0: Sabrens i recomana el teletreball sempre que sigui possible. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, i Eugènia Prados, advocada laboralista, en declaracions al Catalunya Nit.
1: Davant d'una recomanació de Protecció Civil es pot fer teletreball i també el que es pot fer doncs, és tenir un permís i no acudir en el lloc de treball.
2: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
0: Es preveuen xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que al llarg del matí poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per la vaga de docents.
0: 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consulat britànic a Jerusalem.
3: Detinguts 2 menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament.
0: 3Cat estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Els Estats Units anuncien que refaran les relacions amb Colòmbia i auguren una nova etapa de cooperació sense precedents.
3: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio s'ha reunit amb el president colombià, Abelardo de la Espriella, en la seva primera visita al país i ha certificat la bona sintonia entre tots dos, pronosticant una època daurada per als dos països.
4: Vamos a utilizar esta oportunidad que tenemos ahora, que los enlaces entre nuestros gobiernos son tan fuertes, para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
3: Rubio ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials. No ha detallat, però, si suspendrà temporalment els aranzels que els Estats Units apliquen a alguns productes colombians. Una petició que de la Espriella havia fet a Donald Trump per alleujar els empresaris afectats pel terratrèmol que el mes passat va deixar més de 300 morts a Colòmbia.
0: Esports, el Barça arrencarà aquest dimecres la seva participació en la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció. Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat l'equip per guanyar aquesta Lliga de Campions.
3: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs amb dos errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
0: Jugats també aquest dimarts a la Champions, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
3: Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres en categoria femenina i a 6 jugadores del Barça, Caroline Graham, Patrick Guijarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi són les ex-blaugranes Alexia Putellas i Mapi León.
5: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: La nostra gosset, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
8: Ho decidirà el Pau. Que tu n'ets, Pau. Petonets?
7: No.
8: Ah, vale.
7: És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
10: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
11: Els autistes no volen sentir a parlar...
10: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
5: Catalunya Migdia.
6: Cada dia a les dues.
9: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
12: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
10: Si has comès una falta, has de pagar-la.
5: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
13: Ja hi tornem a ser.
14: Onzena temporada del Tot Costa.
15: Por qué? Por qué?
13: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
14: Nova temporada amb els vells clàssics.
15: No sé si són muy simpáticos. No sé.
6: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
16: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
17: Déu us guard!
18: I visca el...

0: La Renaixença. El bisturí us semblarà una exageració, però ja es feia servir a l'edat de pedra, 8.000 anys abans de Crist. Evidentment que no eren bisturís com els que tenim ara, tan afilats, però es feien servir uns ganivets de sílex, eh? Es feien forats al crani, sabeu això?
1: Sí, per exemple, per
0: deixar escapar els dimonis que et provocaven mal de cap, que molta confiança has de tenir amb el tio que et forada el cap.
2: I molt mal de cap t'ha de fer perquè te'l foradin amb una pedra, va.
0: Sí.
2: I després com els hi tapaven el forat? Amb un tap de suro els hi posaven o com?
0: No sé, havies d'anar sempre dret. No podies posar mai de cap per baix.
2: Si feies així, passava tot.
0: No sé. Els experts diuen que més de la meitat dels que els hi feien trepanacions cranials sobrevivien, eh?
1: Vull dir
0: que...
1: Què diu?
0: I t'està operant un tio que va vestit amb una pell de cèrvol i que s'ha rentat les mans allà al riu, que potser hi ha una llúdriga morta al costat, eh?
1: Ah, sí.
0: Hòstia, els romans són els que van perfeccionar l'acer i llavors amb la metal·lúrgia, no, i tot això comencen a fer bisturís més sofisticats, eh? De fet, a Pompeia s'han trobat estuixos de quirúrgics amb bisturís molt semblants als actuals.
3: Vull dir, bisturí!
0: Bisturí, què crides?
3: És un clàssic, Peyu.
0: Eh?
3: A les pel·lícules d'operacions sempre hi ha el metge que comença... Bisturí!
0: Sí. Això
3: m'agrada molt a mi, això.
0: Hòstia, pels metges, si ens escolta algun metge, el bisturí, ja ho saps que el farà servir, el bisturí, no?
3: Sí,
0: en una operació...
2: És de l'ABC del operar.
0: Hòstia, porta-te'l, no?
3: Porta-te'l de casa.
0: No sempre, que abans de començar sempre... Bisturí!
3: Bisturí!
0: Tornau quan fas un concert, no surts a l'escenari i vas fins al micro i llavors... Guitarra! No, ja la portes, la guitarra.
4: A vegades es fa, eh?
0: Es fa, això?
4: Hi ha de mis pijos que ho fan, jo no, perquè sóc modest.
0: Veus?
2: Però, hòstia, modest ets, eh? Sí.
0: Vull dir que jo trobo que el bisturí l'has de portar, les gasses, el desfibrilador, que no saps en quin moment el faràs servir.
2: Però
0: el bisturí és claríssim que el faràs, porta'l.
1: Però no comencen tallant, Peyu, hi ha uns preliminars, hi ha unes coses, sí.
4: Coneixem-nos
1: una mica.
0: Li fas un petonet amb el senyor Calderón.
2: Que de petting, abans de treure el tumor.
0: S'ha de portar el bisturí.
3: El metge ha d'entrar en el quiròfano amb el bisturí penjat al...
2: Ara ho dius.
0: A l'orella?
3: A l'orella. Com els fusters i qui porten el llapis,
0: sí,
3: doncs igual, però amb bisturí.
2: A mi em donaria confiança, eh?
0: Home, sí,
2: i en bata blava, en comptes de blanca, blava.
5: I el bisturí a l'orella, l'estetoscòpic ha penjat al coll i poder ser fumant.
0: Fumant?
1: Durant l'operació,
5: eh? Amb el mica de cendrer allà al costat.
0: Home, això dona molta confiança,
1: sí,
0: eh? Escolta, ara tot fa molt riure, però penseu que a l'edat mitjana el bisturí normalment el feien servir els barbers, sabeu això? Podies anar-te a afaitar la barba i podies aprofitar perquè traiessin un petit bulto o que t'arrenquessin un queixal.
1: Això ho vaig aprendre a Sweeney Todd.
0: Eh?
1: A Sweeney Todd.
0: Què és Sweeney Todd?
1: No, home, no l'has vist.
4: Jo.
0: La pel·lícula.
2: És una barbaria.
1: No, la pel·lícula no. L'obra de teatre.
0: Ah, no. Jo no he vist.
2: Vols dir Sweeney Todd?
0: En general no he vist res, jo. Bé, abans de l'anestèsia, als segles XVIII i XIX, el que es valorava d'un cirurgià no era la precisió de l'operació, sinó la velocitat, perquè,
3: li estaves
0: tallant les cames en viu. El bon cirurgià era el que era capaç d'amputar una cama en menys d'un minut, per exemple. Que ha de cardar molt mal que et tallin la cama sense anestèsia, eh?
1: Home, però si ho fan, que ho facin en un minut.
0: Per ben afilat que estigui el bisturí, no? I després que no agafis qualsevol merda, perquè les tècniques escèptiques d'abans, diguéssim, tampoc... Hòstia, vull dir que en el segle XIX, abans el bisturí anava d'una operació a una altra i no el desinfectaven, eh?
1: Ai.
3: No, si passa una mica d'aigua, sota l'aixeta...
2: Sí, potser el devia embullir una mica.
0: I el metge també solia presentar-se amb un davantal blanc ben tacat de sang, que això era senyal d'experiència.
5: Home, això era molta confiança. Sí. Home, i tant.
2: Allò és com que fan... un mecànic quan el veus ben tacat.
0: Tacat de sang. La gala aquella que fan cada any, allò que fan per la sida del doctor Cloquet.
2: No, contra la sida, Peyu. La gala és contra la sida, no per la sida. No.
0: Què he dit jo?
2: Has dit per la sida. Jo diria contra la sida, perquè s'entengui que l'objectiu de la gala és anar ben apuntat.
0: Saps que fan anar vestits de vermell allà?
2: Sí.
0: La gent hauria d'anar blancs, tots tacats de sang.
2: People in red.
0: Mira, no hi anem mai.
4: Jo hi vaig tocar un cop.
0: Què dius ara?
4: El people in red.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: I anaves vestit vermell?
4: Anava vestit vermell, i tant. Una americana vermella de lluentons.
0: Mira. Doncs,
2: així és com vas tu un dimarts al migdia, normal, no?
4: Ja. Ah, sí, no, és que no anava especialment vestit per allà. Venia de casa.
5: Sorties del súper, no?
0: Carles Xuriguera, Fel Faixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Un savi per conèixer. Un veritable home del temps. Però no com en Francesc Mauri o en Tomàs Molina, sinó la persona que configura el tic-tac de les agulles del rellotge. Ell es dedica a reparar i a donar corda a rellotges i carillons públics de campanars, mercats, despatxos o estacions de tren de Catalunya. Però si la Renfe arriba tard, no li tingueu en compte que no és culpa seva.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Bartomeu Rocabert. Bravo!

0: Bartomeu, què has menjat avui per esmorzar?
1: Una infusió i una poma.
0: Infusió i poma?
1: Sí.
0: Hòstia, esmorzar molt sa, no?
1: Sí, s'ha d'estar sa per poder treballar bé.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Que és molta pressió, això dels rellotges.
1: Home, sí,
0: sí?
1: Perquè tot funcioni bé i vagin a l'hora, no com el que tenim aquí, que no funciona.
0: Ja comencem malament, hòstia. Tenim un rellotge aquí penjat. Que, sí. Això quin rellotge seria? És un rellotge de pèndol, no?
1: Sí, un rellotge de corda, de pèndol.
0: De corda, i se li ha de donar corda.
1: Mm, sí, sí, perquè vagi, sí.
0: No se'n cuida ningú aquí. Joel, tu ets el que et queda més a prop, el rellotge. Sí,
2: bueno, doncs ja vostè m'ensenya
1: sí, ja
2: com fer-ho i jo a partir d'ara ja li donaré corda jo.
1: Va, ja t'explicaré per què. Sí, però llavors et miraré per la tele a veure si va bé o no, eh?
2: Bueno, calma.
0: Bartomeu, quan vas decidir ser rellotger professional?
1: Bueno, rellotger, jo vaig començar de petit a la botiga de familiar, a prendre l'ofici, i llavors a mesura que em vaig anar fent gran em vaig anar especialitzant en rellotges d'aquests grossos, que en diuen rellotges públics, de façana d'edificis, de campanar...
0: Sí, ens pots explicar una mica quins rellotges remenes? O sigui, quin és el teu dia a dia?
1: El meu dia a dia doncs és encarregar-me de manteniments de rellotges, com per exemple el del despatx de l'alcalde de Barcelona...
3: Epa, noi!
1: Ep.
3: Cuidado, noi! Noi.
4: Ja, ja, això.
0: Sí, eh?
4: Què vol dir això?
5: Bueno,
1: el seu despatx té un... Bueno, té diversos despatxos, té uns rellotges mecànics del segle XVIII, i llavors vaig a mantenir-los perquè estiguin a l'hora i perquè vagin bé.
0: I això cada quan es fa, diguéssim?
1: Aquests cada setmana.
0: Cada setmana.
6: Quina feinada.
1: Molta.
7: Doncs gairebé no deuen anar, no?
1: Sí, funcionen tots.
7: Cada setmana...
1: Bueno,
7: no compte, això.
1: És una feina com una altra. Cada setmana, un dia a la setmana, està dedicat a l'Ajuntament de Barcelona.
4: I li revises també els de polsera?
1: No, els de polsera. Jo no el veig, l'alcalde.
4: No el veus?
1: No l'he vist mai, eh?
4: Ah, no?
1: No. Jo fa 30 anys que me'n cuido dels rellotges de l'Ajuntament i no he vist mai cap alcalde.
3: A veure si no n'hi ha cap.
4: A veure si es fa.
0: Ai, mare.
1: Només estan a la tele.
4: Ai, coi.
1: No els veig. Jo vaig molt d'hora, eh? Vaig abans de les 8.
0: Ui, no. No
1: precisament per no molestar. Jo vaig a la meva feina, vaig d'on corda, miro que tot estigui correcte, els reviso, que tot estigui bé, i un cop ja a les 8 ja més o menys jo ja me'n vaig.
0: Hòstia.
4: Home, això em canvia la vida.
0: El què?
4: Sapiguer que hi ha algú que cada setmana va a l'Ajuntament de Barcelona a posar bé els rellotges,
0: sí.
4: Jo m'aixecaré un dimarts i ara hi deu algú arreglant els rellotges de l'alcalde de Barcelona.
0: Sí, sí,
4: aquestes coses...
2: Home, i més rellotges,
1: si,
2: no?
1: Si hi ha rellotges, algú altre s'ha d'en cuidar. Primer de muntar-los,
0: sí,
1: de mantenir-los i que funcionin. Si no, no va per ordre de màgia.
0: Quin és el que et fot més gràcia ara dels que estàs portant al manteniment, diguéssim?
1: A veure, també hi ha el rellotge de la Catedral de Barcelona, que també és un rellotge mecànic, també del 1800 i pico,
0: sí.
1: I que està funcionant, que és el que dona les campanades cada hora, cada quart i tot, està funcionant i és un rellotge molt emblemàtic.
0: Sí.
2: És pepino, que dieu en termes rellotgístics, no?
1: Bueno, no és... No, pepino...
2: Ah, no dieu?
1: No,
2: aquest
1: terme no l'utilitzem.
2: D'acord.
0: Escolta, hi ha una pregunta que te l'he de fer, Bartomeu. Ets una persona puntual, entenc.
1: Sí, molt.
0: Sí.
1: Molt.
0: T'agrada arribar a l'hora als llocs.
1: M'agrada sempre arribar superpuntual.
0: Bueno, perquè si no et deus endur unes bromes dels teus amics, no?
1: Clar, llavors dius, ostres, com a rellotger, haig de demostrar que, sí. Que vaig a l'hora.
0: I aquests rellotges mecànics, als despatxos de l'alcalde, per exemple, com és que es manté això encara, no? És curiós.
1: Bueno, perquè, esclar, és un tipus de, no sé, de disseny del despatx i tot, i tenen aquest rellotge posat allà a sobre, i estan...
3: És una peça històrica.
1: Única.
0: Sí.
1: Un rellotge anglès.
2: Anglès, eh?
1: Sí.
2: Els bons són els anglesos, eh?
1: No, anglesos o francesos.
4: No et facis el llest.
3: Estàs fent preguntes que no pots fer.
2: Bueno,
0: Es queden dues.
4: Aquest tio pot anar a fer el que vol.
2: Acabarem bé, tu i jo.
3: Els francesos, eh? Si vull un rellotge, me l'haig de comprar francès.
1: Depèn de quin tipus. Els rellotges que siguin rellotges d'aquests grossos, francesos. Si són rellotges de polsera, són els suïssos els millors.
4: Jo això ho sabia, Joel.
0: Els suïssos.
5: I els de cucut?
1: Els de cucut són d'Alemanya,
5: no?
1: Alemanya de la Selva Negra.
5: Sí. Encara, he vist aquest estiu.
0: Se'n fan encara de cucuts.
1: Molts, sí.
2: Doncs a veure quan
1: en fan molts.
0: Sí?
1: Sí.
2: A mi em posa molt nerviós els rellotges de cucut, jo no puc tot.
0: Ja.
2: Em sembla una tonteria. Francament, sense ofendre, eh? Foten un susto, estàs allà treballant.
1: Hi ha gustos per tot. Hi ha gent que li agrada que canti cada quart d'hora i n'hi ha que no. I segurament n'hi haurà que cantin i n'hi haurà que no, que només marquin l'hora.
4: Amb el sort en tenia un, i el primer dinar que vam fer familiar, em vaig aixecar, li vaig quedar per de l'aga l'ocell, es va acabar cucut, eh?
1: Va quedar mut, ja.
4: Va quedar mut aquell cucut, eh?
0: Escolta, també... Digues.
3: No, Peyus, que és el presentador, eh?
0: Segur que la pregunta era ben interessant.
3: No, anava a dir, el més ben parit de Catalunya de rellotges és el de la catedral de Barcelona.
2: Sí, és interessant, sí.
1: Bueno, és un dels rellotges més interessants o més antic que estigui funcionant.
3: Ja.
1: Que estigui en marxa, perquè de rellotges n'hi ha de més antics, però molts estan en museus que no ja. Funcionen.
0: Funcionant, el més antic de Catalunya, quin és?
1: Jo el que porto és aquest.
0: Aquest.
3: Okay.
1: Que estic, que el mantinc jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Que segurament al millor en deu haver-hi algú altre més.
0: I llavors mantens també, portes els rellotges dels ferrocarrils de la Generalitat, no? D'algunes estacions de ferrocarrils.
1: De ferrocarrils, però els de la cremallera de Núria.
0: Ah,
1: vale, no, ni de Renfe, ni
0: Renfe
1: de...
0: Renfe no ho portes tu,
2: no,
0: eh?
2: No, ja perquè... es nota, perquè...
1: No, no, jo no ho toco, no ho toco, això, no ho toco.
4: No toquis, no ho toquis.
0: No, no, si el rellotge de Renfe va bé, el que no va bé és el tren. El rellotge, en principi...
1: Bueno, no tots, eh?
0: Ah, no, també?
1: No.
0: Això ho fas tu, quan vas pels llocs i fixes amb els rellotges?
1: És un defecte
0: professional. Com has fet aquí, has vist que el nostre no anava bé?
1: És un defecte professional que tinc. Quan veig un rellotge el miro sempre.
0: Què és? Quina característica ha de tenir un rellotger? Què és el que... No? Per ser rellotger, hòstia, és un tio observador, un tio pacient...
1: Bueno, sí, pacient, sí, com a ofici, per poder desmuntar el rellotge, desmuntar-lo tot, saber com van totes les peces, per llavors tornar-ho a muntar i poder, bueno, fer una reparació de qualsevol rellotge.
0: És... Vols fer una pregunta, Joel?
2: No, he exercit el meu dret, Peyu, si et sembla.
0: Sí, tanquem dues.
2: I quedaràs content d'aquesta pregunta, eh? Senyor Rocabert, l'onomatopeia del rellotge és tic-tac. És tic-tac,
1: sí,
2: dels
1: sí.
2: mecànics. Se suposa que imita la busca dels segons. No t'hi he fet servir la paraula busca, eh? Felicíti'm, sisplau. Perquè no tothom...
1: O agulla, o és busca o agulla.
2: No, però busca és més de professional.
1: Bueno, és més professional.
2: Doncs jo li volia preguntar si no li sembla un error aquesta onomatopeia, perquè hauria de ser tac-tac o tic-tic, perquè tic-tac no té sentit perquè tots els segons sonen exactament igual.
1: No, tic-tac. No és veritat.
2: O sigui, fa tic i després tac.
1: Sí.
0: És així?
2: M'ho està dient de veritat, això?
1: Sí, sí.
0: Què dius ara?
1: La roda d'escape i l'engranatge de l'escape en si, quan salta la roda,
2: sí,
1: fa el tic una vegada i la segona fa el tac.
2: És més apagat, el tac.
1: Bueno, sí, perquè toca de llocs diferents de l'engranatge.
0: Sona diferent, Joel.
1: Sona diferent.
2: He quedat ben bé com un idiota, eh?
0: No, ha semblat una tonteria, però ha resultat ser interessant al final.
2: Gràcies.
0: Ho ha arreglat l'entrevistat.
2: Sí, no jo ara.
0: Bartomeu, escolta'm, quin és el rellotge més car que ha passat per les teves mans? El més valuós dels que has reparat tu?
1: Bueno, a veure, algun Rolex o alguna cosa d'aquestes, si he fet alguna reparació. Però a veure, és una col·laboració d'alguna persona que conec o alguna cosa, perquè jo no arreglo els rellotges de pulsera.
0: No.
1: M'he especialitzat en rellotges d'aquests grans,
0: Gros.
1: I llavors ja no tinc eines suficients per poder fer aquests rellotges.
3: El portes a la dreta? Però,
0: sí, és veritat.
1: Sí.
3: Com és això?
1: Bé, no sempre l'he portat aquí, m'ha agradat sempre portar-lo aquí.
3: Ja.
1: I és... Bueno, m'he acostumat aquí ja...
3: No,
4: per què? Que s'ha de portar a l'esquerra, el rellotge?
1: Bueno, el rellotge normalment es porta a l'esquerra.
2: Sí. Per què?
3: Per donar la corda?
1: Sí, perquè tens la botoneta.
0: A mi una vegada em van fotre una bola que em van dir que els que el porten a la dreta són els conductors de rally, perquè així quan canvien de marxa es miren l'hora. I vaig pensar, pues dic, prou feina tens portant el cotxe com per parar de mirar l'hora.
2: Quina edat tenies quan et vas creure això?
0: 17-18.
4: I en Zanini portava aquella de multiplicar, també, més, per saber la velocitat que havia d'anar.
0: Bartomeu, el del canvi d'hora, què, això? No hauríem d'anar a acabar? Què passa ara? Un segon, Bartomeu.
1: Si sona alguna cosa.
0: Telèfon. Sí, mama, no pots trucar ara a mig programa, eh?
8: Oh, bueno, perquè he sentit que entrevistàveu aquest home dels rellotges.
0: Ah, sí, bueno, però és que no pots trucar.
8: Com que he vist que aquest any tenies el telèfon aquí sobre la taula,
0: ja, sí.
8: He pensat, truca, com serà, que no l'agafi.
0: Perdoni, eh? Escolta, truca al final del programa, mama, si vols, però ara a mig...
8: Escolta, pregunta-li, aviam, si a les Canàries...
0: Mama, escolta, no, és rellotger de Barcelona, aquest senyor, de les Canàries no sap.
8: Bueno, sàpig. I què, cansat de rellotges,
0: sí,
8: de
0: sí.
8: Les Canàries.
0: Mama,
8: aviam si se m'entén.
0: Mama, penja, de veritat.
8: Ai, deixem.
0: Bueno,
8: deixem
0: perdoni.
8: Fer la pregunta. Fai la sí, pregunta i
0: fes,
8: penjo.
0: Fes pregunta. Sí, aviam, digues, perdoni, eh? Aviam, pregunta.
8: Aviam, és dir, quan canvien l'hora,
0: sí.
8: Normalment diuen, quan siguin les 3, llavors seran les 2.
0: Sí.
8: I llavors tu aquí a Catalunya, a les 3, tires el rellotge enrere i poses les dues.
0: Sí, senyora.
8: Però a Canàries van una hora menys.
0: Sí.
8: Llavors, quan aquí arriben les 3, allà encara són les dues.
0: Sí.
8: I tu en aquell moment poses el rellotge a les dues,
0: sí,
8: també. M'entens?
0: Sí. Segueixo.
8: Llavors, hi ha una hora, un cop l'any, que tant aquí com a Canàries són les dues.
0: Sí.
8: Fins que no arriben les seves 3, diguéssim, no deuen canviar l'hora.
0: S'entén, no? S'entén. S'entén, mama.
8: Si contestar,
0: ara t'ho contesto de seguida. Sí, gràcies. Adéu. Adéu. Perdona. La pregunta és oportuna, però quan aquí són les 3 i llavors posa el rellotge a les dues...
1: Allà quan és les dues posen la una.
0: Ah, sí?
1: Clar.
0: Ho fan...
1: Ah, és automàtic.
0: Doncs no.
3: No esperen a les 3.
0: No. Ells no esperen a les 3 a canviar-ho.
1: No. El moment que es canvia...
0: Clar, clar, clar. O sigui, la canviem tots al mateix moment, sí, sigui l'hora que sigui.
2: És que si no seria...
0: Clar, clar.
1: Bueno, bueno. No, perquè tot està unificat. A Europa tot està unificat, que és quan es canvia l'hora, es canvia tota Europa igual.
0: Ah, d'acord.
1: Llavors, perquè així, pels avions, trens...
0: Clar, clar, clar, clar.
1: Totes les comunicacions que hi ha entre països siguin la mateixa hora, que hi hagi la mateixa diferència d'hora entre un país i l'altre, que sigui constant.
0: I això té sentit seguir-ho fent a dia d'avui, per tu, o no?
1: A veure, jo no crec que tingui cap sentit, però no, això és una cosa política, no és res més. Si els polítics no es posen d'acord
3: no amb res, sentit.
1: Com s'han de posar
3: no
1: d'acord amb allò de l'hora?
0: No, no.
2: Home,
0: no,
2: no. Algun en deu tenir perquè ho vulguin seguir fent, per els polítics,
3: no.
2: Dic.
3: No, no, no té sentit,
2: no,
3: és política. La política
2: això, no ve de quan, això no ve de quan el Franco volia tenir la mateixa hora que el Hitler o no sé quines històries.
1: Bueno, això sí, però aquí es va posar a unificar l'hora d'aquí d'Alemanya.
0: Sí.
1: Però no té res que veure en que hi hagi el canvi o no hi hagi el canvi. El canvi es va unificar a tota Europa igual. El que sí que aquí anem a dues hores del sol, quan només n'haurien d'anar-hi a una. I això ja són coses d'ells, però el que és el canvi d'hora, quedar-nos amb una hora o una altra, és molt complicat. Igual que dir, quina hora ens quedarem si no es fa canvi? A la d'estiu o a la d'hivern? Uns diuen, no, jo vull la d'estiu. No, i l'altre, jo vull la d'hivern. Llavors ja constarà posar-nos d'acord en no fer el canvi, llavors a quina hora ens quedem per no fer el canvi?
4: Hòstia. Això va decidir uns i els altres a creure.
2: Un referèndum hem de fer.
4: Molt democràtic. Només un referèndum de l'hora i ens fotran d'hòsties.
1: Sí.
4: Ens fotran d'hòsties.
2: Clar. Per l'acostum, vindran el costum.
0: És trobar un terme mig, mitja hora d'un i mitja hora de l'altre.
6: Sí, no, no pots anar amb mitges.
0: No sé.
1: Escolta, és una hora sincera.
0: Bartomeu, hi ha relleu professional en l'ofici de rellotger? Hi ha futur?
1: Bueno, en el meu cas, no. Jo sóc l'última generació que porto i ara haig de buscar algú perquè continuï el que jo estic fent, perquè si no, tots els rellotges que jo porto, què passarà?
0: Clar, clar.
1: I es quedaran sense funcionar.
0: Perquè hi ha futur amb els rellotges mecànics, ni continuaran havent.
1: Home, amb la feina que jo faig, hi ha futur, perquè bé, jo me la guanyo la vida.
0: Clar, clar,
1: que
0: clar.
1: Hi ha futur.
6: Si no tens relleu...
1: Jo ara, aquest moment, no.
2: Doncs aprofita per fer una crida aquí, per trobar un aprenent, un nano jove amb ganes.
4: Bartomeu, què guanyes al mes, més o més, per saber-ho?
1: No ho sé. Depèn, és molt relatiu. Pot ser que un mes guanyi molt i un altre mes no guanyi amb dur.
0: El mes del canvi de l'hora fot una hòstia a l'Ajuntament. No, la factura aquell mes.
2: Jo l'he vist ja vingut amb un cotxarro, eh?
0: Sí?
2: Sí.
0: Però no portes pas un Rolex, això no és pas un Rolex.
1: No.
0: Quina marca és, això?
1: És un Tissot.
0: Tissot.
2: Collons.
0: Normalet, un Tissot.
1: Sí.
0: Per què el Rolex, un rellotge, aquests rellotges que valen 300.000 euros...
3: Són joies.
0: Això què, això?
1: És una joia.
0: Una joia.
1: Però no és un rellotge. A veure, et donarà l'hora millor un Casio de 10 euros que un Rolex de 3.
0: És veritat, això, no?
2: Sí. És una inversió, Peyo.
0: O sigui, un Casio te dona més bé l'hora que un Rolex?
1: Sí.
0: Aquest seria el titular, no?, de l'entrevista.
2: Ja el tenim. Aixequilla
6: anava ben equivocada.
0: Clar, clar, clar. Mira.
1: Dona't l'hora, però a veure, el que menys és l'hora. Portes un Rolex o portes un Patek Philippe o un qualsevol marca d'aquest.
3: Se'n roben tants i tants a Barcelona d'aquests rellotges.
0: Home, normal. Se n'haurien de robar més, trobo.
1: Perquè aquí es gasta 100.000 euros.
0: Et queda una pregunta, Joel.
2: Efectivament, i la vaig a fer, i és molt ràpida. Ara que estem veient que realment hi pots guanyar la vida amb això, vostè té algun competidor, algun arxienemic que opti també a reparar els mateixos rellotges pepinos que repara vostè?
0: Una empresa estrangera, per exemple.
2: Vostè s'està disputant el negoci amb algú o és un monopoli seu, això?
1: No és un monopoli. Ja, aquí a Catalunya ja som 4 o 5 que ens dediquem a fer aquest ofici. Però, bueno, més aviat els competidors fan coses noves i no restauren rellotges antics, com jo també puc fer. Jo faig restauració i instal·lo també coses.
2: O sigui, acabes de dir que ets el millor, amb molta elegància.
0: Sí, ho ha dit. És el millor.
4: L'Ajuntament de Barcelona.
0: És el millor i no ho està desmentint. Està fent així amb les espatlles com de sisos.
3: Home, per això seu en aquest escó.
0: Ara, aquí només portem els millors.
3: Els millors.
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Bartomeu, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
10: Pere!
0: La paraula d'avui és emperesí. Emperesí. A. Emperesí. Es diu de les plantes quan es penseixen per culpa de la calor o la manca d'humitat.
3: És veritat que des que vaig posar els geranis al costat de la vitroceràmica de la cuina se m'ha ben emperesí.
0: B. Emperesí. Dona de l'emperador i que al mateix temps és sobirana de l'imperi.
4: Em vaig fotre un fart de plorar quan vaig veure la pel·lícula aquella de Sí, l'emperesí.
0: O C. Emperesí. Fer agafar parès a algú, cansar-se, fatigar-se.
6: Aquest estiu volia anar a veure la final del Mundial de Nova York, però final em vaig emparesir i mira tu, em vaig quedar a casa.
0: Mm. A, B o C, Bartomeu?
1: Diria que l'A.
0: Diries que l'A, eh?
2: No, jo... Sí?
6: No, pensa-t'ho, pensa-t'ho.
3: Això no es pot fer.
0: Doncs,
6: hem viscut tantes no coses mire, aquest estiu.
0: Sí, noi.
6: Sí, tu.
0: Doncs era la C, Bartomeu. Oh! Emparesir, fer agafar peresa a algú, cansar-se, fatigar-se. Sortejarem la llangonissa entre la gent que ens ha vingut a veure avui de públic a la Renaixença. Ara, quan canviem l'hora, sabrem amb qui hem de pensar.
3: Sí. I tant.
0: Amb el Bartomeu, no?
4: Hosta, el trucarem.
0: Truca'l.
4: Jo trucaré, Bartomeu.
1: Cap problema.
0: Truca allò, a les 3 quina hora s'havia de posar? Sí.
1: O a les 2.
0: Sí, és veritat.
1: Ah, un l'avança i l'altre la retrasa.
0: El teu pare viu a Canàries?
4: Viu a Canàries, el meu pare.
0: I com ho fan allà?
4: Allà ho fan una hora de més tard. Tot el que al revés que ha dit en Bartomeu.
0: No m'ho crec. Bueno, escolta, Bartomeu, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: De res,
0: a
1: vosaltres. Bravo! Bravo!
9: Tens una vida tan interessant per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: parlarem de la música d'ascensor avui, Arnau.
1: No.
2: De dentista.
1: No. A veure,
2: el meu dentista posa una música.
1: Doneu-li
0: uns segons. A veure quin dentista vas, perquè amb aquesta música, filla meva...
2: No vaig amb aquesta música.
3: Però doneu-li una oportunitat. No.
2: Gràcies.
4: Això és Manzini, això.
3: Ei!
0: El coneixes, tu, Fel?
2: Uau!
0: Manzini, eh?
4: Manzini.
0: Ho has llegit al guió o ja ho sabies?
4: De petit, que ja a casa s'havia comprat molts discos d'en Manzini.
0: En Manzini. Sí. Musa Manzini,
1: un baixista i guitarrista sud-africà.
0: Sí.
1: De fons sona la seva peça All This Love, publicada l'any 2000, i aquí el sentim interpretar la part solista amb el baix elèctric, amb aquest so càlid i atractiu.
0: Aquest senyor tocava el baix.
1: Sí, això que sents fent la melodia?
0: Sí.
2: És un baix.
3: És càlid, sí.
0: Recordeu que avui dediquem el capítol al bisturí, eh?
1: No, ja hi arribarem. En Musa Manzini va ser una figura molt respectada dins del jazz sud-africà, amb un estil que barrejava amb naturalitat el jazz, el funk, ritmes llatins i elements de la música contemporània.
0: Sí.
3: Tot el que trobava, tot.
0: Jazz. Tot.
2: Malauradament per ell, el que el va fer famós justament no va ser la música, precisament.
0: Oi.
1: No, l'any 2018 va haver de passar pel quiròfan per extirpar-se un tumor cerebral que havia desenvolupat.
0: Mare de Déu.
1: Sí, i tot plegat era molt delicat. El tumor en qüestió estava situat en una zona relacionada amb el moviment.
2: Imagineu-vos, si per a qualsevol això ja és l'horror més gran, imagineu-vos per una persona que fa servir el micromoviment de les seves mans per tocar el seu instrument.
0: Diu que toca el baix i se li han de moure bé els dits, en principi.
2: Havia de tenir molta precisió.
0: Sí.
1: L'equip mèdic va decidir-li fer una craniotomia.
0: Què?
1: Sabeu què és, no?
2: Sí, que han fet alguna cosa, no?
0: El crani.
3: Tota la vida, eh?
1: Sí, és l'extracció temporal d'un fragment dels ossos del crani per poder intervenir el cervell.
3: T'obren la tapa del
0: cap. Sí, treuen la tapa del cap.
1: Però ho van fer amb en Musa Manzini conscient.
0: Què dius ara?
1: Sí, per evitar lesions.
2: Clar, sempre es fa conscient.
0: Ah, sí?
2: Sí, clar.
3: Vull-te la cirurgiana, tu.
0: No impressiona, perquè...
2: Un amic meu que li van obrir el cap, i ho sé, sí.
0: No t'impressiona, perquè l'estar per sobre els ulls no ho veus.
3: Ah, clar, no ho veus.
0: No passa res.
3: No ho veus.
0: Si tu fessis...
1: Però no notes alguna coseta?
0: Home, algú deus, no sé,
2: home,
0: no et deuen a dormir.
2: El...
0: Et deuen aquest fer com l'epidural, però de les celles en amunt.
2: És horrible, eh? Com? Realment...
1: Bé, per evitar lesions en alguna part del cervell que pogués limitar els seus moviments, van tenir la pensada d'operar-lo i d'extirpar el tumor mentre ell tocava la guitarra.
0: Què dius?
2: Sí. Per veure que funcionés tot. I, de fet, hi ha una imatge que fa posar els pèls de punta. Per qui ens escolteu a la ràdio, busqueu-la, però per qui ens veieu, la podem veure.
1: La tenim.
0: A veure, tenim el senyor. Mira, l'estan operant i està tocant la guitarra.
2: En Manzini estirat aquí amb el cap completament obert, tocant la guitarra perquè tot funcionés.
0: Sí.
4: Fuà. Jo, quan em van operar de fimosis, vaig demanar a tocar la guitarra. Van dir que no.
0: L'has de tocar, clar, home.
4: Ja hauries de tocar aquí darrere.
0: Clar.
4: No ho fer. Però...
1: Què vols dir?
0: De veritat.
1: Bé, doncs, mentre el doctor feia anar el bisturi sobre el seu cervell, en Musa Manzini anava tocant i així podien assegurar-se que no tallaven cap connexió que no poguessin tocar.
0: Bé.
1: Amb aquest mètode tan peculiar van aconseguir extirpar un 90% del tumor que tenia sense malmetre les seves capacitats interpretatives.
0: 90%, eh?
2: I l'altre 10%?
1: Ah. Bé.
0: Convergència.
2: A donar per culo la resta de la vida.
3: Has pujat una mica el percentatge? Sí.
2: Era un 3.
1: Sí, us haig de dir que en Musa Manzini, malauradament, va acabar morint. Però tanmateix ens va deixar aquesta bonica història com a testimoni. Mira. A continuació, escoltarem una cançó que gairebé semblava una profecia, Renaissance Song, la cançó del Renaixement, i que va publicar el seu disc de debut l'any 2000.
2: Arnau Bro, ja la podries haver traduït com la cançó de la Renaixença.
0: Li has dit Arnau Bro?
2: Sí, és que som molt amics, Arnau i jo.
3: Fa poc renaixença, això.
0: Sí, però és molt jove, la Laia.
2: Arnau, estimat.
0: Digue-li, en Joel, que en Joel encara no sap quin any has nascut, Laia.
2: No, ho hem de dir,
1: Arnau,
2: hem dit.
1: Arnau Car.
2: No, Ger.
0: Saps quin any va néixer la Laia, Joel?
3: No, encara no, ara tinc por.
2: Val, prova-ho. I així canviem, que si fareu...
3: Ets de després de les Olimpiades.
2: Hòstia, sí.
3: Jo sóc majoració.
2: Molt després.
0: De les de París, quasi bé.
2: Molt després. Les de París, quan van ser?
0: No,
2: les de París ja hi era. 2004.
3: Ja
2: està. No cal, seguim.
3: És tan petit. Tu, Peyu, ja calvejaves, i jo també.
0: 2004, jo ja no tenia ni cabells.
3: Jo ja calvejava molt.
2: Bueno, això el que deia, que ja ho podries haver traduït com la cançó de la Renaixença.
1: Doncs bé, Renaixement o Renaixença, sigui com sigui, gràcies a l'operació, en Musa Manzini va poder prolongar la seva vida durant uns quants anys més.
0: Molt bé.
1: Aquesta peça que sentirem a continuació, la cançó de la Renaixença, sentireu altra vegada el baix com a instrument solista, una aposta on el músic sud-africà va destacar especialment. Fixeu-vos que el so del baix elèctric en tessitura aguda a vegades ens pot recordar el de la guitarra clàssica, però naturalment amb un timbre doncs, més gruixut i amb força més cos.
0: Més baix.
1: Més gruixut i amb força més cos.
3: No ho he dit bé. No gruixut és gruixut.
0: Sí, no.
1: Música,
2: a
1: mestre.
2: A veure.
4: Hòstia, és que és gruixut, sí.
2: És molt aquí, és molt agut, això, eh?
1: Pensa que no és més baix, justament. Està tocant en tessitura aguda. El baix està tocant en... Jo, si no està fent de baix, però...
0: Si no m'ho haguessis dit tu, hagués dit guitarra. Aquí.
1: Però per això hi sóc, per dir-t'ho.
0: Gràcies. Són les infermeres, les que canten.
3: Sí.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Us vull parlar del Robert Liston, que és un cirurgià escocès del segle XIX, que es va fer molt famós per la velocitat amb què feia nou bisturí. Era com el d'Artacan dels metges, saps? Sí, algunes fonts asseguren que el bo d'en Robert era capaç de d'amputar una cama en menys d'un minut.
2: Mira,
1: té un cas molt sonat que els historiadors diuen que es pot haver exagerat una mica, però que, escolta, que quan sona una cosa és que potser alguna cosa hi ha, de veritat.
2: Ara.
1: Poseu-vos en situació.
3: Vale.
1: Som al segle XIX, a punt d'amputar una cama a un pacient.
2: Hòstia.
3: Perfecte.
2: Silenci.
4: Sí. Al segle XIX hi havia aquestes màquines...
1: Mira, noi, si hem de posar així, això és per ambientar i... No? Està bé.
2: No hi havia ni anestèsia, aquestes màquines no hi eren.
1: No.
2: Però fan bien.
3: Ah, hòstia. Bisturí! Bisturí!
5: Gasses!
3: De res!
1: Hòstia, noi, de veritat.
5: He dit gasses!
3: Res!
5: Que em donguis les gasses, collons!
3: Ah, val! Sí, gasses! Aquí les té.
1: Senyor cirurgià, se salvarà el meu marit, doctor? Contesti, llavors, jo és que no puc quedar vídua! Se salvarà quan li hagi tallat la cama o no?
4: Impossible, senyora.
1: Què vol dir? Què vol dir?
4: Impossible, senyora. El que hem de mirar és que a part del seu marit ja no es mori ningú més.
1: Ara sí que no el segueixo, eh?
4: Què hem de mirar?
1: Què vol dir? Que...
2: Mira, ja us ho explico jo, que aquesta operació... Vaig a fer-vos el recompte. Això és real, eh?
4: Sí.
2: El pacient a qui li amputaven la cama...
1: El meu marit.
2: Sí. Mor per infecció.
1: Què vols dir?
2: Mor per infecció. Sí. En el moment de fer el tall... El Robert Liston aquest, el metge, també li va tallar els dits al seu ajudant.
1: No! Pobre Suri.
2: Que també va acabar morint per infecció de les ferides.
3: Va, normal.
2: I un senyor que mirava l'operació, en veure l'escena tan impactant, va morir d'un atac de cor.
1: O sigui,
2: estem parlant d'una amputació d'una cama amb un pacient i tres morts.
1: I és tot això en un minut, eh?
2: 300% de mortalitat va tenir l'operació. És el rècord històric.
3: Però si hi ha carnissers que no són així d'eficients.
2: No. Anem a disseccionar el bisturí, Joel. Mira, mai millor dit. Mira, sí. El bisturí. T'agrada el bisturí?
3: Mira, m'agrada sobretot el nom.
2: El nom.
3: Bisturí. Bisturí. És, no, bisturí és exactament el nom que ha de tenir el bisturí.
2: Què vols dir?
1: No en te l'has tret, aquest?
3: Perquè la pròpia paraula ja punxa.
2: És veritat.
3: Bisturí. Sí. Tu compareu, per exemple, amb destral. Destral. Oh. És una cosa contundent.
2: Sí, el que passa que si
3: tens... Una cosa brutal.
2: També és el mateix,
1: bisturí.
2: Eh?
1: Bisturí. Destral.
3: No, però en canvi digues bisturí. Com la destral?
4: Bisturí.
3: Ah, és el home.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Un bisturí a una illa deserta, no sé quin servei pot fer.
3: Home, evidentment, i tant. Imagina, per exemple, que t'has d'operar tu mateix d'apendicitis.
2: Hòstia,
1: mira.
3: Que tens allà l'apendicitis i t'has d'operar. Doncs necessites un bisturí, o pel que sigui et dona per fer-te jueu en aquell moment, de dir, mira, em vull convertir al judaïsme, ara.
6: Com en Fel.
3: Mira, com en Fel, per exemple.
2: Quan estàs perdut és quan et venen les preguntes i quan et venen les coses rares, eh?
3: Ah, no, tu no et pots tallar el frenillo amb una petxina.
2: No.
3: Una mica, allò és una marranada. No. Te quedarà...
4: Vaig estar a punt jo, eh?
1: És igual.
2: De veritat, eh? Sort
3: i després, ja saps que això és una obsessió meva, Peyu, després et pot ser molt útil per afaitar-te. Vale? Perquè ja n'hi ha prou, reivindico sempre, dels nàufrags que arriben a l'illa deserta i es deixen anar.
2: No.
3: Es deixen anar...
2: Cuideu-vos.
3: Abans amb la barba de qualsevol.
7: No, sempre esteu relacionant la depilació amb la higiene. Ah, hem de treure la targeta lila, o què passa?
3: No, bueno,
7: home,
3: escolta, no sé...
7: Joel!
3: Havia... Peyu, no m'havies avisat d'això de la targeta lila, eh?
2: Jo tampoc ho sabia.
3: Igual m'ho hagués pensat, eh?
2: Escolta, és que la pel·lícula aquella del Tom Hanks va fer molt mal.
7: Ah,
2: no,
7: jo no l'he vist,
2: era
7: molt jove.
2: Mica... No, aquesta sí que l'has d'haver vist.
7: Aquesta sí que l'he vist.
3: Aquesta mira la que acaba parlant amb una pilota.
2: Sí, amb en Wilson.
3: T'acaba caient millor la pilota que el Tom Hanks.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: No, Joel?
3: No.
2: Bisturí no,
3: Calma.
4: Bueno.
3: Deixem divulgar una mica, feu.
4: No, jo et dono la raó, vull dir que tot és provar-ho.
3: És que més em donaràs la raó perquè tu ja t'agrada això també. El dolor i el plaer són dues cares de la mateixa moneda.
2: A mi només m'interessa una cara, Joel.
3: Sí, i no és la creu, eh?
2: No.
3: No sé per què rius, no té cap sentit la broma.
2: Bueno, sí que n'hi ha que els agrada que els lliguin amb una creu i els
3: posin les cases. Sí, fins i tot hi ha gent que té parafílies religioses, sí. I no passa absolutament res. Jo sóc igual que tu, a mi no m'agraden els espavientos raros, ni que em fotin mal, però hi ha gent que li agrada una mica de dolor al sexe, que vol dir, li agrada una mica de dolor. Es veu que segreguen més endorfines.
2: Mira.
3: Tot i que jo crec que si jugues amb un bisturí, el que segregarà segur és sang.
2: Sang.
3: Això sí. Sang per un tubo.
2: Aneu al tanto.
3: Però clar, jo no sóc expert en BDSM.
2: BDSM, eh?
3: BDSM.
2: Això ho he vist alguna vegada a internet.
3: Ai, bandido.
4: Mira si
3: ai, bandido.
2: No, però et surt com a categoria.
3: Sí, al diari ara et surt el BDSM.
1: Quin algoritme més raro que tens.
3: Efectivament, Mercè, BDSM són les inicials de bondage, disciplina, sadisme i masoquisme, tot i que també podrien ser les inicials de bastant degenerats, segurament malalts.
2: Bueno.
3: Podrien ser també aquestes.
2: Respecte, que tenim molts oients sadomasoquistes.
3: Ah, sí? Doncs una abraçada, bueno, una abraçada no, una hòstia en tota la cara.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: És el que els agrada. Se li ha donat el que li agrada.
3: Home, per l'amor de Déu. En fi, ara, cas de conflicte.
2: Bueno, només els agrada en el terreny sexual, entenc. Vull dir que quan fan un sopar familiar...
3: Són una colla de covards.
2: Quan es troben, es fan dos petons igual, que igual. No es foten hòsties quan es troben amb la tieta.
3: No el reconeixes, eh?
2: Vale.
3: Podria ser qualsevol.
2: Gent d'aquí, sí. En Fel, Feixeda.
4: Sí, no, és que jo en soc d'aquest.
3: No, sí, fa tota la cara.
2: Tu t'agrada una mica.
4: A mi una bona llesca de pa sec.
3: Pel cop...
1: Què diu?
2: Deixem-ho, que ja havíem faltat la categoria.
1: Què diu?
2: No, perdona, estàvem a arma.
3: Arma de conflicte.
2: Sí, home, sí, el bisturí aquí.
3: Fel, calma't, sisplau. Sí, és bastant evident la utilitat en cas de conflicte. Un bisturí no deixa de ser un ganivet molt petit, però tremendament esmolat.
2: Sí.
3: Llavors ho podríem deixar aquí, però no. Perquè voldria parlar d'una cosa que és poc coneguda, que és l'esgrima de quiròfan.
2: Eh?
3: La gent no sap el que és l'esgrima de quiròfan.
2: Què és l'esgrima de quiròfan?
3: No saps el que és l'esgrima de quiròfan.
2: No sé què és l'esgrima de quiròfan.
3: No, m'ho acabo d'inventar, però és molt interessant a la vegada. L'esgrima de quiròfan és quan dos cirurgians tenen un problema entre ells, tenen un pique, una desavinença...
2: T'estàs inventant, això, no?
3: Sí, vale. Però és interessantíssim. El resolen amb un duel de bisturis.
2: Ah, sí?
3: Un li diu a l'altre, ei, cirurgià, aquest quiròfan és massa petit pels dos. Llavors, l'altre li tira el guant a la cara, de làtex, en aquest cas. Clar, que això és el símbol del repte, no?
2: I fàstic, un guant de làtex a la cara.
3: I el desafia un duel de bisturis.
2: Sí.
3: I llavors comencen a lluitar així, molt petitet.
2: Molt perillós, Molt perillós.
3: Sí. I el que guanya ha de cosir l'altre. Ja tot queda a casa i estan allà a quiròfan mateix, ja li coseixen la ferida i adéu.
2: I els que són mala gent, que ho fan amb bisturis que han tocat pacient infecciós.
3: Ah, no, llavors... Això també ho feien al meu barri. Jo, quan tenia alguns anys, venien amb la xeringa, dame-lo todo lo que tienes, i li donaves todo lo que tienes.
1: Tant.
0: Utilitat metafòrica.
3: Què?
2: Es pot fer servir com a metàfora, el bisturí,
3: sí,
2: també.
3: Sí, però m'ho puc inventar o no?
2: Sí.
6: Ja, mai,
3: no, doncs no m'ho invento, A veure, el món metafòric, el bisturí, és sinònim de precisió. Tota la vida, per exemple, el conseller de Sanitat ha agafat el bisturí. No?
2: Sí.
3: El conseller de Sanitat ha fet unes retallades quirúrgiques amb el bisturí. Això no
1: ho
3: hem d'entendre.
1: Ho fan molt.
2: Sí,
3: però no ho hem d'entendre literal. No ens hem d'imaginar que les retallades, diguéssim, les fa...
2: No saps com es diu el conseller...
3: El Boi Ruiz... Per posar un cas de conseller que va fer retallades...
2: D'acord.
3: No les va fer, literalment.
2: Perquè a la d'ara no saps com es diu, Joan.
3: No en tinc ni punyetera idea, Peyu. Però si no és una pista...
2: No te la donaria, perquè...
6: Tampoc la saps. No sap ningú.
3: En tot cas, no és que s'hagi posat ella a fer les retallades, sinó que és una manera de dir que les ha fetes amb molt de cuidado.
2: D'acord.
3: En tot cas, tu, quan sentis a la ràdio o a la tele...
2: Sí.
3: El conseller ha fet retallades quirúrgiques, saps què has de fer, no?
1: Sortir carrer.
3: T'has de fer d'una mútua i portar els nens a la concertada.
2: Bravo. Molt bé.
0: Bravo. Propaganda del segle XIX.
8: T'agrada la música que sona?
9: Quina música? No sento res.
8: T'emocionen els crits d'aquests infants que juguen?
9: Però quins infants? No n'hi ha pas. Què dius, bossa?
8: Si tu tampoc els sents, és hora de visitar Audiometria Tàpia.
10: Jo em vaig quedar sort a la guerra, però gràcies a Audiometria Tàpia torno a sentir com canten els ocells.
9: Què? Quina gerra està plena d'ocells?
10: Jo tenia un tap de cera i Audiometria Tàpia me'l van treure. Ara he fet un xiri pasqual i el tinc al costat de la moreneta.
9: Com dius? Que la dona d'en Pasqual ara va de moderneta?
8: Si ets sort com una tàpia, vine a Audiometria Tàpia.
11: Audiometria Tàpia
0: patrocina Històries per passejar el gos.
2: Tenia un gos que s'assemblava molt amb aquest gos que surt.
6: Què li passa als ulls?
1: És un brac alemany.
6: Va fumar.
2: Sembla que s'hagi cardat un parell de canelos.
1: Ai, de veritat. Ja,
8: és un brac alemany que es diu Dungui, que té 2 anys, i és d'en Ferran de Tortosa.
2: Mira.
8: És un gos que li encanta l'aigua, però això sí, sempre que toqui de peus a terra,
2: El meu avi,
8: si no, té por.
2: El meu avi feia el mateix, mentre tocava de peus a terra. Ara un dia es va envalentonar i va anar ell per un cantó i va aparèixer el banyador per l'altre.
1: Ai, ai, ai.
4: Hòstia, però
2: no, però viu. Ah. Viu. Ah, bueno, ja, no, és mort, però no es va morir cap dia.
12: Doncs parlant d'aigua, en aquest capítol n'hi haurà de sobres, perquè pugem a bord d'un enorme transatlàntic nazi, l'MV Wilhelm Gustloff.
2: Avui passegem el gos pel port de Gottenhafen, Alemanya nazi, actual Gadi.

0: Anys enrere els nazis feien el fatxenda amb els apel·lí aquell, recordeu, el Hindenburg?
1: Home, sí. I tant.
0: Eh? Doncs ara farden de, bueno, del vaixell, no?
2: Però els apel·lí aquell vam acabar fatal, eh?
1: Ui, sí, va acabar molt malament, allò.
0: Vam dedicar-li un capítol, el capítol dedicat al botó de la primera temporada, i vam passejar. Bueno, hi ha certs paral·lelismes, o sigui, de la mateixa manera que els apel·lí, doncs el transatlàntic també té unes dimensions enormes i desprèn luxes pels quatre costats.
2: Sí, està bé.
0: La diferència entre les dues màquines...
1: Sí, és que una bola i l'altra no.
3: Molt ben dit, Juri. Bravo.
0: És la diferència bàsica entre un zapelí i un vaixell, sí.
1: El que vola, per qui no ho sàpiga, és el zapelí.
0: Sí, senyor.
1: Llavors el vaixell no vola.
0: No vola.
1: Flota.
0: Flota.
1: Costa molt de fer
2: també
1: volar.
2: També el podem fer volar, eh?
1: Costa molt.
2: Pels aires.
1: S'ha provat.
0: Bé, més enllà d'aquest detall tècnic que ha especificat en Xuriguera, gràcies.
1: Sí, per això hi soc.
0: L'única diferència entre aquell zapelí i el transatlàntic és el públic a qui va adreçat. El Hindenburg estava destinat als rics, mentre que el Wilhelm Gustav està pensat per les classes populars.
1: Ah.
0: És com la Renfe dels barcos. Sí. Pot anar-hi tothom, dic.
2: O sigui que no funciona mai.
0: Bueno, justet també, sí, ja ho veureu. El transatlàntic es va inventar amb l'objectiu de fer creure als alemanys que els dirigents nazis es preocupaven pel benestar de tota la seva ciutadania.
1: Mm.
0: Tota la seva ciutadania nazi, esclar, eh? L'altre, doncs els hi era igual, l'altre. Per això aquesta obra mestra de l'enginyeria, el transatlàntic, no fa distincions de classe. A diferència d'un transatlàntic com pugui ser el Titanic, no?, que estava pensat perquè el gaudissin els rics, aquest és per totes les classes socials.
3: Aba, aquí no ens hem d'imaginar uns milionaris menjant llagosta amb Leonardo DiCaprio intentant-se lligar la nana aquella...
0: Bé, el transatlàntic aquest, com us deia, és molt més igualitari que el Titanic. És per tots els alemanys, sense excepció. Si més no, de cara a la galeria, eh? Al cap i al fi és una arma de propaganda nazi. Aviam, és evident que un oficial nazi, doncs, tindrà millor tracte que un ciutadà normal.
1: Això és evident.
3: Home, evident.
0: Però, bueno, una mentida se li ha escapat a Hitler no és el pitjor que va fer, tampoc.
1: No.
0: El fet és que tot això que us hem explicat està molt bé, però actualment ha canviat. A dia d'avui, el Wilhelm Gustav fot bastanta misèria.
3: Ah, o sigui que tota aquesta tabarra que ens acabes de fotre no serveix absolutament de res, Paio?
2: No. Sí, però, bueno, escolta, Joel, això ho fa sempre, vull dir que hi aneres acostumant.
0: Era per posar context. Ara, heu de saber d'on venim.
3: Sí, home, però
0: si no, llavors la gent vota qui vota. Hem de saber d'on venim.
2: Exacte.
0: S'ha de posar una mica de context.
3: Ves al gra,
0: home. Anem al gra. Bé, ja sabem que era un vaixell de luxe. Doncs, com que els nazis tenen la guerra perduda, ara s'han vist obligats a convertir aquest transatlàntic de luxe en un vaixell de salvament.
3: Ah?
0: El fan servir per evacuar les ciutats atacades per l'exèrcit roig.
1: Mira, que són bons.
0: Sí. Veus? Aquesta situació provoca un panorama angoixant. Hem pujat amb en Dungui, el nostre gosset, eh?, al vaixell... I ens hem trobat que, tot i que el Wilhelm Gustav té una capacitat pel transport de persones enorme, hi ha una mica d'overbooking.
3: Bueno, però quantes persones? Dona dades, veio dades.
0: Els números.
3: Números.
0: Sí, aviam. El vaixell té una capacitat per portar 1.500 passatgers.
3: Oh, bona màquina.
0: És gros, això.
3: Bona màquina. Sí, sí. El Titanic en portava moltes més.
0: Això també és veritat.
3: Sí, sí.
0: El Titanic eren 2.400,
3: sona
0: perquè us feu una idea.
3: Sí, sí.
0: I aquí estem parlant de 1.500.
3: Bueno.
0: Però, com us he dit, hi ha una mica d'overbooking.
3: Això passa sempre l'overbooking. A les companyies aèries també passa això.
0: Sí, és veritat.
3: Això hauria de passar als teatres, també.
1: Sí, sí,
3: hauria de fer els teatres.
1: Sí,
0: si n'hi caben 400...
3: 800 persones allà dins.
1: Sí. La gent a la falda de l'altre.
3: I dreta, i a sobre l'escenari.
1: Sí,
3: aquesta gent al camerino t'hauries de trobar.
0: Doncs, en aquest cas, l'overbooking... Bueno, és gros, eh?
1: És gros?
0: Vull dir que hi caben 1.500 persones
1: sí.
0: I hi han fotut...
2: 2.000.
0: 10.000 paio.
3: Què fas, home? 10.000.
0: Què fa,
3: home?
0: Pitjor que l'oca de Banyoles.
3: Jo devia semblar la Patum de Berga el dia aquell que estan allà enxubats, tots suats.
0: Bé, el nostre gos, en Dungui, està ben angoixat en aquest vaixell. Ja sabeu que a ell l'aigua li agrada només si toca de peus a terra, i aquí no és el cas. Segon... Hi ha una segona cosa que el fa preocupar, que és, bueno, la gent.
3: Ai.
0: Perquè només va pujant que gent. Clar. Sembla que siguem en una caixa de llumins, eh? No hi cabrem, eh? És
1: terrible. Capità, High Healer.
0: Què?
1: High Healer, que no podem pujar ningú més al vaixell. Estem a rebentar, capità.
3: No ens hi podem negar. No ens hi podem negar. Si deixem aquesta gent a terra, l'exèrcit roig els massacrarà com si fossin rates, eh?
1: Ja.
3: I això en els millors casos. Té raó.
0: Deixar la gent a terra ferma és condemnar-los. L'exèrcit roig està cometent tota mena de barbaritats amb la població alemanya. No els poden deixar.
2: Deixeu-nos embarcar, capità. Per favor.
0: Ai, pobre.
2: No volem que els soviètics ens massacrin.
1: Ja. Capità, què faig amb aquesta dona?
3: Fugi.
1: Que no hi cap ni una agulla.
2: Gràcies, capità.
3: No, capità sóc jo, no li diguis amb ell.
2: No, li dic a vostè.
3: Ah, com que miraves a l'altre, aquest és un soldat,
2: que sóc una mica guenya, aquesta hora, ja.
3: Doncs va, puja. Però tu sol, eh?
2: Sí, no.
3: No em vinguis amb merda de tota la família.
2: No, no, no, jo sóc... No, només el meu marit.
1: No!
2: El meu marit no
1: l'ha deixat aquí.
0: Finalment, després de carregar 10.582 passatgers, el vaixell surt del port i s'endinsa a les aigües del mar Bàltic. Són les 12 en punt del migdia. Ja som a alta mar.
3: Aquesta música.
0: El nostre gos, en Dungui, Està pres pels nervis. Entre la tripulació també hi ha nervis, eh?

0: En aquest cas, per una amenaça que els ronda. Saben que hi ha submarins soviètics a prop. La possibilitat que els hi fotin un torpede és ben real.
1: Capità! Hi Hitler, capità.
2: Hi Hitler.
3: Què fem? Cada cop es diu Hi Hitler?
1: Home, sí, és, la, bueno, és el que té el nazi.
0: Això es deia.
3: És el que té el nazi. Com diu cada pregunta?
0: No, però això ho feien, eh?
1: Ja, però
0: no
1: pot estar
0: tot el dia, eh? Per gana que tinguessis, sí, què hi ha per dinar Hi Hitler?
1: M'he documentat.
4: No hi estic a favor. Abans i després, sí,
3: no hi estic a favor.
1: M'he documentat. Sí,
0: sí. Vinga, va,
1: jo faig els personatges com calen.
0: Vols fer-ho?
4: No, no, jo he d'anar a dinar, saps?
0: Va.
1: Vinga. Que el mar està ple de submarins soviètics.
0: Ara,
1: mira, ens fotran un torpedo, sí, al menys que canta un gallo.
0: Hi ha un detall important en el tema dels capitans. Resulta que al transatlàntic que viatgem hi ha quatre capitans.
5: Quatre capitans.
0: Quatre.
5: Mira com el Barça.
0: Sí. Ah, sí? Hi ha quatre capitans al Barça.
5: També.
0: I quin mana dels quatre?
5: El Araujo, imagina't com està la cosa.
0: En una situació tan tensa, tenir tanta gent manant pot crear conflictes a l'hora de prendre decisions, no?
4: Home, a veure, quatre homes manant a l'hora, què, Laia?
6: Com la història de la humanitat.
0: Doncs mira, no aneu desencaminades. Els capitans fa estona que discuteixen aviam què s'ha de fer.
7: Hi Hitler.
1: Hi Hitler.
7: Com a capità que sóc, ordeno que naveguem a prop de la costa.
5: Hi Hitler. Hi Hitler. Doncs jo, com a capità que sóc, dic que hem d'anar per mar oberta.
8: Doncs jo, com a capità que sóc, no penso dir Hi Hitler. Vull que naveguem amb els llums apagats per evitar que els submarins soviètics ens puguin veure.
5: Hi Hitler. Hi Hitler.
0: Un desgavell, nois.
1: Sí.
0: Tothom hi diu la seva i no es posa d'acord ningú. I encara hi ha un altre capità donant la seva opinió.
6: Doncs jo, com a capità, que també sóc, vull navegar amb els llums encesos, perquè està nevant i no en veig tres dalt d'un burro.
0: Què? Tres.
6: Nois, no em feu bullying, sisplau, eh? Chino-chan, hem rentobat la temporada, Chino-chan, dues setmanetes...
0: Que està fent d'home, està fent d'home, sí, sí, és fàcil.
7: Es feia el tonto.
6: No en veig tres dalt d'un burro.
0: Ara, estem davant d'un panorama esperpèntic, els capitans s'esbatussen entre ells mentre els passatgers s'amunteguen els uns a sobre els altres. Perquè us feu la idea, el panorama, sapigueu que s'ha buidat la piscina interior del vaixell i s'ha reconvertit en una sala d'infermeria. Ara és plena de malalts i d'infermeres. Entre uns i altres hi ha 400 persones, tu. Dins la piscina, eh?
5: Però, disculpa'm, 400 persones a la piscina?
0: Molt apretats.
5: Molt olímpica de ser.
0: No, no, és gros.
5: Com l'Espí Cornella, per almenys.
0: La piscina és el lloc on es fa més evident que hi ha superàvit de passatgers. Però a tot el vaixell passa el mateix. Hi ha gent a les escales, a les habitacions, a les cabines. És evident que si hi ha una desgràcia, aquí hi aparà tothom. Avancem ara fins a les 9 del vespre. Ha caigut la nit i en aquests moments estem navegant amb els llums apagats, tal com volia en Fel, tot i que no veiem ben res.
3: M'agrada que foteu cas al meu personatge.
5: No, però li anem fotent cas a aquest nano i ens menjarem un iceberg, eh?
0: Sí, de fet, s'està canviant d'opinió cada 2x3. El desconcert és tan gran que el vaixell va canviant de rumb cap a la costa i cap a l'interior constantment. I va encenent i apagant els llums una vegada i una altra. Tot per culpa del desgovern que hi ha entre els quatre capitans. Cap vol baixar del burro.
5: No baixo del burro.
0: Mira, ara, per exemple, ara un dels capitans decideix tirar pel dret i engega els llums. Oita.
5: Ara anem bé.
0: Fa molt fred. Heu de saber que som a menys 18 graus. Cau molta neu.
5: Res.
0: Com que encem els llums, ho podem veure, perquè...
5: No, ja t'ho dic, que anàvem bé. No cal mirar-ho, ja t'ho dic, que anàvem bé.
0: Veiem la neu, però això també significa que els soviètics ens veuen a nosaltres. Encenent els llums del vaixell, s'ha transformat en una diana gegant situada enmig del mar. I un dels submarins soviètics ho aprofita. Obre foc i dispara quatre torpedes contra el transatlàntic.
5: Ai, madre.
0: Tres toquen l'objectiu. Ai, ai.
5: Un, dos, tres.
0: Un dels torpedes impacta a la piscina on hi ha la infermeria i mata a tothom.
5: Els 400.
3: Els guionistes han anat pel bon gros, eh?
0: S'ha mort el socorrista i tot.
3: Però una mica de números. 385. Tothom.
2: Mare de Déu.
0: Socorrista, és raro que l'hagin enganxat parat, hòstia.
5: No, que després quan han d'actuar.
3: Sí. A Sant Hilari, que ets tu, eh?
0: Sí, però la majoria de ratos estan parats. No.
5: A mi em va salvar la vida un socorrista. A Galícia, sí, els explicaré. Sí, sí, a Galícia.
0: No, explico,
5: ho
0: expliques ara.
5: No, mar Atlàntic. El problema és que després... jo m'anava tirant la mar enrere, m'anava xuclant.
4: La ressaca.
0: Se t'enduia el mar cap a
5: l'Atlàntic. Llavors el meu pare es va tirar per salvar-me.
0: Sí.
5: I els problemes va ser per salvar el meu pare.
0: Clar.
5: El socorrista primer em va salvar a mi.
0: Sí.
5: I, però quan ja m'havia salvat, el pare estava a tomar pel sac.
0: Llavors va haver d'anar a buscar el pare.
5: Pobre socorrista, va acabar cansat. La meva àvia li va demanar un pernil. O sigui, li va demanar l'adreça i li va portar un pernil.
3: Em que deies que la teva àvia li havia demanat un pernil al socorrista. No?
0: A més a més. Oiga, ja que ha salvat mi nieto i mi hijo...
5: Deme un jamón,
0: por favor. Escolta. Bueno, com heu sentit, eh? Tothom mort a la piscina, eh? A més va entrar en aigua per totes bandes amb els forats que han fet el buc. És un desastre, la gent corre per allà. Per favor!
8: Que se salva!
5: Que
8: no,
5: jo primer.
0: Regáleme un jamón,
5: per
1: favor!
0: En Dungui està ben acollonit, com tothom. Ni ell ni ningú toca terra i hi ha tanta aigua coberta que tots flotem. El vaixell s'està enfonsant, es decanta de costat, cosa que fa que l'aigua entri a les cabines i ofegui a tothom.
2: No!
0: A més, el fred ha congelat les portes, així que la gent queda atrapada sense poder sortir, nois.
1: Obriu!
8: Deixeu-me sortir, sisplau!
1: Obriu!
0: 9.343 morts. Perquè us feu una idea de la bestiesa que és, tingueu en compte que el Titanic en va morir 1.503. 5 vegades menys. Cuidado, eh? 9.343 morts. És veritat que eren nazis, eh? Que us sapigueu això, també.
1: Bueno, són persones, eh?
0: Sí. Mira, parlant del Titanic, anem a veure, farem una pregunta a algú del públic per veure si el nostre gos, en Dungui, sobreviu o no. Qui respon, Mercè?
4: Estic aquí amb la...
2: Judit,
4: d'on ets?
2: De Torelló.
0: Judit, de Torelló. Quin any es va enfonsar el Titanic? A, 1902. B, 1912. O C, 1922.
2: La... B.
0: La B, 1912. En Dungui és... viu! Hem tornat en Dungui a Tortosa una mica traumatitzat. Si li feia respecte a banyar-se a llocs on no toqués de potes a terra, ara directament té pànic a l'aigua, per poc profunda que sigui. Mal menor pel que podia haver passat. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Cals... ui, merda, el telèfon. No m'hi acostumo, aquest telèfon aquí, ara. Vé, un segon. Sí.
9: Nen?
0: Mama, escolta, ja has trucat un cop avui,
9: eh? Bueno, no passa res, eh? No em cobren pas per la trucada.
0: Bueno, que... sí, què vols? Ràpid, que tinc gent.
9: Ja tens la samarreta de la Diada d'aquest any?
0: La samarreta? No m'ha pagat comprar-la.
9: Aquest any torna a ser groga, eh? Compra-la.
0: Sí, home, sí. L'has comprada, tu? Ja la tens, tu?
9: Jo no.
0: Llavors què, tu?
9: A mi no m'agraden, perquè les fan d'aquest teixit que de seguida sents la pudor de suar.
0: Això és veritat.
9: Són d'aquestes samarretes de com d'anar a córrer.
0: Sí que és veritat, mama, sí que les fan d'aquest...
9: Les haurien de fer de cotó.
0: Bueno, però així la gent les pot aprofitar i se les posa per anar a córrer després, saps?
9: Això. Mira, en Salvador Illa, que se la posi, eh? No sé si torna a córrer després d'allò que li va passar a les cames.
0: No ho sé, mama, no, en tot cas, si torna a córrer, no conto que es posi aquesta samarreta, precisament. Vull dir que en deu tenir d'altres, no...
9: Ja no hi ha polítics guapos que corrin, eh? Polítics forts. Oi, com aquell d'abans, d'Esquerra.
0: Quin d'Esquerra? En Pere Aragonès era guapo.
9: No, home, no, d'abans d'en Pere Aragonès.
0: L'Oriol Junqueras, dius?
9: Collons, vols que corri l'Oriol Junqueras?
0: No sé, és que no sé qui vols dir, mama, de veritat que no sé qui vols dir.
9: Aquell calvo, aquell del waterpolo.
0: Ah, el Raül Romeva, vols dir, tu. Ah, aquest sí.
9: Oh, que era guapo.
0: Sí que ho era, sí que ho era.
9: Això sí que és un polític.
0: Sí que ho era.
9: Un tio que en un moment donat li pugui fotre un cop de puny al president d'Espanya i el deixi estès a terra.
0: Bueno, mama, sisplau.
9: Mira, algun dia m'havia quedat assegut al sofà mirant el canal Parlament.
0: Mira, està bé.
9: I quan el veia amb ell, oh, una calor, una calor.
0: Mama, escolta, penjo, vale? Que tinc gent aquí, val?
9: Quins braços
0: que fot, eh? Sí, sí, sí, era molt guapo. Adéu.
9: Ara imagina't l'altre.
0: Mama, per favor, adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu. Ara sí. Fins aquí a la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
10: I amb el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol es disculpa per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls, com ara els mitjans per als quals treballen, el seu perfil ideològic o, en ocasions, el seu posicionament sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar fa 2 anys i mig l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior. El ministre Fernando Grande Marlaska s'ha justificat dient que la llista no es va fer amb cap intenció de censurar o limitar la feina dels professionals.
2: És un document de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA. Enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per la vaga dels docents.
3: 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consulat britànic a Jerusalem.
1: Els nous contractes de treball hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns o els criteris per modificar els horaris. La normativa aprovada pel govern espanyol també preveu que es detalli en què consisteixen els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix.
3: Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
4: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, de acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
3: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data.
1: Esports, el Barça arrencarà aquest dimecres la seva participació a la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció. Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat al Barça per guanyar aquesta Lliga de Campions.
3: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs amb 2 errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
1: Jugats també aquest dimarts a la Champions, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb 2 gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
3: Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres. En categoria femenina hi ha 6 jugadores del Barça: Caroline Graham, Patrick Guijarro, Eva Payor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi són les ex-blaugranes Alexia Putellas i Mapi León.
1: Carlos Ortega amplia el contracte com a entrenador del Barça d'handbol fins al 30 de juny del 2031, quan es complirà una dècada des que va arribar a la banqueta blaugrana. Ha guanyat 3 Champions, entre altres títols, en només 5 temporades.
3: En ciclisme, 4th triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan. El valer Enric Mas segueix líder amb 2:06 sobre l'austríac Gal.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Encuriosida pel tema d'avui.
1: Mira, acabo de rebre un missatge del WhatsApp del programa.
0: Què diuen?
1: Em fa molta gràcia perquè cada oient té el seu negociat. I llavors l'Adela ens escriu i diu: avui felicitem a les Núries, Meritxells, Adrias... I a mi també, moltes gràcies.
0: Eva, felicitats.
1: Per tant, com que deu ser Santa Adela, escolta'm, felicitats també a les Núries, a les Meritxells, als Adrias i també a les Adeles.
0: M'encanta que la gent ja tingui, ja hagi establert aquesta confiança extrema amb nosaltres, que obro WhatsApp per si que em doni la gana. Que surti la papitilla,
1: eh?
0: Endavant. Apunteu al 677-3877-19. Ja sabeu que és el nostre número de WhatsApp, vies de contacte, com sempre, obertes. De seguida us ho recorda en Fran. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, en Nil Via, la Diana Gaza i la Lídia Discípio. Si avui és dimarts, torna l'habitual dels dimarts, la cupletista de Catalunya. Un fort aplaudiment per la gran Brigitta Lamour. Com estàs, Brigitta?
2: Ai, mira, molt feliça, ben trobada. I, a més, avui just és el dia de les Mares de Déu trobades. Per això tot aquest requisit de santes.
0: Ah,
1: mira, sí.
2: Avui és el dia de les Jaizas, les Núries, les Meritxells, les Roca, la Maria Assumpta, que és la patrona de Palafolls. Doncs avui totes les veges trobades, és el Mare de Déu trobades, és el seu dia.
0: Tu com tens tot aquest coneixement històric?
2: Que sóc fundadora de l'Opus Gai, llavors nosaltres a l'Opus Gai
0: tenim
2: a rajatabla el santoral. Per cert, una dedicació molt especial a totes les persones que estan malaltetes, que ens estan escoltant, i si la nostra solució li es arregla el dia, doncs feina feta.
0: Mira, dic una cosa, em consta que alegrem el dia, que acompanyem. Ahir, per exemple, vàrem fer un tema de psicologia i em va frapar tot el feedback que vam rebre a través de les xarxes socials de com ajudem. Ja us avanço, la setmana que ve, amb l'Helena Puigguitar, que la tornarem a tenir, tornarem a l'inici, de dir, en una era que parlem molt de salut mental, ens omplim la boca parlant de salut mental, però quan necessitem un professional de la salut mental al nostre voltant? Com triar-lo? Com escollir-lo? Quines especialitats hi ha? Tornarem, com diu el Fran Domènech, a posar les estovalles del tema, no? Perquè a vegades parlem molt evolucionadament de salut mental, però, ostres, comencem des d'un inici.
2: I no
0: avui
2: tinguem
0: no.
2: por, nena, de dir-ho públicament, si necessitem aquesta ajuda, perquè abans s'amagava. Totes aquestes coses antes s'amagaven, nena.
0: Però, dic una cosa, anar a teràpia ho necessitem tots.
2: Tots.
0: Que els que hi anem estem més a prop de solucionar-ho que els que no.
2: Ara.
0: Això és diferent.
2: Si tothom anés a teràpia, aniria el món millor, nena.
0: Avui no parlem de teràpia, això serà dimecres que ve amb l'Helena Puigguitart. Avui, una solució interessant i curiosa que em consta que molts dels nostres oients es pregunten: avui, com carai es gestiona la circulació? Com es gestiona tot el trànsit d'una ciutat o d'un país? Quines feines es fan servir? Quines eines, perdoneu, es fan servir? Per on comences? És a dir, tu tens un foli en blanc, Brigitta, tu per on començaries? A dir, va, me'n vaig al centre de la ciutat i poso aquí un semàfor, i després el del costat, en línia recta, amunt, avall...
2: Jo és que tinc tantes preguntes, nena. El primer que diria és que el paviment estigui en condicions. El primer.
1: Bona.
0: Si tenim un paper en blanc, com comencem a construir tota aquesta gestió de la circulació? Qui ho pensa? Qui ho dissenya? Quin tipus d'enginyers, enginyeres hi ha darrere? I després, com es fa funcionar una xarxa de semàfors, no? Què passaria si de sobte tot deixa de funcionar? Quines normes regeixen si ens trobem que un semàfor no funciona?
2: Ja ha passat amb l'apagada de l'any passat, nena.
0: Amiga, clar, i després passa el que passa. S'adapta aquest entramat als embussos? I encara més, com sempre, perspectiva històrica. Des de quan tenim aquesta gestió de la circulació? Quan es va posar el primer semàfor de la història? On va ser? I, per cert, hi ha zones del món on no hi ha semàfors. Una d'elles a Catalunya. Com s'ho fan? Doncs mireu, la solució, algunes d'aquestes preguntes, les té l'Eugeni Rico. Un aplaudiment per l'Eugeni. Eugeni, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: L'Eugeni Rico és el cap del Centre de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Eugeni, totes aquestes preguntes les podem resoldre, no?
3: I tant.
0: Ai, m'agrada. Imagina't que em diu que no.
2: Bueno, estava molt nerviós perquè, pobret, voleu que doni una dada històrica?
0: Ai.
2: Perquè una servidora és històrica.
0: Però no deixis amb el cul a l'aire, l'Eugeni.
2: No, perquè, pobret, a més, és guapo. No el
0: Escolta.
2: Veieu, eh?
0: No.
2: Però té els ulls igual que dos semàfors.
0: Oh! Vermells.
2: Vermells. No, volia dir que el primer semàfor, nena, jo me'n recordo el de Barcelona, perquè, clar, jo vaig estar a la inauguració.
0: A quin any va ser això?
2: Va ser el 29, amb l'excusa de l'Exposició Universal del 29, i llavors l'alcalde Aiguader, que era guapo i bon alcalde. Ara costa més de trobar bons alcaldes. Guapos en hi ha, eh?
0: Amic teu, clar.
2: Sí. Llavors, l'alcalde Aiguader, junt amb el president Macià, van inaugurar el primer semàfor que estava a la Corilla entre Balmes i Provença.
0: Això no ho sabia,
2: ja. Oh, ara el tenim.
0: Oh, em sembla fortíssim.
1: Sí,
0: digues,
1: tant.
0: Fran.
1: No, això, que és història de la ciutat de
2: Barcelona.
1: És que
2: jo hi era a la inauguració, em va fer una il·lusió, nena.
0: A més, vas inaugurar-ho tu, no?
2: No, jo era molt discreta, era molt joveneta. Penseu que vaig néixer el 1905.
0: Clar, quan anys tenies, aleshores?
2: El 1905, i va ser
0: 34,
2: 29.
0: No?
2: Sí, ja, jo ja era vídua dos cops, nena. És que jo, bueno, ja ho sabeu, lo dels homes. Llavors, va ser molt maco, però és que només havien 6 cotxes per aquell semàfor.
0: Clar, feia poc servei, diguem-ne, eh? A tot això, Eugeni Rico, informació de servei. A veure, com està el trànsit de la ciutat de Barcelona avui, per exemple?
3: Bueno, avui ha sigut...
0: Home, avui complicat,
3: sí,
0: clar.
3: Sí,
0: clar,
3: sí,
0: clar.
3: Avui ha sigut un dia complicat. Primera, perquè començaven les escoles i al final doncs és un factor que condiciona bastant la mobilitat, i després per les manifestacions que hem tingut, no?, també a primera hora del matí, que doncs, evidentment, tenen la seva afectació en el trànsit.
0: Mira, en aquest cas concret, amb la vaga de mestres a tota Catalunya, quan passen aquestes coses, no?, es pot preveure algunes coses, algunes alteracions estan com previstes, però d'altres s'han de gestionar sobre la marxa. Com es prepara això? És a dir, hi ha una gent al centre de control de dir si això passa establint diferents escenaris? Com es munta tot un dispositiu en casos excepcionals?
3: Bueno, des del centre de control, doncs, des d'on gestionem la mobilitat, doncs, i des d'on controlem totes les càmeres de trànsit, doncs estem alerta de quins són els punts conflictius, estem en constant comunicació amb Guàrdia Urbana, també amb els Mossos d'Esquadra i amb el Servei Català de Trànsit per les vies que doncs van més enllà del municipi d'Eurovi de Barcelona, i a partir d'aquí fem una feina coordinada per tal d'intentar minimitzar l'impacte doncs, que aquests esdeveniments poden tenir en la mobilitat de la ciutat.
0: Eugeni, també teniu estudiat, jo què sé, a Barcelona, de 7 a 9 és l'hora més complicada. A Falset, en canvi, és a tal hora. És a dir, hi ha un estudi també de franges horàries que afecten
3: més? Sí, evidentment, a Barcelona tenim dues franges horàries que són especialment més problemàtiques, sobretot en quant a la circulació de vehicles, que és l'hora punta del matí, que va aproximadament entre les 7 i les 10 del matí, i després en tenim una altra, que és més atenuada, a la tarda, perquè doncs, el trànsit és més laminat, doncs, que pot anar aproximadament entre les 4, les 6... Sí.
0: Aquella hora, nen, agafa la ronda, saps? Agafa la ronda, vés a fer una sèrie de, entre cometes, en català incorrecte, recados.
2: Ara, al doctor Rico li volia preguntar perquè el tema de les causes meteorològiques, quan sí. Has dit tu aquestes adversitats, si ara, per exemple, un aiguat i es paren tots els semàfors, això també ho teniu previst?
0: Home, clar que ho tenen previst, no?
2: No que
0: diguem que sí, Eugeni.
3: Sí. Evidentment, els semàfors tenen els seus propis sistemes de seguretat. Més d'un 80% dels semàfors tenen bateries pròpies doncs, que ens garanteixen que segueixin funcionant
0: a cada semàfor?
3: Unes determinades hores. Sí. Si recordeu la pagada que vam tenir al maig de l'any passat, doncs gran part dels semàfors van seguir funcionant malgrat la pagada durant unes hores determinades. Perquè, doncs, si hi ha alguna incidència d'aquest tipus, doncs
0: puguem garantir tirant,
3: un mínim d'hores, sí. Són bateries de reserva que segueixen garantint que els semàfors funcionin.
0: Mira, primera cosa que hem après, Brigitte,
2: que
0: els semàfors es carreguen com els mòbils. Saps què vull dir? Eugeni, si et pregunto així, quants cotxes es mouen a diari a Catalunya, a Barcelona, a Rodalies, això teniu estudiat també?
3: Bueno, a Barcelona tenim uns 8 milions de desplaçaments de mobilitat.
0: No de cotxes, però si són més cotxes que persones.
3: I en cotxe són aproximadament un 20%. Arriba una mica menys d'un 20%. I una xifra que és molt important és que cada dia doncs, mig milió de vehicles entren i surten de Barcelona.
0: Mig milió?
2: Una cosa són els que estan a dintre de la capital sí. I els altres els que van i tornen.
0: Et dic una cosa, poques coses passen pel mig milió de cotxes que entren i surten, eh?
2: Doncs mira, ja sé que hi ha molta gent que es queixarà, però nena, de moment hem de felicitar.
0: Hem de felicitar, fes-ho tu. Gestiona tu el trànsit, saps què vull dir?
1: Trànsit. És que a mi m'agradaria pensar que a la sala on està l'Eugeni Rico ho tenen tot controlat i diuen,
0: càmeres.
1: No, mira, la carota avui ha arribat una hora més tard.
0: Digue'm on tens la càmera, que així saludo, tu. Escolta.
2: S'ha saltat un semàfor.
0: Home, no crec que tinguin càmeres que puguin veure els ciutadans en concret.
3: No.
0: Això és per un tema de privacitat, també.
3: Evidentment, totes les càmeres compleixen totes les normatives de seguretat.
0: No poden fer un zoom per veure si m'estic maquillant.
2: Les nits, nen, els amants i aquestes coses.
0: No. Escolta'm, Eugeni, quin és el problema de trànsit més difícil d'anticipar?
3: Bueno, al final són aquestes incidències, doncs, que, com per exemple, bueno, avui sí, sabíem que hi hauria la manifestació, no? Però a vegades doncs, es produeixen incidències de trànsit per accidents, sobretot, que, clar, no són previsibles i que això sí que doncs, fa que haguem d'actuar d'una manera ràpida i reactiva per minimitzar l'impacte. Per exemple, dijous passat, no?, vam tenir malauradament un accident molt greu a la Ronda Litoral, amb una víctima mortal, que va ser el conductor del camió, i que va tenir una repercussió molt gran també doncs, a la mobilitat de les rondes, i que al final la mobilitat de les rondes, quan hi ha problemes d'aquests, acaben impactant en el global de la ciutat. No?
0: Uh-huh. Ara estava pensant, clar, els accidents són imprevisibles, per això són accidents, però sí que és veritat que deveu tenir estudiat, per exemple, a l'estiu, no?, més avaries de vehicles, perquè jo a l'estiu m'influ a veure gent a la Ronda, a la P7, a la B23, amb el cotxe aturat per culpa de la calor. Bueno, això ho teniu estudiat, també,
2: estacionalment? I que ho hem parlat, també, la solució per culpa de que no es fa el manteniment dels vehicles.
0: Això és un altre. Però estacionalment també teniu detectat quina és l'època de l'any amb més incidències, en aquest sentit?
3: Normalment, a l'estiu hi poden haver més incidències puntuals, com bé apuntes tu, però també és veritat que la mobilitat disminueix a l'estiu.
0: Clar, la lies menys, saps? Allò si ja t'escalfa el cotxe.
3: O sigui, una incidència d'aquest tipus, doncs, el mes d'octubre, doncs pot tenir molta més repercussió en la mobilitat que el mes d'agost, i també per franges horàries, no?
0: O sigui,
3: quan es produeix, doncs, dintre del curs escolar, o sigui, el curs escolar marca molt un llindar en el que la mobilitat doncs, es complica més, no? I si es produeix doncs, en hora punta, doncs llavors és quan tenim problemes seriosos.
0: De seguida sabrem com carai comencen a planificar tot aquest sistema, aquesta gestió de la circulació. Avui parlem de gestió de circulació, com sempre, i podeu dir la vostra. Línies obertes, Fran.
1: Sí, mira, el diu el telèfon del directe, el dic, però em consta que els oients se'ls saben de memòria, el diuen a l'hora de dinar, a sopar, el comenten amb la gent que es troben als ascensors, al 93-201-7474.
0: Avui fa mal temps, 93-201-7474.
1: Perquè el tenen incrustat ja, perquè forma part del nostre imaginari. Que no pots trucar.
2: No, perquè si truco hauré de parlar baixet a la feina.
0: Perquè estic treballant.
1: O, escolta'm, està mirant el meu superior i llavors em posarà mala cara. Tenim un telèfon de WhatsApp. Quin és el telèfon de WhatsApp, Brigitte?
2: Ai, 677, a veure si ho dic bé, nena, que fa molt temps.
0: Sí?
2: 37?
0: No.
2: 677 38 77 19.
1: Ara! Efectivament, el 677.
2: Número,
1: Quasi. 38 77 19. Aquest és el telèfon on ens podeu escriure. Avui que parlem de circulació i de moviment, doncs mira, una pregunta molt clara a tots els nostres oients. Quants quilòmetres feu cada dia? Els podeu fer en cotxe, els podeu fer en moto, els podeu fer en bicicleta o els feu a peu, també, perquè mira...
0: Hi ha gent que diu, no, jo visc a la ciutat de Barcelona, per tant no faig quilòmetres. Epa, si vius al Paral·lel i treballes a la zona universitària, fots quilòmetres,
1: Tot això, sí. Mira, fem una cosa, no m'envieu les passes.
0: Això fa el meu senyor. Li dic, avui quants quilòmetres hem fet caminant?
1: El teu senyor,
0: 6.000 passes. Dic, però què m'estàs explicant amb passes? Que t'he dit quilòmetres, on dic passes?
2: Això també ho feu les mares quan parleu per mesos. O sigui, una cosa per l'altra,
1: Quants quilòmetres feu al dia? Per cert, hem rebut... Mira, acabo de rebre un WhatsApp del Xavi Pérez Esquerdo.
0: Epa! Ai, el Xavi, que he de parlar amb el Xavi.
1: No, diu, avui que parleu sobre circulació, diu, a mi m'agrada fer un experiment quan sóc al cotxe.
0: A veure.
1: Atenció per a què em penseu. En el moment en què el semàfor es posa verd...
0: Sí.
1: Em quedo aturat 5 segons.
0: Però no
1: sabeu la quantitat de pitades i d'insults que rebo. És brutal.
2: Home, 5 segons.
0: Però si tu pots mesurar, la dècima de segon és el temps que triga un taxista a pitar-te des de... Un taxista, dic els habituals de la carretera, A pitar-te des que s'ha posat verd fins que tu arrenques.
1: Però això és sociologia extrema.
0: Home, clar, la gent que està molt acostumada a anar a la carretera, diguis taxistes, repartidors, clar, tenen uns temps de reacció superiors als teus.
2: Poca paciència, nena, i hi ha molt d'odi, també.
0: Bueno, això també, però ja no acusem a cap col·lectiu, Això ens passa a tots,
2: Per cert, el doctor Rico, quan és taronja s'ha d'accelerar?
3: Mai.
0: Sí, Antònia, què hem de fer quan és taronja? Doctor Rico, com diu ella.
3: Hem d'extremar la precaució, quan és taronja hem de frenar.
2: No, és per un nebot.
0: Sí, clar. Tu deus apretar gas de fondo. Gas de fondo quan veus taronja.
1: Jo tinc un comercial que es diu Oriol, que acaba d'escriure, que fa 200 quilòmetres cada dia.
0: Ostres, 200 quilòmetres. I sempre els mateixos, Oriol?
1: L'Oriol, ja li demanarem quin trajecte fa. De moment 200, eh? De moment 200. L'Oriol guanya.
0: Apunta, Brigitte, té, dona un paper.
2: Quilòmetres, no, si tinc.
0: Ves apuntant, un 200 quilòmetres és la, Oriol, la fita 200, més llunyana. Sí. Tu quants en fas, Brigitte, per venir a la solució?
2: Nena, jo vinc amb servei públic, però vinc amb el xofer, nena, no ho sé, jo, això. I a vegades vinc amb cavall tirat per una calesa.
0: Servidora de vostès, 30 quilòmetres. Va, per començar, a veure, Eugeni, què és exactament un centre de control de mobilitat?
3: Bueno, és el centre des del que nosaltres estem alerta de tot el que passa en la mobilitat de la ciutat i la gestionem i actuem per tal, doncs, de mantenir aquest sistema de mobilitat complex que ha de servir a tots els modes de transport, perquè Barcelona és una ciutat molt complexa, a diferència d'altres ciutats. Barcelona té una multimodalitat, això vol dir molt alta, això vol dir que hi ha molts desplaçaments a peu, hi ha desplaçaments en bicicleta, hi ha desplaçaments en transport públic, que aquí tenim el tramvia, no només hem de pensar en els busos urbans i interurbans, sinó que també tenim el tramvia, tenim el vehicle privat, tenim la distribució de mercaderies, és a dir, hi ha una multimodalitat amb cadascuna d'elles molt particular i s'ha de gestionar tot des d'allà.
0: Quants centres de control hi ha? N'hi ha un per ciutat o per capital de comarca?
3: Depèn, nosaltres a Barcelona tenim un, hi ha ciutats, doncs, que en tenen més d'un.
0: Uh-huh. Més d'un, eh?
3: Depèn de l'extensió que en tinguin les ciutats.
0: Per cert, sí que esteu trucant al 93-201-7474 i ens esteu fent preguntes molt concretes, tipus, per què dura 20 segons el semàfor del carrer Urgell? No, això no us ho podrem respondre, perquè l'Eugeni no és l'encarregat de posar els tempos en aquestes coses, sinó que ell ens parlarà més a com s'organitza tota aquesta xarxa. Una pregunta que ens han fet diverses persones, que l'aglutinem en nom del Nil, que diu, com es calcula el temps dels semàfors per als peatons? És a dir, es calculen primer els temps dels semàfors que necessites per fer fluir el trànsit i després s'otorga als peatons, o es fa la inversa?
3: Nosaltres sempre hem de garantir que un vianant tingui temps suficient de creuar des d'una vorera fins a una altra.
2: Ui, no dona, nen.
0: I home, a veure, també no has d'anar una mica alegria, tu, eh?
2: Nena, no dona.
0: Depèn de quina situació no tinguis. No, quan vas, alguna vegada que et passa alguna cosa o gent amb mobilitat reduïda, clar, és diferent. Però deixem explicar l'Eugeni, va.
3: Aquesta és la primera premissa que tenim. O sigui, sempre hem de garantir que de vorera a vorera hi hagi temps suficient per poder creuar. I a partir d'aquí, en funció dels diferents modes que interactuen en aquella determinada cruïlla, doncs es fa els repartiments.
0: Quan dius temps suficient, clar, sí, no és el mateix temps que necessito jo,
3: no,
0: que el que necessita la meva iaia de 96
2: una
0: anys, no?
2: Exacte.
0: Quina és la persona tipus que fem servir?
3: Quan es calcula aproximadament uns 0,8 metres per segon de velocitat de creuament.
0: Mm-hmm. 0,8 metres per segon.
3: 0,8 i un metre per segon.
2: Sí, nen, però entre els que es passen el semàfor en vermell i nosaltres ens incorporem a la calçada, no ens dona temps. Pots estirar una mica més?
0: Això és feina teva? Seria feina teva, Eugeni?
3: Bueno, clar, nosaltres fem totes les programacions semafòriques.
2: No estira una miqueta el temps, nen.
0: La pregunta que jo feia és a dir, com es comença a parir un sistema d'aquests? És a dir, tenim un full en blanc, d'acord? Jo agafo aquí la ciutat per no posar Barcelona, d'acord? No. Agafo Mataró. Per on començaries de Mataró? Es començaria pel centre, el casc històric, es començaria per les diagonals, per les transversals, per les verticals... Com ho fas?
3: Al final, els semàfors i les cruïlles no són sistemes aïllats. O sigui, nosaltres, quan fem les programacions semafòriques, agafem un sector, que pot agafar, doncs, no sé, 30 o 40 cruïlles, i a partir d'aquí, doncs, el que hem de garantir és que totes aquestes cruïlles funcionin d'una forma sincronitzada.
0: D'acord.
3: Llavors, s'estableix, doncs, un punt inicial, és igual el que sigui.
0: És igual?
3: Sí.
0: Val.
3: Llavors, a partir d'aquí, el que és important és mirar que no hi hagi moviments incompatibles, que no es puguin mai trobar, doncs, dos cotxes, ni un vianant ni un cotxe en verds, a garantir aquests temps mínims pels vianants per creuar. I a partir d'aquí, en funció de quin és el volum de moviments que tenim en cadascun dels modes, doncs fem la programació semafòrica. I aquesta programació semafòrica sí que és veritat que normalment es comença des del punt central i es va extenent com una taca d'oli perquè funcioni com un tot un. No?
0: Llavors,
3: aquí és molt important si tens busos, si no tens busos, si tens bicicletes, si tens vianants...
0: Però això ho fas com un petit sector, jo ara m'imagino, Brigitte, com un trencaclosques.
2: Molt
0: saps
2: bé.
0: Que comences per una zona, oi? Tens una zona muntada i aleshores munteu totes aquestes zones com independents i després les coordineu entre si?
3: Es produeix un tall de sincronització en les fronteres entre cadascuna d'aquestes zones.
0: Què vol dir un tall de sincronització?
3: Doncs que és quan tu, per exemple, si vas en cotxe, doncs et trobes que aquesta ona verda se t'acaba, no? I això és...
0: Ah, típic, allò que agafes... Allò, perdó, ara, carrer Aragó fins que arribes a Noción. He posat carrer Aragó perquè...
2: Un exemple.
0: Perdoneu el centralisme, però molta gent de Catalunya, jo no visc a Barcelona, però acabem passant pel carrer Aragó, i dius, oh, he fet una tirada envers, pam, i de sobte tallo. Allò és com una coordinació entre zones.
3: Sí. Tu vas trobar, perquè clar, nosaltres calculem una velocitat tipus a la que tu has de circular per trobar-te els semàfors. En funció dels nivells de congestió que tu tinguis, doncs segurament no pots mantenir aquesta velocitat. També nosaltres prioritzem el transport públic. Moltes vegades no fem aquesta sincronització semafòrica pensant en el vehicle privat, sinó pensant sobretot en el transport públic, que és el que li volem donar major prioritat.
0: És el que ha de ser. Sobretot perquè tinguem un millor transport públic privat i molts que tenim insuficient transport públic puguem prescindir, no?, del privat. Eugeni, t'anava a preguntar. Un cop hem fet això, tenim aquesta sincronització semafòrica que tu parles, no? Són fixes o es va adaptant en funció del trànsit? De dir, ui, s'està liant un pifòstio aquí a Plaça Espanya. Doncs el carrer, torno, el carrer Aragó hauria de mantenir més verd. Això és dinàmic o és sempre fixa la programació semafòrica?
3: La programació semafòrica, nosaltres, hi ha Cruïlles que tenen diferents plans, tenen més plans semafòrics, però així que en terme general tenim quatre plans semafòrics. Un que s'adapta a l'hora punta del matí, un que s'adapta a l'hora punta de la tarda, un, que són les hores diurnes, que són hores vall, i després tenim els plans semafòrics nocturns.
0: Per tant, és normal que en funció de l'hora et trobis
3: En funció de l'hora es modifiquen els temps de ver dels semàfors.
2: Jo, doctor Rico, tinc la pregunta perquè veig que també el transport públic i els taxis també surten abans d'hora que l'altre semàfor, no? Que és com una ratlleta.
3: Correcte.
2: Això també...
0: Home, per facilitar que tinguin més via lliure, no?
2: Tenim... Controlen això, nena.
3: Tenim moltes Cruïlles en les que tenim aquests semàfors específics pel carril bus-taxi, que permet que aquests vehicles puguin sortir abans, puguin sortir lliures de trànsit de la Cruïlla.
0: Home, clar, però si agafes un taxi i has d'anar al mateix ritme que el cotxe, doncs aleshores quin és l'avantatge,
2: no? No, ho he dit perquè hi ha molta gent que aprofita que això...
0: Deixeu els taxis en pau, home, per favor, que la ratlleta és pels taxis i pels busos, no per vosaltres.
2: Ara.
0: A tot això, 93-201-7474-677-3877-19, la veu del poble, Frank, ens pregunten.
1: Mira, l'Alba, perquè hem demanat quants quilòmetres fan amb tot tipus de mitjà de transport, incloent-te un mateix, perquè tu transportes a peu, clar. L'Alba, per exemple, fa 1 km i 200 metres a peu cada dia.
0: Curiós,
1: El David, 6 quilòmetres fa a peu. Sí, la Irene cada dia diu 7 quilòmetres caminant per portar i recollir la criatura de l'escola, i a banda, els dies que no faig teletreball a la feina presencial, uns 20 quilòmetres.
0: Déu-n'hi-do.
1: En cotxe.
0: En cotxe, va, passa que era peu. L'Oriol 200.
1: Va guanyant l'Oriol de moment, però ara us vull explicar altres testimonis que estaran a la vora de l'Oriol. La Clara, que va i ve de Santpedor fins a la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè està fent, atenció, un doctorat en història de la dona romana. Tenim oients molt intel·ligents.
2: Com ha de ser,
1: meravellosa.
0: Tots són molt llestos.
2: Normal, la solució, què vols?
1: Uns 130 quilòmetres... entre això, aquest trajecte, i després gestions a la tarda per Manresa.
0: Cosetes.
1: El dia, 130 quilòmetres, 640 a la setmana. Sort que tinc un cotxe elèctric, sentencia la Clara. Però us he d'explicar el testimoni de l'Eva, que també ens ha escrit, i diu, soc comercial i faig aproximadament 300 quilòmetres al dia.
2: Uau, ha guanyat a l'Oriol.
1: Només de casa a la feina... i de feina a casa són 150, però a banda hi he d'afegir altres 150 que faig quan treballo, perquè com que és comercial...
0: d'un lloc a l'altre, no?
1: Es va movent d'un lloc a l'altre. Per tant, de moment, l'Eva, 300 quilòmetres que fa al dia.
0: He de dir que tenim molts oients, transportistes, camioners, camioneres, taxistes, i molt de comercial, perquè ens escolten al cotxe. És una bona hora per escoltar-nos al cotxe. Com sempre, la solució passa-ho cada dia a la 1 del migdia. A tot això, avui estem parlant de l'ordre a les vies de trànsit, però també volem saber quan es comença a gestionar la circulació arreu del món. Per exemple, quin va ser el primer semàfor de la història? La Brigitte ens deia, el 29 va ser a motiu de l'exposició a Barcelona. Però on va ser el primer semàfor de la història? Doncs ens atén en Pol Casellas. Molt bon dia, Pol.
4: Hola, bon dia.
0: En Pol és arquitecte, és divulgador cultural. El trobareu a Instagram a @caselles_pol. Busca'l, nena.
2: Caselles_pol,
0: que aquí a la taula el seguim tots. Pol, gràcies per atendre'ns, primer de tot. I anem a PAMS. A veure, com es gestionava la circulació de persones o de carruatges quan encara no existien els semàfors?
4: Doncs una mica com bonament podien. Hem de pensar que tampoc hi havia, bueno, hi havia carruatges, hi havia cotxes, que els carruatges tampoc anaven tant de pressa, i era una mica anàrquic, cadascú anava una mica per on podia. Els tramvies no tenien carrils separats, les bicicletes que hi havia tampoc, els carruatges tampoc, hi havia voreres, però una mica com es podia. I en els punts més complicats, doncs hi havia guàrdies urbans.
2: L'urbano de tota la vida.
0: Per tant, l'urbano és més antic que el semàfor, eh?
2: I tant.
4: Sí.
0: Oh, m'encanta aquest titular, eh? M'encanta.
2: A més, s'han de recuperar els urbanos.
0: Bueno, sí, clar, n'hi ha,
2: eh? Els donàvem regals al Nadal,
0: sí, és veritat,
2: nena.
0: Hi ha unes imatges dels anys 60 que els hi deixaven allà tot de regals.
2: I tant, jo li portava ous.
0: Quin és el primer sistema de senyalització de trànsit conegut, Pol?
4: Doncs el primer sistema l'apliquen, venen del món ferroviari, no? Hi ha un enginyer que crea un primer semàfor, que bàsicament eren unes barres amb horitzontal i vertical que es movia. Aleshores, quan aquesta barra estava amb horitzontal, deia que no es podia passar, i quan estava en vertical, que es podia passar. Però, clar, això només podia funcionar de dia, i igualment hi havia d'haver-hi un urbano abans, movent, o sigui, tampoc
0: o un urbano amb llanterna, no? Una llanterna molt potent, no, Pol?
4: Clar, llavors a la nit, doncs ho van passar a fer amb gas, amb dos fanals de gas, que un era verd i l'altre era vermell, però bé, el gas no era una mica problemàtic, no? No era com un interruptor elèctric de on-off, no?
0: Clar. T'anava a dir, això va ser, si no et vaig mal fixada, a Londres, 9 de desembre del 1868, s'instal·la aquest primer senyal, aquest primer protosemàfor, diguem-ne, a prop de la zona del Parlament, a Westminster, oi?
4: Exacte, sí, sí. Just allà. Era un punt bastant concorregut de Londres. També veurem que la majoria de senyals i invents venen dels Estats Units o d'Anglaterra, que era on hi havia més trànsit.
0: Ah, perquè hi havia, clar, si hi ha més tràfic rodat, ho necessiten més, no?, diguem-ne.
4: Exacte.
0: I quan arriba a nosaltres un semàfor com els d'avui, Pol?
4: Doncs el semàfor ja arriba als anys 20, realment, hi ha aquí un bastant d'espai, fins que no arriba aquest, i això és, aquest sí que és als Estats Units, que aquest arriba als anys 20 als Estats Units.
0: Ah, es posa en marxa als Estats Units, què en sabem d'aquest semàfor?
4: Doncs aquest semàfor era aquest, sí que era elèctric, no?, i tenia llums primer verdes i vermelles, i l'àmbar arriba més tard, no? O sigui, al principi era només passar i no passar, i originàriament eren per cotxes, no és com fins més endavant també per creuaments, que ja s'involucren també els vianants.
0: Ara estava pensant, clar, estem parlant molt de semàfors, però els primers senyals de trànsit, quan comencen a aparèixer? Són posteriors o apareixen abans que els semàfors?
4: Mira, podríem anar molt enrere i dir que apareixen amb els romans, tot i que els dels romans eren unes fites de pedra que eren més per senyalitzar la carretera, no eren tant per controlar el trànsit, no? I no està del tot clar quan comencen a aparèixer, no? Perquè apareixen primer els senyals verticals, no? Aquests amb un pal i una senyal, alguns senyals al terra, cap a finals del segle XIX, principis del XX, és quan més o menys van apareixent. A vegades, per solucionar problemes, per exemple, el de la línia contínua, no es diu que va haver-hi un accident, i llavors la persona que tindrà l'accident va decidir pintar la línia contínua ella mateixa perquè quedessin clars els sentits.
0: Ah,
4: no, mira! Era una mica anar improvisant.
0: Ah, i interessant això de les línies de la calçada, ara que ho dius, perquè no ens n'adonem del necessàries que són fins que no hi són. L'altre dia jo estava a Galícia i posava, avisava, no? Com no estan pintades les línies del terra, i vaig pensar, exagerat. No, hosti,
2: nena,
0: tu, mare de Déu, senyor.
2: Hi ha boira o plou, nena, vigila, tu, per favor, a Galícia.
0: Quin caos.
2: Doctor Caselles, sí, sí. Per què aquests colors, el vermell i el verd?
4: Doncs perquè sempre s'han associat una mica amb vermell prohibició, no?, i verd endavant, no?, de cosa ben feta. Aleshores es trasllada així, sobretot a Europa i als Estats Units, no?, el vermell i el verd per endavant o pausa.
0: Molt bé. Les primeres normes de trànsit i de circulació les tenim datades d'alguna manera? O sabem qui les va inventar? O qui les va posar al final negre sobre blanc?
4: Sí, mira, aquí, clar, al principi cadascú feia una mica el que volia, no? El Regne Unit, anant allà, va aprovar les primeres, el 1865, on limitava la velocitat aquí, clar, perquè al principi tampoc era necessari, no? Però a partir de cert moment, sí. I el primer, el que seria el codi de circulació com a tal, el primer és del 1903 de Nova York, que era el Rules of the Road.
0: Rules of the Road, clar, les regles de la carretera,
2: sí.
0: Ah, 1903, eh? 1903. Sí, sí. El semàfor de tres colors, deies, no?, arriba durant la dècada dels 20 i els tres colors s'atribueixen a William Potts, ara ho deies tu, crec, a Detroit. A Catalunya, quan és, la Brigitte ens deia, el primer semàfor s'instal·la l'any 29 en motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona i ella deia, encara segueix vigent aquest semàfor? Encara realment existeix el mateix semàfor o s'ha canviat el semàfor?
4: No, i de fet aquí hi ha una mica de confusió. Jo mateix vaig fer un vídeo també on havia trobat que el primer era el 1929 i que estava al mes en Provença, però això no és així realment.
0: Ah, epa,
1: per favor,
5: a veure.
0: I t'ha fet fake news.
4: Sí, em van corregir, i és veritat que el 1900, perquè van bastant a la part això, el primer pas de vianants i el primer semàfor. Aleshores, a Balmes, en Provença, el 14 de gener del 1929, s'inaugura el primer pas de vianants.
0: D'acord.
4: Però no hi havia semàfor. I el primer semàfor, els primers, perquè no queda clar quin és el primer de tots, és l'1 d'agost del 29, amb motiu de l'Exposició Internacional, i hi ha una notícia de La Vanguardia que diu que els primers són a la plaça Catalunya, el Passeig de Gràcia, les Rambles, Via Laietana, Calle de Cortes, que era la Gran Via, i plaça Espanya. Llavors sí. No sabem si es van posar tots a la vegada o com van anar.
0: Oh, fixa't, Brigitte, apunta tu, perquè et devien timar, perquè tu hi eres present, però...
4: Jo també hi vaig caure.
2: Jo me'n recordo que l'alcalde de Guadelo del Pas de Zebra, que no es deia Pas de Zebra, es deia...
0: Com es deia?
2: Pas de vianants, nena.
0: Pas de vianants. És que abans he dit, perdoneu-me, peatons, clar, evidentment, vianants, sí. Per favor, un clec a la boca. Com era la Barcelona dels anys 20 que necessitava organitzar i controlar la circulació? Realment eren necessaris aquests semàfors?
4: Sí, o era un senyal? Estava... No, ja es començava a necessitar per això, perquè ja havien començat a aparèixer els cotxes a Barcelona, ja s'anaven popularitzant, també hi havia molts tramvies, cada vegada més vianants. Mira, hem de pensar, perquè veieu com va creixent, el 1900 hi havia 12 cotxes a Barcelona. Només.
0: 12 cotxes?
2: Sí, nena, el dia de la inauguració, si ho he dit.
0: Que fort.
1: És boníssim, això.
4: I el 1907 ja n'hi havia 110. Si això anava creixent... La dada del 29 no la tinc, però anava creixent. Aleshores, es va necessitar d'una mica de marcar unes regles. També és veritat que en aquell moment no et conduïa tothom, o sigui, els cotxes eren un article bastant de luxe i la gent que tenia cotxe majoritàriament tenia xofers, de manera que la gent que conduïa eren, o sigui, tenien les regles clares, no era una cosa que pogués fer tothom.
0: Ara Pol estava pensant, que estem parlant molt de semàfors, la Brigitte ara preguntava si vermell i verd era arbitrari, o era una mica, però per qüestions de connotació històriques, però el fet de decidir els ninotets que hi ha dins del semàfor, això, i també la forma del semàfor, això com es decideix, concretament a la ciutat de Barcelona, que potser tens més coneixement al respecte, perquè clar, tu vas a Berlín i té una altra senyalètica, no? Té uns altres, a més són molt icònics de la ciutat. Sí. En funció de què es decideix deixen els de Barcelona?
4: Jo crec que els més antics, jo crec que era una mica cada fabricant, era un model bastant estàndard, no?, que es fa amb diferents colors, que veus quan canvies de ciutats o pobles a Catalunya és el mateix amb diferents colors. Però sí que, en cert moment, cap al 2010, quan estava en el moment aquest de les Smart Cities i tot això, a Barcelona es fa un nou concurs per dissenyar-ne un nou, que és el que tindreu més vist, que és aquest que és més planet, no?, que ja no té visera, com els antics. I això va ser un concurs que va guanyar una agència de disseny industrial que es diu Tandem. I una de les coses que tenia aquest semàfor era, que no sé si es fa servir o no, era que tenia autonomia en cas d'apagada elèctrica. Durava fins a 2 hores.
0: Mira.
4: De manera que si hi havia una petita apagada, no hi havia accidents de trànsit.
0: Mira, ara ens ho deia precisament, estàvem parlant amb l'Eugeni Rico, cap del Centre de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, i ens deia això precisament, que els semàfors tenien una autonomia, tu ara deies unes hores, podrien ser un parell d'hores, no, Eugeni?
3: Sí, aproximadament és un parell.
4: Jo he llegit un parell d'hores de quan vam fer el concurs.
3: Alguns té un mes.
0: Digues, Pol, perdona, que t'he tallat.
4: No, això, que jo quan de la fitxa del concurs he llegit-lo de les 2 hores, però realment no ho he comprovat. No tinc present, per exemple, el dia de la gran apagada, què va passar?
0: Mira, ens ho deia precisament l'Eugeni, ens deia això, que 2 hores o inclús més havien aguantat aquesta autonomia als semàfors. Pol, abans ho estàvem buscant, no sé si a algun lloc del món hi hagi dones com a icona del semàfor.
4: Doncs bona pregunta. Clar, se suposa que la figura hauria de ser una figura neutra, no? Perquè per no caure en el típic de dona amb la faldilla i home sense roba. Han fet molts invents i han anat provant moltes coses. No sé si dones concretament hi ha d'algun punt, però per exemple a Barcelona hem fet el Mortadelo i Filemón.
2: Ara! Sí. És molt maco, nena, fa una alegria esperar-te allà per veure-ho.
0: I a Màlaga no van posar un del Chiquito? M'ho estic inventant, això? Sí. Oi que sí?
4: Pot ser, em vol sonar. No,
0: ara
4: no
0: buscarem.
4: No tinc quina silueta és.
0: El nostre centre però... de dades, Fran Domènech, et dono feina. A veure si hi ha figures de dones i si al Chiquito li van posar un semàfor o potser era un...
2: Jo crec que sí, nena.
0: Un pas de vianants, no ho recordo.
2: A mi em sona allò del Chiquito.
0: I crec que deia Quietor quan estava vermell. No és broma, no és un acudit dolent. Crec que era així.
1: Sí, hem de dir que fa dos anys ara... ho vam... No, no,
0: ho vam explicar,
1: ho vam explicar,
0: oi?
1: De fet, va tenir diversos problemes logístics i burocràtics per posar-se en marxa. També es va inaugurar una estàtua, però sí, fa un any aproximadament es va posar en marxa uns semàfors on quan estava verd, em sembla que et deia adelante! I diverses coses així. I fa un any també...
0: L'humor dels 90, eh?
1: Sí, és el nostre, l'humor del comerç. I fa un any a Logroño, sí que és veritat que l'Ajuntament va posar en marxa en el marc de les polítiques d'igualtat de la ciutat un semàfor amb figures femenines.
0: Mira, ja tenim la resposta. Mira. Doncs, Pol Casellas, arquitecte, divulgador cultural, gràcies per formar part de la solució. Insisteixo, el podeu seguir a xarxes casellas_pol@casellas_pol a Instagram, en aquest cas concret. Pol, moltes gràcies, una abraçada.
4: Un plaer, moltes gràcies, adéu.
0: Adéu, adéu. Ai, senyor, per cert, ens diuen, confirmat, es va instal·lar el 2022 al barri de Huelín. Huelín, es coneixia el barri,
1: Treball, posi Huelín.
0: Al 677-38-77-19, 93-201-7474.
1: És que tenim oients que fan molts quilòmetres. A peu d'entrada, l'Enric en fa 9, la Montse 7 i l'Albert 6 quilòmetres amb 700 metres. M'agrada molt aquesta precisió,
0: precisió
1: que ens envia l'Albert. L'Anna diu, cada dia faig 56 quilòmetres, no a peu en aquest cas, els fa en cotxe per anar i tornar de la feina i us he de dir que em menjo uns embussos terribles al Vallès Occidental a l'AP7. Vaig pujant, in crescendo. El Quim cada dia, la carretera d'Hostalets de Balanyà i Orís, anar i tornar 80 quilòmetres. Fa 18 anys que faig aquest trajecte i us he de dir que el meu vehicle, que té 13 anys, ja porta 380.000 quilòmetres en el total de la seva vida. El Paco de Manresa, 54 en cotxe i a més 10 caminant, però atenció,
0: epa,
1: on teníem el rècord, Brigitte?
2: A 300 de l'Eva.
1: Molt bé, doncs ens està... Tu parlaves de comercials, taxistes, camioners que ens estan seguint a la solució. L'Ivan condueix un camió, fa rutes entre territoris d'Espanya i també de Portugal i la seva forquilla diària de quilòmetres és entre 200 i 800 quilòmetres. Entre 200 i 800 quilòmetres.
0: Això es creu a la península, fill meu.
1: Això és el que fa l'Ivan.
2: Només d'anada, després de tornar a casa.
0: Per cert, ens diuen, ha trucat un oient, a Sant Vicenç de Castellet els semàfors tenen forma de dona.
1: Oh!
0: Epa!
1: Ostres!
0: És que és informació de servei, visca la solució, gràcies a tots vosaltres. Si ens voleu dir alguna cosa, ja ho sabeu, eh? 93-201-7474 677-38-77-19.
1: No, no, i visca Sant Vicenç de Castellet per aquesta iniciativa. Per cert, la Montse diu, jo només faig 20 quilòmetres a la setmana per feina. Però vull llançar una pregunta a l'Eugeni.
0: A veure, Eugeni.
1: Diu, en un temps on ens domina la intel·ligència artificial, com s'aplica la IA en termes de mobilitat? Es pot fer? Es fa?
3: Doncs mira, és una molt bona pregunta.
0: Jo prefereixo que ho facis tu, eh?
2: Sí, jo també, nena, t'ho anava dient,
0: si acas.
3: Doncs mira, nosaltres precisament aquí a Barcelona estem impulsant un pilot a través del Barcelona Innova Lab Mobility, que és una iniciativa promoguda des de la Direcció de Mobilitat de Barcelona, conjuntament amb Fira i Vitalitat. Doncs hem llançat ara un repte per aplicar, veure com la intel·ligència artificial ens pot ajudar en la gestió semafòrica. L'any passat vam fer un estudi conjuntament amb l'UPC, en el qual doncs analitzàvem diferents opcions, diferents tipus d'intel·ligència artificial, com podria això ajudar-nos, i com us deia, hem llançat aquest repte i justament doncs ara hem rebut les propostes que estem avaluant i l'any que ve tindrem un pilot a la ciutat.
0: Epa!
3: En el que mirarem, doncs, com la intel·ligència artificial ens pot ajudar precisament a una cosa que comentaves tu abans, Elisenda, que és a dinamitzar, no?, aquests plans semafòrics i fer-los adaptatius a les condicions, no del trànsit de vehicle privat, sinó de la mobilitat.
0: Ah, de dir, ui, que val el, jo què sé, el B3.
2: Molt bé.
0: Va, no sé on, obrim, que ha d'agafar carrera go. T'anava a preguntar, abans ens deies, no?, nosaltres comencem el paper en blanc, no?, comencem per una zona, i quan la tenim ja tota coordinada a nivell de necessitats, de tempos, de passos de vianants, dels cotxes, dels serveis públics, de mobilitat, ho tenim tot coordinat, aleshores ho coordinem amb les altres. Us ha passat mai de trobar-vos i dir, és que és impossible coordinar, m'invento, la zona de Sant Martí amb aquella banda que enganxa amb el clot. Us ha passat alguna vegada de dir, ostres, que hem de fotre un semàfor que duri un minut i mig, perquè si no, això no casa.
3: Bueno, hi ha cruïlles que realment són molt, molt, molt complicades. I sense anar més lluny, totes aquelles que tenen el creuaments amb el tramvia, en el qual doncs, li donem màxima prioritat i minimitzem les aturades que hagi de fer, doncs són cruïlles que s'han de mirar molt bé, s'han d'analitzar molt bé. Hi ha un treball ingent d'enginyeria de trànsit darrere que fa doncs, que sigui molt complexa la programació d'aquestes cruïlles i, sobretot, doncs, no només per la cruïlla, sinó per la repercussió que tenen les altres. No?
0: Semàfors espatllats, ara deies, no? Alguns tiren amb bateria. Però vosaltres podríeu, des del centre de control, dir, ui, aquest s'ha espatllat, jo des del centre de control l'activo o el desactivo? És a dir, s'ha tornat boig, un semàfor.
3: Nosaltres, el 90% dels semàfors els controlem, no els podem votar, els controlem des del centre de control. O sigui, les programacions semafòriques les fem des del centre de control. Nosaltres d'allà tenim un control de quins semàfors estan funcionant, quins tenen avaries, per avisar els equips mantenidors perquè vagin a reparar-los.
0: Però li pots dir, deixa d'anar en automàtic i te'l poso jo manual.
3: Sí.
2: Ai, nena
0: que fa,
3: i força en plans, o sigui, hi ha zones de la ciutat doncs, que pel que sigui doncs és necessari en un moment puntual doncs, forçar determinats plans semafòrics i els forcem des d'allà.
0: Què vols dir això? Per exemple,
3: doncs, doncs, si se'ns queda, doncs, per dir alguna cosa, la plaça de la Carbonera, que és un punt molt...
0: On
3: molt,
0: és la plaça de la Carbonera?
3: La plaça de la Carbonera és la plaça de Drassanes que dona accés al port.
0: D'acord.
3: És un punt, doncs, bastant conflictiu, sobretot en època estival, i doncs allà tenim 8 plans semafòrics, i des d'allà, doncs, en funció de les condicions del trànsit, doncs anem forçant uns plans semafòrics o uns altres per doncs,
0: agilitzar
3: el trànsit.
0: I com ho veieu?
3: I en un moment donat, quan està tot congestionat, doncs, un dels plans semafòrics és posar tots els semàfors de sortida de la Carbonera en verd per intentar buidar...
0: I perquè ens ho imaginem, no? Hi ha una persona allà apretant un botó i posant-los tots
3: en
0: verd.
3: Sí, al centre de control tenim 40 persones treballant.
2: M'encanta, nena, ens hem fet amistat.
0: Hem d'anar-hi.
2: És
3: 24/7, vull dir, nosaltres no ens aturem cap dia de l'any, les 24 hores, i estem allà doncs, controlant, no només els semàfors, vull dir, semàfors, tot el tema de les càmeres, panells informatius, controls...
0: Clar, ara m'ho estic imaginant, Eugeni, digue'm si vaig errada o no, com si fos un controlador aeri, però terrestre.
3: Sí.
0: Ah, per això feu 24/7, per això esteu tota l'estona, no?, sobre d'això.
3: Hem de saber en tot moment què és el que està passant a la ciutat i sobretot si hi ha alguna avaria de semàfors o alguna incidència, doncs poder actuar amb màxima celeritat.
2: Doctor Rico, jo li volia preguntar si les rondes s'han quedat obsoletes.

0: amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Vuit minutets i seran les dues del migdia. Avui ens estem demanant com carai s'ho fan per gestionar el trànsit a les grans ciutats. I hem marxat de la publicitat dient, ostres, hi ha una comarca que no regula el trànsit amb semàfors. De seguida descobrim quina, però abans, la Brigitta, així, fora d'antena, tenies una pregunta molt interessant, Brigitta.
2: Bueno, nena, perquè sempre penso en el bé de la comunitat i llavors volia preguntar-li al doctor Rico el tema que si hi ha una emergència, jo m'imagino, un incendi, un allò, els bombers, tot això, com es paralitza tot l'altre.
1: És a dir, podeu aturar-ho tot i dir, va, poso tot el carrer Padilla, bam, en verd.
3: Bueno, nosaltres tenim estipulats uns corredors d'emergència que van des dels quartels de bombers i que des del centre de control doncs forcem aquests plans d'emergència per tal de que els vehicles dels bombers no s'hagin d'aturar des dels seus quartels fins al lloc on hagin d'atendre l'emergència.
1: Ah. A tot això, resposta, Brigitta.
2: Molt
1: bé. Per tant, si hi ha uns corredors que fa que arribin ràpid les emergències, sí, sí, sí, on han d'arribar, que no es confiï tot que els conductors, conductores s'apartin del camí de les
2: doncs
1: ambulàncies.
2: Felicitar-los, felicitar-los.
1: Doncs sí. Dèiem, una comarca que no necessita regular el trànsit de semàfors.
4: Sencera.
1: Domènec.
4: Sí, sencera. Mira, és una comarca que ho vam demanar a les xarxes i molts oients ens han respost, el Terribagorça, Solsonès, serà la Terra Alta. Doncs no, és una altra, és la comarca del Priorat.
5: És necessari, que no fa falta.
6: Hi ha poc moviment, poc trànsit i són poca gent, cada dia menys. Això és un poble, no és una ciutat.
7: Mm. Si ho respectes com et arreu, no hi ha d'haver cap accident ni cap història.
8: De fet, ja fa molts anys que vivim sense semàfors i no es troben a faltar.
7: Si hem estat fins ara sense semàfors, és a tonteria posar-ne.
4: Clar, és que són 23 municipis sense semàfor i això seria doncs uns 10.000 habitants aproximadament. És, ho diré més, fa 20 anys, el 2006, es va instal·lar el primer i únic semàfor de la zona i més endavant el van acabar retirant.
1: Oh, m'encanta aquest gir. Mira, parlem amb en Sergi Méndez, és l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Sergi, molt bon dia.
9: Hola, bon dia, com esteu?
1: Escolta'm, Sergi, primer de tot, estem estupendos, contents de sentir-te. Com és que es va acabar retirant l'únic semàfor que veu posar a tota la comarca del Priorat?
9: Doncs era un semàfor que es va instal·lar per unes obres que s'havien de fer a la Nacional 420, que és la principal via de, no, i que travessava el municipi de Falset, el poble de Falset. Llavors es va instal·lar aquest semàfor per regular sobretot els passos de camions mentre es feia les obres de la variant. Mm-hmm. Quan aquestes obres van acabar, aquest semàfor va quedar totalment obsolet i va ser uns quants anys després que es va decidir retirar-lo.
1: Mm-hmm. Ara que deies Falset, clar, ciutats com per exemple Falset, per les hores d'entrada i sortida de l'escola, s'utilitza una alternativa per regular el trànsit. Estem parlant d'un guàrdia municipal. Com funciona? Va només allà a aquelles hores que toca i tothom el coneix? Sempre és la mateixa persona de referència?
9: Sí, sempre és el mateix equip i tothom el coneix. De fet, estem parlant de Falset, que és la capital que no arriba a 3.000 habitants. Mm. Vull dir que aquí al final som pobles on tots ens coneixem i suposo que precisament per això i per la manera de ser de la comarca, doncs els semàfors són un invent que no ens són necessaris. No?
1: Ara parlaves de la manera de ser. Clar, el fet de no tenir semàfors, no sé si és una cosa primera que l'altra, no sé si és primer l'ou o la gallina, no? Però fa que la població sigui més responsable, potser o més empàtica, no?, amb la resta de vianants i de conductors?
9: Potser sí, suposo que hi ha de tot, com a tot arreu, però sí que té molt a veure, o diu molt, precisament d'aquesta manera de fer dels habitants, dels prioratins i les prioratines, no?, que també és una comarca merament agrícola i suposo doncs, que aquí la relació amb el temps, no?, i amb l'entorn doncs, ve marcada per un altre ritme, no? Mm-hmm. No pas el del trànsit.
1: Mm-hmm. Sergi, qui diries que se'n beneficia més de l'absència de semàfors, els habitants o els conductors?
9: Jo crec que tothom, no? Perquè al final també és una cosa de sentit comú, no? És a dir, ja tenim normes de trànsit, no? Ja sabem les preferències de pas per on t'has d'incorporar, no? O per on et vindrà un cotxe. Jo crec que aquí al final ens beneficiem tots, però precisament respectant les normes de trànsit i de circulació. Només faltaria, no? No és que la comarca del Priorat, per no tenir semàfors, es pugui fer el que et doni la gana amb el cotxe o amb el tractor.
1: No és allò de la ciutat sin ley, eh? Doncs hem parlat amb en Sergi.

0: Bender, l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Gràcies, Sergi, una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Adéu, adéu. Eugeni, ara deia, tothom coneix les normes, no, de prioritat. Si s'espatllen els semàfors, a què hem de fer cas? Al guàrdia urbà, a les senyals de trànsit, és a dir, quines són les prioritats?
2: Evidentment, a la guàrdia urbana.
0: Si ve, primer, persones?
2: Sí, sempre la guàrdia urbana.
0: I si tenim un senyal de trànsit que es contradiu amb el que pugui estar fent un semàfor que possiblement està espatllat o no, qui guanya dels dos?
2: Si un semàfor està espatllat, el primer que hem de fer nosaltres és detectar-ho. I llavors, si un semàfor no pot estar contradint una senyal. Hi ha dintre de les programacions dels semàfors, hi ha els reguladors semafòrics, que és on van totes les senyals dels semàfors, que si hi ha algun tipus de problema, automàticament doncs ens notifiquen a nosaltres o els semàfors es posen en verd.
0: Per tant, Brigitte, si tu veus un stop i després veus un semàfor en verd, prioritza l'estop sempre, eh? Primer pares i després passes.
3: Ah, sí, nena.
0: Home, clar, no ho facis al revés, perquè si no tindràs un problema.
3: Ja li diré al xofer.
0: Fran, no sé si volies dir alguna cosa.
4: No, volia dir que els oients segueixen enviant els quilòmetres.
0: Endavant.
4: Però jo no, però ara hi ha una cursa en paral·lel per veure qui té menys semàfors.
0: Epa.
4: Perquè el Jordi ens ha escrit i diu, a Sant Quirze només tenim 3 semàfors.
0: Quin Sant Quirze? De Besora?
4: Del Vallès.
0: Sant
4: Quirze del Vallès, sí. Només té 3 semàfors. Però ens ha escrit la Sandra des de Taradell, és un poble de la comarca d'Osona que té 6.000 habitants aproximadament.
0: Sí.
4: I ella diu que no hi ha cap semàfor.
0: Tampoc.
4: Jo he intentat verificar el factor Albert Tom, col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, si no ens respon a l'estona que queda de programa, demà al matí a veure si ens verifica que és cert que a Taradell, amb 6.000 habitants, no hi ha cap semàfor.
0: Jo
4: he intentat contrastar,
0: Home, oients de Taradell, feu-nos-ho saber, 677-38-77-19.
3: Doncs clar, no estic segura si a l'Hospitalet de l'Infant hi ha semàfor.
0: Home, nena, hauràs sortit d'allà aquest matí o hauràs
3: mirat? Però jo vaig amb cavalls i jo no m'entenc.
0: No aplica.
4: Per cert, ens envien fotografies de la ciutat de València, l'Anna, concretament, amb un semàfor de vianants, on el nino verd i vermell és una dona. També.
0: Epa! Fotrem un mapa.
4: Mira, no estaria mal això.
0: No estaria malament fer un mapa. Eugeni Rico, cap dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per haver-nos atès, per haver visitat avui la solució i ser part de la solució.
2: A vosaltres.
0: Torna quan vulguis,
4: Què passa? Què diuen? Òscar Fernández.
0: Què diu l'Òscar? Què dius, Òscar? Que Sant Quirze del Vallès, què?
4: Controlats 2 semàfors, només. Almenys encara,
0: Està connectat, l'Òscar, o no?
4: Concurs, No trobo el tercer a la memòria.
3: Vale. Que no se l'hagi saltat, nena.
0: Òscar Fernández, Catalunya migdia. Us deixarem ara amb ell, a les 2 del migdia. Ara. Abans, però, dir-vos que demà tornem amb consultori sobre ulls, amb l'oftalmòleg Anton Barraquer i l'optometrista Guiomar Pàrrega. Abans de marxar, 20 segons. A veure, Fernández, què et falta? El tercer semàfor o què?
5: Sí, li estic donant voltes. En tinc 2 molt localitzats i el tercer vaig donant-li voltes. Aquesta tarda aniré a buscar-lo.
3: No, que se l'ha saltat.
0: Per favor, me'l busques i demà m'ho dius a la solució. Fins ara. Adéu, adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un nucli de tempestes intenses ha afectat fa poca estona les comarques del Pallars, al sud de Sort, tot i que per moments les pluges han sigut intenses, han durat poca estona i s'ha anat afeblint aquest front a mesura que es desplaçava cap al nord-est. Aquesta i d'altres tempestes aïllades que han afectat aquesta matinada al Pirineu i punts de l'interior de Barcelona i Girona són el preàmbul del canvi de temps radical que ens afectarà de ple aquest matí i que portarà fortes pluges i una baixada generalitzada de les temperatures. Les pluges, però, no seran generals. De fet, les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que poden ser torrencials, sobretot al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Aquí el risc per inundacions serà de 5 sobre 6. Davant d'això, el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària i també queda restringida la mobilitat en aquestes 5 comarques. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
1: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari, no només a les comarques amb risc. El Meteocat preveu xàfecs localment molt intensos i que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en poc més de 3 hores. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El president de la Generalitat demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Salvador Illa ha fet la petició enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors del primer dia de curs.
1: Detinguts dos menors en més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament.
3: 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consulat britànic a Jerusalem.
1: 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Pèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Denuncien una agressió policial a un jove la matinada de dilluns durant la Festa Major de Sabadell.
3: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo on es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després, entre 3 policies, l'immobilitzen per detenir-lo.
4: Què fas, tio? Què fas?
3: Segons el comunicat, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això, des de la Crida demanen que es depurin responsabilitats i que se suspengui l'agent implicat. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets.
1: Esports. El Barça arrencarà aquest dimecres la seva participació a la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció. Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat l'equip per guanyar aquesta Lliga de Campions.
3: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs en 2 errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
1: Jugats també aquest dimarts a la Champions, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra. Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
3: Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres. En categoria femenina hi ha 6 jugadores del Barça: Caroline Graham, Patrick Guijarro, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi són les ex-blaugranes Alexia Putellas i Mapi León.
0: Fins aquí les notícies.

0: tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: I 7, depèn de l'hora que ens escolteu. Roger Grandell, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: De tenir en compte tot l'any els treballadors de fàbriques, forners, gent que a aquesta hora va treballar, eh?
2: Et vaig enviar un missatge, no?, d'algú que ens deia...
1: Sí.
2: Jo sóc del club de les 4 de la matinada.
1: Mira, el llegim, no? Ja li
2: sí,
1: fem un homenatge. Grandell, no. A veure... Grandell,
2: era.
1: Mira, sóc... El llegeixo jo, si et sembla, eh?
2: Sí.
1: Soc
2: sí.
1: dels que us escolta a les 4 del matí, perfecte. Treballo en un obrador d'un forn de pa i entro a les 5, encantada de compartir aquesta estoneta. Per tant, aquesta estimada oient, a aquesta hora, doncs, deu estar-se llevant. Si entre les 5 i ara són les 4 i 7 a la remissió, doncs es deu estar llevant, acabant de preparar un cafè.
2: M'agrada, us escolto a les 4 del matí, perfecte.
1: Perfecte.
2: El so arriba,
1: exacte.
2: L'antena funciona.
1: I al final algú puja al canal com toca, ho fa sense, com l'Enric.
2: Tot amb una qualitat, rodó. HD.
1: T'has llevat mai a les 4 del matí per anar a treballar, Marta?
3: Moltes vegades, Garriga.
2: Home,
3: jo feia un horari de morning show.
1: Però no sé, quina hora entraves, filla?
3: Entrava a les 6 i sí que alguna vegada m'havia hagut de llevar a les 4, sí, sí. Vaig fer-ho durant 3 anys.
1: I?
3: A Flash FM. I no ho tornaré a fer mai més a la vida. Espero que no.
1: No ho saps.
3: Si puc triar, triaré que no.
1: I a vegades no pots triar perquè t'ofereixen una cosa que dius, he de dir que
3: mai
1: sí.
3: Mai he estat tan lletja com en aquella època. Això passa.
1: Però perquè tu amb el temps millores, no per la feina que feies.
3: No és veritat,
2: bueno,
3: no sempre.
2: Potser anava molt cansada, no? Potser anaves molt cansada.
3: Sí, a part que em notava com un salmó contracorrent. Per molt que fessis un horari que tampoc és tan bèstia. Vull dir, perquè a les dues ja estaves a casa i el que et deien sempre, tens tota la tarda per tu.
1: Lliure, sí.
3: Sí, jo he patit mil vegades.
1: Cromo. I tu, Roger, ho has fet mai?
2: No, jo és només per anar a l'aeroport durant una època. Durant una època.
1: Aquell,
2: sí, que el vol,
1: aquell vol de les 6 del matí.
3: El que els havia costat 20 euros.
2: De les 6 i 10, dels 20 euros, però hi deixava la salut. I ara el que faig és dir, doncs, mira, pagaré una mica més, però ara no agafo un vol abans de les 10 del matí.
1: Escolta una cosa, això...
3: Igualment matines, eh?
1: Ho he reflexionat.
2: Igualment m'aixeco, sí, d'hora per agafar l'avió.
1: Sí, un avió només es pot agafar a partir de les 11, que no impliqui matinar. No, jo també he agafat molts a les 6 del matí, que el compres per estalviar-te 14 euros...
2: Però hi deixes la salut.
1: Llavors et compres un croissant per fer temps i ja t'has gastat els 14. I dius,
3: exacte,
1: sóc tonto! Em podia menjar el croissant a casa i agafar el vol de les 10.
3: I perdona'm una cosa.
2: Si el pots pagar, sí.
3: Tothom sap quina marca de pernils hi ha a l'aeroport?
1: Amb nom de torero.
3: Efectivament.
2: Enric en castellà.
3: I un entrepat costa 15 euros.
1: Sí, però...
3: És una barbaritat.
2: No.
1: És que ara veiem un capítol. A totes les botigues de l'aeroport hi ha els mateixos entrepans gairebé iguals a tot arreu. El mateix entrepà de truita seca. El mateix croissant que
3: sense
1: que
3: tomàquet, res. Eh?
1: El mateix suc de taronja a 6 euros. A tot arreu hi ha val el mateix. I efectivament, un entrepà a 15 euros. Ara, els hi deuen fotre una clavada de cànon per tenir botiga d'aeroport,
3: segurament. I et diré, ara,
1: manera de...
3: i lo agús que em quedo, gastant-me els 15 euros per comprar-me'l, també.
1: No, és que a l'aeroport fem coses incomprensibles.
3: Totalment.
2: I quanta estona abans s'ha d'arribar a l'aeroport?
1: Jo el mínim necessari.
2: Jo vinc d'una família que 3 hores abans has de ser allà.
3: És que hi ha gent que es posa molt nerviosa, sí.
1: Però això jo crec que és més dels pares, no?
2: No sé si està estipulat de que et recomanen tant d'estona abans.
3: Potser és una hora abans de començar a embarcar?
2: Pot ser per passar el control i tot això.
1: Normalment no hi ha guerra. Jo, últimament, no he trobat grans cues.
3: Jo tampoc.
1: Només falta que ho digui, però el proper dia anar amb temps just i trobar-me allà una romeria. Però, vaja. Doncs, parlant de romeries, ara arriba un moment que respectem religiosament. És l'hora del que no surti d'aquí. Endavant, sisplau, Roger Grandell i companyia.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí. Oh,
2: Dos minuts i un quart de set. Marta Muntaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: I avui, a distància, Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, com anem?
2: Molt bé.
3: Bueno, i Marc Andreu.
5: Sí, clar. Bona tarda, pendons.
2: Què fa? Tanta gràcia. Explica-ho i així riem tots,
5: mira, no? Que som a la presentació de la nova temporada de 3CAT, que és molt nostra.
3: Que se celebra aquí, a Barcelona, a baix del en realitat, aquí a l'Ideal, a sota del Manac, a Montjuïc. Uh-huh. Han muntat, he de dir, una gran infraestructura. Vull dir que estem parlant que hi ha una catifa Marac de molt grossa. Ara mateix Laura Escanes i Miqui Núñez hi estan passant, s'estan fent fotos. Han passat ja molts VIPs, hi ha alguns concursants de la Gran Cita. Hi ha molt de moviment.
5: De fet, també hi ha...
3: Però, Marc, què et fa tanta gràcia?
5: Mira, perquè...
3: En portem unes quantes, Marta, ja.
5: Tenim un llibret amb totes les novetats que s'estrenaran aquesta temporada, i en aquest llibret hi ha les fotografies oficials de cada un dels programes. I a la portada, evidentment, també hi ha el que no surti d'aquí.
3: I sortim fatal, oi?
5: I acaba de descobrir per primera vegada com va anar la sessió de fotos que us vau fer vosaltres tres.
3: És que no... És a dir, està molt bé. Està molt bé aquest catàleg.
5: Està molt bé, però és veritat que us han posat un fons de grafiti, així com...
3: No m'apretis, Marc Andreu.
6: Com modern, maleducat.
2: Marc Andreu, no sé què estàs intentant provocar.
5: No, res, res.
3: És una portada feta amb collage, que és genial, i sobretot seria genial si ho haguéssim recuperat de l'any 83 i fos el, no, una de les primeres que s'hagués fet. Llavors seria guapíssim.
2: Ens ho podeu ensenyar? A mi i a la Marta, que ens arriben imatges vostres que aquí davant de les fonts de Montjuïc.
3: Però jo surto fatal, oi?
2: Aviam.
3: Surto com enfadada.
5: Si no, ho podreu veure segurament publicat a 3CAT aquesta tarda quan ja s'hagi fet tota aquesta presentació.
3: I perdona'm una cosa, per què sortim a la portada de 3CAT?
2: Ben bé al centre, molt bé.
3: Amb la Melero... Exacte. Ens han triat a nosaltres? Bueno, o sigui, doncs, estem parlant de la reconciliació entre Juliana Canet i senyor 3CAT?
2: Jo crec que perdona, allà on ens han col·locat devem ser estratègics per la nova temporada.
3: Has de saber que jo només arribar ja m'he saludat amb diversos senyors 3CATs, cada un més encantador que l'anterior. Ja hi ha hagut aquell punt de tensió que també fa mantenir viva la nostra relació, perquè som aquest tipus de parella, nosaltres, i ja hem estat la mar de bé. Vull dir-te que tots estem encantats de ser aquí. Jo, ells, tothom.
2: I aquí tenim ja, que heu dit que ja volten per aquí, i amb qui creieu que podrem parlar d'aquí una estoneta?
5: Podrem parlar amb l'Arnau París, per exemple, que estrenarà sent presentador de Joc de Cartes. També la Laura Escanes, que ha arribat, com deia la Juliana, que estrenarà també Travessa VIP a final de mes.
3: També veiem en Roger Escap amb la seva dona, la Diana Gómez, presentadors clàssics de la casa com en Llucia Ferrer, en Ramon Pellicer, també hem vist per aquí la Raquel Sans. Ja, és que hi és tothom.
5: I el nostre Cubino, que també estarà en format a 3CAT aquesta tardor.
3: Ah, sí?
5: Sí, un reality sobre ell. He estat llegint el dossier.
3: A veure, Marc Andreu, què vol dir un reality sobre ell?
5: Sobre la seva figura, sabeu que ell era com un músic important, no?
2: David Lyme, als anys 80, que va ser com molt famós.
5: Crec que busquen el seu doble, o alguna cosa així, que clar, hi ha molta cosa per llegir.
3: Serà fantàstic. És veritat que aquest document que ens han regalat és un llibre, vull dir que és una novel·la llarga. Hi ha molta informació sobre tots els programes que es faran aquest any a la casa. Ganyat de llegir-nos en profunditat i poder-vos-ho explicar.
2: Exacte, doncs us donarem, no sé, 20 minuts, mitja horeta, ho llegiu en diagonal i ens expliqueu les novetats de 3CAT per la nova temporada.
3: I jo de moment vaig a lluitar per una copa, que es veu que només te la donen si ets influencer, i jo he d'anar a demostrar ara mateix si em dedico o no a la creació de contingut. Tot passant per alt, que també és una mica fort, que si només em dediqués, diguéssim, a la comunicació, també podria demanar una copa, no?
5: Mira, sembla, Juliana, però... torna eufòria.
3: No, això...
5: Sí, que ho diu, que torna eufòria.
3: Molt bé.
5: Mira.
3: Quan?
5: No, em diu aquí primavera del 2027, amb Marta Torné i Miqui Núñez.
3: Ganes?
2: I què diu de nosaltres?
5: Us busco?
2: Sí, clar.
5: Vinga, va.
2: Aviam, diu... que no surti d'aquí.
3: Pregunta què passarà amb nosaltres l'any que ve.
2: Exacte.
3: A veure si saben cadascú què farà.
5: Mira, la solució, la Travessa VIP, Polònia... No, que no surti d'aquí, dins d'entreteniment.
3: Famosos, famoses i crònica social amb mirada generacional.
2: Molt bé.
3: Bé.
2: I no hi ha més text.
3: Sí, n'hi ha molt, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Muntaner, que no surti d'aquí, continua portant el seu to irreverent i sense filtres al tram final de la tarda de Catalunya Ràdio, però també amb una presència important durant les primeres dues hores del programa. Un fenomen que ha sortit de l'estudi per omplir teatres i endinsar-se en la vessant més personal dels seus conductors amb la docu-sèrie Que no surti d'aquí al descobert, un èxit entre el públic jove.
2: Perfecte, doncs molt bé.
3: Quedem entesos.
2: Tot veritats, sí. Tot veritats, i som nosaltres aquests.
3: Nois, amb qui us agradaria que parléssim ara?
2: Home, amb la Laura segur, no?
3: Amb la Laura.
2: I amb l'Arnau París, jo
3: crec
2: que també.
3: I la Melero. La Melero, Marta, ja saps que és la més llesta i que totes aquestes se les perd.
2: No hi és.
3: De moment no l'hem vista, poder
2: bueno, aviam, si hi és, també estaria molt bé parlar amb la Melero.
3: Hi ha gent que està arribant, jo he vist gent de la ràdio que anava cap allà.
2: Sí, sí, sí.
3: Vull dir que potser hi ha gent que està de camí. Mm.
2: Molt bé, família, d'aquí una estona tornem a connectar, a veure si tenim alguns protagonistes.
3: Fins ara.
5: Vinga, adéu.
2: Fins ara. La Juliana i en Marc Andreu, que estan a la presentació de la nova temporada de 3CAT a l'Ideal de Montjuïc. Jaume Miranda, molt bona tarda.
7: Bona tarda, com estàu?
2: Molt bé, què tal?
7: Estic al·lucinat amb el desplegament de 3CAT, per qui no ho estigui veient. Sabeu allà una cosa, un blockbuster de la producció, no? No, fora conyes.
2: És el dia de desplegar tota la programació, no? Tots
7: jo pensava
2: convidats.
7: Que hi hauria un atril, Namerero parlant de la nova programació d'aquesta temporada i ja està, una cosa més senzilla, de portes cap endins, m'entens? És una cosa... una Super Bowl catalana, pràcticament.
2: I quan s'acaba l'acte, a mi m'han dit que hi ha com una festeta. I llavors, que estem convidats.
3: I han insistit, exacte, han insistit en que hi anéssim. I hem dit, sorry, I'm a superestrella,
2: exacte,
3: no puc venir.
2: No estem treballant i...
7: Però és una festa per els treballadors o per oberta per tothom?
2: Aquest és el meu dubte. Tant de bo sí,
3: crec
2: com...
3: que no, crec que és per la gent de 3CAT.
2: Pels convidats i per les cares de 3CAT, m'imagino.
7: Perquè no vagis llançant fake news, que potser s'hi presenta allà
2: confirmin. Bé, abans de res, passem un moment pel WhatsApp, al 677-2710-58, perquè ens diuen, hola, guapos, ahir vaig anar al concert de l'Aitana i també m'he escoltat el vostre programa d'ahir i no ho vau explicar. No sé si el dia que hi vau anar també, però ahir, abans del concert, anaven sortint anuncis a les pantalles del costat i al principi de Superestrella l'Aitana es retoca el maquillatge amb el producte que anunciava. Ara, ella estava increïble i m'ho vaig passar molt bé, m'encanta el vostre programa. Tu, Marta, també ho vas veure? Que hi havia com unes publicitats.
3: Sempre, abans del concert, sí, trobes publis de... Però l'any passat també, de Santander, sí. Que ja sabem que és el banc de l'Aitana. Després de Yves Saint Laurent, si no m'equivoco, que és aquesta marca amb què l'Aitana col·labora i fan campanyes de maquillatge. I el que no em vaig fixar és si amb Superestrella també hi havia aquesta picada d'ullet. Però sí que en la prèvia, tota l'estona eren campanyes comercials.
7: Però eren protagonitzades per ella.
3: Sí, no, la de Santander crec que ella no hi sortia.
7: Bé, però clar, hi ha un vincle empresarial que tots coneixem.
3: Clar, claríssim.
2: Bueno, que cada cop més els grans concerts van patrocinats. Molts, sí, vull dir, marques que acompanyen artistes.
7: Clar, però marques que fan anuncis protagonitzats per l'estrella que va cantar en segons, això ja te transforma en una superestrella, sí, oficialment.
3: Sí, i abans de redacció, no me'n recordo amb quin company ho parlàvem, però que la visió de l'Aitana, per molt que no li agradi tenir aquest públic que va tant a concerts i que es mou tant en massa, que són les menors d'edat, perquè al final en té moltíssimes, sí, que són les que li omplen també els estadis, la visió que tens, que aquest sigui el teu públic, perquè tindràs dues entrades segur garantides, que és la del menor més el seu acompanyant, és que amb raó fa sold out també, perquè és l'interès es duplica.
2: Clar, i si van els pares...
3: Clar, els pares, o sigui, ve de dir els dos, vale, que jo no m'ho vull perdre, que t'agrada tant aquesta cantant.
7: És molt bon negoci. Segur que vos passava quan vos agradava una pel·lícula que la veieu cada dia. En el meu cas era el Rei Lleó, cada dia el Rei Lleó. Aquesta gent, aquestes noies, sobretot, preadolescents, els és igual repetir cada setmana el mateix concert que se fan tot l'estat espanyol.
3: Et diré que en el concert de divendres, l'Aitana, que parlava amb gent del públic que estava a pista, deien alguns, no, jo et vaig anar a veure a Extremadura, o et vaig anar a veure a les Canàries, i ella, clar, per una banda és com m'encanta, però tota gent que està repetint.
2: 100%. Avui, últim concert, haurem de veure si va algun personatge famós o no.
3: I perdona'm, Roger, però crec que és un detall rellevant, perquè una figura clau de l'entorn de l'Aitana, del seu equip, Núria Carreras, ens ha comentat el que no surti d'aquí, l'última publicació de com ens ho vam passar de bé, Marc Andreu i jo, al concert de l'Aitana el divendres.
2: Per tant,
3: tenim el vistiplau
2: que mai de l'entorn Aitana.
3: Tenim la benedicció absoluta de l'entorn de l'Aitana i també la seva, perquè... ella, recordem, va xerrar per DM amb la Juliana Canet aquest cap de setmana. O sigui, que perfecte.
7: Ja som de la família de l'Aitana, no? Pràcticament.
3: Pràcticament.
7: Tenim uns dies boníssims.
3: Crec que només ens hem de guanyar en Cosme, que no serà cosa fàcil, però ho tenim a tocar.
7: Perfecte.
2: Ahir comentàvem, bueno, vau explicar tu i a Marc Andreu que li havien demanat per en Plex perquè no hi era.
3: Sí.
2: I fa una estona em deien, ahir en Plex amb els amics al concert de l'Aitana em diuen que anaven amb seguretat VIP. Vull dir que, per tant, es va presentar amb tot l'esquad d'amics que l'acompanyen sempre i que ahir sí que van ser en el concert de l'Aitana. I que és possible que la veiguem a veure el Barça el partit de demà al Camp Nou.
3: No l'hem vist mai.
2: No?
3: Fa molts anys que no la veiem al Camp Nou.
2: I això que dèiem de que ja no era del Barça en el seu moment en aquest programa...
3: Hi ha una estratègia aquí, eh?
2: I no sé si té a veure amb alguna samarreta en algun moment.
7: Tu creus que va dir que era del Barça en el Palau Sant Jordi perquè li regalessin una entrada en el Camp Nou?
2: No, no crec.
7: Seria icònic.
2: Bé, passen 7 minuts d'un quart de 7... Us hem de dir que tenim novetats sobre una de les parelles de guapos més fortes del curs. Estem parlant de la cantant Bad Gyal i el model Noah Brown.
3: Són novetats que aquí al programa ahir ens van fer saltar totes les alarmes. Totes. Perquè una cosa és estar enamorada del teu nòvio, que això, perfecte. És que,
2: sí, ideal.
3: És que bé per tu, me n'alegro.
2: Oh, no,
3: me n'alegro molt. Exacte. Clar. Una cosa és estar enamorada del teu nòvio i l'altra és cometre bogeries de les quals te'n pots penedir tota la vida.
7: Ui.
3: Però anem a pams. Perquè si l'Alba Farelo, Bad Gyal i en Noah Brown han sobreviscut l'estiu, ells van començar a sortir cap a la primavera, aquesta tan forta que va esbotzar a totes les portes, han sobreviscut l'estiu, per tant, prova superada, que no és fàcil.
7: I no hi comptàveu, altres?
3: Jo gens. De fet, era el meu pronòstic de ruptura. Mm-hmm. I, per tant, encara en el setembre, en aquesta fase de lluna de mel d'enamorament. Encara estan allà. Per això tots sabem que té data de caducitat, no dic la relació, sinó dit aquest...
2: L'enamorament.
3: Exacte.
2: Claríssim.
3: I ahir la Bad Gyal va publicar un carrusel de les vacances al seu compte d'Instagram i podíem veure molta foto que s'assemblava molt, saps? Aquestes que dius, són iguals, però calculadament te'n posen una a la primera, després la quarta, però dius, són iguals. Doncs segurament hi ha algun matís que se'ns escapa. Molta foto d'ella lluint modelets cars de marques, d'ella també amb cotxes de luxe de fons, d'ella ensenyant els peus, que ja sabem que és una cosa que li funciona.
7: I apassiona ensenyar peus.
3: Li funciona moltíssim.
7: Sí.
3: I les cançons també diu coses de peus, o sigui, que és un mercat que ella domina. Però molta atenció a la imatge número 10, senyories, d'aquest recull de fotos estivals.
2: Aviam, la 10.
3: Ves-hi, t'impactarà, diràs. Sí, m'està posant el cul a la cara, i efectivament, perquè és un primer pla del seu cul.
7: Així. O peus o cul. Això és Instagram de Navarial, i per això mos agrada.
3: Clar, a mi m'encanta que sigui així.
7: Sí, jo estic dins.
2: Sí, i calceta blava, ho dic perquè tu, Jaume, tens en blanc i negre el guió.
3: I ho sembla?
7: Gràcies.
3: O sigui, mira, sobre la calceta, Roger, et sembla que és biquini, és a dir, roba de bany? Perquè jo crec que és llançarí, jo crec que és roba interior, jo crec que són calces, un culot...
2: No tinc gran experiència en llançaria, però sembla llançaria, això.
3: Sí.
2: Perquè és com molt transparent.
3: No sembla un banyador, no sembla roba de bany. No
7: deu ser molt bo de secar, no, després?
3: Clar, i perquè està a l'aigua en aquesta foto, no li veiem el cul, llavors no sé si acaba de ser gaire pràctic. Però bé, el detall impactant per mi d'aquesta imatge és que a la part baixa de l'esquena, per tant, a sobre del cul, hi veiem un tatuatge.
7: Ui...
3: Ja pinta fatal.
7: Sí.
3: Un tatuatge de lletres,
2: bueno,
3: no de figures, de lletres, i de lletres que configuren un nom. Un nom compost. Un nom compost de noi.
7: Ui, anem a pitjor.
2: S'està complicant.
3: Si hagués estat Eduard, en honor al pare, t'hagués dit, mira...
2: Home, maquíssim, clar.
7: Complicat igualment, també, de digerir.
3: A part, a sobre del cul també seria una mica raro, però bé.
7: Sí.
2: Bueno,
7: se llançaria...
3: Estaríem llançant uns missatges una mica, no?
2: Bueno, segons com, anar veient Eduard per allà, no sé.
7: Clar. Bé,
3: no és Eduard, el nom és Noah Lewis. S'ha tatuat el nom del nòvio nou, caient en l'error d'altres companyes com Rosalia o Aitana, que al final van haver d'esborrar-se'ls amb làser, amb tot el dolor que això comporta. Al cor, a la butxaca i al cos.
2: Home, clar,
3: tot.
2: Que crema, sí.
3: Esborrar-se'ls amb làser un cop la ruptura les va atropellar? Deixem aquí la pregunta. I ara una reflexió, perquè per mi que la Bad Gyal caigui en aquesta trampa dels tatuatges per amor és una derrota de país.
7: Absolutament.
3: I crec que la Juliana, crec que la Juliana estaria molt d'acord amb aquestes paraules.
2: Jo pensava que havíem fet pedagogia, però ja no deu estar aquest programa, però avui...
3: Per raons personals, perquè...
7: I més enllà de que no m'ho suporten, a dir-ho...
3: No, exacte.
2: És que, no, sí, sí,
7: és que
2: no
7: ens traga. Sabatia té un caràcter tan espectacular, en el sentit més positiu del concepte, sí, que no entenc que caiguis en aquesta mediocritat de tatuar-te el nom de la teva parella actual.
3: Per mi, o sigui, per molt que tingui parella, per mi segueix sent la soltera icònica per excel·lència.
7: Clar.
3: Té l'energia de tia soltera i que es tatuï el nom del nòvio allà.
2: Però és com una gran norma dintre del món del tatuatge, no? Que no et posis mai el nom d'una parella,
7: ni
2: perquè
7: un nom,
2: la vida
7: ni una
2: doncs,
7: data,
2: passa...
7: res vinculat amb la teva parella, encara que duguis 30 anys casat, perquè mai se sap el que pot passar.
3: Jo reconec que ara ho estic fent molt gros i després desinflarà tot com un globus,
2: però,
3: vale?
2: Però
3: bueno,
2: però
3: clar que sí.
7: Està sent molt emocionant.
3: És que et diré, Jaume,
7: ai,
3: que resulta que ell, en Noah, que es deia Noah Lewis i no sí, ho sabia, Noah, també s'ha tatuat el nom de l'Alba al seu cos. I això és més recent. I en Noah té Instagram i jo no ho sabia, també última hora informativa. Jo encara no havia entrat mai al seu compte.
7: És que ella
2: no
7: li fa bastantes fotos a ell, però no l'etiqueta cap.
3: Doncs ara sí que es comenten. Jo crec que ja estem en aquesta fase de la relació, que ja no es tapen de cap manera, ja no es tapaven abans quan es deixaven fotografies junts, però que ara ja tenen aquesta il·lusió de comentar-se coses i de presumir l'un de l'altre per xarxes. En Noah sí, té Instagram, jo no el tenia controlat, té 57.000 seguidors,
2: sí,
3: i el trobareu amb el nom de @NoahLBrown.
7: Que ara sabem que L és Luis.
3: Exacte. I que jo mirava quins mutuals teníem, quins seguidors compartíem, allò d'aquí. Tenim en comú Paula Farelo, germana del clan Farelo,
7: sí,
3: i Muixca, Irma Farelo. Per tant,
2: dues de les germanes.
3: Que també és interessant perquè recordes aquella història d'amor que havia tingut la Batguial fa un any amb aquell model, te'n recordes, de Nova York? En Brito, en Jordi Brito.
2: Jordi Brito,
7: sí.
3: Que jo sempre entrava... Aquella història ens va semblar que també acabaria en una relació de nòvios, perquè
2: sí, van
3: fer...
2: Tota la ciutat,
3: exacte,
2: van
3: i feien, no podien sortir de Sants, te'n recordes, amb aquell escape room, van fer viatges junts, semblava que era una relació de parella. Jo anava revisant el seu Instagram per veure si la família Farelo havia donat també la benedicció i havia començat a seguir aquell noi. Mai el van seguir. En canvi, que ara, tota aquesta gent que, vull dir, crec que són de les famílies més benvingudes que hi ha els Farelo, i on es tenen com amb més importància i consideració, i que elles el segueixin, per mi, és senyal que confien
2: coses
3: i aposten molt per la relació i que els hi cau bé ell. Bé, doncs en Noah, ahir al vespre, també publicava un recull de fotos de l'estiu, i en una d'elles li podíem veure un Alba ben gros, tatuat, saps a quina zona? Que jo no t'ho hauria dit, eh? Al coll.
2: Uf, molt delicat, al coll.
3: Al lateral del coll, o sigui, sota l'orella.
7: Molt de jugador de futbol.
2: Molt de jugador de futbol.
3: I amb lletra lligada. Saps, no és la lletra de majúscula?
7: És que, a més, amb la sort que la teva nòvia és artista, posa't Batguial, que si ho deixau, però és que simplement li dediques un tatuatge a una cantant, no?
3: Bueno, Alba també n'hi ha moltes, no?
7: Ja, però tu ja saps a qui va dirigit i plores per ses nits.
3: Llavors, el que no sortia d'aquí, teníem totes les alarmes sonant, estàvem pràcticament desallotjant l'edifici, però per sort l'oracle del safareig ens ha explicat què hi havia de real en aquests tatuatges.
8: No habrá una publicado estas fotos junto a Batguial de sus vacaciones de verano. Han publicado un montón de fotos los dos. Pero a ver, lo impactante ha sido esta foto. No habrá un, ya sabéis que es modelo, y él por el momento no lleva ningún tatuaje, que es verdad que si lo llevase podría maquillárselo y ya está, si en algún momento en alguna campaña requiere que se lo quiten, pero sería heavy que su primer tatuaje fuese así de grande y que pusiese Alba, al menos su primer tatuaje visible, pero no, parece que es Ena, así que se le borrará, pero le dice Batguial, uff, mi hombre, tremendo flow.
3: Aquest era el comentari que la Batguial li deixa a Instagram, a l'Instagram de Noah. Però, per tant, són de Jena. Són temporals i acabaran marxant.
7: És que jo tinc el guió en blanc i negre, veig les fotos en blanc i negre, però és vera que se veu un negre molt, molt, molt negre, que és vera que tu, quan t'acabes de tatuar...
3: Clar, tu tens molta experiència amb el món del tatuatge, Jaume,
7: sí,
3: perquè vas tatuadíssim.
7: Efectivament. Els negres, primer dia i la primera setmana que t'has tatuat, a part de que supura, el negre és molt, molt espectacular. És molt negre.
3: Mm.
7: Es pantone més negre de les possibilitats. Però és que aquesta versió de tatuatges d'aquests dos té un negre massa extrem. Ja llueix a Jena.
2: A mi m'ha colat al principi, llavors ja he pensat, hòstia, és massa bèstia, no? Com, bueno, no sé.
3: A mi em sembla... Però crec que ja ho han jugat expressament.
2: Oi? Perquè se'n parlés i la gent s'ho cregués,
3: sí,
2: i en parlessin. Bueno, han anat a jugar una mica amb tots nosaltres. Jo,
3: em sembla bé, també.
2: Jo, a favor. Bé, passen 2 minuts a 2:15 de 7 de la tarda. Ara farem una pausa i de seguida sentirem les que jo crec que són les declaracions personals més dures que ha fet fins ara Amaia Montero.
0: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
0: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet,

0: Bé, el nom de Mayo Montero jo crec que serà sense cap mena de dubte un dels grans noms de l'anuari del 2026 quan es publiqui.
1: Absolutament.
0: I avui sentirem unes declaracions que, com us deia, jo crec que són de les més dures que ha fet mai la cantant. Unes declaracions que no tenen res a veure amb les polèmiques de si canta bé o no, o de si es porta més o menys bé amb la Leire Martínez. El cas és que ara la Maya ha decidit obrir-se del tot i explicar un dels moments més foscos de la seva vida. I la persona amb qui ha tingut aquesta conversa, jo no la coneixia, però és una persona molt coneguda, és un estilista i també comunicador que es diu Jomari Goizo, que és una cara molt coneguda del canal llatinoamericà Univision.
1: I que són molt amics, no?
0: Són molt amics, es porten molt bé, fa molts anys que es coneixen, i ell també l'ha acompanyat en tot aquest procés de baixar l'infern que ell ha explicat.
1: Ella és un poc que li regala aquesta entrevista a una persona de mega confiança, quasi un familiar, que jo no sabia qui era, efectivament, tampoc, però per la vista és tan famosa a Llatinoamèrica, no?
0: Sí, sí, sí, té, crec, 2 milions de seguidors i treballa en aquell programa de... aquell matinal d'Amèrica que es diu Buenos Días América?
1: O... sí, Buenos Días América és un programa.
0: Vale, doncs treballa aquí. En tot cas, la conversa arrenca amb ell recordant-li el discurs d'un dels primers concerts de la nova gira que va fer a Bilbao, en aquesta gira de retorn, i en aquell discurs, ara ho sentirem, la Maya explicava que venia de l'infern.
2: Quiero confesaros que hubo momentos en los que pensé que jamás me volvería a subir a un escenario. Sentí que estaba tan perdida que no me reconocía. Bajé al mismísimo infierno. No es una forma de hablar. Y cuando uno llega tan abajo, solo hay dos opciones. Rendirse o volver a nacer.
3: Cada fallo, cada imprecisión.
0: Clar, aquells dies estàvem tan obsessionats en saber si cantava bé o no cantava bé o desafinava. Jo crec que ens van passar una mica per alt aquests discursos.
4: Jo no sabia que havia dit això.
1: Això va ser el primer concert, de la gira?
0: Sí, el de baixar a l'infern jo sí que l'havia sentit a dir, però crec que tota aquesta declaració sencera se'n va parlar por perquè estàvem tots nosaltres els primers enfeinats dient que cantava malament. Bueno, i tothom que anava als concerts.
1: Sí, sí.
0: En tot cas, sí que és veritat que tots sabíem que la Maya havia viscut uns anys molt delicats amb la seva salut mental, i de fet ella sempre ho ha compartit amb els seus seguidors, però en aquesta nova entrevista ha explicat coses molt íntimes i que fins ara mai no havia compartit.
5: ¿De verdad nunca imaginaste que podía regresar?
6: No, en aquellos momentos no. No. Cuando estaba en el infierno, o sea, queriendo salir, y me bajaba, y subía, y bajaba, pues subía muy poquito, y bajaba, y me caía. Me acuerdo que... o sea, yo lo pensaba, pero me acuerdo que vino mi madre un día a la cama, porque yo me pasaba todo el día en la cama, y le decía a mi madre, le digo, ¿tú crees que volveré a ser la persona que era antes? No te hablo del artista, la tal, no, no, la persona. Y me decía, claro que sí, cariño, porque fue también muy duro para mi familia, que han estado a mi lado todo el tiempo, ¿vale?
0: Ella parla de la tardor del 2022, que és quan va tocar a fons, un dels moments més durs de la seva depressió, que de fet va ser quan va ingressar en una clínica de Navarra per un quadre d'estrès greu, ansietat i esgotament mental, que ho va explicar ella mateixa. El tema és que un cop en va sortir, se'n va anar a viure amb la seva mare i la seva germana gran, que van ser, com explicar, el seu puntal, i va ser precisament en aquests dies de cures familiars que la Maya, que ja heu sentit que no es veia en cor de res, que es passava el dia estirada al llit, a mi m'ha impactat aquesta imatge, li va voler fer una pregunta a la seva mare.
6: Y un día le dije... a Macho, ¿tú crees que algún día volveré a cantar? Fíjate, ahora mismo se me caen las lágrimas pensando en aquellos momentos que te lo estoy diciendo según lo viví. Y me dijo, por supuesto que vas a volver a cantar. Pero yo en ese momento no veía nada más que fuego, más que quemarme, más que quererme ir de aquí, de este mundo, de verdad.
3: Quiero ser una palabra
0: Fins i tot s'emociona durant la conversa i no és per menys recordant uns moments tan durs i, bueno, parlant dels...
4: De la família, que t'han sostingut, ja. Uf, se'm posa la pell de gallina.
0: Molt, molt. M'ha sorprès
1: moltíssim. Me quería ir, sentir el fuego...
0: No, no, total, claríssim. Per mi ha estat molt commovedor, suposo que amb tots els oients, sentir dir precisament això, que no tenia prou força per continuar i que literal no podia més. En Homari, l'entrevistador, que la coneix molt bé, li treu el tema del seu pare. El pare de la Maia va morir el 2009, just quan ell acabava de treure el seu primer disc en solitari. Va morir després d'una llarga malaltia i ella sempre ha explicat que li va costar molt superar el dol i que sempre, sempre, sempre l'ha tingut molt present.
5: En el proceso que estuviste, ¿pensaste mucho en tu papá?
6: Sí. Sí, pero me quería ir con él.
5: Oh, my God.
6: Sí, me quería ir con él.
5: Qué bueno que te quedaste, mi ama.
6: Pues sí. Qué bueno. Yo creo que en el destino, en la vida, te juro, peleé como... Peleé, tuve mucha ayuda, pero peleé mucho y aquí estoy ahora.
5: Y estoy muy contento.
6: Y llego.
3: ¿Cómo dar un salto al vacío? ¿O robar un pétalo a una flor?
0: No és que vagi a buscar la llagrimeta, però... Emociona molt sentir...
1: Les cançons
0: que...
1: adequades.
0: Bueno, sí, són cançons que m'ha semblat que aquí il·lustraven el tema.
1: Ara me n'hem recordat que Namaya Montero, entrevistada per en Risto Mejide, precisament, va explicar que l'any 2009-2010, que va ser quan va morir el pare,
0: sí,
1: va ser quan va recollir un premi a los Premios 40, que tothom va comentar que estava alcoholitzada. I ella després, en aquesta entrevista amb en Risto, va dir, no és que estigués alcoholitzada, és que s'acabava de morir, el meu pare va ser molt gran per mi i estava molt medicada.
4: Uau.
0: I era una,
4: és que per mi és una mica de lliçó pels mitjans, en general, per tots, tota la gent que consumim internet i consumim vídeos virals, de què fem amb casos com aquest, amb algú que ha patit tant amb problemes de salut mental i que ha tingut ganes, perquè ho diu, de morir-se.
0: Tant igual.
4: Que ara fem befa o cada vegada que ara té un nou concert i ens sembla que canta malament o que està desafinada, que ho tornem a comentar. Soc la primera, que de vegades posa aquest vídeo i diu, home, no.
0: Sí, sí,
4: o que fa unes declaracions i penso, ai, pobre Leire. Però després és que cal tenir sempre el context d'aquella persona de qui estem parlant en ment.
0: I d'on ve. En tot cas, a mi em fa molt feliç veure-la gaudint ara dels concerts i m'imagino, sobretot, la mare molt emocionada veient com la seva filla efectivament ha tornat a cantar. Que li
4: home,
0: va prometre
4: en aquell com dia, un nou fènix,
0: allà
4: això.
0: Al llit de la mare, dient-li, tu tornaràs a ser la Maia i tornaràs a cantar.
4: Uf,
0: i que per fi ho pugui veure. En tot cas, un testimoni de la Maia que un cop més ens serveix per visibilitzar una malaltia que és molt dura, que sovint es pateix en silenci i que malauradament crec que tots els d'aquí tenim gent al voltant, doncs, que l'ha patit. I per tant, saber que la Maia ha passat per aquí, donar-hi una volta abans de jutjar-la i de fer segons quins comentaris, i parlo per mi
4: i
0: també.
4: I en general també el nostre entorn, eh? O sigui, de vegades va bé parlar d'això per veure com de cruels som tots amb altra gent.
0: També.
1: Una cosa, no, ara no vull fer burla en absolut d'aquesta entrevista, però em resulta molt curiós que ella està relatant per primera vegada pràcticament tot aquest infern per el que ha passat amb en Homari, i si vos en doneu compte ho fan aquests Premis Joventut a una cantonada d'un backstage.
0: Asseguts com gairebé al terra en un racó.
4: Si hagués estat l'única oportunitat que haguessin tingut de trobar-se i d'aprofitar aquell moment per gravar-ho.
1: És que per això, escoltes com la gent està passant per darrere, probablement fent-se fotos, agafant un còctel, com que me resulta un espai molt poc segur com per explicar aquestes
4: coses
1: tan grosses.
0: Potser per ella era més un espai segur aquest, amb algú de confiança, ell, que no un plató amb llums o segons quina ràdio, anar a parlar directament del tema. Bé, 4 minuts i 3 quarts a 7. Tornem a l'Ideal de Montjuïc de Barcelona, on s'està fent la presentació de la nova temporada de 3CAT. Juliana, com va això? Ens hem perdut
7: alguna cosa? Hola, Roger. Us heu perdut moltíssimes coses,
0: Déu
7: perquè
0: meu.
7: En Marc Andreu i jo durant tota aquesta estona hem investigat la sala on es presentarà avui aquesta temporada de 3CAT. Hem descobert que serà una experiència molt interactiva, molt agradable, i ara estic una mica distreta, m'heu d'entendre, perquè m'he trobat, Roger, algú de qui tu ets biògraf oficial, pràcticament.
0: Home, doncs sí, la veritat és
7: Miqui
0: que sí.
7: Núñez.
8: Què tal? Bona tarda. Com esteu?
4: Ara tens vergonya.
8: Ara m'he fet petit, Niki. No, home, no. Què va.
4: Zero nerviós, Roger.
8: Tinc una rectificació. No era un Caprà, era un Carrefour.
4: Era un Carrefour. Roger!
8: Era el Carrefour de la Cerdanya.
4: Informació exacta dels oients, el 676-1758, que us havien vist. Tu i la Sara.
8: El Caprà o d'Alp. Es veu que era el Carrefour, d'Alp?
1: Sí, sí.
4: No, a Alp no hi ha Carrefour.
8: Doncs era un altre poble.
1: Està bé.
7: Escolta, Miqui, aquest any de nou seràs una de les cares més rellevants de la casa, de 3CAT, perquè no només ets un dels concursants de la Travessa VIP, juntament amb la Raquel Sanz, que em consta que us heu fet millors amics, sinó que, a més, torna Eufòria de cara a la primavera, amb Marta Torné.
8: Però això on estava? On està escrit, això?
7: Això per començar els carrers. Això sap tothom.
8: És que jo, Julià, no sé per on pillar-te, ja, perquè no sé si estàs esperant que t'ho confirmi, que t'ho desmenteixi...
7: No, ara, seriosament, avui presenteu Eufòria aquí. Està en tots els quadernets que ens han repartit amb la nova temporada, vull dir que ja és oficial.
8: Vale, perfecte, doncs sí, estic molt content.
7: Molt agraït, no?, a la casa per aquesta
8: oportunitat.
7: Home,
8: sí, tant. Serà la cinquena vegada, o sigui que... Jo crec que estarà molt bé. La Marta Torné, tinc unes ganes de tornar a treballar amb ella, que em moro, tio.
7: Qui guanya la Travessa VIP?
8: Ara t'ho dic, sí. Ara t'ho dic, quan tallem la connexió en directe, t'ho dic.
7: Perfecte, doncs els tiets guanyen la Travessa VIP, com ja tothom es podia imaginar, Roger. No.
0: Jo sempre vaig defensar que els fotrien fora el primer dia. No sé si va ser així, Miqui. Sí, dic, és que ens van dir, els hem vist al Decathlon comprant coses d'esport. I dic, van optimar, aquests no han fet esport en sa vida, és que els envien cap a casa el dia 2.
4: Tu te'n vas burlar molt d'ells.
0: La veritat és que sí, demano disculpes, però, Miqui, no sé si anava ben encaminat.
8: Fora de lo extra concurs, no, com es diu, de lo que és el concurs.
7: Fora del concurs.
8: Els tiets són meravellosos, serà increïble i ja veureu.
7: I dins del concurs?
8: I dins del concurs són fantàstics, també.
7: Bé, de fet, dins del concurs el que sí que va passar és que vau escriure una cançó plegats, em consta, no?, de la Travessa.
8: No sé ben bé...
7: L'altre dia que
8: si
7: fotíeu,
8: la cançó era
7: gravant.
8: De la Travessa. Ah, estàvem gravant, és veritat.
7: Ho va penjar la Laura Escanés en públic.
8: No, però perquè vam anar a fer una cançó per mi, pel meu proper disc de l'any que ve.
7: D'acord, doncs ens apuntem ganes del proper disc d'en Miqui.
8: Sí, exacte.
7: Abans en Miqui m'ha dit que, a més, tenia una exclusiva per en Roger.
8: Roger, saps on me'n vaig d'aquí uns dies?
0: Ai, per favor, Miqui, que em pot donar alguna cosa.
4: Que comença per la lletra M.
8: Comença per la lletra M i acaben a rock.
4: Bravo!
0: Miqui, enhorabona.
7: Enhorabona. Aquesta és la notícia més important que ens podies donar avui,
8: Miqui. Ho sé. I vaig amb la Sara, d'acord?
0: És el segon cop, no?, que hi vas amb la Sara.
7: Podem venir?
8: Veniu, si voleu.
7: Roger, compra ja els vols.
8: És el segon cop que vaig amb la Sara, sí. Però aquest cop anem a entrenar. O sigui, me'n vaig a fer jo... O sigui, anem a fer cotxe.
7: T'has aficionat molt a això dels cotxes per allà.
8: Sí, sóc un goril·la, la veritat. Sí, molt goril·la, molt fifer tot.
0: I a la Sara ja li funciona això del cotxe o t'esperarà a un altre lloc?
8: No, sí, li fa il·lusió. Ja li dic que... Jo l'he enganyat, li dic que serà només unes quantes hores al dia, però en realitat estarem tot el dia por ahí.
7: Doncs molt bé, us seguirem de prop, sobretot en Roger, seguríssim.
0: No, jo estaré molt pendent i ho aniré apuntant tot i ho relataré a la ràdio com a biògraf oficial de la vostra família.
8: Ben fet. A veure si hi ha algú que t'escriu. M'he trobat el Miqui al Carrefour de Rashidia, de sobteses, a Nerzuga.
7: Ah, compte-hi. Moltes gràcies,
8: Miqui. A vosaltres.
7: Et veiem a 3CAT.
8: Adéu, guapos.
7: Adéu. Escolta, aquí està ple d'altres famosos del nostre programa, que jo crec que hauríem de parlar amb ells. Estic veient Arnau París des d'aquí, sense anar més lluny. La Laura Escanés us he de dir que ben desaparegut, perquè l'hem vist al principi en un moment, i després m'he despistat i crec que se n'ha anat al lavabo o s'ha amagat de nosaltres, que és una altra opció.
0: Te la demano.
4: Arnau, pregunta-li per aquesta frase, si en tenen més. La de t'estimo fort i clar.
7: Aviam, li podem donar a l'Arnau una mica de... Arnau!
4: Que està amb les RAIs. Juliana.
7: Efectivament, però és que no sé si tenim prou retorns.
0: Ara li estan posant els auriculars, veig, i li donen un micro a l'Arnau.
4: Hem interromput un moment de conversa de parella.
7: Sí. No, perquè estaven amb en Lil Dami conversant, era una conversa de tres.
1: Hem interromput una conversa d'amics igualment, no?
9: Parlàvem de restaurants amb el Lil Dami. Però no passa res, ara seguim parlant, ara, cap problema.
7: Clar, tu deus ser molt aquest amic a qui escriuen demanant consell per dir on anem, avui tinc una cita, vull que sigui íntima, a Barcelona...
9: Sí, és una mica Google Maps, a vegades,
10: Receptari, també.
7: Més receptari o més recomanadors de locals?
9: Més receptari, jo
10: més recomanadora. Sí.
7: Escolta, com està anant aquesta nova etapa de la qual el que no surti hem parlat bastant? Però és que, clar, és que es té molta tela, això que esteu vivint.
10: Els bessons,
7: Tot? els bessons, tota la, tots els canvis professionals que hi ha a la vostra vida ara mateix.
11: És molt bèstia. És molt, o sigui, tot ha vingut de sobte, ens hem mudat, hem tingut bessons, jo presento el cuiner així, pum, ell presenta el joc de cartes, vull dir que se sent...
9: Un any de vertigen, diria sí, jo, però molt guai, la veritat que molt xulo.
11: Sí, sí.
4: Perdona'm, i un any de t'estimo fort i clar, eh? Que ja sabeu que és una frase que nosaltres portem gravada per sempre al cor.
0: I crec que Catalunya es començarà a tatuar
4: sí.
0: aquesta frase.
9: Ah, vull doncs sí, seria, bueno, estaria molt bé.
11: Ensenyem el tatuatge.
9: El tatuatge...
7: M'estan ensenyant un tatuatge que porten els dits a la part de dins on posa ara, amb un punt final. Venen ganes de matar-vos, o sigui, és això que m'ha passat a la vida veure una parella així.
9: El que no t'esperaves avui. Però té significat. No. És ara, és d'ara, no? Una mica de viure el present, ara. I també...
11: Arnau i Rais.
7: Mira, abans hem
9: ràbia. Té molta ràbia, però jo també hem de dir que no tots són flors i violes, no, que hi ha molts...
11: Hi ha domèstiques,
9: l'únic que això no ho publiquem, de moment.
7: Bueno, de moment.
9: No ho publicarem.
7: Jo crec que Trescat us hauria de fer un docu-reality on s'esveigués també aquesta part humana de renyar-vos, de tirar-vos els pets pel cap una mica.
9: Això és així, això passa.
11: Arnau, el nen, sisplau, el nen.
9: I corrent cap al nen.
7: El t'estimo fort i clar va ser una cosa que va sortir en aquest moment així d'aniversari. O és alguna frase que ja us havíeu dit abans?
11: No, això és una cosa que jo, bueno, que ens vam començar a dir fa molt de temps, la veritat, jo li vaig enviar.
7: Et va sortir així de la... Vas dir ja, amb el t'estimo no en tinc prou. Necessito una mica més d'adjectiu al darrere.
9: Bueno, és que t'estimo, a vegades no, i t'estimo, que deixo una mica difuminat. Encara fort i clar, és com amb molta intenció, no?
11: Ho sé.
9: No!
7: T'estàs emocionant! Emoció en directe, el que no surti, família, aquí l'inauguració de la temporada de Trescat, llàgrimes al caure.
0: L'Arnau l'està abraçant.
7: Pararem.
0: Parella
7: de guapos.
0: Ai, per favor.
9: De fet, ens fa molta il·lusió quan surt alguna cosa nostra, el que ens surti d'aquí, ens fa molt de riure, quan fa gràcia, et fa il·lusió també, i ho escoltem sempre.
7: Sí. Jo he plorat parlant de vosaltres al programa, vull dir que no és la primera vegada que es plora parlant del t'estimo fort i clar.
11: Jo he plorat escoltant-te, vull dir...
7: Sí, poder també estan sent mesos de moltes emocions.
11: No, jo sóc així, plan de saque, jo sempre he estat molt absent de plorar i seguirem.
7: Doncs aquí tenim el testimoni d'aquesta parella fastigosament perfecte.
4: Però escolta, hi ha una música molt forta, la gent balla o no, Juliana?
7: M'agrada que ho preguntis. Justament una de les apostes que s'ha fet per aquesta inauguració és tenir aquí a la DJ Trapella, que és una de les punxadiscos més importants del país. Ella és del Maresme i està aquí ara mateix punxant tot de cançons realment fortíssimes, que també s'agraeix, perquè depèn de quina conversa prefereixes estalviar-te.
0: Bueno,
7: i amb el soroll, mira, passa barat, ho saps? Tires i vas fent. Perquè és que també, si no, es pot fotre molt costa amunt un esdeveniment així amb tanta gent.
0: Total.

0: programa de Super 3.
1: Ah,
0: no sé. Sí.
2: Ho buscarem.
1: No ho sé.
2: Ho buscarem. Ara feia molt temps que no el veia.
1: Sí, sí,
2: de,
1: igual.
2: De veritat. Jaume, a veure, si tenim temps, hem de parlar d'una exparella mítica que s'ha retrobat aquests dies i que són la Blanca Suárez i el Miguel Ángel Silvestre.
0: Sí, aquesta parella ho va ser tot a principis de la dècada passada. Eren els actors que més carpetes omplien a l'institut. Na Blanca ja havia finalitzat El Internado i estava gaudint de l'èxit de la sèrie El Barco. I en Miguel Ángel Silvestre, alias Mas, que m'encanta, ja era reconegut per haver estat el duque de Sintetas No Hay Paraíso. Entre ells no se coneixien fins que l'any 2011 se varen creuar ses mirades durant el rodatge del film De Pelayos. Des d'aquell primer contacte a De Pelayos, jo aquest títol de pel·lícula m'ha pareix tan terrorífic,
1: no, no.
0: M'entrangunya cada vegada que l'he de dir.
1: Ara podríem fer un concurs de què va, perquè...
2: És que no tinc ni idea, la veritat.
1: De què deu anar, De Pelayos?
0: Mira que a mi m'agrada sa misèria castissa, però jo això no sé què és.
1: Jo tampoc. Tocarà buscar-ho.
0: Sí. Bé, i a partir d'aquesta pel·lícula de Pelayos, els actors van iniciar una relació molt apassionada i molt comentada en els mitjans. Tal era el seu nivell de popularitat per individual que quan varen ajuntar-se, les impressores estatals varen esclatar. I des d'aquell moment els micròfons els perseguien de valent. Na Blanca Suárez ja era molt discreta en aquell temps, però així parlava del seu enamorat l'any 2012.
3: La fama, ¿cómo la llevas? En la revista salís monísimos, tanto Miguel Ángel como tú, ¿eh?
4: Sí, bueno, depende del momento y del gesto, ¿no? Que eso siempre pilla así un poco.
5: Y lo de salir con un chico tan guapo, eso no sé si se lleva igual de bien que la fama.
3: Hombre, yo lo llevo estupendamente, ¿qué quieres que te diga?
5: No sé. A todas las chicas les gusta. ¿Tu chico?
3: Hombre, supongo, ¿no? Porque
5: es muy guapo y siempre ha tenido mucho éxito.
3: Es muy guapo.
1: Pobre, que incòmode, eh?
0: Sí, estava molt incòmode, ja se nota. Bé, na Blanca duia estupendament tenir una parella tan guapa, per lo vist, però degut en part a la pressió mediàtica, aquest parell ho varen deixar al final de tot, no? L'any 2014, de fet, va ser, després de 3 anys de relació, en Miguel Ángel i na Blanca varen seguir camins per separat. En un primer moment varen esborrar ses fotos en comú dels seus respectius Instagrams i ella va fer liana amb el cantant Dani Martín, que jo això tampoc ho recordava i m'apareix ben gros.
1: És que i en Mario Casas on va?
0: En l'any 2018. Se varen conèixer ben joves, però va ser un amor com retrobat en els temps.
1: És que faig un embolic.
0: Tot i així, tornant-te'n amb Miguel Ángel Silvestre i na Blanca Suárez, sempre varen demostrar molt bona sintonia, inclús després de sa ruptura. De fet, així va reaccionar amb Miguel Ángel Silvestre l'any 2020, quan va saber que sa seva ex sortia amb un actor i també amic, en Javier Rey.
6: Con Javier Rey.
7: Maravillosa, les quiero mucho a los dos. Creo que me he enterado hoy. Y, vale, da igual. Me hace mucha ilusión, tengo ganas de verlos y de darles un besazo a los dos.
1: Mira, ex benvinguts.
7: Sí.
0: Ex benvinguts, i vos he de dir que això segueix igual perquè ara han passat 13 anys des de la seva ruptura i en Miguel Ángel i na Blanca Suárez s'han retrobat en el Festival de Venècia, on els dos són ambaixadors de Giorgio Armani dins d'aquest certament de cine,
1: sí,
0: vaja. I bàsicament han compartit multitud de fotografies a conjunt i més concretament perquè moltes de les fotografies que han penjat és amb altres actors
1: que inclús... N'hi ha algunes que semblen IA perquè hi ha la Kendall Jenner i altres famosos com superinternacionals que jo pensava. O sigui, és possible aquesta
0: barreja. Hi ha en Jonathan Bailey, en Kendall Jenner, en G. Balvin, el pilot Carlos Sainz i na Blanca Suárez i en Miguel Ángel Silvestre allà enmig. Però tal és la bona relació que inclús na Blanca Suárez ha compartit una foto així com entre bambalines, per dir-ho d'alguna forma, amb en Miguel Ángel Silvestre, els dos com molt riallers, així com molt cachondos, per dir-ho d'alguna forma. Així que realment se duen molt bé.
2: Doncs ho celebrem. Hem trobat a la Laura Escanes. Juli.
1: L'hem trobada, Laura, confessa.
8: Ai, us trobo a faltar, m'encantaria que siguéssiu aquí tots.
1: Ja. Laura, quan ens veiem?
8: No sé, a veure si vinc a veure-us, no? Ja toca.
2: Sí, no?
1: Jo crec que toca i, a més, surt ja la travessa.
8: Ja es pot dir?
1: Surt a la tardor, sabem.
8: Ah, no es pot dir perquè estem en directe. No, no ho penso dir.
1: Surt al fin de que ve, eh?
8: Què dius? No, però surt molt aviat.
1: Ah, la travessa surt a finals de setembre, hi ha molts nervis, Laura, per
8: veure-ho. Això es rumoreja, però encara no s'ha dit la data, però tant de bo sigui a finals de setembre, la veritat, tinc moltíssimes ganes que surti la travessa.
1: Tu ja has rebut també algun correu electrònic sobre si tens ocupat el dia 31 de desembre?
8: No he rebut... Tu sí?
1: No, jo no. Què he de rebre jo, Laura?
8: I el Miqui sí?
1: No ho he parlat amb en Miqui.
8: Ah, jo no. No, jo de moment no tinc notícies, m'encantaria,
2: es va tard, perquè s'ha de preparar tot,
8: no tinc cap email, la veritat. M'encantaria. T'imagines que aquest any no?
1: Suposo que t'ho dirien diferent. No seria com que te n'assabentaries pels mitjans.
8: Espero que no.
2: No et faria gòstic.

0: trescat, Laura?
1: No,
2: eh? Això mai.
1: No, és que ens cuidem molt. No ho hem parlat. O sigui, jo no ho he parlat. Potser encara estem tornant, estan pensant què passarà, no ho sé.
2: Què esperes tu d'un dia com avui, de la inauguració de trescat, a part de veure molts bons companys?
1: Doncs he vingut expressament, eh? Vull dir, és una cita... A mi m'agrada, perquè és com un moment de retrobaments. M'agrada, a veure què depara, no?
2: Parlant de cites, saps amb qui no ens retrobarem?
1: Amb qui?
2: Amb la Ida Domènech, Dulce Ida, que avui no ve perquè no. El dia 11 té la seva reboda, el seu recasament.
1: Exacte.
2: I se li girava molta feina.
3: Tu hi vas, Laura, o no?
1: Sí, ja tinc tot preparat. Oh. Avui justament he parlat amb ella, li vaig preguntar ahir si venia i em va dir que no, que estava amb la nena que ha començat l'escoleta tal i era complicat i que estava acabant d'últim els detalls del divendres i era del divendres.
2: Sí. Nenes que comencen l'escoleta com la teva filla també, la Roma, que torna a començar a col·le.
1: Sí, segon de primària, molt fort això.
2: És molt fort.
1: Molt fort, és preadolescent pràcticament.
2: Home, és que a aquesta edat ja hi arriben molt fetes i dretes, avui amb pitis a les butxaques.
1: Sí, ha estat el primer dia avui i ha estat, o sigui, brutal, però una sensació de que se m'està fent molt gran i que se'm va escapant de les mans.
2: És una mica aquella sensació de tristesa, de felicitat?
1: Sí.
2: De sentir nostàlgia ja d'una cosa que estàs vivint en el present?
1: Exacte, és com els primers dies, o sigui, jo intento sempre fer una foto del primer dia i veure l'evolució, és brutal. Però és que a sobre tinc la sensació que en algun moment la meva filla em dirà, mami, deixa'm de fer-me fotos del primer dia del cole. I em fa una pena pensar això.
2: Tu que voldries fer-li la fotografia també el primer dia d'universitat?
1: Exacte, jo allà, Roma, espera, a veure el teu bloquet d'universitat, m'encantaria. Però bueno...
2: Doncs així estem, família.
1: Em sap greu que no estigueu aquí.
2: La Laura, sapigueu que s'està perdent el concert de l'Aitana també per ser aquí a la presentació de Trescat. Vull dir que són moltes les renúncies.
1: T'he vist gaudir molt, no, Marta, el concert de l'Aitana?
3: Però tu te n'adones, Laura, que faltaves. Vull dir que el trio Marc Andreu, tu i jo, hauria estat imbatible.
1: Sí, no, hauria estat increïble. A més, és que aquest disc de l'Aitana a mi m'ha encantat. Jo, a veure si em puc escapar a Madrid. Jo havia pensat, potser escapar-me avui, però avui era molt, molt complicat.
3: Us coneixeu amb l'Aitana, sí, no?
1: Sí, hem parlat diverses vegades. Personalment, sí, ens hem conegut també.
2: I com és que l'Aitana no està venint a veure't el teu podcast? Que entenc que té nova temporada, també ara al setembre tornareu. Imagino.
1: Doncs mira, de moment el podcast l'hem deixat una mica paralitzat.
2: Perdona, sí, exclusiva?
1: Necessitava exclusiva mundial.
2: S'acaba entre el cielo y
0: los
2: cielos.
0: Em sap molt greu, però ho hem de deixar aquí amb aquesta exclusiva. Perquè
3: i ha de venir la Laura immediatament al programa.
0: Laura,
1: vinga, aviat i us ho explico tot.
0: Obriu agendes amb la Juli i tanqueu un dia.
1: Perfecte.
0: I ens vens a veure, que
1: trobem
0: a faltar ja.
1: Us envio un petó molt gran.
2: Fins ara, adéu, carinyo.
0: Que vagi molt bé. Fem una pausa i tanquem la tarda i a partir de les 7, el Tot Costa tornem demà a partir de les 6. Que vagi molt bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Al llarg d'aquesta nit i matinada hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu i també en punts de les comarques de l'interior de Barcelona i Girona. Un nucli especialment intens ha afectat la zona del Pallars. Ara ja ha perdut força, però continua plovent en aquella zona i també a la Vall d'Aran. I ja es comença a contemplar un primer front de pluges que afecta o que s'ha situat a la part central del litoral català. Són el preàmbul del canvi de temps que s'ha anunciat i que es farà evident al llarg d'aquest matí. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. En aquestes comarques, el risc d'inundacions serà de 5 sobre 6. Per això el govern ha suspès tota l'activitat educativa i també tota l'activitat sanitària no urgent. També demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, i Eugènia Prados, advocada laboralista, en declaracions al Catalunya Nit.
2: Davant d'una recomanació de Protecció Civil es pot fer teletreball i també el que es pot fer doncs, és tenir un permís i no acudir en el lloc de treball.
3: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
1: Es preveuen xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que al llarg del matí poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure avui al Congrés. Serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot als estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com la Llei de Nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els retira la posició possibilitat de votar quan falta menys d'un any per a les eleccions generals. El govern espanyol ha demanat una rectificació.
4: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: A 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Club Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de l'Espai Cultural Nervi, ara presentat per Clara Molins. El dramaturg català Joan Llago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
4: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cèrvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Llago, cofundador de la companyia La Calòrica, explica que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
5: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
1: Esports, el Barça arranca avui la seva participació a la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció i Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat l'equip per guanyar aquesta competició.
4: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs amb 2 errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
1: I acabem dient que s'han jugat també aquest dimecres en aquesta competició, la Champions, aquests partits i amb aquests resultats, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb 2 gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
0: Fins aquí les notícies.
6: A veure, ja us aviso una cosa. Avui vinc molt despert. Perquè no sé si he perdut 5 anys de vida o m'he despertat de cop perquè he estat a punt d'atropellar un porc senglar.
7: A on te l'has trobat?
6: Al litoral de la... al lateral de la ronda litoral. M'ha vingut de 20 centímetres. M'he despertat.
7: Pobre porc.
6: No, escolta'm, no, pobre cotxe, pobre cotxe.
8: I el senglar...
9: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners, que avui comencem amb extra de comentari de Maiol Roger als matiners d'aquest dimecres 9 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui, ja ho sabeu, ens espera un dia amb un canvi de temps contundent. Durant la matinada han caigut alguns primers ruixats localment intensos. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral als dos extrems i descens molt marcat de la temperatura. També sospeses les classes per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès. El govern també demana que les empreses d'aquestes comarques optin pel teletreball o ajornar l'activitat sanitària no urgent, així com restringir també la mobilitat que no sigui essencial. Al llarg d'aquesta hora, si hi ha alguna novetat important, com sempre, connectats a la ràdio pública i nacional, que us anirem explicant tot el que passa. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cunit, al Baix Penedès. El sol sortirà a les 7:28 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 45 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Molt bon
0: dimecres.
1: Bon dia, molt bon dia, matiners. Avui obrim el dia amb un titular que ens ha cridat l'atenció. Ens l'ha deixat Penélope Cruz al Festival de Cinema de Venècia, on ha dit: tinc la impressió de que els que manen el món els manca el gen de l'empatia.
0: Contundent, també, Penélope Cruz. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, avui suposo que pendents d'aquestes pluges i d'aquest canvi de temps, entre moltes altres coses.
2: Ah, exacte, però ja saps que quan plou i si plou com ens avisen que ha de ploure amb aquestes alertes, estarem des de primera hora i ja des dels matiners explicant-vos què està passant. De moment ja ho deies, pluges moderades, però s'espera que el patac caigui fora en les properes hores. Farem això i farem moltes més coses. Mira, te'n dic una. Carlos Sobera, la secció de tele a les 11.
0: Però per favor, divertit. Sempre dóna joc, Carlos Sobera.
2: Ui, tant.
0: Després m'ho amplies una miqueta millor.
2: Després t'explico.
0: Bé, aquest dimecres, us ho estem dient des de primera hora, des de que hem començat, també al llarg de la matinada, estarà marcat per un canvi de temps, amb una clara davallada de les temperatures, i això vol dir, estava pensant que, entre altres coses, les fantàstiques cales del país, aquestes que visitem a l'estiu, respiraran una mica més tranquil·les després de rebre milers de visitants durant tot l'estiu. Imagineu-vos, per exemple, una cala buida, la que més us agradi, i poseu-hi música. Per exemple, una habanera moderna.

0: les mans. La memòria de les mans, una cançó bonica perquè sí, forma part del disc de Benny Ales de Charango. I amb aquesta delícia us acompanyarem fent el primer cafè del dia i vés a saber si amb una mica de sort l'esteu fent en una cala deserta.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: De habitant de Sant Joan de les Abadesses a habitant de Sant Joan de les Abadesses, acabem d'escoltar l'Oller Miquel.
2: Exacte.
0: Doncs tot queda a casa, però això sí, que ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, a Aitana.
0: Oh!
2: Ha sortit en defensa del català.
0: Pensava que deies Aitana, ha anat a Sant Joan de les Abadesses.
2: No, ja ens agradaria. Escolta'm. Ha sortit en defensa del català en el seu últim concert que feia al Sant Jordi.
0: Sí.
2: No hauria de sorprendre ningú, entre altres coses, perquè ella és de Sant Climent de Llobregat, però és que no és gens habitual sentir-la parlar en català, i ella avui ha aprofitat el seu últim concert al Palau, n'ha fet 4, per explicar això.
3: Jo soc amb la meva família més castellanoparlant, però és veritat que jo he crescut i he nascut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català, i m'agrada
2: m'agradaria poder practicar més, eh? Aitana ha reconegut que encara ha de millorar la llengua i ha explicat que aquests dies ha demanat a les seves amigues que li parlin en català per practicar, tot i que ha admès que no li parlen mai en català. Ella fa temps que no viu a Catalunya, en tot cas, eh? Però sobretot ha reivindicat la importància de mantenir-lo. Un missatge molt important en un tipus de concert
0: tant,
2: com el seu,
0: eh? Tant.
2: Ho ha dit així.
3: I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Aprovadíssima,
4: aprovadíssima.
2: Molt bé. I també ha animat a consumir cultura en català, encara que no es parli a casa, i ha posat com a exemple que diu que ell és una gran admiradora de la sèrie Crims. La gent l'ha aplaudit molt, eh?
0: Ah, veus?
2: Ha dit això, eh? Les paraules d'Aitana han acabat provocant aplaudiments titulars del Sant Jordi i molts missatges de suport a les xarxes.
0: Importantíssim els missatges de les estrelles de la música, i més quan moltes vegades patim per mantenir la nostra llengua.
2: Sí, això t'he portat.
0: Doncs escolta'm, quina meravella. Ja m'ha passat això del port senglar.
2: Va.
0: Gràcies, Àlex. D'aquí uns moments també escoltarem un jugador del Barça B en relació també al que ens està comentant o el que ens acaba d'explicar ara l'Àlex Bosch. Avui, per això, el món és un lloc una mica millor per l'existència de col·lectius com l'Aifari. Andreu Merino.
5: És una entitat sense ànim de lucre que busca la inclusió i normalització social de les persones sordes. El 18 de setembre organitza una taula rodona al centre LGTBI de Barcelona per abordar la invisibilitat de les persones sordes homosexuals. Volen crear un espai de diàleg per compartir experiències, vivències i reflexions sobre què significa viure i conviure amb aquestes dues identitats. A més, aprofitaran l'espai per presentar el glossari LGTBI en llengua de signes catalana. Serà a les 6 de la tarda i l'entrada serà gratuïta.
0: Les 5 i 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest, això sí, s'han unit per redescobrir el vessant cinèfil del pintor empordanès. Marta.
6: Sí, ja sabem que Dalí sempre va tenir una estreta relació amb el cinema, no només per l'atracció que el pintor tenia per les càmeres, sinó també per les col·laboracions que va fer-hi amb Luis Buñuel o, per exemple, les incursions a Hollywood de la mà de Walt Disney o Alfred Hitchcock. Dalí era un geni, un artista o, com ell s'autodefinia, una real catàstrofe.
7: Encuentro que soy una real catàstrofe.
6: En aquesta nova edició, que començarà a l'octubre, s'hi projectarà, per exemple, el documental La vida secreta de Port Lligat, la casa de Salvador Dalí.
7: I Catalunya tindria la hegemonia no solamente de España, junto con España, sino del mundo entero.
0: Àlex Bosch ens comentava el missatge importantíssim i potent d'Aitana defensant el català, i ara toca parlar d'un jugador del Barça B que precisament manté el català fins al final. Pot ser-re.
8: És Ignasi Kerr, ha revolucionat les xarxes i no només perquè marqués 4 gols aquest cap de setmana amb el filial barcelonista. Aquest jove jugador de Gurb va sorprendre la zona mixta quan un periodista li va preguntar per la seva actuació.
9: Hola Ignasi, Héctor Camps de Punto Deportivo. Hoy me imagino debut inmejorable. ¿Cuáles son tus expectativas individuales para esta temporada, tu primera en el Barça?
10: Bueno, vinc de la tercera, de la categoria de sota,
4: i va empezar a ser un any super top a nivell de números.
8: El reporter treballa per Punto Deportivo, un mitjà digital que ha volgut deixar clar que no està en contra que Ignasi Kerr respongués en català i argumenta que utilitzen el castellà per arribar a tots els aficionats culers que no entenen la nostra llengua.
0: Un quart de cinc del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Ha nascut un nou buscador públic de pisos de lloguer assequible amb un centenar d'opcions a Catalunya.
6: El govern espanyol ha presentat un nou buscador públic de pisos de lloguer. Es diu Casa 47 i arrencarà amb una oferta de 800 habitatges que s'ampliarà pròximament amb 1.500 més repartits per tot l'Estat. Els habitatges que s'hi anunciaran oferiran contractes amb una durada inicial de 14 anys, prorrogable fins a 75 i un preu que no supera en principi el 30% de la renda mitjana del territori on es trobin. De moment a Catalunya n'hi haurà 93 de disponibles.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Red, set, go, man, go.
0: I gotta get it all on the soul. Tal dia com avui, Elvis Presley actuava a The Ed Sullivan Show.
6: Era la primera vegada que ho feia. De fet, només tenia 21 anys. Allà va cantar temes com aquest que sentim, Ready Teddy. Van veure-ho, aquella actuació, 60 milions d'espectadors. Això és un 82,6% dels espectadors de televisió. En aquell moment, sí. Una actuació que va aconseguir les millors audiències del programa en 2 anys i que es va convertir, atenció, en la transmissió televisiva més vista de la dècada del 1950. Una actuació, per cert, que es va fer els estudis de televisió CBS de Los Angeles.

0: Música d'Elvis Presley a passant ja 2 minuts d'un quart de 6 del matí i seguim, que tenim més coses. Mira, matiners, ara és un bon moment de repassar alguns vídeos de TikTok que ens han cridat l'atenció.
1: Al compte de TikTok d'Eva hem trobat la història del Julián, un noi adorable que explica la seva gran passió, treballar al mercat.
2: Hola, em dic Julián i treballo en el mercat.
3: Com va ser quan vas començar a explicar a les xarxes que feies mercat?
2: Quan me començaven a preguntar de què treballava, em feia vergonya explicar que treballava al mercat, però perquè des de petit se'n reien de mi. Deia la professora, de què treballen els vostres pares? I cada un sortia a la pissarra i deia, el meu és policia, el meu és metge. I clar, ja deia, el meu pare treballa en el mercat i se'n reien. Des que jo treballo en aquesta feina, pues, m'estic superorgullós.
3: Què és el millor de treballar en un mercat?
2: Les clientes m'adoren. Sempre els dic, mi reina, reina, i se'n ben contentes.
3: Hi ha el tòpic de que les persones joves no volen continuar els negocis familiars. En el teu cas?
2: En el meu cas sí que vull seguir continuant el negoci familiar. Sempre diuen que tens que trobar una feina que t'agradi, no? Doncs pues a mi m'agrada la meva feina. Sí, jo estic content. Jo dormo tranquil. Els meus pares, saps quina broma em fan sempre? Perquè el meu pare es diu Julián, però és que el meu avi també. Doncs el meu pare sempre m'ha dit que m'ha ficat Julián perquè així no té que canviar el nom de les bosses.
0: Julián, meravellós, per favor. A més, un bon missatge que... És igual del que treballis sempre i quan t'agradi i el que diu el Julián, que dormis tranquil, que em sembla un missatge boníssim. I del Julián, el compte de TikTok d'Uri Jiménez.
1: És un usuari que impulsa el català amb històries com aquesta.
4: Sabies que l'expressió tocar el dos no té res a veure amb el número? Antigament, la gent, quan viatjava amb els carruatges tirats per cavalls, per arrencar-los, tocaven el dors, que és l'esquena del cavall. Per tant, abans quan deien toquem el dos, volia dir marxar. Amb el temps, dors acaba transformant-se en dos. I així ens ha quedat aquesta expressió. Així que la pròxima vegada que diguis toquem el dos, en realitat recorda que estaràs dient toquem l'esquena del cavall i marxem. Si vols aprendre més coses ben parides del català, segueix-me.
0: Interessant, Uri Jiménez, amb les històries que explica a través del seu compte de TikTok, com aquesta, que jo no en tenia ni idea, i es veu que no és tocar el dos, sinó tocar el dors per marxar.
1: Sí.
0: I una mica de cultura general mai va malament.
1: I això és el que fa a través del seu compte de TikTok, Univers Tomeu, on parla d'històries, cultura i curiositats de Catalunya, com aquesta dels panots de Barcelona.
5: Sabies que el panot que trepitges cada dia té una història curiosa? Quan plovia, els carrers de l'Eixample es convertien en autèntics fangars. Per això Barcelona era coneguda com a Can Fanga. I poc després, els carrers es van començar a pavimentar amb panots, fins a arribar el famós panot de flor que encara trepitges avui. I tu, ho sabies? Llegeix els comentaris.
0: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí en emissió conjunta, com cada matí per ICAT també i per Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners i avui comencem parlant de la germana de Dolly Parton, que ha demanat que deixin d'enviar-los vídeos, enviar, que això és horrorós, evidentment, de la seva germana després de la seva mort.
1: En una publicació... Ui, que m'ofemo!
0: Ella...
1: A Instagram ha demanat textualment que es deixi de publicar merda falsa feta amb IA.
0: A veure, torno a dir, Marta, que m'encanta com ho dius.
1: Merda falsa feta amb IA. IA. IA. I ha dit que tot ésser humà experimenta dolor en la pèrdua i que la seva família, evidentment, no és diferent. I ha afegit que espera que la vida de la seva germana serveixi com a exemple de tolerància.
0: Se t'ha mort un familiar, en aquest cas Dolly Parton, i no paren d'enviar-te imatges d'ella viva, feta mia...
1: És que la gent, no sé quina gràcia li fa això.
0: No
1: s'ha de ser cutre, eh?
0: Sí.
1: És cutre, és cutre.
0: Sí.
1: La paraula és cutre.
0: I a més amb mira curta per entendre'ns,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és que se li ha mort, home. També ha parlat, per cert, Pamela Anderson, que precisament ha comentat el moment en què li van diagnosticar hepatitis C.
1: Ho ha fet al Festival de Cinema de Venècia. Anderson ha dit que li va canviar la vida perquè inicialment, als anys 90, quan li van detectar, va ser una sentència de mort.
6: Quan em van diagnosticar hepatitis C, no hi havia cura. Era una sentència de mort. Això és el que em va dir el meu metge, que probablement em quedaven uns 10 anys de vida. Tenia por, però no era por de la mort, sinó por del que els pogués passar als meus fills petits. Em va canviar la vida per complet.
0: Important també les paraules de Pamela Anderson. 9 minuts per arribar ja a 6:15 del matí. Us anem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia, pendents també a aquesta primera hora del matí, de com evolucioni aquest canvi de temps i també de les pluges intenses que s'esperen. Sobretot, recordem-ho, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, ja ho diré bé, el Garraf i el Penedès. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio? Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un ampli seguiment de la vaga dels docents arreu del país, tot tot i que alguns centres van rebre els infants amb la il·lusió del primer dia. Ens ho explicava Magda Martí, de l'Escola Cervantes de Barcelona.
8: Et va decidir no fer vaga pues, perquè el primer dia d'escola és un dia molt màgic, és un dia fantàstic pels nens, és un dia que l'esperen i ens va semblar que trencar aquesta màgia no s'ho mereixien.
7: L'endemà de l'entrevista, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ens va visitar el secretari general de Junts, Jordi Turull, molt crític amb la gestió educativa del govern.
9: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I el que no pot ser és que la incompetència sigui premiada. És a dir, quan hi ha un episodi com el de PISA, que realment et fa sentir vergonyeta de dir, home, com ens pot haver passat per això? Quan el govern intenta amagar primer la informació, després va apareixent tot, quan el govern al dematí, i ho sentia per aquesta emissora, només va amb anuncis d'aquells de, no, ara posarem 1.000 mestres més i no sé què, a les 8 del dematí, a les 2 fot el departament potes en l'aire perquè cessen el secretari general, diu que aniran a per dos funcionaris, etc. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
7: I a la tarda, Francesc Garriga va parlar de l'univers dels figurants en el món del cinema. Va convidar David Torres, que apareixia en una sèrie mítica de TV3.
10: Plats bruts, 25 anys. Vas debutar de figurant fa 25 anys.
11: Era una escena que estava en el bar.
10: Si tu eres client del bar.
11: Sí, estàvem una noia i estàvem darrere del Joel Joan i del...
10: Del Jordi Sánchez.
11: Jordi Sánchez.
10: Els espectadors us reconeixerien? O passeu sempre en planos que és molt difícil veure? Ah, mira, sí, és el David. Us ho diuen? Ai, t'he vist passant per allà!
11: Alguna vegada, sí, i sobretot amb la sèrie de, com, aquesta, de TV3.
10: O com si fos ell, sí.
11: A vegades et diuen, escolta, tu no sorties a la sèrie aquesta. M'ha semblat veure't. Dic, sí, sí.
7: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE continua amb la seva croada contra el govern espanyol per la situació de Ceuta i es va esplaiar parlant de les parts íntimes.
12: Le sigue negando la responsabilidad de Marruecos en la avalancha, ¿eh? Y lo niegan porque aceptarlo les obligaría a actuar en consecuencia y no se atreven porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor descendentes que configuran el abrigo de lo que ustedes saben que se cuece en esa zona.
13: Els matiners.
0: És que ara dic que estem parlant de l'escrot i sona aquesta cançó. Imagineu-vos un escrot amb aquesta sintonia.
1: Ai.
0: Carlos Herrera ha tornat, que ha descansat molt aquestes vacances, eh?
1: Massa, potser.
0: Ha descansat molt, eh? Mare de Déu. Tot per no dir ous, no?
1: Sí.
0: Que no sé
1: el
0: què
1: abrigo,
0: sona,
1: que no sé què, que no sé què
0: sona,
1: que
0: no sé sona pitjor. El que sona molt bé és la nostra gent d'Astrocat.cat, perquè cada dia ens expliquen quin dia ens espera enèrgicament parlant. Per tant, connectem amb els astres i saludem a la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 9 de setembre, la Lluna passarà de Lleó a Verge i començarà a preparar el terreny per la Lluna nova de divendres. Després d'uns dies de foc i expressivitat, toca baixar el volum, posar ordre i observar què podem millorar. Però compta amb voler fer-ho tot perfecte. El consell? Tria un sol hàbit, una tasca pendent o un petit desordre i posa-t'hi. En Verge, els grans canvis comencen sempre per un detall ben cuidat. Que passeu molt bon dia.
0: Lluna nova, jo a punt d'atropellar Port Senglars, és que ara ho entenc tot. Com
1: a mi em va passar també a la mateixa, al mateix punt de la ronda, l'any de la temporada passada.
0: Que...
1: No, i et fots un bon susto,
0: home,
1: eh?
0: Et juro que he envellit 5 anys.
1: Sí, sí, després de ser
0: cop. I ell...
1: Era petitet o gran?
0: No, era normalet, però allò el seu rotllo, eh? No m'ha mirat i m'ha dit, ai, gràcies per cedir-me el pas.
1: Jo l'altre dia, la mà així, saps? Sortint de casa em vaig trobar 6 de Port Senglars.
0: A casa?
1: Sí, allà i la rotonda.
0: Ah, oh. Doncs també haurem d'anar en compte. Mentrestant... Petonet des d'aquí, tots els Ports Senglars, que
1: ens
0: estan escoltant. Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Avui hi ha alguns noms coneguts que fan anys. El presentador de televisió, Jesús Vázquez, que sembla que hagi fet un pacte amb el diable, sempre està igual,
0: sí.
1: En fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, segur que, com predica en una de les seves cançons, avui serà un beautiful day, celebra el 51. Un actor que agrada a tothom, Hugh Grant, també va néixer un 9 de setembre, però de l'any 1960. Si fem càlculs, en surt que avui en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa. Avui li tocarà bufar 68 espelmes. Quina alegria poder-vos dir per molts anys.
0: I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Alerta al d'avui.
15: Bon dia, matiners.
16: José Corbacho, actor, humorista i director. Sempre preparat per fer riure.
15: A mi una cançó que sempre em fa començar la jornada amb energia, content, feliç, alegre, rialler. Per què? Doncs perquè és una cançó amb una lletra molt bonica i d'una persona que forma part de la banda sonora de la meva vida i suposo que de la banda sonora de la vida d'alguns de vosaltres, del mestre Joan Manel Serrat. Recordeu que avui pot ser un gran dia.
13: Els més matiners.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 9 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Pendents, us estem dient des de primera hora de l'arribada d'aquest canvi de temps que ens ha de portar una baixada general de les temperatures, però també tempestes que, atenció, poden ser torrencials.
2: Aquesta nit hi ha hagut ruixats aïllats, alguns de forts, al Pirineu i en punts a les comarques interiors de Barcelona i Girona. Són el preàmbul del gruix de les tempestes que afectaran sobretot el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès. En aquestes comarques, el risc per inundacions serà de 5/6. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat les mesures que s'han decretat en aquestes comarques.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat i fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari, no només a aquestes comarques amb més risc. S'esperen ruixats que poden deixar 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores.
1: I avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure el Congrés.
2: Sí, serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I el govern espanyol té ara un nou front obert.
2: Ha demanat disculpes per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara el seu perfil ideològic, el mitjà on treballen o què opinen sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig i, segons el ministre Fernando Grande Marlaska, no es va fer, diu, amb cap intenció de censurar ni limitar la feina dels periodistes.
4: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ninguna otro objetivo o finalidad.
1: Brussel·les presenta avui la llei que vol posar fre als pisos turístics i a la compra de segones residències.
2: La Comissió Europea proposa donar cobertura als ajuntaments perquè puguin posar límits a aquests habitatges en les zones amb més pressió immobiliària, sempre que ho justifiquin amb dades. La mesura forma part de la nova llei europea d'habitatge assequible. L'Ajuntament de Barcelona ho veu com un aval a les seves polítiques. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
5: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi. I, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
1: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz.
2: L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli i el barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: Els Estats Units anuncien una nova etapa de cooperació sense precedents amb Colòmbia.
2: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, s'ha reunit amb el president colombià, Abelardo de la Espriella, i ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials.
6: Vamos a utilizar esta oportunidad que tenemos ahora, que los enlaces entre nuestros gobiernos son tan fuertes, para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
1: Denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la Festa Major de Sabadell.
2: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre 3 policies l'immobilitzen per detenir-lo. Per això demanen que es depurin responsabilitats.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Passen 4 minuts de 6:15 del matí. Ja sabeu que avui és un dia meteorològicament complicat. Ens esperen alguns temporals importants. Eloi Cordomí, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: De moment, hi ha prevista aquesta pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. Recordem també que el govern ha demanat a les empreses que a la mesura del possible també aquestes comarques optin pel teletreball, també ajornar algunes activitats sanitàries no urgents i restringir la mobilitat, aquella que no sigui essencial. Quina situació tenim ara mateix mateix, Eloi?
7: Doncs mira, de moment tot va sota previst, és a dir, les precipitacions estan començant a aparèixer en punts del litoral, especialment entre Barcelona i Tarragona. Les precipitacions més fortes les tenim en aquests moments entre el Baix Llobregat i la zona del Garraf, tot i que a poc aniran guanyant extensió pel litoral. Per litoral, ràpidament s'estendran també la Catalunya central, durant el matí el Pirineu Oriental, comarques de Girona, a més d'alguns xàfecs que també que cauen en altres sectors del Pirineu. Per tant, de moment tot el que estava previst comença a passar i esperem doncs, que vagi evolucionant d'aquesta manera.
1: Molt bé, doncs d'aquí uns moments ens actualitzem també per aquelles persones que ara mateix estan a punt de sortir de casa. Fins ara, Eloi.
7: Fins ara, adéu-siau.
1: Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Avui amb l'informe PISA en totes i cadascuna de les portades.
8: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa com ara emergència, catàstrofe o daltabaix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa.
9: Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa a La Vanguardia, que és el pitjor resultat de la seva història, i La raó que es certifica el daltabaix educatiu espanyol. També en portada, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. Ho llegim a l'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola.
8: Altres temes de portada, Ceuta. La fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez. Ho llegim a l'ABC. Això mentre la crisi humanitària s'agreuja a Ceuta, titula La Vanguardia.
9: Acabem amb El Mundo, on hi veiem que el Suprem decidirà en 3 mesos si 2,3 milions de nets voten. Escriuen nets entre cometes perquè es refereixen als nacionalitzats per la llei de nets.
1: Avui unanimitat als editorials dels principals diaris. Tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
9: La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i recorda que són els pitjors resultats d'Espanya en un marc de retrocés global.
8: El diari del grup Godó assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol.
9: El diari Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional.
8: I demana que l'educació deixi de ser una arma política.
9: El periódico qüestiona que els paràmetres d'avaluació dels sistemes educatius a través de PISA hagin de ser els mateixos que quan les proves es van posar en marxa ara fa 26 anys.
8: El diari reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu.
9: El País assenyala que el declivi educatiu és global, no només d'Espanya, i que es posa en joc el futur de les nostres societats.
8: El diari de PRISA creu que el daltabaix hauria de provocar una sacsejada per evitar que continuï el deteriorament i poder capgirar la situació.
9: Per al Mundo, l'informe PISA certifica un fracàs educatiu que Espanya ja no pot dissimular rere les coartades, diu, de la pandèmia.
8: I afegeix que es tracta també d'un fracàs polític i que el govern espanyol ha de deixar de defensar la LOMLE, la llei educativa, i corregir una política que, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes.
1: Sílvia Solanàs, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Què es farà esperar?
10: Doncs mira, l'estrena de l'orgue de Caral al Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari, no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten ja per no donar dates per al concert inaugural fins que estigui operatiu, per no haver d'anar ajornant la data. Ho recull el Regió 7.
1: Fins on hem arribat?
10: Doncs fins a fer apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre.
1: No ho puc creure.
10: Com a humanitat.
1: Mare, anem cada dia millor. Déu meu, sí. Que s'acabi el 2006.
10: Ho llegim al diari FNS, que afegeix que els experts en clima adverteixen que aquesta gamificació dels efectes del canvi climàtic suposen una deshumanització dels seus efectes i, a més, allunya la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calci, atenció, han crescut un 500% aquest any.
1: Ai, sí, sí.
10: Però te compenso. Va,
1: sí, sí, sí.
10: Va, sí.
1: Recte final per saber quin és el millor home esmorzar de Forquilla.
10: Dos restaurants de Barcelona es colen a la final del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreuenc i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona, d'aquesta que es diu Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els finalistes de Lleida, Girona i Tarragona, la final que es farà el 27 de setembre, que ja l'hem marcat en vermell.
1: I tant.
10: L'Andreuenc ja va guanyar l'any passat amb Botifarra de Perol, mongetes del Ganxet i Sípia Brutal.
1: Me la fotia ara, ja t'ho dic ara. I si sou més de pizza?
10: Doncs els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana. Oh. Més de la meitat són, això sí, pizzas de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5% amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periòdic a partir de les dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
1: Mira que és fàcil fer una pizza, eh?
10: I una truita.
1: I una truita, per favor. Home, gastem 20 minuts de la nostra vida en cuidar-nos una miqueta. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
1: Va, que arribem a 5:45 del matí amb només 5 minuts. És que el temps en aquest programa passa volant. Escolta'm, és un programa de 5 a 6, pip-pip-pim, picadet. Comencem, o millor dit, continuem repassant ara alguns apunts culturals. Marta.
11: Sí, mireu, parlem de Joan Llago, que és el dramaturg de La Calòrica, que ha guanyat el Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Ho ha fet per l'obra La Brama del Cérvol, una obra que es va poder veure al Teatre Lliure l'any passat.
12: Perquè és una obra que no sempre ha gaudit de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
11: Això és el que deia Joan Llago en declaracions a aquesta casa just després de conèixer aquest premi. I seguim parlant de premis.
1: Exactament, més premis.
11: Perquè el govern entrega la medalla d'or de la Generalitat al nostre estimadíssim Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscari. Agraïen amb aquestes paraules el reconeixement.
13: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
14: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
1: Doncs clar que sí, moltíssimes felicitats a tots dos i parlem ara d'Aitana.
15: Es que si esto es drama que me lleve empresa, que es natural que va con la mesa.
11: Ahir va fer l'últim dels 4 concerts al Palau Sant Jordi i ens ho recordava l'Àlex Bosch quan començàvem el programa dels matiners, però t'he posat el trosset sencer perquè el sentis,
1: molt
11: perquè
1: bé.
11: Realment val molt la pena.
16: Faig moltes castellanades, jo ho sé, però quan estic portant a Banoles, quan hem crescut aquí a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims, no sé si em parli inglés, veure pel·lícules en català, tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
11: Defensa ferma del català, no és habitual. Recordem que ella és castellano parlant i que aquests dies doncs, el que ha fet mentre ha estat aquí a Barcelona ha estat demanant a les seves amigues que li parlessin en català per poder-lo practicar. I acabem amb una altra reina, en aquest cas, Shakira.

Queda poquíssim per la residència que farà a Madrid i ara ja hem sabut doncs, quins artistes l'acompanyaran amb aquesta residència i hi haurà noms com Amaia, Guitarrica de la Fuente, Lia Cali o Nati Peluso.

0: Dos minuts, tres quarts de sis. Hem d'anar una miqueta rapidet avui, que el temps ens està atropellant. Dada Maria! Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Avui l'Anna Garcia puntual com un clau. Hola. Sembla que per fi l'hem reeducat perquè vingui a treballar com li toca.
1: Reformada.
0: Reformada i atenta. Maria, t'escoltem.
1: Avui és una dada facileta, crec, eh?
0: Sí, clar, com cada dia.
1: Informa PISA, que n'hem parlat molt.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ja sabeu que el retrocés ha estat generalitzat en aquest últim informe del 2025. Per això avui us pregunto...
0: A veure...
1: Quants països participen en l'informe PISA?
2: No ho sé,
0: em sento tonto a vegades. Els oients també podeu participar, perquè si també us sentiu una miqueta igual que nosaltres, que de cop us explota el cap, així fem comunitat.
2: Sí, fem companyia.
0: Quants països? Jo diria... No ho sé, encara quedaré fatal.
2: Lara, estàs fent gràcies.
0: Lara, estàs mirant?
2: No.
1: Té aquí l'ordinador.
0: Jo dic 40. No, és que no són tants. Diria 35.
2: 35 m'agrada, la veritat és que m'agrada el
0: número. Jo dic 35, no en tinc ni idea, però m'hi dedico.
2: Pensava que eren més.
0: Vinga, hem d'avançar.
2: 50.
0: 50,
1: vinga,
0: diu la Lara.
1: Diana, 50.
0: Ai, la Marta.
2: 80.
0: Opa, t'has passat, Lara.
2: No sé.
0: I qui s'emporta avui la dada, Maria, és...
1: Lara Garcia! No s'ha passat, s'ha quedat curta. 91 països participen.
0: Mira, és que la Lara, a veure un moment, és que aquest top de sort que estàs tenint en aquesta secció...
2: M'estranya molt, aquí, Lara. L'any passat no n'encertava ni una, eh?
1: Per això, guapa.
0: Jo no sé què t'està passant.
2: La Maria i jo estem molt més connectades.
1: Sí, no sé per què.
2: Sí,
1: doncs aquesta vinga, mentalitat econòmica que tenim les dues, eh?
0: Que s'apunta la Lara. Moltes gràcies, Maria.
1: Vinga, fins ara.
0: Jordi Daroca va ser cap d'informatius d'aquesta casa i també director de Catalunya Ràdio. I alerta, perquè va participar en el disseny del projecte radiofònic de Catalunya Ràdio en els seus inicis. Escolteu com ho explicava a Dies de Ràdio d'aquesta casa.
3: Quan jo arribo a director, jo amb el Cuní m'he passat moltes hores parlant. Hi havia moltes coincidències, moltes. Una d'elles, que la graella que tenia la casa no era suficient o no servia per fer créixer la presència de l'emissora entre la societat del país.
4: Per competir, vaja.
3: Per competir. I aleshores fem una cosa que pot semblar molt fàcil, però que no ho era gens, que és veure quins són els mòduls en què es mouen la resta d'emissores, les que van bé, i fer un plantejament bastant similar, però intentant que professionalment rendim molt més que ells, el qual es podia fer, i així va ser. I per sobre de tot... creure que podríem sortir endavant si conjuntàvem tota l'emissora.
0: 15 minuts, mira, ara 14 minuts i comença el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
0: Explica'm coses.
5: Doncs mira, molt pendents d'aquest temporal. Ens deia ara l'Eloi, et deia que tot anava segons el previst. Per tant, el pitjor està per arribar. Parlarem amb Protecció Civil ja a les 6 del matí per saber com s'està preparant aquest matí. També parlarem amb famílies que no podran portar avui els nens a l'escola per aquesta recomanació de meteorològica, i estarem pendents d'allà on caigui la pluja, si és que en algun lloc hi ha desperfectes, que esperem que no n'hi hagi. També parlarem de la tardor climàtica que ens ve, perquè és un dels temes, no?, si aquests temporals seran cada cop més freqüents i cada cop més violents. Ho parlarem amb el catedràtic d'Ecologia de Narcís Prat. Anirem al País Valencià, on comença el curs amb la polèmica pel currículum que no inclou el de batxillerat ni autors catalans ni autors balears, perquè no escriuen en valencià, i hi ha hagut professors que s'han rebel·lat contra això, i igualment els explicaran. I després també a la secció de televisió i sèries parlarem amb Carlos Sobera, que es
0: trasllarà una bona conversa amb Carlos Sobera.
5: Aquest nou format, que si jo li dic passapalabra no serà exacte, no, però que perquè ens entenguem és això, bàsicament, i ha estrenat aquest nou format. I tot això i moltes coses més arribarem a les 12.
0: Doncs clar que sí, avui dimecres, amb una mica de regust a dijous, almenys aquí als matiners, que el divendres nosaltres no fem programa. 9-3-2-0-7-4-7-4, a partir de la mateixa, els matiners més desperts ja ens podeu trucar.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
8: Ho decidirà el Pau.
7: Pau.
8: Petonets, Pau.
9: Petonets?
7: No.
9: Ah, vale.
7: És dels millors moments que s'ha vist en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
4: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
4: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des

0: 9-7, ruixats, és el que s'espera avui. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
1: Bon dia, de tot, de tot.
0: Sí, perquè recordem
1: ruixats,
0: que...
1: Ben,
0: sí, ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, també conjuntament amb els representants del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil, recomanaven, entre d'altres, a les empreses de les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, a la mesura del possible, que optin pel teletreball. Per tant, aquestes comarques, ara mateix, són les que es veuran més afectades inicialment, Eloi, per aquest temporal, eh?
1: Sí, sí, el que passa que també tenim avisos a taronges, per tant, un nivell molt respectable, a molts altres llocs de Catalunya, és a dir, tot el que seria comarques de Tarragona, sí, comarques de Barcelona, comarques de Girona, és a dir, Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i de Girona, són les que es veuran afectades, més afectades per aquest temporal. És veritat que els avisos vermells els tenim concentrats en aquestes zones que deies entre el litoral i prelitoral de Barcelona, entre Barcelona i Tarragona, però a la resta també hi haurà pluges, xàfecs forts i fins i tot aquestes ventades que comentaves, ventades que poden afectar l'Empordà, a l'extrem sud de Catalunya. Aquí, per tant, les pluges arribaran en comptagotes i a la resta serà on tindrem els llocs que quedin arrasats del vent, serà on tindrem els xàfecs més forts. De fet, avui tenim aquests avisos de pluja de 90 litres en 3 hores, pluges de 40 litres en 30 minuts, ventades de més de 100 km per hora i, a més, d'estat de la mar. Així que tenim una mica de tot i, a més, en previsió que la temperatura avui baixi, no tot arreu, perquè, per exemple, a les comarques de Lleida, el Pla Lleida, encara poden arribar als 30, també les Terres de l'Ebre podrien arribar als 30, però hi haurà molts llocs del nord-est, de l'interior de Girona, del nord de Barcelona, que avui no passaran dels 20. Per tant, la baixada serà brusca respecte a la d'ahir. En alguns llocs poden baixar 15 graus.
0: Estarem molt pendents, també a partir de les 6 del matí, d'aquests temporals, també, i d'aquest canvi de temps. Cordomí, moltes gràcies. Que tinguis un bon dimecres.
1: Perfecte. Fins ara.
0: Adéu-siau. Que vagi bé. Adéu.
2: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
0: El que tenim claríssim aquesta temporada és que l'Eloi Cordomí és un matiner més. Parlem amb ell cada dia perquè ens expliqui quin temps ens espera. I ara és moment també de rebre les trucades dels oients, de tots vosaltres, els que ens escolteu cada dia de 5 a 6 del matí i ens truqueu al 93-201-7474. Deixeu-me que aquest matí parli amb en Roger. Roger, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Roger? Com va tot?
3: Bé, molt bé, mira, acabat de llevar.
0: Molt bé, a quina hora ens despertem, més o menys? A quina hora ens despertem?
3: Jo a quarts de cinc, aquesta època.
0: A quarts de cinc, i he sentit, mentre jo trepitjava per sobre, alguna cosa de barema, no, Roger?
3: Exacte.
0: Explica'm a què et dediques.
3: Jo soc sommelier, tinc 25 anys treballant de sommelier, al celler de Can Roca, a l'Hotelom, en el seu moment quan existia el restaurant Mo.
0: Déu-n'hi-do.
3: Vaig tenir el restaurant de Plaça del Bisset a Girona, on
0: sí, home.
3: Hi venia habitualment.
0: I tant.
3: A tu no t'hi vist mai.
0: Un parell de cops hi he anat.
3: Vale. I ara doncs vaig deixar-ho farà 2 anys i em dedico a fer vi. Tinc les meves vinyes, i algunes vinyes llogades i estem en plena barema.
0: Roger, i a què és degut aquest canvi radical de vida?
3: Bueno, és degut a que sempre ho havia volgut ser. Sempre havia dit que a partir dels 50 volia estar fent vi, amb restaurant o sense, però la pandèmia ho va accelerar tot i vaig fer un cop de cap a l'any el juny del 24 i em vaig decidir, perquè ja tenia el projecte a començar, ja tenia vi al mercat i vaig voler fer un canvi d'aires.
0: És a dir, que pràcticament portem 2 anys amb aquest nou projecte, eh?
3: Exacte.
0: I com ho portes? Com et sents, Roger? Va bé?
3: Va bé. Jo estic molt content, molt i molt content amb aquest canvi de vida. És molt il·lusionant. És una altra perspectiva de la vida i, a part de tot, doncs, a mi el món del vi, que és la part que m'apassiona, m'ho completa molt a nivell vital, no? Doncs el meu gran amor pel vi, doncs veure des de l'altre cantó, no? I veure l'Inviroveritas, estar amb les mans brutes i tocant la terra. Mira, em sembla molt, molt interessant per tancar el cercle, no?
0: I tant, home! Escolta'm, diguem que com a final de trajecte a nivell professional, no?, de carrera professional, no està gens malament.
3: Exacte.
0: Tot i que no sé, Roger, si és molt dura aquesta època, sobretot de barema, pels que us dediqueu al món del vi.
3: Sí, és dura, és molt dura. És que sí, ara ja portem, estem quasi al final, o estem al final, queda aquesta setmana i prou, i ja anem carregats de son, de cansanci...
0: clar,
3: i
0: t'ho diràs. A quina hora? Perquè m'has dit que et lleves a quarts de cinc, a quarts de sis?
3: Quarts de cinc, a les 4:30.
0: Exactament. I fins a quina hora hi som?
3: Clar, a veure, nosaltres fins a les 12, al màxim la 1.
0: Del migdia, clar.
3: Els collidors se'n van, cadascú a casa seu, i després em quedo jo al celler,

0: i s'ha de servir, s'ha d'encomar tot això.
1: I escolta'm, Roger...
0: Hi ha tota la laboració i ho haguessin dormit al vespre. Fem moltes hores al dia.
1: Clar, no m'estranya, però pels oients que ens estan escoltant, quin vi fabriques, així quan el trobem a les superfícies on es pugui comprar, l'haurem de catar.
0: Doncs mira, jo, el meu projecte es diu Roger Vius a Vinyataire,
1: sí.
0: El que està de sommelier, doncs em poso a Vinyataire pel fet que la gent entengui que sóc jo allà, que em podo les vinyes, que me les llauro, que me les treballo i que m'ho faig tot jo. I ja, bueno, la sèrie comença amb un llibre que diu Fill d'una sirena i d'un pastor.
1: Sí.
0: Jo sóc de l'Alt Empordà, doncs l'himne de l'Empordà és dins del mar hi ha una sirena, vora mar hi ha un pastor. El meu pare era pagès i pastor, i la meva mare era de família peixatera.
1: Caram.
0: Doncs Fill d'una sirena i un pastor, i després els vins de finca, els vins de vinya, es diuen Brillant amb llum, Estrep vermell, i tinc el born blanc i el born negre.
1: Doncs escolta'm, ens els apuntarem. Magnífica aquesta història que m'acabes d'explicar, totes aquestes arrels de família, no?, que segurament també t'han portat a tu, passats els 50, a començar aquesta nova trajectòria i vida professional. A més, m'han dit que ets oient habitual del programa, Roger?
0: Sí, des del primer dia que t'escolto.
1: Home,
0: sí,
1: això és una meravella, doncs, ja està, jo ja estic content.
0: No tots els dies, a vegades intento estirar, depèn de quina època, però sí, molt habitualment.
1: Doncs esperem anar-te acompanyant també al llarg d'aquesta temporada. Roger, t'envio una forta abraçada des dels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé aquest tram final de la barema.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Una abraçada, Roger, adéu.
0: Igualment, abraçada, adéu.

0: Sheeran, dos cracks del món de la música, compartint aquesta cançó que es diu Bam Bam. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, bon dia, bon dimecres.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, escolta'm, tinc moltes ganes de veure aquest cara a cara entre Ostrell i Sobera, un dels noms d'aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobera?
0: Carlos Sobera, no el tens avui?
1: Sí.
0: Ah, per això. Ara m'estaves espantant.
1: No, no, no, cara a cara, tampoc.
0: Cara a cara, una conversa.
1: Sí,
0: sí, ja m'entens, home, que segur que té moltes coses a explicar-te.
1: Però seria més graciós en Zapatero, no? Perquè movien la cella els dos. Seria un cara a cara més graciós. Escolta, molt bé, s'ha d'entrevistar el Roger.
0: Sí, home, tu el coneixes, a més, el Roger.
1: El Roger Bussà és un geni.
0: Sí, a més, una ment inquieta, que de cop i volta ha tingut...
1: Va ser, no sé si ho heu dit, però va ser el segon millor sommelier del món.
0: No, no ens ho ha dit, això, mira.
1: Això va ser el 2000, a principis del 2000.
0: Doncs mira,
1: 2007 o 8.
0: Una informació més. Ostrell, tot teu. Fins demà.
1: Fins ara.
0: Gràcies, matiners, i tornem demà. Que tingueu bon dimecres.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: comença el matí de Catalunya Ràdio pendents de la tempesta litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en aquests moments les tempestes més fortes les tenim justament al litoral de Barcelona. A la zona del Garraf és on ara mateix veiem els aiguats més intensos. Recordem l'evolució de la pluja forta d'avui. Entra per litoral i prelitoral, que hi entra Barcelona i Tarragona. Arriba més tard a la Catalunya central. Arriba també el Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental. I atenció durant tot el dia també al vent als dos extrems de Catalunya, Empordà i Terres de l'Ebre, i a la baixada de la temperatura, que tindrem de més de 10 graus en algunes zones.
0: I per això el govern demana, en aquest cas, que siguem curosos i que evitem desplaçaments que no siguin imprescindibles.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Això sobretot pel que fa a les pluges que s'esperen torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Eloi, ara mateix estem pendents d'aquestes pluges, començaràs a fer una primera radiografia, però a quina hora podrien caure pluges més importants?
1: És aquesta franja del matí, és a dir, des d'ara fins al migdia, sobretot és quan tenim les tempestes més fortes que poden afectar en aquest tram del litoral i prelitoral. Ara mateix, més concentrades a prop de la costa, però a poc, a mesura que vagi passant el matí, anirem veient que van apareixent moltes més taques de precipitació fortes a les comarques de l'interior. Per tant, molt atents a això, especialment aquest matí, però també fins a mitja tarda, perquè els aiguats encara poden continuar caient una estona més.
0: Saludem ara a aquesta hora el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. Fins ara estaran tal com tot estava previst?
3: Fins ara sí, s'està desenvolupant la previsió que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya. En aquests moments ja tenim aquest primer front de precipitacions que s'està activant a la zona del litoral central i que en les properes hores s'espera que vagi afectant a les zones avisades a través del sistema d'alerta dels mòbils i que estaven amb un grau d'afectació més important i en general a tota la zona del litoral i prelitoral de Catalunya.
0: És important, Xavier, també recordar a la gent que el que cal és tenir sentit comú, és a dir, més enllà de les alertes, perquè ahir, per exemple, es va enviar una alerta al mòbil a les 5 comarques on l'avís és més alt, però hi ha molta gent que, per exemple, potser viu a Barcelona i treballa al Baix Llobregat. Per tant, no han rebut alerta. Però el que cal és que sàpiguen és que en aquesta situació el que cal és tenir sentit comú. Si plou molt, doncs no ens desplacem.
3: Sí, sí, hem d'aplicar el seny, en aquests casos, i sempre de forma preventiva, mirar d'estar informats de la situació meteorològica i en cas que ens trobem de forma sobrevinguda afectats per una tempesta o per una pluja molt intensa, mirar d'autoprotegir-nos, mirar de buscar refugi en un lloc segur, no travessar rius, rieres, ni passos inundables, no baixar garatges o zones baixes on pugui acumular-se l'aigua.
0: I al revés, és a dir, algú del Vallès, per exemple, que va a la Universitat de Barcelona, on en aquest cas les classes continuen amb normalitat, quina és la recomanació que fa des de Protecció Civil?
3: Bé, des de Protecció Civil el que s'ha fet és aquesta resolució que s'ha aprovat des del Departament d'Interior, on sobretot en el que són aquestes 5 comarques principals afectades per aquest nivell vermell del Servei Meteorològic de Catalunya, s'ha fet una sèrie de prohibicions i limitacions, com és evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries, s'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
0: Per tant, la recomanació seria que no anés a classe si està plovent fort al Vallès, tal com hi ha la previsió.
3: Correcte, exactament.
0: Xavier Mas Ramon, seguirem parlant de Protecció Civil. Gràcies i estem pendents de l'estat del temps. Una abraçada, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I excepte, com dèiem, a les 5 comarques amb classes suspeses per les pluges, a la resta de Catalunya, avui hi ha segon dia de curs, ja sense vaga. Per afrontar també tots els reptes a l'ensenyament, els principals partits també s'emplacen a un acord de país. Ara falta concretar amb què s'ha traduït tot plegat, però sentim el president Salvador Illa dilluns al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull, de Junts, Capella d'Esquerra Republicana i el Viac dels Comuns.
4: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país, un debat en què estem convocats tots.
5: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
6: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
7: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
0: I a Madrid avui també a les 9 seguirem el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de les vacances, això el dia en què es faran també públics els 40 informes del CNI i la Policia Nacional sobre l'entrada massiva a Ceuta. I el Barça debut avui en Champions en horari estrany, és a 6:45 de la tarda, rep el Feyenoord al Camp Nou. El vestuari ja no amaga que guanyar la màxima competició europea és un objectiu.
7: Tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Podreu seguir la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. I el Madrid va patir ahir per guanyar l'Inter 2-1 finalment. També aquesta nit Borussia Dortmund 3, Villarreal 2 i Lille 2, Betis 3. Sobre una

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 7. I ja ens actualitzem amb Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: I Cira Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: No vaig veure ahir la festa del 3CAT. Vam fer una festa de presentació de tota la temporada.
4: Ja ho vaig veure.
1: No hi éreu.
4: A les xarxes, no.
1: No vau poder anar-hi.
4: Ja dormia aquella hora.
1: Era tard. I avui per això costarà aixecar. Sí. Bé, avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés.
5: Serà a partir de les 9 en la sessió de control i a poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. De la seva banda, la Casa Reial ha fet públic que dilluns el rei va reunir-se amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i amb alguns militars per analitzar la situació a Ceuta.
6: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc. Una actitud que censura la ministra portaveu, Elma Saiz.
7: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
6: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declara la gerent del PSOE pel cas Leire l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la a judici. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Tribunal Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil.
8: Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els ha retirat la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació al tribunal.
9: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
8: La llei de nets dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 1936 i el 1955.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA.
5: La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull de Junts, a la republicana Esther Capella, Jessica Albiach dels Comuns i la copaire Pilar Castillejo.
10: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que la consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
11: Que es donguin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
12: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
13: La consellera Ningú ha d'emitir, no per les proves PISA, només.
1: I el govern no valora aquests mals resultats de les proves PISA, però aposta per continuar millorant en coneixement de matemàtiques i comprensió lectora.
8: Els experts aposten per incrementar la lectura entre l'alumnat.
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
14: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat. Ha de ser fruit d'aquest nou consens.
5: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Padró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura.
5: Padró assegura que els bons resultats als països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujadó pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La vaga de docents al primer dia de curs acaba amb un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, la van seguir un 12% dels professionals, mentre que el sindicat majoritari USTEC ho ha elevat fins al 30%.
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa.
1: Ho amplia Maria Costa.
16: La negociació continua encara sense trobar el desllorigador. La consellera Esther Niubó admetia que la d'ahir és l'última manera en què li hauria agradat començar el curs. Diu que el canvi de rumb del sistema educatiu s'ha de debatre amb tothom, representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques, i que amb els sindicats el debat s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
14: Qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. prioritats, però altres qüestions que són de sistema, doncs les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
16: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els docents, atenció, del País Valencià, denuncien una persecució de la Conselleria d'Educació en l'inici del curs.
5: Els alumnes valencians tornen a les aules avui amb la polèmica per un canvi legal que es va aprovar aquest estiu i que habilita la inspecció educativa a vetllar per la neutralitat ideològica textualment i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela és el portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià.
2: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure la societat que nosaltres ens dediquem a doctrinar al nostre alumnat, no? I, per tant, posar sota sospita al professorat valencià.
5: Aquesta modificació la va introduir el govern del PP, presidit per Juanfran Pérez Llorca, com a exigència de Vox per aprovar-li els pressupostos. Tot això després que els autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Salvat Pagasset, Mercè Rodoreda o Josep Pla, hagin quedat arraconats del currículum.
1: A 9:45, a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, en parlarem avui amb Sònia Caparrós, que és professora de llengua i literatura en un institut. I atenció, perquè l'alcaldable d'Aliança Catalana a Vic era regidora de Cooperació Internacional.
8: Sí, fins al maig Elisenda Carrera ocupava aquesta regidoria com a representant d'Aravic, marca local del PDeCAT, un departament que topa frontalment amb el discurs de la formació de Sílvia Oriol sobre immigració i cooperació internacional. El diari Ara explica que com a regidora Carrera promovia la migració en perspectiva de gènere i detalla que en els dos darrers exercicis es va dedicar a la cooperació internacional més de 90.000 euros. L'Ara reprodueix una piulada del compte oficial del partit d'extrema dreta que retregui justament que la Generalitat destini fons al que considerava causes externes estrafolàries.
1: Un minut i serà 6:45 del matí. I avui la Comissió Europea presenta una llei que permetrà restringir els lloguers turístics i la compra també de segones residències en zones d'habitatge tensionat.
5: El govern comunitari, però, també posa límits i condicions perquè les administracions públiques puguin intervenir al mercat i planteja criteris comuns per decidir arreu de la Unió Europea quan es pot considerar que una zona està tensionada.
3: Amb aquesta llei, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal per blindar-los davant de possibles denúncies judicials de, per exemple, propietaris o patronals immobiliàries. Però, per una altra banda, Brussel·les també imposa noves condicions als governs que vulguin regular. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar, de forma particular, que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major de Sabadell.
8: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent exhibe un cop de colze a un noi que acaba a terra i com després, entre tres policies, l'immobilitzen per detenir-lo.
17: Què fas, tio?
8: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat. En declaracions de l'Agència Catalana de Notícies, l'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets.
1: I detinguts dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
5: Els fets, recordem-ho, van passar dimarts passat a la matinada, després de l'última nit de festa major a la capital del Bages. L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. Doncs bé, ja aleshores van advertir que la investigació continuava oberta i que no es descartaven noves detencions, i així ha sigut. Allí els agents van detenir també a Manresa dos menors més, també de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació.
1: I nova escala d'atenció a l'estret d'Hormuz.
8: La Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf Pèrsic. Segons els mitjans estatals iranians, l'ofensiva seria una resposta a un suposat atac dels Estats Units contra 5 patrullers iranians. Teheran també afirma haver atacat 10 vaixells que intentaven travessar l'estret per una zona prohibida. De moment, no hi ha confirmació independent dels atacs. L'estret d'Hormuz és una de les principals rutes mundials per al transport de petroli, i aquesta tensió n'ha disparat el preu al barril de Brent, de referència europea. passacost als $100.
1: I tot això quan s'ha sabut que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023. Això segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz.
5: El mitjà que avança les dades recopilades per un llibre indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva. Netanyahu ho ha negat, insisteix que mai va ser informat de l'atac en què van morir prop de 1.200 israelians i més de 70.000 palestins en l'ofensiva israeliana posterior, principalment a Gaza.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Molt bon dia.
1: La primera.
16: Aitana defensa la llengua catalana en el seu quart i últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no parla habitualment en català, que li agradaria practicar-lo més i que és el més preuat que tenim. Les xarxes s'han omplert de comentaris de suport i molts demanen que ara faci un disc o una cançó com a mínim en català.
1: La segona.
16: Nati Peluso, Amaya, Guitarrica de la Fuente, Olia Cali són algunes de les artistes que actuaran a la residència que farà Shakira a Madrid. La colombiana farà una residència de 12 dies que començarà el proper 12 de setembre i acabarà l'11 d'octubre.
1: I la tercera? I am gonna stay for a while.
16: I just need to see a smile. I Quim Mas Ferrer, presentador del programa El Foraster, torna al teatre amb l'espectacle Temps. El monòleg que es va estrenar fa 15 anys al Temporada Alta parteix de la següent premissa. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida? L'obra es pot veure al Teatre Borràs des d'avui i fins al 18 d'octubre.
1: I en esport, Robert Prat?
17: El Barça debuta avui a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea avui a partir de les 9. Liverpool, Atlético de Madrid i Nàpols Arsenal, mentre que Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és dimecres 9 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Maia amb 3 quilos 250 grams a casa seva, a Vilassar de Dalt. I pel que fa al temps, en aquests moments ja tenim aiguats forts a la zona del Garraf. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia, sí. A més, comencen a aparèixer ruixats ja a molts punts de les comarques de Barcelona, tant del litoral, prelitoral, com el sector més interior, fins i tot. Atenció també al sector del nord del Camp de Tarragona, Pirineu, Prepirineu, perquè durant el matí aniran apareixent precipitacions en aquest sector i precipitacions que poden ser fortes, especialment també al sector del Pirineu Oriental, i a les comarques de Girona, on no bufi la tramuntana. Recordem que avui tenim avisos d'intensitat de pluja, 40 litres en 30 minuts, i intensitat de pluja de 90 litres en 3 hores, de vent de més de 100 km per hora, mala mar a l'Empordà, i fa molt poca estona que s'acaba d'activar un avís de temps violent per la intensitat de precipitació que afecta la zona del Baix Llobregat, del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Penedès, i és que ara mateix s'estan registrant, encara que siguin estacions no oficials, alguns valors de fins a 50 litres per metre quadrat a la zona de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Per tant, aiguats ja molt forts, localitzats de moment en aquest sector del Garraf, però a poc a poc es van estar.
1: Anirem informant avui des de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya sobre la informació meteorològica. Gràcies, Eloi. Fins ara.
18: Fins ara. Adéu-siau.
0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
19: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents del ple del Congrés dels Diputats i dels efectes que puguin tenir les pluges arreu del país, sobretot en aquelles comarques on s'han suspès les classes, escoles i instituts. També analitzarem si a la tardor ens esperen molts més episodis d'aiguats amb el catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat.
16: A 10:15 us explicarem els problemes per carregar els cotxes elèctrics. El 23% dels punts públics de recàrrega no funcionen a Catalunya.
19: A 10:15, entrevista a Mònica Bernabé, periodista especialista en l'Afganistan, que fa poc ha tornat del país on des de fa 5 anys governen els talibans.
16: I a les 11, secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. Repassarem totes les novetats de la nova temporada de 3CAT.
19: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6:21. I cada dia a aquesta hora volem voltar pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Des de París, Isabel Galí, bon dia, bonjour.
20: Bonjour.
1: A Brussel·les saludem a Bruno Fortea, bonjour.
21: Hola, bonjour.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
22: Good morning, Ricard.
1: I a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
23: Què tal, bon dia.
1: Comencem per París, Isabel, on s'han tancat, en aquest cas, la Torre Eiffel, tot un dia per una protesta de treballadors. Un acte que no buscava pas millorar el sou, sinó protestar contra una decisió masclista.
24: Sí, de visita a França per inaugurar un enorme temple hinduista a l'est de París, el guru de la secta Babs va privatitzar dissabte al matí la Torre Eiffel per ell i un centenar d'acòlits. Té 93 anys i no fa res en presència de dones, així que va demanar limitar les treballadores fèmines al seu pas. Ens van convidar a abandonar el nostre lloc de treball, diu el text de protesta de les treballadores, que per denunciar aquesta violència sexista han fet un dia de vaga. L'empresa que contracta el personal de la Torre Eiffel s'ha disculpat davant les treballadores i els turistes, que podran recuperar l'import de les entrades.
1: I a Bèlgica, els fabricants de cervesa també estan en peu de guerra, en aquest cas contra el govern per una nova llei que limita la publicitat de l'alcohol, Bruno.
25: I a partir d'ara, tots els anuncis aniran acompanyats d'un avís categòric. S'hi dirà una veritat, que l'alcohol és perjudicial per a la salut. Però això, al país de la cervesa, ha creat malestar. Els fabricants se senten estigmatitzats i ho consideren un menyspreu cap al patrimoni nacional. Tot plegat també ha desfermat una polèmica diplomàtica. L'ambaixador dels Estats Units a Brussel·les va criticar la nova llei i es va burlar del ministre de Salut belga, titllant-lo de perdedor. El govern de Bèlgica l'ha convocat per recriminar-li aquest estirabot.
1: I per estirabots, dia sí, dia també, els del president dels Estats Units. Les sortides de to de Donald Trump no tenen aturador, especialment pel que fa a l'obsessió d'apropiar-se dels topònims, Oriol.
26: Això és un no parar, des del Golf de Mèxic, repetejat com el Golf d'Amèrica, el llac Ontario com el llac d'Amèrica, o l'última, l'estat de Nou Mèxic, segons Trump, s'hauria de dir Nova Amèrica. Val a dir que encara no ha proposat renombrar cap topònim amb el seu propi nom. De moment, ho ha fet intentant canviar el nom d'institucions culturals com el Kennedy Center de Washington per Trump Kennedy Center, o posant el seu nom a un aeroport a l'estat de Florida. Fa un parell de dies, Trump es va tornar a superar publicant un mapa englobant Mèxic, els Estats Units i el Canadà sota la bandera nord-americana.
1: I d'un president controvertit pels seus actes a un altre que també ho és. Sapigueu que si us voleu comprar, en aquest cas, el famós àtic que ha estat la polèmica de l'estiu per Isabel Díaz Ayuso, ja aneu tard, Tània.
23: Sí, perquè aquesta setmana s'ha tancat el termini per presentar ofertes per l'immoble comprat d'amagades pel govern de Ayuso, suposadament per fer-hi oficines, tot i que la normativa no deixa fer-ne. Davant la tempesta política i les sospites que el volgués com a residència oficial, l'han decidit vendre, això sí, més car que el van comprar. Les ofertes han de ser a partir de 6,7 milions i sense visitar l'immoble. Guanya l'oferta més alta i se sabrà la setmana que ve. Però demà arrenca el debat d'estat de la regió i de xop es cau res perquè segur que el tema serà protagonista.
1: Així tenim el món. Falten 5 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I aquesta setmana estem recordant també el 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre, que recordaran, recordem, demà passat. Avui recordem el cas del poble de Gander, al Canadà. Frederic Vincent, bon dia.
27: Bon dia. Gander és a l'illa de Terranova, al Canadà. Té un aeroport que anys enrere, quan els avions no tenien la capacitat de travessar l'Atlàntic de cop, i paraven per reabastir-se. Quan els avions van millorar, és un aeroport que va caure en desús fins l'11 de setembre de 2001. Després de l'impacte dels avions, els Estats Units van tancar del tot l'espai aeri i es va donar l'ordre a tots els avions que hi havia volant que aterressin ja. Eren més de 4.000 avions que van rebre el missatge. Insistim que van haver d'aterrar 4.000 avions i l'aeroport de Gander en va rebre 38 avions. Per tant, més de 6.000 passatgers en una ciutat que amb prou feines en aquell moment tenia 10.000 habitants. Per tant, Gander va haver d'acollir gairebé la meitat de la seva població, o gairebé el doble de la seva població, sense saber fins quan. Allò va donar lloc al llibre El dia que el món va venir a la ciutat i, sobretot, a un musical que es diu Kong From Away. Un cop aterrats a Gander, per seguretat, alguns passatgers van estar entre 20 o 30 hores dins l'avió. Un cop els van autoritzar a baixar, ja era 12 de setembre, i alguns van veure per televisió per primera vegada les imatges dels atemptats. En qualsevol cas, els 6.000 passatgers van esperar a Gander que reobrís l'espai aeri. Van ser entre 3 i 4 dies allotjats en escoles, esglésies o cases particulars. Aquell que està en moltes històries, un britànic i un habitant de Gander, per exemple, que es van conèixer, enamorar i casar. Una dona que tenia un fill bomber a Nova York i que va saber que havia mort en les feines de rescat de l'11 de setembre. Un passatger d'un dels avions musulmà a qui van retenir a escorcollar. I la primera dona capitana d'American Airlines que també es va veure bloquejada a Gander.

I sobretot, el que ha passat a la història són les relacions entre els habitants de Gander i aquells passatgers. 10 anys després es va organitzar una festa de reunió. Per cert, que el musical Come From Away el teniu a Apple TV.

0: Són les 6 i 27.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Brinda per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 9 de setembre.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
5: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
6: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
5: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
6: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.

0: Ser Esports arriba a l'esperat debut del Barça a la Champions. A 3:15 de la tarda, el Barça, amb més potencial que mai, Robert, rep el Feyenoord.
1: Expectatives altíssimes que ha generat el bon inici de temporada dels culers. El Barça comença aquesta aventura europea. La minya mal.
2: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: El Madrid, que pateix en el tram final del partit, acaba guanyant, això sí, l'Inter 2-1, també a la Champions, Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, i Porto 0, City 2, doblet de Haaland. Avui destaquem, a partir de les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. Crazy about you, baby,
0: but I... I presència massiva de jugadors del Barça entre els nominats a la pilota d'or.
1: Cubarsí, Damien Rodri, a més de Ferran Torres, destaquen absències, Pedri i Rafinha, entre les millors jugadores, Graham, Patrick Guijarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Catacoll i Esme Brooks, a més d'Alexia Mapileón, Joan Garcia i Catacoll, candidats a millors porters, Flick no figura entre els nominats a millor tècnic. Els premis el 26 d'octubre.
0: Mentre la Federació Espanyola de Futbol presenta l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin.
1: Diuen que és una iniciativa pionera a nivell mundial. Avui també comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna, Lleida, Joventut i l'Andorra Manresa. Debut al Barça a la Champions d'handbol a 9:15 davant l'Skanderborg de Dinamarca, amb el tècnic Carlos Ortega acabat de renovar.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Galera, al Montsià, a les 7:33.
3: I es pondrà a les 8:17 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: A Constantí, 23 graus, a Badalona, 26, i al Pont de Suert, 15.
0: Pel que fa al temps, quin és ara mateix l'estat de les pluges, Eloi Cordomí?
5: Doncs les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat. És aquí on tenim un sistema ja amb un caràcter violent que pot associar fenòmens forts, com per exemple ventades, alguna calamarsada i també aiguats, amb pluges que ja superen puntualment els 50 litres per metre quadrat. A la resta de Catalunya destaquem de les precipitacions que van apareixent també a molts llocs de les comarques de Barcelona, també a l'interior, i més que n'apareixeran també al sector del Pirineu, comarques de l'interior de Girona i altres punts del Camp de Tarragona.
0: I tenim també les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera, el tenim ple o el tenim bé?
6: Doncs ja comencem a veure molta densitat de cotxes a la ronda litoral, a l'altura del Poblenou, i també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat, en tots dos casos en sentit Llobregat. També cues a la C-16 Terrassa en direcció Barcelona per un accident. D'altra banda, davant la previsió de pluges torrencials a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que hi ha hagut un robatori de cable entre Vilaseca i Reus i que això pot provocar retards. De fet, ja estem veient un retard de mitja hora en el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona.
0: I tot això avui, que és dimecres 9 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el temporal.
3: Tenim el país en alerta, ara ho sentíem, el govern ha suspès classes i ha demanat que els restringeixi la mobilitat a les següents comarques: Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i els Penedès. Protecció Civil acaba d'alertar que al Garraf i al Baix Llobregat també hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits.
0: Llei de nets.
4: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment, a petició de Vox, el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil, una qüestió que aplanarà la sessió de control al govern espanyol al Congrés a partir de les 9.
0: I Salvador Illa.
3: El president demana compareixer al Parlament el 23 de setembre per informar dels resultats de les proves PISA, una petició que arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i també per la vaga de professors el primer dia de curs.
0: Manresa.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més de 16 anys a qui relacionen amb el crim de Manresa, que un home va morir apunyalat l'última nit de festa major l'1 de setembre. A banda, denuncien una agressió policial a un jove, en aquest cas durant la festa major de Sabadell, mitjançant un vídeo que Crida per Sabadell ha difós a les xarxes.
0: Habitatge.
3: La Unió Europea presenta avui la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. L'objectiu de la norma és regular els lloguers turístics i les segones residències a zones tensionades, però també fixar límits per evitar una intervenció excessiva de les administracions.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
7: Google, la plataforma, va rebre una multa de 460 milions d'euros per afavorir els seus propis serveis, en compres o hotels, per exemple, i la comissió li va donar 60 dies perquè ho canvies. Google diu que ja ha fet aquests canvis, que els ha fet a contracor, fins al punt que Reuters cita fonts de la companyia que parlen de la reducció de qualitat del servei més gran de la seva història.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
7: Doncs amb dues novetats sobre intel·ligència artificial. D'una banda, OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre un dels anomenats problemes del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. I de l'altra, Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial, n'hi ha dit Muse, estarà disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook, es podrà connectar a eines com correus electrònics i, segons Meta, permetrà demanar, doncs, per exemple, menjar o planificar cites, també.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Amb un nou avís a Taiwan, ha avisat aquesta mateixa nit que la reunificació és una tendència històrica, diu, imparable, i que per als taiwanesos és una qüestió obligatòria i, en qualsevol cas, no opcional.
0: I què diu la premsa? Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrada sobretot en l'informe PISA.
8: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats, com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa, com ara emergència, catàstrofe o d'alta baix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa. Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa, La Vanguardia que és el pitjor resultat de la seva història i La Razón que certifica el d'alta baix educatiu espanyol. També en portada, per cert, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. Ho llegim a l'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola. I també en portada, Ricard Ceuta, la fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez. Ho llegim a l'ABC, això mentre la crisi humanitària s'agreuja. Ceuta titula La Vanguardia.
0: I què hi trobem a la premsa comarcal, Lara García?
9: El Diari de Tarragona publica que a Reus el nombre d'esglésies evangèliques ja frega el de catòliques. N'hi ha 22 davant les 27 catòliques. Pel que fa a les mesquites, n'hi ha 5. El diari diu que la pluralitat religiosa viu sense friccions a la ciutat, però que encara hi ha poca relació entre comunitats. El Diari de Girona assegura que els primers grans parcs de bateries antiapagades de Girona seran una realitat el 2027. Explica que es posaran en marxa infraestructures d'emmagatzematge de bateries independents de parcs solars i eòlics en municipis entre el Pla de l'Estany i el Gironès. I el Regió 7 destaca que la Generalitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la família de Marta Pérez, una jove de Cardona que va quedar en estat vegetatiu el 2022 arran d'un xoc anafilàctic quan vivia a Alacant i que els serveis mèdics valencians no van saber identificar temps.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
1: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a partir de les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal, Cubarsí, Lamine i Rodri candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi, mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals hi ha Messi, ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Aldenc de la segona divisió.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, pendents avui del temps i del temporal. Molta precaució si heu de sortir de casa. Però abans mirarem cap a les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 55 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. A falta d'escoltar Donald Trump a la Convenció Republicana de demà a Dallas, moltes fonts del seu partit han subratllat un tema que tindrà relleu al seu discurs, la immigració. Si els mítings de la campanya presidencial anterior s'hi veien molts cartells que resaven deportació massiva ara, de fa mesos el president ha suavitzat aquesta retòrica. Trump no s'ha tornat progressista de sobte i s'espera que enalteixi la seva campanya de deportacions ordides per l'ICE com una de les claus de l'augment de la seguretat ciutadana. Però cada elecció és diferent i estats com Texas, una bona part de l'economia, en aspectes com ara la construcció, encara depèn de la mà d'obra barata immigrada, molta de la qual ha adquirit la ciutadania gràcies a permisos de treball. El president sap que la meitat dels americans consideraven la seva política de detencions massa agressiva i també que, ara sí, necessita els vots dels immigrants.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
3: 6:45 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta pendent del cel. El govern ha suspès les classes, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, i també l'activitat sanitària no urgent i recomana fer teletreball.
4: A aquesta hora està descarregant amb força el temporal al Garraf. De fet, Protecció Civil acaba d'alertar que tant el Garraf com el Baix Llobregat hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Al llarg d'aquesta nit també hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu amb un nucli especialment intens al Pallars. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, acaba de parlar al matí de Catalunya Ràdio.
13: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès totes les activitats educatives, esportives a l'exterior
14: i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials. S'ha activat el Pla Inuncat. En aquest cas, en aquestes comarques, el risc d'inundacions serà de 5 sobre 6. Núria Parlon, consellera d'Interior.
15: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
3: Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés a partir de les 9 en sessió de control.
4: Serà poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Per la seva banda, la Casa Reial ha fet públic que dilluns el rei es va reunir amb la ministra de Defensa, Margarida Robles, i amb alguns militars per analitzar la situació a Ceuta.
3: Un segon front obert és el revés del Suprem amb la llei de Nets.
4: Sí, el Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. La llei de Nets és la que dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 36 i el 55. Tot plegat quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació.
16: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
3: I encara un altre front obert per al PSOE és el judicial. Avui declara la gerent del partit davant del jutge per suposats pagaments a l'exmilitant Leire Díez.
4: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, reprèn la declaració a la gerent Ana María Fuentes com a investigada, ofant la causa que vol esbrinar si des del PSOE es va pagar Díez perquè maniobrés en contra de casos que poguessin afectar la formació directament Pedro Sánchez. En el mateix procés s'investiguen exdirigents socialistes com Santos Cerdán. Tot plegat arriba l'endemà que el jutge Juan Carlos Peinado fes l'últim pas abans d'enviar judici Begoña Gómez amb una audiència preliminar. La dona de Pedro Sánchez s'hi ha oposat i demana la seva absolució.
3: I en crònica internacional, Espanya, el Regne Unit i una desena de països més vetaran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània.
4: Ho fan per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins.
3: Londres, Quim Olivares.
17: El govern britànic prohibeix importar productes dels assentaments jueus a Cisjordània, il·legals pel dret internacional. El ministre d'Exteriors, Ed Miliband, insistia que no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern, a qui acusa de complicitat en el que anomena neteja ètnica.
18: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
17: Acompanyen al Regne Unit 11 estats més que consideren que l'expansió dels assentaments posa en perill la solució de dos estats, a Israel i a Palestina. Quim Olivares des de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Més notícies. Els nous contractes de treball hauran de detallar molt més les condicions laborals que fins ara.
4: Com el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o també els criteris per modificar els horaris.
3: Rafael de Ribot.
19: La nova normativa que entrarà en vigor abans de final de mes també preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hagi de facilitar en un termini d'un mes. Yolanda Díez, vicepresidenta segona i ministra de Treball.
20: El 75% de les empreses cometen irregularidades.
19: La normativa també exigeix que s'especifiqui què cal per superar el període de prova, que no podrà durar més de 6 mesos. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscari.
21: Un lliurament que forma part dels actes previs a la celebració de la Diada. Tant el prestigiós cuiner com la física, que ha estat durant més de 10 anys al capdavant del sincrotró Alba, han agraït el reconeixement.
22: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
23: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
3: Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP amb Laura Escanes o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada de 3CAT.
21: Arnau París agafa el relleu a Marc Ribas a Joc de Cartes, mentre que Clara Molins serà la nova presentadora del programa cultural Nervi en substitució d'Andrea Gómez. Pel que fa a les noves produccions de ficció, aquesta temporada s'estrenarà la sèrie Gènesis sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i tornarem a tenir una altra temporada de Cites Barcelona.
3: Més detalls, Montse Pujol.
2: Aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
5: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic. El consum s'ha diversificat enormement i, per tant, hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
2: Ramon Pellicer presentarà el programa Vèrtex i Clara Molins presentarà el programa Nervi amb canvis respecte al programa de la temporada anterior. Montse Pujol pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I parlem ara de teatre perquè el dramaturg català Joan Iago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
21: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cérvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Iago, cofundador de la companyia La Calòrica, ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
6: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
21: El premi que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb l'imperatiu categòric està dotat amb 30.000 euros.
3: I anem ara a Venècia perquè, com ja us avançàvem ahir, Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles a la catifa vermella de la mostra de cinema.
21: Ahir van rebre una ovació de 15 minuts després de la projecció de la seva última pel·lícula Búnker, en què interpreten un matrimoni en crisi.
3: Crònica de l'enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
7: Javier Bardem fa d'arquitecte de renom internacional que viu a Londres amb una editora interpretada per Penélope Cruz, que veu la seva carrera eclipsada pels èxits del seu marit. La crisi entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral: la construcció d'un búnker de luxe per un magnat.
24: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana, y es una cosa que si no se entrena no se va a tener.
7: Bardem i Cruz han aprofitat per expressar la seva alegria per estar a dues de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
25: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
24: Es verdad.
7: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí, moment d'actualitzar-nos. Ara mateix els aiguats més forts es situen entre el Garraf i el Baix Llobregat. Cap on es dirigeixen aquestes tempestes, Eloi Cordomí?
26: Bon dia. Doncs mira, es dirigeixen cap a la zona del Vallès i del Barcelonès. Són tempestes que, a més, s'estan organitzant. És a dir, aquests nuclis que veiem entre el Garraf i Baix Llobregat s'estan ajuntant amb altres nuclis de precipitació molt forts, també, que creixen cap a la zona del Baix i de l'Alt Penedès, i a poc a poc doncs van avançant pel litoral i per litoral de Barcelona. Paral·lelament, també es formen més nuclis de precipitació a les comarques de la Catalunya central. N'apareixeran també al nord del Camp de Tarragona, al Pirineu, especialment Pirineu Oriental, sud de les comarques de Girona també poden anar arribant, així que precaució, especialment en totes aquestes zones, on tenim avisos d'intensitat de pluja, avisos també de vent als dos extrems de Catalunya, a l'Empordà i també a l'extrem sud del país, aquí amb un temps radicalment diferent, marcat pel vent, i per una baixada de la temperatura que avui notarem a tot arreu, no encara a aquesta hora, perquè l'ambient és molt xafogós, però si al migdia hi haurà lloc, sobretot del nord-est de Catalunya, on hi haurà valors 10-15 graus per sota dels que teníem ahir a la mateixa hora. Aquesta situació es mantindrà fins aquest mitja tarda. A partir del vespre, les tempestes a poc aniran desapareixent.
3: És un matí per estar molt pendent de la ràdio, molt pendent de l'actualització de la previsió meteorològica i també de la mobilitat. Maria Fernández Noguera.
27: Doncs ja comencem a veure els primers embussos de cotxes a la ronda litoral a l'altura de Poblenou i també a la ronda de dalt al Nus de la Trinitat. En tots dos casos, en sentit Llobregat, també cues a la C16 a Terrassa en direcció a Barcelona per un accident. D'altra banda, davant aquesta previsió de pluges torrencials en aquestes comarques, al Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que hi ha hagut un robatori de cable de coure entre Vilaseca i Reus i, per tant, hi pot haver retards. De fet, ja veiem un retard de mitja hora en el tren de l'R15 que va de Barcelona cap a Reus.
11: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
0: Avui hem rebut el missatge de la Sara de Sabadell. Té un vehicle elèctric i es queixa de les dificultats que troba per poder-lo carregar a la ciutat.
1: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
0: L'Ajuntament explica que hi ha una incidència en els dos carregadors ubicats a la Fira Sabadell i que s'espera recuperar el funcionament normal d'aquests punts aviat. A banda, el consistori diu que treballa en un model per garantir el manteniment dels punts actuals i alhora ampliar la xarxa.
8: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
21: Bon dia, com esteu? A aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Els dubtes es mantenen a les borses europees. Ahir van tancar sense moviments significatius. L'IBEX 35 va acomiadar amb una retallada del 0,12% i va quedar per sota dels 20.000 punts. El preu del petroli segueix a l'alça. A aquesta hora el barril de Brent frega els 100 dòlars. A Wall Street ahir els índexs van reobrir. Després del festiu de dilluns, el Dow Jones va perdre més d'un 1%. I pel que

0: Amb què serà notícia arreu del país? Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Girona, Núria Paraire, bon dia.
2: Bon dia.
0: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Comencem, doncs, a les comarques de Barcelona, on l'actualitat passa encara, Marc, per Manresa.
1: Sí, les darreres hores s'han fet dos detinguts més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Ja aleshores van dir que no s'escartaven noves detencions i així ha sigut. Ahir els agents van detenir també a Manresa dos menors més de 16 anys. Tots dos, per cert, de nacionalitat espanyola, han informat de la nacionalitat als Mossos per desmentir possibles noves notícies falses, com va passar amb les primeres detencions.
0: Parlant de seguretat, saltem a les comarques gironines. El municipi de Roses instal·larà prop d'una quarantena de càmeres de videovigilància més, el doble de les actuals, Núria?
2: Doncs sí, fins ara hi havia 15 càmeres i ara en col·locarà 38 més. L'Ajuntament diu que així cobreix les necessitats del municipi davant l'augment notable de població durant una temporada turística que cada vegada va més enllà dels mesos de juliol i agost. Més que un problema d'augment d'inseguretat, per tant, justifiquen que es tracta de poder detectar incidències, ja que Roses té uns 20.000 habitants, però poden arribar a puntes de més de 100.000 persones durant l'estiu.
0: I passem tot seguit per Lleida i les Terres de l'Ebre, parlant-vos de la calor i dels seus efectes. A Lleida, Pere Joan, molt pendents del termòmetre, que avui no s'espera que superi els 30 graus de màxima.
5: Exacte, i això després d'uns dies on el mercuri fregava els 40 graus. De fet, el passat cap de setmana es van superar els 40 graus amb rècord de temperatures en un setembre des de fa 86 anys. El 12 de setembre de 1958 havia fins ara registrat la temperatura més alta en un mes de setembre, amb 38 graus, un nivell superat aquest any en 2 graus. A més, recordem que aquest any també ha estat de rècord en dies on s'han assolit o superat els 40 graus en 17 dies, superant l'any passat que fins ara registrava el rècord en 8. Una refrescada, doncs, que serà benvinguda pels lleidatans.
0: Segur que sí, al sud del país avui escoltarem el sector dels cítrics de les Terres de l'Ebre. Reclamen un pla per replantar els arbres afectats per les altes temperatures, Ricard.
6: Sí, mireu, penseu que ells calculen que en l'última dècada han perdut més del 20% de la superfície de conreu, eh? Això significa unes 2.000 hectàrees. Les onades contínues de calor i l'envelliment dels arbres estan afectant la producció. Unió de Pagesos diu que la meitat de les clementines de les Terres de l'Ebre ho han patit. Per això demanen al govern un estudi que certifiqui l'impacte de la calor en els cítrics i un programa per poder plantar varietats més resistents a la sequera i la calor.
0: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
8: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid que pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. Cubarsí, Lamine, Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi. I avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna Lleida Joventut i l'Andorra Manresa.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
9: No patiu gens ni mica, que avui ja tenim tots els altaveus endollats per taladrar-nos fins al capdamunt amb el debut del Barça a la Champions versus Feyenoord. En sabrem de tot i més, que si el bloc baix, la cama canviada, tirar la línia, el fals nou, o el tòpic de que a les àrees és on es guanyen els partits. Cada sospir gemec pentinat i els sums un corda, i si no, s'ho inventaran. Ja ho deia Johan Cruyff. N'hi ha molts que poden dir que un equip juga malament. N'hi ha pocs que poden dir per què juga malament. I n'hi ha poquíssims que poden dir el que cal fer perquè jugui millor. Ep, el tanto. No, puedo aquest només... Ep, al tanto, demà bàsquet, estrenem la Lliga Catalana per la temporada més espaterrana i psicodèlica del món.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
10: Final del partit, el Barça ha quedat eliminat de la Champions.
7: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
11: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.

0: TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
1: Quan falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre les crítiques del Consell Informatiu de Televisió Espanyola per l'entrevista a Pedro Sánchez aquest migdia a la cadena.
2: En un ratet, Televisió Espanyola entrevistarà el president del govern, Pedro Sánchez. No serà dins dels seus programes informatius de producció pròpia, sinó en Mañaneros, que el fa una productora aliena. No l'entrevistaran periodistes de la casa, sinó Jesús Tintora i Esther Palomera, que són els conductors del programa contractats per la productora. El Consell d'Informatius ha protestat i jo no sé què pensar. Televisió Espanyola ha de deixar en mans dels seus professionals entrevistes d'esta envergadura?
1: I a la recomanació del dia, pendents també de les reivindicacions dels sindicats mèdics que es plantegen anar a una vaga indefinida a mitjans d'octubre. La Cristina Bordes ens recomana la sèrie The Resident.
3: Ideal per si algú té mono de The Pit, perquè tot i no tenir els seus padrins ni el ganxo temporal, és un drama mèdic amb molts paral·lelismes amb la sèrie multipremiada d'HBO. En aquest cas, el protagonista és un metge resident amb l'ego pels núvols, però en el fons amb un bon cor i molt talent a l'hora de fer els diagnòstics, que xoca frontalment amb el cap de cirurgia de l'hospital, que veu la sanitat com un negoci abans que com un servei humanitari. Amb espai també per l'humor negre i les trames amoroses, The Resident té un total de 6 temporades disponibles a Netflix.
1: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
4: Ahir al matí en Carlos Herrera ens va explicar gràficament per quin motiu Pedro Sánchez es resisteix a admetre la implicació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
5: Porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor, descendentes.
4: També vam sentir un aficionat argentí desesperat perquè el seu equip de futbol no aixeca cap.
6: Estos hijos de puta perdieron 4-0 contra Atlético de Tucumán. Ahora viene y hace este papelón. Pagamos la cuota, pagamos el abono.
4: I també ens vam distreure comptant les vegades que Adama Traoré, jugador del Deportivo de la Coruña, repetia la paraula bàsicament.
7: El proyecto ha hecho que básicamente yo pueda venir aquí. También hablé con Auba, básicamente, antes de venir aquí, que también me aconsejó, básicamente, me dijo...
4: A quarts d'onze, bàsicament, sentirem bueno, què diuen els altres avui.
7: También, básicamente.
1: Gràcies, Jovany.
8: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Amb un horari nou.
10: Més d'hora, de 9 del vespre a 11 de la nit.
8: Catalunya nit.
9: Un informatiu en profunditat.
10: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
8: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Amb horari nou.
9: De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: moment.
1: De què?
0: No, doncs aquí mirant-vos així... Amb
2: no, perquè
0: cara...
2: hi ha cançons que no sé mai quan he d'entrar, i aquesta em costa.
0: Aquí esteu aquí mirant aquí...
3: No, perquè sempre comentem així, amb la mirada, comentem no. Les cançons,
2: perquè
3: home.
2: Perquè em posa per la seva part,
0: no sigueu excloents.
3: Sembla que estigui gelós.
0: Ho estic.
2: Si tu encara no havies nascut quan van treure aquesta cançó.
3: Exacte.
0: Mira, ara t'explicaré una cosa dels joves.
2: Bueno, va,
3: alerta.
0: Que els joves no haguem viscut coses no vol dir que no les coneguem.
3: Però
0: que
3: siguem
0: uns ignorants.
3: O no? Aquesta no la coneixes.
0: Una es pot informar...
2: Però no tens memòria sentimental d'aquesta cançó.
3: Ara!
0: No, jo no he viscut el feixisme, però sé què és el feixisme.
3: Home, no, m'entens? Aquí, no?
0: Vull dir, estudies, aprens i saps el que ha passat.
3: Nosaltres tenim una playlist que ja ens entenem que són les nostres cançonetes. Aquesta no és.
2: Gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Californication.
3: Exactament. De
2: no, si a mi m'agradava, a més a més.
3: No t'agradava?
2: No,
3: és que no fa gens per tu.
2: Ara.
3: Red Hot Chili Peppers, tal dia com avui, un 9 de setembre, però de l'any 1850, Califòrnia va ser admesa com l'estat número 31 dels Estats Units. Aquesta admissió va formar part del compromís del 1850. Va ser un conjunt de lleis que es van fer als Estats Units per tal de resoldre algunes tensions que van sorgir amb la colonització de Califòrnia, impulsada, això sí, per la febre de l'or.

0: tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Ja ha començat a descarregar la pluja que ens havien anunciat i que ha portat a suspendre les classes, recordem, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. El govern també demana que des d'ara mateix i fins a les 5 de la tarda les empreses que puguin optin pel teletreball. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: I entrem ara ja en la franja del dia en què la pluja pot ser especialment intensa. Com està la situació, Eloi?
1: Doncs mira, aquest matí, la primera part de la tarda és quan les pluges poden ser més fortes, més violentes. Ara mateix, les tempestes més fortes les tenim al Garraf, a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Aquí ja tenim alguns registres no oficials, però que superen els 40 litres per metre quadrat. Puntualment arriben als 60-70 litres. En pròximes hores, aquestes tempestes, que ja tenen una certa organització, podrien escombrar qualsevol punt del litoral i prelitoral de Barcelona, podrien arribar al sud de la Costa Brava, però paral·lelament també se'n formen la Catalunya Central, el Pirineu i Prepirineu Oriental, aquí n'aniran apareixent, compta també el nord del Camp de Tarragona, perquè podien tenir tempestes fortes, i a més d'això, també tenim ventades als dos extrems de Catalunya, està entre el vent del nord, el vent de Mestral, a l'Empordà i al sud del país, i s'espera una baixada de la temperatura que farà que en alguns llocs avui no passin dels 20 graus. Per tant, canvi rotund.
0: Sí, sí, canvi de temps. Seguirem pendents, Eloi, del temps. Qualsevol cosa ho informarem aquí a la ràdio pública. Fins ara.
1: Fins ara, deixeu.
0: Fem també un cop d'ull al trànsit. Com està tenint afectacions això a les carreteres? Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. Ara mateix ens despertem amb retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral. També hi ha cua a la C16 a Terrassa i la B23 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona a causa d'accidents. I davant la previsió de pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim desplaçaments en aquestes comarques que dèiem, el Baix i el Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental.
0: És aquí on s'ha concentrat també les recomanacions. Com ens deia fa pocs minuts, al matí de Catalunya Ràdio, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon.
3: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries, s'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
0: Per tant, també molta precaució per les possibles inundacions que es puguin produir durant el dia d'avui. Saludem a aquesta hora l'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet. Gerard, bon dia, alcalde.
4: Hola, molt bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Com tenim el panorama ara mateix a Vilanova i la Geltrú?
4: Doncs mira, ara fins a 6:45 hem tingut un episodi de tempesta amb aigua, ara mateix a Vilanova no està plovent, i la tempesta el que veiem és que ara la tenim a la costa, davant de la ciutat, i veiem que s'està desplaçant, per tant ara a la ciutat no tenim aigua, però sí que tenim aquest avís de temps violent i a l'espera doncs, el que pugui passar les properes hores i si la tempesta doncs, torna a tocar doncs, a terra.
0: Han pres alguna mesura extraordinària?
4: Sí, nosaltres dilluns ja vam veient les previsions, ja vam activar doncs, a Vilanova, doncs, està dividida per la via del tren, tot el que estan passos tot el dia, doncs, els tenim preparats per si s'han de tancar. La brigada municipal està a l'espera. Ahir, doncs, la companyia d'aigües va estar revisant, doncs, les bombes per si en algun moment s'inunden aquests passos, doncs, que les bombes estiguin en funcionament i, doncs, estem tots en alerta. Ara, d'aquí una estona, doncs, el comitè d'emergències de l'Ajuntament, doncs, ens posarem en contacte per valorar. Hem tingut una estona de pluja, valorar, doncs, que tot és correcte i a l'espera del que pugui passar les properes hores. Tenim el pla de protecció civil des d'ahir, doncs, activat i, per tant, doncs, seguim les recomanacions i molta prudència.
0: Doncs, alcalde, estarem pendents del que passi també a Vilanova i la Geltrú, un dels punts també importants on pot caure molta pluja, per tant, precaució també de cara als veïns. No sé si vol afegir també alguna recomanació més de cara als veïns que ens estiguin escoltant.
4: Sobretot ara no plou, però sí que és veritat que tenim aquesta tempesta molt doncs, davant de la costa, per tant, hi ha algun, doncs, ha de sortir doncs, moltíssima prudència i, per tant, doncs, demanem això de reduir al màxim la mobilitat, sobretot aquestes primeres hores del matí.
0: Alcalde, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
4: A vosaltres, bon dia.
0: És important també dir que en aquest escenari Protecció Civil té activat el pla per inundacions en fase d'alerta. Frederic Pincet, bon dia.
5: Bon dia. I l'Ajuntament de Barcelona també en fase d'alerta té activat el pla per insuficiència
1: denúncia drenant a la ciutat, allò que els carrers s'omplen d'aigua perquè les clavegueres no poden assumir tot el volum de pluja. Recordem que les comarques més afectades, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i el Penedès, les classes, l'activitat sanitària no urgent i tot el que es faci a l'aire lliure queda suspès avui. Vaja. Si algú d'aquestes comarques treballa o estudia a Barcelona, la recomanació, també és important, que no es desplaci.
0: Ho han demanat universitats com, per exemple, la Pompeu Fabra.
1: Sí, la Pompeu no tancarà els seus campus de Barcelona, sí que ha sol·licitat i ha demanat, com deies, estudiants i professorat que vinguin de les comarques afectades, que evitin qualsevol desplaçament que no sigui estrictament necessari. La Universitat de Barcelona, l'Autònoma o la Politècnica sí que han suspès tota l'activitat prevista per avui.
0: I pel que fa als treballadors, la UGT recorda que tenen dret a absentar-se de la feina si no poden arribar-hi.
1: Sí, en un comunicat, el sindicat ha reclamat a totes les empreses que apliquin l'Estatut dels Treballadors, que reconeix el permís a no anar a treballar en situacions de força major amb dret a remuneració.
5: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
1: És el que deia l'advocada laboralista Eugènia Prados en declaracions al Catalunya Nit.
0: També estarem pendents, evidentment, de la mobilitat. Tothom no se li escapa aquell últim descarrilament que va haver-hi de trens a Catalunya, provocat també per les pluges. Avui és un dia en què informarem minut a minut del que passi també a les carreteres, però també als trens de Catalunya. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 6. I a banda del temporal, repassem el que cal saber també d'aquest dimecres 9 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb aquest acord de país.
2: Govern i socis i oposició estan d'acord que la crisi a l'ensenyament mereix un debat i un gran pacte de país que abordi des de la situació dels mestres, l'escola inclusiva o com millorar els resultats acadèmics.
8: Ara falta veure com i en què s'acaba concretant. En parlava el president Illa dilluns en aquest programa i ahir després de l'inici de curs també s'hi referia Jordi Turull de Junts, Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
9: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat en què estem convocats tots.
10: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
11: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
12: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
13: També s'hi apunten els sindicats, Yolanda Segura i també en aquest programa.
14: Que puguem obrir un debat, diguéssim, llarg, serè i profund de quin model d'escola volem per al nostre país.
0: La lectura.
15: Els alumnes espanyols han obtingut el pitjor resultat de la història de les proves PISA, reculada en matemàtiques, ciència i lectura, on es calcula que els alumnes han perdut un curs sencer.
16: En aquest punt, els experts assenyalen que l'ús de les pantalles fa que els joves tinguin menys capacitat d'atenció a l'hora de llegir i entendre tot el que no siguin textos curts.
8: Tot i que a Catalunya els resultats no són concloents, perquè se'n va excloure el 23% d'estudiants, la consellera Niubó ja apunta alguns canvis.
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
18: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat. Ha de ser fruit d'aquest nou consens.
17: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Padró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura.
17: Padró assegura que els bons resultats als països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Poc seguiment.
13: Segons el Departament d'Educació, la vaga del primer dia de curs la van seguir ahir un 12% dels mestres i professors, mentre que el sindicat majoritari Ustecu li va fins al 30%.
0: Amb polèmica.
15: Arrenca avui el curs al País Valencià. Una llei aprovada per PP i Vox habilita la inspecció educativa a vetllar per la neutralitat ideològica i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela, portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament.
20: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure la societat que nosaltres ens dediquem a adoctrinar el nostre alumnat, no? I, per tant, posar sota sospita el professorat valencià.
16: Han quedat arraconats els del currículum autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Salvat Papaseit, Mercè Rodoreda o Josep Pla.
0: En parlarem a partir de 3:15 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I encara sobre el català. Hey, Aitana el defensa.
8: Ho va fer i en el seu quart i últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona, la cantant ha dit que no el parla habitualment, però que li agradaria practicar-lo més.
7: I m'agradaria tornar a fer clars, perquè també m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Cara a cara.
13: En temps d'agora, a partir de les 9 seguirem la sessió de control avui al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Serà poques hores abans que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
21: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc. Una actitud que censura la ministra portaveu Elma Saiz.
22: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
21: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declara la gerent del PSOE pel cas Leire, l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la al judici. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es disculpa.
15: El govern espanyol, després que el Confidencial publiqués l'existència d'una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara els mitjans pels quals treballen, el seu perfil ideològic o què en pensen de Pedro Sánchez.
16: El Ministeri de l'Interior s'ha disculpat davant d'aquells que s'hagin ofès. Fernando Grande Marlaska, però, justificava així la mesura.
23: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del Ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ninguna otro objetivo o finalidad.
0: I nova polèmica sobre la llei de nets, que obriria la porta a la nacionalitat espanyola als nascuts a l'estranger, però són familiars d'exiliats. El Suprem fa cas a Vox i per ara no podran votar.
8: És una de les conseqüències de l'aplicació de la llei de memòria democràtica. Sí que podran votar els que ja hagin pogut acreditar que són fills o nets de persones que van haver de marxar d'Espanya per raons polítiques o ideològiques.
13: La dreta ja fa mesos que denuncia que el govern espanyol procura així inflar el cens electoral. El que està fent el Suprem ara és suspendre cautelarment l'aplicació d'aquesta llei fins que resolgui el fons del recurs. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació a l'alt tribunal.
24: Le pido respeto al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales del 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
0: Es podran restringir.
15: La Comissió Europea presenta avui una nova llei per fer front a la crisi d'habitatge a les zones més tensionades. Els governs podran posar límits en cas de demostrar-se els efectes negatius d'algunes pràctiques i fixarà uns criteris comuns.
16: L'Ajuntament de Barcelona entén que aquest pas de Brussel·les va en la línia de les polítiques que s'apliquen o s'han anunciat a la capital catalana. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
25: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, debutant.
26: El Barça s'estrena a la Champions a 3:15 davant el Feyenoord, Lamine Yamal.
27: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. Si no corres, pues te ganan todos los equipos, sea quien sea. Si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder.
26: El Madrid pateix, però acaba guanyant l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis. A les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid. Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha, si jugadores del Barça opten al premi. Mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals Messi, ha arribat a en principi d'acord per comprar l'Aldenc de la segona divisió A.
0: D'aquí un minut serà un quart de vuit. Anem al quiosc.
28: Us saludem a aquesta hora des del quiosc del costat de la ràdio, aquí refugiats amb el Calet. Calet, molt bon dia.
29: Molt bon dia a tothom.
28: Tenies ganes ja que canvies el temps o què?
29: Oh, tenia ganes, no. Lo següent, de veritat, ja estic fins aquí de l'estiu, estic fins aquí dels calors, estic ja molt content que canvia aquest temps.
28: Doncs fantàstic, a veure com evoluciona el dia. Avui, mentre estan aquí els diaris tots centrats en l'informe PISA, tots titulen amb adjectius molt negatius com emergència, catàstrofe o daltabaix. Un exemple el trobem al País, que ras i curt escriu: l'educació toca fons. Les crítiques pels resultats de l'informe PISA contrasten, però, amb les fotografies que veiem a les portades de molts diaris, en què veiem nens i nenes eufòrics tornant a l'escola. A l'avantguàrdia, la portada no és de nens, sinó d'una de les parelles del cinema més estimades, amb Penélope Cruz i Javier Bardem ahir en la presentació de la seva nova pel·li a Venècia i escriuen «Glamour espanyol a la mostra». L'ABC va per una altra banda i segueix amb la crisi de Ceuta, explica que la Fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez i en portada una fotografia molt freda d'un gendarme custodiant una porta que el Marroc ha soldat nova a la frontera amb Ceuta.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
3: La veritat és que va sobre rodes.
2: Tan content estàs?
3: Això també.
2: Amb el nou Berlingo Banfers, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
5: I amb el Rasca megamilionari també passa?
4: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
5: Apa.
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Corredor per les comarques de Barcelona. Tenim 19 graus a Mollà, 24 a Gelida i 26 a la capital. Carreteres, Maria Fernández Noguera.
11: Retencions a totes dues rondes, sobretot a la litoral en sentit Llobregat. També cua a la C-16 a Terrassa en direcció a Barcelona per un accident.
10: Detinguts dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
16: L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Ja aleshores van dir que no es descartaven noves detencions i així ha sigut.
11: Tenir també a la capital del Bages dos menors més de 16 anys, tots dos de nacionalitat espanyola. N'han informat de la nacionalitat als Mossos per desmentir possibles noves notícies falses, com va passar amb les primeres detencions.
10: La investigació continua oberta i mentrestant a Sabadell han denunciat una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major.
16: Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent exhibe un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo.
11: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat.
10: Més notícies. Al Garraf, la segona fase de la rehabilitació de Terramar de Sitges comença pel carrer de Ferran Casablanques.
16: Segons explica l'Eix Diari, les obres amb un pressupost de més de 3 milions d'euros s'allargaran durant 8 mesos i renovaran carrers, voreres i xarxes de servei d'aquest sector emblemàtic.
10: Al Bages, la nova coberta de Sallent genera polèmica pel seu impacte visual.
11: Alguns residents lamenten que l'estructura metàl·lica instal·lada a la plaça Sant Antoni Maria Claret canviï completament l'estètica d'un espai emblemàtic. Ho explica el Regió 7.
10: I a Barcelona, Junts demana allargar l'obertura de les piscines municipals descobertes tot el mes de setembre.
16: Els de Jordi Martí reclamen al govern de Collboni que els calendaris d'aquests equipaments s'adaptin a la nova realitat climàtica.
10: I cultura. D'entrada, anem al teatre. I am gonna stay for a while. I just need to see your smile. Quim Mas Ferrer, presentador del Foraster, torna al teatre amb l'espectacle Temps. El monòleg, que es va estrenar fa 15 anys al Temporada Alta, parteix de la premissa què faria si et quedessin 90 minuts de vida. El Teatre Borràs és d'avui fins al 18 d'octubre. I del Borràs al Fundal, perquè avui s'estrena 53 Domingos, l'obra de Cesc Gai sobre una reunió familiar que ho pot canviar tot fins al 27, entrades a partir de 21 euros. Passen ara mateix 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí, de Catalunya Ràdio.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
30: 14, 27, 34, 36 i 47. I els sols, el 3 i el 4.
12: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
7: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 7:20 i avui és dimecres 9 de setembre del 2026. Un dia que sona així.
9: Els sons del matí.
8: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa.
13: Les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat, ventades, alguna calamarsada.
14: Hem d'aplicar el seny sempre de forma preventiva, mirar d'estar informats de la situació meteorològica.
17: A l'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país.
18: Que es donguin les explicacions pertinents i si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
19: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Nets.
20: Són els descendents de segon grau en línia recta. El govern espanyol obre un procediment perquè descendents d'exiliats obtinguin la nacionalitat que comporta la possibilitat de votar. La coneguda com a llei de nets ha quedat suspesa cautelarment a petició de Vox, que no sabem si sospita de les intencions del govern del PSOE a l'hora d'obrir-los la porta del seu país d'origen o en general dels descendents dels espanyols que van haver d'emigrar per la guerra civil o el franquisme.
0: Cooperació internacional.
20: Conjunt d'accions coordinades entre diferents actors globals, com governs i ONGs, per promoure el desenvolupament sostenible, reduir les desigualtats i fomentar la pau. Sovint és blanc de les crítiques de l'extrema dreta que caricaturitza qui s'hi dedica. Parlen de xiringuitos i les accions que fan titllar-les d'estrambòtiques. Avui l'Ara explica que l'alcaldable d'Aliança Catalana a Vic, justament fins al maig, era regidora de cooperació i que va dedicar milers d'euros a promoure la migració de gent.
0: Advertència.
20: És un avís o consell que es dona a algú perquè faci o no faci alguna cosa, sovint amb una amenaça d'imposar una pena o sanció si es desobeeix. El diari Haaretz assegura que Benjamin Netanyahu havia estat avisat de l'atac de Hamas del 7 d'octubre del 23 un mes abans i que no va traslladar els serveis d'intel·ligència. Hi van morir 1.200 israelians i a la campanya militar dels hebreus posterior més de 70.000 palestins.
0: Posem-hi ara tres xifres amb Ara García.
15: Són els patrullers iranians que asseguren haver destruït els Estats Units. Les dues forces han intercanviat nous atacs després que la Guàrdia Revolucionària obrís foc contra dos vaixells de guerra estatunidencs.
0: 12%.
15: És el percentatge de seguiment que va tenir la vaga de docents ahir, primer dia de curs, segons el Departament d'Educació. Per la seva banda, el sindicat majoritari USTEC calcula que van fer vaga un 30% dels professionals.
0: 80.
15: És l'edat en què ha mort l'exconseller d'Agricultura, Josep Grau. Va ser l'últim a ocupar aquest càrrec amb Jordi Pujol com a president. Va estar al capdavant de la cartera entre el 1999 i el 2003. També va ser president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés i alcalde de Mollerussa.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una taula rectangular presidida pel rei Felip VI, vestit de militar. A banda i banda, set persones més, entre elles la ministra de Defensa.
16: És la reunió que dilluns va tenir el rei amb la cúpula de l'exèrcit i la ministra Robles a la Zarzuela per abordar la crisi a Ceuta. És una imatge que veiem als diaris i que distribuï la mateixa casa del rei. La cita no apareixia dilluns a l'agenda pública.
0: A la segona hi veig en aquest cas un monoplaça, o és un cotxe de Fórmula 1 de l'escuderia Red Bull circulant per uns rails de metro. De fet, les rodes que porta no són les habituals, sinó que són rodes per circular per les vies.
16: Sí, és el monoplaça de l'austríac Patrick Fieschacher, pilotant ahir el seu monoplaça pel metro de Madrid. Forma part dels actes de promoció de l'estrena de la Fórmula 1 al circuit de Mattring. Va ser el primer cop que un cotxe d'aquestes característiques circulava per les vies del transport públic. La imatge és impactant, la trobem a les pàgines centrals de l'Ara.
0: I a la tercera imatge hi veig el marc d'una porta de color blanc, amb dos porticons oberts de color blau. Està situat enmig d'un camp del terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Ricard Buigas, què fa aquí?
21: Doncs mireu, precisament aquesta és la pregunta que s'estan fent els veïns des de fa uns dies. Ara mateix tot és un misteri. Aquesta porta de la foto està ubicada en un camí de l'espai natural de les Madrigueres, però n'hi ha d'altres ubicades en altres punts del municipi, al nucli antic i també en camps com aquest. Dada important, els porticons porten el segell de l'Ajuntament del Vendrell. Ara el consistori no ha obert boca de moment. Al principi vam pensar que es podria tractar d'una instal·lació artística, però veient que és una idea impulsada pel consistori, tot apunta que es podria tractar d'una campanya municipal.
9: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la cara ve del temps volem aprofitar per recordar els consells de com hem d'actuar en cas d'inundacions. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, sistema casa i entre aigua, Protecció Civil ens recorda que no hem de baixar el soterrani ni el garatge i hem de quedar-nos als pisos més alts de l'edifici. Fora de casa avui no hauríem de creuar rieres ni passos inundables, ni a peu ni en cotxe. I si estem en cotxe hem de tenir en compte que si l'aigua supera la meitat de la roda, el nostre vehicle ja podria ser arrossegat. De fet, en cas que ens arrossegués l'aigua, el procediment seria treure's el cinturó de seguretat, sortir del cotxe, si pot ser contracorrent per evitar que el mateix cotxe ens pugui arrossegar, i en la mesura del possible sortir per la finestreta. De fet, les portes ens costaria molt obrir-les i per la finestreta també podríem evitar el contacte amb el corrent d'aigua. Sí, com sigui, el més important en un dia com avui és seguir els avisos i els llocs on hi ha vist vermell no fer desplaçament i els llocs on hi ha vist taronja minimitzar-los en la mesura del possible.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: I dimarts l'Enigmàrius feia la lletra hebrea que navega. I la resposta era iot. La iot, escrita amb D final, és la desena lletra dels alfabets hebreu i arameu. I un iot, amb T final, és una embarcació d'esbarjo. Avui dimecres, un Enigmàrius una mica pornogràfic. Mineral ferri que treu en les figures del déu Príap. De nou lletres. Mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap. Nou lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca. Marc Amorós, bon dia.
23: Bon dia. La notícia diu que el llançament s'ha fet des de l'espai, en concret des d'una alçada de 30.607 metres. Per fer-nos una idea, és una altura 3 vegades superior a la que agafa normalment un avió comercial. També diu la notícia que el mòbil triat va ser un iPhone 17 Pro i que el van llançar sense paracaigudes. Això sí, el mòbil duia una funda protectora, que va ser el primer que va impactar contra el terra. Durant la caiguda, el mòbil va haver de suportar temperatures sota zero i diversos canvis de pressió. El més curiós, diu la notícia, és que un cop va caure el mòbil de l'espai, els organitzadors d'aquest experiment no localitzaven on havia caigut i van haver de passar-se fins a 5 hores buscant-lo. Finalment el van trobar i van descobrir que el mòbil no s'havia trencat.
0: Però això és real o fals?
24: El matí de Catalunya Ràdio.
25: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
26: La producció cinematogràfica catalana viu un moment de gran dinamisme. Segons l'últim informe de l'Observatori de la Producció Audiovisual, el sector ha assolit una nova xifra rècord i consolida el creixement del teixit de productores catalanes. En aquest context d'expansió del sector audiovisual, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Postproducció Audiovisual, una formació especialitzada i orientada a les necessitats reals del mercat professional.
25: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
23: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca és una notícia real. L'experiment l'han fet al Centre Espacial de Suècia. És una iniciativa d'una empresa de fundes protectores que les fa basant-se en sistemes similars als airbags de cotxe o als sistemes d'amortiguació d'aire de les bambes. La caiguda d'aquest iPhone, a més, ha obtingut el rècord Guinness.
0: Gràcies, Marc.
23: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui el bon dia li dedicaré a la gent que fa vacances al setembre. Em veu moltíssima enveja. Podeu viatjar, però més barat. Visitar llocs amb la meitat de turistes, anar sense tanta pressa, no fer cues als museus o nadar a la mar veient peixets i no caps i coses de la gent. A més, en aquest mes, el clima se suposa que millora i ja no patiu la calor asfixiant dels mesos forts de l'estiu. Tots són privilegis, eh? Si comenceu vacances ara, no crec que estigueu escoltant aquest àudio tan pronte. Així que ànim a tots els matinadors i matinadores catalans.

0: Són 8:15. És dimecres 9 de setembre. Ens despertem amb 23 graus a Terrassa, 20 a Anglès i 25 a l'Aldea. El dia en què estem molt pendents del temps i entrevistarem també a partir de les 9 el catedràtic emèrit d'Ecologia de l'UB, Narcís Prat. I què hem de saber el dia d'avui, Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Que les pluges més fortes cauen ara sobre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental de matinada, on ha caigut més aigua. Ha estat el Garraf, amb uns 20 litres. També hem tingut nuclis de tempesta al Pirineu.
1: Des de les 7 del matí fins a 5 de la tarda, tota aquesta zona i el Penedès es recomana restringir la mobilitat. S'han suspès les classes, escoles, instituts i universitats i només es manté l'activitat sanitària urgent.
2: A partir de les 9, sessió de control al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, poques hores abans que el govern espanyol desclassifiqui una quarantena d'informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
1: A Brussel·les, la Comissió Europea presenta avui la seva proposta per limitar els pisos turístics o la compra de segones residències.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que un de cada quatre carregadors públics de vehicles elèctrics a Catalunya no funcionen i n'hi ha 15.500 punts de recàrrega que hi ha instal·lats i 3.500 estan fora de servei.
1: I aquest estiu no només hem tingut rècord de calor, també l'aigua del mar està més calenta que mai, 2,3 graus per sobre el que seria habitual. La temperatura mitjana ha estat 26,1 graus, però a Barcelona o l'Ebre alguns dies d'agost es van superar els 30.
3: Els esports, el Barça debuta a la Champions contra el Feyenoord a 6:45, el Madrid pateix en el tram final però guanya l'Inter 2-1, derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea, a les 9 Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. I la Federació Espanyola de Futbol diu que la iniciativa d'oferir a les jugadores l'accés a la congelació d'òvuls i fecundacions in vitro és un pla pioner a nivell mundial.
0: Avui estarem pendents de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya del que passi al país de les tempestes. Per tant, dia també de ràdio a Eloi Cordomí. Bon dia.
4: Bon dia.
0: I amb especial atenció al que pugui passar, per exemple, a la zona del Garraf. Ara mateix la tempesta estaria sobre el mar, però començaria a desplaçar-se.
4: Sí. De fet, hi ha un nucli sobre el mar, però també hi ha altres nuclis que es van reactivant, per exemple, a Baix Llobregat i que arriben ja al Barcelonès. El nucli més potent el tenim sobre el Vallès Occidental i es desplaça cap al Vallès Oriental. Hi ha hagut alguns registres ja de 40 litres per metre quadrat, puntualment 60-70, són estacions no oficials, però que testimonien el que està passant en aquests moments. Compte avui al nord del Camp de Tarragona, a la Catalunya Central, perquè també s'estan desenvolupant tempestes, al Pirineu i a les comarques de Girona, on no faci vent. Hem de tenir en compte també que el gruix del front encara no ha arribat. Per tant, quan el moment que arribi a mig matí, segurament tornarà a reactivar moltes d'aquestes tempestes i tornarà a descarregar amb força.
0: Cuidat també a aquesta hora amb limitacions de velocitat, per exemple, a l'R2 Sud, a causa de les pluges. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, sí, a causa dels aiguats, els trens van més a poc del que és habitual a l'R2 Sud, i hi ha menys trens també, només 2 per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Caldes. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4, perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura.
0: I a les carreteres, les habituals retencions a les rondes i també a l'entrada de Barcelona, Maria?
5: Sí, pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes, en sentit Llobregat, en especial a la ronda litoral. També hi ha cua a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C16 a Terrassa, en direcció a Barcelona, per un accident. I davant la previsió d'aquestes pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència, evitar al màxim els desplaçaments a l'Alt i al Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental.
0: Ho rematem amb les portades dels diaris. Marc Jurado.
6: Centrades, Ricard, sobretot en l'informe PISA i en paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor o encara amb una connotació més negativa, com ara emergència, catàstrofe o daltabaix, qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa. Això en un dia de fotos de canalla tornant a l'escola i professors manifestant-se. També en portada avui, Ricard, Brussel·les sobre a limitar pisos turístics i segones residències. I Penélope Cruz i Javier Bardem els veiem a la portada de La Vanguardia exhibint glamour espanyol, diuen a la mostra de Venècia.
0: Avui a l'Àgora comentarem tot plegat. Al matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomarés. Quan són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, unanimitat dels editorials, també dels principals diaris. Tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
7: Per exemple, el periòdico que reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu. L'Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional i demana que l'educació deixi de ser una arma política, mentre que La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i assegura que la pèrdua d'habilitat capacitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol. El Mundo destaca que és un fracàs educatiu i polític i demana al govern espanyol que corregeixi una política educativa que diu, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes. Mentrestant, el periodista Miquel Noguer escriu al País que Ustec ahir va fer molt de soroll i poca vaga. De fet, titlla la convocatòria de l'aturada de fracàs i diu que potser és hora de canviar el lideratge d'aquest sindicat.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
11: Home, d'enhorabona.
12: Moltes gràcies.
11: Avi Bassas, l'avi Antoni.
12: Bueno, no cal insistir.
10: I les iaies.
13: La iaia costurera.
11: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
10: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
11: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
14: Serà un lío.
11: Como? Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
15: Sex.
14: Francesc.
15: Sexca.
16: ¿Cómo?
11: Manches.
17: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
18: O cada uno me llama como quiere.
10: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
19: Adiós.
20: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa. Acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
21: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que han trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un altre robatori al Museu Francès.
22: Ara al Museu Renoir, dos lladres van aprofitar el canvi de torn dels guàrdies per irrompre en aquest museu dedicat al mestre impressionista i es van endur quatre obres d'art, dues de les quals les van deixar enrere quan fugien. L'alcalde de Caen-sur-Mer, a tocar de Nice, on hi ha el museu, va xifrar les obres en 10 milions de dòlars. Ho llegim a diversos digitals.
0: Ha dit prou.
1: Tarragona, que tanca el servei de lloguer de patinets elèctrics. L'Ajuntament admet que no ha funcionat. Argumenta que la decisió es basa en criteris tècnics i que ara, que havien de decidir si renovar o no el contracte, opten per no fer-ho. Llegim al diari Més que hi ha hagut incompliments que afecten la seguretat viària, la convivència i l'espai públic.
0: I què es farà esperar?
22: L'estrena de l'orgue de Caral Bregadà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari i no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten per no tornar a posar data al concert inaugural fins que estigui operatiu per no haver de tornar-lo a ajornar. Ho recull el Regió 7.
0: I fins on hem arribat?
1: Fins a fer apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre. Ho llegim al diari Oponés, que afegeix que els experts en clima adverteixen que la gamificació dels efectes del canvi climàtic suposa una deshumanització del que suposa i allunya també la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calxi, aquestes apostes han crescut un 500% en un any.
0: En recta final, per saber quin és el millor esmorzar de Forquilla.
22: Dos restaurants barcelonins es colen a la final del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreueng i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona de la Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els de Lleida, Girona i Tarragona a la final del 27 de setembre. L'Andreueng ja va guanyar l'any passat amb botifarra de Perol, mongetes del Ganxet i sípia bruta.
0: I si sou més de pizza...
1: Doncs heu de saber que els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana, més de la meitat, però de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5%, amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periòdico a partir de dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
0: I ara els destacats de l'Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Lara García.
23: Segueix el terratrèmol a Israel després que el diari Haaretz publiqués que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de la massacre del 7 d'octubre. Netanyahu ho ha negat, però l'editorial del mateix diari avui demana una comissió d'investigació independent que examini tots aquests errors. El Haaretz també diu que és important que a les eleccions de finals d'octubre Netanyahu sigui substituït. El diari diu que el primer ministre estava despert quan va passar la matança, tot i que ell prefereixi que la gent parli només dels fracassos que passaven mentre ell dormia. A banda d'això, dues novetats sobre intel·ligència artificial. Al New York Times llegim que OpenAI ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre l'anomenat problema del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. De l'altra, el Financial Times es fa ressò que Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial, n'hi ha dit Muse, estarà disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook, es podrà connectar, per exemple, al correu electrònic i, segons Meta, permetrà des de demanar menjar fins a planificar cites.
13: I atenció, perquè la premsa econòmica apunta que podria haver-hi una pujada del preu de l'electricitat i l'Economista explica que la Unió Europea busca millorar la resistència energètica davant l'augment d'amenaces físiques i cibernètiques. La reforma requerirà unes inversions que els operadors europeus traslladaran a les factures dels consumidors. Encara sobre subministraments, Cinco Días escriu que la indústria petroliera espera un hivern negre a Europa pels elevats preus dels combustibles. Els alts directius del sector refinador alerten que l'elevada demanda suma a la destrucció de l'oferta i mantindrà la tensió de preus en el dièsel i els carburants de l'aviació. I l'ON Economia es fixa en el buscador de pisos assequibles que ha llançat el govern espanyol, que es diu Casa 47, destaca que no tothom hi té accés, que depèn de la renda i que cal apuntar-s'hi per optar-hi. De moment no s'hi troben pisos a Barcelona ni a la seva àrea metropolitana. La major part dels 93 que hi ha a Catalunya es concentren a les comarques de Tarragona i a Osona.
0: Són les 7:41. I què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prat.
3: Aquest debut del Barça a la Champions, enmig d'una eufòria descontrolada, els culers ja pensen allò d'aquest any sí.

0: Esport remarca les declaracions de Lamine. La Champions és la meva motivació més gran. Ningú com ell, referint-se al Barça, apunta al diari que explica que els blaugranes obtenen un rècord de nominacions a la pilota d'or, 16. Pel Mundo Deportivo comença el gran somni, la gran hora d'aquest Barça en ratxa, mentre el Madrid acaben demanant l'hora davant l'Inter. Triomf i xiulets per l'equip al Bernabéu, Madrid que deixa molts dubtes. Un Inter que regala el partit, explica la Vanguardia. Pel periòdico, aquesta Champions és la tercera temptativa de Flick. Ha de ser la bona. Xavi Hernández, del diari Ara, es fixa en Rodri, que comentava a la banqueta que els jugadors del València eren molt dolents, mentre que a València aplaudeixen la seva sinceritat, a Madrid el fustiguen pel que consideren un menyspreu. Diu Xavi Hernández que seguiran buscant Rodri per fer-li pagar el que realment importa, que triés jugar al Barça i rebutgés el Madrid. El País diu que aquest Madrid és un supervivent, aguanta la victòria contra l'Inter i escapa de si mateix. El Marca incideix que és només Courtois qui convalida el pla del Madrid en un Bernabéu que marxa realment preocupat. I Ràdio Marca apunta que Messi, amb un grup inversor argentí, té un preacord per ser el nou propietari de l'Aldenc de la segona divisió A.
1: Anda a passar, bobo. Anda a passar.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: L'exalcalde d'un poble d'Almeria, retratat com Satanàs en un santuari.
5: Sí, el protagonista és Francisco Torrecillas, exalcalde d'Albox, a Almeria. Mentre passejava pel seu poble, va descobrir un fresc al santuari de El Saliente, on s'hi veia Satanàs amb la seva cara, mentre era trepitjada per l'arcàngel Sant Gabriel. L'exalcalde ha confessat que la situació no és agradable, però que quan has estat a la vida pública, de vegades passen aquestes coses. Ho hem vist a 20 minuts.
2: La Barcelona, atenció, d'Aina Clotet, diu: l'olor de pipí de la ciutat em posa molt trista.
6: En una entrevista a BTV, l'actriu ha explicat què és el que més i el que menys li agrada de la ciutat. De les que menys és la quantitat de turistes que hi ha a barris on va viure ella, com el Born, i sobretot l'olor de pipí de Barcelona. Ha dit que és horrorós, que la posa tan trista i no pot entendre com la gent pot fer això.
2: I Sandra Bullock explica una cosa que feia anys que callava. Hi ha naus alienígenes volant pel cel. Les he vist.
5: Sí, ho ha explicat en un podcast que es diu Not Gonna Lie i que recull el Huffington Post. L'actriu diu que els fets van passar mentre rodava a Sant Martín, al Carib. Una nit va sortir a fer unes birres amb uns companys de rodatge i mentre estaven estirats a la sorra mirant al cel van veure aparèixer cinc llums que després es veu que es van ajuntar, van sortir disparades a tota metxa, totes coses. Bullock també pensa que són aquí els alienígenes mirant-nos i rient de nosaltres, però que són invisibles.
6: Es veu que sí.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
6: El presentador de televisió Jesús Vázquez en fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, 51. L'actor Hugh Grant en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa. Avui bufarà 68 espelmes.
2: Home, doncs des d'aquí una abraçada molt gran al Ramon Besa. I el santoral?
6: Doncs avui és Sant Gorgoni.
2: Acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
9: 9 de setembre de 1996. Atenció, perquè el president d'Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, vol fer un referèndum una mica singular a la seva comunitat. Pujol i Aznar, Convergència i PP, han arribat a un acord per cedir el 30% de l'IRPF a Catalunya. I el que vol Ibarra és que el nou acord de finançament no s'aprovi si els extremenys no hi voten a favor en referèndum. Ara fa 30 anys, la Vanguardia denunciava el malson dels conductors a Barcelona amb aquest titular: la plaga de los Límpia. Els Límpia, una figura ja desapareguda, eren nois que quan t'aturaves als semàfors et netejaven el vidre de davant del cotxe tant si volies com si no. Les escenes de nervis eren freqüents i si no pagaves marxaves amb el vidre ben enllafernat. Acabo amb la gran gira musical de l'estiu de 1996, El gusto es nuestro, amb Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel i Miguel Ríos. En 3 nits seguides els van veure 50.000 persones a la plaça de toros monumental.
10: No vaig saltar mai amb paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Canacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
3: 45.712.
4: Em toca, em toca.
12: Això és el número de la loteria, ara?
4: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara falten 14 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem els bàsics, els titulars bàsics en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El govern ha suspès classes al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, al Penedès i al Baix Penedès. Demanen restringir la mobilitat per la previsió d'aiguats.
16: Ja ha descarregat amb força el Garraf. De fet, Protecció Civil alerta que al Garraf i al Baix Llobregat també hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Núria Parlon, consellera d'Interior.
17: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletransport, treball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es tornen a veure les cares a la sessió de control del Congrés.
18: Serà a les 9, poques hores abans que el govern espanyol faci públic els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La Casa del Rei ha fet públic que el rei va reunir-se dilluns amb la ministra de Defensa i amb alguns militars per analitzar la situació.
2: I el Suprem suspèn cautelarment la llei de nets a petició de Vox.
16: És el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil.
2: També Salvador Illa demana comparèixer al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA.
18: Serà el 23 de setembre, arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors el primer dia de curs.
2: També es diuen que us expliquem que la Unió Europea fa el primer pas per limitar els lloguers turístics i segones residències a zones tensionades.
16: Presenta la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. Brussel·les, però, també posa al mig de les administracions perquè no puguin fer i desfer sense control.
2: Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP o la segona temporada de la Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada del 3CAT.
18: Arnau París agafa el relleu a Marc Ribas de Jordi Cartes. A la ficció s'estrenarà la sèrie Gènesi sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i hi haurà una altra temporada de Cites Barcelona.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
19: Què tal, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
20: Bon dia.
2: Anem a Lleida, també. Estela Bussons, bon dia.
21: Molt bon dia.
2: I a Tarragona saludem Manel Sastre, bon dia.
22: Hola, bon dia.
2: Avui, la crònica de les comarques de Barcelona passa per Manresa i també Sabadell, Marc.
19: Sí, a les darreres hores s'han fet dues detencions més relacionades amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà dels fets, els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Doncs bé, ahir els agents van detenir també Manresa, dos menors més a 16 anys, tots dos, per cert, de nacionalitat espanyola. I a Sabadell han denunciat una agressió policial d'un jove dilluns a la matinada durant la festa major. Un vídeo mostra com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo. Denuncien que va estar aïllat més de 24 hores a la comissaria.
2: I parlant de seguretat, a les comarques de Girona, el municipi de Roses instal·larà prop de 40 càmeres de videovigilància més, que són el doble de les actuals. Fèlix.
23: Sí, fins ara hi havia 15 càmeres i en posaran 38 més. L'Ajuntament diu que així poden detectar incidències davant de l'augment de població a l'estiu, que cada cop és més llarg. Roses té uns 20.000 habitants al cens, però poden arribar...

0: afectarà la resta del país, però sí que hauríem de notar que avui el termòmetre queda molt més frenat després d'uns quants dies encara fregant els 40 graus. Per tant, una refrescada molt esperada.
1: I acabem també a les Terres de l'Ebre, perquè Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar també el potencial productiu. Manel.
2: Sí, és un efecte directe de l'emergència climàtica i l'envelliment dels arbres que estan afectant les produccions. Per això demanen replantar amb noves varietats. La meitat de plantacions de cítrics de Catalunya són a les Terres de l'Ebre. Avui també és notícia que l'Ajuntament de Tarragona ha rescindit el contracte amb l'operador del servei de patinets elèctrics compartits pels incompliments reiterats del contracte. I de la nova temporada d'Arts Escèniques de Tarragona destaquem la preestrena de la producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, inspirada en Pau Casals, el 26 de setembre, que estrenarà la programació.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu molt bon dia. Gràcies.
3: Adéu, bon dia. Adéu.
4: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, si heu de sortir de casa, sapigueu doncs, quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix els aiguats més forts s'han desplaçat sobre el mar, però no hem de baixar la guàrdia, Eloi.
5: Exacte, perquè les condicions encara és d'un aire molt inestable, les condicions són favorables que formin noves tempestes una altra vegada en qualsevol moment i a qualsevol punt del litoral, però litoral de la Catalunya central, aquelles convergències de vent, aquells xocs de vent que són l'espurna de l'inici de moviments verticals que encenen les tempestes, els continuem veient durant tot el matí en aquestes zones que comentàvem, per tant se'n poden generar de noves, i el front pròpiament que ens ha de creuar durant aquest matí encara no ens ha arribat. Així que compte, les pròximes hores, en aquests sectors que dèiem, també el Pirineu Oriental, comarques de Girona, hi haurà ventades també, que bufen a la Costa Brava, a l'extrem sud del país. Aquí, per exemple, al sud de Catalunya, encara es podria arribar als 30 graus, potser 30 graus a les comarques de Ponent, però hi haurà llocs del nord-est de Catalunya que avui no passaran dels 20 graus, baixada brusca als termòmetres. I aquest vespre ja s'acaba tota la precipitació.
1: S'esperen, per tant, com dèiem, pluges torrencials, sobretot precaució al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès, i és aquí on s'estan concentrant les recomanacions, com ens deia aquest mateix matí, des de les 6 del matí, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Barramon.
6: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries, s'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
1: I pel que fa al trànsit i la mobilitat, complicacions també doncs, als trens i també a l'aeroport per aquestes pluges. Maria Fernández Noguera.
7: Doncs sí, les pluges estan afectant ja l'aeroport de Barcelona. Els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar, segons ens indica AENA, i els de sortida s'enlairen d'acord amb els criteris dels controladors que espaien l'operativa. Pel que fa al transport públic, els trens van més a poc a l'R2 Sud, hi ha menys trens també, només 2 per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4 perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura. I pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral, i també cues a aquesta hora a la B23 al Nus del Papiol en direcció a Barcelona.
8: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
9: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
10: Avui hem rebut el missatge de l'IU, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal Charlot, a Barcelona. Es queixa del que considera una manca de resposta de l'Ajuntament davant del mal estat de diversos elements del centre. Per exemple, el parquet afectat per una fuita d'aigua des del juny, o també els aparells d'aire condicionat.
11: Que treguin el parquet que està bufat i que no requereix les condicions perquè els infants puguin dur l'activitat amb seguretat, que revisin els aires condicionats i facin que totes les estances tinguin una bona climatització, que revisin i millorin l'estat dels tèrmits que es van detectar farà dos cursos.
10: Des de l'Ajuntament responen que van considerar viable mantenir el parquet, però que continuen avaluant el seu estat, mentre que asseguren que l'actuació per reparar els aparells d'aire es farà durant el primer trimestre. Des de l'AFA insisteixen en la necessitat que l'Ajuntament escolti de manera immediata les seves demandes per garantir el bon funcionament de l'escola.
9: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de

0: Catalunya Ràdio. Qualsevol queixa o denúncia al 636 36 0609. I com cada dia a aquesta hora, 4 minuts per arribar al punt de les 8 del matí, repassem el preu de les coses. Avui, segon dia de curs, analitzem els preus dels menjadors escolars. Lara García.
1: El menjador és un dels serveis escolars que costen més diners a les famílies. Es pot enfilar fins als 100 euros al mes. Els pares de l'escola Paco Candel, de l'Hospitalet de Llobregat, lamenten en declaracions aquest programa que cada any sigui més car. Sentim la Lorena.
2: El preu dia de menjar, menjador fixa, és 7,50 i l'esporàdic són 8 euros al dia. És un preu que va pujant cada any, no sabem el motiu, no tenim explicació.
1: En una escola pública de Girona hi trobem preus més econòmics, això sí, també han pujat una mica els preus d'acord amb l'increment anual de l'IPC, ens ho explica l'Helena.
3: El meu fill va a l'escola pública Joan Bruguera de Girona i som dels que es quedem a dinar cada dia. Aquest any ens costa 6,62. Si ens quedéssim de forma puntual voldria 7,34. Vam entrar fa 2 anys i ha augmentat uns 30 cèntims.
1: Si ens fixem en els centres concertats, els preus són més elevats. Per exemple, en una escola concertada de Sarrià Sant Gervasi, el preu mensual del menjador escolar per als alumnes fixos s'enfila fins als 190 euros. Per alumnes no habituals, el menú és de 12 euros al dia. Aquestes tarifes també inclouen fruita per berenar.
4: Són 190 euros mensuals al menjador, que més o menys doncs serien uns 10 euros al dia.
0: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, també ens fixem on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, què costa climatitzar les aules? Ot Serra, bon dia.
5: Bon dia. Ha començat l'escola amb temperatures molt elevades i l'Ajuntament de Terrassa posarà ventiladors en diversos centres públics. La licitació s'acaba d'obrir i tindrà un cost aproximat de 75.000 euros per adquirir i instal·lar 234 ventiladors. Els que són de sostre i de mida gran costen 372 euros per unitat i els de mida mitjana 352. I els ventiladors de paret 281 euros.
6: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
7: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
0: I què destaquem a la xarxa que s'ha fet viral avui? Elisenda Pineda, bon dia.
8: Bon dia, doncs hem d'anar fins a Austràlia. Els protagonistes d'avui són una parella d'uns 65 anys que seran avis ben aviat. La seva filla els ha demanat que la felicitin en un vídeo que es projectarà a la Baby Shower. La Baby Shower és una festa prenaixement del plançó. Davant l'absurditat de la proposta, els futurs avis fan el que poden, tu. Intenten gravar un vídeo com Déu mana, però passa això, atenció.
9: Hi, hola. Hope you're having a wonderful time. Won't be long now till you're old. You're old. Baby. Oh, sorry, love. We're not used to making videos. I know everything will be fine.
8: Són 2 minuts i mig de jijis jajàs, Ricard? Sempre l'equip d'aquests avis desitjant que el seu sol pèlvic estigui dur com la fòrmica de la cuina i no hagin patit fuites.
0: Gràcies, Elisenda.
8: Adéu.

0: El nostre amor és una flor que es tanca.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Les pluges i el vent marquen una jornada d'alerta avui a Catalunya. Ahir a la tarda el govern va decidir activar el nivell màxim del pla Inuncat i va prendre també una mesura excepcional, que és suspendre per avui les classes a 5 comarques. Baix Llobregat, el Vallès Occidental, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, avui les escoles i universitats estan tancades. A més, hi ha un total de 32 comarques en alerta per les tempestes torrencials que ja estem veient en diferents zones del país, tot i que ara mateix, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina és la situació?
1: Doncs mira, hem tingut una primera tongada de pluja molt intensa i més organitzada al voltant de les 6 del matí al litoral de Barcelona. Ara mateix són molt més irregulars. Les més fortes al voltant del Montseny, a l'Alt Penedès, però també a la Catalunya Central, Pirineu Oriental, s'estan generant nous nuclis de precipitació que en pròximes hores poden seguir deixant pluges intenses, molt intenses, i a més amb ventades fortes als dos extrems de Catalunya.
0: Doncs aquesta és la previsió, ara sí, ho ampliarem. Eloi, la consigna, recordem, de les autoritats per aquestes primeres hores és claríssima. És evitar qualsevol desplaçament innecessari i allunyar-se de rius i rieres. A la Ràdio Nacional i Pública anirem informant d'urgència allà on sigui necessari de qualsevol canvi o nova alerta, perquè s'espera que aquesta aigua descarregui de cop i també amb molta virulència. És una de les conseqüències d'aquest canvi climàtic. Són fenòmens més violents i, sobretot, molt més imprevisibles. Per això és absolutament necessari maximitzar el nivell d'alerta personal i social. Perquè, per desgràcia, sabem que les inclemències del temps s'han de prendre seriosament. No parlem de supòsits teòrics. Fa poques setmanes, unes fortes tempestes ens van deixar la pitjor de les notícies amb la pèrdua tràgica d'una mare i la seva filla a Roda de Barà. Per això la resposta, davant d'un clima inestable, no pot ser la improvisació. I encara menys la temeritat. La realitat del canvi climàtic exigeix una gran coordinació col·lectiva a tots nivells, exigeix també que les administracions, totes les administracions, donin avisos clars i àgils, i exigeix també que el teixit empresarial sigui flexible, que faciliti el teletreball, com demanava ahir el govern. Exigeix també, per damunt de tot, la responsabilitat de cadascú de nosaltres, aplicar aquest sentit comú i seguir també les recomanacions oficials. A molts llocs de Catalunya, avui serà, doncs, un dia incert, i és en dies com aquests quan la ràdio recupera la seva vocació més autèntica, la de ser un fil directe entre la realitat i cada racó del món. I per això, durant tot el matí, us acompanyarem per mantenir-vos informats, per seguir l'evolució del temporal i per actualitzar també cada avís minut a minut. No podem aturar el que cau del cel, però sí que podem decidir com fer-hi front, amb prudència, amb responsabilitat i allà on sigueu, amb la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I ens actualitzem amb 5 coses que cal saber del dia d'avui. Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
0: La primera.
3: Tenim el país en alerta per pluges torrencials. El govern ha restringit la mobilitat no essencial i ha suspès les classes i l'activitat sanitària no urgent al Garraf, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i al Baix Penedès. El Prat Aena informa que els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar i que els de sortida s'enlairen d'acord amb els criteris dels controladors que esplaien l'operativa. També tenim limitacions de velocitat a l'R2 Sud i Regional Sud.
0: La segona.
3: D'aquí menys d'una hora, sessió de control al Congrés, és a dir, nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, poques hores abans que el govern espanyol desclassifiqui una quarantena d'informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
0: La tercera.
3: Que la mesa del Parlament celebra la primera reunió després de les vacances i pot tractar la petició de compareixença de Salvador Illa, a petició pròpia, sobre el cas Pisa. Això el dia que la Generalitat de Catalunya commemorarà el 50è aniversari de la història manifestació de la Diada Sant Boi de Llobregat, la primera després de la dictadura franquista, amb la intervenció del president.
0: La quarta.
3: La Unió Europea presenta avui la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. L'objectiu de la norma és regular els lloguers turístics i les segones residències a zones tensionades, però també fixar límits per evitar una intervenció excessiva de les administracions.
0: I la cinquena.
3: El Suprem ha suspès cautelarment a petició de Vox el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. El govern espanyol ha demanat una rectificació.
0: Són les 5 notícies del dia. De seguida les ampliarem. I els esports, Robert Prat.
4: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. El Madrid pateix en el tram final. Guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal. Victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid. Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi.
5: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
0: I pel que fa a la mobilitat, aquest matí les pluges afecten la circulació ferroviària, l'aeroport i també el trànsit.
7: Sí, pel que fa al transport públic, a causa de les pluges els trens van més a poc de l'habitual a l'R2 Sud i hi ha menys trens, també només dos per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. D'altra banda, a l'R4 la circulació ja s'ha recuperat per totes dues vies, entre Martorell i Castellbisbal, després que hi ha hagut una incidència a la infraestructura. Les pluges, com deies, també estan afectant l'aeroport de Barcelona. Els vols de arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar i els de sortida espaien la seva operativa. I pel que fa al trànsit, hi ha cues a aquesta hora a la B23, al nus del Papiol, en direcció a Barcelona. També al Papiol, a l'AP7, hi ha un carril tallat en sentit Girona per un accident i també retencions a totes dues rondes de Barcelona.
8: Xato! L'estiu s'acaba!
9: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accept, esclar que tinguis un bitllet de la Grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la Grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
11: Doncs jo només sento la carretera.
10: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:08. I comencem aquest informatiu del matí de Catalunya Ràdio parlant de les pluges. Ja ha començat un dia que s'ha anunciat complicat, sobretot al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i també al Penedès. En aquestes zones s'han suspès les classes i també es demana a les empreses que s'hi poden optin pel teletreball. A aquesta hora ja tenim afectacions als trens que, en alguns trams, circulen a menys velocitat i a l'aeroport del Prat també hi ha algun retard en els aterratges, com ara explicava la Maria. De moment, per això, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: T'hem sentit fa pocs minuts, però val la pena que actualitzem ara mateix el pronòstic. Quin és l'estat de la situació del temps ara mateix a Catalunya?
1: Mira, ara mateix les precipitacions són bastant irregulars. És a dir, el pronòstic està seguint bastant l'evolució prevista. Hem començat amb una tongada forta de pluja al voltant del litoral i prelitoral de Barcelona, Garrafes, Llobregat, especialment, Penedès, etc. I després, en aquests moments, la pluja forta ja s'està desplaçant cap a la Catalunya central. Els xàfecs més intensos els tenim a Osona, al Berguedà, i també hi ha nuclis de precipitació sobre el mar. Ara bé, les condicions continuen sent favorables perquè es formin nous nuclis de precipitació en tota aquesta franja on hi ha activat tots aquests avisos. Seria el litoral i prelitoral de Barcelona, al nord del Camp de Tarragona, a la Catalunya central, al Pirineu Oriental i a les comarques de Girona. Així que atenció en totes aquestes zones, tot aquest matí i primera part de la tarda, perquè en qualsevol moment poden aparèixer pluges torrencials. Recordem que tenim avisos d'intensitat de pluja, 40 litres en mitja hora i 90 litres en 30 minuts. Perdó, 90 litres en 3 hores. A més dels avisos del vent, que hi ha a l'Empordà, de mala mar, i de la previsió de la baixada de la temperatura que tindrem a moltes comarques, especialment al nord-est del país.
0: Passa que avui també és important recordar què cal fer, Eloi, en cas d'inundacions.
1: Sí, si estem a casa i entra aigua, Protecció Civil ens recorda que no hem de baixar al soterrani ni al garatge i hem de quedar-nos als pisos més alts de l'edifici. Fora de casa avui no hauríem de creuar ni rieres, ni passis inundables, ni a peu ni en cotxe, i si estem al cotxe hem de tenir en compte que en cas que l'aigua superi la meitat de la roda, el nostre vehicle ja podria ser arrossegat. Llavors, en cas que això passés, l'aigua, el procediment seria treure's el cinturó de seguretat, sortir del cotxe, si pot ser contracorrent, per evitar que el mateix cotxe ens pugui arrossegar, i en la mesura del possible sortir per la finestreta, perquè per les portes ens costaria molt obrir-les, i a més per la finestreta també podríem evitar el contacte amb el corrent d'aigua. Sigui com sigui, avui el dia, en un dia com avui, el més important és seguir els avisos, i els llocs on hi ha vist vermell, no fer desplaçaments, i els llocs on hi ha vist taronja, minimitzar-los en la mesura del possible.
0: Doncs gràcies, Eloi, i fins ara. Anem actualitzant la informació.
1: Fins ara.
0: Tenim, com dèiem, avisos a bona part del país, concentrats sobretot al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. I ara fa uns minuts parlàvem també amb l'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet.
13: Vilanova, doncs, està dividida per la via del tren, tots els que s'han passat tota via, doncs, els tenim preparats per si s'han de tancar. La brigada municipal està a l'espera. Ahir, doncs, la companyia d'aigües va estar revisant, doncs, les bombes per si en algun moment s'inunden aquests passos, doncs, que les bombes estiguin en funcionament.
0: L'alcalde parlava de les mesures amb les vies del tren. Renfe ja ha confirmat que les línies regionals sud i R2 sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, i també entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders. Recordem que en un dels últims episodis del temporal, la circulació ferroviària va acumular diversos problemes, incloent-hi també esllavissades que van afectar les vies. L'incident més greu va ser al gener, quan el despreniment d'un talús va fer descarrilar un tren i va causar la mort del maquinista. També a aquesta hora, des de l'aeroport del Prat, confirmen que els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar i els vols de sortida s'enlairen més espaiats. Saludem ara el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Tot evoluciona ara mateix com està previst?
14: Tot evolucionant segons la revisió que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya. Hem tingut aquestes primeres tempestes que han afectat a part de la zona avisada del Garraf, Baix Llobregat i Baix Penedès, i esperem que les properes hores es continuïn reactivant aquests nuclis i continuï mantenint-se aquesta afectació sobre aquestes zones avisades, que també és possible que s'afecti sobre les zones que no estan dintre de l'avís, amb el qual també s'ha de demanar especial prudència i precaució a tota la població.
0: Sobre això que dèiem ara dels trens, s'ha prevista alguna mesura per evitar esllavissades de les vies?
14: Desconeixem, això és un afer que hauria de comentar amb Renfe. De moment el que han fet és que ens han comunicat és que s'ha fet aquesta reducció de la velocitat de circulació, que suposo que és una mesura de precaució que apliquen ells davant de possibles esdeveniments que es puguin produir.
0: I a banda de les classes, de les classes escolars, diguéssim, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, sí, el Garraf i el Penedès, es recomana també que les empreses que puguin optin pel teletreball. És molt d'hora, però no sé si en això tenim dades, si s'està complint.
14: No tenim dades, o demanem aquesta mesura principalment per evitar els desplaçaments en la mesura que sigui possible, el màxim que sigui possible evitar els desplaçaments, perquè la major part de les incidències que tenim amb situacions d'inundacions i de tempestes són amb persones que estan fent desplaçaments in itinere, amb vehicle principalment, i els hem d'intentar minimitzar-los en la mesura que sigui possible.
0: I han activat el pla també per inundacions, com dèiem, en fase d'alerta. No sé si tenen detectats algunes zones on es poden concentrar aquests riscos per alertar també la població.
14: Sobretot, no les mateixes zones avisades, que són aquestes cinc comarques del Baix Penedès, Garraf, el Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental, no, que són les principals comarques avisades, i també totes les comarques del seu entorn, que també tenim aquest avís taronja del Servei Meteorològic de Catalunya, on també es podrien produir, doncs, tempestes amb menor probabilitat i pluges torrencials en què provoquin aquestes acumulacions d'aigua. El que demanem sobretot a la població, abans de que arribin les pluges a les zones on no plou, és que es netegin els embornals, tots els desguassos, que es retirin tots els altres elements que puguin sortir desplaçats també, si es produeixen esclafits o fortes ventades amb les tempestes, pues que puguin fer aquesta retirada d'elements que puguin després provocar danys o incidències en el moment en què es produeixin les precipitacions, i que al moment en què tinguem la màxima intensitat de pluja i les tempestes, doncs evitar els desplaçaments, buscar refugi dintre d'un edifici i, en cas de que entri aigua, pujar a les plantes superiors, com molt bé heu indicat abans.
0: Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I insistim que a les comarques més afectades s'han suspès les classes. Frederic Vincent, bon dia.
15: Bon dia.
0: No és el cas de Barcelona, però com dèiem ara, la recomanació és que els que visqueu, per exemple, a comarques afectades, no us desplaceu fins a Barcelona. Fins a Barcelona, si en aquest cas plou molt. És a dir, no només si heu d'anar a la universitat, Universitat de Barcelona, sinó que si esteu en una zona en què ha de ploure molt, doncs no us desplaceu.
4: Recordem que les mesures que expliquem afecten el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, el Penedès i el Baix Penedès. Si algú d'aquestes comarques treballa o estudia a Barcelona, la recomanació és que no es desplaci. És el que ha demanat, per exemple, la Pompeu. La Universitat Pompeu Fabra no ha tancat els campus de Barcelona, però sí que demana estudiants i professors que hi van des de les comarques afectades, aquestes que dèiem ara, doncs que evitin qualsevol desplaçament que no sigui necessari. En canvi, la Universitat de Barcelona, l'Autònoma o la Politècnica sí que han suspès l'activitat pel dia d'avui.
0: I pel que fa als treballadors, la UGT recorda que tenen dret a absentar-se de la feina si no hi poden arribar.
4: Sí, en un comunicat, el sindicat ha demanat a totes les empreses que prenguin les mesures necessàries per fer complir i aplicar l'Estatut dels Treballadors. El text reconeix, com deies, el permís de no anar a treballar en situacions de força major, com un temporal, per exemple, important, amb dret a remuneració.
15: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
4: És el que deia l'advocada laboralista Eugènia Prados en declaracions al Catalunya Nit.
0: Tot això, sobretot la suspensió de classes, afecta moltes famílies que hauran de fer malabarismes. I un cop més, la solució, doncs, la donen els avis. L'Ester, per exemple, és àvia del Roc i de l'Ivet, i els ha de cuidar perquè els dos pares avui treballen. Ester, què tal? Bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Que, com esteu? Doncs
16: pues aquí, fent llevat, i ara estan aquí els nens, i mira, ni ells ni jo podem anar al col·le.
0: I què fareu avui?
16: Doncs pues quedar-nos a casa, si plou.
0: Mm. Quants anys tenen el Roc i l'Ivet?
16: La Ivet té 3 anys i el Roc en té 5.
0: Doncs serà un festival, veig, avui, Ester. Us ho passareu bé, us ho passareu bé. Tens el Roc per aquí o no?
16: Sí.
0: A veure, Roc.
16: Vine, Roc.
0: No vol parlar el Roc, ara.
16: Roc, digues alguna cosa. Mira què et pregunta aquest.
0: Què faràs,
16: senyor.
0: Roc, què faràs? Explica'm què faràs avui.
17: No sé.
0: Encara no ho sap. És que
16: no ho sap,
0: s'acaba de despertar.
16: No
0: s'acaba de despertar.
16: Sí, pues sí. Doncs, fa un quart que s'ha despertat.
0: Doncs molts sí, ànims, sí. Ester, i res, també saludar-vos, donar-vos tot l'escalf, perquè gràcies a molts avis també de Catalunya, avui el país sí. També tira endavant. Gràcies per la feina que feu, també.
16: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Saludem també una mare, que és l'Èrica Ubiols. Èrica, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Tu diràs, Èrica, tu vius a la Bisbal del Penedès, no?
18: Sí, és la mare del Roc i de l'Ivet.
0: Ah, és la mare del Roc i de l'Ivet. Val, val, val.
18: Sí, sí.
0: I ara entres a treballar.
18: Sí, ara començo a treballar. Mm. Bé, doncs avui ja ho teníem tot organitzat, perquè a la Ivet tenim acollida, això que van una hora al dia i tot això. I, clar, quan ens van dir que avui no hi havia classes, el torna a organitzar tot. No li podia dir a l'altra àvia, a la meva mare, que vingués perquè ve d'un altre poble, no es pot desplaçar. I llavors, per sort, l'Ester em va dir no, que jo no puc anar a treballar perquè treballa a la llar d'infant. I dic, val, i em va dir, ja me'ls quedo jo. I mira,
0: o sigui, sort dels avis, sort dels avis, no?
18: Sí, sí.
0: Clar, no sé si en aquest cas, Èrica, considereu que la feina us hauria de donar permís també per teletreballar, per buscar una mica d'equilibri?
18: Sí, sí, sí. A veure, l'únic que el pare de les criatures és bomber i, per tant, ha d'anar a treballar sí o sí, perquè, si no, no tindríem serveis d'emergència. I jo, que treballo al mateix poble, clar, tampoc no tinc cap impediment per anar a treballar. El problema aquí seria això, que llavors els nens s'han de quedar amb algú o buscar una alternativa. Però sí que s'hauria de tenir sempre la possibilitat de fer teletreball.
0: Doncs queda clar. Èrica, gràcies per explicar la vostra situació quotidiana, que és la de moltes famílies. Una abraçada.
18: Vosaltres, gràcies.
0: Aquest és un dels temes del dia. Línies obertes per qualsevol incidència. El 93-201-7474. 10 minuts seran 9:15 i avui la mesa del Parlament celebra la seva primera reunió ordinària després de la tornada a les vacances d'estiu. Això aquí, mentre que a Madrid, d'aquí a menys d'una hora, a les 9 del matí, comença la sessió de control al Congrés dels Diputats. Tindrem, doncs, un nou enfrontament entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i serà poques hores abans que el govern espanyol faci públics aquests informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
19: Bon dia, sí, són 40 documents de la policia del CNI que no comprometen la seguretat de l'Estat, diu la Moncloa. continuar. L'oposició, en canvi, confia poc, parla d'informes retallats, perquè diuen no publicarà res la Moncloa que vagi en contra del seu relat, un relat que no es creuen, i és el de que ningú va avisar de la magnitud dels fets i que tampoc hi ha proves a dia d'avui que Marroc sigui l'autor intel·lectual de l'entrada massiva. La portaveu al Massaid li envia aquest missatge al líder del PP.
20: Comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación.
19: El PSOE està sol davant la seva tesi, avui Feijó, però també Rufián d'Esquerra pregunten a Sánchez com pensa seguir governant el que li queda. Abascal directament li demana si Marroc li fa xantatge.
0: I va ser, Tània, que també hem sabut a les últimes hores que el rei es va reunir dilluns amb la ministra de Defensa per parlar precisament de Ceuta. És cridaner perquè la cita no apareixia a l'agenda pública.
19: Sí, de fet, ho hem sabut pel perfil AX de la Casa Reial, que va publicar un missatge l'endemà acompanyat d'una fotografia a la reunió que es va fer a la Sarsuela, i era la ministra de Defensa, Margarita Robles, el cap de l'Estat Major de la Defensa, el comandant general de Ceuta i d'altres responsables operatius de l'exèrcit. L'objectiu, segons la Casa Reial, era examinar la situació de Ceuta des del punt de vista de la defensa. Recordem que el rei és el cap dels exèrcits, però com dius, ni la Sarsuela ni tampoc la Moncloa havien avisat abans de la trobada i tampoc ha transcendit contingut de la reunió. El rei, que recordem-ho, té pendent visita a Ceuta, una visita que, segons ha dit aquesta mateixa setmana el president de la ciutat autònoma, el mateix Felip VI, li ha traslladat que serà aviat.
0: Doncs gràcies, Tània. Tot plegat agafa el govern també de Pedro Sánchez en una situació de gran fragilitat. A la crisi de Ceuta també s'hi afegeixen, per exemple, tres punts. El primer són els tribunals. Sílvia Solanes, bon dia.
21: Bon dia. Sí, avui la gerent del PSOE compareix a l'Audiència Nacional com a investigada en la causa que intenta determinar si el partit va pagar l'exmilitant Leire Díez per intentar maniobrar en contra de casos judicials que poguessin afectar Pedro Sánchez. Serà just l'endemà que el jutge que investiga la dona del president espanyol celebrés l'última sessió abans d'enviar Begoña Gómez al banc dels acusats.
0: El segon és la llei de nets.
22: La cobria la porta de la nacionalitat espanyola als familiars d'exiliats nascuts a l'estranger, el Tribunal Suprem ha paralitzat el dret a vot dels beneficiaris del text fins que resolgui el recurs que van presentar, per exemple, Vox, que denuncia que el govern espanyol d'aquesta manera vol inflar el cens.
23: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
22: És la que deia el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
0: I el tercer és la llista de periodistes.
21: El govern espanyol s'ha disculpat després que el Confidencial publiqués l'existència d'una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com el seu perfil ideològic o què pensen de Pedro Sánchez. Així ho deia el ministre Grande Marlaska.
24: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: I a tot això en parlarem també avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb Montserrat Nebrera, David Medí, Nacho Corredor i Eva Pomares. De moment, un primer comentari de la jurista i analista política Gemma Calvet.
25: Pedro Sánchez afronta una legislatura cada cop més asfixiada. Casos de corrupció que l'envolten i desgasten el govern, crisi de Ceuta, on es torna a situar la immigració i el control de les fronteres en una paràlisi, ha persistit en plantar cara a Donald Trump, corrupció, crisi migratòria, tensió internacional i, sobretot, una majoria parlamentària molt fràgil amb un pacte fiscal que no es veu gens clar. Fronts que s'acumulen i un marge que s'estreny. Com deia Charles de Gaulle, no hi ha política que valgui fora de la realitat. I aquesta ens porta ara a preguntar-nos quant temps podrà aguantar.
26: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: I fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí a les carreteres amb Mireia Sala.
1: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix els ruixats són bastant més irregulars que no pas a primera hora. En tenim a la Catalunya central, a comarca d'Osona, al Berguedà i també al Solsonès, i nuclis de precipitació que apareixen sobre el mar. Durant tot el matí podrien reactivar-se altra vegada les precipitacions al litoral, prelitoral, Catalunya central, Pirineu oriental i a les comarques de Girona.
7: A causa de les pluges, avui els trens van més a poc a l'Irredor Sud. N'hi ha menys, només dos per hora i sentit, entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. Els regionals del sud també se circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders. Les pluges també estan afectant l'aeroport de Barcelona, on els vols d'arribada s'esperen fins que puguin aterrar i els de sortida també espaien l'operativa. I pel que fa al trànsit, a l'AP7 al Papiol hi ha un carril tallat en sentit Girona per un accident i això provoca cues a l'AP7 i a la B23, també retencions a les rondes de Barcelona.
2: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.
3: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar. Ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
26: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Catalunya Ràdio.
27: Restringir la mobilitat, excepte causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa.
28: Les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat, ventades, alguna calamarsada i també aiguats.
14: Hem d'aplicar el seny de forma preventiva, mirar d'estar informats de la situació meteorològica.
29: A l'informe PISA ens han fet sentir una mica de vergonya com a país.
30: Que es donguin les explicacions pertinents i si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
31: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 9 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, Pol Foradada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Ana García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
32: Bon dia.
0: I a banda del temps, comencem també parlant d'aquesta crisi de l'informe PISA i de la vaga d'educació d'ahir. Govern, socis i oposició demanen un gran pacte de país.
21: Que abordi la situació dels mestres, l'escola inclusiva o com millorar els resultats acadèmics. En parlava el president Illa dilluns en aquest programa i ahir, després de l'inici de curs, també s'hi referia Jordi Turull de Junts, Esther Capella d'Esquerra i Jessi que el Viac dels Comuns.
33: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat a què estem convocats tots.
34: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
35: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
36: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
21: Els sindicats també li fan costat. Iolanda assegura d'vostè que hi ha en aquest programa.
37: Que puguem obrir un debat, diguéssim, llarg, serè i profund de quin model d'escola volem per al nostre país.
0: I això després que a les proves PISA els alumnes espanyols han obtingut el pitjor resultat de la història, sobretot en matemàtiques, ciència i lectura. Tot i que a Catalunya els resultats no són concloents perquè se'n va excloure el 23% d'estudiants, ja es plantegen canvis. Oriol Pujador.
38: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
39: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat. Ha de ser fruit d'aquest nou consens.
38: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Padró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
40: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura.
38: Padró assegura que els bons resultats en els països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem això després de la vaga del primer dia de curs.
41: Segons el Departament d'Educació, la van seguir un 12% dels professionals, mentre que el sindicat majoritari USTEC ho eleva fins al 30%.
0: I avui arrenca el curs al País Valencià, amb polèmica.
41: Amb una nova llei aprovada per PP i Vox que habilita els inspectors educatius a vetllar per la neutralitat ideològica i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candel és portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament.
42: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure a la societat que nosaltres ens dediquem a doctrinar el nostre alumnat, no? I, per tant, posar sota sospita el professorat valencià.
41: Han quedat arraconats del currículum autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Salvat Papaseit, Mercè Rodoreda o Josep Pla.
0: A 3:15 en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I encara sobre la llengua catalana...

0: Aitana, el defensa.
1: Ho va fer ahir al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no el parla habitualment, però que li agradaria practicar-lo més.
2: I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és més important que tenim canviar aquí a Catalunya.
1: Així ho deia en el seu quart i últim concert a Barcelona.
0: I la nit ens deixa més atacs entre l'Iran i els Estats Units.
3: Washington assegura que ha destruït 5 petroliers iranians. Les dues forces han intercanviat aquesta matinada nous atacs després que la Guàrdia Revolucionària obrís foc contra dos vaixells de guerra estatunidencs.
0: I això després que Donald Trump hagi demanat per telèfon Vladimir Putin que posi fi a la guerra d'Ucraïna.
3: Els dos dirigents han parlat durant una hora. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
4: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky s'ha mostrat disposat a celebrar una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat.
0: I a la matinada també ens deixa dues novetats sobre intel·ligència artificial.
3: D'una banda, OpenAI ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre un dels anomenats problemes del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. De l'altra, Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial. Estaria disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook i, segons Meta, permetrà des de demanar menjar fins a planificar cites.
0: I avui també la Comissió Europea presenta, en aquest cas, la directiva que permetrà als estats membres restringir els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: Amb aquesta llei, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal per blindar-los davant de possibles denúncies judicials de, per exemple, propietaris o patronals immobiliàries. Però, per una altra banda, Brussel·les també imposa noves condicions als governs que vulguin regular. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar, de forma particular, que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:33 i atenció al que publica ara mateix La Vanguardia. Trapero dimiteix com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec. La Vanguardia explica que la consellera d'Interior anunciarà avui canvis en el seu departament i que pujaria una primera dona com a cap dels Mossos d'Esquadra. Seria la comissària Sílvia Catà. És una informació que acaba de publicar La Vanguardia en uns relleus que diu que anunciarà la consellera Núria Parlon avui aquest matí, una comissària que es convertiria en aquesta primera dona en ocupar el màxim càrrec de responsabilitat de la policia catalana. Sílvia Catà seria, segons La Vanguardia, la nova cap de la policia catalana i el major Trapero, Josep Lluís Trapero, dimitiria com a director general de la policia de Catalunya. Són les 8:34. De seguida ho ampliarem tot plegat aquí al matí de Catalunya Ràdio. Un altre canvi són els contractes d'atenció de treball que hauran de detallar el salari base, les jornades i els torns, o els criteris també per modificar els horaris. Rafael de Ribot.
6: La nova normativa que entrarà en vigor abans de final de mes també preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hagi de facilitar en un termini d'un mes. Yolanda Díez, vicepresidenta segona i ministra de Treball.
7: El 75% de les empreses cometen irregularidades.
6: La normativa també exigeix que s'especifiqui què cal per superar el període de prova, que no podrà durar més de 6 mesos. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una novetat del dia. L'alcaldable d'Aliança Catalana, a Vic, era regidora de Cooperació Internacional.
8: Ho llegim al diari Ara. Fins al mes de maig, Elisenda Carrera ocupava aquesta regidoria com a representant d'Ara Vic, que és la marca local del PDeCAT. És un departament que topa amb el discurs d'Aliança sobre Cooperació Internacional. A més, Carrera promovia la migració amb perspectiva de gènere i detalla que en els 2 darrers exercicis es va dedicar a la cooperació internacional més de 90.000 euros. L'Ara reprodueix una piulada del compte oficial d'Aliança del partit d'extrema dreta que retreia justament que la Generalitat destinés fons al que considerava causes externes estrafolàries.
0: Hi ha dos detinguts més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
9: Són dos nois de 16 anys. L'endemà dels fets, els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament. Ja aleshores van advertir que la investigació continuava oberta i que ens descartaven noves detencions.
0: I denunciant una agressió policial a un jove dilluns de la matinada durant la festa major de Sabadell.
9: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després, entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo.
10: Què fas, tio?
9: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat. L'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets.
0: I els aeroports del Regne Unit miren de recuperar-se del caos d'ahir.
1: Una avaria al sistema de control aeri va obligar a cancel·lar més de 1.300 vols. Les conseqüències de la fallada encara s'arrosseguen avui amb desenes de vols cancel·lats, segons el portal especialitzat Flight Radar 24. Ahir l'avaria va afectar especialment les sortides des dels principals aeroports de Londres, com Heathrow o Gatwick.
0: I Israel segueix també el terratrèmol després que el diari Haaretz publiqués que Benjamin Netanyahu sabia que Hamas preparava un atac imminent abans de la massacre del 7 d'octubre.
1: Netanyahu ho ha negat, però l'editorial del mateix diari avui demana una comissió d'investigació independent que examini tots aquests errors i també diu que és important que les eleccions de finals d'octubre Netanyahu sigui substituït.
0: I mentrestant, una dotzena de països, entre els quals Espanya i el Regne Unit, vetaran la importació dels productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Londres, Quim Olivares.
11: El govern britànic prohibeix importar productes dels assentaments jueus a Cisjordània, il·legals pel dret internacional. El ministre d'Exteriors, Ed Miliband, insistia que no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern, a qui acusa de complicitat en el que anomena neteja ètnica.
12: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
11: Acompanyen al Regne Unit 11 estats més que consideren que l'expansió dels assentaments posa en perill la solució de dos estats, a Israel i a Palestina. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:37. Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP amb Laura Escanes o la segona temporada de la Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada del 3CAT.
1: Arnau París agafa el relleu amb Arribas a Joc de Cartes, mentre que Clara Molín serà la nova presentadora del programa cultural Nervi en substitució d'Andrea Gómez. Pel que fa a les noves produccions de ficció, aquesta temporada s'estrenarà la sèrie Gènesi sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i tornarem a tenir una altra temporada de Cites Barcelona.
13: Aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
14: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic. El consum s'ha diversificat enormement i, per tant, hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
13: Ramon Pellicer presentarà el programa Vèrtex i Clara Molins presentarà el programa Nervi amb canvis respecte al programa de la temporada anterior. Montse Pujol pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I anem a Venècia, on ahir Penélope Cruz i Javier Bardem van ser les grans estrelles de la catifa vermella de la Mostra de Venècia.
1: Van rebre una ovació de 15 minuts després de la projecció de la seva última pel·lícula, Búnker, en què Cruz i Bardem interpreten un matrimoni en crisi.
0: Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
15: Javier Bardem fa d'arquitecte de renom internacional que viu a Londres amb una editora interpretada per Penélope Cruz que veu la seva carrera eclipsada pels èxits del seu marit. La crisi entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral, la construcció d'un búnker de luxe per un magnat.
16: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener.
15: Bardem i Cruz han aprofitat per expressar la seva alegria per estar a dues de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
17: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
15: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara parlarem també d'alguns noms propis. El primer és Joan Iago.
1: El dramaturg català i cofundador de La Calòrica ha estat reconegut amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, en concret per l'obra La Brama del Cérvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025.
18: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
0: I encara un nom més, el cuiner Ferran Adrià, i també un altre nom, el de la científica Caterina Viscari, reben la medalla d'or de la Generalitat.
1: Un lliurament que forma part dels actes previs a la celebració de la Diada, tant el prestigiós cuiner com la física que ha estat durant més de 10 anys al capdavant del sincrotró Alba han agraït així el reconeixement.
19: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
20: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tan il·lusió com aquest.
0: I pel que fa al trànsit, com estan ara mateix les carreteres? Maria Fernández Noguera.
21: Doncs ara mateix a l'AP7 al Papiol hi ha un carril tallat en sentit Girona per un accident i això provoca cues a l'AP7 i a la B23, també cues a la Ronda de Dalt en direcció Besòs a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat. I pel que fa al transport públic, a causa de les pluges, avui els trens van més a poc del que és habitual a l'R2 Sud. De fet, ja hi ha demores que poden superar els 30 minuts de mitjana en aquesta línia. També hi ha menys trens, dos per hora i sentit, entre les estació de França i Sant Vicenç de Calders. També als regionals del sud se circula amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders. I pel que fa a l'aeroport, ara mateix l'operativa es recupera progressivament després de les tempestes de primera hora. S'han hagut de cancel·lar 30 vols a causa de les pluges i també s'han fet dos desviaments a Madrid.
0: De seguida ampliarem també l'estat del temps. Farem una fotografia com estan ara mateix les coses. Aquesta és l'actualitat d'aquest dimecres 9 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
22: Primera.
0: La primera, per què dimiteix Trapero com a director general de la policia?
22: Segona.
0: Amb el canvi climàtic en marxa i passant de calor de rècord a tempestes de risc, hem d'aprendre ja a canviar la nostra manera de viure i seguir unes alertes que més val que siguin excessives que no pas que no existeixin.
22: Tercera.
0: Un 12% de seguiment de la vaga d'educació és un avís al govern que ha de cedir davant dels professors o és un avís als sindicats que potser cal replantejar l'estratègia?
22: El Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
23: M'expliques un conte, papa?
24: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
25: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: Catalunya Ràdio. Són les 8:43.

0: seguida obrim l'àgora del matí avui amb Montserrat Ebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares. Però abans als esports, el Barça debut aquesta nit a la Champions davant del Feyenoord.
1: Expectatives altíssimes ha generat aquest bon inici de temporada del Barça. Els blaugranes comencen l'aventura europea. Hansi Flick.
2: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar. No només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
1: Lamine Yamal.
3: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: I mentrestant el Madrid bateix en el tram final del partit especialment, acaba guanyant 2-1 l'Inter, un Bernabéu que xiula l'equip, xiula Vinícius i també xiula Mbappé quan va ser substituït. José Mourinho.
4: Yo no comento reacciones del público cuando él ha sido sustituido. Le he dado un beso y para mí el beso significa respeto por el trabajo que ha hecho para el equipo.
1: També a la Champions, Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, Porto 0, City 2, doblet de Haaland. Avui a partir de les 9, Liverpool Atlètic de Madrid. Simeone diu que no veu preparat Julián Álvarez per sortir de titular. I Nàpols Arsenal.
0: I presència massiva de jugadors del Barça entre els nominats a la pilota d'or.
1: Cubarsí, Lamine, Rodri, a més de Ferran Torres, destaquen les absències de Pedri i Rafinha. Entre les millors jugadores, Graham, Patrick Guijarro, Eva Payor, Claudia Pina, Catacoll, Esme Brooks, a més d'Alexia i Mapi León. Joan García i Catacoll, candidats a millors porters. Flick no figura entre els nominats a millor tècnic. Dilluns 26 d'octubre s'entreguen els guardons.
0: La Federació Espanyola de Futbol que presenta l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin.
1: Un pla que inclou fecundació in vitro, congelació d'òvuls i, segons la Federació, és una iniciativa pionera de la Federació a nivell mundial. Marta Pere Arnau és la presidenta del Sindicat de Futbolistes. Són declaracions al programa Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio.
5: Aquí l'important és que la jugadora sigui la que decideixi en total llibertat sobre què es fa amb el seu cos, quan es fa i com es fa, no? No només una jugadora de futbol, ja parlem de qualsevol dona en aquest món. Crec que aquí s'està component una mica amb la imposició.
1: Avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna Lleida Joventut i l'Andorra Manresa. Debut al Barça a les Champions d'handbol a 3:15 davant l'Skanderborg de Dinamarca amb el tècnic Carlos Ortega acabat de renovar, mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals hi ha Leo Messi, ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Aldenc de la segona divisió.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: 45.712.
9: Em toca. Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
9: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
11: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
12: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
13: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè resti impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
16: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
1: 20 anys després de l'últim ball, ara munto una festa que t'hi caigues. Yeah! Despelote!
17: Hòstia, literal, m'encanten les festes. T'estimo, Carte.
18: Especial Lo Cartellà 20 anys després. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dijous a la nit.
19: Si em tornes a dir Carte, t'arrenco els ous.
17: Aura. Bro.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Agorà del Matí de Catalunya Ràdio amb l'empresari David Madí, amb la degana de la Facultat de Dret a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, amb la periodista Eva Pomares i amb el politòleg Nacho Corredor.
20: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Agorà?
0: Doncs bàsicament de les dues notícies del dia. Una, plou, potser no tant com molts esperaven, però plou, i dos, Trapero, que ara segur que en parlarem d'aquesta dimissió del cap de la policia, que evidentment aquí els nostres agoristes, doncs, diguem que s'està fent la tertúlia a sobre.
20: A veure, la notícia a aquesta hora, com dèiem, la publica la Vanguardia. Sembla ser que ja es comença tot a confirmar, però en tot cas Trapero dimiteix com a director general de la policia després de 2 anys en aquest càrrec, i qui substituiria a Trapero com a cap de la policia seria, per primera vegada, una dona. Seria la cap dels Mossos d'Esquadra, la comissària Sílvia Catà. Aquesta és la informació que tenim a aquesta hora. Maiol, en tot cas, estem pendents d'una compareixença de la consellera Parlon.
21: Ah, exacte. També l'hem confirmat al matí de Catalunya Ràdio. Avui estava previst que s'anunciés qui era la nova comissària en cap dels Mossos, que efectivament serà Sílvia Catà, i ho és en substitució de Miquel Esquius, que s'havia de jubilar. Per tant, aquest era el canvi previst avui a Interior. És el màxim alt càrrec policial, i després hi ha el màxim alt càrrec polític, que era el que era Josep Lluís Trapero, director general de la policia. I aquesta ha sigut la dimissió per sorpresa després de 2 anys al càrrec, marcat per polèmiques, especialment els últims mesos, com la infiltració dels

0: que hi hagi un policia fent de polític, de la mateixa manera que no tindria cap sentit posar un polític fent de comissari o d'inspector. Bé, doncs ja està. La nostra posició és clara.
1: Què, David?
2: Bueno, la posició s'ha de dir que la posició de l'Oriol Junqueras en el cas Trapero és clara des de feia molt de temps.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No. No. De fet, quan Esquerra va ostentar el Departament d'Interior, el primer que van fer va ser cessar Trapero per falta de confiança. Jo crec que s'ha d'entendre aquesta crisi d'ara amb retrospectiva del que és la trajectòria del Trapero, no? I crec que en aquest cas es resol amb la seva dimissió després d'un enfrontament permanent durant aquests anys amb la consellera. En Trapero té una característica, forma part d'una de les famílies que hi ha dins dels Mossos, molt endogàmica, i té una dificultat en admetre l'autoritat política de sempre. I per tant portava una confrontació amb la consellera des de feia molt de temps, que segons m'han explicat gent que coneix bé el cas, doncs entrava en col·lisió permanentment simplement doncs per no creure o no respectar l'autoritat política del qual depèn una policia democràtica. Això finalment sembla ser que té com a detonant final l'elecció del nou membre, el comissari en aquest cas, però que té a veure amb una història bastant més llarga. Per tant, Trapero, si no recordo malament, deu ser la tercera vegada que abandona, d'una manera o d'una altra, la direcció del cos.
3: Veurem què diu la consellera Parlon en aquesta compareixença, però Trapero va venir fa pocs mesos en aquest programa, va ser el 30 de juny del 2026, és a dir, fa res, i perquè sentiu què deia sobre aquesta legislatura, deia això.
4: La legislatura no depèn de mi, vull dir, depèn del govern, mentre em mantingui, doncs, continuaré, i la relació doncs amb la consellera és la que la pròpia un director general doncs en aquest cas doncs amb la seva cap, amb la consellera, que és l'autoritat en el departament.
3: Això ho deia fa pocs mesos, per tant entenc que si Trapero va dir que ell continuaria, no sé, que no hi hagués confiança, doncs deu voler dir, Nacho, que la confiança ja no hi és.
5: Pues està clar. Tot el que té a veure amb l'exercici, en fi, amb la notorietat de Josep Lluís Trapero ha estat una anomalia, no? I ho ha estat des del principi. Probablement no hagués emergit la seva figura pública si no hagués estat en el seu moment, l'any 2017, si no hagués estat perquè hi havia un conflicte obert, sí, entre la Generalitat i el govern d'Espanya.
3: I un atemptat també a les Rambles, en aquella pel·lícula Cronos, no? Que també el paper de Josep Lluís Trapero va ser important o destacat aleshores, no?
5: Sí, sí, però va emergir en el context de la confrontació i del qüestionament que hi havia per part d'algunes institucions del que havia fet la policia a Catalunya, i ell, la seva reacció, les seves respostes, la seva posada en escena es va barrejar enmig d'aquest conflicte institucional. Ho dic perquè, en fi, per posar-hi perspectiva, jo no sé si sabeu qui és el director general de la policia al govern d'Espanya. Jo no sabria, sense googlejar, dir-vos el seu nom. I si haguéssim de fer història, sí, dels directors generals de la policia de Catalunya, jo no sé si podria dir més de dos noms, assumint que sóc un lector informat. Això forma part d'una anomalia. Una anomalia que, per cert, entre d'altres coses, va acabar amb Josep Lluís Trapero d'alguna manera proscrit pels mateixos que el van fer emergir com a figura que s'enfrontava a l'Estat, i una anomalia que es va voler restituir en el seu moment, doncs, anunciant la seva incorporació com a director general.
3: De fet, va ser una aposta important del govern actual, que crec que en el debat electoral, Mayol, Salvador Illa va anunciar-ho ja com a càrrec, no?
6: Exacte. Aleshores, candidat Salvador Illa, en aquell debat electoral de TV3 previ a les eleccions, va dir que si ell fos president, nomenaria el major Trapero com a director general dels Mossos. No hi havia cap càrrec anunciat, només el del major Trapero.
3: I per donar també un argument més, Nacho, que realment sí, que és un càrrec que ha estat molt, molt posat en el centre de la política durant molts, molts anys.
5: I es va anunciar la seva restitució.

0: pública en aquell debat electoral, fins i tot coneixent el seu nomenament abans de saber qui seria conseller o consellera d'Interior, i en general, com passa també amb els jutges estrella, l'exemple més paradigmàtic va ser Baltasar Garzón amb la seva incorporació a les llistes del Partit Socialista en el seu moment, doncs s'impliquen sempre en política determinades figures d'aquest estil amb una vocació de liderar i de pintar molt. I és probable que doncs, no hagi assumit quina era la seva funció. Un director general en qualsevol conselleria, en qualsevol ministeri, està condicionat al criteri polític dels seus caps. I probablement doncs, avui es tanca un círculo, un cercle, que va començar l'any 2017 en un conflicte institucional que es va intentar restituir fa ara ja dos anys amb el canvi de govern, i que doncs, crida l'atenció perquè ha estat un personatge públic i qüestionat per uns i celebrat per d'altres, però que forma part d'una excepció del que ha passat en els últims 10 anys al nostre país, que estiguem parlant de la Direcció General de la Policia com si fos un personatge polític de primer ordre, perquè ni ho és ni ho hauria de ser.
1: Eva.
2: Sí, jo crec que, a veure, aquí hi ha diverses coses. D'una banda, com havien dit els companys, es tanca un cercle. Vull recordar que en el cas d'Esquerra Republicana ha estat el tall de l'Oriol Junqueras, però és que en el seu moment també els comuns i la CUP van criticar que ella tornés a situar a Trapero en aquesta posició. No només per com havia anat el procés, és a dir, perquè Trapero ha demostrat al llarg de la seva trajectòria una manca de... Jo diria que és una qüestió ja personal, una manca de saber com no fer política. És a dir, al final és un director general que és evident que en els últims temps, sobretot en casos com els de les assemblees de mestres i els Mossos a les escoles, l'han enfrontat encara més amb la consellera Parlon, no? Crec que això és un dels motius de la seva finalment dimissió, però l'altre, i també molt important, és que en aquest cas també Esquerra Republicana ha estat demanant tot aquest temps doncs, que qui es nomeni en el seu substitut no tingui un càrrec, diguéssim, no sigui un policia inactiu, i sembla que això no es complirà, no?, a l'espera del que pugui anunciar la consellera. Per què? Doncs perquè aquest és un càrrec que no és només un càrrec policial. Crec que el Conselleria d'Interior, a la direcció ja hi ha els comissaris, però a la direcció general aquest és un càrrec que també té funcions civils, funcions representatives, i està, crec que és millor que l'operativa no fos un policia en actiu, no? També una visió més àmplia del que és el càrrec. Un director general dels Mossos no pot estar actuant com a polític, però alhora tampoc no pot ser, crec, un càrrec tan actiu dins el cos. Ha d'assumir una funció més civil. I crec que aquest ha estat un dels problemes de Trapero, i ja veurem si la nova cap operativa, diguéssim, ja parteix siguent policia en actiu, si això complirà una mica les exigències d'una part de l'oposició.
1: Montserrat?
3: Bé, del que és ara el director, bueno, el cessat director general de la policia, tenim notícia perquè en un moment determinat va estar molt implicat i fins i tot acusat i processat arrel dels fets d'octubre del 17, no? I amb una defensa processal brillantíssima, que segurament serà reconeguda pels processalistes al llarg dels anys. L'Olga Tubau va aconseguir que fos testimoni en un procés i tragués aquest testimoni en el seu propi procés davant de l'Audiència Nacional i pogués sortir, diguem, indemne des del punt de vista processal. Però per això el coneixem, és a dir, en general no coneixeríem aquesta figura. És cert que el fet d'haver estat policia treu una altra vegada un tema que és recurrent tant en la Conselleria d'Interior com en els departaments d'Interior a nivell governamental central. I és que la policia té totes les dades, que la policia té, en el fons, molt poder, i que la línia finíssima entre la bona administració d'aquest poder i la mala administració d'aquest poder és molt complicada. I fins i tot jutjada segons els interessos de cada govern. Si un té temptació de fer política, i aquest fer política, amb moltes cometes, no sabem exactament en què, però de decidir des del punt de vista del que serien les línies generals de com ha d'actuar un departament d'Interior, i entra en conflicte, per la raó que sigui, entre altres, per els molts problemes que el departament d'Interior està tenint en aquesta legislatura. No hem de fugir del fet de totes les qüestions que des del punt de vista criminal estan afectant Catalunya en els darrers temps i que estan creixent, per molt que es digui que la criminalitat ha baixat. Ha baixat la lleugera criminalitat, però ha pujat moltíssim la greu criminalitat, entre altres, com hem dit tantes vegades, tot el que té a veure amb el contrabando i amb la creació o el cultiu de droga, no? Per tant, estem davant d'una figura que és polèmica pel càrrec, polèmica per la seva...
1: I espera't el substitut, el substitut sembla ser que serà Ferran López, Mayol.
4: Ah, exacte, Ferran López.
1: Que és el dia de la marmota, això.
4: Ferran López, vaja. Recordem que va ser
1: més gent a Catalunya que hem de...
4: No, va ser el comissari...
1: Vull dir.
4: Exactament, Ferran López va ser comissari en cap dels Mossos, rellevant precisament Trapero.
1: La mala relació amb Trapero. O sigui, 2017, és una mala... Tenia molt mala relació amb Trapero.
4: Recordem que després va...
1: Això és un... En fi...
3: És com una bufata.
5: Si m'ho permeteu, jo crec que el Trapero, hi ha dos Traperos. Hi ha el Trapero policia, que té una trajectòria com a policia molt important, reconeguda i amb casos...
3: I eficaç.
5: I eficaç, en molts de casos. I hi ha la seva vessant com a líder del cos o d'una banda del cos i gestor policial. I aquí, doncs, ha tingut problemes pràcticament amb tothom, i amb el govern, doncs, perquè segurament té una concepció del cos que, com és un dels defectes que passa en molts de cossos, que és la tendència a una determinada endogàmia, a una determinada... grup de preferits, per entendre'ns, i entendre que la política senzillament és un mal que s'ha de suportar. I a partir d'aquí, això genera, amb una policia democràtica dels estàndards com és els Mossos, doncs genera conflictes. N'ha tingut, si repasses la seva història, pràcticament amb tots els colors, i té aquest desenllaç final avui. Bé, doncs jo crec que s'ha de separar els dos perfils del que és el Trapero. I perdó, i tots els problemes aquests tenen com a epicentre tot el que va passar a l'octubre i temes posteriors a l'octubre.
1: Ara entrarem a parlar amb més profunditat del que està passant amb aquests canvis, però abans també, com sabeu, hi havia un avís important de pluges i també hi comença a haver queixes de molta gent que diu aquí no plou. A veure, Eloi Cordomí, com està ara mateix la situació?
6: Bon dia. Sí, ara mateix tenim aquesta situació de pausa, a molts llocs, però no tot arreu, perquè fins i tot s'han obert algunes clarianes en llocs on hi havia l'avís vermell activat. És veritat, però, que la situació continua sent de molta inestabilitat. Mostra d'això les noves tempestes que estan apareixent en zones com, per exemple, el Berguedà, el Ripollès, a molts llocs de la Catalunya central ja estava previst que arribessin aquestes tempestes també en aquests sectors. La idea és que durant tot el matí i durant la primera part de la tarda la situació continuarà sent molt inestable. El front pròpiament no ens arribarà fins aquí una o dues hores, i creiem que en aquest moment també es poden reactivar noves tempestes a les zones que ja havíem comentat, és a dir, al nord del Camp de Tarragona, litoral prelitoral de Barcelona, Catalunya central, Pirineu oriental i comarques de Girona. Per tant, els avisos de nivell vermell s'acaba a les 2 del migdia, els de nivell taronja s'acaben a les 8 del vespre. En tot aquest període podem tenir patacs forts d'aigua, a més del vent que bufa a l'Empordà i de la baixada de la temperatura que notarem al migdia, que ja estem notant en alguns llocs i que notarem al migdia, perquè hi haurà llocs del nord-est que avui al migdia estaran a 20-22 graus. Lluny dels 38 que estaven ahir, pràcticament.
1: Però, plourà o no plourà?
6: Sí,
1: el que passa són avui,
6: Vull dir, sí, el que passa que són
1: fins al punt de no portar els nens a l'escola, com estem fent?
6: En alguns llocs ha passat això, ja. Hem tingut pluges fortes, aiguats que han deixat 50 litres en molt poca estona. Això pot provocar torrentades. I en alguns moments es pot tornar a repetir aquesta situació durant el que queda de dia. Per tant, amb el panorama tal com tenim, amb l'atmosfera inestable com està, amb el mar en la situació en què està, Crec que sí, malgrat
1: és que hi ha una,
6: no tinguem les tempestes al lloc...
1: T'ho pregunto així, Eloi, perquè hi ha molta gent que potser està a Sabadell, per exemple, no, que havia de ploure tant al Vallès o a Terrassa, doncs diu, ostres, aquí no està plovent i a mi m'han fet no portar el nen a l'escola i tot això és un problema logístic per molta gent. Ara bé, també hem d'explicar, i aquí és important, Eloi, que la previsió d'aquest tipus de tempestes doncs tenen aquest punt d'imprevisibilitat. No sé si ho dic bé, imprevisibilitat. És a dir, que no saps quan, no? I quant en té de quantitat pot arribar a ploure, i aquest és el problema.
6: I el caràcter irregular, és a dir, no és un aiguat general de Catalunya, sinó són tempestes molt aïllades i que poden descarregar molt fort en un punt i a pocs quilòmetres no faran res. Llavors això també crea aquest malestar si tu estàs al lloc on no t'ha caigut res.
1: I una pregunta que ara traslladaré també a l'Àgora, però no sé si també, davant d'aquesta situació, potser el que les plantejar si ens cal tantes alertes, és a dir, si potser seria millor que tornéssim al seny i la precaució de l'autoprotecció i que la gent fos conscient del que passa. Ho dic perquè també tot això s'utilitza políticament i embolica que fa fort. En fi, ara ho traslladaré a l'Àgora, no cal que opinis, Eloi. Com tenim les carreteres, Maria Fernández?
7: Doncs molt més tranquil·les que a primera hora del matí. Només veiem petites retencions a la B20, la ronda de dalt, a l'altura de l'Hospital Sant Joan de Déu, en sentit Trinitat, a la ronda litoral, a l'altura del pont, en sentit Besòs, i a la C31 a Badalona, en sentit sud. Mentrestant, hi ha retards importants que poden superar els 30 minuts de mitjana a l'R2 sud, on avui, a més, hi havia les limitacions de velocitat i menys trens a causa de la previsió de pluges. També limitacions de velocitat i, per tant, retards en diversos regionals del sud. I, d'altra banda, l'aeroport del Prat està recuperant progressivament la seva operativa habitual després que a primera hora del matí la tempesta hagi obligat a cancel·lar 30 vols. We'll be right back.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 8 minuts, bon dia. El Parc Olímpic del Segre acull les finals de la Copa del Món 2026 des d'eslàlom i caiac cross. La prova decisiva del circuit mundial reuneix 220 palistes del màxim nivell i competiran Miquel Travé, Mònica Dòria, Núria Vilarrubla, Nil Xeque i Dominica Bresesca del Cadí Canoe Caiac, a més d'altres piragüistes que viuen o entrenen a la Seu. Avui tindrà lloc la inauguració a les 8 del vespre a la plaça dels Soms i demà ja es podrà veure la primera prova, la contrarrellotge de caiac cross. A part de la inauguració, hi ha programades d'altres activitats paral·leles, com per exemple s'ha preparat un cicle de cinema outdoor que es farà entre aquest dijous i divendres, cada dia a les 8 del vespre, Cinemes Guiu, també a la Vallada de Sardanes i un mercat d'artesania i food trucks. Carretera Manta ha revalidat l'èxit de participació i s'ha completat amb una nova aportació solidària al programa de Ràdio Seu. Ha acabat la temporada aquest dimarts fent una donació al Banc d'Aliments de la Seu per gentilesa de CIMAC i sortejant un viatge a Mallorca ofert per Cadí Tours que ha guanyat l'oient Jordi Obac. En aquesta cloenda també s'ha sortejat un lot del desè aniversari de Menja l'Alt d'Urgell i una invitació pel Parc Olímpic del Segre. Ja ha començat el nou curs escolar a la Seu i Castellciutat. Ho ha fet amb normalitat a tots els centres del municipi, tot i la convocatòria de vaga que hi havia i que es va dur a terme. De fet, ahir, docents del Pirineu han alçat la veu per problemàtiques específiques, com per exemple els problemes per trobar mestres a les escoles rurals o les dificultats d'accés a l'habitatge pels interins. I també pel que fa a l'inici de curs, malestar a Esterri d'Àneu perquè el menjador escolar ha començat el curs sense cuina i, en conseqüència, amb àpats freds. Famílies i direcció dels centres reclamen una solució al Departament d'Educació perquè encara no se sap quan es resoldrà l'obra, malgrat que ja es coneixia el problema amb el gas l'abril passat.

0: Andorra ha celebrat aquest dimarts la Festa Nacional de Meritxell, que ha estat marcada pel 50è aniversari de la inauguració del nou santuari que va dissenyar l'arquitecte català Ricard Bofill. La jornada ha tornat a estar marcada per la tradició, la germanor i centenars de visitants al santuari. I també en clau política pel discurs del cap de govern Xavier Espot, que entre altres aspectes va reiterar que el possible legalització de l'avortament tindrà com a línia vermella el fet que es practiquin a dins el país, perquè això podria provocar el trencament de l'actual estructura institucional. De la seva part, els grups polítics comencen a moure fitxa de cara a les pròximes eleccions generals. I els esports, a part de la Copa del Món d'Eslàlom, també explicarem avui que Jordi Alís i Lídia Puyols han guanyat la quarta edició de la Vertical Prat. Jordi Gallego i Oriol Llessuí també van pujar al podi absolut masculí, i Jana Martín i Rafael Robert al femení. La cursa de paramuntanya la va guanyar Miquel Gaig. I el temps, com sentíem fa un moment, amb avisos per possibilitat de pluges intenses en diferents punts de Catalunya. També s'espera pluja aquí a la Seu i al Pirineu, tot i que no amb tanta intensitat com a d'altres punts del país. Tot plegat ajuda finalment a refrescar les temperatures i avui s'espera una baixada pel que fa a les màximes de fins a 10 graus respecte dels darrers dies. S'espera que a la Seu s'arribi com molt als 25 graus.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: El Parc Olímpic del Segre ja viu les finals de la Copa del Món 2026 de canoa, slàlom i caia cross. La competició es podrà veure a partir de demà i fins diumenge, del 10 al 13 de setembre, doncs, però els equips ja van arribar a la Seu entre diumenge i dilluns i estan donant a terme els entrenaments previs. L'entrada al recinte és gratuïta durant tota la setmana i l'esdeveniment inclou diverses activitats paral·leles que comencen avui. A les 8 del vespre, a la plaça dels Oms, hi haurà la cerimònia inaugural. Aquest acte compta enguany amb la participació de fins a 4 entitats locals i actuaran el grup de Diables d'Alt Urgell, el geganter Sigrellers de la Seu, el cor Encoratjades i el grup de Batucada Tambuca. El tret de sortida de la competició serà ja demà dijous al matí amb la contrarrellotge d'aquella cross que inclou podis propis i serveix per definir l'ordre de les eliminatòries que hi haurà diumenge en aquesta modalitat. Divendres serà el torn de caiac K1 amb l'eliminatòria semifinal i final en un mateix dia, i dissabte 12 se seguirà el mateix programa per a canoa C1. Per acabar diumenge 13 arribarà l'espectacular competició eliminatòria de caiac cross. En cadascun dels dies s'anirà coneixent els nous campions de la Copa del Món en les diferents disciplines, tant en categoria com masculina, femenina com masculina, un dels principals al·licients del fet d'acollir les finals. Prèviament, aquest dimarts l'organització ha fet una presentació de les finals a la Seu de la Diputació de Lleida, una de les institucions que patrocinen la prova. En aquest acte s'ha confirmat que la competició d'aquesta setmana ha plegat 220 palistes que representen 39 països dels 5 continents, amb la presència de quasi tots els millors experts mundials actuals en aquest esport. Hi haurà gairebé 400 participacions, exactament 397 sortides, tenint en compte que hi ha alguns inscrits que competeixen en més d'una modalitat. Les xifres les ha presentat Martí Batalla, en representació del Parc del Segre. Batalla està al capdavant de l'organització dels campionats del món que hi haurà l'any vinent a Sort i la Seu, i ha destacat també la presència de palistes locals.
2: Com sabeu, estem a menys de 48 hores de començar la final de la Copa del Món. I a hores d'ara, totes les federacions, que estem parlant d'uns 220 palistes i 39 països, estan totes entrenant i preparant-se per la Copa d'aquest any, a la Seu.
0: Entre els seleccionats locals hi ha els urgellencs Miquel Travé i Núria Vilarrubla. Travé, cinquè als Jocs de París 2024, arriba a aquestes finals a casa amb la seva nova condició de campió del món de canoa C1, després de guanyar la medalla d'or als recents mundials disputats aquest juliol a Oklahoma City, als Estats Units, i aquest divendres passat va obtenir un meritori quart lloc a la penúltima prova de Copa del Món a Bersormarn. La representació del Cadí Canoquiac també inclou Mònica Doria, referent de l'equip d'Andorra i diploma olímpic a París 2024, que també ha triomfat als mundials d'enguany per perquè s'ha proclamat subcampiona del món de seu femení. Pel combinat Andorra també hi ha prevista la presència en categoria masculina del jove palista Nil Checa, que a la competició d'aquesta setmana passada a Bersermar va fer un 51è lloc en K1. I s'espera igualment la participació de Dominika Brzeska, membre del Cadí Canoe Kayak i de l'equip de Polònia, que a França ha fet un 15è lloc en K1 femení, modalitat en la qual és la nova campiona d'Europa U23. Miquel Travé competeix tant en seu com en K1. En aquesta segona modalitat tampoc no hi faltaran pel combinat de la Federació Espanyola Pau Echaniz, de l'Atlético San Sebastián, bronze a París 2024 i finalista en K1 els Mundials d'Oklahoma, i David Llorente, del Rio Resma, bronze en contrarrellotge individual de caiacross del mateix Mundial. Tots dos també seran presents a la prova de caiacross al costat del gallec, establert al seu Manu Ochoa, i en seu completen l'equip el també gallec Luis Fernández i el basc Alex Segura. L'equip estatal femení, del seu part, estarà liderat un cop més per la basca Maialen Chorraud, guanyadora de 3 medalles olímpiques, recordem, bronze a Londres 2012, or a Rio 2016 i plata a Tòquio 2020, i que ve de signar una 6a posició als Mundials. Estarà acompanyada per la catalana Leia Sorribes, del mig Segre de Pons, que ja acumula una llarga experiència en proves de Copa del Món i Mundials, i la jove promesa guipuscoana Lire Gonye, en caiac. Finalment, seu femení, aspira novament a fer un bon resultat de casa Nuri Vilarrubla, la primera orgenca que va aconseguir diploma olímpic a Tòquio 2020 amb un 8è lloc, i també hi són les basques Claro Lazabal del Santiago Tarrac, diploma olímpic igualment en aquest cas a París 2024 i semifinalista Oklahoma 2026, i Miren Lascano, campiona d'Europa i flamant medalla de bronze en caiacross als Mundials de fa 2 mesos. El cartell internacional de la competició compta amb la presència de destacades figures també del piragüisme mundial. L'alcalde de Seu, Joan Barrera, apunta que hi ha una previsió de més de 5.000 visitants al llarg d'aquests dies al Parc del Segre.
3: Convidar tothom que participi, recordar que participa entre visitants més de 5.000 persones, la qual cosa és molt destacable a tots nivells, i esperem que sigui tot un èxit, com ha estat sempre, i de fet esperem que l'any que ve encara més al Mundial.
0: I en representació de la Diputació, el diputat Fermí Massot parla de la preparació que s'està fent dels Mundials, cosa que fa encara més important aquestes finals d'enguany.
4: És una responsabilitat, però també una magnífica oportunitat per continuar consolidant el Pirineu com un territori de referència en l'àmbit esportiu. I més enllà de l'esport, competicions com aquesta tenen un impacte directe en la dinamització del territori, perquè atrauen esportistes i aficionats, generen activitat als municipis i permeten generar ocupació hotelera i donar a conèixer el nostre patrimoni i el nostre paisatge.
0: Pel que fa a la preparació d'aquests mundials, el president de la Federació Catalana de Piragüisme, Germán Jiménez, ha recordat la inversió que s'està fent en instal·lacions tant a Sort com a la Seu per mantenir el llegat que s'ha anat forjant des de fa 34 anys, des dels Jocs Olímpics del 92. Per exemple, al Parc del Segre s'han instal·lat noves turbines i també s'estan fent reformes a l'edifici principal.
5: La diferència d'altres és que tota la inversió que s'està fent, tant a la Seu d'Urgell com també a Sort, és una inversió per continuar i donar el llegat que hi havia fins ara de competicions i de l'esport del piragüisme a Lleida, sobretot, i Catalunya. Perquè sense aquesta gran inversió associada al Campionat del Món, doncs potser les instal·lacions al final caduquen.
0: Pel que fa al cartell internacional, entre els palistes més destacats d'aquestes finals hi haurà un cop més en categoria femenina l'australiana Jessica Fox, la palista millor palmarès ja de la història, que ja acumula les seves vitrines, entre d'altres èxits, 6 medalles olímpiques, incloent el doblet d'or a París 2024, i aquest any mateix ha sumat un nou títol de campiona del món a Oklahoma en K1, que hi ha cross individual i per equips. Tampoc no hi faltaran l'alemanya Ricarda Funk, campiona olímpica a Tòquio 2020, i la polonesa Claudia Zolinska, subcampiona a París 2024. En categoria masculina, el veterà txec Jiří Perskavec, or a Tòquio 2020 i bronze a Rio 2016, torna a arribar a la Seu després de proclamar-se aquest cop campió del món 2026. El quadre masculí també inclou en Seu el francès Nicolas Gestin, campió olímpic a París 2024, o l'italià Giovanni De Gennaro, campió olímpic en cau també als darrers jocs. A més, aquestes finals ja són puntuals puntuables per aconseguir plaça pels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i serveixen de preàmbul d'aquests mundials de l'any que ve. Més de 150 voluntaris col·laboraran en l'organització de la competició i es distribuiran més de 900 acreditacions, que també inclouen un gran nombre de mitjans que segueixen la competició. I aquest any s'ha reforçat les activitats paral·leles perquè la ciutat visqui aquesta Copa del Món. Com dèiem, la primera és aquesta inauguració avui a les 8 del vespre a la plaça dels Oms amb la participació d'entitats locals. I també hi haurà cinema outdoor. S'ha fet un minicicle que es durà a terme aquest dijous i divendres, tots dos dies a les 8 del vespre, a Cinemes Guius. Oferirà tres documentals internacionals relacionats amb la natura, l'aventura i els esports outdoor. I per la diada, divendres s'aprofitarà per donar a conèixer a veïns i als visitants a les sardanes. Hi haurà una ballada sardanes a les 10 del matí a la plaça de Catalunya. I durant tot el cap de setmana, el carrer Lluís de Sabater acollirà un mercat d'artesania i food trucks, novetat d'enguany, amb propostes gastronòmiques i artesanes. Es podrà visitar aquest divendres i dissabte durant el dia, de les 11 del matí a les 9 del vespre, i també estarà obert diumenge de les 11 del matí a les 6 de la tarda. Això, recordem, serà al carrer Lluís de Sabater, a tocar del Parc del Segre, i inclourà les actuacions de Stolen Tunes, DJ Jerry Molly, Marina Tornell i Son Latino al llarg de divendres i dissabte. Un quart i mig de 10, anem per més temes. El programa de Ràdio Seu, Carretera i Manta, ha començat en forma la seva quarta dècada d'activitat, després de celebrar l'any passat el seu 30 aniversari, que el converteix en un dels espais més veterans de la ràdio local a Catalunya. El magazín i concurs d'estiu ha revalidat enguany la seva capacitat de convocatòria i ha tornat a superar ampliament les 2.000 participacions, de les quals més de la meitat són trucades telefòniques en les hores d'emissió del concurs, de dilluns a divendres al migdia, i la resta són sortejos que s'han fet per les xarxes socials. Fruit d'aquesta de participació, aquest dimarts s'ha fet el lliurament d'un xec de 250 euros per a un projecte solidari local per gentilesa de CIMAC Electrònica. Enguany s'ha concedit al projecte Aliments per la Solidaritat de l'Alt Urgell, en representació de les entitats implicades, que són la Seu Solidària Creu Roja Alt Urgell i el Consorci d'Atenció a les Persones, que inclou l'Ajuntament de la Seu. La donació l'ha recollit el regidor de Solidaritat i Cooperació del Consistori Urgellenc, Jordi Mas Ortega, que agraïa aquesta col·laboració de CIMAC i de l'Audiència de Carretera i Manta.
6: Aquest ajut que feu doncs demostra que la Seu és solidària, entre nosaltres col·laborem, ens reconeixem, i penso que aquest teixit d'aproximació doncs és molt, molt important que la ciutat passi en accions com aquesta, no? Que entre nosaltres ens ajudem i ens puguem reconèixer.
0: Massa recordar la important tasca que ha dut a terme el Banc d'Aliments Local per afavorir la cohesió social i ajudar persones de la ciutat i de la comarca que es trobin en situacions de problemes econòmics o socials, sempre supervisant que l'ajuda arribi qui realment la necessita i mitjançant el material necessari.
6: Els Aliments per a la Solidaritat, el que comúment es coneix com el Banc d'Aliments, està format pel CAPAU, el Consorci d'Atenció a les Persones, que és qui regula i qui fa també doncs, el seguiment de totes les famílies que puguin optar a tindre aquest tipus d'ajut. En aquest cas de tindre la consignació d'aliments. Hi ha també la Seu Solidària, que fa una aportació econòmica, i després hi ha la Creu Roja, que és qui porta sobretot tot el que és els aliments, no? He de recordar que són aliments tan frescos com no, i és important, no?, el que hi hagi un lloc on les famílies puguin complementar, perquè el banc d'aliments no és els aliments únics, no?, sinó que és un complement al que necessiten les famílies que prèviament han passat pel CAPAU, i per tant hi ha un seguiment de les necessitats i de les unitats familiars dels aliments que necessiten.
0: En representació de CIMAC, lliure del xec Josep Marcino, que ha reivindicat novament la vocació de servei de col·laboració amb la ciutat per part d'aquest establiment d'electrònica de la ciutat, que va més enllà de la seva tasca quotidiana de venda i reparació d'electrodomèstics.
7: Estic completament d'acord amb el que acabes de dir i dono les gràcies, vull dir, per reconèixer que aquest sentit comú, i és algo que evidentment mentre puguem col·laborar, pues, fins intentarem amb les nostres possibilitats, com ha dit abans, continuar amb aquest programa, que crec que fa una labor prou important.
0: Tot seguit es va fer el sorteig del viatge a Mallorca ofert per Caditurs i el guanyador ha estat l'oient Jordi Ubach, amb la trucada número 1084 en representació del guanyador, que no podia assistir-hi per motius laborals. Ha recollit el Premi Maite Martínez. Enguany també s'ha sortejat un lot especial d'aliments d'artesans locals de l'associació Menja la Torgell per celebrar que aquesta entitat, que és un dels patrocinadors de Carta i Manta, comemora el seu 10è aniversari al llarg del 2026. Aquest premi se l'ha emportat l'oient Juan Imenduña, amb el número 718. Des de Menja la Torgell han recordat que aquest any segueixen oferint cada mes el sorteig de lots d'aliments entre els clients que fan compres als seus punts de venda. Per acabar, s'ha ofert una invitació per activitats al Parc Olímpic del Segre, corresposta a Dolors Guilló, número 926. Aquest darrer sorteig coincideix amb el fet que, com deia fa un moment, aquesta setmana el Parc del Segre acull la seva principal competició d'enguany, les finals de la Copa del Món d'Eslàlom. Carretera i Manta, amb tot l'equip de Ràdio Sió implicat, ha ofert un estiu més un gran nombre de premis setmanals pels oients, gràcies als patrocinadors i col·laboradors. A més, a través dels concursos proposats es dona a conèixer pobles, personatges, fets històrics o tradicions de l'Alt Urgell i del Pirineu. Al llarg de l'estiu, el programa més un gran nombre d'entrevistes, sobretot a mena d'activitats que es desenvolupen a l'estiu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu, i entre molts altres convidats. Aquest any ja han passat pel programa el campió del món, el nou campió del món de canoes, l'Alt Miquel Trevé, l'actor imitador Pep Plaza, els cantants Eric Vergés dels Catarres i Oriol de Ramon de Detallers, i els artistes urbans Oriol Garreta, Beca i Núria Riba Bosch. També, per exemple, hi han passat el cineasta Joan Gil, el director teatral Xavi Viguillem, el cantant andorrà Macuca, el músic de Cap Verd Tote Sabellinha, els acordionistes i musicòlegs Artur Blasco i Cati Plana, més d'un gran nombre de representants d'entitats i associacions locals. Totes les entrevistes es poden recuperar a l'apartat Ràdio La Carta del web radioseu.cat. I precisament la música d'acordió està protagonista aquest any del Carretera i Manta, perquè la sintonia del programa ha estat cedida pel grup Orquestrina Trama, amb una peça tradicional ben pirinenca i urgellenca, el Pas Doble de Muntanya. Que estem sentint de fons i que ha sonat durant tot l'estiu en aquest programa Carretera i Manta, que també ha comptat en els premis amb la col·laboració de Turisme Alt Urgell i Turisme Seu, i que està possible gràcies al patrocini de Caditurs, la Casa del Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica i Estiu 3000 Apnau.

0: I també aquest dimarts ha començat oficialment el curs escolar 2026-2027, que, com avançàvem ahir, el municipi de la Seu compta amb pràcticament 2.000 alumnes, sumant educació infantil, primària i ESO. La majoria dels centres, pràcticament tots, han coincidit a indicar que la jornada, el primer dia de curs, ha començat amb total normalitat, malgrat la convocatòria de vaga que hi havia i que s'ha dut a terme arreu de Catalunya. S'hi referia, per exemple, la directora de l'Escola Albert Vives, Natàlia Galindo.
1: I aquí des de l'escola, doncs, han vingut tots els alumnes, vora uns 400, també han vingut tots els mestres, que són vora 42, i tothom ha començat amb molta il·lusió, moltes ganes d'aprendre, i amb moltes ganes de passar un molt bon curs. I això, doncs, desitgem a totes les famílies de la Seu que passin un molt bon curs.
0: Des del Col·legi La Salle, el Bassoler indica que tampoc no han constatat incidències.
2: Bé, doncs, des de La Salle de la Seu d'Urgell, avui dia 8 de setembre hem iniciat el curs amb els alumnes d'infantil, primària i secundària. Ha estat un inici de curs amb tota normalitat, tornaven amb moltes ganes i amb molta il·lusió, tant alumnes com també professorat. Aproximadament, doncs, uns 640 alumnes s'han incorporat avui a les aules i uns 60 professors i professores també ho han fet amb ells. Des de fa uns dies també aquí vam començar amb els més petits, amb la llar d'infants, i progressivament anirem fent fins al dia 14 que s'integren l'alumnat de cicles formatius, que són els més grans de la nostra escola.
0: També han indicat que començava amb normalitat el curs a l'escola Pau Claris, en parla la seva directora Bàrbara Romeu, i el mateix explica a Maria Puy des de l'escola de Castellciutat.
3: L'escola ha començat amb il·lusió, amb moltes ganes, tant els infants com les mestres, i estem molt contentes de començar aquest nou curs, i amb moltes ganes, i hem vist que hi ha molta energia, i els infants estan tots molt grans i també molt contents d'estar aquí a l'escola. Alumnes som a vora uns 260 i mestres uns 30.
4: La nostra escola, l'escola de Castellciutat, el curs ha començat amb completa normalitat, amb els infants molt contents per retrobar-nos, per tornar a l'escola i començar un nou curs ple d'emocions, d'alegria i de moltes activitats que ja tenim preparades per gaudir i aprendre i gaudir amb l'aprenentatge. A l'escola aquest any som 25 nens, de I3 fins a 6è. És una, la nostra escola és petita, pública i de poble, com li diem nosaltres, i res, amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'aquest nou curs escolar.
0: L'etapa de segon cicle d'educació infantil i primària representa més de la meitat dels alumnes esmentats. Són 1.047, dels quals 412 són a l'escola Albert Vives, 375 a La Salle, 235 a l'escola Pau Claris i 35 a Castellciutat. Pel que fa a l'educació secundària obligatòria, 779 alumnes. D'aquests, 234 són a l'Institut Joan Brudeu, 208 a La Salle, volem dir 337 a l'Institut Joan Brudeu, 234 a La Salle, 208 a l'Institut La Valira, i a batxillerat de cicles formatius hi ha 634 alumnes, dels quals 409 són a l'Institut Joan Brudeu, i els cicles formatius de La Salle tenen 225 matriculats. Xavier Falcó, director de l'Institut Joan Brudeu, assegura que han començat el curs amb força normalitat, tot i que alguns docents i alumnes han seguit la vaga.
5: L'Institut Joan Brudeu avui han començat les classes amb la normalitat que ens deixa la jornada de vaga, tot i que la incidència d'aquesta ha estat molt minoritària en el centre. Hi ha molt pocs, hi ha un 12% de professorat que s'ha adherit a la jornada de vaga. Quant a l'entrada dels alumnes, sempre tots els alumnes quan entren a l'institut entren il·lusionats, amb ganes de veure com és aquest nou curs. En el cas de l'ESO, doncs, han entrat uns 340 alumnes, més o menys, i en el cas del batxillerat han entrat uns 230 alumnes. Avui entraven alumnes de secundària obligatòria i alumnes de batxillerat, venen a ser aquests 570 alumnes, més o menys. Dilluns que ve començaran tots els cicles formatius i entre tots l'institut arribarà una altra vegada a tenir més o menys, si fa no fa, perquè encara estem en processos de matrícules finals de grau mig i de grau superior, pel cap baix pel cap més o menys unes 800 persones. De professors, doncs, gairebé els tenim tots, més o menys encara ens falten 3 o 4 persones que encara no han estat nomenades, són aquelles incidències de principi de curs que sempre porten uns dies, però diguéssim la totalitat del professorat que arriba gairebé al centenar, doncs, aquí al peu del canó per intentar doncs, ofertar la millor oferta educativa per intentar fer el millor per a tots els alumnes que venen a l'Institut Joan Brudieu.
0: Finalment, el director de l'Institut de la Valera, Marc Llobera, assegura que comencen el curs motivats.
6: Comencem aquest curs 26-27 amb tota normalitat. De fet, tot el professorat està avui al centre. L'alumnat també ha vingut tot, excepte d'algun que per desgràcia està malalt avui, però tenim els 215 alumnes al centre. Ara que van ganes, amb il·lusió, amb un disseny curricular preparat perquè el nostre alumnat aprengui moltíssim i alhora ho disfruti, i esperem doncs, que passem molt bon curs.
0: I com dèiem, també aquesta primera jornada està marcada per la convocatòria de vaga dels principals sindicats de l'àmbit de l'ensenyament, que també es va seguir a la seu. Es va fer una concentració a la plaça dels Oms a les 6 de la tarda, al final de la jornada, i durant el matí s'havia fet repartiment d'octavetes a diferents centres educatius, que es va, després de fer una concentració inicial a la plaça del Camp del Codina. A la concentració de la tarda hi van participar al voltant d'un centenar de persones, principalment docents. Marisol Salvador, representant d'Oste Castells a l'Alt Pirineu, lamenta que durant l'estiu no hi ha hagut avenços en les negociacions perquè el govern no ha ofert cap nou al·licient als docents i espera que es pugui resoldre la situació a aquest començament de curs.
7: Aquesta tarda, a les 6 de la tarda, hem convocat una concentració davant de l'Ajuntament perquè volem fer una crida a totes les famílies, alumnes, a tota la comunitat educativa, als docents, perquè per fer-nos sentir un altre cop la nostra veu. El que volem és tornar a reivindicar les condicions laborals. Tot el que va quedar a mitges al curs passat pues, és continuar la lluita i continuar treballant. I per això estem fent aquesta concentració. Les demandes, l'objectiu principal és que tornin a obrir la negociació. No pot ser que el departament ens faci reunions i sense negociar res, a canvi de res. Hem de treballar, vull dir, hem de continuar treballant per millorar l'educació inclusiva, les ràtios, la baixada de ràtios, els alumnes de necessitat educativa especial que comptin per dos ja. Sí que hi ha coses que estan a llarg termini, però s'han de fer ja. No podem esperar més, estem en crisi.
0: En el cas del Pirineu, a les concentracions que s'han fet tant a l'Alt Urgell com a la Cerdanya, s'hi ha inclòs algunes problemàtiques específiques, com per exemple les dificultats per trobar mestres per a les escoles rurals, que posen per allà la prioritat d'algunes d'elles, i també les dificultats per trobar habitatge que tenen especialment mestres interins que són destinats al Pirineu.
7: Al Pirineu tenim unes condicions especials. Tenim les escoles rurals, que si no se substitueixen els docents des del primer dia, això produeix una sobrecàrrega amb els companys, necessitem més plantilla, a vegades només hi ha un docent i mig, un mestre i mig per tota l'escola rural. També necessitem administratives, perquè si no, tampoc no totes les escoles en tenen, i això també sobrecàrrega de feina als docents. També una altra dificultat que ens trobem aquí dalt és que en molts interins o substitucions no es cobreixen, no n'hi ha. Per què? Pues perquè falta habitatge, és molt difícil trobar l'habitatge, i també les condicions. Si t'has de desplaçar pues, d'un lloc a un altre, uns 40 quilòmetres o 30, amb males carreteres, això dificulta pues, la substitució.
0: A la Cerdanya, la jornada va consistir en accions informatives. Al matí, a l'Escola Bac de Cerdanya d'Alp, i a la tarda, a l'Institut d'Escola de Bellver. No se n'havia programat a Puigcerdà perquè ahir era jornada festiva a la capital cerdana per la festa de la sagristia. I encara pel que fa a aquest inici de curs, hi afegirem que aquest curs 2026-2027 sí que ha començat amb incidències, i més d'una, al Pallars Sobera, per exemple, les darreres hores, les famílies i professors de l'escola d'Esterri d'Àneu, que cobreix tot el seu entorn, han expressat el malestar perquè resulta que el menjador escolar ha començat el curs sense cuina i, en conseqüència, amb àpats freds. Famílies i direcció dels centres han reclamat una solució al Departament d'Educació perquè encara no se sap quan es resoldrà l'obra, malgrat que ja es coneixia el problema amb el gas l'abril passat. Els responsables del centre i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà consideren que el Departament d'Educació ha actuat amb poca previsió. I avui els següents informatius també ampliarem d'altres temes, com per exemple que el rescat dels minerons ja prepara les seves funcions de Nadal i per això aquests dies busca nous participants. Avui mateix comencen les audicions, que també es faran aquest diumenge i dilluns vinents. Les representacions estan previstes pels dies 19, 20, 26 i 27 de desembre, però ara ja es comença a preparar l'equip que ho farà possible. Serà un dels actes destacats del món màgic de les muntanyes. Avui també explicarem que l'Alt Urgell acollirà dues formacions per fomentar l'ocupabilitat i l'emprenedoria. Són cursos promoguts per l'Oficina del Repte Demogràfic de la Diputació de Lleida i es faran a Sorribes i Organyà durant el setembre, octubre i novembre.
8: Pirineu. Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
9: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Les 9:39, com cada matí, ampliem el focus amb les notícies que trobem a la premsa. El Diari d'Andorra fa balanç de la Diada Nacional de Meritxell a Andorra, en què, en clau política, ha estat marcada pel debat sobre la despenalització de l'avortament, que entra a la recta final. Xavier Espot ha indicat que es mantenen les negociacions i que estan arribant a la recta final, però que es manté com a línia vermella que la pràctica d'avortaments al país, perquè això podria provocar un trencament de l'estructura política tradicional del Principat. De la seva part, els grups comencen a moure fitxa per a les eleccions, a les pròximes eleccions generals. Pel que fa a aquesta preparació ja d'eleccions generals, el Diari d'Andorra destaca que Demòcrates prioritza la creació d'una plataforma de centre-dreta a trobar un candidat. Per això treballa per unir el màxim possible de corrents i candidats en aquesta línia. El periòdic també parla d'aquestes qüestions i també es fa ressò del fet que aquest any la Diada de Meritxell està marcada per el 50è aniversari de la inauguració del nou santuari que va dissenyar l'arquitecte català Ricard Bofill, amb un disseny en aquell moment molt trencador i monumental. La jornada torna a estar marcada per la tradició, la germanor i l'assistència de centenars de ciutadans i visitants al santuari de Meritxell, que aquest any estrena quatre noves campanes. Uns actes que va presidir el bisbe Josep Lluís Serrano. Segre destaca avui la mort d'un dels polítics més destacats de la demarcació de Lleida de les darreres dècades, Josep Grau, mort després d'una dilatada trajectòria que el va portar de l'alcaldia de Mollerussa a l'últim govern de Jordi Pujol, i també va presidir la Diputació entre els anys 1990 i 1999.

La mañana també es fa ressò d'aquesta mort de Job Grau i d'altres temes, com per exemple que el sindicat CESIF denuncia que a Lleida ha perdut 4 funcionaris de la Direcció General de Trànsit en ple col·lapse pels exàmens de conduir, tant a la demarcació de Lleida com a tot Catalunya.

I Roger, destaca que un tractor ha deixat aquest dimarts una taca d'oli d'un quilòmetre de llarg a la carretera 260 a Bellver de Cerdanya.

obrim l'agenda i ho fem, com ja havíem comentat, amb les activitats paral·leles al passeu per la Copa del Món d'Eslàlom. Comencen avui a les 8 del vespre amb la cerimònia inaugural a la plaça dels Oms, que inclouran les actuacions dels grups locals Diables d'Alt d'Urgell, Geganters i Grelles de la Seu, Tambuca i Encoratjades. Entre al llarg de dijous i divendres, a les 8 del vespre, Cinema Esguiu, cicle de cinema outdoor, amb 3 sessions, i per la diada a les 10 del matí, ballada de sardanes a la plaça de Catalunya. A més, entre divendres i diumenge hi haurà mercat d'artesania i food trucks al carrer Lluís de Sabater amb actuacions de Stolen Tunes, DJ Jerry Molly, Marina Tornella i Son Latino. Continua en funcionament la plaça d'Espai Comunitari de la Seu per combatre l'aïllament social i la soledat no desitjada. Cada dimecres, de les 11 del matí a les 12 del migdia, al centre cívic al passeig. Aquest cap de setmana és la festa major de Tuixén. Comença demà a 2:15 de la nit amb el bingo musical i festa al garatge municipal. Divendres a les 6 de la tarda, tarda de cultura popular amb els bastoners de Saldes, la batucada de Berga i els gegants de Tuixén. A la mitjanit, sessió de DJ Cisco, batillets, dissabte a 2:15 del matí, rutes per Tuixén amb la Unió Ciclista Sant Cugat. A les 9 del matí, inscripcions pel concurs de Botifarra, que començarà a les 10. Paral·lelament, a les 10, inscripcions per la cursa de bicicletes. A les 4 de la tarda, de cursa, Jocs de Cucanya, a 6:45, Ball de Llancers, a les 7 del vespre, Ball de Tarda amb el duet Lucky Luke, a les 9 del vespre, Sopar Popular, a les 11 de la nit, Xaranga amb Entropats Band, i a la mitjanit, Rom Cremat, a la plaça Serra del Cadí, i després concert amb Pasqual i Desnatats. Diumenge a les 9 del matí, Caminada Popular, a les 10, Descoberta del Centre de Flora, a les 12, Missa Solemne, 2:15, Ballada dels Gegants, i per acabar a les 2 del migdia, Vermut Popular. Exposició Bronzits i Anels de Pablo Volmar, Iris Hum i Leo Vinetrio a la Seu d'Urgell, del 10 de setembre al 10 d'octubre. S'inaugura, doncs, demà. Es podrà veure a la sala a la cuina. La inauguració serà a les 7 del vespre. Taller de reparació de bicicletes a l'Ateneu d'Urgell, aquest dijous a les 8 del vespre. Actes de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a la Seu d'Urgell, aquest divendres a 2:15 del matí, presentació i lectura del manifest d'Òmnium Cultural a la plaça Sant Josep de Calassanç, tot seguit recital de poesia amb Joan Graell, i a les 10 del matí ballada de sardanes. També hi ha programada una ballada de sardanes per diumenge. I aquest cap de setmana arriba el Festi Mariu 2026. Esta Mariu s'obrirà aquest divendres a les 6 de la tarda amb la presentació del llibre Bajo el mismo cielo de Paco Boya, que serveix per inaugurar la biblioteca de Calpa Ramon. A les 8, concert de Celeste Alias i Santi Careta a l'església de Sant Vicenç. Dissabte a les 10 del matí, sortida ornitològica amb Jordi Dalmau, a la mateixa hora taller de construcció de rebequet amb Jordi Maria Macaia a la biblioteca de Calpa Ramon, i visita guiada a l'església de Sant Vicenç amb Albert Villaró. A 11:45, taller de cançó improvisada amb Pep Lisandra i Allona Riera, que també oferirà una cerca vila tot seguit a 1:15. Dissabte a la tarda, a les 5, recital de poesia amb Ramon Besora, Meritxell Nus, Eva Rassa, Marco Mastrocola i Eloi Planes a l'església de Santa Cecília. A les 5 de la tarda, taller de tècnica i cançó amb el rebequet amb Jordi Maria Macaia. A 6:15, ocells de paper, taller del taller participatiu del taller Tartera a l'espai Joan Planes. A les 6, espectacle de cabaret pagès amb Esperanceta. A les 7 del vespre, concert de ribatònics. A les 8, concert de cançó amb rebequet de Jordi Maria Macaia a la biblioteca de Calpa Ramon, i per acabar a les 9 del vespre l'actuació més destacada d'aquest any, el concert de Roger Mas a l'església de Sant Vicenç d'Estamariu. I el Festi Mariu, que s'acabarà diumenge a les 10 del matí, bany de bosc amb Teresa Ruiz, a les 11 moixons del Segre, a les 12 taller de circ amb Improvistos Crusty Show, a 1:15 tas guiats de formatges de la Fira de Sant Ermengol, a 1:15 espectacle de circ, a 4:15 de la tarda conta contes amb Anna Bonet, a 6:15 taller de bombolles de sabó amb Improvistos Crusty Show, i per acabar 7:15 de la tarda ballada de swing amb Swing Boopers. La segona ballada de sardans d'aquesta setmana que comentam serà diumenge a les 5 de la tarda. Lliurament del 27è Premi Estel, que aquest any es concedeix a les Falles de l'As. Aquest dissabte a les 7 del vespre a la Torre Solsona, organitzat per la JNC i Junts per l'Alt Urgell. Teniu aquests i més temes al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: La Vertical Prat ha celebrat la seva quarta edició el cap de setmana passat a Fígols d'Organyà i tot coincidint amb la festa major del poble. Ha comptat amb prop de 80 participants. La gran majoria van prendre part a la cursa vertical de 5,5 km, en què el guanyador masculí ha estat aquest any el corredor i esquiador de muntanya Jordi Alís. L'atleta urgellenc del Sardenya Esquimo Team va aturar el crono en tot just 34 minuts 16 segons, superant en 3 minuts 40 el segon classificat i campió absolut de les darreres edicions del circuit FE, Jordi Gallego, del Camp Esquits. Gallego va ser el vencedor de veterans amb 37,56. El podi masculí absolut el completava un altre veterà, Aurel Llesuí, seguit del primer de màster, 50, Sergi Cinca, de l'Irun with Leiva, i del segon i tercer de sèniors, que van ser Àlex Muñoz, del Sant Lòria, i Àlex Aubert. El primer júnior va ser Oriol Espar, de l'Ètic Santa Fe, i el primer de xics, Eric Aliart, i finalment a màster 60 va arribar primer Josep Vidal. A la competició femenina, Lídia Puyals, de l'Endurance Lab Runarun, va apuntar-se en una nova victòria. A més, Puyals va fer el tercer millor temps absolut d'aquesta Vertical Prat, 38 minuts 42 segons. En segon lloc, ja més de 12 minuts de Puyol, arribaven a Jana Martín, i el tercer lloc absolut femení va ser per la guanyadora de Màster 60, Rafael Robert, de l'Ollo Reisers, va fer 54-13. La guanyadora de veteranes va ser la vigent campiona del circuit FE, Berta Ribas. El podi sènior el completava Marta Ramírez, de l'equip Les Figues de Fígols, i en Màster 50 el millor temps el va fer Pilar Tugues, de Runners No Limits. En juniors, la millor va ser Noa Caubet. La Vertical Prat manté l'opció de fer el descens en parapent amb la cursa de paramuntanya i en aquesta modalitat el guanyador va ser Miquel Gaig, amb un temps total de 58 minuts 29 segons, seguit de Carles Campi, del Club Parapent Pirinenc, segon lloc, guanyador de veterans, Guillem García Sala va ser tercer, Benepson quart i Jacob Winsor cinquè.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Doncs finalment sembla que arriba aquesta baixada de temperatures esperada, no perquè hagi de fer fred, sinó simplement per normalitzar-les, per una, que hi hagi unes temperatures pròpies de setembre i no les temperatures totalment exagerades d'aquests darrers dies. Avui la previsió del Meteocat apunta que pot ploure estones aquí a la Seu i a qualsevol altre punt del Pirineu i que aquesta situació va acompanyada d'una baixada de temperatures. Arriba vent de nord i això fa que les màximes passin dels 35 graus o fins i tot més que hem tingut els darrers dies, a tot just com a molt 25 per avui. De fet, el Meteocat marca una previsió de 24 com a màxima, a 23 a Sort o 26 a Tremp, i a Viella podrien quedar-se només 17 graus. 20 se n'esperen a Puigcerdà, per tant, baixada dràstica de les temperatures màximes avui, que va acompanyada d'aquests ruixats que poden aparèixer no només al Pirineu, sinó a gairebé qualsevol punt del país, i que, com sentíem fa una estona, poden ser ruixats intensos, fins i tot perillosos, en alguns punts de l'interior de Catalunya i també de l'àrea de Barcelona. Aquí a la Seu també s'espera pluja, però no sense aquesta intensitat. Pot continuar durant aquesta tarda.

0: 9 graus de temperatura, 20 a Organyà, també a Oliana, i 17 graus a Alinyà. A Puigcerdà hi ha 13 graus, refrescada important doncs a la capital sardana, 19 graus a Sort, 21 a Tremp, 16 al Pont de Suert i 10 a Viella. I també refrescada a l'alta muntanya, amb 6 graus i mig a aquesta hora al pic de Salori, també a la Tossa d'Alp, 9 graus als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, 10 graus a Port del Comte, la més baixa només 4 graus i mig aquest matí a Cert Escant, 5 graus al Port de la Bonaigua, 6 a Espot i 7 graus a Vuitaull. I en aquest repàs avui també comentem que Meteos ha informat que en el que portem d'any a la seu s'ha registrat 55 dies considerats tècnicament com a tòrrecs, és a dir, màximes que arriben als 35 graus o més. És la xifra més alta dels darrers anys des que fa observació Meteos. Per exemple, l'any 2021 hi havia hagut només 13, el 2022 39, que era el rècord dels darrers anys, 27 el 2023 i el 2024 i 32 l'any passat, i com dèiem avui, aquest any s'ha batut totalment aquest rècord amb aquests 55 dies amb temperatures de 35 graus o més. La farmàcia de guàrdia a la seu és la Perotxet i avancem ja que a partir de demà i durant la diada i el cap de setmana estarà de guàrdia a la farmàcia Marsinyac del carrer Major 34. Doncs fins aquí l'informatiu matí d'aquest dimecres 9 de setembre. Més notícies en xarxa a les 10 i a les 11 actualitzem aquesta situació del temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: aquest divendres 11 de setembre en Camp Vibra de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è Trofeu En Camp, al Complex Esportiu i Sociocultural d'En Camp. Compra ja la teva entrada a encamp.ad i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres a les 7 En Camp. Us hi esperem.
1: A la Seu d'Urgell, restaurant L'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves L'Avellana. Restaurant L'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
2: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
3: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
2: Ah, sí?
3: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
2: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
3: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Would you say that you love?
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat avui la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama, tenint en compte també que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar ahir unes alertes a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat també pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa. Protecció Civil demana extremar la precaució. A banda, el cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: S'han activat una 50 de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb els policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
2: Pel que fa al transport i a les afectacions per aquest temps, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda, també l'alta velocitat Madrid-Barcelona també circulen amb retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç i el Prat de Llobregat. També hi ha hagut un total de 30 afectacions en vols a l'aeroport del Prat que ja va recuperant la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar morint.
1: Notícies en xarxa.
4: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedala_cc o al telèfon 633 66 28 40.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Aquest divendres, 11 de setembre, en Camp Vibra de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è trofeu en camp, al complex esportiu i sociocultural d'en camp. Compra ja la teva entrada a encamp.ad i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres a les 7 en camp. Us hi esperem.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
2: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
1: A més del canvi que sentíem de Trapero, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en assumir aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten avui a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, al Berguedà, Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Fins a les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos per les pluges, especialment al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El 112, per la seva banda, ha rebut també 186 trucades relacionades amb aquest episodi. I pel que fa al transport, els trens regionals i de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda també, l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric a l'estació del Prat de Llobregat i també hi ha hagut afectacions als vols de l'aeroport del Prat, deixant 30 vols afectats i ja recupera a poc la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per tal de definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 i que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 11 i 3, bon dia. El Parc Olímpic del Segre ja viu les finals de la Copa del Món 2026 de canoa, slàlom i caiac cross. La competició es podrà veure a partir de demà dijous i fins diumenge, però els equips ja han arribat a la Seu entre diumenge i dilluns i ja estan fent els entrenaments previs. L'entrada al recinte és gratuïta durant tota la setmana i l'esdeveniment inclou diverses activitats paral·leles que comencen avui. A les 8 del vespre hi haurà la cerimònia inaugural a la plaça dels Oms i aquesta vegada comptarà amb la participació de fins a 4 entitats locals: el grup de Diables d'Alt Urgell, el Geganters Segrellers de la Seu, el Cor Encoratjat i el grup de batucada de Tambuca. El tret de sortida de la competició serà ja demà al matí amb la contrarrellotge de caiac cross, que compta amb podis propis i serveix per definir l'ordre de les eliminatòries que hi haurà diumenge. Divendres serà el torn del caiac K1 amb l'eliminatòria semifinal i final en un mateix dia i dissabte 12 seguirà el mateix guió per canoa C1. Per acabar diumenge 13 arribarà l'espectacular competició eliminatòria de caiac cross. En cadascun dels dies s'anirà coneixent els nous campions de la Copa del Món, tant en categoria masculina com en la femenina, que és un dels al·licients d'aquestes finals. En aquest acte, a la presentació que es va fer ahir, s'ha confirmat que la competició d'aquesta setmana plega 220 palistes, que representen quasi 40 països dels 5 continents, amb la presència de quasi tots els millors experts mundials actuals en aquest esport. Es preveu pràcticament 400 sortides, tenint en compte que hi ha alguns inscrits que competeixen en més d'una categoria, i l'equip espanyol comptarà novament amb 12 representants, entre ells hi ha els urgellencs Miquel Travé i Núria Vilarrubla. Travé hi arriba amb la seva nova condició de campió del del món de canoa amb la medalla d'or obtinguda en seu a Oklahoma City als Estats Units als Mundials disputats al juliol. I aquest divendres passat ha tingut un meritori quart lloc a la penúltima prova de Copa del Món a Bers-sur-Marne. També hi arriba en un moment Mònica Doria, després que està subcampiona del món en seu femení als mateixos Mundials d'Oklahoma. Doria és la principal referent de l'equip d'Andorra, que també preveu comptar amb el jove palista Nil Checa en cau masculí. I la representació del Cadí la completa Dominika Brzezinska, membre del Cadí i de l'equip de Polònia, que a França ha fet un 15è lloc en cau femení i que és la nova campiona d'Europa U23. Entre els palistes que hi competiran, tornant a l'equip espanyol, hi ha també, per exemple, Pau Itxani, David Llorente, Manu Ochoa, Luis Fernández, Alex Segura, Mayela Enxorraut, Leia Sorribes i Leire Gonyi. I finalment, en seu femení, Núria Vilarrubla, Claro Lazabal i Miren Lascano. A banda d'aquesta inauguració, hi ha programades d'altres activitats paral·leles aquest any per donar caliu a la ciutat durant les finals de la Copa del Món. Per exemple, s'ha programat un minicicle de cinema outdoor. Serà aquest dijous i divendres al vespre, tots dos dies a les 8 a Cinemes Guiu, i s'hi projectarà 3 films documentals. I per la Diada hi haurà una ballada de sardanes a les 10 del matí a la plaça de Catalunya. A més, al llarg de divendres, dissabte i diumenge, hi haurà un mercat d'artesania i food trucks, novetat d'aquest any, al carrer Lluís de Sabater, amb actuacions musicals en directe. El programa de Radio Show Carretera i Manta ha començat en bona forma la seva quarta dècada d'activitat. L'any passat es va celebrar el 30è aniversari, cosa que el converteix en un dels espais més veterans de la ràdio local a Catalunya, i el magazín i concurs d'estiu ha revalidat enguany la seva capacitat de convocatòria. Ha tornat a superar àmpliament les 2.000 participacions. Més de la meitat són trucades telefòniques en hores d'emissió del concurs i la resta corresponen als sortejos que s'han fet a xarxes socials. Fruit d'aquesta participació, ahir es va fer el lliurament d'un xec de 250 euros per a un projecte solidari local per a gentilesa de Simac Electrònica. Enguany s'ha concedit al projecte Aliments per la Solidaritat de l'Alt Urgell, en representació de les entitats i institucions implicades, que són la Seu Solidària Creu Roja Alt Urgell i el Consorci d'Atenció a les Persones, del qual forma part l'Ajuntament de la Seu. La donació la va recollir ahir el regidor de Solidaritat i Cooperació de la Consistòria Urgellenc, Jordi Mas, que va agrair aquesta col·laboració per part de Simac i de tota l'audiència de Ràdio Seu. En representació de CIMAC, Josep Marcino va destacar la vocació de servei i de col·laboració amb la ciutat que manté aquest establiment d'electrònica, més enllà de la seva tasca quotidiana de venda i reparació d'electrodomèstics. Tot seguit es va fer el sorteig del viatge a Mallorca, ofert per Caditours, i que enguany ha guanyat l'oient Jordi Obac amb la trucada número 1084. Enguany també s'ha sortejat un lot especial d'aliments artesans locals de l'Associació Menjar Alt Urgell amb motiu del seu desè aniversari, i se l'han portat Juan i Menduín amb el número 718, i finalment s'ha ofert una invitació per activitats del Parc Olímpic del Cera, que ha guanyat Dolors Guilló amb el número 926. Carretera i Manta ha ofert un any més, a part d'un gran nombre de premis, també una gran quantitat d'entrevistes al llarg de tot l'estiu. Entre els qui han passat pel programa hi ha, per exemple, el nou campió del món de canoes, l'Alo Miquel Travé, l'actor imitador Pep Plaza, els cantants Eric Vergés, dels Catarres, i Oriol de Ramon, de Detallers, els artistes urbans Oriol Garreta Beca i Núria Ribabosch, el cineasta Joan Gil, el director teatral Xavi Pic Guillem, el cantant andorrà Macuca, el músic de Cap Verd Tote Sabelinha, o els acordionistes i musicòlegs Artur Blasco i Cati Plana. Totes les entrevistes es poden recuperar a l'apartat Ràdio La Carta del web radioseu.cat. Carretera i Manta ha comptat també amb la col·laboració de Turisme Alt Urgell i Turisme Seu en els premis, i està possible gràcies al patrocini de Cadí Tours, la Casa del Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica i Estiu 3000 Apnau. El nou menjador escolar d'Esterri d'Àneu ha obert aquest dimarts, coincidint amb l'inici del curs, però ho ha fet sense cuina en funcionament, perquè encara no disposa de subministrament de gas. La instal·lació de pendents alguns tràmits per poder donar-se d'alta, i mentre no resolen, l'alumnat de primària i secundària de l'Escola La Closa i de l'Institut Morelló tenen només menús freds en lloc de pats cuinats. La situació ha generat malestar entre les famílies i preocupació entre les direccions dels centres, perquè de moment Educació no els ha donat una data concreta per solucionar aquest problema essencial. Educació indica no ha lliurat la cuina en condicions de funcionament. Així ho ha certificat el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, que també expressa la disconformitat absoluta amb com s'ha planificat aquesta situació, perquè asseguren les dificultats amb el gas es coneixien ja des del mes d'abril. I als esports, a part de la Copa del Món, destaquem que la Vertical Prat ha celebrat la seva quarta edició, tot coincide amb la festa major de Fígols, i hi van participar unes 80 persones, la gran majoria a la cursa vertical de 5 quilòmetres i mig, que ha tingut com a guanyador Jordi Alís. L'atleta i esquiador urgellenc del Cerdanya Esquimo Team va trobar el crono en tot just 34 minuts 16 segons. El segon lloc va ser per el vigent campió del circuit fer Jordi Gallego, i completava el podi absolut un altre veterà, Oriol Llessuí, seguit del primer de màster Sergi Cinca i dels següents en sèniors, Àlex Muñoz i Àlex Aubet. El primer júnior va ser Oriol Espar i el primer de xics Eric Aliard, i en màster 60 va guanyar Josep Vidal. A la competició femenina, Lídia Puyols es va imposar clarament i, a més, va fer el tercer millor temps d'enguany a la Vertical Prat. A més distància van arribar Jana Martín i Rafael Robert, que completaven el podi absolut. Rafael Robert competeix en la categoria màster 60. La guanyada veterana s'ha estat la vigent campiona del circuit fer Berta Ribas. El podi sènior el completava Marta Ramírez, i en màster 50 el millor temps el va fer Pilar Tugues, i en juniors Noa Caubet. També hi va haver la cursa de paramuntanya en què va guanyar Miquel Gaig.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Doncs el canvi de temps ha arribat ja i ho ha fet, com s'havia anunciat, amb una baixada dràstica de temperatures que els darrers dies estaven molt per sobre del normal. De fet, MeteoSeu informava ahir mateix que ja s'ha confirmat que aquest estiu la Seu ha superat les temperatures de 35 graus durant 55 dies. És el rècord dels darrers anys. Fins ara, el 2022 s'havia arribat a 39. Ahir encara es va arribar ben bé a 35 graus, però, com dèiem, hi ha hagut una baixada dràstica, i aquesta hora al matí tot just hi ha 20 graus a la Seu, 21 a Organyà i a Oliana, o 18 a Alinyà. També baixada de temperatures a la resta del Pirineu, amb 12 graus a Puigcerdà, 20 graus a Sort, 17 al Pont de Suert, i encara aquesta hora només 9 graus a Viella. L'únic lloc on encara són altes per aquesta hora les temperatures és a Tremp, amb 24 graus, o la Pobla de Segur, amb 25. I aquesta baixada, on s'ha notat més, és, com es preveia, alta muntanya. Només 6 graus a aquesta hora al matí al pic de Salòria, 7 a la Tosa d'Alp, 9 als refugis de Prat d'Iguiló i de Malniu, també Port del Comte, 6 graus a Cert Escan, el mateix a Buitaull i Espot, i la més baixa ara mateix, només 3 graus i mig al Port de la Bonaigua. I n'hi afegim una més perquè a Sasseuba, a 2.200 metres a la Vall d'Aran, hi ha només 1 grau i mig. A tot plegat, ja afegim que, com s'havia anunciat també, ja hi ha hagut algunes tempestes, sobretot en zona prepirinenca i a l'interior de Catalunya, en comarques com el Berguedà, el Ripollès o la Garrotxa. D'aquestes situacions en parla de Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. A hores d'ara, un sistema frontal està creuant Catalunya i és el que està comportant el canvi de temps. Avui les pluges s'han registrat a punts de la façana costanera, localment intenses. A mig matí ja es concentraven cap a les comarques de Girona i aquesta tarda diríem que el gruix més important recaurà a les comarques de la Catalunya central i també comarques de Girona. Per casa nostra, pluges que han sigut importants cap a Salòria, pluges que han sigut importants cap al Solsonès, però que en canvi aquí a la comarca han passat sense pena ni glòria. Tot i així, s'espera que durant la tarda algunes nuvolades creixin amb força i puguin deixar algun ruixat intens. Com dèiem, les pluges d'aquesta tarda més importants es concentraran més cap al Pirineu Oriental, però no s'escata que puntualment a la nostra comarca arribi a caure algun xàfec. A banda de les precipitacions que esperem i que puguin regar una mica la comarca, tot i que sigui, el que hem de parlar avui també és d'aquesta forta davallada de les temperatures. Ahir encara, aquí a la Seu, vàrem arribar a la xifra dels 35 graus i avui és molt probable que les temperatures es quedin molt curtes, tan curtes com que poden perdre al voltant de 10 graus, unes màximes que rondaran la xifra dels 24-25 graus de temperatura màxima. I si avui cauen les màximes, aquesta propera nit i matinada cauran les mínimes, unes mínimes que ho notarem claríssimament demà al matí, perquè les temperatures poden ser clarament inferiors als 10 graus, fins i tot baixar la temperatura aquí a la Seu fins als 7 graus. Demà la temperatura màxima es recuperarà una miqueta, podrem arribar a valors de 26 graus, i un temps a partir de demà molt més estable, de nou amb predomini del sol i de l'estabilitat.
1: La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Peruchet, del carrer Joaquim Viola, i avancem ja que a partir de demà i també durant la diada i durant el cap de setmana estarà de guàrdia la farmàcia Marsinyac, del carrer Major 34. Ara mateix en punt un quart de 12 del migdia. Fins aquí aquest butlletí. Més notícies a les 12, també a la 1 a l'informatiu migdia. I recordem, com deia Foment, que ja s'ha acabat el programa Carretera i Manta i, en conseqüència, comencem a recuperar el format habitual de la temporada a Ràdio Seu. Avui, a l'entrevista del dia, ja torna a ser a 11:45 del migdia i avui serà amb Montse Ferrer, directora de la Fundació Planes Corts, que ens ofereix l'última hora del Festimariu, el Festival d'Arts i Cultura, que se celebrarà aquest divendres, dissabte i diumenge a Estamariu. L'escoltem, recordem, a 11:45. Fins ara.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp d'Alcolina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.

0: aquest divendres 11 de setembre en Camp Vibra de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è Trofeu En Camp, al Complex Esportiu i Sociocultural d'En Camp. Compra ja la teva entrada a encamp.ad i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres a les 7 En Camp. Us hi esperem.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-1533. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
7: 107.2 FM.
8: Molt bon dia. El Festimariu, l'esdeveniment cultural nascut a la població Estamariu i organitzat per la Fundació Planes Corts, ja té a punt la programació de la seva quarta edició. En parlem avui a l'entrevista al dia a Montse Ferrer. És la directora de la Fundació Planes Corts. Benvinguda, Montse.
9: Hola, ben, gràcies.
8: Ah, un any més.
9: Exacte, ja van 4, eh?
8: Ja van 4, que ràpid sí. Passa el temps, no?
9: Sí, sí, passa molt ràpid. Però és una de les coses més boniques que fem a l'any, eh? Jo penso, el Festi Mariu, estem molt temps preparant-ho amb molt carinyo i al final penso que sempre surt un producte molt bonic i que es nota el carinyo amb què està fet.
8: Certament, i molts i moltes amb moltes ganes del Festi Mariu d'aquesta quarta edició. El Festi Mariu és un certamen d'arts i cultura, oferirà enguany prop d'una trentena d'activitats consolidant una programació diversa que s'estendrà de l'11 al 13 de setembre. Quin és el fil conductor enguany del Festi Mariu, Montse?
9: És l'aire. És l'aire, que és l'element que sobre el que treballaran tant els artistes del col·lectiu L'Aparador que venen a ensenyar les seves obres en una exposició col·lectiva que fem a l'Espai Joan Planes i també en una instal·lació artística que es fa pels carrers del poble. Després, si voleu, parlem amb més profunditat d'això, perquè la veritat és que és de les coses més boniques i més comunitat, no?, que es fa a Estamariu, que dura tot el cap de setmana i que es pot veure tot sempre. És molt bonic. I després, aquest any, per primera vegada, fem un recital poètic, en què els poetes han treballat també sobre el tema de l'aire. L'any passat va ser l'aigua, ara és l'aire, vés a saber si l'any que ve serà el foc, perquè estem aquí una mica amb els elements, no? Sí, sí, és l'aire.
8: Perfecte. Per cert, en podeu saber més del programa d'activitats d'aquesta quarta edició visitant les webs, xarxes socials de la Fundació Planes Corts, també, lògicament, de la nostra pàgina web, a l'apartat de l'agenda. Explicant-nos una trentena d'activitats a partir del dia 11, per tant, el mateix dia de la Diada, amb una presentació del llibre Bajo el mismo cielo, de Paco Boya. Farem un apunt fugaz, si et sembla, de la programació, sí, sí. I si vols centrar-te, doncs, en alguna de les qüestions, doncs, al destacat. De fet, un dels destacats, precisament, és el concert del cantautor solsoní Roger Mas, previst per dissabte 12 de setembre, a les 9 del vespre, de nou, l'escenari és l'església de Sant Vicenç. Per tant, doncs, gent d'aquí, de quilòmetre zero, com sovint sí, sí. Doncs, aneu comentant, i gent que no està tan lluny d'Estamariu, però que continua sent gent del país, gent doncs, que no coneix la nostra terra.
9: Aquesta és una mica la idea, no? Doncs, d'una banda, portar la cultura en majúscules a un poble petit com Estamariu, i d'altra banda, doncs, donar opció de treballar i demostrar el que fan a gent, això, gent de casa, no? Que fan diferents coses i que penso que és molt important, i a més, reunir-los tots fa que la potència, doncs, sigui encara més gran. Sí, el Roger Mas és dels que venen de més lluny i ve de Solsona, i també això del Roger Mas, he de recordar que les entrades estan a la venda al Code Tickets, que Sant Vicenç és una església petita, que el Roger Mas aixecarà, doncs penso, aixecar passions, perquè, home, és un bon cantant i molt, molt popular, no? I que, per tant, si voleu assegurar-vos entrar al concert, ja s'han venut la meitat de les entrades, només, però, bueno, déu-n'hi-do, o una mica més, i que les entrades, això, al Code Tickets, igual que les altres tres activitats que són de pagament, que d'aquestes 30 que comentaves només hi ha 4 que són de pagament, a més, com molt simbòlic, no?, realment, també és una mica, doncs, per controlar l'aforament i que tal. Una és la sortida ornitològica que fa el Jordi Dalmau d'Aubèrria el dissabte al matí, un altre el bany de bosc que fa la Teresa Centre Àrnica diumenge al matí, i l'altre és el tas de formatges artesans del Pirineu que es fan aquest any, doncs, maridats d'alguna manera amb el Vicadino, que és el primer vi que ha sortit de les vinyes d'Estamariu. És un vi, un Pinot Noir, que, bueno, ha sortit, a mi m'agrada molt, i aleshores aquest tast es farà conjuntament entre el Le Cholet, que és el formatjòleg, no?, i el Bernat Feliu, que és el nostre enòleg. I aquesta també té l'entrada es paga, diguem-ne.
8: Quina il·lusió, no?, vincular diferents projectes de la Fundació amb el Festi Mariu.
9: Exacte, és el que es tracta, no?, que al final tot va lligat, com tot, sempre tot va lligat, i bueno, és una manera d'ensenyar-ho, no? També ensenyem de primera vegada la biblioteca que hem estat construint a Cal Parramont. Cal Parramont és l'espai, la seu social de la Fundació, i també és un cowork, i hem treballat en fer una biblioteca a la planta de sota, a la planta baixa, amb el material, amb el fons de llibres d'en Joan Planes, que sabeu que és el nostre fundador, que va morir el gener del 25, i serà la primera vegada que aquesta biblioteca, doncs, es mostra, no? Es mostra i que, bueno, es podrà començar a utilitzar. I per això allà fem la presentació del llibre del Paco Boya. També fem, allà es fa la construcció d'un rabequet, que és una activitat promoguda i organitzada per l'Escola Folk del Pirineu i que també ens enorgulleix, no? Doncs poder col·laborar amb aquesta escola tan meravellosa i de tanta qualitat i de tanta importància pel territori. I també farem un contacontes el diumenge que fa l'Anna Bonet, que sabeu que és arqueòloga i pedagoga i que és una col·lecció nova de llibres que edita Pagès.
8: Mm-hmm. Has de fer un apunt d'algunes propostes en aquesta
9: estic
8: agenda.
9: Estic barrejant així una mica tot, però una mica com per temes, no? El cartell el podreu trobar penjat a tot arreu.
8: Exactament, per això de nou convidem a saber-ne més doncs, visitant doncs, les xarxes socials i els canals de comunicació de la Fundació, també aquí a casa nostra, a Ràdio Seu. Parlàvem dels concerts, parlàvem del cantautor solsoní Roger Mas, volíem fer un apunt que el primer concert de Festa Mariu ja és el mateix divendres, dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, a les 8 del vespre, amb el duet format per la cantant de jazz Celeste Alias i el guitarrista Santi Careta. Uh-huh. Déu-n'hi-do també, quina proposta, quina tan bona proposta,
9: és
8: no?
9: Per començar. Bona aquesta. A més, aquesta és gratis, diguem-ne. Uh-huh. No hi ha entrada, el que passa que sí que haurem de controlar l'aforament, per tant, si voleu anar a aquest concert, que serà una meravella, doncs haureu d'arribar abans que els altres.
8: Doncs ja ho sabeu, dos referents del jazz, que en aquest cas també són protagonistes, el primer dia d'activitat al Festi Mariu. De fet, fèiem un apunt que potser és el com amb el que hauríem de començar. Per què la Fundació Planes Corts tira endavant el Festi Mariu? És una branca més, no?, de les moltes que impulseu des d'Esta Mariu i sí, l'Escaran.
9: Sí, sí, exacte. O sigui, nosaltres impulsem aquest projecte de desenvolupament dels pobles d'Esta Mariu i Bescaran amb la finalitat de fixar població i garantir la qualitat de vida de les persones que hi són. I en aquest sentit, aquest projecte, diguem-ne, té 7 branques. Una és la transformació energètica, una altra la ramaderia, una altra l'agricultura, la formació, el turisme i una molt important, bueno, és aquesta que dèiem, no?, de la cultura i la identitat. Aleshores, ho ha comentat una mica al principi, doncs la idea és portar al poble cultura en majúscules, que la gent no hagi de desplaçar-se sempre, i al contrari, doncs de gent del voltant, no només les persones que vivim a Esta Mariu, sinó de la comarca d'Andorra, d'on vulguin, de Catalunya sencera, no?, d'on vulguin, doncs puguin venir a gaudir d'aquest programa tan transversal, doncs a Esta Mariu, no? I puguin menjar, perquè ja a la plaça Major hi ha tota una oferta gastronòmica, en què també comptem amb gent del territori, o sigui, hi ha la carnisseria Mitjana Navinés que fan hamburgueses, botifarres i tal, hi ha uns veïns del poble que fan patates fregides, hi ha la Montse i el Jordi, que són de l'FM, que també viuen a Esta Mariu, que fan la barra del bar, hi ha el Salvador Maura amb els seus formatges, i la fleca de Calaxata, que és la fleca d'Esta Mariu, que també allí podrem gaudir dels seus pans i pastes i coques i, bueno, unes gormanderies. Mm. I també hi ha la creperia La Capibara, que són de pedra, que també estaran el Miquel i l'Ariane, que també estaran a la plaça de la Font Vella oferint les seves creps.
8: Déu-n'hi-do, doncs que no falti el menjar i el beure per acompanyar les moltes propostes del Festi Mariu. Aquesta quarta edició, recordem, a partir ja aquest dia 11 i al llarg del cap de setmana, per tant, de l'11 al 13. Parlàvem de música, parlàvem d'activitats vàries. Com ho rep, quin és el feedback per part dels veïns i veïnes d'Esta Mariu i Bescaran?
9: Boníssim, clar, uh-huh. Perquè al final es remou tot, no? Durant aquests dos dies, doncs hi ha els escenaris, hi ha les carpes, vull dir, hi ha coses que d'alguna manera trasbalsen, però jo penso que és en positiu, no? La gent ho acull molt bé, contractem per fer suport a totes les persones del poble que volen i poden, i l'hotel està ple, la casa rural està plena, vull dir que al final és una activitat que una mica doncs remou, no? Remou tota l'activitat del poble, però no només durant aquests dos dies, sinó que és com una cosa que a l'imaginari de les persones ja va quedant, no? Esta Mariu passen coses, anem a Esta Mariu, i aquest estiu s'ha notat moltíssim. Tot el dia dèiem, oh, un turista, es peien molta gent que ha vingut a Esta Mariu, l'hotel ha estat sempre ple, vull dir que el restaurant ha funcionat molt bé, i bueno, molt bé, també oferiran menjars específics també durant el Festi Mariu, això m'ho he oblidat de dir-ho, el restaurant de l'hotel Cal Teixidor, i bé, tothom ho rep molt bé, perquè al final un dels objectius de la Fundació és també, per garantir aquesta fixació, és generar llocs de treball, consolidar els que ja hi són i al final doncs, oferir possibilitats reals de viure en un poble com Esta Mariu, no? Mm-hmm.
8: Fer poble, com pertoca. I doncs com remou el Festi Mariu, no només Esta Mariu, Bescaran, sinó tot tota la comarca i més enllà. Parlam de música, parlam de les propostes de Roger Mas, Celeste Alia, Santi Careta, i no volem descuidar perquè pertoca parlar-ne i a majúscules de la proposta musical, de la música tradicional del Pirineu, amb Pep Lizandra i Allona Riera. Per tant, música i ball tradicional també que conformen el programa del Festimariu.
9: Aquest espectacle és l'únic, diguem-ne, aquesta activitat és l'única que es repeteix de l'any passat, perquè va ser xulíssima. Uh-huh. La gent fa corrandes, els ensenyen a fer corrandes, i vam reunir moltes persones a l'Espai Joan Planes, que és on es farà, i amb una mica amb l'ajuda i tal, doncs cada grup van fer unes corrandes. Bueno, va ser molt bonic, i després doncs es van cantant pels carrers del poble, no? Molt, molt, una activitat molt bonica, perquè és la pròpia gent que participa el que l'acaben fent. També a Cercavila hi ha els Moixons del Segre, uh-huh, que això és el dia següent, però és un grup de Cerdanya que són de... És de vent, són flautins i són gralles, i aquest està liderat per Tito Peláez, uh-huh,

0: Jo vull dir una cosa. A la plaça Major, parlant de l'Esperanceta, hem fet, inaugurem una cosa nova, que és que hem creat un conjunt, un grup de jocs de fusta gegants, que els instal·larem allà i amb un monitor, amb un noi, una noia al poble, els estarà d'alguna manera doncs, controlant per ensenyar com es juga, però a partir d'un estudi de quins podrien ser els millors jocs de fusta, grans, són enormes, eh? Els ha fet el Pep, que és el fuster d'Estamariu. I, bueno, els tenim, els estrenarem aquesta edició del Festimariu i estem molt contents i veurem. Veurem com funciona, però penso que serà molt, molt bonic.
1: Allà on hi hagi propostes per la mainada, segurament hi haurà bon ambient, per tant, de convidar també a tots i a totes els menuts, però també a les famílies per visitar, en aquest cas, a cap de setmana, i ja des de divendres, al Festimariu. Parlem de propostes pels menuts, i no pot faltar, en aquest cas, el torn dels improvistos Krusty Show, que són referents també en el món del circ i del clown, i en general, doncs, de les propostes lúdiques, no?
0: Exacte.
1: Per la mainada.
0: S'ocupen tot diumenge, gairebé fan tres activitats diumenge. Al matí fan un taller de circ a la plaça de la Font Vella, que és on hi ha la creperia i un escenari. Després, a la tarda fan un taller... Bueno, a la tarda, al migdia, fan un espectacle de circ i a la tarda fan un taller de bombolles de sabó, que serà xulíssim. Els improvistos ens encanten perquè són de Bellver i ara deuen treballar per el món entero, però realment ells són de... Els germans Toro són de Bellver i, bueno, els coneixem fa molts anys i també ens agrada molt que vinguin. L'any passat i també hi van ser, amb un altre espectacle, i va ser molt bonic, també.
1: El recordem. De fet, una trajectòria molt extensa, la d'Improvistos Krusty Show, des de fa molts i molts anys en els escenaris per portar, doncs, això al món del circ, als menuts i a les famílies en general. Una hora després comença la proposta del trio Swing Boopers, format pel guitarrista Mariano Oliveira, Manolo Germán i Maribel Lara. Explica'ns una mica
0: la proposta. Bueno, hem pensat que no tot ha de ser música tradicional, que el swing desperta també molt interès a la seu. Hem vist allò, algunes coses a la biblioteca, que la gent balla i estan molt contents, i aleshores vam pensar que per acabar la festa estaria bé fer-ho amb swing. I, bueno, amb l'associació de swing, bueno, amb gent que ballen normalment, ens van recomanar aquest grup, i, bueno, també faran taller, o sigui que qui no sàpiga, tipus jo, potser podrem aprendre, però, bueno, ja veurem. Però penso que serà molt xulo i un final de festa molt interessant. Després seguiran els artesans, que estan a la plaça, que són quatre, cinc, són sis, en tot cinc artesans, i després hi ha la llibreria El Refugi, que munta la seva parada, que també d'alguna manera servirà com per donar suport al recital de poesia, que no n'hem parlat, perquè també és molt interessant, i bueno, si vols en parlem del Festival de Poesia.
1: Sí, de fet, et volia preguntar, perquè el Festival de Poesia és quelcom destacadíssim, diria, de tot el programa. Té molt sentit que El Refugi estigui a Estamariu, perquè una de les potes impulsor del Refugi,
0: Miquel,
1: doncs, també és president també al poble, per tant, doncs, el Refugi ha de ser, i si hi ha poesia, doncs, en aquest cas, encara més. Explica'ns una mica la proposta dedicada a la poesia.
0: Sí, sabeu que cada any hi havia una activitat literària en què fèiem com un debat que convidàvem autors de catalans, no?, a parlar d'algun tema. I aquest any vam pensar que no havíem tocat encara la poesia i que podia ser interessant, i vam convidar també un poeta occità de la Lombardia, és el Marco Mastrocola, que és italià. De fet, vam estar ara a Ostana, que feien un festival per fer aquesta mica d'intercanvi, i ell recitarà les seves poesies, també algunes lligades amb l'aire, i també, doncs, hi ha una poetessa andorrana, l'Evarasa, o sigui, és una mica com, no?, després hi haurà la Meritxell Nus, que és pallaresa, i el Ramon Besora, que és de Peramola, que és també molt, molt referent de la poesia i també infantil.
1: No?
0: I estem
1: trobant
0: coses molt interessants. És que és una meravella treballar amb artistes perquè et sorprenen tant. I, bueno, això ho lidera la Josi Travé, no? I, bueno, és fantàstic. I després hi ha tot un col·lectiu que s'apunten cada any, no?, entre ells tu, Pep, i que fan coses sorprendentíssimes. Treballar amb els joves que acabaran sent els artistes del futur, no? I donar-los aquesta visibilitat que es mereixen, no?
1: I tant que sí.
0: Els artistes del present, també, jo no voldria dir que no, eh? Sí.
1: present i futur, com pertoca. Doncs són les moltes propostes, fins a una trentena del Festimariu. Val a dir que d'aquí segur naixeran altres projectes, altres col·laboracions, i és el que permet, doncs, això, vincular els artistes i, doncs, fer-ho de la mà de la Fundació Planes Cos, que és qui impulsa aquest festival, el Festival de les Arts i la Cultura, de l'11 al 13 de setembre a Estamariu. N'han parlat

0: a Montse Ferrer, directora de la Fundació Planes Corts. Montse, si vols, doncs, acabar fent una punt, convidar tothom a ser-hi.
1: Bueno, jo, exacte, vull convidar-vos a tots a pujar a Estamariu. Això és demà passat, o sigui que tenim un aparcament, exacte, que de vegades dius, ostres, la veritat és que no hi ha aparcaments a Estamariu, però habilitem dos prats com a aparcament, hi ha una persona que els vigila, o sigui que no hi tindreu cap problema. La carretera, que d'entrada pot semblar, ai, la carretera. La carretera no té cap problema, la feu a poc, mai ha passat res, jo pujo i baixo cada dia i és cap problema, i per tant, si teniu la carretera assegurada i el pàrquing assegurat, doncs el que està assegurat és que us ho passareu bomba, i que vingueu i convideu els vostres amics perquè l'ocasió s'ho mereix.
0: Perfecte, i és el que volem fer amb aquesta entrevista, doncs fer difusió i convidar tothom a ser-hi. Nosaltres hi serem, us ho explicarem, però el que volem doncs és convidar-vos també a formar part del Festimariu. Recordar que hi ha inscripcions obertes per les propostes, en aquest cas tots els enllaços de cadascuna de les propostes, activitats, també a través de la informació que anem publicant a Ràdio Seu, també, lògicament, a través de xarxes socials de la Fundació Planes Corts. Montse Ferrer, moltes gràcies. Gràcies per fer-ho possible.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Ens veiem a Estamariu.
1: Sí, senyor.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 12. El Parc Olímpic del Segre ja viu les finals de la Copa del Món 2026 de canoa, slàlom i kayak cross. La competició es pot veure des d'aquest dijous i fins diumenge, però els equips ja han arribat a la Seu d'Urgell i estan duent a terme els entrenaments previs. L'entrada al recinte és gratuïta durant tota la setmana i l'esdeveniment inclourà diverses activitats paral·leles que comencen avui al vespre a les 8 amb la cerimònia inaugural a la plaça dels Oms. Aquest acte compta enguany amb la participació de fins a 4 entitats locals, el grup de Diables de l'Alt Urgell, els Geganters i Grallers de la Seu, el Cor Encoratjades i el grup de batucada Tambuca. El tret de sortida de la competició serà demà dijous amb la contrarrellotge de kayak cross, que compta amb podis propis i serveix per definir l'ordre de les eliminatòries que hi haurà diumenge. Divendres serà el torn del kayak amb l'eliminatòria, semifinal i final en un mateix dia, i dissabte se seguirà el mateix programa per a canoa. Per acabar diumenge arribarà l'espectacular competició eliminatòria de kayak cross. En cadascun dels dies s'anirà coneixent els nous campions de la Copa del Món. Prèviament aquest dimarts, l'organització ha fet una presentació de les finals a la seu de la Diputació de Lleida, una de les institucions que patrocinen la prova. Hi han pres part l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, el diputat provincial, Fermín Masot, el president de la Federació Catalana de Piragüisme, Germán Jiménez, i el director dels Campionats del Món a Sort i la Seu, Martí Batalla, que hi ha presentat també el Parc Olímpic del Segre. I pel que fa als campionats, reuniran 220 palistes del màxim nivell a la nostra ciutat en els propers dies i competiran també Miquel Travé, Mònica Dòria, Núria Vilarrupla, Nil Checa i Dominica Bresca del Cadí Canoe Kayak, a més d'altres piragüistes que viuen o entrenen a la Seu d'Urgell. Aquest dimecres tindrà lloc, com dèiem, la inauguració i ja la primera prova demà. Una Copa del Món de canoa slàlom amb activitats paral·leles a la Seu d'Urgell. Cultura, esport, música, cinema, artesania i gastronomia complementaran la competició aquest dimecres, a més de la inauguració. També d'altres propostes, com per exemple el cicle Outdoor Stories, que el dia 10 i 11 de mai, divendres a les 8 a Cinemes Guiu, oferirà 3 documentals internacionals relacionats amb la natura, l'aventura i els esports outdoor. Divendres també la tradició tindrà el seu espai amb una ballada de sardanes a les 10 a la plaça Catalunya. Finalment, durant tot el cap de setmana, el carrer de Lluís de Sabater acollirà un mercat d'artesania i food trucks amb propostes gastronòmiques i artesanes que es podran visitar divendres i dissabte d'11 a 9 i diumenge de les 11 a les 6. La música en directe completarà la programació amb actuacions de Stolen Tunes, DJ Jerry Molly, Marina Toronell i Son Latino. Serà entre divendres i dissabte. Una proposta complementària que vol aprofitar l'arribada d'esportistes i també de visitants d'arreu. Se n'esperen 5.000. El rescat dels minairons busca nous participants per a les funcions de Nadal. L'espectacle de teatre comunitari de la Seu d'Urgell fa audicions avui i també els dies 13 i 14 de setembre. Tornarà als escenaris l'obra teatral el 19, 20, 26 i 27 de desembre en el Mar del Món Màgic de les Muntanyes. L'Alt Urgell acollirà 2 formacions per fomentar l'ocupabilitat i l'emprenedoria. Els cursos promoguts per la Diputació de Lleida es faran a Sorribes i Organyà durant els mesos de setembre, octubre i novembre. La primera proposta és el curs Cures i Atenció a les Persones, en aquest cas a l'Avança i Fórnols. La segona formació porta per títol Emprenedoria per transformar idees en projectes de vida i iniciatives professionals. Es farà a l'Ajuntament d'Organyà. Diana Bonet i Laura Pinto, que presenten a l'Alt Urgell el conte S'ha apagat el foc. El llibre ambientat a la prehistòria inclou una versió en llengua de signes catalana. Aquest diumenge es donarà a conèixer dins el Festí Mariu, després d'haver estat present a la Fira del Llibre del Pirineu. I Puigcerdà, que preveu que les barques de l'Estany puguin navegar tot l'any després de recuperar-les aquest estiu amb èxit. L'Ajuntament ja prepara una nova licitació conjunta amb el bar del Parc Escrieberg. I malestar Esterri d'Àneu perquè el menjador escolar comença el curs sense cuina i amb àpats freds. Famílies i direcció del centre reclamen una solució al Departament d'Educació perquè encara no se sap quan es resoldrà l'obra, malgrat que ja es coneixia el problema amb el gas l'abril passat. I acabem amb esports. Jordi Alís i Lídia Pujals han guanyat la quarta Vertical Prat. Jordi Gallego i Oriol Llesuí també han pujat al podi absolut masculí. Jana Martín i Rafael Robert al femení. A la cursa de paramuntanya ha vençut Miquel Gaig. Aquestes notícies les ampliem a Ràdio Seu a la una del migdia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
4: Ai, no t'havia vist.
5: Què et passa? Fas mala cara.
4: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
5: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
4: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
5: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
4: Què dius?
5: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira...
4: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?

0: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
3: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350-235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix en casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.

0: Bon dia, és l'una. El Parc Olímpic del Segre acull les finals de la Copa del Món 2026 d'eslàlom i caiac cross. La prova decisiva del circuit mundial reuneix 220 palistes del màxim nivell i competiran Miquel Trevé, Mònica Doria, Núria Vilarrobla, Nil Checa o Dominica Bresesca pel cadic en caiac, a més d'altres piragüistes que viuen o entrenen a la seu. Avui té lloc la inauguració, està prevista a les 8 del vespre a la plaça dels Oms i demà ja es podrà veure la primera prova, la cronometrada de caiac cross.
1: Titulars.
0: L'última hora de la Copa del Món, avui a l'inici de l'informatiu de Ràdio Seu, juntament amb aquests altres temes. El rescat dels minerons busca nous participants per les funcions de Nadal. L'espectacle de teatre comunitari de la Seu farà audicions avui mateix i també els dies 13, 14, diumenge i dilluns, i tornaran als escenaris concretament els dies 19, 20, 26 i 27 de desembre en el marc del Mont Màgic de les Muntanyes. La representació es fa cada dos anys. L'Alt Urgell acollirà dues formacions per fomentar l'ocupabilitat i l'emprenedoria, promoguda per la Diputació de Lleida. Es faran a Sorribes i Organyà al llarg d'aquest setembre, octubre i novembre. Anna Bonet i Laura Pinto presenten a l'Alt Urgell el conte S'ha apagat el foc. El llibre, ambientat a la prehistòria, inclou una versió en llengua de signes catalana. Aquest diumenge es donarà a conèixer dins el Festi Mariu, després d'haver estat present a la Fira del Llibre del Pirineu. El Consell Comarcal del Urgell ultima les primeres obres del Pla d'Accessos a Nuclis corresponents al 2026, que ja va anunciar fa uns dies. Les primeres obres es fan a Estamariu, Beren i Argestues. En Pirineu ahir va començar el curs escolar a la Seu i al resta de Catalunya i avui ha estat el torn d'Andorra, que ha encetat el curs amb prop d'11.000 alumnes. La majoria, 4.334, formen part del sistema educatiu andorrà, mentre que la resta es reparteixen entre els sistemes francès i espanyol. El govern ha avançat la implantació d'un ús responsable i raonable de la tecnologia. D'altres novetats són que es vol fomentar l'educació financera als centres educatius i també fer front a episodis de calor. Puigcerdà preveu que les barques de l'Estany puguin navegar tot l'any després de recuperar-les aquest estiu. L'Ajuntament prepara una nova licitació conjunta amb el bar del Parc Xirbec. Malestar a Esterri d'Àneu perquè el menjador escolar ha començat el curs sense cuina i amb àpats freds. Famílies i direcció dels centres reclamen una solució al Departament d'Educació perquè encara no se sap quan es resoldrà l'obra, malgrat que ja es coneixia el programa amb el gas l'abril passat. I als esports, a part de la Copa del Món, explicarem que Jordi Alís i Lídia Puyol s'han guanyat la quarta vèrtica al Prat. Jordi Gallego i Oriol Llessuí també van pujar al podi masculí absolut i Jana Martín i Rafael Robert al femení. A la cursa de paramuntanya va vèncer Miquel Gaig. I pel que fa al temps, plou ara mateix a la Seu i a molts altres punts del Pirineu i de Catalunya. A l'interior del país ho està fent en alguns moments de forma molt intensa. Aquí a la Seu de forma més dispersa, però el que sí que ha ajudat aquest front és saber retallar i molt les temperatures. Mentre que encara es va arribar als 35 graus, avui ja s'ha baixat, la màxima no passarà dels 25.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: El Parc Olímpic del Segre ja viu les finals de la Copa del Món 2026 de canoa, eslàlom i caiac cross. La competició es pot veure a partir de demà i fins diumenge, però els equips ja han arribat a la Seu, ja ho van fer entre diumenge i dilluns, i estan donant a terme els entrenaments previs. L'entrada al recinte és gratuïta durant tota la setmana i l'esdeveniment inclourà diverses activitats paral·leles. La primera és avui a les 8 del vespre. Es farà el cerimoni inaugural a la plaça dels Oms. Aquest acte compta enguany amb la participació de fins a quatre entitats locals. Són el grup de Diables de l'Alt Urgell, el Gegantes i Grallers de la Seu, el Cor Encoratjades i el grup de batucada Tambuca. El tret de sortida de la competició serà demà al matí amb la contrarrellotge de caiac cross, que compta amb podis propis i serveix per definir l'ordre de les eliminatòries que hi haurà diumenge en aquesta modalitat. Divendres serà el torn del caiac de cau amb l'eliminatòria semifinal i final en un mateix dia. Dissabte se seguirà el mateix format per canoa seu i per acabar diumenge arribarà l'espectacular competició eliminatòria de caiac cross. En cadascun dels dies s'anirà coneixent els nous campions de la Copa del Món en les diferents disciplines, que esdevé un dels atractius d'acollir les finals. Prèviament, l'organització ha fet una presentació d'aquestes finals a la seu de la Diputació de Lleida, una de les institucions que patrocinen la prova, amb la presència de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que apunta que preveuen la presència de més de 5.000 visitants en aquests dies de competició al Parc del Segre.
3: Convidar tothom que participi, recordar que participa entre visitants més de 5.000 persones, la qual cosa és molt destacable a tots nivells i esperem que sigui tot un èxit, com ha estat sempre, i de fet, esperem que l'any que ve encara més al Mundial.
4: Com sabeu, estem a menys...
0: En nom del Parc del Segre, Martí Batalla ha desgranat algunes dades del que suposa aquestes finals de la Copa del Món, que apleguen aquests dies a la seu 220 palistes que representen pràcticament 40 països dels 5 continents, amb la presència de quasi tots els millors experts mundials actuals en aquest esport. Hi haurà gairebé 400 sortides, tenint en compte que hi ha alguns palistes que competeixen en més d'una modalitat.
4: Com sabeu, estem a menys de 48 hores de començar la final de la Copa del Món. I a hores d'ara, totes les federacions, que estem parlant d'uns 220 palistes i 39 països, estan totes entrenant i preparant-se per la Copa d'aquest any, a la seu.
0: A Martí Batalla ha explicat que l'equip espanyol comptarà novament amb 12 representants, entre ells hi ha els urgellencs Miquel Travé i Núria Vilarrubla. Travé, a cinquè als Jocs de París 2024, arriba a aquestes finals a casa amb la seva nova condició de campió del món de canoa. Recordem que aquest mes de juliol va guanyar la medalla d'or als mundials disputats a Oklahoma City, Estats Units, i aquest divendres passat va obtenir un meritori quart lloc a la penúltima prova de Copa del Món a Bersermarn. La representació del Cadí Canoe Kayak també inclou Mònica Doria, referent de l'equip d'Andorra i diploma olímpic a París 2024, amb un sisè lloc, que també ha triomfat als Mundials d'enguany. Doria s'ha proclamat subcampiona del món en seu femení. Pel combinat d'Andorra també hi ha prevista la presència en categoria masculina del jove palista Nil Checa, que aquesta setmana passada a Bersermarn va aconseguir un 51è lloc en cau, i s'espera igualment la participació de Dominika Presesca, membre del Cadí Canoe Kayak, i de l'equip de Polònia, que a França ha fet un 15è lloc en cau femení, modalitat en la qual s'ha proclamat aquest estiu nova campiona d'Europa sub-23. Miquel Travé competeix tant en seu com en cau, i en aquesta segona modalitat tampoc no hi faltaran pel combinat de la Federació Espanyola Pau Echaniz, Atlético San Sebastián, bronze a París 2024 i finalista en cau als Mundials d'Oklahoma d'enguany, i David Llorente de l'equip Rioresma, bronze en la contrarrellotge individual de caiac cross del mateix Mundial. Tots dos també seran presents a la prova de caiac cross al costat del gallec establert de la seu Manu Ochoa, mentre que en seu completen l'equip el també gallec Luis Fernández i el basc Alex Segura. D'altra banda, l'equip estatal femení està liderat un cop més per la basca Maialen Chorraut, guanyadora de 3 medalles olímpiques. Va ser bronze a Londres 2012, or a Rio 2016 i plata a Tòquio 2020. Chorraut ve de signar una sisena posició als Mundials 2026 i amb 41 anys segueix en plena forma. Estarà acompanyada per la catalana Leia Sorribes, del mig segre de Pons, que ja acumula una llarga experiència en proves de Copa del Món i Mundials, i per la jove promesa guipuscoana Lire Goñi en el caiac. Finalment, en seu femení aspira un moment al màxim, competint a casa Núria Vilarrubla, primera urgellenca que va aconseguir diploma olímpic, vuitena a Tòquio 2020, i també hi seran les basques Clara Olazábal del Santiago Tarrac, diploma olímpic a París 2024 i semifinalista a Oklahoma 2026, i Miren Lascano, campiona d'Europa i flamant medalla de bronze en caiac cross als Mundials d'Oklahoma d'aquest any. De fet, Lascano també serà present al caiac cross. La presentació, en nom de la Diputació, el diputat Fermí Massot ha parlat de la responsabilitat que suposa organitzar aquestes finals amb la mirada posada ja en els Mundials de l'any que ve.
5: És una responsabilitat, però també una magnífica oportunitat per continuar consolidant el Pirineu com un territori de referència en l'àmbit esportiu. I més enllà de l'esport, competicions com aquesta tenen un impacte directe en la dinamització del territori, perquè atrauen esportistes i aficionats, generen activitat als municipis i permeten generar ocupació hotelera i donar a conèixer el nostre patrimoni i el nostre paisatge.
0: Sobre aquesta preparació dels Mundials 2027, el president de la Federació Catalana de Piragüisme, Germán Jiménez, ha fet referència a les importants inversions que s'estan fent tant al Parc del Segre com a Sort per mantenir el llegat que s'ha forjat des de fa 34 anys, des dels Jocs de 1992.
6: La diferència d'altres és que tota la inversió que s'està fent, tant a la Seu d'Urgell com també a Sort, és una inversió per continuar i donar el llegat que hi havia fins ara de competicions i de l'esport del piragüisme a Lleida, sobretot, i Catalunya. Perquè sense aquesta gran inversió associada al Campionat del Món, doncs potser les instal·lacions al final caduquen.
0: A banda dels palistes locals, hi haurà bona part dels grans noms internacionals actuals del kayak cross i del slalom, encapçalats per l'australiana Jessica Fox, la palista amb millor palmarès ja de la història, que acumula les seves vitrines, per exemple, 6 medalles olímpiques, incloent el doblet d'or aconseguit a París 2024. Aquest any mateix ha sumat 3 medalles d'or més als Mundials, a Oklahoma, en Benson Cow, kayak cross individual i per equips. Tampoc no hi faltaran l'alemanya Ricarda Funk, campió olímpica a Tòquio 2020, o la polonesa Claudia Solinska, subcampiona a París 2024. I a nivell masculí, el veterà txec Jiří Perskavec, or a Tòquio 2020 i bronze a Rio 2016, torna a arribar a la seu, després de proclamar-se campió del món de cau aquest 2026. El quadre masculí es completa amb esportistes de primer nivell, més esportistes de primer nivell, com el francès Nicolas Gestin, campió olímpic de seu a París 2024, o l'italià Giovanni De Gennaro, que va ser en aquests jocs el campió olímpic de cau. Tots ells volen ser-hi, entre altres coses perquè aquesta prova, aquestes finals, ja serveixen per sumar punts de cara al procés de classificació pels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i serveixen també de preàmbul dels Mundials 2027. Més de 150 voluntaris col·laboren en l'organització i es preveu imprimir prop de 900 acreditacions, incloent les de molts mitjans de comunicació que fan seguiment de les finals durant aquests dies.
1: Les notícies de la Seu.
0: El projecte El rescat dels minerons ja prepara una nova edició a la Seu i, per això, aquests dies ja ha obert la convocatòria per incorporar participants al muntatge. Tot i que encara falta molts dies per Nadal, ja s'ha de començar a preparar i, per això, avui mateix fan la primera audició per definir els actors i actrius que hi participaran. També hi haurà audicions aquest diumenge dia 13 i dilluns dia 14 a la tarda, amb l'objectiu de configurar el repartiment i les diferents tasques de participació a l'espectacle. L'organització a càrrec de l'Escola de Teatre de la Seu, que assenyala que les proves que es faran són obertes a totes les edats i no són al format d'un càsting convencional. La intenció és conèixer els voluntaris que s'hi presenten i trobar l'espai perquè tothom s'hi trobi còmode d'acord amb les seves característiques i possibilitats. També recorden que no tothom ha de pujar a l'escenari, sinó que també pot col·laborar-hi en d'altres tasques. D'aquesta preparació en parla del nom de l'organització, Cristina Pericas.
7: Exacte, ja sabem que estem amb màniga curta i amb sandàlies i que parlar de cop del fred i del Nadal doncs ens queda molt lluny. Però és veritat doncs que El rescat dels minerons, el seu una obra comunitària amb tanta participació, que normalment estem al voltant de 150 persones darrere i davant de l'escenari, doncs per dur a terme tota aquesta organització comencem a fer crida ara, no?, al setembre, de que comencem, de que ja hem obert les audicions i que ens podem començar a apuntar a veure qui està interessat. De fet, al final, una obra de teatre, qualsevol, no només El rescat, hi ha com molts departaments, vaig a dir, no? Hi ha gent que ajuda en escenografia, gent que ajuda doncs, en la part més tècnica, voluntaris, regidors, i, no només, i també hi ha una part de cor, que també fem crida de que no cal sempre actuar. Vull dir, hi ha gent que diu, no, doncs mira, a través de les encoratjades que participen, doncs ens ve de gust, doncs forma part d'aquest cor o d'aquesta coral. O no, jo només puc els dies de funcions i m'agradaria doncs, donar un cop de mà de forma voluntariat amb regidoria, entrades o acompanyament de vestuari.
0: Però que remarca que tenen molta feina per endavant de cara a arribar a punt per Nadal i per això ja s'hi posen a treballar ara.
7: Normalment ho fem això en 2 mesos, s'ha de pensar que és octubre i novembre, perquè després al desembre ja entrem al teatre i ja estem amb altres coses com escenografia, com llums, com polir detallets. Per tant, el temps fort és l'octubre-novembre. Així que és per això que al setembre el que intentem doncs, és qui som, què volem fer cada un i com pot aportar el millor cada persona dins d'aquest projecte per organitzar-nos.
0: Aquest any Dana Pleyan comparteix la direcció de l'espectacle amb Joel Pla i remarca sobretot que aquesta audició està entesa com a trobada amb els interessats, si no és un càsting convencional.
8: Nosaltres, bueno, comencem a assajar ara ja a l'octubre. Són molts assajos, són molta gent i doncs, volem fer una crida perquè la gent s'inscrigui i vingui amb nosaltres i audicioni. Audicioni és un càsting, però ben bé no és un càsting, és més veure'ns les cares, jugar una mica i veure on estem còmodes per fer el repartiment d'aquest espectacle.
0: Totes les persones interessades poden posar-se en contacte amb l'organització a través de la mateixa Escola de Teatre o amb un formulari que han publicat a internet. S'hi pot accedir amb el codi QR d'un cartell que han penjat arreu de la ciutat i han avançat ja que ja tenen dates per a les representacions. Es faran els dies 19, 20 i 26 i 27 de desembre, tot coincidint amb la promoció del món màgic de les muntanyes. El rescat dels minerons parteix del conte El tio de la freita, escrit per Albert Galindo, adaptat al teatre per Agustí Franc, i la història té de protagonista és Loti d'Urcell, que han d'emprendre la recerca dels minerons després que el Peirot els hagi segrestat. Aquests petits éssers formen part de la mitologia tradicional pirinenca i són l'element central de l'argument. Calculen que necessiten l'implicació de més de 150 persones si s'hi combina diferents disciplines escèniques, entre les quals hi ha teatre, titelles, màscares, música, cant coral, ombres i dansa. La proposta va néixer amb la voluntat de crear aquest espectacle popular en el marc del món màgic i actualment s'organitza cada 2 anys.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: La Diputació de Lleida, a través de l'Oficina del Repte Demogràfic, ha obert les inscripcions per a un programa pilot de formació orientat a reduir les desigualtats territorials i de gènere, especialment en nuclis poc poblats. S'implantarà a les comarques d'Alt Urgell, Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, i inclou dues formacions, a l'Avança i Fórnols i a Organyà, que es faran entre aquest setembre i el novembre. Entre els continguts del curs hi ha higiene i atenció sanitària bàsica a domicili, atenció a persones amb deteriorament cognitiu, diversitat funcional o problemes de salut mental, mobilització segura de persones dependents o suport psicosocial. I és que el tema central del curs és l'atenció a les persones. Les classes, en el cas de Sorribes, es faran a l'Ajuntament de l'Avança i Fórnols els dimarts i dijous de les 9 del matí a la 1 del migdia, del 29 de setembre al 5 de novembre. Per més informació es pot demanar al correu dejimenez@societatempresa.com. I a la segona formació es titula Emprenedoria per transformar idees en projectes de vida i iniciatives professionals. Consta de 40 hores i es proposa convertir una idea d'afició a projecte personal en una iniciativa econòmica viable i sostenible. Aquesta es farà a l'Ajuntament d'Organyà els dimarts i dijous de 9:45 del matí a 2:45 del migdia i es farà de l'1 d'octubre al 3 de novembre. Per més informació en aquest cas es pot demanar al correu jirios@grupomindjobs.com. Més informació també a l'apartat d'economia del nostre web radiosa.cat. La gestora patrimonial Anna Bonet i l'arqueòloga i educadora Laura Pinto presenten aquest setembre el llibre S'ha apagat el foc. És un conte infantil ambientat a la prehistòria i que, com a novetat en aquest gènere, també està disponible en llengua de signes catalana. Està mitjançant una guia didàctica que ha permès crear noves terminologies per a conceptes i mots relacionats amb la prehistòria que fins ara no tenien una adaptació en aquesta llengua. Aquests dies les autores han programat dues presentacions a l'Alt Urgell. El cap de setmana passat ja van ser la Fira del Llibre del Pirineu, Organyà, i el cap de setmana vinent seran el Festimariu, el Festival d'Arts i Cultura d'Estamariu, del qual parlàvem ahir, que arriba a la quarta edició. En un dels últims actes programats, diumenge a 4:45 de la tarda, Anna Bonet oferirà un contacontes adreçat a les famílies i basat en els llibres de la col·lecció Passats Diversos, de Pagès Editors. Aquesta sèrie de llibres proposa un viatge arqueològic per descobrir el passat amb mirada crítica, inclusiva i diversa. S'ha apagat el foc, se situa en un entorn de muntanya i té com a protagonistes l'Inna i el Brun, dos infants que viuen a l'era dels Neandertals i que tenen una gran responsabilitat, vigilar el foc del campament. Però mentre juguen a la foguera se'ls apaga i han d'aconseguir tornar a encendre'l abans no es pongui el sol, perquè en cas contrari potser no els tornaran a confiar aquesta tasca. Anna Bonet Pelaez és graduada en Arqueologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i treballa com a gestora especialitzada en patrimoni natural. De la seva part, Laura Pinto és llicenciada en Història, diplomada en Magisteri i doctora en Arqueologia Prehistòrica per la UAB. Les il·lustracions del llibre són obra de Laura Fàbrega. Després d'aquests actes a l'Alt Urgell, també preveuen donar a conèixer el llibre a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona, que serà concretament aquest acte el 15 de setembre a 6:45 de la tarda a l'escenari familiar del passeig Lluís Companys de la capital catalana. I tenim aquest bloc comarcal explicant que el Consell Comarcal del Urgell comença a aplicar ja les obres previstes al Pla de Camins d'aquest any, que va anunciar fa uns dies. La inversió conjunta ascendeix a gairebé 1.100.000 euros, dels quals 970.000 provenen de la subvenció de la Direcció General de Polítiques de Muntanya. S'ha anunciat ja que de les primeres actuacions que es faran seran a Estamariu, Beren i Argestugues. Entre les actuacions previstes hi ha la millora de la carretera de Civís a les Valls de Valira amb 44.000 euros i pel que fa a Beren i Argestugues s'hi preveu un pressupost de 224.000 euros. A Estamariu s'actua per segon any seguit per estabilitzar la carretera amb un pressupost de 117.000 euros. També hi ha previstes obres, per exemple, a la passarel·la de Tragó entre Peramola i Oliana amb 33.000 euros, l'accés a Forn, a Fígols i Alinyà amb 171.000 euros o l'asfaltatge i drenatge de l'accés a Canturri amb 226.000 euros.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: La Unió 21, ahir parlàvem de l'inici de curs a la Seu i arreu de Catalunya, en el cas del Torcell sense incidències remarcables, però no ha estat el cas del Pallars Sobirà. I és que, entre d'altres advertències, s'ha assenyalat que el nou menjador escolar d'Esterri de Neu ha obert coincidint amb l'inici de curs, però ho ha fet sense la cuina en funcionament, perquè encara no disposa de subministrament de gas. La instal·lació de pendents, alguns tràmits per poder donar-se d'alta, i mentre no resolen, l'alumnat de primària i secundària de l'Escola La Closa i l'Institut Morelló només tenen menús freds en lloc d'àpats cuinats. La situació genera malestar entre les famílies i preocupació entre les direccions perquè, a més, no se'ls ha donat d'augment cap data per solucionar aquesta problemàtica elemental. Segons ha dit la directora territorial del Departament d'Educació, l'Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, l'obra es va rebre acabada el 31 d'agost passat amb una esmena pendent, però lligada a l'alta del gas. El Departament va oferir al Consell Comarcal explorar quatre alternatives: lloguer d'equipament elèctric, catering, un restaurant del municipi o menús freds, i finalment es va optar per aquesta última opció. El Consell Comarcal del Pallars Sobirà, però, com a responsable del servei, atribueix la situació al fet que Educació no lliura la cuina en condicions de funcionament i per això ha enviat una carta a les famílies expressant la seva disconformitat absoluta amb la manera com ha actuat el departament. En aquest sentit, el document, al qual ha tingut accés la CN, mostra que les dificultats amb el gas es coneixien ja des del mes d'abril i que, a més, el nou equipament acumula més d'un any de retard respecte del calendari inicial. El menú fred que se'ls ofereix aquests dies als infants, segons han dit el departament, són aliments frescos i en conserva sense cocció, com per exemple amanida de cogombres i blat de moro acompanyat de torrada de sardines o meló amb pernil o pa de pita amb hummus. Marina Cabanis, representant de l'Associació de Famílies, ha lamentat la manca de previsió i ha reclamat que els alumnes puguin tornar a menjar calent com més aviat millor.
3: Però vam rebre una comunicació dels serveis territorials d'educació on ens informaven que el nou menjador es posava en marxa, però que per un problema amb el subministrament de gas, a partir d'avui, primer dia d'escola, els hi oferirien als nostres fills i filles doncs un menú fred a base d'entrepans i sucedanis i llegums de pot doncs fredes. Llavors nosaltres doncs ens vam alertar bastant perquè creiem que no és un menú digne pels nostres fills que estan en edat de creixement, perquè, per exemple, no hi ha cap dia on hi hagi carn o peix més enllà d'una sardina de llauna o tonyina de pot. I primer que lamentem molt la manca de previsió del Departament d'Educació i exigim també que els nostres fills puguin menjar calent des del dia 1, sigui contractant un càtering o sigui solucionant el problema de seguida.
0: El director de l'Institut Morelló d'Esterri, Joan Cosme, ha explicat que, a més a més, el 90% de l'energia del menjador depèn del gas i que la incertesa actual afecta un servei que està acostumat a una alta qualitat.
4: Segurament és un problema tècnic, és un problema de dimensionament de la instal·lació, però jo crec que és molt fort que estiguem en aquesta situació en aquest moment, sobretot perquè doncs això té un impacte directe en el dia a dia de l'alumnat, doncs que estan acostumats a un servei de menjador d'alta qualitat, però si el menjador del Morelló i de l'escola La Closa doncs es caracteritza per una cosa, són uns professionals que fan la feina superbé i que donen una qualitat com pocs centres de l'Alt Pirineu tenen, no? Llavors, cauren els menjars freds i el més trist, no tindre una data, perquè s'està parlant fins i tot d'un mes, sense solució, trobo que és gravíssim.
0: Joan Gosmé es mostra especialment crític amb aquest fet, que de moment no hi hagi cap data prevista per solucionar la incidència.
4: I el més trist, no tindre una data, perquè s'està parlant fins i tot d'un mes, sense solució, trobo que és gravíssim, perquè estem acostumats a donar un servei públic de qualitat i no podem renunciar a això. I és normal que les famílies estiguin indignades, nosaltres recollim aquesta indignació i ara la transmetem al públic.
0: L'alcalde d'Esterri de Neu i també vicepresident del Consell Perètico s'ha afegit a les crítiques per manca de previsió i assegura que no hi ha horitzó clar sobre com es restablirà i quan es restablirà el gas, apuntant que hi havia alternatives que no s'han explorat prou.
5: Bueno, dis-li catering, dis-li buscar restaurants de la zona que et puguin oferir aquest servei, o un lloguer d'una cuina amb un altre equipament que poguéssim complir les condicions de sanitat. Creiem que hi ha possibles solucions que podrien haver estat sobre la taula, que no hi han sigut pels motius que desconeixem, però el que no podem acceptar és que a primer dia d'inici i sense una solució de futur aquesta cuina...
0: del seu Departament d'Educació ha requerit al Consell perquè mantingui el menú fred un màxim de 8 dies i que, si el gas no és operatiu en aquest termini, activi un càtering amb l'empresa Alesa. Des del govern també han dit que a l'hora d'estudiar solucions provisionals van descartar reconèixer restaurants de la zona per motius de preu i es defensen tot assegurant que el menú fred compta amb el vistiplau de l'àrea de pediatria del Departament de Salut a l'Alt Pirineu. I a tot plegat avui ha costat el torn d'Andorra per començar el curs. El dia després de la Diada de Meritxell, el govern d'Andorra ha comunicat que enguany el Principat compta amb 10.940 alumnes. La majoria, 4.334, corresponen al sistema educatiu andorrà. La resta es reparteixen pràcticament a parts iguals entre els 3.161 que hi ha al sistema espanyol i els 3.149 del sistema francès. L'escola britànica, també existent al país, enceta les classes amb 296 alumnes. Segons ha explicat l'executiu, les xifres provisionals d'aquest inici de curs reflecteixen en una estructura educativa estable i equilibrada, amb una presència consolidada dels tres sistemes que conviuen al país. El ministre d'Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha destacat que el curs dona continuïtat a actuacions estratègiques per continuar millorant la qualitat educativa i adaptar el sistema als reptes pedagògics. Sobre les novetats d'aquest curs, el ministeri ha explicat que continuaran desplegant el pla integral pel bon ús de tecnologia en l'àmbit educatiu, amb l'objectiu de promoure un ús responsable, equilibrat i pedagògicament adequat de les noves tecnologies. Per exemple, es vol fer una implantació progressiva dels Chromebooks a la segona ensenyança, analitzar l'impacte de la tecnologia en l'educació i també incorporar progressivament la intel·ligència artificial a les aules en aquelles matèries en què pugui ser útil. Pel que fa a la polèmica que hi ha hagut amb l'ús d'iPads, perquè hi va haver menors que van tenir accés a contingut sexual, han explicat que avaluaran les condicions de seguretat i que si aquestes no solen ser les idonees, se'n descartarà l'ús. Una de les novetats d'aquest curs és l'impuls d'una estratègia d'educació financera destinada a alumnes dels diferents nivells educatius. Se'ls vol ajudar a tenir les competències necessàries per comprendre millor, ja des d'aquestes edats, l'entorn econòmic i financer actual, la gestió dels diners, l'estalvi, la planificació financera, el consum responsable, els sistemes de pagament digital o la presa de decisions econòmiques informades. I un altre eix que volen potenciar aquest any és el pla d'acció per fer front als episodis de calor, amb mesures com la instal·lació de proteccions solars, millora de la ventilació, creació d'espais d'ombra o l'habilitació de punts d'aigua o si és necessari canviar els horaris i les activitats en determinats moments de l'any.
6: Pirineu.
0: Les barques han tornat aquest estiu a l'estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació que podria obrir la porta a que i això es pugui oferir aquesta activitat turística al llarg de tot l'any, mentre que fins ara sempre s'ha ofert només en els mesos amb un temps més calorós. Es tracta d'un dels reclams turístics més coneguts de la capital cerdana i atreu tant el públic francès com visitants de la resta de Catalunya, sobretot de l'àrea de Barcelona. Aquest estiu ha funcionat de dilluns a diumenge, al matí d'11 a 2 i a la tarda de 4 a 8 i ha anat a càrrec de l'empresa sardana Cercle d'Aventura. El preu era de 5 euros per mitja hora, amb 2 euros per menors de 6 anys, almenys fins a mitjan setembre. El primer concurs havia quedat desert, però les empreses candidates no van completar correctament la documentació i el consistori va haver de repetir el procés. La nova licitació inclou també que vagi vinculat al contracte del bar del Parc Xirbe, que és just al costat del llac de l'embarcador. Mercè Carbó, primera tinent d'alcalde de Puig Cerdà, afirma que estan satisfets amb la represa del servei.
7: Estem molt contents perquè realment és un servei que o sigui, és una marca de Puigcerdà, és l'emblema, les barques del llac, i no, ens interessava moltíssim i a més ens feia moltíssima il·lusió que tornessin a estar les barques en funcionament. Llavors hem tingut sort al Cercle d'Aventura. Doncs el llac al final és l'emblema de Puigcerdà, tothom el coneix, tothom té la fotografia típica aquí a la passarel·la amb les villes al voltant de l'estany i és un espai doncs, que la gent del territori el gaudeix moltíssim i la gent, els visitants també. Llavors és un objectiu nostre dinamitzar tot aquest espai. Tenim el servei de barques, tenim el servei de la Bibliollac, ara també es licitarà, que ara està actiu el servei del bar, de la cafeteria, i la idea és licitar-ho conjuntament amb les barques i que s'ampliï la part de magatzem, ampliar la qualitat del servei i que hi hagi també uns banys que també ajudaran a complementar tots els serveis que hi ha aquí a l'estany.
0: Òscar Nicolau, treballador de Cercle d'Aventura, assegura que en aquesta represa han rebut molta gent.
8: La veritat és que els matins tenim molta gent francesa, tenim molts francesos que ens venen i una mica de tot. Gent d'aquí, de Barcelona, sobretot de Sant Cugat, que aquí els agrada molt venir. Sí. Jo et diria que el 50% és gent de Sant Cugat.
0: Un altre element que durant molts anys ha caracteritzat l'Estany de Puigcerdà de les passejades amb ruc. En aquest cas, però, Nicolau, veu més difícil de recuperar-ho.
8: El tema de les barques l'hem pogut recuperar, però bueno, el tema dels burros suposo és una mica més complicat encara, ja ho veurem pròximament. Però antigament sempre els burros aquests donaven la volteta al llac i bueno, els nens, sobretot, amb el tema de les barques i els burros, pues, els encantava.
0: Un exemple d'aquests molts visitants que rep l'Estany a l'estiu és el de Miquel Molina, que ha vingut amb la seva filla Chloe des de Premià de Mar i valora l'experiència com una bona estona en família.
6: Pues la primera vegada que venim i la veritat que ha sigut superbé. El temps, a més, ens ha acompanyat molt amb aquest fresquet. Hem pogut veure els animals de primera mà i ho ha sigut una bona estona en família i molt divertit.
0: L'Estany de Puigcerdà, tot i el seu aspecte modern actual, és d'origen medieval. Es va construir al segle XIII com a reserva d'aigua per la vila i es va anar convertint en espai de lleure a partir de finals del segle XIX amb el paper clau del Parc Schierbeck que va impulsar el filantrop danès George Schierbeck.
9: Els esports d'aquí.
0: La Vèrtica al Prat ha celebrat la seva quarta edició el cap de setmana passat a Fígols d'Organyà i coincidia amb la festa major del poble, on com més ha comptat amb prop de 80 participants. La gran majoria van prendre part a la cursa vertical de 5 km i mig, en què el guanyador masculí ha estat aquest cop el corredor i esquiador de muntanya Jordi Alís. L'atleta urgellenc del Cerdanya Esquimo Team va aturar el crono en tot just 34 minuts 16 segons, superant en 3 minuts 40 el segon classificat i campió absolut de les darreres edicions del Cadí Circuit Fe, Jordi Gallego, de Camp Esquits, que va ser el vencedor de veterans. Amb 37.56, el podi masculí el completava un altre veterà, Oriol Llessui, seguit del primer de màsters, 50, Sergi Cinca, i del segon i el tercer de sèniors, que van ser Àlex Muñoz, del Club Esportiu Sant Lòria, i Àlex Saubet. El primer júnior era Oriol Espart, de l'Atlètic Santa Fe, el primer de xics, Eric Aliart, i en màster 60 va guanyar Josep Vidal. A la competició femenina, Lídia Puyals, de l'Endurance Rap Lab Runarun, va apuntar-se una victòria i, a més, va fer el tercer millor temps absolut d'aquesta vertical al Prat. Puyals va marcar 38 minuts 42 segons. En segon lloc, ja més de 12 minuts, va arribar Jana Martín i en tercer lloc, absolut femení, arribava la que era la guanyadora Màster 60, Rafael Robert, de l'Ollo Racers. La guanyadora veterana va ser la vigent campiona del circuit Fe, Berta Ribas, de la UEU, i el podi sènior el completava Marta Ramírez, de l'equip Les Figues de Fígols. En Màster 50, el millor temps el va fer Pilar Tugues, de Runners No Limits, i en juniors Noa Caubet. La Vertical Prat manté l'opció també de fer el descens en parapent, com s'ha fet tradicionalment a la cursa de Fígols. En aquest cas, amb la modalitat de paramuntanya, el guanyador va ser Miquel Gaig, amb un temps de 58.29, seguit de Carles Campi, del Club Parapent Pirenaic, segon i guanyador de veterans, Guillem García Sala va ser tercer, Benem Soc quart i Jacob Winsor cinquè.

obrim l'agenda recordant les activitats que hi ha aquests dies en el marc de la Copa del Món d'Eslalom, activitats paral·leles, com per exemple la inauguració que dèiem avui a les 8 del vespre a la plaça dels Soms, amb la presència de fins a 4 grups culturals de la seu, els Diables d'Alt Urgell, els Geganters i Grelles, Tambuca i la Coral Encoratjades. A més, també s'organitza un minicicle de cinema outdoor. Es podrà veure aquest dijous i divendres, tots els dies a les 8 del vespre, a Cinemes Guiu. I a més, també s'ha inclòs en la programació paral·lela la ballada de sardanes que hi haurà divendres a les 10 del matí a la plaça Catalunya per mostrar aquesta tradició catalana a tots els visitants que hi ha aquests dies a la seu. I, a més, al llarg de divendres, dissabte i diumenge, al carrer Lluís de Sabater, novetat d'aquest any, hi haurà un mercat d'artesania i food trucks. Divendres i dissabte estarà obert de les 11 del matí a les 9 del vespre i diumenge de les 11 a les 6. Hi haurà en aquest mateix espai actuacions de Stolen Tunes, DJ Jerry Molly, Marina Toronell i Son Latino. Es reobre la placeta Espai Comunitari de la Seu per combatre l'aïllament social i la soledat no desitjada. Funciona cada dimecres de les 11 del matí a les 12 del migdia al Centre Cívic El Passeig. Aquest cap de setmana hi ha la Festa Major de Tuixén. Comença ja demà a 2:15 de la nit amb un bingo musical i festa al garatge municipal. Divendres a les 6 de la tarda, tarda de cultura popular amb la participació dels bastoners de Saldes, la batucada de Berga i els gegants de Tuixén. A la mitjanit sessió de DJ Cisco Batillets. Dissabte és el dia més actes. Comença a 8:45 del matí amb les inscripcions pel concurs de Botifarra i per l'etapa ciclista Rutes per Tuixén. A les 4 de la tarda, Jocs de Cocanya, a la plaça Serra del Cadí. A 6:45, al Vall de Llancers. A les 7, Vall de Tarda amb el duet Lucky Luke. A les 9, Vespre Sopar Popular. A les 11, Xaranga amb Entrompats Van. A la mitjanit, Rom Cremat. A la plaça Serra del Cadí. I tot seguit, concert amb Pasqual i Desnatats. Diumenge a les 9, matí, Caminada Popular. A les 10, Descoberta del Centre de Flora. A les 12, Missa Solemne. A 2:15, Ballada dels Gegants. I a les 2 del migdia, per acabar, Vermú Popular. Exposició Bronzits i Anels de Pablo Volumar Irisum i Leo Vinetri, del 10 de setembre al 10 d'octubre. S'inaugura demà a les 7 del vespre a la sala La Cuina. Taller de reparació de bicicletes a l'Ateneu del Urgell, aquest dijous a les 8 del vespre. Actes a la Seu d'Urgell per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Aquest divendres a 9:45 del matí, presentació i lectura del manifest d'Òmnium Cultural a la plaça Sant Josep de Calassanç, tot seguit al mateix lloc el recital de poesia amb Joan Garell, i a les del matí la ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa a la plaça de Catalunya. També hi ha programada una ballada de sardanes per diumenge a les 5 de la tarda al Pati Palau amb la Cobla Juvenívola de Gramunt. Festimariu 2026 a Estamariu comença aquest divendres a les 6 de la tarda amb la inauguració de la biblioteca de Cal Parramon, on es presentarà el llibre Bajo el mismo cielo de Paco Boya. A les 8 del vespre, concert de Celeste Elias i Santi Careta a l'església de Sant Vicenç. Dissabte al matí a les 10, sortida ornitològica amb Jordi Dalmau, a la mateixa hora taller de construcció d'un rebequet amb Jordi i Maria Macaia i visita guiada a l'església de Sant Vicenç amb Albert Villaró. A 11:45, taller de cançó improvisada amb Pep Lisandre i Allona Riera, que tot seguit oferiran una cercavila de corrandes pels carrers del poble. A les 5 de la tarda, recital de poesia catalana i occitana amb Ramon Besora, Meritxell Nusse Barassa, Marco Mastrocola i Eloi Planes a l'església de Santa Cecília. A les 5, també taller de tècnica i cançó amb el rebequet amb Jordi Mari Macaia. A 6:15, taller participatiu Ocells de Paper amb el taller de Tartera a l'espai Joan Planes. A les 6, espectacle de cabaret pagès amb l'Esperanceta de Casa Gàcia. I a les 7 del vespre, concert de Ribatònics a la plaça Fontvella. A les 8 del vespre, concert de cançó amb rebequet a la biblioteca Cal Parramon, i a les 9 del vespre la cita més destacada d'enguany, el concert del cantautor Roger Mas a l'església de Sant Vicenç. El Festimariu, que es completarà diumenge a les 10 del matí, bany de bosc amb Teresa Ruiz, a les 11 Moixons del Segre, concert a la plaça Major, a les 12 taller de circ amb imprevistos Crusty Show, a 12:15 tasguiat de formatges de la Fira de Sant Armengol amb Aleix Soler i Bernat Feliu a l'hotel Cal Teixidor, a 12:15 espectacle de circ, a 4:45 de la tarda contacontes de passats diversos amb Anna Bonet, a 6:15 taller de bombolles de sabó amb imprevistos Crusty Show, i per acabar a la plaça de la Font Vella, a 7:15 de la tarda, ballada de swing amb Swing Boppers.
Lliurament del 27è Premi Estel, que enguany es concedeix a les Falles de l'As. Aquest dissabte a les 7 del vespre, acte obert a tothom a la Torre Solsona de Castellciutat. Organitzen la JNC i Junts per l'Alt Urgell. Aquestes i més activitats al web radioseu.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Doncs finalment ha arribat avui el canvi de temps anunciat. S'ha passat de les temperatures de 35 graus o més d'aquests darrers dies, totalment desbocades per un mes de setembre, que avui es preveu que la Seu no es passi dels 25 graus. Ens ho confirma ara Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. A hores d'ara, un sistema frontal està creuant Catalunya i és el que està comportant el canvi de temps. Avui les pluges s'han registrat a punts de la façana costanera, localment intenses. A mig matí ja es concentraven cap a les comarques de Girona i aquesta tarda diríem que el gruix més important recaurà a les comarques de la Catalunya central i també comarques de Girona. Per casa nostra, pluges que han sigut importants cap a Salòria, pluges que han sigut importants cap al Solsonès, però que, en canvi, aquí a la comarca han passat sense pena ni glòria. Tot i així, s'espera que durant la tarda algunes nuvolades creixin amb força i puguin deixar algun ruixat intens. Com dèiem, les pluges d'aquesta tarda més importants es concentraran més cap al Pirineu Oriental, però no es tracta que puntualment a la nostra comarca arribi a caure algun xàfec. A banda de les precipitacions que esperem i que puguin regar una mica la comarca, tot i que sigui, el que hem de parlar avui també és d'aquesta forta davallada de les temperatures. Ahir encara, aquí a la Seu, vàrem arribar a la xifra dels 35 graus i avui és molt probable que les temperatures es quedin molt curtes, tan curtes com que poden perdre al voltant de 10 graus, unes màximes que rondaran la xifra dels 24-25 graus de temperatura màxima. I si avui cauen les màximes, aquesta propera nit i matinada cauran les mínimes, unes mínimes que ho notarem claríssimament demà al matí perquè les temperatures poden ser clarament inferiors als 10 graus, fins i tot baixar la temperatura aquí a la Seu fins als 7 graus. Demà la temperatura màxima es recuperarà una miqueta, podrem arribar a valors de 26 graus i un temps a partir de demà molt més estable, de nou amb predomini del sol i de l'estabilitat.
1: I unes temperatures que ara mateix no passen dels 16 graus a la Seu, 19 a Organyà, o 19 també a Oliana i 15 a Alinyà. A Puigcerdà hi ha tot just 14 graus, 19 a Sort, 21 a Tremp i al Pont de Suert i només 13 graus a Viella. I més fred encara a alta muntanya, on, per exemple, a aquesta hora només hi ha 3 graus de temperatura al Port de la Bonaigua. De fet, està per sota del que hi havia primer al matí. 4 graus i mig al Pic de Salòria, 8 a la Tosa del Pi a Prat d'Aguiló, el mateix amb el Niu i a Port del Comte, 4 graus a Certescan, 4 i mig a Espot i 7 graus a Buitaull. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Perutxet i avancem ja que demà al vespre entrarà de guàrdia i estarà durant la diada i el cap de setmana la farmàcia Marsinyac del carrer Major 34. És ja a la 1:43, moment de tancar l'informatiu de Ràdio Seu. Teniu les notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: a la Seu d'Urgell, restaurant L'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves L'Avellana. Restaurant L'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.

0: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.
1: Dimiteix Josep Lluís Trapero. L'exdirector de la policia és el cinquè al càrrec del govern substituït en 10 dies. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El major Trapero dimiteix, i ho fa, diu la consellera d'Interior, per motius personals. Feia 2 anys que era al càrrec, un temps en què hi ha hagut diversos episodis controvertits. Els Mossos infiltrats en assemblees de professors o la presència de policies a les escoles, però també uns anys marcats per la lluita contra la multireincidència. En tot cas, Trapero és el cinquè al càrrec del

0: Govern que plega o fan plegar en tot just els últims 10 dies, Natàlia Ramon.
1: S'afegeix als canvis profunds al Departament d'Interior. Ja va plegar el secretari general o també el canvi de la número 2 d'Educació arran de la crisi per les proves PISA i les vagues de mestres. Ara bé, la consellera Parlon diu que, tot i algunes desavinences, s'hauria estimat més que Trapero no plegués.
2: M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
0: Però avui hem de parlar de la polèmica que comença a ser habitual sobre quan s'han d'enviar alertes a la població i fins i tot aturar les classes a les escoles quan previsiblement ha de ploure fort. Justament la consellera Parlon ha mantingut que les mesures adoptades pel seu departament han estat encertades.
1: Ara s'han aixecat la majoria de les restriccions que hi havia a les comarques del voltant de Barcelona, però és que, de fet, el fenomen de pluges fortes ha estat molt menys intens del que es preveia. La realitat, però, és que 300.000 alumnes avui s'han quedat sense classe.
0: De fet, ha plogut més a les comarques del nord, a Girona, que no pas al voltant de Barcelona. Barcelona, Montse Poblet.
3: I avui ja no hi tornaran, perquè tot i que s'aixequen les restriccions a la mobilitat i es reprèn l'activitat sanitària, les escoles ja no reobriran. Finalment, l'episodi no ha provocat problemes, perquè la pluja ha estat menys intensa i més dinàmica del que es preveia, però tant el Meteocat com Protecció Civil defensen que, amb la informació que tenien ahir, s'havien d'activar alertes i restringir activitats.
0: A Alemanya el debat puja de to després del triomf de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt, i avui el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han xocat frontalment al Parlament alemany.
1: La líder del partit xenòfob, Alice Weidel, ha fet una crida a una expulsió massiva de migrants, i el canceller l'ha acusat de planificar una neteja ètnica.
0: Berlín, Jordi Regàs.
4: El Bundestag a Berlín assisteix, després de les eleccions de Saxònia-Anhalt, a un encès debat de pressupostos en el que l'extrema dreta i el govern s'han tirat els plats pel cap. Alternativa per Alemanya dona el govern per acabat, mentre Friedrich Merz els retreu el discurs contrari a la immigració i destaca tant les reformes del govern com el suport a Ucraïna.
0: I en temps de cultura, aportació rècord de la Generalitat en ajuts a les arts escèniques. Barcelona, Marta Vives.
5: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques amb una aportació rècord, com ha dit la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
6: Anunciem la dotació més alta de la història de les línies de subvencions triennals de suport al teatre, la dansa i al circ.
5: L'objectiu de les ajudes és reforçar l'estabilitat, la professionalització i la capacitat creativa de les empreses del sector.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb el debut del Barça a la Champions avui.
7: El Barça rep el Feyenoord a partir de 6:45 de la tarda. S'esperen rotacions a Hansi Flick, sobretot a la defensa, on té la baixa d'Eric per sanció, i pendents també del temps per saber la previsió de pluja que tindrem a l'hora del partit. I encara a la Champions, el Madrid va guanyar 2-1 en el seu debut amb l'Inter, però el Bernabéu va tornar a xiular l'equip pel seu mal joc.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Montse Mas, bon dia.
8: Bon dia. Doncs pocs problemes de trànsit aquest matí, amb menys circulació que altres dies per la restricció de mobilitat. Però pel que fa al transport públic, ja funciona el servei d'alta velocitat, que havia quedat interromput entre Barcelona i Madrid durant 2 hores per reparar els danys en una catenària causats per un llamp. Encara hi ha retards, però, a la línia R2 Sud i els regionals que connecten Barcelona amb Tarragona.
0: I ens falta el temps, que avui té més interès que mai.
9: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
0: A veure, obre el paraigües, mai més ben dit. I què ha passat? No ha plogut el que preveieu a l'àrea metropolitana, i en canvi ha plogut en altres zones on potser no us ha sorprès. O què ha passat?
10: Sí, podríem dir que el que menys ens ha sorprès són aquests 50, 60, fins a 90 litres d'Alpens, al nord del Lluçanès, entre el Ripollès i el Berguedà, aquest corró, aquesta línia de 60, 90 litres, que ha anat acompanyada de calamars, ha estat violent, lenta, etcètera. Aquesta era esperable, vist taronja, i els models ho donaven. De tota manera, l'àrea d'avís vermell, clarament, ahir tots els models hi coincidien, quantitats previstes, depenent del model, entre 90 i 150 litres, que imagina't que haguessin caigut els 150 litres, com ja va passar en l'anterior episodi de Castelldefels, aquell de la inundació a la C-32, a l'aeroport del Prat, etc, etc, que va ser realment caòtic. En aquest sentit, ha fallat aquesta llengua de pluja, n'hi ha hagut una dins del mar, etc, i la distribució també erràtica, irregular i sobretot molt dinàmica, molt ràpida, doncs ha acabat de donar aquesta sensació de predicció molt i molt coixa. Però els mapes del temps, en aquest cas, tots coincidien en aquesta situació. A partir d'aquí, respirar una mica a fondo, amb tota la comprensió del món per part de la gent doncs, que ha patit les conseqüències de suspensió de segons què, i sempre endavant en el món científic, amb la investigació, en el pronòstic i sobretot amb aquestes sorpreses, sovint cada cop més grans, que ens portarà l'escalfament global.
0: Mm-hmm. A la segona hora hem quedat amb el Francesc Mauri, per tal que segur que és un tema de tertúlia i per tant també ho comentarem amb els nostres convidats. El que ha passat, com han anat les prediccions i amb els alerts, etcètera, etcètera. El quedem a segona hora. Fins ara, Francesc.
10: Fins ara, i a gaudir de la fresca en molts casos.
0: Molt bé, així farem.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Josep Lluís Trapero deixa la Direcció General de la Policia després de 2 anys al càrrec. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que és una decisió estrictament personal i ja ha anunciat que el substituirà Ferran López, qui ja va ocupar aquest càrrec entre els anys 2017 i 2018. També ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos i es converteix així en la primera dona que assumeix aquest càrrec, Toni Fortesa.
11: Trapero va comunicar a finals d'agost a la consellera la seva voluntat de deixar el càrrec. Parlon, consellera d'Interior, ha assegurat que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. La consellera no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina feta durant aquests 2 anys.
2: Ha estat voluntat seva la de cessar en les responsabilitats com a director general de la policia, i hem escollit per continuar, però també posar la seva pròpia empremta, al comissari Ferran López.
11: El comissari serà el nou director general de la policia. López estava actualment al capdavant de la delegació del cos a Madrid i ja havia estat director general entre el 17 i el 18. En aquell cas, López també va substituir Trapero en el càrrec.
0: Però, com dèiem, avui també s'ha anunciat un altre canvi important dins de l'estructura del cos dels Mossos.
11: Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra en substitució de Miquel Esquiu, que jubila. Catà, que és una aposta personal de Núria Parlon, fins ara comissària de la Regió Policial de Girona, serà la primera dona que assumeixi el màxim comandament del cos. N'ha parlat la consellera.
2: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda sobretot per l'aposta que ha fet sempre per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant com a comandament, i també des de la Regió Policial de Girona, amb un model fonamentat en la proximitat.
11: Des d'Interior asseguren que la nova direcció mantindrà una línia continuista amb el focus en la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat.
0: Doncs aquesta dimissió de Trapero, òbviament, ha portat, ja no només després, sinó també abans del seu cessament o del seu comiat, reaccions. De fet, en el terreny polític, un dels últims que havia demanat el cap de Josep Lluís Trapero és el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Va ser aquesta mateixa setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
12: El director general de la policia s'hauria de canviar, ja està. Perquè no pot ser que hi hagi un policia fent de polític, de la mateixa manera que no tenia cap sentit posar un polític fent de comissari o d'inspector. Bé, doncs ja està. La nostra posició és clara.
0: Això va ser fa uns dies, però avui l'oposició i els socis parlamentaris del govern han celebrat que Trapero hagi plegat. I li han recordat al president Illa que va ser una aposta personal seva anunciada en plena campanya electoral. Junts i la CUP continuen demanant a la consellera Parlon que plegui i critiquen que el relleu de Trapero sigui qui va dirigir els Mossos durant el 105 55. Parlament, Jordi Corbalán, bon dia.
13: Què tal, bon dia? Josep Lluís Trapero ja va haver d'escoltar les crítiques de l'oposició a finals de l'últim curs polític quan va haver de comparèixer dues vegades aquí al Parlament per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents. Avui han celebrat que hagi plegat i han demanat a la consellera Parlon que vingui a explicar-ne els motius. L'independentisme discrepa, però, sobre el nom de Ferran López per rellevar Trapero. Des de Junts, Salvador Vergés recorda que és qui va dirigir els Mossos durant el 155. En canvi, la republicana Esther Capella li fa un vot de confiança.
14: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
15: És un perfil amb llarga trajectòria i és evident que compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom, i en funció també de la seva gestió, nosaltres doncs valorarem.
13: Des de la CUP, la formació més beligerant amb Trapero, el diputat Xavier Pellicer fa aquest advertiment a la consellera d'Interior.
16: Vulnerar de forma sistemàtica els drets a la mobilització popular. Vostè, consellera, donarà les excuses que vulgui, però aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern, si no les atura, de forma immediata.
13: Des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
17: Nova setmana, nova crisi. Fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
13: Pel PP, el govern està en descomposició i Vox hi veu un naufragi. La majoria de grups han qüestionat que es torni a posar un mosso a la direcció política del cos i han celebrat que per primera vegada una dona estigui al capdavant de la prefectura.
0: Això pel que fa referència als polítics, però els sindicats dels Mossos d'Esquadra s'han mostrat sorpresos per aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero. Lamenten els canvis continus a la cúpula del cos que consideren que perjudiquen els Mossos, Marriera.
3: El portaveu del sindicat majoritari dels Mossos, FEPOL, Toni Castejón, ha explicat a 3Cat Info que demanaran explicacions a la conselleria per saber els motius reals d'aquest canvi i també de la marxa a finals d'agost del segon de la Conselleria d'Interior.
18: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura el cos de Mossos es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin, com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
3: En aquest mateix sentit, s'expressava al matí de Catalunya Ràdio Fermín Gallard, de la USPAC, que considera que els canvis continuats generen inestabilitat al cos i demana separar la gestió política de la dels comandaments policials.
19: Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no?, entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de el que seria la direcció general de la policia, no?, del comissari en cap, però també les polítiques de marcades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior. Llavors, bueno, ens agradi o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial, doncs, bastant directa.
3: A més, Gallard reconeix que dins el mateix cos hi ha un sector molt crític amb Trapero.
0: Però no només els sindicats dels Mossos. Un altre sindicat, la USTEC, el majoritari dels mestres, i que també es va veure afectat per una de les polèmiques que ha esquitxat el mandat de Trapero als Mossos, també ha parlat d'aquesta dimissió del major Trapero.
3: Sí, en un comunicat asseguren que continua oberta la via judicial sobre la filtració policial en una assemblea d'aquest sindicat. Diuen que la marxa de Trapero no taparà el cas i que pensen arribar fins al final per saber qui va donar l'ordre i que una actuació així no es pugui repetir.
0: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Protecció Civil aixeca algunes de les mesures restrictives en relació amb l'escenari de pluges que hem tingut durant aquest matí. S'acaben, doncs, les limitacions de la mobilitat i de l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Es manté, però, una alerta més baixa d'intensitat de pluja a bona part del país fins a primera hora d'aquesta tarda. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
3: Bon dia. L'alerta ha passat de vermella a taronja i Protecció Civil considera que ja es poden aixecar les restriccions a la mobilitat i reprendre l'activitat normal a caps i hospitals. El que ja no reobriran avui són les escoles. A la pregunta de si calien aquestes restriccions per un episodi de pluges que finalment no ha estat tan intens com s'anunciava, Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències, defensa que amb la informació que tenien ahir s'havien de prendre mesures.
20: A nosaltres ens sembla més correcte poder avisar perquè la gent a primera hora del matí sàpiga quina és la situació i que es pugui organitzar quan hem vist que aquest nivell elevat, doncs amb aquest canvi que hi ha hagut de models i amb aquesta situació que tenim ara nova ja no requereix aquesta situació, doncs de la mateixa manera també volem avisar la població que aquestes mesures doncs ja no són necessàries.
3: En la mateixa línia, Santi Segalà, cap de l'àrea de prediccions del Meteocat, recorda que amb el canvi climàtic la previsió és cada cop més complexa i que es produeixen canvis sobtats en poques hores que tant poden millorar la situació, com ha passat avui, com empitjorar-la.
21: El que estem observant és que cada cop aquest tipus de pertorbacions doncs venen en moments que no toca, o que cada cop les tempestes, sobretot aquestes tan locals, doncs acaben passant de manera més inesperada. Els models meteorològics, tot i que van millorant, a vegades no veuen ni l'exactitud del lloc, ni de la temporalitat, ni de la intensitat.
3: Avui les precipitacions s'han mogut més ràpid del que es preveia i, a més, bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar. Això ha fet que pràcticament no hi hagi hagut incidències. Els bombers només han hagut de fer una cinquantena de serveis centrats al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquests efectes molt menors dels que es preveia ahir i sobre aquest debat de la utilització dels S-alerts i de les prediccions meteorològiques. En tot cas, afectacions n'hi ha hagut, però des de la una s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que s'havia aturat a les 11. S'ha hagut de reparar la catenària que la tempesta havia malmès a Sant Vicenç dels Horts. Durant les dues hores que no hi ha hagut servei, han quedat afectats 21 trens i gairebé 7.000 viatgers. A la línia de Rodalies R2 Sud només circulen els trens regionals, que paren a totes les estacions. Això sí, també a l'aeroport de Barcelona s'han aturat les operacions uns minuts a primera hora del matí i això ha comportat retards que encara s'arrosseguen. S'han cancel·lat 30 vols i dos s'han desviat a Madrid. I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè el sindicat majoritari Metges de Catalunya crida a una vaga indefinida als facultatius a partir de mitjans d'octubre, Mònica Mas.
22: Sí, segons el Sindicat Català, així ho han acordat juntament amb la Confederació de 7 sindicats mèdics més espanyols de recent creació, la UMIF. Xavier Llaunar és el secretari general de Metges de Catalunya.
23: Es farà una convocatòria de vaga indefinida absolutament coincident amb la convocatòria estatal per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
22: Recordem que els metges volen un estatut propi que reguli les seves condicions laborals al marge de l'Estatut Marc de les Professions Sanitàries que ha aprovat recentment el govern espanyol i que ara està en tràmit al Congrés dels Diputats. Justament avui, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que un marc estatut específic pels metges només té cabuda si abans s'aprova l'Estatut Marc General de totes les professions sanitàries.
0: Passant 18 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional.
24: Catalunya migdia.
25: Bé, ja som a casa.
26: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
25: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
26: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
25: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
27: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
28: 205 cavalls i només 4,3 litres?
29: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
30: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
31: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
32: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat equip 012.
33: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. 20 anys construint junts. Obramat.
0: Catalunya migdia. Passant gairebé 20 minuts de les dues. A Alemanya avui s'han vist les cares. Per primera vegada, el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt diumenge passat. I han xocat per les polítiques anti-immigració de l'extrema dreta. Merz qualifica aquests plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
1: Bon dia. Sessió del voltatge al Bundestag. Enmig de constants interrupcions, xiulades i crits, sobretot des de la bancada de l'extrema dreta, Alice Weidel ha obert foc.
2: Wähler in Sachsen-Anhalt.
4: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada. A les pròximes eleccions la gent donarà a Alternativa per a Alemanya un encàrrec de govern clar i nosaltres ens prendrem aquest encàrrec seriosament.
1: La líder de l'extrema dreta ha aprofitat també per reafirmar-se en la política contrària a la immigració.
4: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
1: Friedrich Merz li ha respost destacant la importància dels immigrants.
5: Si les persones que treballen a Alemanya es veuen obligades a abandonar el país perquè heu convertit la remigració en la vostra consigna, aleshores el sector dels oficis qualificats a Alemanya deixarà de funcionar. No hi haurà cap residència de gent gran que pugui operar. Cap hospital a Alemanya podrà funcionar i cap restaurant a Alemanya podrà mantenir-se obert.
1: La defensa del suport a Ucraïna i la necessitat de les reformes han estat una altra de les línies argumentals del canceller. Un Merz que ja només aprova el 13% dels alemanys.
0: Per cert, que el govern alemany ha posposat sense data la trucada prevista entre el canceller Merz i Donald Trump amb motiu de l'aniversari dels atacs de l'11S a Nova York. Les autoritats alemanyes no han donat el motiu que s'hagi posposat aquesta trucada, però el canvi es produeix després que el president dels Estats Units hagi celebrat la victòria precisament de l'extrema dreta a l'est d'Alemanya diumenge. Seguim amb la informació internacional perquè els intensos atacs dels Estats Units i de l'Iran a les últimes hores han tornat a situar el petroli per damunt dels $100 al barril de Brent per primera vegada des del mes de juliol, Vicent Mifsud.
6: Sí, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha atacat dos vaixells nord-americans, 8 petroliers i una desena d'embarcacions de càrrega al Golf Pèrsic. Gran part dels vaixells han patit danys que els impedeixen navegar. A més, les forces iranianes han atacat una base dels Estats Units a Jordània. Ha estat la resposta a la destrucció de 5 petroliers iranians per part de l'armada nord-americana en aigües del Golf i del Mar d'Oman. Teheran ha denunciat aquest atac davant l'ONU i ha anunciat que respondran a noves agressions. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, per la seva banda, també ha advertit l'Iran.
7: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
6: És una de les escalades més importants d'una guerra que ja ha fet mig any i que està estenent a altres punts de la regió, amb atacs dels Houthis del Iemen, aliats de l'Iran, contra l'Aràbia Saudita. El preu del petroli ha pujat avui més d'un 3% i se situa en el punt màxim de l'últim mes i mig.
0: I mentrestant, la Xina commemora el 50è aniversari de la mort de Mao Zedong, amb actes d'homenatge a la seva ciutat natal i cues de partidaris al mausoleu que hi ha a Pequín. Mig segle després, la Xina rivalitza amb els Estats Units com a potència mundial, amb una política econòmica, això sí, molt allunyada dels postulats de Mao, però amb una fèrria estructura jeràrquica de poder i amb falta de llibertats. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
8: Bon dia. M'he arribat al mercat pequinès de Panjiayuan, on entre centenars de parades d'antiguitats, o més aviat coses velles, Mao Zedong atrau nostàlgics i turistes. 50 anys després de la desaparició física del gran timoner, el maoisme perviu en pòsters, pins, bustos, estàtues a tota la Xina, però no només. Mao Zedong va proclamar la República Popular el 1949 i és considerat, per tant, el pare de la Xina comunista de manera indiscutible, malgrat els milions de morts que van provocar les seves polítiques durant l'anomenat Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural. Després va venir l'obertura que va dur la Xina a l'actual estatus de potència, malgrat que la bona vida de la qual gaudeix la Deng, jubilada pequinesa, té a veure amb les reformes capitalistes, em diu al parc on es reuneix per cantar amb els amics que ella adora a Mao.
9: Quan era petita vaig viure la Revolució Cultural. En aquella època el poble xinès admirava molt el president Mao. Ja fa molts anys que no hi és, però per la gent de la meva generació, tot i que no puc dir que fos un déu, sempre viurà als nostres cors.
8: Concentració de poder, culte a la personalitat, purga dels dirigents rivals, són característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en la Xina de Xi Jinping, que, a més, com la de Mao Zedong, busca en el nacionalisme el factor cohesionador.
0: Anem a Madrid perquè la precampanya electoral marca l'arrencada de curs al Congrés dels Diputats. A la primera sessió de control, el Partit Popular i Vox han fet pinça contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta i l'acusen d'estar venut al Marroc. Un xantatge que Sánchez torna a negar. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. Si Ceuta continua alimentant la maquinària electoral dels partits, s'ha vist clar avui al Congrés, on l'aturada estival no ha endolcit, sinó al contrari, el to de les intervencions en moments com aquests entre Feijóo i Sánchez.
3: Y si Marruecos canta, usted se va. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
10: Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
2: I s'hi ha afegit el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, que ha advertit que sense ordre l'esquerra del PSOE de guanyar res.
11: ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con quién va a sumar? Nunca mejor dicho. ¿Con quién va a poder? Nunca mejor dicho. A mí los números es que no me salen.
2: Diu Sánchez que es votarà el 2027, però no ha garantit que esgoti el mandat. Escollirà el millor moment, afirma, en favor de l'interès general. Descarta el maig per evitar coincidir amb les municipals i autonòmiques. A la pressió del PP s'hi ha sumat Vox. Santiago Abascal ha parlat de Sánchez com un titella de Rabat. Sánchez s'hi ha tornat.
10: Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
2: Segons el president espanyol, ningú, cap poder ni país està fent xantatge a Espanya i l'única autocrítica que ha fet és reconèixer que cal preparar millor la intel·ligència espanyola per detectar, sobretot a les xarxes, moviments que organitzen entrades massives com la del juliol. La Moncloa farà públics aquesta tarda una quarantena de documents, informes policials del CNI i també comunicacions entre ministeris d'entre l'1 de juliol i l'1 d'agost per demostrar, diu Sánchez, que ningú va detectar la magnitud del que va passar.
0: Però a la pressió que ha de sostenir Pedro Sánchez per Ceuta, s'hi sumen també els fronts judicials que hi ha oberts contra el PSOE. Avui, la gerent del Partit Socialista ha declarat com a imputada pel cas Leire. Ha culpat Santos Cerdán d'haver pagat amb diners del partit les maniobres de l'exmilitant Leire Díez per anar contra els jutges i policies que investigaven el PSOE. Seguim a Madrid, ara amb Paula Brujans. Bon dia.
12: Bon dia. Els investigadors situen la gerent del PSOE com la peça clau per finançar la trama des del partit, però ella s'exculpa i diu que es limitava a seguir ordres d'un superior. Santos Cerdán manava i ella acatava. Anna Fuentes és l'únic càrrec del Partit Socialista imputada pel cas Leire. Ha reconegut avui davant del jutge que va pagar viatges de tren i avió a Leire Díaz i que va fer factures a dos advocats afins a la trama, però diu que en desconeixia la finalitat. Eren ordres de Cerdán, que recordeu ja està expulsat del partit, i eren pagaments ordinaris que no havia de supervisar ningú més. A banda del cas Leire, però, el PSOE també està sota la lupa per pagaments en metàl·lic de l'època d'Ábalos. Pedro Sánchez veu possible que el partit acabi imputat, però si passa, serà sense motius, diu, perquè no hi ha cap irregularitat.
13: Yo le digo que si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, todo. Lo que quiero decir con esto es que no hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay.
12: Eren declaracions de Pedro Sánchez en una entrevista a Televisió Espanyola, on ha deixat clar que no pensa dimitir si el partit acaba investigat.
0: D'aquí una mica més d'un minut, seran 2:45 de la tarda, el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient per una falta greu o molt greu al policia que va apallissar un aficionat del Barça abans del partit contra l'Elx per portar una estelada a Pilar García.
14: Sí, ho ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska, responent a preguntes de la diputada de Junts, Marta Madrenas.
15: O no sap controlar la seva policia, o ja li va bé el que fan. Si no la controla, és un inútil al capdavant del ministeri. I si ja li va bé, n'és com cómplice.
16: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
14: Marlaska ha afegit que és absolutament legítim portar banderes com l'estelada en un estat de dret i ha promès que s'anirà fins al final per depurar responsabilitats. Diumenge també hi va haver una agressió policial al Corcón contra un aficionat de l'Europa que duia una estelada i el ministre ha dit que els fets són diferents.

0: Comissió Europea assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que els governs limitin la compra especulativa de pisos tal com pretén fer Catalunya. La llei catalana és en tràmits al Parlament després d'haver rebut un revés del Consell de Canàries de Garanties Estatutàries que alertava que la norma vulnerava el dret de la propietat privada, entre d'altres, Laia Ortega.
1: Doncs sí, el comissari d'habitatge Dan Jorgensen diu que el nou reglament europeu vol donar més cobertura legal perquè els governs puguin limitar la compra especulativa d'habitatge, tal com pretén fer la Generalitat. El comissari ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies.
2: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com habitatges.
1: La nova norma europea permetrà que estats, regions o ajuntaments restringeixin la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat, com explicàvem ahir, i posarà condicions perquè les administracions puguin intervenir al mercat. Ara mateix, la llei catalana contra la compra especulativa d'habitatge s'està tramitant, com deies, Òscar, al Parlament, tot i que ha rebut al revés del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, que ha advertit que la proposició de llei que limita la compra especulativa d'habitatges vulnera diversos articles tant de l'Estatut com de la Constitució i els drets a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre d'altres.
0: Passa un minut de 2:45 de la tarda. La companyia Google ha anunciat la major inversió que ha fet fins ara mai a Europa. En els pròxims 2 anys, la tecnològica invertirà 13.000 milions d'euros a Finlàndia per millorar la infraestructura que dona suport a la seva divisió i d'intel·ligència artificial, Núria Har.
3: Sí, segons ha informat Google en un comunicat, els plans de l'empresa són construir i ampliar 4 centres de dades que donaran suport al seu nou model d'intel·ligència artificial Gemini, al seu motor de cerca Google Maps i YouTube. La companyia també ha firmat amb Finlàndia el seu primer contracte amb una nuclear de fora dels Estats Units per comprar la meitat de l'energia d'una de les 2 plantes fineses fins al 2050. De fet, el país escandinau és un pol d'atracció de la intel·ligència artificial. Microsoft i TikTok, per exemple, també hi tenen centres de dades perquè el clima els permet reduir el cost energètic de mantenir les màquines en marxa. El govern finlandès ha celebrat el pacte amb Google, que, segons l'empresa, suposarà milers de llocs de treball i una inversió equivalent a l'1,14% del PIB del país.
0: Passant 2 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Catalunya migdia.
0: Passant 3 minuts de 2:15. El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros al seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran d'aquests ajuts, Marta Vives.
9: Sí, el nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials ara en són 103 i un 66% més de la dotació respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
10: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major atabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
9: Aquests ajuts plurianals permeten enfortir el sector empresarial, el reforç de les estructures de les companyies, l'augment de les produccions i que s'hi puguin destinar més recursos. En el cas del teatre s'incorporen aquest trienni un total de 18 sales productores i companyies més. En l'àmbit de la dansa passen de 8 a 28 i el circ multiplica per 4 els beneficiaris. La inversió pública en les arts escèniques garanteix al sector una estabilitat i professionalització en els pròxims anys i consolida les arts escèniques del país com un dels puntals de la cultura catalana.
0: Record, per tant, d'inversió pública en les arts escèniques. Ara anem a cinema i aquests dies parlar de cinema vol dir parlar de la Mostra de Venècia.
11: He's all alone in the world, Emma.
12: Probably good reason for that.
11: He has nowhere to go.
0: El cineasta Casey Affleck ha presentat a la secció oficial de la Mostra de Venècia la seva tercera pel·lícula com a director, Company, un western amb ressons gòtics i misteris familiars crepusculars explicat com un conte dins d'un conte. Enviat especial a la Mostra de Venècia, Òscar Callau.
13: Company la protagonitzen noms com Nick Nolte, Ben Mendelsohn o Adelaida Clemens. Al repartiment també debuten dos dels fills del director, Atticus i Indiana, cosa que assegura la pervivència de la família actual encapçalada per Ben Affleck, que ahir, per cert, va fer acte de presència a la Catifa Vermella, just en una pel·lícula que entrellaça relats orals sobre una nissaga de l'oest americà. En aquest cas, però, es tracta dels lligams malignes que uneixen els seus membres de generació en generació, narrats a la vora del foc per personatges misteriosos apareguts del no-res. Sentim el director, Casey Affleck.
14: Tracta dels relats, perquè les històries ens ajuden a modelar la identitat i fem servir les narratives de manera que acaben formant una part de qui som, no tant com a individus, sinó a través del temps, les generacions i les cultures. Hem intentat explorar sobre la nostra identitat, no la sobrenatural, sinó la humana.
13: Contes, dins de contes, inquietants però tediosos.
0: Vaja, doncs tediosos. Parlant de contes, anem a un llibre. Què passaria si el món estigués tan superpoblat que, per cada nou naixement, una altra persona hagués de morir, matemàticament? Aquest és el plantejament inquietant que fa l'escriptora mallorquina Laura Gost al seu llibre El preu de néixer, una de les grans apostes d'aquesta tardor, Montse Camps.
15: Sí, situat en un futur no tan llunyà, Gost ens endinsa en una societat on s'obliga per llei que només es pot tenir un fill si s'aconsegueix el que anomenen relleu, és a dir, algú disposat a morir perquè arriba una nova vida. Gost planteja així moltes preguntes.
16: Què faim davant d'això? Què passa quan decidir tenir un fill implica cercar que algú mori? Aquí tenim aquesta dicotomia. Egoisme individual o aspiració personal, voluntat de realització de parella versus responsabilitat col·lectiva o empatia social. Inevitablement també hi ha un punt de deshumanització latent, no?
15: El llibre és una distopia, però en el fons explica l'autora, s'emmiralla en el món actual.
16: És una història que no se pot entendre sense tenir presents aquests temes actuals, com són, per exemple, la gestió de recursos limitats, el canvi climàtic, l'envelliment de la població, la superpoblació.
15: El preu de néixer, publicat per Proa i Temes d'Eo i en castellà, també es traduirà a 6 llengües més i ja s'han venut els drets per fer-ne una pel·lícula.
0: I ara un comiat.
17: M'estranya tant de l'Ernest.
18: No, jo tampoc m'esperava.
17: I què penses fer? Li trucaràs? O...
0: Aquesta és la veu de l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, que ha mort a Barcelona als 73 anys a conseqüència d'una llarga malaltia.
15: Dueso va ser una figura destacada del panorama teatral català, va ser cofundador de la Sala Beckett i va escriure més d'una vintena d'obres que es van estrenar en teatres com la Villarroel o el Festival Grec. Com a actor i director va representar i dirigir més d'un centenar d'obres. També va treballar en pel·lícules com El cos i en sèries de televisió com La Riera, El cor de la ciutat o Cuéntame cómo pasó.
0: I ara música. Li queda la música en un concert en directe? Aquesta és una de les preguntes que posarà en escena Lucía del Greco al concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic que s'acaba de presentar. Barcelona, Marc Ruiz.
19: La dramaturga Lucía del Greco treballarà la posada en escena a partir del disc Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Laszlo de Simone. És un autor que no fa concerts en directe i la incògnita sobre què passarà a l'escenari del Teatre de l'Atlàntida de Vic forma part de les preguntes que volen traslladar al públic. Què és un concert? Quin espai hi té la música? Ha de ser en directe o pot ser gravada, cal que hi hagi una gran posada en escena o només amb la música n'hi ha prou. Lucía del Greco.
20: Culturalment ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol o la persona de referència, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. Llavors també a mi em semblava interessant preguntar-nos quin és allò que queda per la música en tot això.
19: El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre.
0: I una cosa més abans dels esports. Una recerca arqueològica situa el jaciment de Minferri a Juneda, a les Garrigues, com el més antic de tota la península en la producció de plom. La troballa constata la seva manufactura a la plana de Lleida fa gairebé 4.000 anys, molt abans del que es pensava fins ara, i que situava la introducció del plom al territori 8 segles després, amb l'arribada dels fenicis. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'anàlisi d'escòries de residus de la mineria i de gressols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fosa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg d'Andreu Molla, de l'empresa Iltirta, que també ha participat en la investigació.
21: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom. S'ha provat, diguem-ne, que a la zona s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
5: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
22: Bona tarda.
0: D'aquí a només 4 hores, el Barça debuta a la Champions.
22: En aquest horari de tarda, 3:15, Barça-Feyenoord, amb la incertesa de la pluja.

0: Champions és el gran objectiu que s'ha marcat el bastidor del Barça per aquesta temporada. Ahir sentíem Lamine reconeixent que el títol europeu és la gran motivació per aquest any. I el primer pas és avui, a 6:45. Els blaugranes reben el Feyenoord de Giovan Bronckhorst, partit del risc, per tant, amb moltes mesures de seguretat. I també amb l'afició, que estarà pendent del temps. Plourà aquesta tarda? De seguida li preguntarem al Francesc Mauri. Però a aquesta hora s'està fent el dinar de directives, ha parlat el president del Barça, Joan Laporta. Què ha dit Ramon Salmorri?
1: Doncs bàsicament que té ganes de Champions, ha aprofitat per reivindicar la feina que s'ha fet aquest estiu des de la secretaria tècnica, apuntat a la tercera lliga consecutiva, però també a la Champions com a gran objectiu de la temporada.
2: Espero que hi hagi un gran partit propi de la millor competició de clubs del món, que és la Champions, i nosaltres hem començat molt bé aquesta temporada i espero que exhibim el bon joc que estem exhibint a tots els partits.
1: Joan Laporta ha tret pit per la nominació blaugrana a la pilota d'or, nous jugadors i jugadores, a més de Pere Romeu, i menció especial també per la Lamine Yamal.
2: És un home molt madur, és un jugador que és genial, jo el tinc per un geni. També quan fa les declaracions és extraordinari, perquè jo crec que tots us ho passeu molt bé, i a més hauríeu encara de treure més suc, perquè Lamine és polifacètic i molt versàtil en aquests temes, i molt ocurrent. La seva nominació entenc que és més que merescuda, i jo estaria encantat que el guanyés. Com et dic, estaré encantat que el guanyi qualsevol jugador del Barça o jugadora, i sobretot el Lamine, que està nominat i és un dels favorits. A mi m'encantaria que guanyés la pilota d'or.
0: Doncs les paraules de Joan Laporta a la prèvia d'aquest partit de Champions entre el Barça i el Feyenoord. L'equip s'ha concentrat aquest matí a l'hotel de concentració i, de fet, la convocatòria també l'hem sabut fa poca estona.
1: Sí, tenim una baixa, que és la d'Eric García, que està sancionat, va veure la targeta vermella contra l'Atlètic de Madrid la temporada passada en l'eliminatòria de Champions. No pot jugar, a més va rebre el cop al nas en el partit contra el València, i aquesta setmana ha entrenat amb màscara. Tot això se sumen a les de Frenkie de Jong i Rooney Bardaggi. A partir d'aquí, alguns interrogants a l'11 de Hansi Flick. Jo crec que pocs dubtes amb que Koundé serà lateral dret per suplir precisament Eric. Veurem què passa al lateral esquerre i en aquesta posició que es disputen entre Fermín i Olmo a la mitja punta, i si Rodri o torna a reaparèixer Marc Bernal a l'eix del mig del camp.
0: Doncs aquesta és l'última hora del Barça, i el rival com arriba? Perquè els blaugranes s'enfrontaran a un Feyenoord que té passat blaugrana, començant per la banqueta, David Ubach.
3: Allà, precisament, hi trobarem algú que coneix molt bé el Camp Nou. Es tracta del neerlandès Giovan Bronckhorst, que va ocupar la tarda a l'esquerra blaugrana 4 temporades, del 2003 al 2007. Van Bronckhorst, de 51 anys ara, afronta la primera temporada de la seva segona etapa com a entrenador del Feyenoord. Ja va dirigir l'equip de Rotterdam des del 2014 fins al 2019. Van Bronckhorst ha descartat que el Barça els atemoreixi avui, però sí que ha lloat el joc dels de Hansi Flick.
4: El Barça ha començat molt bé la temporada. Serà molt difícil. No es tracta de posar l'autobús. Hem de ser valents. El que més m'agrada d'aquest Barça és que juguen el futbol que tothom vol veure. És un equip que fa que el públic vulgui anar a l'estadi.
3: L'ara tècnic del Feyenoord compta a les seves files amb un altre ex-Barça, el terrassenc Mica Mármol.
0: I quina previsió meteorològica hi ha a aquesta hora pel partit del Barça? Hi ha molts aficionats ara pendents del temps. Doncs tenim la persona perfecta per fer-li aquesta pregunta. Francesc Mauri, plourà aquesta tarda al Camp Nou?
5: Doncs mireu, no és gens fàcil. Jo ja sé que ara quedarem en aquell 50% de que potser sí, pot haver alguna tempesta, ruixat, fort, sobtat, intens i de curta durada, però tenim un altre 50%, que és que seran irregulars i, per tant, potser no caurà res. Per tant, és d'aquells dies en què la incertesa és màxima i, per tant, per si de cas, capelina o paraigües.
0: Doncs ja ho heu sentit, feu cas al Mauri, paraigües, aquells petitons, o capelina, que també ocupa menys, i si plou, doncs ja anirem ben coberts, i si no plou i tenim la sort, doncs podrem gaudir més tranquils del partit. Per cert, que la UEFA Youth League, la Champions Juvenil, havien de jugar avui el partit entre el Barça i el Feyenoord, però es va ajornar, i ja ho va comunicar al club. S'havia de jugar al migdia al Johan Cruyff, però es va suspendre per l'alerta de fortes pluges i temporades, i aquest partit es jugarà demà al matí. I seguim parlant de la Champions i del debut d'ahir a la nit del Real Madrid, que és cert que va guanyar 2-1 contra l'Inter de Milà, però vaja, aquesta victòria tampoc ha fet millorar gaire la relació que té el Bernabéu amb l'equip, perquè es van tornar a sentir xiulets, Marcos García, i especialment crític el Bernabéu amb Mbappé i Vinícius.
3: Doncs sí, com dius, la relació entre equip i afició al Madrid segueix al punt de mira. El Bernabéu té memòria, la falta de títols dels darrers anys encara pesa, i molt. Mourinho sobre els xiulets del Bernabéu a Vinícius.
6: No critico afició, no hablo de afició, hablo com entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primer que lo sabe, y está trabajando mucho para ser este Vinícius que decide partidos.
3: Ara mateix no decideix partits Vinícius, però Mourinho de moment es queda amb la seva feina i el brasiler va recuperar 9 pilotes. Per les crítiques a Mbappé, Mou també va dir més del mateix, respecta molt el francès i fa la feina que l'equip necessita. El Madrid, sigui com sigui, i com dius, va guanyar amb gols d'Mbappé i Valverde. Neves va retallar distàncies al minut 77 pels italians i abans del gol italià i ja fins al final tots aquests xiulets del Bernabéu. Ahir Mourinho va tornar a demostrar una cosa que no està convençut amb Diomandé. El fitxatge estrella, el més car d'aquest estiu al Madrid, va ser suplent a l'estrena de la Champions i només va jugar el darrer quart d'hora.
0: I per cert que ahir sentíem Mourinho parlant de l'acció del penal del camp, al camp del Betis, sí, partit de Lliga, i avui podem sentir, o ara vaja, la resposta del protagonista d'aquesta acció, que és Marc Bartra.
3: Sí, Bartra demana que a Madrid no manipulin les imatges. Tenia clar Bartra que ell no trepitjava l'àrea abans del xut de penal d'Mbappé i que, per tant, no s'havia de repetir l'acció.
7: És bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar a los árbitros. Lo bueno que hay muchas cámaras y CCT ha sacado una imagen, porque yo estaba completamente seguro que no lo había pisado, calculé los tiempos perfecto, puse el pie en el límite. Yo lo estaba viendo en casa, pero lo veía con tranquilidad, porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando.
3: Ahí explicaba Malto Costa que el Comité Técnico de Árbitros va a publicar una nueva edición de tiempo de revisión y es confirmaba que el Madrid no té raó, la jugada está bien xiulada pel col·legiat y pel VAR.
0: Al inici sentíem Joan Laporta parlant precisament dels nominats a la Pilota d'Or, de Lamine Yamal, de la gran representació blaugrana que hi ha en aquest premi, i a la tarda ahir ja vam saber tots els nominats al guardó que premia els millors jugadors de l'any a títol individual. Quins noms del Barça hi trobem, David Gallofré?
8: Doncs mira, en clau blaugrana hi ha Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, destacant les absències de Pedri i Rafinha. També els exblaugranes Leo Messi, Ferran Torres, i els jugadors del Madrid Marco, Corellà, Vinicius, Kylian Mbappé i Jude Bellingham. D'altra banda, hi ha 6 jugadores del Barça entre les 30 candidates a la Pilota d'Or, que són Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Cata Coy i Esmei Brooks. També hi són Alexia Putellas i Mapi León, ja ex-Barça.
0: Tornem a la Champions, perquè a banda d'aquest Barça-Feyenoord que juga a 3:15, des d'una hora abans a la TDT, hi ha un parell d'enfrontaments més força destacables, Eudald Serra.
9: Sí, són el que jugarà Anfield entre el Liverpool i l'Atlètic de Madrid i, d'altra banda, el Nàpols-Arsenal, l'actual subcampió de la competició. Per la seva banda, el vigent campió de la Champions en les dues últimes edicions, el Paris Saint-Germain, rep a casa l'Slovan de Bratislava, entrenat per l'ex-blaugrana Yaya Touré, que s'estrena com a primer entrenador. Els altres dos partits que completaran aquesta primera jornada de la Lligueta de la Champions són l'Sporting de Portugal, Galatasaray, i l'Stuttgart Viking de Noruega.
0: Això avui. I repassem ara els partits ahir, a banda de la victòria del Madrid, davant de l'Inter de Milà. Quins altres destaquem, Eudald?
9: Doncs bàsicament la victòria del Manchester City al camp del Porto per 0-2 amb un doplet de Haaland. O la victòria també a domicili del Betis al camp del Lilla per 2-3, remuntant un 2-1 en contra. I amb dos gols també de l'ex-blaugrana Marc Bartra. Per la seva part, el Villarreal va començar la Champions amb una derrota per 3-2 al camp del Borussia Dortmund. L'Aston Villa va guanyar 2-3 a Bruges i l'AEK d'Atenes va superar per 1-0 el LASK austríac.
0: Espanyol, aquest migdia han pogut sentir el millor jugador sub-23 del mes d'agost, escollit per la Lliga, Sergi Andreu.
10: Sí, és Javi Hernández, el jugador del planter que va estar cedit la temporada passada al Mirandés. Ara l'ha recuperat Manolo i, sens dubte, és un dels millors jugadors en aquest tram inicial de l'Espanyol. Màxim assistent, sector? Amb tres assistències, dels màxims assistents també de la Lliga. Avui ha reconegut que li cal millorar de cara a porteria i, fent autocrítica, ha explicat el que també li falta a l'equip per fer un pas endavant.
11: Los ritmos de presión están más juntos a veces, pero yo no creo que sea una mala dinámica. El día del Levante se hizo un partidazo, el día del Madrid también, el día de la Real sí que es verdad que ahí estuvimos un poco más flojos, y el día de Sevilla, pues igual, si no anulan el gol de Omar, pues estaríamos hablando de otra cosa.
0: Ho hem anat explicant aquesta setmana. La Federació Espanyola de Futbol fa un pas endavant en el camí de la maternitat i l'esport. La federació va presentar ahir l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho demanin. La setmana passada ja ho explicàvem, que s'estaven tancant els detalls d'aquest acord i ara és una realitat.
12: Sí, és un acord pioner que oferirà suport en tractaments de fertilitat per a les jugadores de futbol, també futbol sala, també àrbitres i assistents. Marta Perarnau, que és la presidenta del sindicat de futbolistes, en parlava en declaracions ahir a Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio.
13: Aquí l'important és que la jugadora sigui la que decideixi amb total llibertat sobre què es fa amb el seu cos, quan es fa i com es fa, no? No només una jugadora de futbol, ja parlem de qualsevol dona en aquest món. Crec que aquí s'està confonent una mica amb la imposició.
12: Aquest pla inclourà fecundació in vitro i també congelació d'òvuls. La Federació Espanyola de Futbol destaca la llibertat i també diu la confidencialitat que tindran les dones per part de la pròpia federació i també del centre mèdic que ho farà, que serà la Clínica Tambre a Madrid.
0: Menys de 8 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després... Carlos Alcaraz s'acomiada abans d'hora i entre aplaudiments, com esteu sentint, del US Open.
14: Catalunya migdia.
15: Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions.
16: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
17: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
18: M'expliques un conte, papa?
19: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
20: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
21: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Doncs ho sentíem abans de la pausa. Carlos Alcaraz ha dit adeu a l'Open dels Estats Units. Entre aplaudiments, el murcià reapareixia a Nova York després de 4 mesos de baixa per una lesió al canell i s'ha hagut de conformar a arribar als quarts de final, David Ubach.
3: Alcaraz ha caigut, això sí, en 5 sets contra l'estatunidenc Ben Shelton en un partit igualadíssim que s'ha resolt al super tiebreak del 5è parcial i que ha durat en total 4 hores i mitja. El marcador final ho diu tot. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6 final. Tot i l'eliminació als quarts d'un torneig que ha guanyat dues vegades, Alcaraz marxa satisfet de Flushing Meadows.
4: Lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sanos. Nos vamos sanos y con ganas de seguir mejorando, de volver a las pistas y ya pensando en lo que queda de temporada, que ya hay ganas.
3: Ara Shelton jugarà les semifinals contra el seu compatriota Francesc Tiafoe, que ha eliminat als quarts el també estatunidenc Alex Mikkelsen, després de remuntar-li 2 sets en contra. De matinada també s'ha classificat per a semifinals al quadre femení la nord-americana Jessica Pegula, que ha superat la seva compatriota Emma Navarro en 3 sets i jugarà les semifinals contra la bielorussa Arina Sabalenka. I als dobles masculins, Marcel Granollers i Horacio Ceballos s'han classificat per als quarts de final en superar els argentins Máximo González i Andrés Molteni per un doble 6-3.
2: I el Barça d'handbol, actual campió de la Lliga de Campions, s'estrena a casa aquest vespre contra l'Arus danès l'endemà de la renovació del seu entrenador Carlos Ortega.
5: Ortega renova amb el Barça fins al 2031. Va arribar fa 5 temporades i des d'aleshores ha guanyat 3 Champions i ha disputat totes les Final Four possibles. El tècnic blaugrana es troba molt satisfet

0: El primer és que, òbviament, s'ho deixin tot. Vull dir, al final, si algú ens ha de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no? I a partir d'aquí els demano molta disciplina i molt de treball col·lectiu, no?
1: Aquesta serà la 13a temporada consecutiva del Granollers a la màxima categoria femenina de l'handbol. La temporada passada va acabar a la 8a posició final.
2: Avui comença a disputar-se a Tarragona la Lliga Catalana. Es juguen els dos primers partits amb el format habitual els últims anys. Carles Vila.
3: Són dos grups de tres equips d'on han de sortir els finalistes. Per diumenge, el primer partit el jugaran a partir de 6:45 l'Ilerna Lleida i la Sisa Joventut, el subcampió de la passada edició. Escoltem el verdinegre Ricky Rubio.
4: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos perquè econòmicament, pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem, pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però... Hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
3: Els dos equips han tingut molt poc temps, de fet com la resta, per preparar aquesta primera competició. El Girona és el tercer equip en aquest grup. A les 9, l'Andorra s'enfrontarà al Manresa. El Barça tanca aquest grup. De fet, els blaugranes i els gironins debutaran demà dijous.
2: I en ciclisme, la Vuelta afronta avui la 17a etapa, que en principi ha de ser l'última de treva, l'última tranquil·la d'aquesta edició per als candidats a guanyar la Ronda Espanyola. Isaac Vilalta.
5: Doncs sí, Laia, etapa plana avui en final a Sevilla, que s'hauria de resoldre l'esprint, i amb Matthew Brennan com a clar candidat a guanyar. A partir de demà, tres etapes que decidiran la Vuelta, una crono i dues jornades de muntanya. Ho analitzem tot a Ràdio Volta amb el Fletxa, en un programa en què també entrevistem Àlex Molenar, el neerlandès d'Olot, que va vestir el mallot de la muntanya del passat Tour, però que va haver d'abandonar per culpa d'una caiguda. Aquesta setmana, dos mesos després, ha tornat a competir.
6: No, jo crec que puc fer un bon final de temporada, no? Al final, ostres, el Tour, pues, he tingut molt bones sensacions i jo crec que aquest punt de forma no l'he acabat de perdre, no? L'he intentat mantenir el millor possible i jo crec que, ostres, jo aspiro a fer bons resultats aquest final de temporada.
5: Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: Altres informacions del dia. David, el Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola sabrà aquesta nit el seu rival als quarts de final.
7: Que sortirà de l'enfrontament de vuitens entre Austràlia i Itàlia. Avui a 9:45 del vespre, abans a 6:45 hi haurà el Puerto Rico-Xina, d'on sortirà el rival de França també als quarts de final. Els altres partits de quarts ja han quedat definits, es jugaran demà també i seran l'Estats Units-Hongria i el Bèlgica-Alemanya. Jugats ahir de vuitens, l'Hongria 84, Japó 63 i l'Alemanya, que és la selecció anfitriona, 94, Corea del Sud 56.
2: I en waterpolo, la Copa Catalunya, que va fent camí fins a les finals d'aquest cap de setmana.
7: En homes, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a les semifinals, en superar ahir el Sant Andreu 21-8 a la tornada dels quarts. També ahir es van jugar els partits de quarts de l'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11. Aquest vespre, els quarts tornada de la Copa Catalunya masculina, tindrem el Sabadell Mediterrani. I a la competició femenina aquest vespre també hi ha anades dels quarts de final amb el Sant Feliu Mataró, el Mediterrani Terrassa, el Catalunya Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta Sabadell.
2: Fins aquí el repàs als esports. Aquesta tarda no hi ha tot costa, ja?
8: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
9: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
10: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
9: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora s'aixequen per complet les mesures adoptades pel risc d'inundacions al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i l'Alt Penedès. Les precipitacions s'han mogut més ràpid del previst i, a més, bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar. Això ha permès aixecar abans del previst algunes de les mesures, com les restriccions de mobilitat i l'activitat sanitària, però s'havien mantingut fins ara a les 5 les recomanacions relatives al teletreball i la suspensió de l'activitat educativa i dels serveis socials bàsics. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil, defensava així les mesures.
2: A nosaltres ens sembla més correcte poder avisar perquè la gent a primera hora del matí sàpiga quina és la situació i que es pugui organitzar quan hem vist que aquest nivell elevat, doncs, amb aquest canvi que hi ha hagut de models i amb aquesta situació que tenim ara nova ja no requereix aquesta situació, doncs, de la mateixa manera també volem avisar la població que aquestes mesures, doncs, ja no són necessàries.
1: La part més adversa de l'episodi ja ha passat, però es manté l'alerta inuncat davant la previsió de nous xàfecs durant les pròximes hores que podrien deixar 40 litres per metre quadrat en només mitja hora a comarques de la Catalunya Central i el Ripollès. Més notícies amb la Maria Costa.
3: La Comissió Europea entrega a Espanya 115 milions d'euros d'ajudes d'emergència per fer front a la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari també enviarà a la ciutat autònoma més personal tècnic d'agències com Frontex o Europol, que s'implicaran en la gestió dels migrants. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. La Comissió Europea respon així a la petició d'ajuda enviada pel govern espanyol a finals d'agost. El suport ha trigat uns dies a arribar perquè, segons fonts comunitàries, Madrid havia d'aclarir abans diversos interrogants plantejats per Brussel·les. Els 115 milions d'euros d'emergència serviran per endurir la vigilància de la frontera saudí, reforçar l'acollida dels migrants i aixecar un centre de control per identificar aquests migrants i gestionar-ne la seva deportació. Per fer-ho, les autoritats espanyoles tindran el suport de més treballadors de Frontex, l'Agència Europea de Control de Fronteres, i sobre el terreny també es desplegaran efectius d'Europol i de l'Agència de la Unió Europea per a l'Asil. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa celebren que Josep Lluís Trapero hagi deixat la direcció general de la policia i recorden al president que va ser una aposta personal seva anunciada en campanya. Junts i la CUP continuen demanant a la consellera Núria Parlon que plegui i critiquen que el relleu de Trapero sigui qui va dirigir els Mossos durant el 155. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el copaire Xavier Pellicer.
5: Que no pot ser és que aquest govern pretengui fer aquests pedaços de que pleguin els números 2, els números 3 dels departaments i no siguin els propis consellers al capdavant els qui assumeixin les responsabilitats.
6: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma

0: Immediata.
1: Interior qualifica la decisió de Trapero d'estrictament personal. El seu substitut serà Ferran López, mentre que Sílvia Catà assumirà el comandament dels Mossos i es convertirà en la primera dona al capdavant del cos.
2: El sindicat majoritari Metges de Catalunya crida a una vaga indefinida dels facultatius a partir de mitjans d'octubre. La convocatòria s'ha consensuat amb 7 sindicats mèdics espanyols després que el govern espanyol aprovés la setmana passada l'Estatut Marc de les Professions Sanitàries.
1: Campanya de l'Ajuntament de Girona per convidar els turistes a descobrir i aprendre la llengua catalana. Ho fan a través de pancartes que han posat en edificis de titularitat municipal i díptics que repartiran en zones turístiques. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
3: Bona tarda. Els díptics contenen algunes paraules bàsiques, com ara salutacions, com demanar indicacions o pagar el compte en restaurants. Segons l'alcalde Lluc Salelles, la intenció és explicar que Girona és una de les capitals dels Països Catalans i que els visitants entenguin la importància de la llengua en la seva estada a la ciutat.
4: Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona. I que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
3: Les primeres banderoles s'han penjat a la Casa Pastors, davant de la catedral, però aviat se n'aniran instal·lant en altres punts. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Ara els esports, Sonia Olert, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. Torna la Champions al Camp Nou. A 3:15 el Barça rep el Feyenoord. Aquest Barça-Feyenoord de la primera jornada de la Champions el podreu seguir, com és habitual, a la TDT de Catalunya Ràdio, des de 6:15. També avui Liverpool-Atlètic de Madrid i Nàpols-Arsenal, tots dos a les 9 del vespre. A Tarragona comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits Lleida-Joventut a 6:45 i l'Andorra-Manresa a les 9 del vespre. I també debut avui a la Champions el Barça d'handbol a 3:15 davant l'Urús de Dinamarca. La Lliga Femenina d'Handbol, el Granollers rep l'Oviedo a 8:45 del vespre en partit de la primera jornada.
6: Fins aquí les notícies.
7: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
8: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
9: Bona tarda, són les 5:05.

Els allotjaments turístics del Pirineu i Aran esperen una ocupació de més del 80% per aquest punt de la Diada, segons dades que ha pensat avui el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Les xifres seran més altes entre divendres i diumenge, quan les cases de turisme Rodal i Bungalows preveuen assolir el 80%, però en el cas dels hotels arribaran al 90%. L'acampada tindrà uns registres inferiors. En canvi, els càmpings preveuen comptar amb un 30% d'ocupació a les zones d'acampada. Des del Patronat explica que el bon nivell de reserves permet allargar els bons resultats que ja han tingut el mes d'agost i confirmen el progressiu allargament de la campanya d'estiu. A més de les reserves d'allotjament, han destacat també el volum elevat de reserves de les empreses de turisme actiu que entren ja a la recta final de la temporada. El muntatge al rescat dels Mineirons prepara una nova edició a la Seu i ha obert la convocatòria per incorporar participants. Les audicions es fan avui a la tarda i també diumenge i dilluns vinents, amb l'objectiu de configurar el repartiment i definir les diferents tasques de participació a l'espectacle. L'organització s'ha càrrec de l'Escola de Teatre de la Seu, que assenyala que les proves que es fan, obertes a totes les edats, no són un càsting convencional, sinó que l'objectiu principal és parlar amb les persones que estan interessades i trobar-los l'espai perquè tothom pugui participar-hi i trobar-s'hi còmode, tenint en compte que l'objectiu principal és la participació ciutadana. S'ha obert un formulari disponible a internet i que està també disponible al codi QR del cartell que s'ha penjat a diferents punts de la ciutat i també es pot trobar el perfil d'Instagram del Rescat dels Mineirons. Les funcions ja tenen data, es faran en dos caps de setmana, els dies 19, 20, 26 i 27 de desembre.

0: L'Ateneu d'Urgell ha llançat una nova cita del seu cicle Ateneu Muntanya. Ho farà amb la presentació de l'audiovisual Nordic Walking Dreams, una aventura d'Empúries a Fisterra que recorda la gesta que va dur a terme l'any 2008 el guia de muntanya de Cerdà Jordi Pau Caballero, un dels principals experts catalans en marxa nòrdica. L'acte tindrà lloc dijous vinent 17 de setembre a les 8 del vespre i Caballero també hi presentarà el seu llibre Modern Nordic Walking, ejercicio físico a l'aire libre para todos. Jordi Pau Caballero, que va néixer a Londres, Anglaterra, l'any 1960, és guia de muntanya, resident a la Cerdanya, practicant de marxa nòrdica i plusmarquista mundial en rutes de diversos dies, registrats al rànquing mundial National and World Race Ranking. Ara fa 18 anys, Caballero va emprendre la que ha estat la seva marxa més famosa. Va recórrer 1.461 quilòmetres a peu des d'Empúries a Catalunya fins a Fisterra, Galícia, en 57 dies. I gràcies a aquella pionera a través en solitari, va batre els rècords mundials de marxa nòrdica de la península Ibèrica i d'Espanya i també el rècord a peu entre Catalunya i Galícia. Fins avui que marxa nòrdic no ha arribat tan lluny. El projecte de la travessa va néixer com una aventura esportiva personal que ara explica en aquest documental. El nou menjador escolar d'Esterri d'Aneu ha obert aquest dimarts, coincidint amb l'inici de curs, però ho ha fet sense la cuina en funcionament, perquè encara no disposa de subministrament de gas. La instal·lació de pendents, alguns tràmits per poder donar-se d'alta, i mentre no es resolen, l'alumnat de primària i secundària de l'escola La Closa i l'Institut Morelló tindrà només menús freds en lloc de pats cuinats. La situació ha generat malestar entre les famílies i preocupació de les direccions dels centres, perquè, a més, el Departament d'Educació encara no els ha donat cap data per resoldre la incidència. Des dels serveis territorials d'Educació, la seva delegada Carlota Valls ha dit que l'obra es va rebre acabada el 31 d'agost, però que hi havia una esmena pendent lligada a l'alta del gas. El departament ha dit que va oferir al Consell explorar quatre alternatives que passaven pel lloguer d'equipament elèctric, catering, un restaurant del municipi de Manus Freds, però que la tercera opció, la del restaurant, han reconegut que no tenien pressupost per abordar-la. El Consell Comarcal del Vallès Sobirà ha enviat una carta a les famílies en què expressa la disconformitat absoluta amb la manera com actuat Educació i tant les associacions de famílies com les direccions del centre han acusat Educació de manca de previsió. I els esports, recordem que aquest vespre a les 8 comença oficialment la Copa del Món d'Eslalom amb la cerimònia inaugural que es farà a la plaça dels Soms i és oberta a tothom. Es presentarà als equips i hi haurà l'actuació de fins a 4 grups locals. Els Diables d'Alta Urgell, el Geganters i Grallers, el grup de batucada Tambuca i la Coral Encoratjades. Demà comença la competició. Al llarg del matí hi haurà els preparatius perquè al migdia arrenquin les cronometrades, la contrarrellotge de caiac cross per definir les eliminatòries que hi haurà en aquesta modalitat diumenge. Al llarg de tot divendres hi haurà la prova de caiac de K1 que inclou l'eliminatòria prèvia, les semifinals i la final que s'acabarà cap a les 5 de la tarda. I el mateix es farà dissabte amb la modalitat de canoa seu. La Copa del Món s'acabarà diumenge amb la prova de caiac cross per eliminatòries. I la Vertical Prat ha celebrat la seva quarta edició a Fígols. Tot coincidim amb la festa major del poble i ha comptat amb prop de 80 participants. La majoria eren a la cursa vertical de 5 km i mig, en què el millor temps l'ha marcat enguany el corredor i esquiador de muntanya urgellenc Jordi Alís, membre del Cerdanya Esquimo Team. Va fer un crono de tot just 34 minuts 16 segons. En segon lloc va entrar Jordi Gallego, guanyador de la categoria veterans, seguit d'Oriol Llessuí. El podi absolut masculí el va encapçalar Lídia Puyals, que a més va fer el tercer millor temps de la jornada, amb 38-42, el segon lloc era per Jana Martín, i el guanyador de Màster 60, Rafael Robert, va fer el tercer millor temps femení absolut. El quart lloc i guanyador de veteranes va ser per Berta Ribas. I avui també és notícia el canvi dràstic de temps que hem tingut en les darreres hores amb l'arribada de vent de nord que ha ajudat a normalitzar les temperatures respecte de les totalment anormals que teníem aquests darrers dies als migdies. Avui la màxima s'ha confirmat que no passarà dels 25 graus a la Seu, fruit d'aquesta arribada d'aquest vent fred, i a més ha plogut a estones tant a la Seu com a d'altres punts del Pirineu. En zones prepirinenques que ha plogut amb molta intensitat i per demà ja es retira partir d'aquest front, però les temperatures quedaran ja normalitzades. S'espera que la màxima a la seu arribi com a molt als 26 graus, res a veure amb els 35 o fins i tot 38 que teníem aquesta setmana passada. I atenció a la baixada de les mínimes. Aquesta matinada farà directament fred perquè s'esperen mínimes, per exemple, de 7 graus aquí a la seu o a Sort, 5 a Puigcerdà, també a Viella, o només 3 graus de mínima al Pont de Suert. Pel que fa justament a les temperatures, destaquem les que hi ha a aquesta hora de 18 graus a la Seu, tot just, 21 a Organyà i Oliana, o 14 a Puigcerdà, però especialment a les d'alta muntanya, perquè hi ha, per exemple, a aquesta hora només 2 graus al Lac Redon, a 2.200 metres, 3 al Port de la Bonaigua, 2,5 a Cert Escan, 5,5 al Pic de Sòria, o 3,5 a la Tosa d'Alp. Fins aquí les notícies, les ampliem al 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: aquest divendres 11 de setembre, en Camp Vibra de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è Trofeu En Camp, al Complex Esportiu i Sociocultural d'En Camp. Compra ja la teva entrada a encamp.ad i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres a les 7 En Camp. Us hi esperem.
1: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Cadí Tours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Cadí Tours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Cadí Tours.
0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Gener 39, telèfon 973 35 23 18.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
5: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: a Forn de Somnis fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, M6Z, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Aquest divendres 11 de setembre en Can Vibra de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è Trofeu En Camp, al Complex Esportiu i Sociocultural d'En Camp. Compra ja la teva entrada a encamp.de i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres a les 7 En Camp. Us hi esperem.
4: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
5: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
4: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
6: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix en casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bona vesprada, són les 7. El projecte al rescat dels mineirons ja prepara una nova edició a la Seu d'Urgell i ha obert la convocatòria per incorporar participants al muntatge. Les audicions es duen a terme avui mateix dia 9 i els dies 13 i 14 de setembre a la tarda amb l'objectiu de configurar el repartiment i les diferents tasques de participació en l'espectacle. L'organització a càrrec de l'Escola Teatre de la Seu assenyala que les proves, que es faran obertes a totes les edats, no tindran en format d'un càsting convencional. La intenció és conèixer els voluntaris que s'hi presentin i trobar l'espai en què tothom pugui participar-hi segons les seves característiques i possibilitats. Per prendre part a l'obra no s'exigeix experiència prèvia en l'àmbit teatral. Les persones interessades a col·laborar en la nova edició poden inscriure's emplenant un formulari disponible a internet. Les funcions de la nova edició del rescat dels mineirons tindran lloc el 19, 20, 26 i 27 de desembre, coincidint amb la programació nadalenca de la Seu d'Urgell. Un espectacle, segons ens avancen des de l'Escola Teatre, ja a punt, si més no pel que fa a les audicions. Ens ho explica Cristina Pericas, de l'organització del rescat dels mineirons.
3: Exacte, ja sabem que estem amb màniga curta i amb sandàlies i que parlar de cop del fred i del Nadal doncs ens queda molt lluny. Però és veritat doncs que el rescat dels mineirons, el seu una obra comunitària amb tanta participació, que normalment estem al voltant de 150 persones darrere i davant de l'escenari, doncs per dur a terme tota aquesta organització comencem a fer crida ara, no?, al setembre, de que comencem, de que ja hem obert les audicions i que, de que ens podem començar a apuntar a veure qui està interessat.
2: Una audició entesa com una trobada, segons explica també Danae Playan, de l'organització del rescat dels mineirons.
4: Nosaltres, bueno, comencem a assajar ara ja a l'octubre. Són molts assajos, són molta gent i pues, volem fer una crida perquè la gent s'inscrigui i vingui amb nosaltres i audicioni. Audicioni és un càsting, però ben bé no és un càsting. És més veure'ns les cares, jugar una mica i veure on estem còmodes per fer el repartiment d'aquest espectacle.
2: L'espectacle comunitari El rescat dels mineirons parteix del conte El tio de la freita, d'Albert Galindo, adaptat al teatre per Agustí Franc. La història té com a protagonistes Lot i l'Urgell, que han d'emprendre la recerca dels mineirons després que el Peirot els hagi segrestat. Aquests petits éssers formen part de la mitologia tradicional pirinenca i són l'element central de l'argument. El muntatge, en què hi ha implicades més de 150 persones, combina diferents disciplines escèniques, entre les quals hi ha teatre, titelles, màscares, música, cant coral, ombres i dansa. La proposta va néixer amb la voluntat de crear un espectacle popular en el marc del Bo Màgic de les Muntanyes. La primera lectura teatralitzada del projecte es va presentar el 2018, mentre que la primera representació com a espectacle teatral es va fer el Nadal de 2019. Actualment s'organitza cada dos anys. La Diputació de Lleida, a través de l'Oficina de Repte Demogràfic, ha obert les inscripcions a un programa pilot de formació orientat a reduir les desigualtats territorials i de gènere, fomentar la igualtat d'oportunitats i l'empoderament femení i contribuir a l'arrelament al territori mitjançant la millora de l'ocupabilitat i el foment de l'emprenedoria. La iniciativa inclou un total de 8 cursos de 3 temàtiques diferents que es distribuiran entre 8 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. En el cas de l'Alt Urgell s'han programat 2 formacions que es desenvoluparan a la Vansa i Fórnols i Organyà. La primera proposta és el curs Cures i Atenció a les Persones, amb una durada de 150 hores. Les sessions formatives proporcionaran coneixements i eines pràctiques per a l'atenció i la cura de persones amb necessitats de suport, així com estratègies d'autocura per a les persones cuidadores. Entre els continguts del curs hi ha la higiene i l'atenció sanitària bàsica a domicili, l'atenció a persones amb deteriorament cognitiu, diversitat funcional o problemes de salut mental. Les classes faran a l'Ajuntament de la Vansa i Fórnols a Sorribes els dimarts i dijous de 9 a 1, del 29 de setembre al 5 de novembre. Per a més informació,

o inscripcions, es pot escriure un correu a djjimenez@societatempresa.com o bé trucar al telèfon 655 50 94 21. La segona formació porta per títol Emprenedoria per transformar idees en projectes de vida i iniciatives professionals i té una durada de 40 hores. El curs està orientat a convertir una idea, una afició o un projecte personal en una iniciativa professional viable i sostenible. Aquesta formació es farà a l'Ajuntament d'Organyà els dimarts i dijous de 2:15 a 2:15, de l'1 d'octubre al 3 de novembre. Per a més informació i inscripcions, es pot escriure un correu a jlrios@grupomindjobs.com o bé trucar al telèfon 645 27 18 08. La gestora patrimonial Anna Bonet i l'arqueòloga i educadora Laura Pinto presenten aquest setembre el llibre S'ha apagat el foc, un conte infantil ambientat a la prehistòria i que, com a novetat en aquest gènere, també està disponible en llengua de signes catalana, mitjançant una guia didàctica que ha permès crear noves terminologies per a conceptes i mots relacionats amb la prehistòria que fins ara no tenien una adaptació en aquesta llengua. Aquests dies, les autores han programat dues presentacions a l'Alt Urgell. El cap de setmana passat ja el van donar a conèixer la Fira del Llibre del Pirineu, Organyà, i el cap de setmana vinent prendran part al Festimariu, al Festival d'Arts i Cultura d'Estamariu, que arriba a la quarta edició. En un dels últims actes programats, diumenge 13 a la tarda, a 16:45, Anna Bonet oferirà un contacontes adreçat a les famílies i basat en els llibres de la col·lecció Passats Diversos, de Pagès Editors. Aquesta sèrie de llibres proposa un viatge arqueològic per descobrir el passat amb una mirada crítica, inclusiva i diversa.

0: El nou menjador escolar d'Esterri d'Àneu ha obert aquest dimarts coincidint amb l'inici del curs, però ho ha fet sense la cuina en funcionament perquè encara no disposa de subministrament de gas. La instal·lació té pendents alguns tràmits per poder donar-se d'alta i mentre no resolen, l'alumnat de primària i secundària de l'escola La Closa i l'Institut Morelló tindrà menús freds en lloc d'àpats cuinats. La situació ha generat malestar entre les famílies i preocupació entre les direccions dels centres, que reclamen una solució com més aviat millor davant la incertesa de no tenir encara data de resolució. Segons ha dit la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a l'Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, l'obra es va rebre acabada el 31 d'agost amb una esmena pendent lligada a l'alta del gas. El departament va oferir el Consell Comarcal al Consell d'explorar quatre alternatives: lloc d'equipament elèctric, càtering, un restaurant del municipi o menús freds. I finalment es va optar per aquesta última opció. Valls ha explicat que l'empresa constructora ha de fer ara modificacions a l'escomesa per obtenir la validació de la companyia de gas. Una actuació prevista per aquest dimecres, tot i que la legalització es podria allargar alguns dies més. El Consell Comarcal de Pallars Sobirà, responsable del servei, atribueix la situació al fet que Educació no ha lliurat la cuina en condicions de funcionament. Per això ha enviat una carta a les famílies expressant la seva disconformitat absoluta amb la manera com ha actuat el departament. El menú fred previst per als pròxims dies inclou, segons ha dit el departament, aliments frescos i en conserva sense cocció, com amanida de cogombre i blat de moro, acompanyat d'una torrada de sardines, meló amb pernil o pa de pita amb hummus i espinacs. La representant de l'AFA, Marina Cabanís, ha lamentat la manca de previsió i ha reclamat que els alumnes puguin tornar a menjar calent com més aviat millor. L'escoltem a continuació.
1: Vam rebre una comunicació dels Serveis Territorials d'Educació on ens informaven que el nou menjador es posava en marxa, però que per un problema amb el subministrament de gas, a partir d'avui, primer dia d'escola, els hi oferirien als nostres fills i filles doncs, un menú fred a base d'entrepans i sucedanis i llegums de pot doncs, fredes. Llavors nosaltres doncs, ens vam alertar bastant perquè creiem que no és un menú digne pels nostres fills que estan en edat de creixement perquè, per exemple, no hi ha cap dia on hi hagi carn o peix més enllà d'una sardina de llauna o tonyina de pot. I primer que lamentem molt la manca de previsió del Departament d'Educació i exigim també que els nostres fills puguin menjar calent des del dia 1, sigui contractant un càtering o sigui solucionant el problema de seguida.
0: De la seva part, el director de l'Institut Morelló, Joan Cosme, ha explicat que, a més, el 90% de l'energia del menjador depèn del gas i que la incertesa actual afecta un servei acostumat a una alta qualitat.
2: Segurament és un problema tècnic, és un problema de dimensionament de la instal·lació, però jo crec que és molt fort que estiguem en aquesta situació en aquest moment, sobretot perquè doncs això té un impacte directe en el dia a dia de l'alumnat, doncs que estan acostumats a un servei de menjador d'alta qualitat, si el menjador del Morelló i de l'escola La Closa doncs es caracteritza per una cosa, és uns professionals que fan la feina superbé i que donen una qualitat com pocs centres de l'Alt Pirineu tenen, no? Llavors cauren els menjars freds i el més trist, no tindre una data, perquè s'està parlant fins i tot d'un mes, sense solució, trobo que és gravíssim.
0: L'alcalde Esterri d'Àneu i vicepresident del Consell, Pere Ticó, s'ha afegit a les crítiques per manca de previsió i ha assegurat que no hi ha horitzó clar sobre quan es restablirà el gas, apuntant que hi havia alternatives que no s'han explorat prou. El Consell ha insistit que la manca de planificació no hauria de recaure ni sobre les famílies ni sobre les arques comarcals. Andorra ha començat el seu curs escolar aquest dimecres, dia 9 de setembre, el dia després de la Diada de Meritxell. El govern andorrà ha comunicat que enguany el Principat compta amb 10.940 alumnes, la majoria dels quals, 4.334, corresponen al sistema educatiu andorrà. La resta reparteixen entre els 3.161 que estan inscrits al sistema espanyol i gairebé amb la mateixa quantitat, 3.149 al sistema francès. De la seva banda, l'escola britànica existent al país sense tres classes amb 296 alumnes. Segons l'executiu, les xifres provisionals d'aquest inici de curs en reflecteixen una estructura educativa estable i equilibrada, amb una presència consolidada dels tres sistemes educatius que conviuen al país. El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha destacat que aquest curs en dona continuïtat a actuacions estratègiques per continuar millorant la qualitat educativa i adaptar el sistema educatiu als reptes pedagògics, tecnològics, socials i ambientals de la societat actual. Sobre les novetats d'aquest curs, el ministeri ha explicat que continuarà desplegant el Pla Integral per al bon ús de la tecnologia en l'àmbit educatiu, amb l'objectiu de promoure un ús responsable, equilibrat i pedagògicament adequat de les eines digitals. El pla situa la tecnologia al servei dels aprenentatges i del benestar de l'alumnat, vetllant perquè la seva incorporació als centres educatius respongui sempre a criteris educatius i de desenvolupament saludable. Les barques han tornat aquest estiu a l'estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament ja mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació que ha de permetre per primera vegada navegar-hi també a l'hivern, si les condicions climatològiques ho permeten, amb seguretat. Es tracta d'un dels reclams turístics més coneguts de la capital cerdana, que atrau tant públic francès com visitants de la resta de Catalunya i especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ha tornat a funcionar de dilluns a diumenge d'11 a 2 i de 4 a 8 a càrrec de l'empresa cerdana Cercle d'Aventura. Hi ha un preu de 5 euros la mitja hora, 2 euros per als menors de 6 anys almenys, fins a mitjan de setembre. El primer concurs havia quedat desert perquè les empreses candidates no van completar correctament la documentació i el consistori va haver de repetir el procés. L'adjudicació actual, però, és provisional, ja que el contracte del barc del parc Scherberg, al costat del llac, també vens aquest mes de setembre i el consistori vol licitar conjuntament amb dos serveis perquè una mateixa empresa els gestioni. La primera tinenta d'alcalde, Mercè Carbó, defineix l'estany com a l'emblema de Puigcerdà i explica a la CNE que dinamitzar-ho és un objectiu prioritari de l'Ajuntament de Puigcerdà, que aquest estiu ha tingut en marxa les barques i l'activitat del Bibliollac i que aviat licitarà també el bar amb la voluntat d'ampliar l'espai amb un magatzem i incorporar-hi lavabos. Ens explica en aquest cas la responsable, Mercè Carbó.
3: Estem molt contents perquè realment és un servei que o sigui, és una marca de Puigcerdà, és l'emblema, les barques del llac, i no, ens interessava moltíssim i a més ens feia moltíssima il·lusió que tornessin a estar les barques en funcionament. I llavors hem tingut sort al Cercle d'Aventura.
0: Òscar Nicolau, treballador del Cercle d'Aventura, assenyala que els matins en rep sobretot públic francès, mentre que durant la resta del dia hi ha molta gent de Barcelona, especialment de Sant Cugat del Vallès.
4: La veritat és que els matins tenim molta gent francesa, tenim molts francesos que ens venen i una mica de tot, gent d'aquí, de Barcelona, sobretot de Sant Cugat, que aquí els agrada molt venir. Sí, jo et diria que el 50% és gent de Sant Cugat.
0: L'estany, d'origen medieval, es va construir al segle XIII com a reserva d'aigua i es va anar convertint en espai d'oci a partir de finals del segle XIX, amb un paper clau del parc Scherberg, impulsat pel llegat del filàntrop danès George Scherbeck. I pel que fa als esports, la Vertical Prat ha celebrat la seva quarta edició aquest cap de setmana passat a Fígols d'Organyà, tot coincidint amb la Festa Major del Poble, i ha comptat amb prop de 80 participants. La gran majoria van prendre part a la cursa vertical de 5,5 quilòmetres en què el guanyador masculí va ser el corredor i esquiador de muntanya Jordi Alís. L'atleta urgellenc del Cerdanya Ski Motim va aturar el crono en tot just 34 minuts i 16 segons, superant en 3 minuts i 40 segons el segon classificat i campió absolut de les darreres edicions del Cadí Circuit Fe, Jordi Gallego, del Camp Esquits, que va ser el vencedor de veterans amb 37.56. El podi masculí absolut el completava un altre veterà, Oriol Llessui, amb un temps de 39.13, seguit del primer de Masters 50, Sergi Cinca, de l'Irun with Leiva, amb 42.09, i del segon i el tercer de Senyors, Àlex Muñoz, del Sant Lòria, i Àlex Aubet. El primer júnior va ser Oriol Espar, de l'Atlètic Santa Fe, el primer de Xics, Eric Aliart, i en màsters 60, Josep Vidal. A la competició femenina, Lídia Pujals, de l'Endurance Lab Run a Run, va apuntar-se una nova victòria i, a més, va fer el tercer millor temps absolut d'aquesta Vertical Prat, 38 minuts i 42 segons. En segon lloc, ja més de 12 minuts de Pujals, va arribar Jana Martín amb 51.02, i el tercer lloc absolut femení va ser per a la guanyadora de Màster 60, Rafael Robert, del Ollu Racers, amb 54.13. La guanyadora veteranes va ser la vigent campiona del circuit fe, Berta Ribas, i el podi senyor el completava Marta Ramírez, de l'equip Les Figues de Fígols. En Màster 50, el millor temps el va fer Pilar Tugues, i en juniors, Noa Caubet. En la Vertical Prat manté l'opció de fer descens en parapent amb la cursa de paramuntanya. En aquesta modalitat, el guanyador va ser Miquel Gaig, amb un temps de 58.29, seguit de Carles Campi, del Club Parapent Pirenaic, segon, i guanyador de veterans, Guillem García Sala, tercer, Ben Emson, quart, i Jacob Windsor, cinquè. Un quart i 3 minuts de 8, les 7 i 18 minuts. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Tota la informació a la nostra web, a radioseu.cat, també als perfils de Ràdio Seu a X, Facebook i Instagram.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Pilota de Santa Justa cap a Watanabe. El japonès la juga per Mika Marmol. Mika Marmol fa una passada a l'espai per Nacho Ferri. Per mi, fora de joc clar. Tot i així, continua l'acció. Se li escapa la pilota a Joan Garcia, que ha rebut una trompada de Nacho Ferri. L'acció està anul·lada per fora de joc, que jo crec que el mateix Nacho Ferri era conscient des del primer moment de la seva posició.
1: Joan Garcia es queixava d'un cop a la cara, que ha quedat estès dins de l'àrea, i ara entra Nacho Ferri i Christensen, que l'han ajudat a posar-se dret.
2: És la típica acció que al fora de joc sembla tan clar que l'assistent hauria de prendre una mica de risc i fer la seva feina, perquè té tot el cos endavant, i a més la inèrcia de la desmarcada encara fa més clara la posició.
0: I el que ha passat és que Nacho Ferri anava decidit a xutar, Joan Garcia també anava a mig gas, i al final han acabat topant, s'ha endut la pitjor part Joan Garcia, tot i que sembla recuperat, oi, Mireia?
1: Sí, sí, al 100%.
3: I a la llotja veig que la gent comença a demanar mantes. Ja no plou, però la gent, clar...
1: Ara, no fa fresqueta.
2: Ara, bufa una mica de vent,
3: no? Això ha baixat una mica la temperatura, però una mica, però la gent a la llotja, doncs, demana aquestes mantetes.
4: Les experiències de CaixaBank, Bernat.
0: Pilota per Lamine Yamal, que en vol viure una. Trepitja la pilota davant Mika Marmol. Encara Lamine, encara la pilota per Lamine, la deixava per Koundé, molt pressionat. Ha acabat perdent-la, ha recuperat Luciano Valente, l'allunya al porter, l'envia directament fora del camp.
4: Si ets client de CaixaBank, pots viure experiències exclusives del món de l'esport, a més d'accedir a sortejos, prevendes, entrades i descomptes. Busques a @experiencecaixabank a les xarxes, perquè si vius una experience, mai no l'oblides. Ha baixat el partit en aquesta segona part, el Barça guanya per 2-0, els gols de Rafinha el 2 i Adeyemi el 21, s'ha vist superior, ha vist el partit controlat i espera una com aquesta.
0: Pilota per Rafinha, Rafinha la rep entre dins d'àrea, xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Rafinha marca un altre. Rafinha, que t'engreixaràs a base de fer tants gols. Que bé li ha marcat la desmarcada. No era fora de joc. Ha sabut trencar perfectament la línia defensiva del Feyenoord. Ha rebut la passada, ha encarat el porter, ha afusellat i marca el tercer de la tarda pel Barça. El segon del compte particular d'un Rafinha en estat de gràcia. Quin davanter centre hem descobert, Hansi. Quin davanter centre has descobert, senyor Flick. Marca Rafinha el tercer de la tarda, el seu segon golet, Barça 3, Feyenoord 0.
4: Flick el tenia al cap, com diu el Bernat, i mai un entrenador ha pogut encaixar millor. Una imaginació, una fantasia amb la realitat. Rafinha fent de nou, però de nou de veritat, no de fals nou, sinó que ve a rebre la pilota, s'ofereix, els centrals venen darrere d'ell, i de cop i volta veu un espai entre tots dos i una escletxa, com qui condueix és Pedri, no necessita dir-li res a Pedri, simplement canviar de direcció, ràpidament, i canviar de ritme, per anar entre els dos centrals, i la passada de Pedri ja el posa en avantatge per ell poder fer un control i rematar amb aquesta finalització que té, tan efectiva, tan quirúrgica, en un xut creuat. Rafinha fa el segon avui del brasiler, el màxim golejador del Barça en aquest inici de temporada. Ja en són 8, Laura?
3: Sí.
4: 8 gols aquest inici de temporada.
5: En 5 partits.
0: Compte pilota pel Feyenoord. Joan Garcia salva la primera, però no pot amb la segona. Marca el Feyenoord. El gol que de moment escurça distàncies. L'ha fet, si no he vist malament, Targalín, agafant un refús després d'una primera aturada molt de mèrit de Joan Garcia, però no hi ha hagut cap company de Joan Garcia que hagi pogut allunyar aquesta pilota.
4: Una mica passiva la defensa del Barça.
0: I el jugador del Feyenoord, ja em confirmareu si és Targalín, ha acabat empenyent la pilota per fer el 3-1. Afortunadament el Barça havia fet el tercer, feia res, un minutet, i ara el Feyenoord escurça distàncies.
4: Ara volen revisar si en la primera passada
5: no,
4: hi havia un
5: no
4: saio.
5: No.
4: Doncs l'àrbitre està revisant el VAR encara. Qui rep la primera acció, la primera passada en profunditat?
5: Ara ho mirem, Targalín.
4: Targalín, i aleshores toca a Joan Garcia, i qui ve a la segona jugada, Marc?
6: El 19.
4: El 19.
5: Ferri.
6: El bon Nacho Ferri.
5: El davanter.
4: Ferri. Sí. Per tant, el gol és de Ferri després de l'intent de Targalín, que esquiva l'espai.
5: Et dic una cosa.
4: Encara revisa el VAR, eh?
6: o sigui, seria el fora de joc.
2: Potser revisa un possible toc de Targalín sobre Joan Garcia, que va a la desesperada a intentar refusar la pilota i diria que té marge per intentar blocar-la, perquè...

0: Jacqueline no la té prou controlada i en aquell moment, si s'atreveix a intentar el bloqueig i no pas el refús a ras de gespa, és seva la pilota.
1: L'escena és molt bona perquè l'àrbitre, atenció, anul·la el gol, diu que hi havia fora de joc.
2: Fora de joc a Targalín.
1: No. Diu que hi havia fora de joc.
3: No, a Targalín no, abans, potser sí, a l'inici de la jugada, però a Targalín no.
2: Mira, se'n va a la banda dreta del Barça, defensiva.
3: Sí, a l'inici, ara t'ho estic treure.
2: Què és, el passador? El passador de Targalín o qui és?
3: No sé si el passador de Targalín o el que li passa...
2: El passador de Targalín.
3: Sí, exacte.
2: Si la pilota va fora, sí, torna és... dintre i a la passada central.
3: Sí, és... Ara no sé...
4: Azigil, no és?
3: El 8, sí.
4: Azigil, sí, que està a l'esquerra i ja estava avançant.
3: És el que li passa al capità, que és qui fa la passada de Targalín.
2: O sigui, Azigil és qui rep en orsai, juga amb Valente.
3: Exacte.
2: Valente és qui filtra la pilota a Targalín i, per tant, el fora de joc és d'una acció bastant anterior. És però, clar, però aquest fora de joc?
0: És un cas ajustadíssim amb Christensen. Vull veure el ninotet.
1: Clar, i aquí hi ha màquines, que ho decideixen.
4: 9 segons abans del gol.
2: A la Lliga hi ha el xip, aquí què hi ha?
1: Sí, jo crec que també hi ha xip perquè com a mínim les pilotes estan col·locades amb els mateixos suports. Compta pilota en profunditat pel Barça, la té Rafinha, li ha quedat enrere, llàstima, venia Dani Olmo o Pedri, venia Pedri directe per la banda dreta, hagués pogut rebre la pilota.
2: Aquest fora de joc com el d'Espí l'altre dia al camp del Betis, oi?
1: Sí.
0: O el de... Quin va ser? El gol de Lamine? Bé, al final va ser clar, tot i que no ho semblava, el possible 0-2 a Mestalla.
1: Hi ha canvis, de moment comença el Feyenoord.
2: Em referia al d'Espí perquè és també d'una jugada molt anterior a la rematada, això em referia.
5: Comencem amb els del Feyenoord, marxa el dorsal 19, Nacho Ferri, entra el dorsal 49, Shaquille Van Persie, el fill de Robin Van Persie.
2: Home, un cognom il·lustre el de Shaquille. La temporada passada Van Persie entrenava al Feyenoord, el pare, no, Robin? Era l'entrenador del Feyenoord la temporada passada. Shaquille va néixer a Londres, a l'etapa de Robin a l'Arsenal.
5: Sí, senyor.
2: I un jugador que encara no ha triat si vol jugar amb la selecció neerlandesa o amb el Marroc. Haurà de convèncer el Xavi.
1: Canvis al Barça.
5: Aplaudiments. I crits de Pedri. Marxa el dorsal 8 del Barça, també marxa Adeyemi. Amb el 14 entren Bernal i Gordon.
2: Doncs Marc Bernal el veurem a la segona alçada. Bé, ara veurem on juga, però la sensació és que es quedarà així en aquesta posició de Pedri i Gordon a la banda esquerra, per la banda cancel·lada.
0: Ricard, has dit que el fill de Van Persie ha de decidir si juga per als Països Baixos o per el
2: Això
0: Marroc.
2: És el que tenia entès jo.
0: Que deu tenir mare...
1: Anglaterra.
2: És mare marroquina.
0: Ah, mare marroquina.
1: I Anglaterra podria o no? Nascut a Londres.
2: Crec que ell va donar una entrevista, que és el que he pogut veure jo al juny d'aquest any, dient que ho triaria amb tranquil·litat. Ell ha jugat amb seleccions inferiors neerlandeses, però que no havia triat encara la selecció absoluta i que els seus pares li havien dit que triés amb el cor.
1: Compte que hi ha oportunitat pel Feyenoord fora de joc. Aquest no el tinc tan clar, i l'han xiulat ràpidament. Aquest just abans que la pilota arribi des de Luciano Valente.
2: I he pensat que Xavi és segurament la persona que el podria convèncer si és un jugador amb prou futur, com amb 19 anys, de debutar amb la selecció orange.
1: El cognom pesa. Jo recordo a Robin Van Persie, excepcional jugador, que un dia al Camp Nou el van expulsar d'una forma una mica... una mica peculiar.
0: És el dia del 3-1 de Mascherano.
1: Per allunyar una pilota, li va entrar una segona groga.
2: Això quina Champions és?
0: La que guanya el Barça Wembley.
1: El 2011.
2: El 2011.
1: I vaig ser testimoni d'una esbroncada, d'una baralla entre l'entrenador de l'Arsenal, Arsène Wenger, i l'àrbitre del partit, que era un suís, que és l'actual cap dels àrbitres de la UEFA, Rossetti. Buah, uns crits al túnel de vestidors, perquè jo estava a TV3, teníem accés a aquella zona... En francès estaven dient de tot.
5: Doncs Robin Van Persie aquí al Camp Nou. També. Estava fent fotos amb alguns aficionats.
2: Una llegenda del Feyenoord, per cert, el pare també.
0: Ens han ensenyat el fora de joc, Marc, de gol anat al Feyenoord. I és...
3: Com el de Lamine.
0: Ens hem de creure, sí.
3: Sí, deixem-ho com el de Lamine.
2: No?
1: Pilota en atac del Feyenoord. Zichel l'envia cap a la punta d'atac. Ha tallat Koundé.
2: Ara bé, el Barça la segona part es connecta i es desconnecta, sí. I la sensació és que el Feyenoord pot fer algun gol perquè com a mínim està més concentrat, està sent més constant.
1: Sí.
2: Marc Bernal es queda aquesta segona alçada on juga Pedri per davant una miqueta de Rodri, i avui potser veiem Rodri ja completant 90 minuts.
1: Juga la pilota Cubarsí, l'envia per Koundé. 20 minuts de la segona meitat. El públic content. Jo crec que el gol anul·lat al Feyenoord ha acabat d'esperonar
5: sí.
1: La gent.
5: Tot i que el públic havia començat a animar també l'equip perquè detectava aquell moment una mica més baix, però també s'havien animat els del Feyenoord i per tant ara doncs, s'han de dir.
2: Què fa l'Stuttgart?
4: Segueix igual, l'Stuttgart 3, Viking 1.
2: Per tant, el Barça és líder, eh?
6: Sí.
1: Què digueu convençuda?
4: És líder.
6: Amb una diferència de 3 gols. No, és que estava mirant, que estava recuperant el vídeo de la xilena que sí que va aconseguir fer Messi amb el PSG la temporada 22-23, el cinquè gol d'un 0-5 contra el Clermont i va fer una xilena.
2: Ah, sí, que sí que el té el gol de xilena.
4: No és gaire estètica, és a dir, no és d'aquelles que s'eleva...
6: Controla primer amb el pit
1: i... No és Rivaldo.
2: No és acrobàtica.
4: No. Exacte, no és superacrobàtica.
6: Però és una xilena.
4: És una xilena.
6: Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. Doncs mira, m'havia escapat a mi aquest.
5: Ho té tot, Messi. Sí,
1: no, li falta el gol olímpic, el gol de corna.
7: L'havia buscat el Barça, sí.
2: El dia de l'homenatge que vingui aquí, jo abans de començar el partit, jo faria una exhibició que donar-li 3 pilotes perquè el pugui fer.
1: Estarem vius, no?
2: Tres
1: podrem viure.
7: Farà les 3, eh? Ho saps, no?
2: Eh?
7: Que farà les 3.
2: Home, segur. Els reptes...
1: Que dic, que ho veurem, això, nosaltres, eh?
2: Bé, jo vaig fer una proposta, es continua amb la línia de la meva proposta.
1: Té la pilota Gordon, la toca cap a Cancelo. 3-0 guanya el Barça, 2 de Rafinha, 1 de Adeyemi. Pilota per Rodri, Rodri per Gordon. Gordon xuta! La pilota se'n va una mica molt...
2: Xutat fort?
1: Desviada.
2: Jo vull un gol de Gordon.
5: Una mica, jo també, Ricard. Jo també el gol. I un golaç.
2: Ja posats, eh?
5: Sí.
2: Però sí,
5: ara
2: sí.
5: Has xutat més fort, ara. Sí,
2: però sí. M'agradaria que el fes perquè donaria sentit a aquesta inici de temporada.
7: Arrodoniria, no?, l'estrena de Gordon en aquest primer tram.
5: Home, i tu imagina't el Camp Nou. No li sorra, que no, un gol de Gordon.
2: Clar, no li deixaria aquesta signatura pendent que encara té.
1: Ara no ha pogut controlar una pilota de Bernal, amb una acció, intentava deixar-la d'esperó. Juga enrere Van Houten. Van Houten cap al porter Ernst, i aquest a l'esquerra per Watanabe, el central japonès, que avança, creua la divisòria fent-li la passada a Luciano Valente. Busca la passada a l'espai, atenció a la TV, el fill de Van Persie, la pilota li queda enrere. No ha pogut superar la pressió de Cubarsí, de Cancelo, hi havia fora de joc, en tot cas, de Shaquille Van Persie.
5: Sempre hi ha un moment a la segona part que el públic del Camp Nou se'n doncs, recorda del Madrid i comença a votar.
4: I a tot això, les pilotes de la Champions no porten xip.
1: No porten xip, eh?
4: No.
7: I què ho faran amb les càmeres, no? Amb el sistema de càmeres?
4: Sí, com fins ara.
2: El semiautomàtic
4: anterior. Aquest que recrea, exacte.
1: El que porta el xip o sensor a la Lliga Espanyola és que et clava exactament el moment en què ha tocat la pilota.
4: El punt d'impacte.
7: És important, exacte. No? O sigui, no sí, queda sí, a mans
1: perquè allà es congela la imatge, clar. I allà és quan tens la posició real del jugador que està o no en fora de joc.
2: La Lliga va per davant de la UEFA amb això?
1: És que...
4: Perquè és de proves, això.
1: Sí,
4: s'està implementant.
1: Sí, sí. A l'arbitratge hi ha coses aquest any una mica estranyes, eh? Llocs on es fan unes normes i en d'altres no, com allò del porter quan es lesiona, de treure un jugador de camp. La pilota la juga Rodri, 3-0, guanya el Barça, 23 de la segona meitat.
2: Carles, avui Rafinha no ha participat gaire, no? No ha estat dels partits més proactius, no?
7: La primera part sí, eh?
2: Sí, eh?
7: La primera part té 27 intervencions.
2: Ah,
7: que això ja sobrepassa el tema dels nous. Ara, en aquesta segona part, n'ha fet 13.
2: És que volia veure si estava fent un partit clàssic de nou, que no apareix gaire, però que apareix dues vegades per sentència.
7: Però perquè ell canvia, perquè ell ve a buscar moltes pilotes a baix, que els altres nous clàssics no feien.
2: Sí, sí.
7: En Pedri sí que s'entenen Rafinha fent de nou, perquè
1: l'anim cap a Rafinha cap a Olmo a l'interior, prova de xutar, rebota el cos d'un jugador del Feyenoord, reclama alguna cosa a Olmo, no sé si mans. i recupera la pilota Cubarsí per deixar-la enrere cap a Joan García.
2: És que aquest moviment de venir a rebre que dius, Carles, és el que enganya els centrals quan en el tercer gol després canvia de direcció i enfila porteria entre tots dos, ja, perquè ja venen amb ell perquè saben que ve a rebre aquí, i aquí és on aleshores aprofita fer veure, fintar que vens a rebre per marxar.
7: És que Sant Gés que està 2 metres per davant de la línia que marquen els laterals, per tant això li permet que la pilota corri i que ell tingui capacitat d'esprint per arribar a l'àrea.
1: Arriba la pilota Bernal, llàstima, no ha pogut fer bé el control, queda morta, i arriba Gordon, tampoc ha aconseguit tallar-la ret, i atenció a la falta de Bernal, s'ha fet jo més mal que, Bernal sí, que ret.
2: Jo crec que s'ha descontrolat una mica amb la relliscada de la gespa, perquè ha deixat anar una llesca una mica fora de context i s'ha fet mal, vull dir que no estava preparat per l'impacte.
1: Es prepara un altre canvi al Barça.
5: Fermín, que ara s'abraça amb Flick, ja està a punt el quart àrbitre per ensenyar la pissarra, on marxarà el vigolejador. Sí, marxarà Rafinha, entra Fermín en el seu lloc.
2: Veurem si per jugada fals nou o si és Dani Olmo el fals nou, el brasiler descans, eh? Rafinha aquests canvis després d'haver fet 2 gols, va sumant gols i, sí, i minuts de descans, eh?
1: Sí. Se'n va Rafinha amb aquesta ovació.
6: Aplaudeix el públic dret, acomiadant Rafinha, que també retorna els aplaudiments.
5: També fa canvis al Feyenoord, marxen Van Houten i Hash Musa, entren Gonzalo Borges i Sam Steyn. Dorsal 11 i dorsal 14.
2: Gonzalo Borges serà el jugador banda dreta ara. I com es diu el 14?
1: Steyn.
2: Que serà la mitja punta, no?
1: Mireia, a veure si descobreixes qui llueix el braçalet de capità ara mateix.
6: Home, un que l'estrena.
1: Sí. Jo no l'havia vist
6: jovenet,
1: mai.
6: Jovenet, molt jove per ser capità. Lamine Yamal.
2: És el primer dia?
5: Ostres, saps que no l'estic veient?
6: Sí. Ara el veig! Sí, sí.
5: Vale, gràcies. No l'estava veient. Me l'estava amagant el braçal.
1: És un dels 5 capitans, però al camp qui més hi ha? Hi ha...
3: Ningú.
6: Clar, això és ell. De fet, Rafinha, quan s'ha tret el braçal, estava mirant perquè, clar, Pedri no hi era, De Jong tampoc, Eric tampoc, i llavors ha dit, doncs, Lamine.
2: Uh-huh. Amb els canvis del Feyenoord, Zihil ha tornat a la posició de doble pivot, Steiner serà el mitja punta, per darrere de Shaquille Van Persie, al Barça Dani Olmo és el fals nou i Fermín el mitja punta.
1: No sé si hi havia hagut algun capità del Barça amb 19 anys, eh?
6: Tan jove, ho mirem.
3: Un excapità és Araujo, avui és titular en aquest Liverpool Atlètic de Madrid que juga d'aquí una estona, a partir de les 9. També ho és Julián. Serà la primera titularitat després de tot
2: el... Araujo com a lateral dret?
3: Sí.
1: Té la pilota al Barça, que guanya 3-0, minut 27 de la segona.
2: El Liverpool està jugant de lateral dret, Araujo.
3: Sí.
2: Està costant tenir minuts com a central.
1: Ha caigut a terra ara Fermín en un intent de lluitar per una pilota... Apareix el tall Cubarsí, la recupera, la juga per Koundé, Koundé l'envia per Fermín, la passada l'aconsegueix salvar Olmo, l'envia novament per Fermín, que ha sortit amb ganes, la juga cap a Gordon, el seu bessó de cabell, la toca Gordon novament per Fermín carrega, xuta, Fermín, obliga el porter a enviar la pilota a corna, ha sortit despert Fermín, de fet és que no ha dormit encara des del dia de València, i ha sortit i ha xutat i gairebé fa el quart del Barça, corna favorable al Barça.
3: El quart primer de la segona.
2: Canvi de ritme està assegurat en Fermín, ja ho sabíem, ha provat el xut des de la frontal, enroscat, verinós, ha estat bé Ernst d'ara enviar corna a la pilota.
7: Quants xuts ha fet el Barça des de fora de l'àrea?
1: Mira, potser en prova un altre, perquè la torna a tenir Fermín, xuta Fermín, la pilota la bloca ara Watanabe al mig de la defensa.
2: Avui... Doncs uns quants, eh? Mira, el de Fermín...
1: Amb l'exterior del peu Cancelo l'envia, massa passada, massa llarga.
2: El de Fermín, el gol de Dejemi... Una altra de Dejemi a la segona part, oi?
1: Una de Koundé, la primera, molt desviada.
2: Una altra de Cancelo, també. Una de Dani Olmo, també, a la primera.
1: Una de Gordon, també molt desviada.
7: Lamine Yamal, aquella que sí, ha marxat per poc amb la rosca.
6: Que Lamine sí que és el capità més jove de la història del Barça.
1: Sí, eh?
6: Sí. I el segon? Bojan.
2: O sigui, són els primers minuts, de Lamine Yamal com a capità?
6: Sí.
1: Sí, perquè, clar, va estrenar la condició capital el diumenge passat. I, per tant, avui ja és el primer dia que llueix aquest braçalet. I Bojan quants anys tenia?
6: 20 anys i 56 dies.
1: 20 anys, molt bé. Doncs Lamine Yamal al capità, el Barça guanya 3-0 i el dia que el xutaburrisme s'ha imposat al Camp Nou, eh?
2: Sí, sí, és en perill.
1: Aquella reclamació, des de la tribuna clàssica del Camp Nou.
6: Tribuna i de Bernat Soler.
1: Xuta, burro! M'han dit amb tot l'efecte del món i com a concepte, diríem, general de quan l'aficionat es posa nerviós i vol que el seu jugador...
2: Fernando Polo també és un...
1: Intenti, un gol xutant ja.
2: És un especialista en demanar aquest xut exterior, eh? Un xut que feia molt d'eco.
1: Pilota que juga Luciano Valente a la banda esquerra. La té el Feyenoord, ha tallat Fermín, però no recupera la pilota. Compte a l'interior de l'àrea, la pot controlar el Feyenoord. Es llença Joan Garcia, que com a mínim ha espantat el davanter del Feyenoord i finalment hi havia fora de joc. Joan Garcia, les que no atura, evita que li, fins i tot li xutin. En aquest cas, però... l'acció ha estat anul·lada per fora de joc.
2: No estàs als fer podis, és superar-se en cada esglaó. CaixaBank amb l'esport sempre a 30 de la segona part. El Barça guanya per 3-0. Ja fa una bona estona la segona part que el Barça ha regulat molt els esforços després d'haver sentenciat el partit a la primera part. Dos de Rafinha, un de Adeyemi.
1: La pilota la juga el Barça. Atenció, la té Gordon. Gordon intentava saltar Fermín per no estorbar-lo. Ha caigut a terra Olmo i a falta. Falta la frontal favorable al Barça i compte que aquesta em saga li toca a la Lamine.
2: Sí, perquè no hi ha Rafinha més.
1: Hi ha Olmo per això, que és bon, més bona per un esquerrà.
2: Sí, i Olmo ja...
1: Bé, està
2: ja...
1: molt centrada, eh? Mira sí. On ha posat el senyal.
7: Però la tanca l'altre dia.
2: Olmo ja, sí. ja va gastar la bala.
1: Va gastar el seu torn Olmo, va gastar Rafinha, que ara ja no hi és.
7: I si la Lamine estrena el braçal de capità amb gol.
8: La Lamine és el capità, eh? Ho dius, no? Van a ell.
2: Home, tot el mateix dia. La primera falta, la primera braçaleta de capità.
6: Sent Lamine, li pot passar tot el mateix dia, sí, sí.
1: 31 minuts de la segona meitat. El Barça guanya 3-0 al Feyenoord. És el primer partit de la Champions de la temporada 26-27. La falta és perillosa, amb la pilota a l'interior de la mitja lluna de l'àrea, al costat de la pilota. Olmo i Lamine Yamal. Lamine Yamal avui estrenant braçalet de capità. Atenció, Lamine Yamal cap a la pilota, cap a esquerra. Xuta, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Havia de ser gol, havia de ser gol, havia de ser gol. Perquè els jugadors assenyalats, els éssers escollits, fan aquestes coses. El dia que estrena braçalet de capità, amb només 19 anys, el capità més jove de la història del Barça, Lamine Yamal, amb la cama esquerra, pica una falta. Una falta que tant i tant ens costa marcar i acaba transformant el quart del partit. Marca Lamine Yamal, estrena braçalet, amb l'esquerra, xuta la falta, supera el porter, s'abraça amb Rafinha a la banqueta i Lamine Yamal, que ja pot dir que a més de tot el que ha aconseguit, marca gols de falta amb el Barça, del qual a vegades és el jugador que fa de capità. 32 minuts de la segona meitat, gol de Lamine Yamal, havia de ser gol, Barça 4, Feyenoord 0.
2: I vés a saber si és el primer de molts perquè es converteixi en un especialista que tingui ara més autoritat. Per on passa la pilota?
7: Entre mi camar molt.
2: Sobre la barrera.
7: I Guatana, a veure si és un error de la barrera. Si ha tingut sort aquí de mi perquè anava a la tanca, clarament. S'han obert entre dos jugadors, entre Mica Mármol i Watanabe, i per allà ha passat la pilota.
2: El porter no pot fer res, clar, perquè és el pal de la barrera, clarament. Sí,
4: sí. Watanabe surten moltes fotos dels gols.
7: L'1-0, sí, sí.
4: El de Rafinha també, perquè és el defensa que està a la menja.
2: També, és veritat. Però tu creus que el xutador aquí pot imaginar que surt a la barrera? No, és una mala execució. Això
7: va fer Ronaldinho un dia, però per sota, allò que s'aixeca, abans de l'era del cocodril, de l'home cocodril.
2: Sí, sí, sí, jo recordo, però clar, aquí no pots imaginar que els dos s'obriran.
7: No crec, vaja.
5: El gol de Lamine ha estat el cinquè que ha fet des que ha començat la temporada i ho ha anat a celebrar amb Rafinha cap a la banqueta i tothom hi ha anat cap allà, abraçades de tot l'equip i també felicitació de Flick cap a Lamine Yamal.
2: Què deu haver-hi abans d'aquesta abraçada a Lamine Yamal Rafinha? Perquè sí. Vingui a veure alguna conversa?
6: Sí, perquè
2: conversa?
6: A més, de seguida ha pensat en ell. No sí. És allò de vaig a celebrar per fer la típica celebració amb Rafinha.
1: Potser n'ha estat assajant faltes als entrenaments.
6: Alguna cosa,
2: sí, alguna cosa pot
6: Rafinha a vegades explica, que li havia dit que tu marcaràs el segon, no? A vegades sí. Explica que ell diu coses coses així per
1: quina passada de Fermín buscant a Dani Olmo, se l'endú Olmo, compte que està sol Gordon, ja no ho està tan sol, la deixa per algun company, el company és Bernal, xuta Bernal, frena la defensa, recupera la pilota al Barça, és trepidant, això és trepidant, no hi ha temps de respirar, de parlar, no hi ha temps d'analitzar, no hi ha temps per la reflexió, Ricard.
2: Ara ha arribat Fermín per donar-nos aquest canvi de ritme a la segona part, que molt interessant aquesta connexió Fermín-Dani Olmo a l'espai, i com Dani Olmo ha reciclat la jugada, Gordon li ha donat continuïtat al xut de Marc Bernal amb la dreta, ha quedat a mig camí, no ha pogut rematar amb la seva cama preferida. El Barça ha tingut un altre canvi de ritme, hi ha hagut una altra tramuntanada, ha aparegut al Camp Nou per fer el quart gol i per jugar aquests últims minuts, tot i que hi haurà els últims canvis encara, Mireia.
5: Es preparen Gavi i Gabriel Jesús.
3: Ha tornat a ser Watanabe qui li roba la pilota a Olmo.
1: Watanabe, el de la foto.
3: Sí.
1: Un japonès que surt a les fotos, no pas les fa.
6: Compte que Gavi t'ho havia posat fàcil perquè s'havia tenyit de diríem, rosa, fúcsia, però clar, el color va marxant i va quedant ros també.
1: Sí, va quedant de colorat.
6: Sí.
1: Què anava a dir? Enric, haurà el cinquè, doncs, o no? Farem maneta o no farem maneta?
6: Sí, Gordon, no? A veure, avui no el veig tan com els altres dies.
9: Que per Gordon. Cert, de les últimes set faltes directes de la frontal, el Barça ha marcat 3 gols,
2: Home, hem crescut molt,
9: Sí. 3 de les últimes 7.
2: A veure això. Quines són aquestes?
9: La d'avui de Lamine, aquesta temporada hi havia hagut 4 intents més, i la temporada passada vam acabar amb un gol de Rashford i de Rafinha.
7: El de Rashford seguit. De Madrid, quin golaç.
9: Sí.
1: Va, pilota, la controla el Feyenoord en atac. Gonçalo Borges intenta endur-se-la al portuguès, extrem dret. Aguanta davant Cancelo, fa la centrada, segon pal, la rematada, i ara sí que valdrà el gol de Stein.
7: Compte, perquè a l'inici de la jugada el mateix Stein estaven fora de joc,
5: Jo... El demana Gavi, el demana Flick, que estava bastant empipat perquè li deia al quart àrbitre que feia molta estona que hi havia hagut fora de joc.
1: A mi m'ha semblat claríssim. Jo, de fet, he fet el gest aquell d'aixecar la bandera i, de veritat, no ho faig mai, perquè l'he vist tan clar.
2: Tot i això, qui ho espera és Koundé, que s'ha adormit al segon pal amb una centrada des de l'altra banda, que no té ningú l'atenció per guanyar la posició, per saber que tenia un futbolista al darrere, ha deixat que la pilota passés per davant seu i que Stein la pogués atacar.
1: No sé si ho estan revisant, si no ho estan revisant. El Barça aprofitarà per fer canvis.
5: Marxa Dani Olmo, que era l'encarregat de plantar la pilota al centre central. Entrarà Gabriel Jesús en el seu lloc. L'últim canvi, marxa Rodri, que no completarà encara els 90 minuts. Entra Gavi.
2: Doncs Marc Bernal ara es queda amb la posició de mig centre i Gavi la segona alçada. Rodri, que té uns minutets de descans. I passem del fals nou a l'estrena de Gabriel Jesús al Camp Nou per jugar de nou.
1: Hi ha alguna imatge de l'acció que estàvem comentant que ens pugueu...
3: De moment no. Surt del seu propi camp el davanter del Feyenoord.
1: D'acord.
9: Per cert, hi ha un oient, el Toni Escudé, que ens corregeix i ens diu que Josep Samitier va ser capità també amb només 19 anys i sembla que més jove. Ho mirarem bé amb calma i sabrem si Lamine és el més jove o no de la història del Barça.
5: Hi ha un altre canvi per part del Feyenoord. L'últim marxa amb el dorsal 10, Valente, entre Tobias van den Elsalt.
1: Doncs el gol puja al marcador, 4-1, guanya el Barça després d'aquest gol que ha fet Stein, oi?
2: Sí, a centrada de Borges.
1: 4-1, guanya el Barça.
2: Encara som líders?
9: Sí.
1: Juga la pilota a Cubarsí.
9: Amb diferència de 3 gols, perquè l'Stuttgart continua guanyant 3-1 i la diferència és de 2 gols, com la del City d'ahir.
1: Lamine Yamal la deixa per Gabriel Jesús, que torna a rebre la pilota. És el debut de Gabriel Jesús al Camp Nou?
2: Sí. I un altre que ve amb ganes, Aviam si encara el Barça té alguna oportunitat de fer el cinquè i...
1: A mi els minutets de Mestalla...
2: Ara
1: que ens
2: hem acostumat als 5 gols.
1: Sí. Van agradar a mi els minutets de Mestalla de Gabriel Jesús. Va jugar poquet, però...
2: Gavi també feia dies que no hi jugava, oi?
5: Sí, perquè recordeu que va haver de ser substituït fa un parell de partits perquè es va espantar un cop al genoll dret. Van decidir que estigués una setmana fora dels terrenys de joc per recuperar-se bé. Avui torna Gavi.
1: La pilota la juga al Barça, la té Koundé, 4-1, minut 39 de la segona meitat. Fermín la juga enrere cap a Cubarsí, aquest amb Christensen.
2: El Feyenoord que la segona part ha endarrerit línies, eh? S'ha oblidat de l'un contra un, de la pressió de tot el camp de la primera part i s'ha recollit en un bloc defensiu.
1: La mínia mal penja la pilota, la rematada de Gabriel Jesús! Que fa Gabriel Jesús. Jesuset ha marcat el primer golet, el primer de Gabriel Jesús amb la samarreta del Barça. Esperem que en caiguin molts més, sortint des de la banqueta amb un rol al principi teòricament de secundari. Un altre brasiler, aquest amb el nou a l'esquena, que marca el seu primer gol rematant de cap la centrada de la mínia mal. 40 minuts de la segona meitat, el Barça torna a fer-ne 5. Aquest l'ha fet Gabriel Jesús. Gol del brasiler, Barça 5, Feyenoord 1.
2: Tot surt rodó perquè aquest és un gol de nou, que és el que ha fet Gabriel Jesús i el que ha vingut a fer. I per això ha vingut a defensar aquesta posició clàssica. La mínia mal fa una centrada diagonal enverinada, però guanya el duel, guanya el salt per pentinar la pilota amb molta habilitat, per enverinar la rematada al segon pal, imparable per Erns. És una molt bona rematada de davanter centre de Gabriel Jesús per tornar a fer el 5, el cinquè del Barça, com a Mestalla, com a Elx, com contra el Rayo. El Barça s'ha abonat al 5.
5: I Gabriel Jesús, que ha marxat cap al corna a celebrar el seu gol, s'ha posat la mà a l'orella per escoltar atentament com tothom que era aquí avui al Camp Nou celebrava aquest gol. I Flick, des de l'àrea tècnica, ha alçat els braços, la felicitat, somreia molt Flick, moltíssim. I quan ha tornat cap a dins de la banqueta, s'ha aturat a saludar a tothom amb la mà, content, molt, molt content el tècnic.
2: I ara recuperació defensiva de Gabriel Jesús.
1: Ha baixat fins a l'àrea per endur-se la pilota, jugar-la amb Joan Garcia, la rep Gabriel Jesús com si fos el lateral dret, rep una falta de Tobias van der Helschut, assenyalada per l'àrbitre.
2: Mira, mira quina connexió l'hi ha amb el Camp Nou, Gabriel Jesús, eh? Sí, també, eh? Com si fos Gordon.
10: A dos segons de que el Camp Nou ja canti Gabriel Jesús, perquè és que és el que falta.
5: És difícil de cantar, Gabriel Jesús.
0: El mèrit en el gol és que la pilota de la Mina és molt bona, perquè és tensa, però ell d'esquena porteria,
1: es demana,
0: a porteria pròpia, la pentina fantàstica.
2: És molt bona la rematada, oi?
0: Amb molta intenció, no diré que buscava posar-la allà al costat
2: del pal. Però d'un especialista de l'àrea.
0: Sí, sabia el que feia.
7: I sabia qui li demanava, perquè no és una pilota fàcil, perquè ell no té, diríem que té un defensor més alt que ell al darrere, i li diu a Lavín, posa-me'l aquí, i li posa.
2: Aviam si el ressuscitem.
1: Home, i tant.
10: I després del gol a la llotja...
1: Com Jesús.
10: Deco i Boyan es miraven, somreien, jo crec que Deco pensava, fins i tot aquest també en sortirà bé.
1: El de veritat, vull dir. Bueno, el de veritat, aquell.
0: Carismàtic.
1: Sí, sí. Jesuset ha marcat gol. Gabriel Jesús... 1,73 m, vaig dir que feia d'alçada?
5: Sí.
1: Pilota per Gavi. 42 de la segona meitat, 5 gols més pel Barça, que ens està sortint pràcticament a 5 per partit. Té la pilota Gabriel Jesús, l'envia per Lamine Yamal prova d'encarar rival, remena la pilota, supera, 1, 2, 3, 4, continua Lamine Yamal, xuta la vila posterior, atrapa el porter.
2: Quin espai s'ha fet, quin espai s'ha fet, perquè anava fent entremaliadures, però li aguantava el defensa de la trajectòria diagonal, al final ha frenat, ha sortit de la línia d'ajut al defensa, només li quedava el recurs de l'exterior, que l'ha provat, ha blocat Ernst.
4: 4,4 gols de mitjana, Bernat, en aquest inici.
1: 4,4. Llàstima del dia de l'Atlètic de Bilbao.
0: Però que és un miracle que
6: acabem quedant dos. 22 en 5 partits.
0: Va ser un miracle que aquest partit acabés amb només dos gols del Barça. Miracle d'Unai Simón.
1: Sí, sí.
4: Avui ha rematat menys, segurament, i n'has fet, tots. Potser es compensa.
1: Pilota que recupera el Feyenoord.
2: Però avui el Barça ha rematat bastant. Potser no han estat oportunitats clares, però ha buscat porteria moltes vegades des de posicions, des de la frontal, relativament còmodes.
7: 11 entre els 3 pals.
4: Déu-n'hi-do.
1: 11 entre els 3 pals i
2: hi ha un pal,
1: i fora?
2: No?
7: 6 fora i un al pal.
1: Home, són 18 xuts.
0: És una bona producció.
2: Sí. Jo crec que el partit del Barça és molt bo. El que passa és que estem veient exhibicions com la d'aquell dia d'Unai Simón o Mestalla i aquella superioritat, que clar, en la comparació surts perdent. Però vaja, molt bon partit del Barça.
1: Força que s'endú la pilota Zichel a la banda esquerra, la deixa enrere per banda xut. Pilota a l'interior de l'àrea, prova el xut. Borges, pilota que intenta recuperar la mitja volta. Quina aturada de Joan Garcia després de la rematada de Stein, tot i que...
0: Al principi de la jugada havia fet el joc.
1: Ha aixecat la bandera del sistema. Però
2: l'aturada
1: de pòster.
2: O sigui, que un altre experience per algú que ha vist el partit. Aquell dia que plovia tant, però com vam gaudir amb el gol de Gabriel Jesús, els dos de Rafinha. És el que té, si vols fer servir, gràcies a CaixaBank, un experience. Si ets client, tu també pots viure experiències exclusives del món de l'esport, a més d'accedir a sortejos, prevendes, entrades i descomptes. Busques @experiencecaixabank a les xarxes, perquè si vius una experience, mai no l'oblides. A Tarragona hi ha una altra experience.
11: I al final del primer partit de la Lliga Catalana de Bàsquet ha guanyat el Lleida 89-84 al Joventut, un partit en què havia començat dominant la penya, arribat a tenir 14 punts d'avantatge, però que mica en mica amb un bon ritme de partit, amb una gran defensa els jugadors de Gerard Encuentra s'han emportat la victòria, amb 3 jugadors a destacar, 2 dels nous d'aquest any, un Zach Perrin amb 13 punts, Magui Albas amb 14 i James Bateman amb 15 punts, els millors en el partit amb un La Provitola que ha debutat novament amb la segona etapa a la penya amb 15 punts. En definitiva, un bon espectacle amb un final molt ajustat. Finalment, victòria per al conjunt de Lleida 89-84. A les 9 comença el segon partit de la jornada entre l'Andorra i el Manresa.
2: Primera victòria per Lleida, primera derrota per la penya, el primer partit de la Lliga Catalana. L'Andorra-Manresa després, amb el Carles Vila i aquest ambientàs que hi ha a Tarragona, aquí al Camp Nou, el temps afegit ja.
5: 3 minuts s'han afegit.
1: Arribarem al 48, guanya el Barça 5-1. L'últim l'ha fet Gabriel Jesús. Toca la pilota Cancelo, enrere per Christensen. Un resultat que situarà el Barça líder a l'espera, evidentment, dels partits d'aquesta nit i dels que jugaran demà, perquè aquesta setmana es reparteixen els partits de Champions en aquesta primera jornada inaugural entre dimarts, dimecres i dijous.
4: I són important la diferència de gols, perquè l'última jornada ja sabeu que les combinacions sempre va de gols. Llavors l'àrbitre hauria d'haver afegit més temps.
1: Falta favorable al Barça, una falta al vèrtex a la punta dreta de l'atac blaugrana. Una falta bona per ser centrada, tot i que veig que al costat de la pilota s'hi torna a situar la Minya Mal. Una falta que li hem fet a Fermín, oi?
4: Sí.
1: Doncs picarà la Minya Mal. Creus que vol xutar?
0: No.
1: Directe, vull dir,
0: No ho crec. La penjarà, és molt lluny, és molt diagonal...
1: El que passa que és una posició que per un esquerrà és de bona...
0: Molt oberta, encarar. Bé, tot és possible.
1: Atenció, minut 47, la Minya Mal la cedeix cap a Gordon, que no sé si la se l'esperava a l'altre costat, la controla Gordon, la penja a l'interior de l'alt, el cop de cap de Gabriel Jesús fora.
2: Escolta'm, quin cap,
1: Sí.
2: Quin joc aeri, l'ha caçat el segon pal.
0: Bon
2: moviment de coll.
4: Aquella ha estat falta, potser, no?, per una empenta prèvia.
1: De Gabriel Jesús.
4: Sí. Bon, m'ho ha semblat, això el Marc, com ho ha vist.
1: Posa en joc la pilota al Feyenoord, pressiona Gabriel Jesús, pressiona Gordon, la treu Watanabe. Segons el nostre cronòmetre, arribem en aquests instants al minut 48, l'àrbitre mira el rellotge, xiula el final del partit. Final en aquesta primera jornada Champions, per seguir la tònica de l'arrencada de la temporada, el Barça sona els petards. Un parell de petards. Jo crec que un parell de petards
5: al
1: camp... Tres petards al Barça guanyat,
5: Sí.
1: Per als pescadors que hi ha al port de Barcelona, que sàpiguen com ha acabat el partit. Tres petards, però aquí n'hem vist 5 de petards, de trons, a més a més. Els 5 gols que ha fet el Barça, una vegada més 5 gols, per segellar aquest 5-1 davant del Feyenoord en la primera jornada de Champions, on, com dèiem, hem vist un Barça seguint la tònica de l'inici de la temporada. Un Barça huracà ordenat, un Barça de tramuntanada, un Barça implacable, un Barça de queixal afilat, un Barça insaciable i que no en té mai prou, amb un Rafinha que ja no és que s'hagi graut la posició de davanter centre, és que és un davanter centre des de tota la vida. Avui dos golets més per Rafinha, capità del Barça i golejador. Adeyemi ha fet un golaç amb la cama dreta que diuen que no és la bona, però que també la sap fer servir. Lamine Yamal, que avui estrenava braçalet de capità, 19 anys i amb el braçalet de capità amb la senyera al braç, ha fet un gol llançant una falta de forma directa. I Gabriel Jesús s'ha estrenat com a golejador blaugrana amb un gol també de cap, tot i la seva no excessiva alçada, al minut 39 de la segona meitat. Entremig, Stein havia fet el 4-1 momentani per un Feyenoord que no hi ha pogut fer res per frenar aquesta autèntica màquina de fer futbol ofensiu que és el Barça de Hansi Flick, que ens va dir, després de l'aturada, el mes d'octubre, veurem la millor versió. Doncs si aquella serà la millor, ja no me la vull ni imaginar. Haurem de posar-nos el pitet i estarem traient bava tota l'estona. De moment, felicitat en un dia que ha començat plujós, amb pluja d'aigua i que ha acabat amb pluja de gols. 5 més pel Barça, que situen l'equip blaugrana momentàniament com a líder d'aquesta fase Lliga de la Champions, tot i que això tot just acaba de començar i molts equips encara han de debutar. La gent feliç, els jugadors contents, Flick també satisfet. Aquest Barça va com una moto, això rutlla, i com diuen alguns, vols dir que no va massa bé, no? Vols dir que no és massa d'hora? Escolta'm, tot això que ja ho tenim avui, nova victòria del Barça, nova maneta del Barça, nova exhibició davant de tota Europa, Barça 5, Feyenoord 1.
12: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
5: Tot just ara comencen a marxar cap al túnel de vestidors els jugadors del Barça. Han sortit sobre la gespa els suplents i els que encara jugaven aquest tram final de partit. Rafinha, el protagonista. Moltes abraçades, moltes felicitacions. I ara mateix la CAT donant-li a Rafinha el premi de millor jugador d'aquest partit, que ara rep Rafinha, es fa la fotografia, encara segueixen marxant alguns jugadors del Barça, veig Abdelkarim, Gabriel Jesús, que mirava cap a la graderia, saludava gent, feia un cor amb una mà, enviava petons, deia, feia gestos, com volem dir, que després es veien, probablement ni té família o amics. Els jugadors del Feyenoord, en canvi, que tot just ara comencen a marxar cap al túnel de vestidors, han tingut un moment d'aplaudiments i d'agraïment cap a l'afició, els 3.000 aficionats que hi ha avui aquí al Camp Nou, que han aguantat el diluvi i han aguantat els gols del Barça. Ara ja sí que pràcticament no queda ningú a la gespa. Gordon, per part del Barça, amb el fisioterapeuta, i Rafinha, que serà l'encarregat de parlar pels mitjans de comunicació avui per Movistar.
16: Una goleada a la Champions en la que tenéis puestas tantas esperanzas esta temporada.
17: Bueno, la verdad es que creo que jugando delante de nuestra afición tenemos siempre que demostrar un perfecto fútbol o un casi perfecto fútbol, y bueno, con el apoyo de la afición todo va mucho más fácil, ¿no? Entonces creo que hemos estado muy bien, la verdad, desde el principio del partido controlamos bien el partido y las ocasiones que tuvimos pudimos marcar los goles. Entonces empezar así nos da mucha confianza.
16: Explícanos un poco cuál es la clave, porque nos lo estamos preguntando. No es normal ver a un equipo tan afinado en tan solo 5 partidos, y sobre todo viniendo de un Mundial con jugadores nuevos, con incorporaciones. Quiero decir, está dando un nivel que se podría ver, por ejemplo, en el top en marzo o en abril, en la recta final de la temporada.
17: Sí, bueno, la verdad es que una temporada tan larga como es, hay muchos altos y bajos, y bueno, empezar la temporada así obviamente nos da mucha confianza, y la idea es seguir así, intentar que los bajos sean mínimamente lo que podamos, y seguir haciendo buenos partidos, así es lo que queremos.
16: Seguir así supondría, no sé cuántos goles marcaste, porque la temporada pasada fueron 16 en Liga y Champions, llevas 5 partidos, acaba de empezar, ya llevas la mitad.
17: Bueno, estoy trabajando.
16: Más curiosidades. ¿Por qué viene Lamine? Le has puesto el brazalete de capitán. ¿Por qué viene a festejarlo contigo? Porque le habéis dicho que iba a marcar, que tenía una falta, su primera falta, por cierto, con el brazalete.
17: Sí, bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando, bueno, se está yendo así del partido porque las cosas no se están saliendo. Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol y para que no, para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar y yo salí muy contento por él y seguramente que él también lo necesitaba este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que, no, que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
16: Él decía ayer que estaba feliz, pero tú sabes y le conoces bien que si no marca no sonríe.
17: Sí, bueno, la verdad que sí, también depende del partido. Si uno siente que está haciendo un buen partido, mismo que no marque, creo que sale contento. Muchas veces me ha pasado a mí de no marcar, pero sentir por dentro que he hecho un buen partido, entonces salí contento también, pero obviamente nosotros como delantero queremos marcar siempre.
16: La última, el pase del último gol, del segundo, te lo da Pedri, que no es candidato al Balón de Oro, lo marcas tú, que tampoco eres candidato al Balón de Oro.
17: No, yo no hablo de esto. Yo hablo del Barcelona, que estamos haciendo una temporada espectacular.
16: Gracias, enhorabuena.
17: Gràcies.
0: Rafinha ha quedat fora de la llista de 30 finalistes de la Pilota d'Or. Segurament li fa mal, no en vol parlar, però està fent el rol de capità en aquests primers partits com a primer capità del Barça de manera fantàstica, ho ha demostrat, amb els ànims cap a Lamine i desvetllant la incògnita que ens havia quedat al final del tram final del partit quan Lamine ha anat a agrair-li alguna cosa després de fer el gol de falta. Rafinha ho ha explicat perfectament.
18: La TDT a Catalunya Ràdio.
19: Ei, perdona, una estrella.
20: Ei, una estrella.
19: Perdona, una estrella.
20: Una estrella.
19: Què? Un crit valent?
20: Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
21: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
22: Les dades del partit.
3: Rematades, Barça 19, 11 entre els 3 pals, Feyenoord 3, 2 entre els 3 pals. Faltes, Barça 10 amb una targeta groga, Feyenoord 12 amb una targeta groga. Corners, Barça 4, Feyenoord 1. Fora de joc, Barça 2, Feyenoord 8. Els gols esperats han estat de 1,63 pel Barça i 0,51 pel Feyenoord. Hem agat amb el 69% de possessió pel Barça, juguen un 56% del temps a camp del Feyenoord.
18: La TDT a Catalunya Ràdio.
23: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
24: Partits de la jornada.
3: Avui es juga la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. Aquest vespre hem conegut els dos primers resultats del dia. Al Camp Nou, el Barça ja és líder.
25: Barça 5, Feyenoord 1.
3: I al Neckar Stadion, l'Stuttgart és segon.
25: Stuttgart 3, Viking 1.
3: A les 9, a partir de les 9, 4 partits. A Anfield, Araujo serà lateral, Julián torna a ser titular.
25: Liverpool, Atlètic de Madrid.
3: Al Parc dels Prínceps juga Ferran d'inici al costat de Dembélé.
25: PSG, Slovan Bratislava.
3: El José Albalada s'enfronten dos rivals del Barça.
25: Sporting de Portugal, Galatasaray.
3: I el Diego Armando Maradona arriba al subcampió.
25: Nàpols, Arsenal.
18: La TDT.
25: Doncs hem rebut encara més opcions per no dir tramuntana. Ens diuen, segons el lloc, també es pot dir Versalles, Carcanet, Matafaves o Roncàs. Considerem el gol del Feyenoord com una desconnexió de Koundé? En Gabriel Jesús s'apunta també a la gran festa. I per últim ens diuen els culers, ens estem acostumant a cantar 5 gols per partit. Més enllà que és una autèntica passada, no podem negar que en els equips normals això no passa. Vivim una època daurada que il·lusiona i promet que duri molt. Força Barça.
18: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
26: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
18: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Albert Tom.
2: Que tinc la sensació que ara mateix tothom està connectat. O sigui, Flick té tots els jugadors connectats, no?
18: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
6: M'agrada. Tinc dubtes sobre...
7: No ho entenc.
8: Les conclusions del Ricard.
0: El Barça ha guanyat 5-1 al Feyenoord per obrir la Champions, una altra golejada de l'equip de Flick, que en 5 partits suma 22 gols, més de 4 gols per partit. El primer d'aquesta tarda ha arribat molt ràpid, al minut 3, i l'ha fet Rafinha després d'una gran acció individual. Adeyemi, amb un gran xut des de fora de l'àrea, encara la primera part ha fet el 2-0. Rafinha ha repetit fent el 3-0 ja a la segona, just abans que el canviessin, i quan l'han canviat ja s'ha dit el braçal de capità a Lamine, que l'ha estrenat amb un gol de falta directa. El Feyenoord ha fet el 4-1 aprofitant una desconnexió de Koundé, i Gabriel Jesús, que s'estrenava al Camp Nou, ha fet el 5-1 amb una bona pentinada amb el cap després d'una centrada tensa de Lamine. El Barça comença la Champions com ha començat aquesta temporada, arrasant i golejant. Ricard, què t'ha agradat?
9: Com Flick i Deco han resolt l'enigma del nou. El Barça ha tornat a mostrar la seguretat que han tingut Flick i Deco per traçar el rumb. Hem estat un estiu parlant de Julián Álvarez. Flick tenia al cap que Rafinha era un bon perfil, i no és un bon perfil, és un excel·lent perfil. És evident que no totes les temporades i tots els partits presenten els mateixos escenaris, però a Rafinha el veiem molt còmode, molt convençut d'aquesta posició. I ja ho he dit alguna vegada, em recorda la transició de Dembélé cap a aquesta zona, on ha marcat diferències, on a poc a poc s'ha anat sentint còmode i s'ha anat sentint més important, perquè el gol et fa important, et fa créixer la teva dimensió fins al punt de guanyar una pilota d'or. I Rafinha està seguint el mateix camí. El primer gol que fa és d'un jugador amb una confiança altíssima, el control, com frena i com acaba la jugada, però és que el segon és de moviment de nou intel·ligent, de fintar venir a rebre per anar entre centrals amb la complicitat de Pedri. Les seves ruptures tenen sentit, simplifica les seves rematades, flueix a l'hora de rematar, no se'l veu tens, sempre busca definicions i finalitzacions senzilles, ajustades a un pal, a vegades xut potent, a vegades una miqueta més col·locat, moltes vegades al primer toc, encara que avui no hagi estat el cas, perquè avui totes han nascut d'un control previ o fins i tot d'una conducció, com el cas del primer gol. I tot i que encara falta coses per polir, com per exemple que els companys de Rafinha entenguin quins moviments tenen, quins moviments té interioritzats el brasiler per la maniobra final de l'atac, per la finalització, per exemple, arribades a la línia de fons, si buscarà el primer pal o el segon, en quin moment, si quan traça la desmarcada es perfila per rebre per la dreta o per rebre per l'esquerra en desmarcades frontals, qüestions que a poc els companys descobriran i que Rafinha podrà aplicar. La declaració d'intencions és bestial, perquè són aquests 8 gols que ja ha fet, però sobretot aquesta naturalitat amb la qual ara s'explicava i ho està assumint. Però per si fos poc, resulta que el nou que s'ha inventat Deco per 10 milions d'euros, que era el tercer davanter de l'Arsenal i que semblava que estava en una caiguda lliure, no sé si tornarà a ser ell, no sé si tornarà a ser una versió excel·lent de Gabriel Jesús, però ha frenat la caiguda. Ha fet més en aquestes dues estonetes aquí al Barça que en una temporada a l'Arsenal, perquè no jugava, tenia Jokeres i Havertz per davant. Però aquestes dues estonetes, ell ha aparegut, ha tingut presència, protagonisme, ha finalitzat amb aquella experiència i ofici d'un davanter centre. Avui ha fet un gol de nou, s'ha infiltrat entre els centrals, la centrada diagonal de Lamine Yamal, i ha pentinat la pilota enverinada al segon pal, molt conscient d'on era la porteria, de la seva situació, de com estava perfilat. Però és que pocs minuts després ha caçat una pilota al segon pal, una altra rematada centrada de Gordon, que no li ha pogut donar la direcció que volia, no ha pogut acabar-la de baixar, la pilota ha tocat la part alta del travesser. I a tot això ha tingut temps per ajudar en defensa, per recuperar i per participar activament en les combinacions. Rep d'esquena, obre banda, es presenta la rematada. Tinc la sensació que ha entrat amb un peu, com si no li fos difícil adaptar-se a al llenguatge futbolístic del Barça i al seu rol. Per tant, no ha necessitat el Barça fitxar una primera espasa per tenir ben resolta la situació del nou. La temporada és llarga, però no vol dir que fitxant un nou la cosa tingués un altre, no tingués revolts. És a dir, qualsevol decisió al futbol té revolts i té rectes. Qualsevol situació té crisis i té moments alts. Per tant, intentem valorar el que està fent el Barça, el que ha planificat Flick, i no caiguem en un tòpic sense arguments quan resulta que el Barça s'encalli. Perquè fins ara és que si el Barça s'encalla no té un nou. Doncs avui ha aparegut un nou que t'ha rematat de cap una centrada diagonal, que és el que probablement a Rafinha més li costarà, és rebre la pilota d'esquena o tenir la porteria a l'esquena i no jugar com juga Rafinha, que es perfila molt bé per poder córrer de cara.
0: Dubtes?
9: Si Adeyemi farà més gols amb la dreta o amb l'esquerra. Ja tenim una juguesca per la temporada. Una mica també a la línia d'Embelé, que avui apareix aquí com a protagonista. Avui ha fet un gol amb la dreta que no és propi d'un esquerrà, sobretot pel moment de la decisió. Una diagonal que condueix amb l'esquerra i que sense tenir un avantatge de molt lluny prova amb la maldestra. Això no és gaire normal en un futbolista que s'orienta per la seva cama bona, o si té una posició d'avantatge, o la pilota li arriba des d'una posició molt natural per la rematada, prova, però no com una elecció respecte a moltes altres opcions. Però és que el primer dia contra l'Elx també va fer un bon gol amb l'esquerra, després d'un bon control amb la... Perdó, un gol amb la dreta, després d'un bon control amb l'esquerra. Tinc la sensació que se sent molt còmode finalitzant a Adeyemi amb la cama dreta. Fins ara els dos gols els ha fet amb la mateixa cama. És esquerrà, però domina bé les dues cames, sobretot per finalitzar. Té altres dificultats a l'hora del primer toc, el control, de fer més fina l'acció, de més delicadesa. Però tant en la conducció com en la finalització és jugador de dues cames.
0: Hi ha alguna cosa que no puguis entendre?
9: Com el Barça flueix tant i transmet tanta autoritat. I no ho dic només pel resultat. Fins ara els resultats han estat conseqüència del joc. A ells va guanyar per 0-5, al Rayo el va guanyar 5-2, probablement el partit que ha tingut més dificultats. Aquest sí que va ser un Barça molt contundent, però la victòria a Mestalla per 0-5 o el 5-1 d'avui respon a la superioritat al camp, al domini, al control, al govern. Avui fins i tot s'ha permès connectar, desconnectar, regular, però quan apareix, quan encadena accions amb l'equip concentrat, amb aquest punt d'electricitat i els jugadors que canvien el ritme apareixen, el Barça se sent molt superior. Se sent tan superior que gairebé assumeix amb naturalitat i normalitat aquests resultats. És a dir, no veiem el Barça extasiat, amb una eufòria desmesurada quan fa un gol, quan... No, o sigui, s'ha acostumat, està tenint hàbits, està adquirint hàbits de guanyar els partits amb facilitat. I això implica molta maduresa, molta convicció, molta seguretat. Una altra cosa és quan tu fas una golejada i ho celebres com si és la festa. Quan el Barça comença a sumar amb continuïtat aquests resultats, insisteixo, conseqüència del joc, no una casualitat, no un dia de molta contundència i, per tant, de domini de les àrees, no, sinó de domini del partit més domini de les àrees, és que l'equip està en una línia encarriladíssima que es fa difícil pensar que això tombarà del tot. Evidentment que hi haurà frenades, però el Barça ja sap el camí.
0: L'autoritat que està mostrant el Barça en aquest inici de temporada són 4 golejades en 5 partits avui a la Champions i moltes coses més a banda dels gols. Futbol, joc, seguretat és tot el que desprèn el Barça de Hansi Flick en aquest primer tram de la temporada 2026-2027. Els gols d'Adeyemi amb la cama dreta. De moment els dos que ha fet amb el Barça han estat amb la cama dreta, que havia de ser o hauria de ser una mica menys hàbil que l'esquerra, però el gol d'avui, per exemple, un golaç amb un xut des de fora de l'àrea que ha entrat a prop de l'escaire. I el rendiment de Rafinha com a nou avui ha fet 2 gols més i n'acumula 8 en els 5 primers partits de la temporada. Ara mateix seria difícil trobar un davanter centre millor que Rafinha per aquest Barça. I quan surt Rafinha entra Gabriel Jesús, que fa gol en la seva estrena al Camp Nou. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 5, Feyenoord 1. Ara escoltarem Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa.
1: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
4: La millor carta de presentació d'un centre mèdic és el que en diuen els seus pacients. Descobreix les valoracions d'Epsilon Physio i comprova per què cada vegada més persones confien en nosaltres. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
7: L'efecte Costa.
9: Bona nit, Jordi.
10: Bona nit, Ricard.
9: Bé, doncs 5 més.
10: Sí, sí. I que no pari la festa. Ha fet, hi ha hagut un moment de la segona part, bé, de fet, tornant del descans, que ha fet la impressió que el Barça perdia una mica, no el fil del partit, però sí el ritme. Però, bé, és que a l'equip li cauen els gols de les butxaques. Jo tinc la sensació que el Barça s'ha pres la segona part amb molta calma, però si no és una desmarcada de Rafinha, és una falta de Lamine en col·laboració del rival, si no t'apareix Gabriel Jesús i la primera que toca la fot a dins, la veritat és que el poder ofensiu és bestial.
9: Per Raflick.
11: It's good. It's, you
12: bueno, está muy bien.
11: We have a good atmosphere.
12: Puedes ver que tenemos buen ambiente en el equipo.
11: For Rafinha, but also for
12: estoy muy contento por Rafinha y también por Lamine.
11: He's a huge captain.
12: Rafinha ha dicho que es un gran capitán.
11: I knew he needed a goal today.
12: Hoy Lamine necesitaba ese gol, además. Sí, desde luego. También como capitán.
11: At the end was a great game for him.
12: Ha sido un gran partido para él.

0: Sí, después del del partido tienes que mirar qué es lo que puedes mejorar y estar atento a ello. Muchas gracias.
1: Las palabras, ya habéis escuchado.
2: Ricardo Serra, amb Hansi Flick, encara troba, evidentment, aspectes a millorar en el joc i marge de creixement en el seu equip que va de golejada en golejada.
1: El Barça, per cert, que està improvisant un entrenament, ja no les carreres que normalment fa després de cada partit, els llargs d'alguns jugadors amb alta intensitat, sinó ara un rondo i s'està preparant un partit en espais reduïts, s'ha apropat una porteria...
3: Sí, sí. Això a vegades quan el partit és estat d'hora de Champions, sí, no? Recordo una altra vegada que ho han fet, és no els partits de Lliga,
1: partits
3: no
1: de la tarda,
3: però...
1: potser,
3: sí.
1: No?
4: I no pot ser que hagi, per exemple, suspès, vull dir, hagi anul·lat l'entrenament de demà, perquè em sembla que tenien entrenament demà al matí, no?
5: Pinta, sí.
4: Oi?
5: Sí, però... l'entrenament potser vol dir que demà els dona festa, com però que el partit següent és diumenge.
3: Els que juguen sempre fan un de recuperació.
1: Sí, perquè els que estan improvisant l'entrenament són els que no han jugat o els que han jugat poc, eh? Sí. Per exemple,
4: això perquè no hagin d'entrenar ja demà.
1: Jesús. Jordi, on no ho havíem deixat?
5: No ho recordo, però ara escoltant Flick pensava que tot l'equip... És evident que ja els veu als entrenaments, però jo crec que l'ha d'estar sorprenent a ell mateix i m'ha semblat encertada la pregunta del Ricardo Sierra en el sentit de com pot ser que aquest equip, amb tots els condicionants de l'estiu i la pretemporada, estigui així. I, vaja, jo estic molt sorprès. Ell, que els veu cada dia, potser no tant, perquè parla de la qualitat i el nivell dels entrenaments, però... és impressionant, és a dir, és molt difícil d'imaginar que en cinc partits en quatre fotis cinc gols. I aquí ja intervé relativament el nivell dels rivals. A mi em sembla que té molt mèrit i marca un to altíssim del Barça. Insisteixo, en el cas d'avui, a mi m'ha fet la sensació que sense exigir-se especialment, vull dir que n'ha fet cinc i si n'hagués necessitat vuit també els hauria fet.
1: I no és el primer partit que passa això, aquesta sensació de superioritat i que per tant l'equip fa els gols que vol fer a través del joc.
5: Sí, sí. És que jo crec que el fet que estigui tan establert, encara que aquest any hi ha matisos, amb l'arribada de Rodri, amb el concurs d'Espart, tot i que avui no ha jugat, és veritat que hi ha matisos en el llibret, però les línies mestres de què vol Flick estan molt clares, i jo crec que aquí el Barça juga amb avantatge, perquè els nous ja saben a què venen i els que ja hi eren s'ho saben de memòria.
1: Queden semblats els minuts de Gabriel Jesús?
5: Els minuts en general res espectacular, però la rematada em sembla boníssima, però molt bona. Jo no tinc conceptuat Gabriel Jesús com un rematador pur, jo crec que té altres virtuts. Vaja, no és un gol que li hagi vist fer moltes vegades, i tampoc he seguit la carrera de Gabriel Jesús al detall, però he vist molts partits al City i a l'Arsenal, i m'ha semblat, com has explicat, un gol de nou dels de tota la vida. Aquest gol el podia haver firmat Lewandowski tranquil·lament.
1: Sí, absolutament. Les entrades molt bones, és veritat, bé picades, sí. L'invitació, però has de saber situar-te i tenir la percepció adequada per saber on és la porteria, que no és fàcil quan tu fas aquest moviment i has de pentinar la pilota gairebé a cegues.
5: El que passa és que n'haurà de fer molts perquè el titular ara mateix porta 8 en 5 partits.
1: Sí.
5: També és espaterrant, jo no tinc l'estadística, però...
6: 8 en 5 partits rematant 12 vegades entre els 3 pals.
1: Aviam, 8 gols en 12 rematades entre els 3 pals,
6: I amb 13 totals. O sigui, encara no ha rematat fora. Són 12 rematades entre pals i un al pal.
1: Home, aquesta és la dada.
5: Hi va haver una temporada que Lewandowski anava en aquesta xifra, recordeu? Que gairebé tot el que xutava era gol.
1: Sí. 13 rematades, però 12 entre els 3 pals i un al pal. És a dir, que en 13 rematades no n'hi hagi cap, que no n'hi hagi cap que vagi fora... Ostres, aquesta em sembla gairebé més difícil que fer 8 gols.
5: Això... potser respon fins i tot a una idea. És a dir, jo tiro a porta, encara que me la parin, però jo tiro a porta. Prefereixo trobar porteria que ajustar i que se me'n vagi fora.
1: I una altra cosa, Jordi, i que quan remati, l'equip m'haurà preparat tant la rematada que tindré moltes opcions de rematar entre els tres pals. És a dir, no haver-me de buscar situacions molt complicades.

0: complexes o haver-me-les de fabricar jo, que arribo forçat i després remato com puc, sinó que parlem de la... De la idea, jo crec, però, que de Rafinha com a nou.
1: Però és veritat que, per exemple, avui en el segon gol, la passada de Pedri és una invitació, però s'ha d'acabar. No li donen el gol fet, i el primer se l'ha fet ell solet. A mi, jo haig de dir que m'està sorprenent, i això que ja hem vist en temporades anteriors, que Rafinha és un golejador molt solvent i fins i tot amb números estratosfèrics. Però jo en aquesta demarcació i amb aquesta contundència reconec que és, no sé si la cosa que m'ha sorprès més d'aquest inici de temporada, perquè és que això, anava a dir abans, jo no tinc la dada ara mateix, però jo m'estranyaria que Messi hagués començat alguna temporada amb 8 gols en 5 partits, potser sí, que algun any, però són números
0: de
1: llegenda.
0: Sí, números d'extraterrestre. Bé, doncs, el Barça que ha sumat una victòria més, una sensació de continuïtat en allò que està fent espectacular, i avui hi havia el canvi de Cancelo per Espart, i clar, bé, tampoc no sé si podem treure gaire conclusions, però vaja, que l'equip no s'ha ressentit a l'hora de produir,
2: no.
0: Ni Cancelo s'ha sentit incòmode, tot i que jo crec que ha ocupat més el carril que Espart, potser.
1: Bé, és la naturalesa de cadascú. Ho deia el Xavi a l'inici, és veritat que Cancelo al City l'hem vist jugar per dins, però jo crec que l'any passat va arribar a fer una cosa i la va fer molt bé. Jo ara no vull ser injust amb Cancelo, perquè avui és el primer partit que juga, però a mi el que he vist fins ara d'Espart m'ha agradat molt, i l'equip amb Espart m'ha agradat més del que m'ha agradat avui. Però això, evidentment, no vol dir que Cancelo no et pugui aportar el seu matís. Hi haurà partits en què preferiràs que el lateral et treballi el carril que no pas que et sumi un migcampista més, i seran partits per Cancelo, i jo crec que n'hi haurà molts.
0: Doncs ja veurem com va aquest duel de lateral esquerre, un duel absolutament secundari, però on Espart ha presentat candidatura gairebé sense esperar-ho, també com una de les novetats de la temporada. Per cert, Espart, que s'ha fet mal ara en aquest minipartit, que s'està fent en espais reduïts en una mà a l'hora de rematar. Jordi, el millor?
1: Rafinha.
0: Gràcies.
1: Bona nit.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT.
4: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
3: A Catalunya Ràdio,

0: I continua fent-se gran.
1: I és capità.
0: Avui és capità i fa un gol de falta, des de la frontal. O sigui, que imagina't si va creixent i es va fent gran. Mentre som a l'espera que apareguin a la sala de premsa d'aquí al Camp Nou Hansi Flick, que tardarà una miqueta perquè abans ja anirà Gio van Bronckhorst. Aprofito per saludar el refresc d'avui i donar-li la benvinguda i el ben tornat de la temporada, l'Albert Om. Com estàs, Albert?
2: Què tal? Doncs mira, estic xop, per una banda.
0: Estàs xop, eh? T'has mullat, eh? Sí, pots dir-ho,
2: sí,
0: eh, això?
2: Sí, sí, m'he mullat, però vaja, sóc dels que hem tingut el premi de veure aquell golaç del Rafinha al minut 3 quan
0: queia el xàfec. Ah, sí, has aguantat la tamborinada aquella,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, no ens n'hem anat a dins. No?
0: I ara com tens el cos?
2: Bueno, diguem, de cintura en avall...
3: Una mica fresquet.
2: No de cintura en avall...
4: Impracticable.
2: Exacte.
0: Farem una banyadeta d'aigua calenta.
2: Hosti,
0: eh?
2: Sí, tu l'estic esperant quan arribem a casa.
0: Per cert, Albert, que què dirà la gent, eh?
2: Ah, sí, sí, sí, sí, sí, però vaja, això... Vaja, el que dirà la gent del Barça és que, escolta'm, que alegria absoluta, jo crec que té molt mèrit amb això que dèiem. Hosti, per què està passant això? Doncs perquè Flick ha canviat aquest Barça a la tercera temporada, o sigui, no s'ha conformat, jo crec, després de 2 anys molt bons, a dir, hòstia, doncs potser amb els mateixos encara ho farem una mica millor, podem aprofitar un últim any de Lewandowski, hòstia, no renunciem a 50 gols que ens donaven Lewandowski i Ferran, i s'ha inventat un equip nou, jo ho estic veient així, diguem, sí, sí. No? I ha introduït una competència i, no sé, jo us he sentit al principi que, hòstia, tants canvis quan la cosa està anant molt bé. Bueno, jo crec que el gran repte de Flick d'aquesta temporada és aquest, no? És tenir tothom connectat i acostumar-nos nosaltres a que hi hagin aquests canvis a les alineacions.
0: Jo també ho crec, que està estimulant aquesta competència perquè és fer la plantilla, si el Barça és capaç d'encadenar aquests resultats i aquesta, sobretot, sensació d'equip i de funcionament col·lectiu més enllà dels actors, del nom dels actors, això ja és una declaració per una temporada llarga i per poder competir tots els títols. Li ha dit a l'Albert el que dirà la gent perquè és el llibre que ha publicat
4: ahir. Ja el tenim a les llibreries.
2: Ja el tenim a les llibreries, exacte. Sí, sí. Des d'ahir és una memòria familiar, diguem, i que porta aquest títol de què dirà
0: la
2: gent.
0: Però crec que serà com un retrat generacional que alguns ens hi sentirem identificats.
2: Jo crec que molta gent s'hi sentirà identificat i és això, una memòria familiar feta a partir de la llengua que jo vaig mamar, no? A partir de les paraules, de les expressions, d'aquell català tan viu i genuí, diguem, que parlaven els pares. Jo dic un moment que el meu pare, i això retrata una generació i retrata un país, diguem, no sabia escriure en català i no sabia parlar en castellà. Saps? I llavors això, diguem, explica coses d'on venim, no?, aquí.
0: Doncs serà una obligació per l'equip de la TDT.
2: Home, obligació, tampoc us ho agafeu com obligació.
0: No, per l'equip de la TDT, sí.
4: Perfecte.
0: De la TDT.
3: Són deures, de res, perquè l'equip de la TDT.
4: Estic veient que
0: poso de tant en tant deures, Albert, perquè bé, doncs, hem de créixer tots.
4: Jo no sóc sospitós, perquè sap, a més, l'Albert, que ja he llegit altres, altres llibres. 192 pàgines, per això, eh?
2: Sí, què vols dir?
4: No, vull dir que
3: és... massa llarg, Bernat.
4: No, a mi el número de pàgines no m'importa a l'hora de llegir un llibre, però que vull dir que és realment un... És més que l'últim que vas fer, no? El de... El dia que vaig marxar?
2: Si fa no fa. Sí,
4: ah, d'acord.
0: Sí. És una novel·la?
2: A mi, no, és una memòria familiar, diguem. No, és... Tot el que hi ha allà és veritat. Tot el que hi ha allà, diguem, ho he viscut o ho he investigat de la família i sí. No, novel·les, diguem, jo crec que la realitat ja dona moltes històries i no cal inventar-te'n més, però sí, content.
4: A més, jo crec que l'Albert Om, precisament, és... Jo crec que la teva especialitat és explicar les coses que passen, no? Ets més cronista de...
2: Sí, i també mirar una mica enrere. A mi m'agrada, jo dic que a vegades hi ha gent que diu, hòstia, mirar enrere, nostàlgia, no sé què. A mi em dóna plaer, perquè trobo que és viure i reviure, no? Que tens... Jo tinc molta energia, moltes coses per fer noves, però també m'agrada molt reviure coses que jo he viscut o coses que han passat a la família, perquè quan mires enrere, com a tantes famílies d'aquest país, penses, hosti, nosaltres som una generació que hem tingut molta sort, hem tingut una vida, diguem, relativament còmoda, i en canvi venim d'un passat molt tètric, no? I llavors hi ha una generació, que jo crec que és els nostres pares, que fa de tallafocs d'això, no? Que, diguem, es mengen ells la merda i, en canvi, ens deixen la vida en un punt que no és precisament el que ells es van trobar.
4: Està molt bé reviure i la nostàlgia, però, home, viure una nova Champions, per exemple,
2: home,
4: estaria
2: sí, sí.
4: bé,
3: sempre
4: no?
3: Sempre ho portes aquí,
0: sí,
3: eh, Bernat?
0: Sí, sí, ell està...
2: Escolta, ja que esteu de celebració de 50 anys de TDT, em deixeu explicar l'única vegada que jo vaig estar a la cabina amb el Joaquim Maria Puyol?
0: Home, sí, perquè, perdona, la cabina del Quim
2: no.
0: era exclusiva, eh?
2: Mira, ho explicaré i crec que no explico cap secret i que a ell no li sabrà greu, però jo li vaig demanar de fer un convidat quan jo feia el convidat a TV3, saps? I vaig pensar, com li puc demanar amb el Quim? Perquè sé que la resposta serà que no. Però, i li vaig escriure una carta a mà. I llavors em va trucar i em va dir, escolta'm, m'ha agradat molt com m'ho has demanat. Et diré que no, però vindràs un dia amb mi a la cabina. I dic, home, fantàstic. I vaig venir un partit de fase de Lliga, de la Champions, que era Barça-Rubin Kazan. Home, ja estava tot decidit, eh?
0: Derrota?
2: No. 2-0, però gols, atenció, eh? Andreu Fontàs i Víctor Vázquez, per entendre
0: ostres,
2: quina
0: sí
2: alineació...
0: Ostres, sí que estava sentenciat.
2: Sí, quina alineació es feia. I aquell dia, i per això lliga'm avui, va ser el primer dia que Gerard Piqué va portar el braçalet de capità. I jo, una de les meves intervencions afortunades que vaig fer en aquella transmissió, és dir que aquella imatge de Piqué capità la veuríem centenars de vegades més. Cosa que no va passar, no? I avui, quan he vist el braçalet de Lamin, dic...
0: Has pensat el mateix.
2: Mira, dic, hosti...
0: Aquesta sí que potser la veuràs.
2: Aquesta jo crec que sí que la veuré més.
0: Aquesta jo crec
2: però
0: que
2: vaja, no faré una sentència tan rotunda com la que vaig fer el 2010.
0: Home, l'experiència ho desaconsella, no?
2: Sí, sí.
0: Bé, doncs, sí que és un dels papuns del partit, no? Que hem vist el primer dia de la Minya Mala amb el braçalet i el primer gol de falta. I aquestes declaracions de Rafinha dient que alguna cosa així com que ja veu quan es desenfoca del partit i quan ha d'estar una mica
1: avui,
0: a sobre per animar-lo.
1: Avui ho havíeu notat?
0: No, ho ha notat ell dintre.
3: Sí.
1: Perquè diu, abans ell que ens marxés, evident.
3: Sí, però aquí, avui no, abans que marxés del partit, o sigui, sí, ells ja veuen sí. el que pot passar.
0: Però fixa't si és genuí que és Lamine qui va buscar Rafinha. És a dir, Rafinha no, és a la banqueta. O sigui, tu pots anar allà i dir ja t'ho he dit. No, és el pes que té en el receptor del missatge, que és Lamine Yamal en aquell moment, el que li diu Rafinha, perquè quan marca el gol connecti amb allò que Rafinha li havia estat dient. Per tant, té un efecte en Lamine Yamal, allò, que a vegades pot ser una rutina i pot ser ja ve el pesat de torn a dir-me que molt bé, però jo vull fer un gol, no? No. A ell allò li suma en positiu perquè després li recompensa. Jo crec que parla molt bé de Rafinha, que té temps per jugar de nou, pensar que ha de fer de nou, fer gols, però parlar amb l'àrbitre com a capità, parlar amb Lamine Yamal, descansar uns minuts. O sigui, Rafinha s'ha convertit en un jugador completíssim i després de la connexió de tot l'equip amb Lamine Yamal, no? De com el cuiden.
2: Sabeu amb qui pensava quan veia Rafinha avui i veus aquestes xifres que porta? Pensava en Simeone, perquè crec que no hi ha cap entrenador al món que hagi elogiat sí. tant Rafinha com Simeone.
1: Està jugant bé l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool, eh?
5: Liverpool 0 sí? o l'Atlètic de Madrid 0?
1: Té la pilota, sí. O sigui, no sembla l'Atlètic de Madrid.
2: Doncs jo pensava aquest estiu amb tot el serial Julián Álvarez, dic, hosti, el Simeone, si li diguessin ara, escolta'm, us don Julián Álvarez i doneu-me Rafinha, perquè recordareu que a final de la temporada passada molts donaven per fora del Barça Rafinha, sí. Recordeu que es va lesionar amb el Brasil, sí. Ja no el volem
0: després aquest... del Mundial, l'Aràbia Saudita, no? Allò, canvi de cicle,
2: i Simeone devia estar pensant no, escolta'm, que deus a Julián Álvarez i a zero euros però em porteu Rafinha aquí i hosti, el que està demostrant Rafinha aquesta temporada és sensacional.
0: I com veieu aquesta integració amb Lamine Yamal de l'equip? O sigui, amb aquesta mirada de l'equip de Lamine.
1: Quina mirada? No t'he entès.
0: Aquesta mirada d'estar tan a sobre de no només estar jugant al partit, sinó de veure com reacciona, què necessita...
3: De protegir-lo una mica, no?
4: Sí, però és Rafinha qui ho assumeix.
0: És el capità.
4: Però jo crec que és que quadra molt amb ell.
0: Sí, però les primeres declaracions de Rodri aquí van ser el primer dia. Estava una mica capcot, l'hem intentat animar després d'Elx. O sigui, no és la primera declaració, és de l'altra que havia vingut. O sigui, i entre Rodri i Rafinha, segurament hi ha Pedris, hi ha gent en aquest camí, perquè si no... O sigui, jo ho veig com una mirada col·lectiva.
1: Per ajudar-lo a Lamin a superar moments de petita tristor i que això repercuteixi en positiu a l'equip, vols dir?
0: Per entendre'l, no saps? O sigui, no tant el fet, sinó que estiguin pendents d'ell com d'una prioritat. Quan això és molt individual, no? O sigui, no sé...
4: Jo crec que és un jugador especial, ja no només per com juga, sinó per com és, i això ho té en compte tothom. Ho té en compte, per exemple, l'entrenador, que pràcticament jo diria que no el canvia...
1: Va canviar ells, no? El primer dia, el minut 60.
4: Però fixeu-vos que és un jugador que va venir del Mundial, de ser titular amb Espanya, i en canvi ja va jugar des del principi, quan jugadors com Pedri, Rodri, Olmo no ho van fer. Ell sí, la Vinya Maria va jugar, el canvia poc, els jugadors a sobre, és a dir, hi ha com una mena de consciència general que és un noi molt jove, però amb una incidència en el joc, és evident, espectacular, i però que té... Té aquesta mena d'aura de crac, no? I
5: amb això potser Bernat també té un altre punt de connexió amb Leo Messi, que és evident que el fem, diguem, que jo crec que han de ser dues persones, dos jugadors, però dues persones per tenir-les al vestidor, molt difícils de descodificar.
4: Clar.
5: No? Perquè... segurament, no ho sé, li veus les cares, almenys des de fora, aquesta temporada, els dos primers partits, dius, hosti, què li passa, no? I ara per què està tan seriós a la banqueta? I ara per què no sé què? I de cop i volta ha canviat, dius, què ha passat? No sé què ha passat.
1: Però avui també estava amoïnat al camp segons Rafinha, no?
0: Ha previst, ha estat prevenció.
5: Jo crec que jo amb això estic bastant d'acord amb el que deia el Jordi Costa, el començament de la segona part ha costat més, ells pressionaven més, han anat més a mossegar, el feien hora la segona part, el Barça ha baixat una mica la velocitat, la intensitat, i crec que, diguem, Lamin també formava part d'això. No era especialment evident com el primer o el segon partit, no? Que li veies com, no sé, dius...
3: No, però el coneixen. I llavors Rafinha diu, mira, ja hem marcat Adeyemi, he marcat jo. Lamin ho està intentant. Ha fet unes quantes jugades aquelles que el públic, que em treu la que ovaciona. I no feia el gol, i el coneixen, i deuen pensar que Lamin, per molt que bé que em sembli que està jugant, doncs si està buscant el gol i no arriba, doncs es pot girar o que es pot perdre, com ha dit Rafinha. I també és cert que les declaracions són dels jugadors més, no? Rodri i Rafinha, jugadors més
1: veterans. Poden dir-ho.
3: I que a més fan això de protegir el nen una mica, que saben perfectament que té el focus a sobre.
0: Això que dius, Laia, és important preventivament, perquè com deia el Xavi, avui no l'hem vist desenfocat. Ha estat més que no es desenfoqui, no? O sigui, ells han anat fent els números, ha dit, ostres, ha marcat aquest... Saps que el Carles ho ha dit a la primera part? Ha marcat ja Adeyemi, i s'ha tret la vena, no? Hem parlat de la vena, ha marcat Rafinha, i tot... jo crec que ells també han interpretat això quan ell no donava mostres ni símptomes d'estar al contrari, se sentia molt a gust, ha fet aquests driblings aquí a mig camp, ha estat reconegut, però ha estat una cosa que m'ha cridat l'atenció.
3: Ara que veig que l'entrenament està a punt d'acabar-se, aquest que han improvisat aquí, sí que hi havia demà entrenament i Flick l'anul·lat.
0: El Bernat, com ens zooma.
3: Sí, ho ha dit el Bernat, no? Sí, el Costa, sí. No me'n recordo. Sí, el Bernat. Doncs és per compensar, l'entrenament que no fan demà.
0: Doncs demà dia de festa, no?
3: Sí.
0: Tal com està.
5: I llavors que entrenaran per la diada? El divendres sí, la diada i entrenament.
3: Sí. Jo crec que no tenen més dies de festa. Està preocupat, ja aviam si ja ens estem relaxant.
4: No. Hauran d'anar demà al monument.
0: No, t'haig de fer
4: temps per tot.
5: Dic per l'ofrena, a veure què dirà.
6: Una pregunta per torn, indicant-lo.
7: Que va entrar Flick a la sala de premsa.
6: Comencem per aquí, Mireia, sisplau.
8: Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui has fet 5 canvis a l'11 titular i l'equip ha tornat a fer 5 gols, ha rematat 19 vegades a porteria. Creus que en aquest inici de temporada la diferència entre l'equip titular i els suplents és molt més petita que la temporada passada? Gràcies.
7: Bé, és el que veig. De fet, l'entrenador, tenim una gran qualitat a l'entrenament i sempre es tracta d'això, de competir entre ells a l'entrenament. Ho deia ahir també, que en cada posició tenim una gran qualitat i per nosaltres està molt bé veure això, que fem canvis i que l'equip segueix amb la mateixa idea, amb com volem jugar, i és una cosa fantàstica.
9: Hola, Franci, Marta Ramon, en directe a RAC1. Avui hem vist una nova actuació remarcable de Lamine Yamal, acabat amb el braçal de capità, just l'endemà de conèixer la llista dels candidats a la pilota d'or. És un dels grans favorits. Creus que Lamine Yamal hauria de guanyar la pilota d'or?
7: Sí, esclar, és el meu jugador. És un jugador del Barça i crec que es mereix guanyar la pilota d'or.
10: Oh, it's great. He's outstanding player.
7: Per mi és un jugador excepcional. Ho podem veure en tots els partits, que és especial, que ningú té això que ell té ell, i crec que s'ho mereix.
11: Hola, Hansi, Albert Llimós, per al Carrusel Deportivo i per al que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya. S'ha hablado mucho del delantero durante este pasado verano y hoy han jugado tres delanteros diferentes, de tres maneras diferentes, tres jugadores con características diferentes. ¿Qué aporta cada uno de ellos jugando, ¿no? Tienes Rafinha, ha jugado Dani también un rato, también al final de Gabriel Jesús.
7: Jo crec que en cada situació, en cada moment, podem fer canvis i això és bo. Saber que podem controlar, per exemple, el Dani és molt bo amb el control de la pilota, del joc, Rafinha, ja ho he vist avui, la seva intensitat és genial, també quan ataca en profunditat, amb passades de Pedri, és increïble. Tenim moltes situacions així, també amb les transicions, amb el contraatac, també són molt bons, però també quan hem de mantenir la pilota, jugar i esperar a que es creï una oportunitat i arribar al moment just, estem allà. I avui, per exemple, la pilota parada de Lamine ha estat fantàstica i ha estat una bona situació.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manolo Oliveros, Cadena Cope, Tiempo de Juego. Ayer me aburrí yo y se aburrieron incluso los seguidores del Real Madrid en el partido en que ganó el Real Madrid al Inter de Milán 2-1. Y hoy me he divertido muchísimo, como todo el mundo que ama el fútbol se habrá divertido en el día de hoy. ¿Qué te parece esa diferencia abismal de estilo de fútbol para ganar un partido?
10: I'm really happy that I can speak about.
7: Bé, jo estic molt content de poder parlar només de divertir-nos.
10: I'm the coach of
7: perquè jo sóc l'entrenador del Barça i estic molt content
10: to be here
7: and de ser aquí.
10: I think the first five games,
7: i crec que en els cinc primers partits ho hem fet molt bé, hem marcat molts gols, i el que és més important per mi és que estem jugant a més com un equip, com una unitat, que controlem els partits, que dominem el joc, i és fantàstic veure això. I al final és l'estil amb què volem jugar. Volem que l'afició, els culers, gaudeixin dels nostres partits, i crec que ara ho estan gaudint.
13: Aquí. Buenas noches, señor Flick. Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. El inicio de temporada ha sido impresionante. 22, todos los partidos ganados, 22 goles a favor. ¿Es el mejor Barça de Hansi Flick? Me refiero sobre todo a lo que es el divertimento, por cómo juega el equipo.
7: M'agrada molt el que veig amb l'equip, però també veig situacions que hem de millorar. I és normal. Però és el que dic sempre. Per mi el més important és l'entrenament. Perquè allà és on aprens, allà és on millores. I amb la qualitat que tenim ara mateix als entrenaments, arribem a tots els partits i després del partit mirem què és el que hem de millorar. I és el que estem fent ara. Ara estem mirant-ho, estem analitzant-ho i intentant que sigui millor el proper cop. Però no vull transmetre que no estigui content, perquè estic molt i molt content amb com estan jugant sobre la gespa els meus jugadors. Però sempre es pot millorar. y nosotros también podemos mejorar.
14: Hola, Hansi, ¿qué tal? Alejandro Segura de Radio Marca. Es su tercera temporada como entrenador del Barça. Da la sensación que el equipo ha empezado de una manera muy diferente a las dos temporadas anteriores, que quizá es el mejor inicio de temporada de las tres, marcando muchos goles, arrasando, arrollando a sus rivales. ¿Qué ha cambiado en verano para que el equipo esté tan bien físicamente en este inicio de temporada? Gracias.
10: I think that we are not in the beginning of the season, and I know you know it.
7: Estem al començament de la temporada i, yeah. I sé i tu saps també que queda molt fins al mitjans de maig o a partir de l'abril, que hi ha títols ja per guanyar, queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta. I és perquè estem entrenant molt bé, molt dur. I que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar, i això té un impacte sobre l'equip, sobre com es comporta després a la gespa en els partits. I és una situació fantàstica perquè aquesta intensitat és el que necessitem. Per a la nostra filosofia el més important és això, la intensitat, i com pressionem
10: also as a team.
7: I fer-ho com a equip.
10: Most, positive thing.
7: I això és el més positiu del que veig ara mateix. Que a més tothom està inclòs, tant en la defensa com en l'atac, estem ben connectats, en la distància curta estem a tanto, i quan pressionem ràpidament quan perdem la pilota, per exemple. Avui potser ha costat una mica més perquè el Feyenoord ha fet un futbol fantàstic també, m'ha agradat molt el que els he vist. I això es veu també a la Champions League, que tots els equips tenen qualitat. Tots els equips estan a la Champions League perquè s'ho mereixen, i és una cosa que hem de tenir en compte. I respectar tots els equips és el més important, també.
15: Josep Capel, de Radio Nacional de España, en directo a Toro Deportivo. Buenas noches, mister, y felicidades por la victoria. A mí me gustaría analizar un poco el papel de su vestuario. Estamos viendo cómo llegan jugadores nuevos y tardan muy poco en adaptarse, ya no solamente sobre el terreno de juego, sino parece dentro del vestuario, ¿no? ¿Qué vestuario tiene usted o cómo lo valora para ver cuál es la clave para ver cómo se adaptan los jugadores nuevos a un vestuario como este? Gracias.
10: I think my coaching staff.
7: Bé, jo crec que el meu equip tècnic no només la gent que treballa en la part tàctica i futbolística, sinó també els de exercici físic, els fisios, etc. Tothom està fent una gran feina, de manera que tothom se sent bé quan arriba aquí. I, òbviament, es tracta d'ensenyar-los la nostra idea de com volem jugar a futbol, i la situació ara mateix no és fàcil. Si tens jugadors amb aquesta qualitat, molts jugadors amb aquesta qualitat, el que passa és que tots volen jugar, i això s'ha de gestionar. Però per això dic que sempre ens hem de centrar en l'equip, en el club, en assolir els nostres objectius, i al final tothom va en aquesta direcció, i això es veu als entrenaments, que hi ha una altíssima qualitat, sobretot després dels partits. Després del partit de València, per exemple, el següent entrenament crec que ha estat el millor entrenament que he vist el dia després del partit, en els dos últims anys, fins i tot quan entrenava el Bayern de Múnich. És increïble, i això és el que necessitem. Aquesta actitud, aquesta mentalitat la necessitem en tots els entrenaments, i, com dic, en aquests moments la tenim. I això fa que estiguem orgullosos i contents.
16: Sí, hola, Hansi, Xavi Lemus de TV3. És habitual que els aficionats en els partits, i més en partits com el d'avui, ovacionin els jugadors. Però avui no només han ovacionat els jugadors, han ovacionat també a Hansi Flick, i fins i tot s'ha vist la imatge d'agraïment per part seva. Què representa per vostè aquest reconeixement del públic del Camp Nou? Gràcies.
7: Bé, jo crec que tothom sap que estic gaudint molt de ser l'entrenador del Barça, i la relació que tenim amb els culers però també amb la ciutat en general, és increïble, i per mi és una situació fantàstica perquè la mentalitat és molt diferent potser del que estava acostumat abans, i estic molt orgullós de que sigui així. És fantàstic i realment és més que un somni, això, per mi.
17: Preguntes? Intentaré fer una pregunta més senzilla que l'últim cop. Acabes de citar el Bayern, la teva etapa al Bayern.
18: Thank you very much.
7: Moltes gràcies.
18: No sé si...
7: Sí. Una pregunta de sí o no seria perfecta.
18: Come and try it. Yeah.
7: Vinga, intenta-ho.
17: Has parlat del Bayern. M'agradaria saber si aquella plantilla o aquesta plantilla et recorda també aquella en qualitat, ganes, i si tens les mateixes sensacions que aquell any que va guanyar el triplet. I una curiositat molt petita, si has tingut por quan has vist la tombarella de celebrant de Yemi.
10: He can do that. It's not a problem.
7: No, sí, ho pot fer sense problema. Però no vull comparar aquests dos equips ni aquests dos clubs, perquè crec que són diferents. Jo vaig tenir una època fantàstica a Múnich i tinc un equip fantàstic. Tenia un equip fantàstic i ara és diferent. És un altre moment en la meva vida i, com deia abans, valoro molt la meva vida ara mateix, cada dia, tots i cadascun dels dies que camino per Barcelona. És increïble, i no només jo, el meu personal, el meu equip tècnic, la meva família, ens sentim benvinguts aquí i estem molt contents i agraïts per això.
19: Hola, Hansi, la Gessa Ballada, Dia Atlètic. Avui Rafinha ha fet un altre gran partit. No sé com valores la seva actuació, i també què et sembla que tant ell com Pedri, que també ha fet un gran partit avui, estiguin fora de la llista dels nominats per la Pilota d'Or. Gràcies.
10: Of course he made a fantastic game.
7: Bé, és clar que ha jugat un partit fantàstic, i és clar que tots dos haurien d'estar en aquesta llista. Són massa bons per no estar-hi. Però bé, al final
10: we cannot change it.
7: Això no es pot canviar, és com és, i
10: They are fantastic players.
7: Però sí, són uns futbolistes fantàstics i es mereixerien estar en aquesta llista.
20: Ho deixem aquí. Gràcies, bona nit.
21: Doncs la llista de la Pilota d'Or, van sortir 30 candidats, oi?
0: No sé com va
3: sí.
0: Això.
4: Sí, ahir sí. Masculins.
21: I els escollits són els que ja han votat. O sigui, les votacions ja s'han fet? La pregunta seria aquesta.
4: Això no ho sé. Recordem que això voten capitans i seleccionadors, i després també un jurat de periodistes.
0: Però surten els 30 perquè ja han votat.
3: Sí, no? Són el...
4: Ah, perquè ja han votat, i aleshores no sé. El dia 20 no sé què d'octubre...
0: Saben que sortirà un d'aquests 30, no?
3: Bé, després, no, unes hores abans de la gala van quedar com aquells.
21: Però, o sigui, ja s'ha votat, o sigui, ja no es vota... Ara han quedat 30, tornem a votar, no?
3: No,
21: o sigui...
3: no
0: ho sé, jo.
3: No.
0: No, eh?
3: No, vaja, no.
0: Bé, és que no, aquests reglaments no me'ls...
3: Per què
0: no,
3: ho dius, Campos? Per si té opció de...
21: No, per curiositat, per saber-ho, per saber com s'ha decidit que Pedri i Rafinha quedin fora.
0: Perquè jo interpreto, no ho sé, que no els han votat prou gent per estar...
21: I entri el porter de Cap Verd.
0: Ja. Però el Mundial deu passar més, no?
22: A mi la lògica em diria, perquè es publica demà la llista, no?
21: No han votat encara, em diu el Sergi Soler.
22: És que jo diria que s'ha de votar dels 30 que es publiquen.
4: Per tant, aquests els ha seleccionat algú. France Futbol,
22: possiblement.
0: El Sergi ens ho respondrà.
23: Sí. De mentre, descansa el Palau, bona primera part del Barça, que està guanyant en aquest debut a la Champions, 18-13 contra l'Horus danès. I en bàsquet a Tarragona, Carles Vila, com va l'Andorra Manresa de la Lliga Catalana? A punt d'arribar al descans?
24: Sí, mira, 3 minuts i 57 segons per arribar al descans, 25 per l'Andorra, 22 per al Manresa. Havia acabat 23-12 al primer quart, és a dir que la reacció del Manresa ha sigut força gran. Recordem, 10 jugadors nous per al Manresa de Diego Campo per aquesta temporada, també molts canvis a l'Andorra, amb 7, de moment com va passar en el primer partit, en què ha guanyat el Lleida del Joventut per 89-84, es veu una miqueta de joc imprecís, però un bon joc de bàsquet avui aquí a Tarragona.
0: Triem el millor.
25: El millor jugador del partit.
23: El Costa ha votat Rafinha. Laia, qui tries? Rafinha. Bernat Soler.
4: Rafinha.
23: Has dubtat?
4: Sí, sí, però no sé per què.
23: Mireia.
4: Perquè ho havia pensat abans.
23: Mireia, qui tries?
1: Rafinha, també. Rafinha.
23: Ricard.
0: Lamin.
23: Marc i Carles.
22: Rafinha.
23: Xavi.
0: Rafinha.
23: Bernat Coll.
22: Rafinha.
23: Albert.
2: Veient que ha guanyat Rafinha, diré Cubarsí.
23: Ah, mira, els oients han triat el guanyador, que és Rafinha.
0: Rafinha indiscutiblement, avui sí. Gairebé per unanimitat.
4: Farà molts gols, Rafinha.
0: Home, el camí
4: que això fa no és una, això. No fa, això no crec que sigui una ratxa ara, perquè comença bé i... Jo tinc la sensació que aquesta elecció, aquesta decisió de Flick farà que tinguem un golejador... O sigui, jo ara em mullaria i jo crec que Rafinha superarà els 30 gols aquesta temporada.
21: Home, i tal. Home, aquest ritme... Sí, fa dues temporades els va superar, crec recordar...
4: Sí,
21: 34...
23: Que ara ha marcat en els 5 primers partits de la temporada i, segons ha dit l'Oriol Jové a Twitter, l'últim jugador en aconseguir-ho al Barça va ser gairebé els anys 60, que va ser Luis Suárez.
0: Ostres, des del 60...
23: Des de la temporada 58-59, imagina't.
0: Des del 59...
4: És a dir, Luis Suárez, el gallec, eh?
0: Els 5 primers gols...
23: En els
0: 5... 5 primers partits de la temporada, sí.
21: Són 8 gols en 5 partits, O sigui, a més, gols sempre... Abans ho deia el Bernat Coll durant el partit. Primer gol de partit...
22: Tots excepte un.
0: Doncs, números per emmarcar. Ha parlat Rodri i Mireia...
1: Sí, el podem sentir, que ha començat demanant disculpes per les seves paraules per València.
5: ¿Me disculpáis? Antes de comenzar, sí, me gustaría decir unas palabras, porque se ha generado un poco de controversia con el vídeo del otro día. Sí, me gustaría... En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Bueno, ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas, y a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa, cualquiera que vea el vídeo lo puede ver, en ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo, todo lo contrario, todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga. Y nada, simplemente decir eso. También, eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar el respeto y de nuevo remitir mis disculpas al Valencia Fútbol Club. Así que nada, ahora ya está y cualquier pregunta que tengáis del partido, por favor.
6: Sí, hola, Rodri, Xavi sí. Lemus de TV3, el català l'entens?
5: Sí, sí, sí, perfecto.
6: Sí. Em volia preguntar si per tu aquests primers dies com a jugador blaugrana, veient el rendiment de l'equip i veient el teu rendiment, si és una mica el començament somiat.
5: Bueno, está claro que es importante empezar bien. Yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego, y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Y lo que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir la línea.
8: Bona nit, Mireia Ruiz per Catalunya Ràdio. Et volia preguntar com has vist el vestidor i si t'ha sorprès aquesta fam, aquesta voracitat, aquestes ganes de voler tenir gols sempre i que un altre dia són 5 gols, si això s'ha de convertir en norma. Gràcies.
5: Bueno, sabemos de la dificultad que entraña cada partido. De los 4 que llevamos, está claro que hemos hecho un trabajo sensacional y que no es fácil marcar los 5 goles, pero bueno, esto demuestra un poco la voracidad de este equipo, que tiene hambre, que tiene ganas de conseguir grandes cosas. Y a lo que te referías del vestuario, es un vestuario que conozco a muchos de antes y bueno, lo que proyectaban desde fuera era eso. Y evidentemente también ese es uno de los motivos por estar aquí, ¿no? Una generación que tiene hambre de conseguir grandes cosas y aquí estoy para sumar.
0: Mireia, explica'ns això de València que has dit.
1: Va sortir un vídeo a les xarxes que era el de Rodri assegut a la banqueta de Mestalla parlant, em sembla que era amb Cubarsí.
21: És el dia després, no? El vídeo?
1: Sí, sí. No sé de quin mitjà...
21: Sí, de Movistar, del dia després. És el típic vídeo que ja es deixen els avis.
1: Exacte. I van llegir els llavis i van veure que Rodri li anava dient al del seu costat, que crec que era Cubarsí, són muy malos, és que són muy malos, és que no han passat en el medi del campo, són muy malos, són muy malos. I això va sortir, va tenir molt de ressò i avui heu sortit a demanar perdó per aquestes paraules.
0: Però el vídeo va desaparèixer, et sentia ahir el Samurri que explicava que el Barça l'havia retirat.
1: Es va demanar que es retirés de les xarxes.
0: Però em crida l'atenció, perquè vídeos com aquests fa... Quants anys fa que Movistar
4: publica? Des del 90.
3: Sí, però Rodri estava molt afectat i...
0: O sigui, vols dir que ha estat Rodri qui ha volgut parlar avui, qui va demanar que es retirés el vídeo, o sigui, que ha estat un més iniciativa individual, sí. No?
4: Va, hi havia un moment que deia, són malíssimos.
3: Sí, però és cert que ell ho ha dit en les declaracions, Rodri, ara, que el to de... Ja sé que, evidentment, no justifica i que s'equivoca, S'equivoca, i a partir d'aquí cadascú valorarà fins a on s'equivoca.
21: S'equivoca, si diu amb la mà...
3: No, vull dir que no és papa, és una opinió. Això, però que ho fa amb sorpresa, que no és que... No ho fa amb un to de dir...
21: No, clar que no.
3: De burlar, no? De dir...
21: Però
3: del nivell, del poc nivell.
21: Però ell veu a un equip que molt desestructurat, que no els hi ha plantat gaire cara, per no dir gens, i amb un company, en una conversa privada, és veritat que amb un escenari públic, però després es tapen la boca amb la mà i tot és molt antinatural per aquestes qüestions.
3: No, jo dic que s'equivoca perquè tothom ha de ser conscient que això ja és un altre debat, si s'hauria de fer o no, però que a la banqueta tothom sap que a un camp de futbol hi ha 50.000 càmeres que et poden agafar i que et llegeixen els llavis, que això pot passar. Llavors és cert que si ell fins i tot hi ha un punt que quan ho està dient hi ha un punt que es tapa amb la tovallola després, perquè ell mateix són conscients que el que diuen pot ser gravat. Per això dic, no sé si s'equivoca en dir això no a un company, a Cubarsí,
22: sí,
3: en aquest cas.
22: Sí que s'equivoca, perquè està dient malíssimos a uns companys de feina. O sigui, possiblement hi ha molta... És evident que és el que diríem qualsevol de nosaltres en una conversa privada, que és el que amb ell és la sensació que li dona. Però si t'enganxen, és molt desafortunat que tu, a uns companys de professió, diguis que són molt dolents, perquè no ho són.
2: Això només has de pensar que t'ho diguessin a tu, correcte, diguem, no? Sí, que això ho diguessin del Barça després d'un 4-0 o d'un 2-8, diguem.
21: El tema és que els estan gravant permanentment. No es poden relaxar. No es poden relaxar i tenir una conversa, una opinió futbolística... Perquè...
2: No poden, ja ho saben. Ja, que dins el vestidor... Esperin al vestidor.
3: Clar, dins el vestidor sí que poden.
2: Clar.
3: A la banqueta, ara mateix, com està tot com està organitzat, no poden, és perquè evident. Hi ha càmeres.
0: Albert, què t'han semblat els primers dies de Rodri, com amb l'Orana?
2: A veure, un comentari, diguem, que m'ha sorprès molt, que li demani el company de TV3 si entén el català i que digui que sí amb aquesta rotunditat. Dic, hòstia, Rodri, que el fotin de cambrer a molts bars de Barcelona.
3: Dels anys a Vila-real.
2: Ah, dels anys a
3: Vila-real. Fins i tot el parla, el català.
0: Ah. Bé, va estudiar.
22: Home, va estudiar a la primària.
0: Va estudiar a la Universitat de Castelló.
2: Ah, sí, clar, sí. No ho sabia. Això pensava, dic, hòstia, porta 15 dies aquí.
3: No, ja li ve.
2: Perdona.
22: El van fer fora de l'Atlètic de Madrid i el va fitxar al Vila-real.
2: Cert, sí, senyor. Doncs va, dit això, jo crec que és molt important la figura de Rodri, com a mínim per dos motius. Un és el lideratge, sentint-lo en aquestes disculpes, ja ho veus, diguem, no? Que és un tio que té dos dits de front, que crec que hi ha un líder... És un altre líder més que entra a dins del vestidor, una persona que jo crec que és respectada absolutament per tothom, i crec que això pot anar molt bé en els contrapesos dels diversos lideratges que hi ha en un vestidor. Això, diguem, internament. Llavors, a dins del camp, crec que el Barça, que s'ha reforçat molt i molt bé de mig camp endavant, de mig camp enrere, no ens hem reforçat tant. Crec que Rodri supleix això. O sigui, Rodri escombra aquesta cosa de treure, d'evitar molts contraatacs, de treure pilotes fins i tot a dins la nostra àrea. Jo crec que això és un element importantíssim per la defensa del Barça i per evitar molts gols d'aquells que t'agafaven pràcticament idèntics en altres temporades.
0: I també és veritat que se l'està cuidant. Els 90 minuts de Rodri encara no han arribat, això va progressivament, amb l'Excel adequadament. Avui quants minuts ha jugat, finalment? 70 i...
2: Sí, 75 o 80, no?
1: Sí. 82.
0: 82, sí, sí. Molt bé, algú vol afegir alguna
3: cert,
0: cosa
3: una cosa
0: més?
3: De Rodri? No, aprofito que Rodri és l'actual campió de la pilota d'or, que ens ha quedat una mica allà penjat del sistema de votacions.
4: De fa dos anys, no, Rodri?
3: Sí, sí, fa dos anys, imagina't. Sí, sí, sí, imagina't, fa dos anys, Rodri, això. Doncs que la llista de 30 la tria un jurat format per 14 persones, que és evident que tota bona part d'aquestes persones són de France Football. Hi ha després periodistes de l'equip, un periodista anglès, Henry Winter, Fabio Capello, Luis Figo, són els que van formar tots ells aquest jurat que han triat els 30 nominats.
0: I es tria sobre aquests 30.
3: I sobre aquests 30, doncs, acaben de triar els 15. Cada periodista tria 15 en funció de cadascú. Un li dona 15 punts, un altre 14. Bé, bé, hi ha diferents sistemes.
0: Però ningú no pot votar Pedri i Rafinha.
3: Exacte, no pots afegir cap més.
2: Té tot el sentit del món que encara hagin de votar, perquè si hi haguessin votat, crec que no hauria existit la roda de premsa de dilluns de Kylian Mbappé, no? On ell es postula públicament perquè el votin si algú no pensava votar-lo.
21: O la d'ahir de Lamine.
2: La d'ahir de Lamine és una mica més dissimulada.
21: Una mica,
2: no?
21: Més, sí.
2: Una mica això, més dissimulada.
0: Això de la pilota d'or també un dia hauríem d'escriure.
2: Hosti,
0: fot
2: molta mandra,
22: Ricard. Dembélé és l'actual...
0: No, sí, és l'actual...
22: Pilota d'or, sí, sí, sí. Avui ja suma un doblet en aquest PSG 3 Slovan de Bratislava 0, tots els partits al descans, a Anfield Llorente avança l'Atlètic de Madrid i Szoboszlai empatat.
23: Liverpool 1, Atlètic de Madrid 1.
21: I la passada en el gol de Liverpool d'Esperó d'Araujo a l'interior
22: que tampoc està a la llista. I per vosaltres, que us agrada l'assistència Llorente de Julián, molt bona passada. El José Albala de moment empat.
23: Sporting de Portugal 1, Galatasaray 1.
22: I el Diego Armando Maradona partit sense gols.
23: Nàpols 0, Arsenal 0.
0: Doncs aquests són els resultats. Ja el descans, dieu?
23: Sí.
0: Molt bé. No, Albert, deia el tema del llibre, perquè clar, cada cop van canviar les normes, el reglament, voten uns, ara hi ha un gabinet, després voten sobre els 30, i nosaltres anem celebrant això com si consagrés el millor jugador del món, perquè una publicació futbolística francesa dona...
2: I cada vegada hi ha més xup-xup, no? Sí, sí. I cada vegada, diguem, a més aquest any que no hi ha un guanyador clar, diguem, altres anys ja ho veus bastant clar qui pot ser, no? Aquest any que pot sortir per tantes bandes, la pilota d'or, no? Fa mandra d'aquí fins a finals d'octubre, em sembla que és, no? O sigui, sí, queda sí, un mes i mig que...
23: El 26 d'octubre.
2: Mira, imagina't.
0: Dani Olmo ha parlat també, Mireia.
9: Sí, el podem sentir als micròfons de Movistar.
11: El gol de Lamine.
12: Lo tenía claro que lo tenía que lanzar él, que es el capitán, tenía el brazalete.
11: No, sí, al final tenemos buenos lanzadores, hemos tenido mucha fortuna, por decirlo de alguna manera, no hemos podido meter muchos goles de falta, pero bueno, nos alegramos de que Lamine la haya metido.
12: Pero luego buscar a Rafinha, que nos ha dicho, dices, yo es que le he visto durante el partido porque le conozco, que a veces se va si no marca su gol, que estaba contento, y le he dicho, sigue, que al final el premio llega. Es así Lamine, ¿verdad?
11: Sí, Lamine es ambicioso siempre quiere marcar, contribuir, ayudar al equipo a ganar y siempre lo hace, marque o no, pero bueno, cuando marca pues siempre estás feliz.
12: Y cuéntanos, lleváis 23 goles, 5 partidos, no sé si me baila alguno gol, pero bueno, el ritmo al que lleváis no es normal de un inicio de temporada con tantos jugadores viniendo del Mundial, con algunas incorporaciones nuevas que han llegado, con algunos cambios no estructurales, porque al final lleváis, es el tercer año con Flick, pero no es normal, entiende, que estéis a este nivel tan pronto en los 5 primeros partidos.
11: Bueno, para nosotros sí puede ser normal, ¿no? Tenemos ese
12: pues,
11: nivel.
12: Pues cuéntame la clave, porque eso es lo que queremos saber. ¿Por qué no? ¿Cuál es la clave precisamente de eso?
11: No, trabajar, te diría. O sea, somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones y tenemos ocasiones claras para marcar, y las difíciles también porque tenemos esa calidad que de sobra para realizarlas.
12: Hablar de trabajo de calidad, y no sé cuánto también hay de distinto, lo digo porque sois muchos jugadores con mucha movilidad, que ocupáis muchos espacios y que además con muchos cambios, quiero decir, porque hoy te ha tocado a ti, otro día le toca a Fermín, hoy a De Jemi, otro día a Gordon, y vais cambiando constantemente, y quiero decir, y no parece un equipo en construcción, parece que lo trabajáis como por instinto, parece que lo hacéis como por instinto.
11: No, somos un equipo que nos adaptamos a la perfección, somos muy flexibles, somos jugadores que podemos jugar en distintas posiciones y a la vez, al final es el míster el que decide el once que empieza, pero empiece quien empiece, vamos estamos todos a una y se demuestra. Al final todos vamos a ayudar y a contribuir para que el equipo acabe ganando.
12: La parte buena, son 5 partidos, 5 goleadas, el equipo está feliz, estáis marcando muchos goles. La parte menos buena, por decirlo de alguna manera, las expectativas y la ilusión están ahora mismo aquí. Claro, lo que sea bajar un poquito, como decía Rafinha, hay momentos de altos y bajos, lo que sea bajar un poquito va a ser un paso atrás.
11: No, siempre van a estar arriba las expectativas. Somos el Barça, vamos a competir por todo y lo estamos demostrando desde el principio y es lo que queremos hacer. No va a ser fácil continuar en esta línea porque siempre digo que lo más difícil es mantenerse, pero creo que aún tenemos margen de mejora en algunas facetas, lo seguiremos haciendo, como bien has dicho, es el inicio de temporada, aún queda mucho, así que seguiremos trabajando.
0: Bernat Coll, quina dada tens a l'escàner de Adeyemi?
13: Mira, Adeyemi ha fet 108 gols des de fa 10 anys. Mm-hmm. D'aquests en tenim 70 registrats en funció del peu amb el qual fa el gol. 43 són amb l'esquerra, 5 amb el cap i 22 amb la dreta. Això representa el 31%. I si ho comparem amb altres davanters del Barça, com per exemple Rafinha, que només suma el 25% amb la dreta, està bastant per sobre. Gordon, el 25% amb l'esquerra, la cama dolenta, bastant per sobre. Gabriel Jesús, el 21% amb l'esquerra, bastant per sobre.
0: I quants has dit, Adeyemi?
13: 31.
0: El 31%. O sigui, reforça la idea que té dues cames per finalitzar les accions, que se sent còmode tant amb l'esquerra com amb la dreta. Adeyemi li plantarà cara a Gordon per la posició de titular? O sigui, tenim aquí un duel com el de Fermín i Dani Olmo?
4: Una mica més igualat,
14: no? Mira, Ricard, no? Mentre la gent s'ho pensa, deixa un apunt. Acaba de marxar Giovan Bronckhorst d'aquí a la sala de premsa i l'última resposta que ha donat ha estat per dir que els 4 anys que va ser aquí al Barça van ser els millors anys de la seva carrera futbolística i que res és comparable a jugar amb Ronaldinho.
0: Doncs bons records de Gio del Camp Nou i del Barça. Què deies, Bernat?
4: No, que em sembla una miqueta més igualada. És a dir, a veure, jo crec que Olmo està a respost molt bé avui, eh? I, per tant, el pols
0: aguanta,
4: amb Fermín li ha aguantat, eh?
0: Però, no, però està Fermín, perdó.
4: Sí, el que passa és que el nivell que ha mostrat Fermín en la seva posició com a titular, jo crec que Gordon, en la seva posició com a titular, encara no l'ha mostrat. És a dir, Gordon ens ha agradat, però crec que no està rendint tant com està rendint Fermín en el seu lloc. I, per tant, això dona opció a que el que li va per darrere, doncs, el pugui...
0: Sí, veus més fàcil que Adeyemi desplaci Gordon que Dani Olmo Fermín.
4: Jo veig igual de difícil les dues. Val. Però crec que Adeyemi una miqueta, algun de tant en tant,
0: va,
4: i amb gols com avui,
0: vosaltres,
4: ho pot fer.
0: La resta.
2: Jo crec que Adeyemi és un jugador que està... Jo el veig més desconnectat de l'equip, no? Que sí, té espurnes... Sí. Molt brillants, no?, de cara a porteria, però en canvi Gordon jo l'he vist que...
0: Flueix molt més,
2: integrat a l'equip, combina molt millor amb tots. Jo crec que a Adeyemi li costarà una mica més integrar-se a l'equip, cosa que Dani Olmo està integradíssim, diguem, que forma part de totes aquestes rotacions. Jo crec que, no sé, a mi m'agradaria aquest any la paraula titular, més enllà dels 4 o 5 que ja heu marcat...
0: Sí, els estructurals.
2: Que ja heu marcat vosaltres, els estructurals.
0: Estarà repartit, això, vols dir?
2: Tant de bo estigui molt repartit, perquè portem anys queixant-nos que llavors arribem, havent jugat 13 o 14 jugadors... Que arribem al març una mica amb la llengua fora. Hosti, tant de bo aquesta plantilla ampliada, més amb noms sorprenents que no els hem vist a venir ningú, no? Que ens hem trobat aquí un Gordon, Adeyemi, Gabriel Jesús, no? Que no sortien a cap de les travesses. Hosti, tant de bo juguin tots, juguin molt, i això serà per mi la clau d'aquesta temporada.
0: Xavi i Fermín...
21: Fermín el veig per davant, la veritat és que a mi Olmo m'encanta. El partit d'avui d'Olmo per mi és correcte, però no li dona com per guanyar punts respecte a Fermín, i en els extrems entre Gordon i Adeyemi no el veig un jugador molt residual. Adeyemi el veig per darrere de Gordon perquè Gordon el veig més encaixat, només són 5 partits, i perquè Adeyemi el veig una mica despistat, anàrquic i despistat, o sigui en el col·lectiu entre els 11 jugadors, el funcionament dels 11 jugadors, a Gordon el veig força acoplat, a l'altre el veig que és més un ànima lliure.
0: El Barça ja ha estrenat la Champions amb victòria.
15: A Catalunya Ràdio, la TDT.
16: Ei,
10: com vas? Com et dius?
15: Tenim un nom que el sap tothom.
10: Però d'on surts tu?
15: Tant se val d'on venim, si del sud.
10: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
15: Ara estem d'acord, estem d'acord.
10: Sí, i una estrella ens agermana.
16: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
17: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: El Barça ara és líder a la Champions i líder a la Lliga, i és que avui ha golejat 5-1 al Feyenoord, dos de Rafinha, un de Dejemi, un de Lamine Yamal i el primer de Gabriel Jesús. Això no s'atura. Diumenge, Lliga, Llevant Barça, a partir d'un quart de 5 de la tarda, des de les 3, des de València, la TDT hi serà. Gaudeixi, bona nit.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
5: Són les 10, ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

De seguida us resumirem els principals titulars de la jornada amb la polèmica creixent per la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El Centre Nacional d'Intel·ligència va advertir tant el govern de Sánchez com al Marroc que hi havia crides per xarxes a una entrada de migrants a Ceuta. El que passa és que no sabem a quin punt, a quina alçada va arribar aquest intercanvi de missatges de WhatsApp. Sabem que va ser amb la delegació del govern de Ceuta, però això no vol dir que després s'alabés fins que li arribés directament a Pedro Sánchez o als seus ministres. En qualsevol cas, la polèmica està servida. Per què s'especifica

0: Anem a Maria del Mar Bonet, 50 anys després del seu concert a l'Olímpia, perquè el repetirà i és a París. Parlant de música, avui, per cert, hem rebut aquest missatge.
1: Bona nit, oients del Catalunya Nit. Des dels Amics de les Arts volem dir-vos que tenim una cançó nova que es diu Encara som aquí i esperem que us agradi. És una història que ens va passar, una història real que vam viure l'any passat a Fires de Girona i esperem que us agradi la cançó.
0: Doncs l'haurem de posar. Abans de tancar el dia, trucarem a la subdirectora de La Vanguardia per saber quina portada estan preparant per demà i cedirem l'última paraula a l'escriptora que tenim aquí ja asseguts amb nosaltres des de les 9, conjuntament la Míriam Cano, que torna al Catalunya Nit. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Les 10 i 3 minuts, repassem ara les principals notícies d'aquest 9 de setembre. La més destacada és que el CNI va advertir al govern de Pedro Sánchez el dia abans que esclatés la crisi a Ceuta que hi havia crides a una sala a la frontera el 30 de juliol. És una de les principals conclusions dels documents policials, militars i d'altres departaments que la Moncloa ha fet públics aquesta tarda. Marc Güell.
3: L'avís el va fer per WhatsApp un membre del Centre Nacional d'Intel·ligència que depèn del Ministeri de Defensa de Margarita Robles a la delegació del govern espanyol a Ceuta. Parla d'una crida a les xarxes socials a través de grups de WhatsApp i Facebook amb 180.000 seguidors en conjunt i sota noms com Assalt a la tanca de Ceuta, i en un altre arxiu també del 29 de juliol el CNI trasllada als serveis d'intel·ligència marroquins que ha detectat grups a les xarxes que estan viralitzant crides a travessar la frontera i els demanen col·laboració.
0: El govern espanyol, Alba, s'ha defensat atacant el CNI.
4: Diu que si un avís de 180.000 persones seguint la crida a les xarxes socials era rellevant perquè no es va elevar on tocava. Aquest vespre hi ha posat veu el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
5: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
4: El PP acusa el president espanyol de mentir i li demana la dimissió.
0: Fa uns minuts n'hem parlat aquí al Catalunya Nit amb la perit judicial especialista en ciberinvestigació, Selva Orejón, que ha assegurat que, tal com es veu als documents, el CNI tenia la informació d'aquestes convocatòries i que si no van actuar va ser perquè no li van donar prou credibilitat.
6: No és que no s'hagi vist o no és que no s'ha pogut detectar ni s'ha pogut validar. Al final també és una qüestió de decisió. La pregunta, més enllà de si el CNI va avisar o no, és qui ho va rebre, com ho va valorar i fins on van escalar aquesta informació i qui tenia la capacitat de decidir en aquell moment. Jo crec que el risc estava clar, la probabilitat també.
0: Ferran López assumirà el càrrec de director general dels Mossos d'Esquadra dimarts de la setmana que ve, després de la dimissió de Josep Lluís Trapero.
3: López recupera el càrrec que va ocupar entre el 2017 i el 2018. El major del cos ha presentat la seva renúncia per motius personals dos anys després d'assumir el càrrec. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir.
7: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests dos anys s'ha fet molt bé.
3: I és que Parlon també ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap en substitució de Miquel Esquius, que jubila, serà la primera dona que assumeixi el màxim comandament del cos.
0: L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa celebren que Trapero ja no sigui el director general de la policia.
4: Recorden al president que va ser una aposta personal seva anunciada en campanya. Junts i la CUP continuen demanant a la consellera Núria Parlon que plegui i critiquen que el relleu de Trapero sigui qui va dirigir els Mossos durant el 155. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el cupaire Xavier Pellissa.
8: Que no pot ser és que aquest govern pretengui fer aquests pedaços de que pleguin els números 2 o els números 3 dels departaments i no siguin els propis consellers al capdavant els qui assumeixin les responsabilitats.
9: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma immediata.
0: Aquest vespre, més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar pels carrers de Manresa per exigir més seguretat i justícia.

0: després de l'apunyalament mortal de la setmana passada. Avui el jutge ha deixat en llibertat vigilada els últims dos menors detinguts. Manresa, Nàtia Dell.
1: Els organitzadors de la mobilització d'aquest vespre han dit que davant d'uns fets tan greus no es pot mirar cap a una altra banda i que cal aixecar la veu. Manresa està per sota la mitjana catalana de delictes, però les xifres no recullen alerta en la sensació d'inseguretat que tenen els veïns. Ja han parlat d'aquestes situacions.
2: No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
1: Creuen que defensar la convivència no és negar els problemes i que defensar la seguretat no és assenyalar cap col·lectiu. Que no només volen protestar, sinó que volen respostes i solucions.
0: I avui hem sabut que el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient al policia que va colpejar a Elx, un aficionat del Barça que portava una estelada.
3: L'investiguen per una falta greu o molt greu, segons ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska, perquè va ser, ha dit, una agressió injustificada.
4: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
0: Protecció Civil manté el pla Inuncat en alerta perquè durant les pròximes hores encara continuarà plovent. Ho pot fer de manera intensa a la Catalunya central i cap al Ripollès.
5: I aquestes pluges poden deixar 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot i això, l'episodi més fort, que ha obligat a restringir la mobilitat i suspendre classes a 5 comarques, ja s'ha superat. Fins i tot algunes restriccions s'han aixecat abans d'hora perquè les precipitacions han avançat més ràpid del que es preveia. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha defensat les mesures preses.
6: Ha caigut força, però no amb quantitat com podíem esperar per una situació com la que teníem ahir, amb nivells de probabilitat de 5 sobre 6, i per aquest motiu doncs ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa, doncs també podem retirar aquestes mesures.
5: Les tempestes sí que han dificultat l'operativa de l'aeroport del Prat. La gran majoria dels vols han acumulat retards i se n'han cancel·lat una 60. També hi ha hagut problemes en la circulació de trens.
0: El canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han protagonitzat avui una sessió tensa al Parlament després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Merz ha qualificat les polítiques anti-immigració de l'extrema dreta de plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Redàs.
7: Amb les eleccions d'aquí a dos caps de setmana a dos altres estats federals, Biden ha aprofitat per tornar a subratllar les seves prioritats en immigració.
8: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
7: Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
9: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
7: Finalment, el canceller ha defensat el suport d'Alemanya-Ucraïna i ha criticat el silenci d'Alternativa per Alemanya per totes les ingerències russes dels mesos passats.
0: I atenció al preu del petroli, que supera els $100 per barril per culpa de la guerra de l'Iran.
3: Els atacs de les últimes hores han fet enfilar el preu del Brent. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha llançat més amenaces.
10: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
0: El sindicat majoritari Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre.
5: L'aturada encara no té data concreta i la farà juntament amb 6 sindicats de metges més d'arreu de l'estat espanyol. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
11: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar, demostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
0: Brussel·les assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que governs com el de la Generalitat limitin la compra especulativa de pisos amb més garanties jurídiques. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bona nit.
12: Hola, bona nit. Amb la nova norma europea, Brussel·les creu que Catalunya tindrà ara més cobertura legal per limitar la compra especulativa de pisos. Ho ha assegurat el comissari europeu d'habitatge, Dan Jorgensen.
13: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com habitatges.
12: Aquest reglament europeu pot servir de base per al cas català perquè Brussel·les vol emparar per primer cop la possibilitat de restringir la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. La nova llei europea també planteja que en zones tensionades els governs puguin limitar el lloguer turístic, això sí, amb algunes condicions per evitar mesures més restrictives del compte.
0: El Departament de Cultura aportarà més de 31 milions d'euros a les arts escèniques.
3: És una xifra rècord que suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran dels ajuts. El nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria d'aquests ajuts el 2014 i la dotació augmenta un 66% respecte al període anterior.
14: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts i arribarem a 11:15. Sergi Andreu, bona nit.
15: Bona nit, Manel.
0: El Barça debuta amb golejada de 5 en 5,
15: superioritat, sí. El Barça està intractable en aquest inici de temporada. Avui ha guanyat el Feyenoord 5-1 en el debut de la Champions. Primera jornada de la Lligueta. Al Camp Nou, primera part passada per aigua. Ha caigut una pluja intensa. I després ha arribat la pluja de gols. Rafinha n'ha fet un parell. Només començar el primer, el segon, a l'inici de la segona part, ha de Yemi ha fet també un gol amb un gran xut des de la frontal amb la dreta. Lamine, de falta directa, ha fet el quart a la segona part i Gabriel Jesús, fins i tot, que ha entrat al camp ja dels acaballes, ha fet el cinquè de cap. De moment, el Barça, que comença molt bé aquesta Lliga de Campions, amb aquest 5-1, un flic a la sala de premsa que parlava de temporada molt il·lusionant.
16: Estem al començament de la temporada i sé, i tu saps també, que queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta i és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar. I això té un impacte sobre l'equip. Aquesta intensitat és el que necessitem.
15: Per cert, que després del partit, Rodri ha demanat disculpes a tota l'afició i gent del València, jugadors, staff tècnic, per les seves paraules l'altre dia més tall a la banqueta, criticant el joc i el nivell d'aquell València en el partit de Lliga.
0: Doncs s'ha disculpat, això ja és molt. Tenim altres partits en jocs també, en joc de Lliga de Campions. No, mira, sé si ningú n'ha fet 5, eh?
15: No, de moment no, però compta amb el Paris Saint-Germain, que ja n'ha fet 4, i el partit encara no s'ha acabat.
0: Déu-n'hi-do.
15: Mira, 3-1 l'Stuttgart ha guanyat el Viking Stavanger de Noruega, 3-1. De moment, aquest estat és definitiu. I no s'han acabat encara, són al minut 10-12 de la segona part. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1, amb Julián de titular. Nàpols 0, Arsenal 0. I Paris Saint-Germain 4, Slovan de Bratislava 0. A més de l'Sporting de Portugal 1, Galatasaray 1.
0: Molt bé, tenim també avui Lliga Catalana de Bàsquet, que es disputa a Tarragona.
15: L'està seguint el Carles Vila, hi havia dos partits, un ja s'ha acabat, ha guanyat el Lleida 87-84 al Joventut, però ara tenim en joc un altre partit, si et sembla, Manel.
0: I tant, cap allà.
15: Podem connectar amb el Carles Vila.
0: Carles, endavant.
17: Hola, bona nit. Doncs mira, 4 minuts pel final del tercer quart, 45 per l'Andorra, 44 per el Manresa, un partit de moment molt igualat, tot i que l'Andorra s'havia col·locat 11 punts per damunt. El segon quart ha remuntat l'equip de Diego Ocampo. Recordem que aquest és el segon partit d'avui. Demà debutaran ja en aquesta Lliga Catalana el Barça i el Girona.
0: Doncs moltes gràcies, Carles, i tu també, Sergi. Fins
15: molt bé.
0: Demà.
15: Adéu-siau, fins demà.
0: Bona nit. Passa un minut d'un quart d'11, fem una pausa per la publicitat i no us ho perdeu a la tornada perquè explicarem una notícia important relacionada amb el món de la intel·ligència artificial. OpenAI hauria resolt un dels problemes matemàtics del mil·lenni, d'aquells tan complicats. A més, Apple presenta nous telèfons, sabrem com són.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Som 3CAT. M'expliques un conte, papa?
19: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
20: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
21: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
22: Només pel fet de comprar el cupó diari?
21: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
22: Mira que bé!
21: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
23: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
25: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
24: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: Laia, és bona?
27: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
28: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
29: I això per què passa?
30: I a qui m'he de creure?
31: I què puc fer jo?
32: Per això fem l'Infocar.
33: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen.
34: Ben explicades.
35: Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
36: Infocar. De dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
37: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
38: Es diu Solsolet.
37: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
38: Que xula!
37: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
38: Superxuli!
37: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
39: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
40: Catalunya Ràdio.
39: Som 3CAT.
40: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit.
41: L'una a la de una. Y cuando quieres sale eso y no quieres la lechuga.
14: Les notícies.
41: Si no hay mano,
14: sota la llum de la lluna.
41: Luna, que te merece.
14: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
41: Luna, a la de una.
14: Catalunya Ràdio.

0: 10 i 19 minuts. Aquest matí ens hem llevat amb la notícia que OpenAI ha resolt un dels problemes més difícils de les matemàtiques, un dels anomenats problemes del mil·lenni. Doncs bé, marxarem a dormir amb les acusacions de dos científics, un dels quals de la competència d'Anthropic, que acusen OpenAI de plagi. Núria Har, bona nit.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: Explica'ns, Núria, què és el que ha passat?
1: Doncs estem davant de la cursa per ser el primer. Una pugna de la intel·ligència artificial per ser la primera de resoldre un problema matemàtic. Una mica com quan als anys 90 el campió d'escacs Kasparov competia amb la supercomputadora d'IBM per veure si eren els humans o les màquines els que guanyaven la partida. Doncs bé, avui OpenAI ha tret pit de ser el primer de resoldre el problema de Navier-Stokes, unes equacions de la matemàtica teòrica per descriure com evolucionen els fluids. I posa context el jove i premiat catedràtic de la Universitat de Barcelona, Xavier Rosotón.
2: La comunitat matemàtica, els humans, han anat fent avenços molt importants en aquest camp els últims 10 anys, jo diria. Però els matemàtics pensàvem que aquest problema podia ser resolt en els propers anys. No seria una sorpresa que s'hagués resolt per humans en els propers 2 anys.
1: Doncs aquí entren en joc dos matemàtics humans, un de la Universitat de Nova York i l'altre d'Anthropic, que estaven a punt de resoldre el problema amb l'ajuda de ChatGPT, que és l'eina d'intel·ligència artificial generativa d'OpenAI, la competència.
2: Hi havia el rumor de que aquests dos matemàtics estaven a punt de resoldre-ho. I el que ha passat aleshores és que OpenAI ha dit: jo no vull que un treballador d'Anthropic estigui resolent això, voldríem ser el primers, i el que han fet és entrenar un model de nou, posant-li gairebé 30 milions d'euros de càlculs i de computació en electricitat, el que han gastat aquest model. El que han aconseguit és acabar i fer una demostració abans que els altres.
1: Controvèrsia a banda, aquí un dels dubtes raonables és de qui és el mèrit, si de l'humà o de la màquina.
0: Sí, això seria com allò de l'ou o la gallina, en tot cas molt interessant, i la pregunta també és com hem d'entendre aquesta cursa entre les principals tecnològiques per ser les primeres de resoldre problemes matemàtics com el que ens has explicat avui.
1: Doncs molt fàcil, OpenAI i Anthropic estan a punt de sortir a la borsa. De fet, Anthropic podria fer-ho a finals del mes que ve, a finals d'octubre, i està treballant per trencar tots els rècords i superar una altra companyia del sector que lluita per quedar-se un tros del pastís, SpaceX, d'Elon Musk, que el juny ja va batre rècords.
2: I llavors volen demostrar als seus inversors que el seu model és millor que el de la competència. I què han fet per intentar demostrar això? Doncs han agafat una mica a la matemàtica teòrica per competir i mostrar que el seu model és millor que el de la competència.
1: Ja ho sabeu, les matemàtiques teòriques són una professió de futur.
0: Una professió de futur, sempre que la mateixa intel·ligència artificial ho permeti, perquè la carrera de les companyies per millorar els sistemes va tan ràpid que fins i tot alguns dels seus creadors estan abandonant la cursa. És el cas d'un jove investigador d'Anthropic que ha dimitit perquè creu, ha dimitit avui mateix, perquè creu que abans que s'acabi la dècada la IA ens podria matar a tots, i avisa que el seu desenvolupament està en molt poques mans. El missatge de l'enginyer a la xarxa social X s'ha fet viral, i més enllà, evidentment, de considerar-lo una exageració, altres persones del sector sí que li donen la raó en part. Una d'elles, el cap que tenia Anthropic, que ha afegit que la probabilitat que la IA acabi amb els humans durant la pròxima dècada és superior al 10%. No sé com ens quedem tots plegats, però vaja, l'únic que ens queda és seguir endavant, així que intentarem seguir presentant les notícies com si no acabéssim d'explicar això. I podem explicar, per exemple, ja seguim amb la intel·ligència artificial, la tecnologia i les últimes novetats, que Apple ha presentat els seus nous models d'iPhone i assegura que són centres d'intel·ligència no artificial, sinó personal. Nando Zanoguera.
3: El nou conseller delegat del gegant tecnològic, John Termos, assegura que els nous productes incorporen una tecnologia que aconsegueix una profunda comprensió del context personal.
4: The new iPhone Duo.
5: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
3: L'iPhone Duo és el primer terminal plegable d'Apple amb una pantalla d'una mida similar a la d'un passaport, que s'obre en horitzontal però que també es pot fer servir en vertical. Termos assegura que han aconseguit que es pugui utilitzar d'una manera tan intuïtiva com l'iPad. L'iPhone Duo estarà disponible aquí a partir del 23 d'octubre amb un preu des dels 2.340 euros. La versió amb més capacitat es vendrà per 3.840 i es convertirà així en l'iPhone més car de la història.
6: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: L'aniversari de la Diada de Sant Boi, la primera que es va celebrar després del franquisme. L'acte ha reivindicat els valors democràtics i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que cal seguir-los defensant davant els autoritarismes.
1: El compromís democràtic. El compromís democràtic. I de què s'alimenta el compromís democràtic? S'alimenta, en primer lloc, de conviccions, d'idees inscrites en el més profund del nostre pensament, de conviccions. Les conviccions no es canvien.
0: També ha intervingut en l'acte l'advocat Miquel Roca, és un dels oradors de la Diada del 76, que fa 50 anys que va plegar milers de catalans a Sant Boi de Llobregat, una diada, la d'aquell 76, que expliquem ara amb un reportatge de Joan Rossinyol.
2: Som intransigents en la nostra moderadíssima posició, perquè no volem que la prudència ens faci traïdors.
3: Tot Catalunya present a Sant Boi, titulava el diari Avui, el primer en català des de la República, l'endemà de la diada del 1976. Franco ja era mort i Suárez era president del govern per designació reial.
4: És just de la mort de Franco, el que té claríssim el franquisme és que la situació no es pot mantenir exactament igual com estava. I, per tant, ha de cedir davant de les forces de l'oposició. Cedir fins a un cert punt.
3: Un cert punt, com diu Enric Alpena, periodista i director de l'Enguàrdia, que va topar amb la diada. Ja s'havien repartit els cartells, convocant tothom a celebrar-la al Parc de la Ciutadella de Barcelona, però el ministre Martín Villa i el governador civil, Salvador Sánchez Terán, es van fer enrere a l'últim moment, com recordava aquest últim ara fa 25 anys.
5: Por aquí va ser una explosió del nacionalisme català que difícilment iba a comprender el resto de España.
3: L'assemblea no donava el braç a torça i finalment es va arribar a una solució de consens. Es faria a Sant Boi de Llobregat. El règim confiava que, sent un lloc més difícil d'arribar-hi, el catalanisme punxaria, però no va ser així. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi.
6: Sant Boi es va convertir l'11 de setembre del 76 en una punta de llança d'aquesta lluita de país per recuperar la commemoració de la nostra Diada Nacional.
3: Miquel Sallarès, de l'assemblea, home de Convergència Democràtica, va carregar-se a l'esquena bona part de l'organització d'aquell acte. La por era que l'extrema dreta no el rebentés.
7: Per primera vegada es va organitzar la trobada, doncs, entre els serveis de, diguem-ne, de seguretat o de mobilització, com li volguessis dir, de l'Assemblea, la Guàrdia Civil i el Cos General de Policia. Vull dir, amb una col·laboració, doncs, que va anar bé.
3: Moret tenia 11 anys al 76 i recorda veure des de casa, acompanyada de l'àvia, les riuades de gent amb senyeres, també molts nouvinguts.
6: Recordo ben bé, doncs, com a la Universitat hi havia una senyera, com els estamenys del costat de casa van anar, molts d'aquests estamenys, que també buscaven el mateix, buscaven la democràcia, els drets, les llibertats.
3: Tot i el pes del suc, els oradors d'aquell acte van ser un independentista de pedra picada, com Jordi Carbonell, Octavi Saltor, un home de la democràcia cristiana, i Miquel Roca. El missatge d'aquella tarda era clar.
4: La llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i autodeterminació dels pobles, aquesta sempre s'oblida, però aquesta és clau, eren uns punts mínims, però eren prou importants com perquè tots els que estaven dins de l'assemblea estiguessin d'acord.
3: I què en queda d'aquella experiència mig segle després? Sallarès ho té clar.
7: Sumar és guanyar.

0: Seguim amb aquest exercici de tenir un peu a fa mig segle i l'altre al present. L'11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat. D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat, però no només hi cantarà cançó de protesta, també temes del seu últim disc, París, Isabel Galí.
1: Havíem vingut un parell de dies abans, havíem assajat, havíem passejat per París, va venir també el Toni Catany per fer les fotos del disc, l'Amèrica Sánchez per fer la portada, la meva mare, que li feia molta il·lusió perquè a més era el meu cumpleanys.
2: D'aquell 27 d'abril de 1975, Maria del Mar Bonet en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix la Sala Olímpia, és un referent en la seva carrera. I tornarà l'11 d'octubre amb el toc just de nostàlgia. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del seu nou disc, L'aigua no cansa.
1: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són, totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles. No?
2: Als seus 79 anys, Maria del Mar Bonet celebra que la veu no l'hagi abandonat. Només en aquest cas deixaria de cantar, diu. En el que serà el segon Olímpia de la seva carrera, tindrà Borja Penalba de taloner.

arribat a 11:15, doncs mentre aquí fa 50 anys es cantava Maria del Mar Bonet i es preparava una manifestació important, a la Xina estaven pendents d'un esdeveniment ben diferent.

0: de setembre del 1976 moria, avui fa exactament 50 anys, Mao Zedong, el pare del socialisme xinès, fundador de la República Popular i líder del país durant 27 anys. La Xina d'avui poc té a veure segurament amb el que amb la que va deixar Mao, això és evident, però ens preguntem si continua sent una figura venerada pel règim i per la societat. Així que connectem amb Pequín per aprofundir-hi i saludem el nostre corresponsal, Francesc Canals, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: D'entrada, Francesc, s'ha commemorat gaire avui aquest mig segle sense Mao?
1: Doncs no, de fet, aquest tipus de, diguem, aniversaris no es commemoren, es commemoren més aviat els naixements. L'única cosa especial que hi ha hagut és el mausoleu del president Mao a Pequín, ha obert durant 3 hores més per poder veure el cos embalsamat. És un gran edifici pels que hagin estat a Pequín, al mig de la plaça Tiananmen, i ha tancat durant força temps per feines de manteniment i havien reobert tot just ara, al començament de setembre, bàsicament també una mica per coincidir amb aquest aniversari i que la gent pogués visitar. Les places de visita aquesta setmana estan totalment completes. On sí que hi ha una mica més de celebració és a Xiaoshan, que és el poble de la província de Hunan, al sud de la Xina, on va néixer. Sí que en dies com avui hi ha afluència de turistes, el que es coneix com turisme roig. És un dels llocs, no, on es venera la figura de Mao i té a veure amb aquestes fires històriques de la revolució. Aquests dies, per exemple, ahir al vespre hi havia concentrats ciutadans que cantaven cancions revolucionàries, probablement com aquesta que estem sentint, entre altres. I bàsicament és gent que creu que realment la Xina no seria el que és avui, no seria una potència emergent si no fos perquè Mao va ser el seu líder en aquell moment, no? Quan va proclamar la República Popular el 49, i és considerat, sense cap mena de discussió, el pare de la pàtria, no? Malgrat diguem, el que van ser els despropòsits i els milions de morts que van costar el gran salt endavant o la revolució cultural, no? És gairebé com un semideu per molta gent gran. Aquest matí he parlat amb venedors de figures de Mao al mercat d'antiguitats de Panjiayuan, aquí a Pequín. Més que antiguitats, a vegades són coses velles, eh? Però, vull dir, en tot cas, un lloc molt popular, i hi ha molta memorabilia, bustos, pins, pòsters, hi ha de tot. Veritables especialistes en l'obra de Mao, i hi ha una autèntica veneració.
0: Per tant, estaríem parlant sobretot d'aquesta generació més gran, eh? Una mica de nostàlgia aquí.
1: Sí, hi ha molta nostàlgia entre la gent gran, però no és només aquest tipus de gent, sinó que fins i tot entre la nova classe mitjana, els joves han crescut dins del marc mental de la propaganda xinesa, no? I aleshores arriben a dir que Mao va fundar el país, en comptes de dir que va fundar la República Popular. L'aparell de propaganda, diguem, ha aconseguit que sigui una figura totalment idealitzada, a l'extrem que s'està veient un fenomen curiós entre els joves, a les xarxes socials, també en la compra de llibres. Es detecta un creixent interès en els pensaments del Mao, que són sempre eslògans, diguem, que reforcen, no? I són idees com seguir sense aturar-se davant de les dificultats. I per als més nacionalistes també és el símbol d'una Xina que es va atrevir amb tothom, que va combatre les potències colonials, el Japó, fins i tot la Unió Soviètica. També té aquest vessant de lluita de classes, no?, que apareix en un moment de creixents desigualtats ara aquí amb l'economia, que no va massa bé, que està en desacceleració. Tot és residual, si vols, el turisme roig, aquests joves maoistes, però en qualsevol cas és residual si ho posem en magnitud de la Xina. Però és un símptoma de que quan busques coses noves a vegades apareixen les velles.
0: Clar, perquè si haguéssim de dir en la Xina actual quin llegat va deixar Mao, és a dir, la societat d'avui, què podem veure encara de petjada de Mao?
1: Doncs, sense anar més lluny, podem veure el sistema polític. És a dir, el sistema polític és el mateix. Comitè Central, Politburó, Comitè Permanent del Buró Polític, Assemblea Popular, i la Xina pobra de Mao i la rica de Xi Jinping són en aparença a l'extrem l'una de l'altra, però en el fons no ben bé. A qui li interessi la Xina, entre les pel·lis recomanades a la plataforma del 3CAT ara mateix, poden mirar o poden tornar a veure una pel·li que es diu L'últim ballarí de Mao. I no és una pel·li actual, és del 2009, però explica molt bé sobretot els últims anys del maoisme, l'obertura, les reformes capitalistes de l'època del Deng Xiaoping, És un ballarí xinès que a principis dels 80 va anar als Estats Units i s'hi volia quedar. I el règim vol que torni a la Xina, tota la peripècia diplomàtica en la qual es veuen els mètodes coercitius xinesos per obligar-lo a tornar. No explico més, ja es mirarà qui vulgui la pel·lícula, però sí. Més de 40 anys més tard, la República Popular està impulsant una mica la tornada a la Xina de científics, investigadors. No volen que treballin per Europa, per Estats Units, volen que tornin a la Xina i que es dediquin a la indústria i a la recerca aquí a la Xina. No, no és el mateix, però existeix també xantatge, no és el mateix que en el cas del ballarí, l'últim ballarí de Mao, però sí que existeix el xantatge i la pressió, sobretot a la família, per fer que aquests, diguem, investigadors i gent més puntera torni aquí a la Xina, no? Amb una visió molt, molt més nacionalista. I, de fet, per exemple, la peli també té detalls com el govern, el partit, decideixen en nom de la gent, no? És a dir, i això, malgrat l'aparença que pot tenir un turista que visita la Xina i que la veu com un país com qualsevol altre, de fet, aquests skylines rutilants de LEDs, els cotxes elèctrics, els habilidosos robots humanoides, tot això que fascina, alhora és la mateixa Xina que té comissaries encobertes a Europa per perseguir dissidents, la dels centres d'internament de uigurs, la de la censura a internet, que no té separació de poders, no hi ha un sistema judicial independent, desapareixen de la llum pública els ministres, els caps de l'exèrcit, encara hi ha uns 200 milions de pobres, és el primer emissor mundial de gasos d'efecte hivernacle, amb grandíssima diferència sobre els altres. En qualsevol cas, aquestes dues Xines existeixen.
0: Clar. La Xina de l'era de Mao, la de fa 50 anys, si haguéssim de dir, entre el lideratge de Mao i el de Xi actual, salvant les distàncies, hi veus punts de connexió, semblances?
1: Clar, fins i tot a nivell, diguem, de mera observació i salvant molt les distàncies i les diferències de l'època en què estem, no? Una primera qüestió és la concentració de poder. Des del 2018 no hi ha límit de mandats per a Xi Jinping i, per tant, no ha d'abandonar el poder. Això no havia passat des de l'era Mao. Una altra conseqüència és que quan només hi ha una figura així, que és tan poderosa, que concentra tot el poder, automàticament existeix el que és el culte a la personalitat, que això era una de les característiques essencials de la Xina de Mao i també s'està produint, òbviament, a la Xina de Xi Jinping. Un element més que ens retrotrau a l'era Mao, la purga dels dirigents rivals. Ja per arribar al poder hi va haver purgues, per arribar al poder Xi Jinping hi va haver purgues i sobretot després ha reduït a zero la capacitat dels seus rivals dins del partit. En definitiva, tot plegat són una mica característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en aquesta Xina de Xi Jinping, i totes dues troben en el nacionalisme aquest factor de cohesió enfront de suposades amenaces exteriors o de rivalitats. A vegades no són suposades, són reals. Per exemple, en el cas de Xi, el pols creixent amb els Estats Units, els contenciosos històrics amb el Japó. Vaja, que un enemic extern una mica sempre va bé per unir de cara a dins.
0: Doncs ens has situat molt bé sobre què va passar en aquell moment i com es veu avui la figura de Mao i la relació també amb la de Xi. Així que estem a punt ara, ho farem amb unes persones que ens acompanyen tot seguit, obrirem el llibre vermell. No sé si encara és ben popular aquí. Es troba fàcilment?
1: Sí, precisament aquest matí m'he passejat per aquest mercat de Panjalloan. Aquí si pots trobar el que vulguis. Em pots trobar d'antics i em pots trobar de les incomptables reedicions o, diguem, falsificacions que vulguis, i pots trobar-los, sí, en tots els idiomes. És un dels factors d'internacionalisme permetia publicar el llibre vermell en tots els idiomes del món.
0: Doncs ara hi afegirem el català. Moltíssimes gràcies, Francesc. Bona nit.
1: Bona nit.
2: A la Xina, la ideologia burgesa i la petit burgesa, així com la ideologia antimarxista, perduraran encara molt de temps. Aquí el sistema socialista pràcticament ja s'ha establert. En el terreny de la transformació de la propietat dels mitjans de producció, ja hem assolit una victòria fonamental.
0: Doncs així és com sona en català el llibre roig de Mao Tse-tung, però hauríem de dir que estrictament són les paraules de Núria Barberà, que és la traductora del llibre. Núria, bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
0: Com t'arriba l'encàrrec i com arribes a dir que sí? Com ha anat això?
3: Bé, a mi l'encàrrec m'arriba a través de l'editorial Rosita y Amparo, que en aquell moment encara no havia sortit a la llum, i gràcies a una bona amiga, no?, que els havia parlat de mi. I bé, l'editorial apostava per publicar-lo enguany, no?, també per la commemoració del 50 aniversari de la mort. I bé, jo no havia traduït mai tot un llibre, per a mi era un repte molt, molt fort, no?, però em va semblar també una aposta, no?, i un repte emocionant, no?, li dic jo també. Sí.
0: T'ha sorprès alguna cosa especialment del llibre Roig?
3: Sí, m'ha sorprès molt, perquè, clar, al final, si coneixes, no?, la història de la Xina, saps moltes coses sobre Mao Zedong, però llegir el llibre et canvia bastant també la perspectiva del líder, no?, en si, de com ell s'expressa, quin és el seu discurs, com s'adreça a la població, de quina manera ho fa, no?, amb aquella intencionalitat, no?, molt, molt adoctrinant, no?, llavors aprens no només a entendre el personatge, aprens també en quin moment estàvem, no?, i quina Xina era la Xina d'aquell moment, no?, era una Xina que no té res a veure a nivell població, no?, igualment era gran, però no tant com ara, i també no era una Xina tan rica, no?, com ara, era la Xina més aviat pobra, no?, d'uns 600 milions d'habitants, i ha canviat molt, no?, llavors, clar, amb aquest llibre transportes una mica també. Doncs en aquest passat.
0: Ah, qui agafi el llibre en català, el primer que es trobarà és un pròleg de Laura Llevedat. Bona nit, Laura.
4: Hola, bona nit.
0: Per què creus que està bé llegir el llibre Roig avui dia? És a dir, és un llibre per convençuts o està bé que el conegui tothom? Què et sembla, tu?
4: Bueno, jo una mica el que plantejo el pròleg i una mica com pensava, no?, en aquest llibre, és que més que ser un llibre que necessitem llegir per entendre què és el que passava en aquell moment, és sobretot com un llibre objecte, un llibre que orienta, un llibre que va ser com un símbol més aviat, més que un llibre, diguéssim, és això, un objecte que és un objecte històric, però que d'alguna manera ens porta a una crítica del present, no? I en aquest sentit, doncs, és molt valuós tenir-lo en català, perquè no hi era, uh-huh. I és molt valuós que recordem que això ha existit.
0: Clar. Per acabar, no sé si ens podeu ajudar a dimensionar aquest llibre. Deu ser un dels llibres que més es deu haver editat. Ara ha arribat en català per primera vegada, però no sé la de reproduccions que deu haver tingut.
4: Núria, tu això ho saps?
3: Sí, clar, no sé ben bé les reflexions. Clar, sí que es diu que en el seu moment, quan es va publicar a la Xina, es van fins i tot construir fàbriques, impremtes per a imprimir el llibre, es parla de milers de milions de publicacions del llibre. No desconec la xifra exacta, no? Mm-hmm. Però molts. Es diu que és el llibre més traduït després de la Bíblia.
0: Doncs Déu-n'hi-do, i tenint en compte les dimensions del país, si va circular fort per allà i encara circula, segur que són moltes i moltes unitats. Doncs us agraïm molt que ens hagueu atès aquesta nit. Núria Barberà, traductora del llibre Roig, i Laura Llevedat, autora del pròleg. Bona nit, una abraçada.
3: Moltes gràcies.
4: Bona nit, gràcies.
2: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT. Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
7: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
8: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
9: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
7: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
9: Entrades a teatrepoliorama.com.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
12: Catalunya nit.

0: Nosaltres també encara som aquí, tot i que són ja 10:45, passa un minut de 10:45. Aquest és el tema que ens han enviat els Amics de les Arts amb missatge personalitzat. I sona així.
1: Però encara som aquí.
0: Encara som aquí, és el seu nou tema. Demà esperem ser aquí també i comencem a mirar-nos ja cap on apunta el dia. Com encarrilem aquest 10 de setembre, Marc?
2: Doncs mira, estarem pendents de la notícia, encara que ha esclatat aquesta tarda, la publicació dels documents de classificats sobre l'entrada massiva a Ceuta. En recordem que hem sabut que el CNI va advertir als governs, tant espanyol com marroquí, que hi havia crides a saltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. Fa poca estona hem tingut la primera reacció de Pedro Sánchez, s'hi ha referit en una piulada X. El president espanyol també assenyala el CNI, com sentíem abans, el delegat del govern espanyol a Ceuta, però sí amb un altre to. Justifica la prudència de la intel·ligència espanyola perquè, segons diu, el CNI no va alertar de la magnitud del que podia passar, no va emetre cap alerta més gran en la seva cadena de comandaments de les Forces Armades, la Policia Nacional o el Ministeri de Defensa, i fins i tot diu que és comprensible el paper que va tenir el CNI, perquè amb la informació que tenien doncs no es podia preveure una crisi migratòria com aquesta.
0: Doncs això demà serà notícia. També és notícia cada dia pràcticament Donald Trump, però demà amb més motiu, perquè estem pendents de que comparegui en aquesta convenció republicana que s'ha tret de la màniga. Tornem a connectar amb Dallas. Oriol Serra, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
0: Això ja està en marxa. No sé si està previst que actuï aviat Donald Trump. Què està passant?
3: Sí, encara haurem d'esperar unes 6 hores aproximadament perquè Donald Trump compareixerà cap a la recta final d'aquesta convenció. Sí, sí, això serà cap a les vostres 3 de la matinada. Ha començat tot plegat després d'haver pogut gaudir dels grans hits del country, amb noms com el de Shania Twain o Garth Brooks, i ara sí que ja comencem a sentir els primers delegats que compareixen en aquesta convenció republicana, i en la qual, doncs, avui, com tu has apuntat, Donald Trump serà el gran protagonista, una mica en sacrifici del seu número 2, del vicepresident J.D. Vance, que havia de ser, segons el programa original, el protagonista de la primera nit, però ha desaparegut aquest programa perquè Donald Trump, com ja sabem, fa i desfà, i evidentment doncs, ell busca de ser el gran protagonista d'aquesta convenció, de convertir-la en un bany de masses que li serveixi per a recuperar la popularitat que ha anat perdent els darrers mesos. I aquí doncs va arribant la gent. Encara no s'ha omplert del tot aquest palau d'esports dels Maverick d'aquí de Dallas, però vaja, sí que en aquests primers minuts podríem dir que ja hi ha un 80% de l'aforament ple, i per tant doncs moltes ganes per part de tot aquest seguit o aquest sèquit de militants republicans que han arribat d'arreu dels Estats Units.
0: Doncs demà ho explicarem. Gràcies, Oriol.
3: Adéu, bona nit.
0: Segur que demà alguna cosa els arribarà al matí de Catalunya Ràdio, també de Donald Trump, Marc.
2: Sí, segur que sí, en parlaran d'això, però també seguiran recollint reaccions de la decisió del major Trapero de deixar la Direcció General de la Policia. I recordem, Manel, que demà serà la vigília ja de la Diada Nacional de Catalunya, i tot això s'entrarà al matí de Catalunya Ràdio. Saludem el seu subdirector, Maiol Roger, bona nit.
4: Què tal, bona nit, com estàs?
2: Molt bé, escolta, demà em sembla que teniu una de les protagonistes del dia, almenys de la primera part del dia d'avui.
4: Sí, ja saps que sempre ens agrada el matí, quan algú és notícia, tenir-la als nostres micròfons, i tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, protagonista per partida doble, perquè hem començat el matí patint per les pluges i després amb el debat sobre la conveniència dels avisos és alert, i després l'hem continuat amb la sorpresa de la dimissió de Josep Lluís Trapero. Tot això ja ho hem explicat aquest matí, però, esclar, hi ha moltes preguntes encara per fer-se, i demà tindrem a la consellera Parlon per fer-li, no? Per veure què hi ha darrere d'aquesta dimissió, perquè avui, quan ha comparegut la roda de premsa, no ha quedat molt clar, no ha volgut mullar-se gaire sobre per què marxa el major Trapero de director general de la policia.
2: Doncs a veure si demà en traiem l'entrellat, i demà tot això coincidirà més amb la prèvia de la Diada.
4: Sí, exacte, i amb el que passarà a la tarda al Fossar de les Moreres. Sí. De fet, també li preguntarem a la consellera de com preveuen la seguretat, perquè recordem que ha convocat Aliança Catalana amb Sílvia Oriols, i també hi ha grups contraris que han convocat el que és, de fet, la trobada de l'esquerra independentista, que ja ho era tradicionalment abans que arribés a l'Aliança Catalana, i ja es preveu que sigui un punt calent d'aquesta diada, i per tant també hi anirem des del matí i parlarem amb alguns dels implicats per veure com s'escalfa l'ambient de cara a la tarda, que esperem que no s'escalfi gaire. Després també donarem novetats de Ripoll. No et puc explicar gaire, Marc, perquè ho avançarem demà al matí a l'informatiu, que són interessants i que també tenen a veure amb Sílvia Orriols. I bueno, demà, com que és dijous, farem taverna, i com que avui ha jugat el Barça, que escolta, quin festival de gols, a més a mitja tarda, que sempre ens va bé, doncs farem una mica d'àgora esportiva per acabar de rematar el dia, i aquest dijous, que per molts serà vigília de festiu, però que per nosaltres no, que divendres seguirem amb el programa especial de la diada.
2: Això t'anava a dir, recordem que divendres també el Matí de Catalunya Ràdio i també el Catalunya Nit, per recollir tot el que dongui de si a la diada. Maiol, doncs a partir de les 6 us escoltem, amb en Ricard us treu al capdavant. Bona
4: Fantàstic.
2: Nit.
4: Fantàstic, doncs escolta, xerrem demà, bona nit.
0: I demà serem també a Tàrrega. Marta Vives.
5: Doncs sí, 4 dies de talent, trobada i arts escèniques a través de 57 muntatges, el 60% dels quals gratuïts, que es desplegaran per tot l'espai públic de la ciutat. La inauguració serà demà al vespre amb un espectacle de la companyia catalana Kamchatka a l'Hort Barceloní, que comptarà amb música en directe i una cinquantena de voluntaris. Anna Giribet, que és la directora artística de la fira, ens ho explica.
6: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
5: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa i el fet de compartir un espai amb desconeguts. És el que farem durant els pròxims 4 dies a Tàrrega i nosaltres us ho explicarem.
0: A l'hora que fem el Catalunya Nit, les redaccions dels diaris treuen fum. En saludem cada nit una. Avui anem cap a la Vanguardia. Saludem a la seva subdirectora, Isabel García Pagán. Bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Avui dia intens, eh? Com plantegeu la portada?
7: Doncs tarda intensa, sembla que els dimecres són els dies dels informes de la policia sobre Ceuta,
0: sí,
7: perquè la setmana
0: veritat.
7: Passada vam estar parlant del mateix. Bé, avui ja tenim més detalls, no?, amb aquesta desclassificació de documents, i llavors la portada obre amb aquesta informació de que el CNI va avisar via WhatsApp sobre les crides que hi havia a les xarxes per assaltar la frontera de Ceuta. Evidentment...
0: Digues,
7: sí. Perdona.
0: No, què més?
7: No, evidentment, la foto del dia se l'emporta la Minya Mal, nou, amb aquest trasllat de capital que ha estrenat avui a la segona part del partit contra el Feyenoord, i evidentment la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director de la policia de Catalunya.
0: Sí, són els grans temes del dia, sens dubte. Si haguessis d'escollir un reportatge, un article d'opinió, alguna peça del diari de demà, quina en recomanaries?
7: Us faig una tria, l'opinió i el reportatge, que hi ha a les Planes d'Esports, l'opinió del seu cap, de Joan Josep Pallàs, i el reportatge que fa el Juan Bautista Martínez sobre que ara hi ha massa nous a l'equip de Hansi Flick, després de passar tot l'estiu buscant un nou. Un reportatge a les Planes d'Economia sobre de què depèn exactament el futur de la marca Seat, que aquests dies hem estat parlant molt sobre si estava en perill o no estava en perill, i l'Eduardo Magallona ens explica exactament què és el que necessita Seat per mantenir-se com a marca, i un article provocador del Josep Martí Blanc, que està a les Planes de Política, sobre aquest informe que fa llistes de periodistes en funció de les seves suposades vinculacions ideològiques a l'hora de participar a les tertúlies.
0: Doncs sí, una polèmica més. Doncs ho llegirem. Moltíssimes gràcies. Bona nit, Isabel.
7: A vosaltres, gràcies, Manel.
0: Ens deien ara que el Barça té molts nous, i nosaltres aquí al Catalunya Nit també hem buscat tot d'estrelles perquè ens acabin de rematar a porteria el programa, i avui estem contents d'incorporar en aquest espai la periodista i escriptora Míriam Cano. Míriam, benvinguda.
8: Moltes gràcies.
0: A veure, de tot el que hem explicat avui, quines reflexions et venen al cap?
8: Doncs mira, hi ha una cosa que em fa patir molt a mi, i suposo que a molta gent, que és aquest auge dels discursos reaccionaris.
0: Sí.
8: I per mi l'única manera d'acabar amb aquests discursos reaccionaris és precisament fent una bona gestió, és a dir, que els governs facin una bona gestió, i cada cop que hi ha una d'aquestes relliscades penso que és benzina per la ultradreta i per aquesta mena de discursos d'odis. Està clar que la immigració es percep com un problema. Els governs hi haurien de fer alguna cosa. Ho hem vist en el discurs de la líder d'AFD, en què es parlava directament de deportació, i en el cas, per exemple, del crim de Manresa, sí. I en el cas del crim de Manresa, per exemple, tant el Pere com l'Otman, els dos menors que encara continuen en un centre de menors, venen d'una cadena molt llarga de desestructures. En el cas d'en Pere, per exemple, la seva mare ja és algú que va quedar embarassada d'ell en un centre de menors, no? Per tant, aquesta idea del boc expiatori, de què també parla René Girard, en què la gestió de les crisis es busca un culpable únic sobre el qual es projecten problemes estructurals molt més grans, com la crisi de l'habitatge, la precarietat laboral, mil coses. Em sembla que el que caldria per anul·lar aquesta teoria del boc expiatori és precisament que hi hagués una gestió molt millor per part de l'esquerra i per part de la dreta mateixa. Sense deixar tampoc aquest discurs reaccionari, Trump, amb la seva política de l'espectacle, quan ja se li acaba, no?, tota aquesta embranzida, aquesta popularitat dels primers anys de mandat, en torna a muntar un altre, amb focs artificials, i converteix també l'ICE en part d'aquest espectacle. És a dir, totes aquestes polítiques antimigratòries també s'utilitzen com a part de l'espectacle de la ultradreta. En fi, em sembla que amb tot plegat caldria d'alguna manera buscar alguna cosa que fes retrocedir aquesta por, aquesta percepció de la ciutadania, de que alguna cosa, de que hi ha un culpable, no?, que està fent que tot se'n vagi en orris, a partir justament d'aquesta bona gestió. Jo no sé... No sé si aquests missatges no es van interpretar bé, no sé si no van anar pels canals adequats, però en qualsevol cas ho veiem una vegada i una altra, que aquesta mala gestió només fa que donar ales a aquest pensament reaccionari. És una cosa que em preocupa personalment, i crec que també a molta gent, no?, que trobin aquesta raó en un fet palpable com és aquesta gestió despistada, gestió irresponsable, però que realment és l'única manera, aquesta responsabilitat, de que aquest pensament no acabi com a Alemanya. Estem en aquest perill.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat perquè encara poden aparèixer ruixats intensos a la Catalunya Central i també al Ripollès. L'episodi de pluges torrencials ha obligat a restringir la mobilitat i a suspendre les classes a les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, així com el Vallès Occidental, però ja s'ha superat la fase més complicada. El telèfon d'emergències ha rebut més de 300 trucades per incidències relacionades amb les pluges. Cap, però, ha estat de gravetat. Bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar i això ha permès aixecar totes les mesures abans del previst. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, ho justificava així.
2: Ha caigut força, però no amb quantitat com podíem esperar. Si doncs ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa, doncs també podem retirar aquestes mesures.
1: La pertorbació ha deixat registres d'entre 80 i 100 litres per metre quadrat al Ripollès, al Berguedà i al nord d'Osona, i a la façana litoral han descarregat entre 40 i 50 litres en punts del Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Més notícies, Txell Garriga.
3: L'any passat, 556 persones van morir per suïcidi a Catalunya. Són 9 persones més que l'any anterior, segons dades del Departament de Salut. Tot i això, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys que el 2022, i també redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024. I pugen, en canvi, un 17% les idees suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. Ho explica el psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau.
4: Creiem que hi ha una responsabilitat per part de l'Ajuntament en el moment que va donar la llicència d'obres per fer un túnel amb aquest subsol

0: en ciberinvestigació, Selva Orejón, afirma que és important esbrinar a quines mans va arribar i quines decisions es van perdre. Ho ha afegit que si no es va actuar va ser perquè no hi va donar prou credibilitat. Ho explicava en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: No és que no s'hagi vist o no és que no s'ha pogut detectar ni s'ha pogut validar. Al final també és una qüestió de decisió. La pregunta, més enllà de si el CNI va avisar o no, és qui ho va rebre, com ho va valorar i fins on van escalar aquesta informació i qui tenia la capacitat de decidir en aquell moment. Jo crec que el risc estava clar, la probabilitat també.
2: Més d'un miler de persones han reclamat aquest vespre a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí de la comarca a mans presumptament d'un grup de menors la setmana passada. Els últims dos joves detinguts pel cas estan en llibertat vigilada des d'avui, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre de menors. L'alcalde de la capital del Bages ha demanat un pacte de país per lluitar contra les armes blanques.

0: 11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, a la sala de música, on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons a Llibertat. D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler, en va fer un disc ara reeditat i remesclat. Però no només hi cantarà cançó de protesta, també hi haurà temes del seu últim disc.
1: D'aquell 27 d'abril del 1975, Maria del Mar Bonet en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix la sala Olímpia, és un referent en la seva carrera. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del seu nou disc, L'aigua no cansa.
2: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són. Totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles, no?
0: Esports, golejada del Barça en el debut a la Champions. Els blaugranes s'han imposat per 5-1 al Feyenoord amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un altre de Lamine i un últim de Gabriel Jesús.
1: I la resta de resultats en aquesta primera jornada de la Lligueta Europea són aquests: PSG 6, Slovan Bratislava 1, amb un hat-trick de Ferran Torres; Liverpool 2, Atlètic 1, Nàpols 0, Arsenal 1, Sporting 3, Galatasaray 1 i Stuttgart 3, Viking 1.
0: A Tarragona comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries de Lleida davant del Joventut i del Manresa amb l'Andorra.
1: A la Champions d'handbol, el Barça ha debutat amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
3: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: 14, 27, 34, 36, 47. Sols, 3 i 4.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Com ens construïm les dones?

Ens construïm a través de molts aprenentatges, però també molt a partir de la mirada dels altres. A les dones, des de petites, se'ns parla molt d'un cert cànon de bellesa, si són prou guapes, altes o primes. I aquest és un valor que, passin els segles, sempre és allà. Com ens mesurem també nosaltres? Per les parelles que ens escullen, triem nosaltres, ens trien. De tot això parla la primera novel·la de l'actriu, dramaturga, traductora i ara també narradora, Cristina Genevat.

Sentim aquesta cançó que es diu Petty Crimes, que ens agraden molt. Aquests crims, també com aquesta cançó de la Molly Elizabeth, és el que algunes vegades fem les dones per ser acceptades. Si estem tan pendent dels altres, com trobem la manera d'estimar-nos a nosaltres mateixes? Ara reflexionarem amb la Cristina Genabat sobre tot això i acabarem el programa d'avui amb Olga Ábalos, que ens fa un resum de totes les artistes que van néixer al setembre i pot ser que sigui una collita meravellosa? Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies.

0: ja tenim la Cristina Genevat aquí a l'estudi. Cristina, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Amb aquesta criatura nova.
1: Exacte, sí, sí, amb aquesta nova criatura, sí.
0: Perquè a part, tu ets traductora, te n'has fet un fart, m'imagino, de llegir, de traduir, de pensar... Però sí. Quan una està a l'altra banda com a escriptora, què?
1: És que per mi ha estat com una evolució natural. En tenia moltes ganes, ja havia escrit moltes paraules d'altres, havia buscat la millor manera d'explicar les frases que havien inventat altres i tenia moltes ganes de fer una novel·la meva.
0: Doncs està aquí sorra, més en premi i tot, somni, contenta, no m'imagino?
1: Contentíssima.
0: Arribar molt, molt i moldre.
1: Sí, molt feliç, la veritat que molt feliç, sí.
0: Escolta, a veure, com ho explicarem això sense fer spoilers? Sorra és la veu de tres dones.
1: Exacte, són tres veus de dona en tres edats diferents. Una té 12 anys, l'altra en té 23 i l'altra en té 47 i viuen tres moments de la vida d'una dona molt diferents. La que té 12 anys, doncs, és adolescent, bueno, és preadolescent, acaba de fer el canvi, està descobrint moltes coses de la vida. La que en té 23, doncs, ja n'ha pres algunes. Està en plena eclosió vital, sexual, professional i de tot. I la que té 47, doncs, doncs està en una altra etapa, que és una etapa de canvi, que no és... És la més gran d'aquestes tres veus, però segurament és perquè jo no sóc capaç d'escriure una veu encara de 70 anys. Però em pregunto si no hagués fet quatre veus si hagués tingut 15 anys més.
0: Clar, hi ha aquesta dona de 47 anys que s'acaba de separar perquè el seu home ha estat infidel amb ella. I vaja, ja parlarem d'això perquè hi ha molta reflexió al voltant d'aquesta qüestió. Però hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, que aquestes dones diferents estan en moments diferents de la seva vida. I jo pensava si també quan un escriu un és capaç de veure's en tots aquests moments de la vida, és a dir, hi ha molt de Cristina Genevat aquí o no? Perquè clar, tu vas dedicar a la dansa, també estiuejaves en un lloc de mar.
1: Sí, però
0: és que com
1: diu la Mercè Rodoreda, que m'encanta, jo sóc totes i cap és jo. Saps? És a dir, hi ha coses de mi, inevitablement, no? Això tu ho saps també, quan escrius hi ha moltes coses que passen per la teva vivència i moltes d'altres que no passen per la teva vivència en absolut. És a dir, que són històries que t'han interessat, que t'han cridat l'atenció, són detalls que has sentit i que has volgut col·locar en un lloc determinat, llavors... cap d'elles és jo.
0: Però sí que tu, per exemple, has passat per totes aquestes fases en el sentit d'edat,
1: no. d'edat, sí.
0: I llavors no sé si també hi ha una conversa amb la Cristina Genevat i la nena que va ser, o la noia que ballava, és a dir, també ha estat un viatge, podríem dir, cap a dins, també personal?
1: Sens dubte ha estat un viatge cap a dins, perquè tenia moltes ganes, amb aquest exercici d'escriure-les jo, tu, ella, no? De fer servir les persones del singular per posar una veu narradora diferent i que els estils d'aquestes tres dones amb aquests tres moments diferents fossin clarament diferents en la manera de parlar, en la manera d'expressar-se... Jo és una nena de 12 anys que parla amb molta contundència, sense filtres, sense judici, sense ser políticament correcta, no?
0: Això és una cosa molt divertida perquè representa per la música que se sent i tot, que hi ha molt dels 80 en aquesta història, i llavors ja és un món sense filtre, on parla d'un company de classe i diu és grassonet però em cau molt bé.
1: Sí.
0: És homosexual però simpàtic, no?
1: Amb aquest sentit... No, homosexual no.
0: No
1: diu això, ho diu més fort.
0: Sí, ho diu més fort.
1: I a més no és... Sí.
0: Però estem aquí.
1: Perquè estem allà.
0: Sí, sí.
1: Perquè estem allà i perquè per mi era molt important, és molt evident des del primer capítol que estem parlant dels anys 80, és a dir, que estem en un altre tipus d'infantesa, no? Una mica més Stranger Things que no pas avui dia, diguem. I... I estem allà, i això es veu des del capítol 1, no? Que estem parlant de monedes de 25 pessetes.
0: I col·legets, i gelats.
1: I col·legets, i la Cam i la Frigo, i bueno... I
0: infància, no, també? I criatures, sí, també, que estan més soles que avui, però sí, no ho dic en el sentit negatiu, sinó que tenien més independència.
1: Sí,
0: ara
1: més
0: no
1: llibertat.
0: Parlaríem d'una infància així.
1: No, ara és difícil veure un nen de 8 anys que se'n va en bicicleta amb els seus amics a la muntanya, i això és una cosa que quan nosaltres érem petits era el més comú, l'estrany era no fer-ho, no? Llavors, sí, aquests nens, aquesta colleta que investiguen aquest crim que hi ha hagut, no? Aquesta és la part thriller que té la novel·la. Tot això, evidentment, està super aclimatat i ambientat a finals dels 80, principis dels 90, que és, evidentment, quan jo tenia aquesta edat. Això és claríssim. Llavors, sí, després la següent també és a finals dels 90 i també té l'edat que tenia jo en aquell moment, i la més gran també, amb la qual hi ha coses de la Cristina, hi ha coses de com la Cristina s'ha vinculat amb el seu entorn i amb la història i amb com es fan les coses o com es viuen o com es diuen les coses en aquell moment.
0: I com hem canviat, com ens expressem tan diferents.
1: Totalment.
0: Qüestions que ara, vaja, la gent no entendria o els semblaria que estan, això com dèiem, són profundament políticament incorrectes, en aquell moment eren absolutament normals.
1: Sí, però em sembla que tampoc és que la novel·la vagi d'això en absolut, simplement que el llenguatge és el que és perquè és una nena petita, sí que és una mica més políticament incorrecta, però tampoc va d'això.
0: No.
1: Passa per sobre, però sí que és veritat que hi havia, depèn de quines coses, que jo tenia ganes de col·locar-les clarament d'època, no? Diguem, de fer una mica d'època. Amb les tres veus.
0: Mira, d'època és, per exemple, aquesta cançó que surt al llibre de Sorra de Cristina Genevat.

0: Flashdance, això és meravella,
1: qualsevol
0: no?
1: Qualsevol nena que tenia 12 anys l'any 88 i volia ser ballarina, la seva heroïna era l'Alex Owen, que és la protagonista d'aquesta pel·lícula Flashdance.
0: Podia haver sortit fama, també, no? En aquell
1: podia
0: moment.
1: Haver sortit fama, sí. però Flashdance és una pel·lícula que jo, quan era adolescent, bueno, a mi preadolescent, no sé, la deuria veure 100 vegades, no sé, milers de vegades. I sí, llavors és una nena que s'emmiralla amb aquests referents, no? Amb els referents que teníem en aquell moment, que eren molts menys, perquè teníem molta menys informació en general de tot. Llavors, si volies ser ballarina i t'agradava la dansa, que no era clàssica, no sé, era una pel·lícula molt d'aquell moment.
0: Molt de referència.
1: Sí.
0: Això que dèiem, no? La mirada també, com ens presentem. Un dels temes, jo crec, principals d'aquest llibre és la mirada en relació al desig, la fantasia, i també, sobretot, la mirada dels altres cap a una mateixa i com això influencia la manera de moure's, d'existir i també de relacionar-se. Sí. Un dels personatges, per exemple, que és una cosa que no sé com ho diu exactament, ara no ho recordo, hauria de buscar, però que se sap guapa, diguéssim,
1: sí.
0: Sap guapa, diu com ho fan les lletges, no?, per viure, pràcticament, sí. No recordo quin és el moment, però vull dir que em fa molta gràcia això. Aquesta consciència d'una mateixa i com es fabrica amb la mirada dels altres, perquè és una dona que des de petita ha tingut èxit amb els senyors.
1: És una em resultava molt interessant, com que volia parlar de l'entrada en el que és la invisibilitat de la dona, no? La dona a partir dels 47, 48 anys, a perimenopausa, aquella cosa que ens deien quan érem jovenetes, no? Hi ha un moment en què les dones es tornen invisibles, no? Que ara està super
0: és però molt lleig, som més visibles que mai, eh?
1: Sí, però
0: hem de començar a canviar el discurs.
1: Però jo estic absolutament pro de canviar el discurs, però és cert que més que mai també les dones de la meva generació tenen un tema amb fer-se grans i amb el seu aspecte físic. És a dir, jo crec que més que mai estem empoderades i som més visibles que mai, però hi ha una obsessió amb el físic tremendo i això no ens ha passat. I això no ens ha passat. I això no sé si estem més avançades o menys que les nostres mares en aquest sentit.
0: També hi ha un negoci al darrere.
1: Totalment.
0: És a dir, ara les dones menopàusiques o perimenopàusiques s'han convertit en una mena de comerç. Eh?
1: Sí,
0: som un negoci.
1: Som un negoci absolut. I a més és que una dona que entra en una edat en la que ja no primarà, o sigui, ja no serà prioritària la seva vida, el vincle, la seducció, l'instint reproductiu, aquesta dona comença a ser perillosa, històricament, no? És les bruixes que cremaven, doncs eren dones grans i sàvies que tenien experiència, que ajudaven, que acompanyaven. Hi ha moltes cultures en les que les dones grans són les jefes dels
0: cotarros. Però no és amb la cultura justament que ens hem criat totes.
1: No.
0: I de fet tu parles molt, això el llibre. La teva protagonista fins i tot ho juga en alguns moments. És a dir, se sap guapa i per tant juga aquesta seducció.
1: Això és el que et volia dir.
0: I això em sembla interessant també.
1: El que volia dir és que com que volia tenir hi ha moltes ganes de parlar d'aquesta entrada en la invisibilitat de la dona que té 47 anys i que es veu que ha de començar a utilitzar altres eines. Em va semblar molt interessant que aquesta dona més jove justament fos algú que podia jugar fortament les seves cartes en quant a capacitat de seduir i d'agradar, no? I de ser mirada. Tenia ganes de que aquesta fos molt mirada perquè després la gran, en no ser-ho, hi hagués un contrast aquí, no? Era interessant que fos així. Era interessant que fos han deixat de mirar-me quan ballo, no?
0: Parlaves tu ara de la hormona, també,
1: sí.
0: Que jo crec que és una qüestió que no valorem tant, no? Estem sempre parlant de sentiments, però no parlem de l'animal que tenim dins.
1: Sí.
0: I si la nena ens parla de la primera regla, per exemple, sí. I dels primers tampons i de com se'ls col·loca, etc, tenim una noia jove que sap que els seus atributs agraden a una sèrie de senyors i que és un tòpic amb potes, vull dir, és la senyora que lliga amb homes més grans perquè la troben seductora. És una noia de 23 anys, no?
1: Uh-huh.
0: I també hi ha una altra dona que també ella es diu d'ella mateixa, que diu que sóc un tòpic perquè ja no agrado o perquè em posen les banyes amb una dona més jove.
1: Uh-huh.
0: Clar, això és on es posen els altres, però on has posat tu aquestes dones quan les has escrit? O sigui, on les volies posar?
1: Em
0: sembla que són més víctimes dels tòpics del que pensem.
1: Jo crec que la que dius que té vincles amb homes més grans és perquè li agrada i s'ho disfruta. És a dir, ningú l'està utilitzant per res. És a dir, ella fa el que amb ella li dona la gana perquè pot, saps? I en aquest sentit és utilitzada, és col·locada en un tòpic... És una dona feliç de viure la seva sexualitat al màxim, li encanta agradar i ho gaudeix tot el que pot. I jo l'he escrita des d'aquest lloc, no compadint-me ni pobreta ni... És un tòpic, no és un tòpic. És una tia que disfruta del seu cos al màxim i s'ho passa bé. I no és... Crec que està amb qui vol i quan vol, una mica, no?
0: El que passa és que hi ha alguns senyors que després costa més de treure-te'ls de sobre, sí. Una mica paparres.
1: Sí, es troba alguna paparra pel camí que li costa una mica perquè ella ha viscut l'aventura que ella volia viure. Ella viu aventures, no? Viu aventures perquè li ve de gust i les que no les viu se les imagina, que aquí Sorra també té molt d'això, Sorra té molt del que no és viscut, del que és projectat, del que és imaginat, del que és un record real i el que no és un record real perquè la imaginació l'ha alterat i l'ha convertit en una cosa que no és, no? Sorra són els castells que ens fem i que se'ls emporta al mar. Llavors, aquesta dona entre 23 i 26 anys que té aquesta expansió sexual seductora i imaginativa... És algú que està molt pendent del vincle, no? De la seva sexualitat, de les seves relacions.
0: Tu t'hi reconeixes aquí? Reconeixes la Cristina Genevat de jove? En el sentit que tu ets una dona molt guapa, ara no vindrem aquí, no tan guapa, no, sí, ets una dona molt guapa, i a més has treballat d'actriu, és a dir, un món en el físic és molt important. Tu tenies ganes, t'hi reconeixes d'alguna manera o tenies ganes d'explicar, escolta, és que per què no podem parlar del nostre desig i de les nostres ganes?
1: Reconèixer-me no m'hi reconec. Com deia la Rodoreda, jo sóc totes i cap és jo. Mm. I no, jo no sóc aquesta noia. No sóc aquesta noia i no vivia les meves relacions d'aquesta manera, perquè sóc d'una altra manera. És un caràcter diferent, el meu. Mm-hmm. Evidentment, hi ha coses de mi, evidentment, maneres de pensar, maneres de parlar, decisions que he pres sobre coses a cada moment s'assemblen molt més a mi, potser, que a una altra persona.
0: Clar, no? Jo ho deia també en el sentit, no et preguntava tant a nivell biogràfic, sinó també la mirada que a vegades, és a dir, determinats cossos, determinades cares provoquen en els altres, i com que tu, encara que no vulguis ser així, o et prenguis les coses d'una altra manera, com deies, et vegis amb situacions d'aquestes, no? On realment aquests personatges, aquests homes, que per cert no queden massa bé, perquè alguns són, és a dir, o són uns senyors bastant infidels o són gelosos, vull dir, no són, o són gent que vol semblar una cosa i en són una altra, vull dir, que tenen les seves contradiccions.
1: Sí.
0: També, clar, t'hi has col·locat aquí, vull dir, has col·locat els personatges, volies explicar coses aquí.
1: Evidentment que volia explicar coses, i ella també, la dona més gran, és duríssima amb ella mateixa, és duríssima. No es presenta com una campiona, ni molt menys, no? Es qüestiona cada cosa que pensa, fins i tot. No les que fa, sinó fins i tot les que pensa. Sí, no hi ha guanyadors ni perdedors. Potser algun home no queda molt ben parat, però en canvi n'hi ha que queden estupendos. El Romà queda meravellós. És algú que no existeix, no? És algú tan idealitzat que... I després el metge és fantàstic i hi ha senyors que no queden del tot malament. Però és veritat que és un punt de vista femení, és un punt de vista sempre des del lloc de la dona i des del patiment que pot tenir aquesta dona o aquestes dones pels seus vincles emocionals, no? Que al final és el que més fa patir a les persones en general, no només a les dones, sinó que crec que els vincles i la gestió dels vincles és el que ens fa patir i gaudir més a la vida, tinc la sensació.
2: Les dones dones i els dies, el programa que escolten els homes.

0: que escolten els homes i ara diuen, home, que ens deixa malament la Cristina Genovese en aquesta novel·la. No, és veritat. Clar, no és veritat.
1: Mira, a mi em passa una cosa. Jo els homes els estimo.
0: Sí.
1: Jo tinc molts homes a la meva vida que estimo i, a més, estic criant un fill mascle. I em faig moltes preguntes, moltíssimes preguntes, de com fer-ho. Com ho fem? Com ho hem de fer? Com ho hem de fer? De quina manera els hi expliquem? Com s'han de comportar? Com han de regular? Depèn de quins impulsos que es poden trobar? Com hem de gestionar el patriarcat que encara queda, que és molt, i malauradament, tal com van les coses en el món, sembla que la cosa se'ns pot complicar una mica. Deixem-ho aquí, perquè no es tracta de parlar de política, però sí que estic una mica preocupada per, bueno, per les extremes dretes i per... I em faig moltes preguntes de com educar, no? Perquè al final tens una responsabilitat quan tens criatures i... Per això et dic que no és una qüestió. Jo els homes els adoro, però són imperfectes, igual com ho som les dones.
0: Però sí que és veritat que l'educació ens ha marcat tots molt, i tu deies ara que busquem el vincle, tant homes com dones, però sí que és cert que l'amor romàntic, la idea aquella del príncep blau, aquesta emoció que té, per exemple, la Violeta, la nena petita, quan es veu en l'altre i reconeix aquella altra persona, això és important. És important perquè ens expliquen ja des de les pel·lícules, des de Stranger Things,
1: Sí.
0: A tot arreu ens expliquen que ens enamorarem, i jo crec que en aquest sentit sí que les nenes des de petites ens munten allà un pastís brutal.
1: Sí.
0: Molt de princesa de Disney, de vindrà algú amb el carruatge et salvarà. I això jo crec que pesa, però no sé.
1: Sí, però és curiós com... Sí, totalment. Però tan bonic com és la primera vegada que et sents enamorat, no? I tan preciosa com és aquesta sensació. No ho sé, hi ha algú que va més enllà per mi de contes o no contes, és fisiològic, jo crec, no? És sentir el desig, l'enamorament, les ganes d'aquest vincle, aquest amor que apareix, no? Que va tornant i que, de fet, és un personatge que les vincula, en certa manera, no? Que és aquest romà que és amor al revés, perquè torna i va tornant i va trucant a la porta en diferents moments, no? Que és per mi la clau de tot. O sigui, per mi l'amor...
0: És una mica la cançó de les Bangles que estem sentint ara. Una mica dona'm la mà, sal, aquestes primeres emocions.
1: Aquestes primeres emocions i aquestes emocions que quan tornen són magnífiques. És a dir, enamorar-se és meravellós, no només, no només d'una altra persona, sinó de moments, de llocs, veure i viure les coses amb admiració i amb amor i amb desig i amb ganes, és eros, totalment, no? És el que ens impulsa a seguir vivint.
0: Tot i així, hi ha un missatge en aquesta novel·la de Sorra, de la Cristina Genovese, és que costa, evidentment, ja ho diu la paraula, mantenir un castell, no? Que a vegades ens muntem castells i de sorra ho és tot. És la nostra vida que va passant i que queda una part de nosaltres, podríem dir, les butxaques, si vols. Sempre trobem sorra quan anem a la platja. És allò que no s'acaba mai, però va passant. I potser el castell que ens havíem muntat de petites no és el que tenim de gran, no? I també parla d'això, la novel·la.
1: Sí, però sí, el castell que teníem de petits no és el que tenim de grans, però el que és magnífic és que de grans ens en podem fer de nous, de castells, i és magnífic. El que no hem de perdre mai és les ganes de fer-ne, de castells, de sorra, no? I per mi aquest personatge, el tu, que comença amb un pou i que al llarg de la novel·la em va sortint una mica, ha perdut una mica les ganes de fer castells de sorra. I crec que això és el pitjor que ens pot passar. Llavors, potser algú s'havia plantejat que les coses serien d'una altra manera, en realitat són d'una altra, però al final l'important és no perdre les ganes, seguir endavant, seguir somiant i seguir esperant que vinguin coses boniques a la vida. M'agrada plantejar-ho així, no m'agrada plantejar-ho com quan ets jove tens unes il·lusions i de gran t'han decebut, no? No, quan ets jove tens unes il·lusions i algunes et deceben i altres no, i després el mateix, i quan ets gran el mateix, tens dret a tenir fantasies. I això és el que per mi és important d'aquest llibre, no? Que, que les fantasies i els castells de sorra, i la sorra, que per això es titula així, que és la matèria dels somnis, en paraules de Shakespeare, és el que necessites per generar aquests somnis, no? I per mi, sorra, doncs, són aquestes ganes.
0: El que passa que sí, és cert, per exemple, que el lloc on ens han col·locat moltes vegades ens encasella, no? I, de fet, aquest personatge que és més gran, el de 47 anys, diu que no hi ha res pitjor que unes banyes, que una infidelitat amb una dona més jove, i fa com tota una reflexió de si som conscients, no? De que quan a vegades ens hem liat amb un senyor casat, no? Com si ella també ha estat allà, no?
1: Sí, ella també ha estat allà.
0: Doncs si no hi pensem, en tot això, no? Sí. I que és imperdonable. Parla de qüestions com aquesta, també. I jo pensava, clar, aquí hi ha un punt de decepció amb la vida, hi ha un punt de dir, a mi això no em tocava. Uh-huh. Jo vaig estar allà, però ara no sé si vull estar en aquesta altra banda.
1: Sí, és el que ella reflexiona, no?, al final. És que és el que... O sigui, no oblidem que aquest personatge... No oblidem que aquest personatge parla des d'una depressió,
0: sí.
1: Eh? No puc ara... No són opinions meves. Mm-hmm. O sigui, és un personatge que parla des d'una depressió i estan en un moment molt... No? I
0: però és una conversa que també podríem sentir amb moltes persones.
1: Ah, sí, el que li passa pel cap és això,
0: sense
1: no?
0: Sense filtre.
1: Sí, el que li passa pel cap a ella és això. És, ostres, ara que m'està passant a mi, potser quan era jove igual no havia reflexionat prou, no? També sempre ens passa, eh? Quan t'està passant a tu una cosa, l'entens finalment... i a lo millor tu has estat a l'altra banda moltes vegades, no? I sí, ella està patint moltíssim perquè la seva parella doncs l'ha deixat per una dona més jove. Mm-hmm. I clar, a ella se li passa la vida per davant, no? En quant a, sobretot això, el que és el desig, i assumir que ella, aquesta arma, que és l'arma de la seducció física, aquesta ja no la té i ha de descobrir quines altres té, no? És aquest moment.
0: Doncs escolta, jo no vull fer més spoilers. Us deixo amb aquesta cançó, que sé que va ser el primer single que et vas comprar, em sembla, quan eres molt joveneta.
1: Ho vam llegir...
0: Sí, ho vam llegir en una entrevista.
1: Sí.
0: I va fer molta gràcia, perquè com hi ha alguna cosa també de retorn als 80,
1: sí.
0: Doncs us deixo així, perquè no vull explicar moltes més coses, d'aquest Sorra, de la Cristina Genabat, que heu de llegir, i parlar-ne. Jo crec que és un llibre que dona molt per clubs de lectura,
1: sí.
0: Per tenir converses entre dones i també homes, que vinguin i que diguin a veure si els han deixat bé o no.
1: Em sembla perfecte.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Genabat. Merci. Bona nit.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
3: Catalunya Ràdio.
4: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
5: Home, d'enhorabona.
6: Moltes gràcies.
5: Avi Bassas, l'avi Antoni.
6: Bueno, no cal insistir.
4: I les iaies.
7: Ets la iaia costurera.
8: Oh. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
4: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
5: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
0: Serà un lío.
5: Como? Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
9: Sex.
5: Francesc.
9: Sexca.
10: ¿Cómo?
5: Manches.
11: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
12: Luego cada uno me llama como quiere.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
13: Vostè està aquí.
4: Amb Francesc Garriga.
14: Adiós.
2: Catalunya Ràdio.
0: I no deixem la cultura a les dones i els dies, perquè demà comença la Fira de Tàrrega i volem que la seva directora artística, Anna Giribet, en parli, la tenim aquí. I vaja, volem que ens faci 5 cèntims de la cosa.
15: Seems so commonplace when I saw you. Let's just walk in the dark.

0: Comença aquesta setmana del 10 al 13 de setembre a Fira de Tàrrega i a mi em sap greu perquè a vegades trobo que com que comencem el col·le i tot, passa massa desapercebuda i el que fan cada any allà és un miracle.
1: És un miracle, correcte.
0: Anna Giribet, com estàs?
1: Estic molt bé, moltes ganes.
0: Anna Giribet, directora artística de Fira Tàrrega des del 2019, una dona al cervell de la Fira de Tàrrega i de tot allò i de tota la programació que es veurà. Què veurem aquest any?
1: Veurem moltíssimes coses, 57 espectacles.
0: Clar, ara no faré dir tota la llista.
1: Amb moltes disciplines. Jo sempre dic que som un mercat i com a mercat intentem fer una selecció molt diversa, perquè com a personetes som diverses i és la gràcia que cadascú tingui els seus gustos i les seves maneres de pensar, no? Llavors el menú que s'ofereix intenta ser doncs, un menú divers, amb formes, amb continguts, amb històries. Llavors animo a tothom que remeni i que vinguin.
0: Ja saps que ets a les dones i els dies, i a nosaltres ens interessa molt tot allò que fan les dones. A dia d'avui, si es munten festivals, es munten espectacles on no hi ha dones en els cartells, és que no es té ganes de fer-ho.
1: És que no hi ha voluntat, llavors.
0: No hi ha voluntat perquè, en realitat, hi ha moltíssimes dones...
1: Hi ha un talent de dones creatives amb una capacitat per explicar històries amb formats, de fer-ho solis, de fer-ho en conjunt, de fer-ho en col·lectiu, que és impressionant. A nosaltres ens arriben moltes propostes, moltes s'han de quedar fora, però també en seleccionem moltes amb molta qualitat. Per exemple, dones que segurament han passat per aquí en algun moment, la Glòria Rivera.
0: La Glòria Rivera ha estat col·laboradora d'aquest programa.
1: Doncs imagina't.
0: Escolta, la teníem parlant de couplets durant tot un any.
1: Doncs amb la seva última peça, sí. una dona que porta el projecte liderant des de fa anys, que puja a escena, que reivindica el couplet, reivindica des de l'humor polític actual, vull dir, és una meravella.
0: Bomba va, un Bomba espectacle va. Que recomanem moltíssim, però també hi ha moltes altres disciplines en aquest festival, en aquesta mostra de Tàrrega, que és, per exemple, la gent del món del circ. Feu un espectacle preciós amb una companyia de circ francesa
1: i tant.
0: I les padrines, podem dir, de Tàrrega.
1: I participaran.
0: Okay. A veure, explica'm com
1: és
0: va
1: una
0: això.
1: Companyia francesa, però la meitat de la companyia és catalana, es diu la Côte Folle, i presenten una peça on tot l'elenco és dones, i no només les que estan a escena, sinó tot el que han aconseguit que el projecte tirés endavant, i demana la col·laboració de 5 dones sèniors, i quan dic sèniors vol dir de més de 70 anys, que apareixen en una part de l'espectacle, un espectacle que aborda el tema de l'Alzheimer. És un espectacle en del món del circ, la disciplina és el circ, però expliquen la història de la pèrdua de la memòria, i en aquesta part apareixen les 5 dones meravelloses de Tàrrega o del lloc on es vagi a fer la peça, i és una peça doncs molt amb clau femení, de circ, que a vegades costa veure peces de circ virtuoses només en femení, i és un clar exemple d'una iniciativa liderada per un conjunt de dones amb un potencial creatiu espectacular i que s'adreça a un públic global, a un públic heterogeni i a un públic divers.
0: Vull dir que... Aquesta és la gràcia, no? Només que no que els espectacles de dones només els mirin dones, sinó que els miri tothom i tothom se senti impel·lit, no?, pel que expliqueu.
1: Correcte.
0: També hi han temes que són molt propis, podríem dir, com la pressió estètica. Em sembla que hi ha algun espectacle que també va en aquest sentit.
1: Doncs sí, tenim una companyia del País Basc que es diu La Sala. La Judit és la seva directora, coreògrafa, i presenta una peça, que jo en dic un xupito, però és una peça de 12 minuts.
0: M'encanta.
1: I és una peça sobre, que passa sobre la pressió estètica de les dones. És una peça contundent, és una peça política, on hi ha text en escena, on hi ha moviment, i és res allò, 12 minuts de moviment, però que et queda com estupefacte. Llavors, també, una peça per a tots els públics i per a totes les edats, gratuïtament i de dansa.
0: I després també espectacles com, per exemple, el de Pere Faura, que no és una senyora, però ell sí que reivindica molt o sigui, aquesta manera de fer queer, aquesta manera de repensar, i de fet el seu espectacle es diu Mètode Rosa,
1: sí.
0: Que suposo que hi ha una mica de subversió sobre si el rosa ha de ser el color de les dones, no?
1: Femení. I a més una peça meravellosa perquè ell defensa el col·lectiu i explica part de la història del col·lectiu. És un concert, el Pere aquí el veiem cantant, i el veiem amb música, i parla del col·lectiu i parla de coses personals. Jo quan vaig veure la peça aquí a Barcelona, al Mercat de les Flors, vaig passar per diferents moments. I és una d'aquestes peces polítiques, divertides i necessàries que també han d'estar en una programació com la Fira.
0: Per també parlar de les identitats de gènere, per les diferències. També hilària amb aquest nom, el sentit de l'humor de, per exemple, de la Oya Sherman, però també de moltes altres,
1: de
0: oi?
1: De l'Alba, que és d'allà, de la zona...
0: L'Alba Segarra.
1: Correcte. Stand-up, sí. Comedy en català, amb monologuistes que ens parlen de l'actualitat amb contundència i amb humor. Vull dir que és una disciplina que els últims anys ha agafat molt de seguiment, i també la tindrem al Teatre Ateneu en dues ocasions.
0: Doncs escolta, ens apuntem tot això, fa superbona pinta. Alguna última recomanació, allò de dir, no us perdeu, tal?
1: Mira, m'agradaria que us apropéssiu a veure la inauguració, perquè aquest any parle del concepte de la migració, que, com sabeu, és un concepte políticament ara molt, molt, molt actual, tot i que és un tema endèmic, i els Kamchatka, que és la companyia que ho farà, ho defensen des d'un angle molt humà i molt de pell, i jo recomano a tothom que vingui a disfrutar d'aquesta peça.
0: Això el dia 10?
1: Això el dia 10 i el dia 11.
0: En quina hora?
1: A un quart de 10 el dijous i a dos quarts de 10 el divendres. A l'Hort del Barceloní de Tàrrega.
0: L'Hort del Barceloní?
1: Correcte.
0: Com explica'm això, l'Hort del Barceloní?
2: No ho sé ben bé, l'Hort del Barceloní, és on em vaig trobar.
0: Vau deixar que hi hagués un barceloní a Tàrrega?
1: Home, sempre sí. Tenim les mans obertes i els braços oberts a Tàrrega.
0: D'acord, m'agrada aquesta actitud. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Moltes gràcies a Anna Giribet i Argilés, gestora cultural i directora artística de Fira Tàrrega des del 2019. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Les dones i els dies, el programa que li convé escoltar a Donald Trump.

0: Meravella de cançó. Olga Ábalos, tu saps com fer-me feliç i ho has aconseguit.
1: Home, jo sé que si et poso aquesta cançó, ja tinc el sopar pagat.
0: Tens el sopar pagat avui, el que faci falta, perquè m'has posat de Bangles. Avui sonen les Bangles dos vegades, eh? Estic que no toco vores. Amb aquest September Girls, que és una versió de la cançó famosa de Big Star.
1: Correcte.
0: Però que a mi m'encanta perquè elles fan... una, o sigui, amb aquesta lletra van parlant de les September Girls, o sigui, de les noies de setembre, que tenen una guerra amb els tios de desembre. Qui és un tio de desembre? A veure, que es personi. El nostre tècnic, Nil Hernández, és un tio de desembre. Aquí hi ha un tema. Es veu que fatal, la història, Nil. Entre ties de setembre i senyors de desembre, oblida tant perquè la cosa es veu que no funciona.
1: És que la gent que neix al setembre està allò com al límit, no?
0: El límit de què? A veure què has de dir.
1: No, vull dir que no és allò...
0: A
1: que
0: més ni... el límit als del desembre, perdona.
1: Això és com quan anaves a classe, la gent més, no, més petita, sí, eren els que havien nascut al setembre, no? I era com el límit de a quina classe vas, aquesta o l'altra, no? Era aquell...
0: Doncs, escolta, el mes de setembre, que teníem tantes ganes de començar, que li vam dir a l'Olga Ábalos, parla'ns de dones, d'artistes que hagin nascut un setembre, perquè és que n'hi ha moltíssimes.
1: N'hi ha un fotimer, la veritat és que...
0: Començant per Beyoncé.
1: Sí, correcte.
0: Mira, avui no sonarà perquè som així, nosaltres.
1: Bueno, perquè havíem d'escollir, no les podem posar totes, però Beyoncé és del setembre, també Gloria Estefan és del setembre, però nosaltres hem anat una mica a navegar pels anys 70 i 80, amb una excepció que ja escoltarem, i hem començat amb The Bangles, i una altra gran dona del setembre és Chrissie Hynde.

0: A veure, ara estava pensant que no hem mirat totes les dates de naixement de les Bangles. No sabem si n'hi havia cap de setembre, però vam fer aquesta versió. Sí. Aquesta versió. Mm-hmm. Però que és una mica la tesi d'aquesta nit. Abans de que em comencis a presentar i a parlar de totes aquestes dones, tu creus que les artistes o les cantants de setembre tenen alguna cosa especial?
1: Podria ser que sí, perquè també neixen en un període de l'any una mica especial, no? Si parlem de coses especials, no? El setembre és el mes de transició, no?, entre l'estiu i la tardor. És un mes de moltes vegades de represa de les coses.
0: I un punt nostàlgic.
1: Comença a acabar l'estiu, canvia el temps, no? Comencen a venir les pluges.
0: Això esperem.
1: Per tant, és possible que el setembre tingui algun component que faci que a nivell artístic, doncs potser hi ha una mica de malaltia, també, no?
0: Alguna cosa passa, però Chrissy Hynde va néixer el mateix dia que una servidora, i això ens agrada molt. No el mateix any.
1: 7 de setembre.
0: Sí.
1: 7 de setembre. Ostres, doncs mira, teniu una cosa en comú fantàstica, tu i la Chrissy Hynde.
0: Home, i tant. A mi m'agradaria tenir moltes més coses en comú amb Chrissy Hynde, sobretot la seva cartera, ja t'ho dic ara.
1: A veure, ha fet molta feina, també.
0: Ha fet molta feina. Jo també, però no ens ha anat igual.
1: Són escenes diferents. Són mons diferents.
0: D'acord, a veure, Chrissy Hynde, per qui encara no sapia qui és.
1: Doncs mira, ella va néixer als Estats Units l'any 51, però ja cap als anys 70 va aterrar a Anglaterra i va formar un grup que es diu The Pretenders, que és una banda fonamental per entendre, no?, aquella barreja del punk rock i la new wave, no?, de la música britànica de finals del 70. I va ser una de les pioneres a l'hora de liderar una banda de rock. I, de fet, doncs, la seva posició, no?, davant de l'escenari, amb la guitarra, amb aquella actitud una mica xulesca, fins i tot, doncs, va fer que es convertís en tota una icona.
0: I, a part, jo crec que és una de les primeres dones que veiem fent de líder de veritat,
1: sí,
0: i de guitarrista.
1: És a dir, compositora, cantant, i, de fet, ella ha seguit mantenint viva, no?, tota l'essència de Pretenders fins avui en dia, que encara segueix fent concerts sota el nom de Pretenders. Ella mai ha fet cap carrera en solitari, sinó que sempre sota el nom de Pretenders, que és el seu projecte de vida.
0: Doncs, escolta, sentim més a la Chrissy Hynde i els Pretenders amb aquest Don't Get Me Wrong.

0: seria un no malinterpretis, no? Un no malinterpretis. Sí. Semblem nostàlgiques les de setembre, però també podem ser alegres com aquesta cançó. Sí, aquesta cançó és una oda a la felicitat.
1: I a ballar, i a passar-t'ho bé a la vida, que és una mica el que transmetia també la New Wave, no? Que és rock, és actitud punk, però també amb un punt artístic, no? Com de buscar bé la bellesa, no? De les coses, i fins i tot parlant de setembre, una mica de melangia, no?
0: Ens encanta parlar de la crisi Hein, però realment no li donaríem el carnet de feminista, precisament.
1: Home...
0: Ha tingut totes les seves històries.
1: Ha tingut algunes polèmiques, especialment arrel de publicar l'any 2015 la seva autobiografia, Reckless, on allà explicava que quan tenia 21 anys va tenir una agressió sexual.
0: Va patir, sí.
1: Va patir, i ella, a l'hora d'explicar com va anar, es va com atribuir part de la culpa, perquè diu que, bueno, que si vas vestir de determinada manera, doncs wow, això pots atraure o no que et passin aquest tipus de coses.
0: Yeah.
1: I això, clar, en un moment, 2015, en el moment en què la sensibilitat sobre aquests temes ja està a flor de pell, i sobretot les dones en el món de la indústria de l'entreteniment ho tenen molt, molt assumit, doncs això no va sentar bé en alguns sectors, i ella va haver de matisar les seves paraules, que ella deia que només parlava de la seva experiència, que no volia dir que les altres els havia de passar el mateix si anaven amb faldilla i talons.
0: Déu-n'hi-do, sí. Chrissy Hynde toca la guitarra, però millor no parlis de vegades, no?
1: Una mica, a vegades hauria de comptar fins a 10, moltes vegades. Mm-hmm. Que sí, per això, als periodistes els hi encanta entrevistar-la, perquè sí, sempre dona titulars.
0: L'has entrevistat mai o què? Que has fet
1: jo
0: aquests
1: no.
0: ullets
1: no.
0: així de...
1: Home, m'agradaria, però em faria molt de respecte, eh?
0: Ja,
1: perquè
0: ja,
1: tinc
0: ja
1: la sensació de que si té un mal dia, l'entrevista no la remuntes mai.
0: Doncs a veure, una altra rockera que també és del setembre és la Joan Jett.

0: 22 de setembre, encara no podem felicitar la Joan Jett, que falten uns dies, però aquesta és una altra rock and rollera de la vida.
1: I una gran pionera.
0: Sempre m'he preguntat com és que no ha tingut tanta fama aquí a l'Estat, o sigui, a Catalunya, perquè igual que la Chrissie Hynde hagi estat molt important, la Joan Jett a nivell internacional ho és molt, però aquí se n'ha parlat menys, no ho sé.
1: Sí, no sé si és pel tipus d'estil musical, no? Òbviament, Joan Jett la coneixem per grans èxits com I Love Rock and Roll, per exemple, no? Bad Reputation, o aquest I Hate Myself for Loving You, que té un punt a vegades una mica més proper al... aquest heavy metal barrejat amb pop. Ara m'estaven recordant de grups com Def Leppard i coses així, saps?
0: I Whitesnake.
1: Whitesnake. Llavors, potser pel tip estil musical no va acabar de reeixir massa, però Joan Jett és una gran pionera del rock. De fet, va crear The Runaways, que era un grup dels anys 70, quan era fins i tot era adolescent, i era una banda formada íntegrament per dones, cosa que era inèdita en el seu moment als anys 70.
0: I fortíssim,
1: 70.
0: Perquè només tenia 15 anys, que ja, és una cosa que
1: un adolescent
0: em al·lucina.
1: I a més, hi ha l'altra dada, que ella va començar a tocar la guitarra cap als 13-14, és a dir, que ja de seguida, en un any, dos anys màxim, ja va tenir la seva primera formació musical.
0: Doncs escolta, meravella, Joan Jett and the Black Hearts,
1: que és un dels grups que ha format Joan Jett al llarg de la seva vida. I llavors, si vols, passem una altra dona de setembre, no?
0: Home, aquesta és de setembre i ara faré allò, no sé com explicar-vos-ho, però us donaré una pista. El setembre també és el temps del vi.

0: Amy Winehouse, aquesta dona que no ens cansarem mai de sentir. 14 de setembre, va néixer un 14 de setembre del 83.
1: Uau, sí, eh?
0: Que ens fa moltíssima pena sempre que parlem.
1: Se'm posen els sí, cabells de pèls
0: mira,
1: de punta,
0: mira, se li hem posat. Avui vas amb un Fred Perry, també, que és el polo que portava ella sempre. Sempre anava de Fred Perry.
1: Sí, de fet tenia una
0: marca.
1: Una col·lecció sí. limitada dins de
0: Fred Perry.
1: De Fred Perry. Bueno.
0: Sempre té uns cors petits, uns cors, i sempre la recordem, mai ens cansem d'aquesta dona.
1: És que tenia una veu espectacular, sí. Una forma molt, molt pròpia, no? de cantar, on unia jazz, soul, rhythm and blues, i una forma, com, i ella mateixa, la seva forma de cantar ha creat escola. Hi ha moltes altres cantants, no? que a partir d'Amy Winehouse han seguit aquesta forma de cantar, fins i tot allò arrossegant les paraules, que vocalitzant poc, no? fins i tot buscant la textura, no? de la veu i de la música.
0: I crec que és un cas clar, que això, clar, no ho hem dit, però setembre és el mes de Verge, no? Aquest signe que sempre està, doncs, és famós per la seva autoexigència. Aquí jo crec que va haver molt d'autoexigència.
1: Sí,
0: és
1: això,
0: a dir,
1: sí,
0: això em pot pensar que tenia una vida desordenada, etc i tal, però crec que realment era per fugir d'aquesta mena d'autoexigència i d'aquesta mena d'autocrítica que tenia tan forta.
1: I també del que se li exigia des de l'exterior, no? És a dir, és algú molt, que va triomfar molt jove, amb una personalitat molt gran, amb un estil propi. Recordem, ella toca la guitarra, canta, també composa, vull dir que és algú que volia fer la seva carrera com a autora, i clar, tenia tots uns elements externs, i això es pot veure molt bé en el documental Amy, no? Que entre la seva exigència i també el que se suposa que ella havia de donar al món i al seu entorn, doncs van crear un còctel que a ella li va ser complicat, no? de suportar, i d'aquí tot el tema dels, bueno, totes les seves addiccions,
0: etc.
1: I relacions tòxiques, no? amb altres persones, etc. Però
0: sempre ens quedaran els discos i aquestes
1: sí.
0: cançons meravelloses
1: sí,
0: que passaran anys, anys i anys.
1: Va tenir una carrera breu, però molt intensa. Mentre estava fent aquesta secció, pensava, quin va ser el primer disc de Amy Winehouse? El va publicar el 2013 i ella va morir l'any 2011. És a dir, són 8 anys de carrera musical molt intensa,
0: 2003 al 2011.
1: Sí, això.
0: I em sembla que ara, no sé si fa ja 25 anys, del Back to Black. No voldria jo ara aquí embolicar-me, però sentim una altra dona també, que és la meva estimada Gloria Gaynor.

0: Olga Ábalos, un altre del 7 de setembre. No sé què va passar aquest dia. Quina Home, bona collita, per favor.
1: Vas néixer tu, va néixer Gloria Gaynor i va néixer Chrissy Hynde.
0: Sí, ja? Mare meva, és que ho veus, no? Jo? No. Per què volia fer aquesta secció? Per què has pensat que t'he donat aquesta idea de que féssim aquesta secció?
1: Per parlar del
0: meu aniversari.
1: Del teu aniversari.
0: A veure, Gloria Gaynor.
1: Doncs una altra gran dona de setembre, una de les grans veus de la música disco, i és una altra artista feta ella mateixa, perquè ella prové d'una família musical, els seus germans formaven part d'un grup de gospel, però ella, per ser dona, no se li permetia, no?, formar part d'aquest grup, i ella va dir, saps què? Jo m'ho vull dedicar a la música, vull estudiar música, vull cantar i vull crear-me el meu propi camí, i mica en mica, a començament dels anys 60, doncs va començar a gravar discos, i quan va venir l'època de la música disco, aquí va esclatar la seva popularitat gràcies a temes com I Will Survive, que no l'hem posat,
0: no? L'hem posat perquè...
1: Però és que n'hi ha moltíssims de Gloria Gaynor.
0: Podeu sentir-los tots a casa ja, perquè nosaltres ho hem de deixar aquí, estimada. Olga Ábalos, acabem amb aquesta imatge, amb aquest imaginari de la Gloria Gaynor i a la Will Survive. I, com sempre, acabem avui el programa, aquest equip meravellós, Roser Perera Moragues, Montse Comelles, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Nil Hernández, i que us ha parlat Montse i Virgili. I tornarem demà. Portem una setmana molt literària, perquè demà ens acostarà la seva poesia. Maria Sevilla ens presenta el seu nou llibre, Ni una o l'oposada flor. Això serà demà a les 11 de la nit, com ja ve sent costum en aquesta temporada. Adéu, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Xanoguera. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, a la Guàrdia Civil i al Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges informals de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es pot concloure dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la passivitat dels agents marroquins. El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, considera, però, que aquests missatges de WhatsApp no són un informe oficial.
2: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
1: El PP ha acusat el govern espanyol d'abandonar les seves funcions i Esquerra Republicana ha afirmat que el CNI actua contra l'executiu de Pedro Sánchez. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: L'any passat, 556 persones van morir per suïcidi a Catalunya. Són 9 persones més que l'any anterior, segons dades del Departament de Salut. Tot i això, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis vagi a la baixa, concretament un 17% menys. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any anterior. Pugen, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, les persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. Ho ha explicat el psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau.
4: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havíem fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
1: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha dimitit per sorpresa, aduint motius personals. El substituirà el comissari Ferran López. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que li hauria agradat que Trapero continués fins a acabar el mandat i no ha volgut entrar, però, a les raons que l'han duit a dimitir.
5: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec

0: 11 d'octubre, Maria del Mar Bonat tocarà i tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que duia el nom de Cançons en Llibertat. D'aquest recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat. Però no només hi cantarà cançó de protesta, també temes del seu últim disc. D'aquell 27 d'abril de 1975, Maria del Mar Bonat en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix la sala Olímpia, és un referent a la seva carrera. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del nou disc, L'aigua no cansa.
1: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són. Totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles, no?
0: Esports, golejada del Barça en el debut a la Champions. Els blaugranes, molt superiors, s'han imposat per 5-1 al Feyenoord amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un altre de Lamine i l'últim de Gabriel Jesús.
2: La resta de resultats en aquesta primera jornada de la Lligueta Europea són aquests: PSG 6, Slovan Bratislava 1 amb un hat-trick de Ferran Torres, Liverpool 2, Atlètic 1, Nàpols 0, Arsenal 1, Sporting 3, Galatasaray 1, Stuttgart 3, Viking 1.
0: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa amb l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 2-7 i l'Andorra-Barça a les 9.
2: A la Champions d'handbol, mentrestant, el Barça ha debutat amb victòria davant l'Orius de Dinamarca per 39-28.
0: I a la Vuelta, triomf de Matthew Brennan en la 17a etapa de 185 quilòmetres entre Dos Hermanas i Sevilla. El mallorquí Enric Mas manté el mallot vermell de líder en 2 minuts i 6 segons sobre Fèlix Gal. Aquest dijous, 18a etapa, una contrarrellotge de 32 quilòmetres per la província de Cádiz.
3: Fins aquí les notícies.

He decidit que el dimecres 9 de setembre, que acabem de deixar enrere, passi a ser el Dia Mundial de les Finestres Obertes. Jo crec que a moltes cases, a molts pisos, a molts apartaments de Catalunya avui s'han obert portes i finestres, més que mai, per deixar entrar la fresca. La baixada de temperatures que tanta gent havia somiat i que per fi ha arribat ha provocat una mena de ball de gitanes pels passadissos de les cases per anar obrint i tancant finestres i permetre que l'aire fresc s'endugués l'aixafogó instal·lada fins i tot des de fa tantes setmanes dins dels nostres cossos. Com a mínim, és el que jo he fet avui amb un somriure d'orella a orella. Obrir una finestra d'una banda del pis i una altra de l'altra banda i quedar-me al mig, amb els braços oberts, notant la diferència de temperatura. Després anava a la cuina i feia el mateix, a una altra habitació i repetia el cerimonial. I quan a la tarda el xàfec fort ha caigut al meu barri, he decidit quedar-me asseguda a la terrassa i relaxar-me amb el soroll de l'aigua, espetegant contra les plantes dels veïns i els tendals, d'on anaven caient gotes a cor que vols fins que es perdien en la mullena del terra. Avui he vist més finestres obertes que mai, fins i tot he trobat un gimnàs que ha decidit apagar el seu aire condicionat i obrir les portes automàtiques de l'entrada i també totes les que donen al carrer des d'una sala de màquines, on hi tenien un aparell que xuclava l'aire exterior i el projectava a les seves instal·lacions. Aquesta refrescada espero que ens hagi relaxat.

0: de tots, que ens hagi fet desaparèixer el mal humor, la susceptibilitat i que ens aporti pau i harmonia per poder celebrar divendres la Diada Nacional de Catalunya. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:09. Benvinguts un dia més a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, a punt per rebre les vostres preguntes o fer les vostres aportacions en forma de resposta, algun comentari que us vingui de gust fer. Jo aprofitaré, abans de començar a contestar el telèfon, a fer-vos una nova crida per un nou espai que vam començar doncs, amb el principi de temporada, la nit de diumenge a dilluns, i és el no me la puc treure del cap, una de les novetats. Cada nit de diumenge a dilluns us convidem a proposar-nos que escoltem una cançó i que ens expliqueu per quin motiu la demaneu. Normalment, quan una cançó se'ns enganxa i tota l'estona l'estem cantant, per tant, no ens la podem treure del cap, sovint diem que quan la tornes a escoltar, aleshores, el teu cervell ja la deixa anar. Doncs això és el que fareu. Si voleu participar, si voleu, us ve de gust d'escoltar una cançó, el que heu de fer és deixar-nos un missatge al WhatsApp del programa, el 667-220-148, explicar-nos quina cançó voleu escoltar i quina història hi ha al darrere d'aquesta cançó, i ens ho feu amb un petit àudio. Si algú no té WhatsApp i no vol deixar un missatge perquè no té possibilitat, doncs ens truca o ens escriu a ignorants@catradio.cat o truca a l'Aina, li explica i nosaltres ens farem ressò de la història que hi ha darrere d'aquesta cançó. Això és No me la puc treure del cap a les nits de diumenge a dilluns. Dit això, 93-201-7474, sí, com a mínim, heu de trucar per explicar-me com us sentiu avui, que no fa tanta aixafogor i que no fa tanta color, que no fa tanta calor. El color li posareu vosaltres, com sempre. Va, mentre arriben les trucades, tenim missatges de WhatsApp, que sí que ens heu deixat al 667-220-148, i, per exemple, el primer és una pregunta que ens ha deixat la Laura des d'Igualada.
2: Primer de tot, com tants altres oients, doncs us felicito i us dono les gràcies perquè per mi aquest programa és el millor en català. N'escolto molts de programes i n'hi ha molts que m'agraden, però aquest em transmet tranquil·litat, és molt agradable, és interessant i l'escolto els matins i és una bona manera de començar el dia. Llavors jo volia demanar a veure si algun oient pot parlar de la moixeranga, em sembla que es diu així, que es considera l'himne del País Valencià. A mi és una melodia que m'agrada molt, tot i que em transmet molta tristesa o, no sé, amb una sensació sí, semblant a la tristesa. I no sé si algú sap si hi ha un compositor, si el compositor és desconegut, també quan va aparèixer aquesta melodia, per què es feia servir o quan es tocava, i en l'actualitat també, quan es toca la moixeranga, si hi ha alguna celebració específica. I no sé, una cosa que seria més difícil és si algun musicòleg sabria explicar per què és tan trista, si és que és trista per tothom. Vull dir, per mi ho és, no sé si és una sensació només meva o en general es percep així.
0: Doncs és la pregunta que ens ha deixat la Laura. D'entrada, Laura, gràcies pels teus comentaris. Em fa molta gràcia que expliquis que escoltes aquest programa al matí. O sigui, en lloc d'escoltar l'Ostrell, per entendre'ns, o sigui, que et posis a la nit dels ignorants, que jo vaig dir és un quart de dues, o és a tres quarts d'una de la matinada, i que tu te'l posis al matí per començar el dia, que normalment la gent al matí vol com una cosa molt més canyera, no? M'ha fet molta gràcia i de la mateixa manera molta il·lusió, Laura. Per tant, gràcies per escoltar-nos els matins. I a veure si dels nostres oients que saben de música, dels nostres oients que ens escolten o que són del País Valencià, doncs podem contestar a la Laura, que ella diu que aquesta moixeranga li fa, la fa sentir com trista. A veure com sona la moixeranga.

0: Potser que estaríem d'acord amb la Laura, que sí que transmet un deix absolut de tristesa. Va, si algú sap una mica sobre la moixeranga, que és el que demanava la Laura des d'Igualada, el 93207474, ho deixeu un missatge de WhatsApp, al 667-220-148. Més missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Una resposta que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar de Mar.
1: En relació al ignorant aquest que ens ha explicat l'incident amb l'assegurança de la seva motocicleta o el seu scooter, a mi em va passar un cas, bueno, concret de la meva filla. Vam comprar el cotxe a un amic i, bueno, la història de sempre nova és aquest agent d'assegurances que m'ho fa tot, m'ho fa molt bé i tal qual, fantàstic. Fem el canvi de titularitat i aquí feliç i contentos. I arriba un dia que la meva filla té que donar un parte i resulta que li passa la mateixa història, que li diuen que aquest cotxe no està assegurat. I el mateix problema, una lletra canviada de lloc. Clar, quan fas una renovació o t'arriba l'assegurança, llegeixes ràpid, i més un cotxe nou, crec que no té memoritzada la matrícula. On vaig a parar amb això? Que, a veure, un agent d'assegurances, una pòlissa nova, cobra una comissió i una renovació, un canvi, cobra una altra. No vull ser mal pensat, però veient que no sóc l'únic, doncs crec que sí. I a mi em va passar aquest any, bueno, fa 4 dies, em demano hora per l'ITV, per passar l'ITV de la moto, i aleshores entro a la DGT per veure els vehicles, que estigui tot bé i tal, i em diu que la moto no té assegurança. En aquest cas va ser un despiste de la gent que em tramita les assegurances. Vaig comprar aquesta moto quan fos, el vencement de la pòlissa la canvio amb aquesta nova companyia, i tot això ho vam fer per WhatsApp. Vale, d'acord, doncs fem aquesta, m'ho tiro endavant. Vale, d'acord, així quedem. Bueno, doncs he circulat 5 mesos sense assegurança de moto, perquè, bueno, aquesta gent es va oblidar de tirar endavant la pòlissa. I quan la truco i li dic tot el cas, em diu, ui, sí, és que estem en stand-by. Diu, bueno, ja estem en stand-by, però he assegurat 5 mesos sense assegurança, amb tot el que comporta. Vull dir que aquest món de l'assegurança és un poc, no sé, de fira, te diria jo. Ara, la mala fe amb lo de les canvis de matrícules, vamos, veient que no és un cas únic i aïllat, jo estic segur que això passa per totes les històries aquestes que tenim de les pressions comercials i les retribucions de més.
0: Doncs déu-n'hi-do, perquè és exactament el mateix cas que ens explicava l'altre dia l'altre oient. Una reflexió que ara em feia l'Oriol Fidalgo. Diu, ara potser que revisi les meves assegurances, no? Perquè, clar, si resulta que tenim un canvi de lletra i anem pel món sense assegurança, després mira el que arriba a passar. I que està bé, com a mínim, per advertir als oients que revisin que tot estigui correcte i que no hi hagi cap número equivocat. I més amb l'argument que deia l'Albert, que quina casualitat que això no sigui l'única persona que li hagi passat. Un altre missatge, mentre us animeu a trucar al 9320... Ara anava a dir, perquè què està passant avui? Què passa, que el fred us ha congelat els dits o alguna cosa? Que esteu tots més tranquils, això està clar, perquè amb la pluja tots estem més tranquils. Cosa que me n'alegro molt. Però ara sí, i a més, com que estem parlant d'assegurances, mira, l'Àngel ens truca des de Sant Pere de Ribes. Bona nit.
2: Sí. Vaig ser jo el que vaig treure tot aquest moment. De fet, està que el pitjor de tot és que el mosso no va fer la seva feina. Perquè si hagués mirat només tan sols que C6068 BTL, doncs, ai, perdó, BLT, l'hagués mirat, aquell número era d'una altra persona que portava un altre nom i uns altres cognoms i que després estava donada de baixa des del 14 de... Ai, no, des del dia 8 d'agost de l'any 2014.
0: Imagina't. Clar, i això ho poden saber immediatament, no?
2: Immediatament es pot saber,
0: sí,
2: això.
0: Sí.
2: Només que hagués fet això, vol dir que la seva negligència, la seva desídia de treballar, això és perjudica una pèrdua d'hores que si les tinguéssim que cobrar com fa un taxi, això seria una fortuna.
0: Home, pèrdua, vull dir, desídia, però per posar la multa no. No va tenir desídia.
2: No, per posar la multa no. Ah. El que he perdut els quartos de jo.
0: Però això... No.
2: El temps que m'he portat anar amunt i avall...
0: Ja,
2: papers,
0: i tant.
2: Tota la història, trenca aquests papers, ara posa'm uns altres. Mare de Déu! Però escolteu-me on tenim el barà. Però desídia amb tot. Molta gent treballa, i jo no sé per què treballa, perquè treballa d'un desídio. Miri, avui vaig mosc, avui vaig molt emprenyat, avui,
0: Oh, jo pensava que avui estaríem tots més tranquils, però jo entenc,
2: no,
0: en el seu cas ho entenc,
2: Vaig molt emprenyat.
0: Ja ho entenc, en el seu cas. Avui.
2: No, però no és d'aquesta cosa, vull dir, d'altres coses, per exemple, la sanitat pública, que veig que la volen transformar en sanitat privada pel cansament de la gent. No, això és, fixi's, jo tinc un ambulatori Sant Pere de Ribes, tinc l'hospital a Sant Pere de Ribes, l'hospital de referència de tota la comarca.
0: Sí.
2: Doncs bé, per fer-me una radiografia urgent, el més normal és que m'envien del CAP de Sant Pere de Ribes a l'hospital i que em facin la radiografia. Doncs no. Aquesta radiografia, com que l'he d'anar a fer a Vilanova, l'alarma de que aquí tindríem unes pluges garrafals que d'allò, des de 6:45 que ha acabat de ploure, no ha tornat a ploure una miqueta fins a les 6 de la tarda.
0: Ja, des de 6:45 del matí, vol dir.
2: Sí, des de 6:45 del fins a les 6 de la tarda, una altra miqueta. Bé, no és bé, us troben cap al mar, dintre mar. Bé, de fet, està que és la desídia de treballar. Faciliteu les coses a la gent, no? Volen la punyet. Estic pagant l'assegurança de la Seguretat Social des de que tenia 14 anys. Des de que tenia 14 anys estic pagant aquesta... El seguro que si tots aquests quartos els recuperés ara i el que van pagar les empreses també, això és, tot això es moguessin a mi, ara tenia ja podria anar fins a fer-me...
0: La volta al món.
2: Sí. Cony. De veritat. I quan anava a Vilanova, després, com que d'allò, tenia que agafar l'autobús, un autobús que fa quasi per anar de Sant Pere de Ribes a Vilanova, que jo amb la motoreta tardo 10 minuts, 10 minuts, sí, encara sí. No, de rellotge, no tardo ni 10 minuts.
0: És baixar cap a mar, no? Clar, sí.
2: L'autobús tarda una hora, quasi bé.
0: De Sant Pere de Ribes a Vilanova?
2: Sí!
0: D'acord. És que...
2: 45 minuts de rellotge.
0: Clar, perquè deu tenir moltes parades, suposo, no?
2: Fora parades, i després d'unes unes voltes fem tots els supermercats, aquests grossos de gran superfície, sí. Els fem tots.
0: Ja ho entenc, que hi ha d'haver transport en aquests llocs, però clar, algun d'una miqueta més directe no hi ha?
2: Dic, esclar, no hi ha cap. I després dius, quina és la mente pensante de tot això? La
0: doncs mente pensante deu
2: pensar en el cul, i el cul deu tenir diarrea.
0: Mare meva. Ai, Àngel, va, que em fas riure.
2: De debò. És de pena. La desídia en què treballen tots plegats. I tot això és perquè volen que passem de la sanitat pública a la sanitat privada.
0: Doncs mira.
2: El president Mas, quan va dir que faria el govern dels millors, que va treure aquell conseller de sanitat, que no sé com es va dir, el Calvo, que venia de la sanitat privada, se la va carregar tota, la retallada, i així anem, però ho van fent de mica en mica escalonat, I el govern que vingui,
0: Sí. Àngel, que tinc més gent esperant. Vinga, una abraçada.
2: Adéu-siau.
0: Gràcies, adéu-siau. L'Helena, des de Sabadell, bona nit.
3: Hola, Marta, bona nit. Bona nit i bona fresca per tots.
0: Ai,
3: per
0: sí.
3: Totes les ignorants, menys mal,
0: I tant.
3: Menys mal que hem pogut passar-ho.
0: I tant.
3: Mira, jo et trucava perquè us vaig trucar en juny explicant-vos que la meva mare ara l'octubre farà 90 anys.
0: Sí, me'n recordo. Sí.
3: Sempre em parla d'una persona que havia treballat amb ella. Ella va començar molt jove, amb 12 anys, a cosir, en una botiga al carrer Nou de la Rambla. I llavors buscava el fill d'aquest botiguer, que més o menys ha de ser coetània a ma mare, o inclús més jove, potser.
0: Sí, uns 90 anys també.
3: Sí, o 80 i alguna cosa. 80, 85, 90, està, saps?
0: Sí.
3: No sé si heu rebut alguna...
0: No hem rebut res. Torna a recordar el nom, a veure si i el lloc on treballaven.
3: Jordi Miquel, i la botiga estava al carrer Nou de la Rambla.
0: Jordi Miquel. Jordi Miquel, El Miquel és cognom?
3: Sí, és cognom. Sí. Perquè el pare es deia Miquel, diguéssim, i la mare era la Rita. Clar, aquests senyors, evidentment, ja no deuen ser-hi,
0: no,
3: però ell és possible que sí, o els seus fills.
0: I la botiga del carrer Nou de la Rambla em dius que era de...?
3: Ella era modista, i és una botiga de modes d'aquell moment, no? Hi havia moltes, i ella va començar a cosir allà, Sí, evidentment, quan es va casar, doncs ja, el típic que es deixava la feina.
0: Clar.
3: Però sempre li ha quedat aquella cosa de trobar el Jordi i sempre ara cada vegada en parla més, no?
0: Ai, saps? Pobre, sí.
3: Sí, m'agradaria, bueno, sigui el que sigui, no? Si no és positiu, no passa res, però si el poguéssim trobar, jo crec que seria una il·lusió.
0: Doncs va, no? Busquem en Jordi Miquel, que havia treballat en una botiga de moda del carrer Nou de la Rambla. Cap a quin any devia ser això? Per acabar de...
3: Doncs això, la meva mare tenia 12 anys, compta que seria el 42, 45, 1942, 1945, una data... Sí,
0: seria
3: això.
0: A veure si algú dels que viu pel barri...
3: Sí, exacte, o els fills, o no sé, saps?
0: Jordi Miquel, amb un pare que es deia Miquel i una mare que es deia Rita.
3: Correcte.
0: Sí, per tenir...
3: I ell va ser, bueno, dels primers que va anar a estudiar enginyeria tèxtil a Terrassa, però jo tampoc he trobat res per Terrassa ni per l'escola, saps? Però sé que va anar a estudiar allà. Llavors, no sé si és alguna pista i si hagués algú que...
0: Clar, potser algú que hagi estudiat també i que tingui un grup d'amics que pugui conèixer algú de... A veure.
3: Sí.
0: Ho bueno, recordo però... molt que vaig pensar, ostres, tant de bo...
3: Perquè s'apropa l'octubre i em faria molta il·lusió.
0: De tenir alguna notícia, sí.
3: Sí, exacte. Jo crec que inclús es farien una il·lusió mútua, saps?
0: Clar, segur.
3: Tenia molta estima, però clar, després...
0: Ja no es van veure més.
3: Sí, ja no es van tornar a veure.
0: Doncs va, Helena, a veure si fem una empanteta i algun... Ho anirem repetint, a veure què.
3: A
0: vosaltres.
3: Gràcies,
0: Helena.
3: Vinga,
0: bona nit.
3: Adéu.
0: En Gaspar, des de Riu de Cerdanya, bona nit.
4: Hola, bona nit. Pues jo trucava perquè al sentir aquest senyor que ha parlat abans de la sanitat.
0: Sí.
4: Jo volia explicar el que m'ha passat avui.
0: Què li ha passat avui?
4: Però hem baixat de Cerdanya, aquí a Sant Cugat, que teníem una visita concertada, i quan hem arribat aquí baix, degut a l'alarma del Metrocat aquest,
0: sí,
4: estava tot tancat.
0: Sí.
4: Però el diumenge ens van confirmar, diguem, la visita, a la privada, eh? Van confirmar la visita. Pues avui, el menys que podien haver fet, avui quan van anul·lar, pues avisar-nos, no vens a fer un desplaçament de Cerdanya fins aquí baix.
0: Home, Déu-n'hi-do, clar.
4: I les portes tancades perquè ens hi hagués hagut una recepció o alguna cosa, haguéssim dit, mira, això per cap explicació de res. Un lletero a la porta, degut a això, doncs, s'anul·laven totes les visites.
0: Sí, això ho vam dir nosaltres ahir, que les visites que no eren urgents quedaven anul·lades. Però no sabia que també en l'àmbit privat, pensava que només era la sanitat pública.
4: No, això era el TEA de Terrassa, que està a Sant Cugat.
0: Sí. Doncs...
4: I esclar, és una visita que tens concertada de 3 mesos.
0: Clar, és un... És...
4: Pues com el diumenge ens van enviar amb el mòbil de què... La visita estava tal hora i tal dia,
0: sí.
4: Que ja ho sabíem.
0: Li podien haver dit
4: no
0: que s'anul·lava.
4: Ahir la nit, aquest dematí, pues, avisant-se.
0: Sí, està clar. I no ho han fet. O sigui que han fet el viatge per res.
4: Clar, bueno, i a més jo tinc ja 77 anys, llogues un taxis, i vull dir, és una despesa, i bueno...
0: I tant.
4: I un emprenyament quan arribes aquí baix parlant clar, eh?
0: Total. Sí.
4: Perquè, diguem, la pluja que hem trobat ha sigut mínima. Jo no vull dir que després hagi fet... I jo estic d'acord que en uns casos això hi hagi les precaucions, però jo el que em queixo és perquè no avisaven el canvi.
0: Sí. En aquest cas, sent de la sanitat privada, doncs ho haurien d'haver fet, suposo. Gaspar, doncs espero que un altre dia ho pugui recuperar i...
4: Home, suposo que sí, suposo que ara trucaran i diran el dia que
0: li toca,
4: podem anar,
0: clar.
4: Suposo.
0: Sí.
4: Perquè si no, ja és el com, això no.
0: No, i de passada els hi diu, un altre dia avisin, també, no? Ja està.
4: Home, això per descomptat.
0: Mm-hmm. Molt bé, Gaspar, gràcies per compartir-ho.
4: Vale, gràcies.
0: Vinga,
4: a vosaltres.
0: Una abraçada, bona nit.
4: Vale,
5: històries de nit.

Vinga, va, primera història de nit de la temporada. És una història que justament potser us pot portar records d'estius, com el que hem deixat enrere, tot i que no només d'estiu, perquè a les discoteques, a les de concerts o pistes de ball s'hi pot anar tot l'any. Tot el que hi va o hi ha anat sap que és important portar-se bé, sobretot a la porta, davant dels senyors que et diran si pots entrar o no pots entrar. D'aquell porter en pot dependre la teva felicitat aquella nit. Però com ho viu el porter? Què pensa el porter de la sala?

0: Va, que avui sentirem en Toni García, el veterà responsable de seguretat de la històrica sala La Mirona, de Girona. En Domènec Subirà se n'ha anat a fer un cafè amb ell, a Calamari, que és el restaurant familiar de Santa Coloma de Farners.
1: Toni García, bon dia.
2: Bon dia.
1: Quan jo sortia de nit a discoteques, a clubs o a sales de concerts, el porter, per molts de nosaltres, era el tio més poderós del món, perquè era el que marcava la diferència entre que allò fos una gran nit o que t'arruïnessin la nit.
2: Bueno, ara jo crec que els temps han canviat. Vull dir, ara el que està en una porta i no ha evolucionat, vull dir, ara a part de ser porter i, bueno, i posar una mica d'ordre, has de mantenir una mica que l'ecosistema sigui sostenible amb la gent, que hi hagi harmonia i ser simpàtic i una mica de relacions públiques i que la gent venen a vegades a veure't. Ei, Toni, i tal, hòstia. No sé, això del típic goril aquest macarra, això crec que ja ha passat pantalla.
1: Ha passat pantalla, no? Ets el responsable de seguretat de La Mirona, de Girona, no? Una sala de concerts que després, doncs, també, quan s'acaben els concerts, segueix com a sala de ball. I això t'ha permès estar en molts concerts. Encara que estiguessis treballant, digue'm-ne algun que t'hagi agradat molt, que t'ho recordis així especialment.
2: Bueno, mira, ara aquest setembre farà 20 anys que soc. Bueno, he vist en Rosendo, per exemple, he vist la Polla Records, l'Evaristo, he vist Barricada, he vist en Marc i Ramone.
1: Hosti.
2: He vist fins a un ex Rolling Stones, he vist Maceo Parker, he vist...
1: En triaries un?
2: He vist Ike Turner, l'ex-Mike de l'Ike
1: Turner. Sí.
2: Hòstia,
1: jo crec que... Triaries un que diguessis...
2: Bueno, a mi el rock en general m'agrada. Tot el que és rock and roll, vull dir, m'agrada. He vist també en Quim Mandado, el Santraït, l'Axambusto...

0: molts anys que t'hi dediques, abans ja ho has apuntat, no?, que les coses han canviat molt. Abans què passava? Els mastegots s'escapaven una mica més fàcilment abans?
1: Bueno, ara s'ha regulat tot, ara tothom ha de treballar amb TIP, amb la targeta aquesta...
0: d'identificació.
1: Exacte.
0: Que t'acredita, no?
1: De controlador. I, bueno, ara... Clar, tu no pots tocar ningú.
0: Yeah, yeah.
1: Nosaltres agafem, ho parlem tot, i si creiem convenient de que ha de sortir de la sala, doncs l'acompanyem i l'invitem a sortir.
0: Clar.
1: I ho fem així. Vull dir, no...
0: Tu recordes anècdotes de coses que quan vas començar, que també eres més jove, en aquestes discoteques de la costa?
1: Bueno, sí. Te podria explicar, per exemple, les Carles de Sant Feliu, que bueno, era un ambient així bastant xunguillo i tal, i bueno, pues, a dalt hi havia com un chill-out i van entrar dos clients amb dos dones i van agafar la cambrera i un li va, pues, bueno, li va fer una morrejada.
0: Així és mateix.
1: Literalment. I, bueno, es va liar un bon cristo. Vull dir, ara no sé com es gestionaria.
0: Yeah.
1: Diferent. Poder ara s'aniria detingut, tal com està el tema.
0: Clar.
1: Però és que ha canviat molt tot.
0: Yeah.
1: Ha canviat molt tot. També la gent està més tranquil·la, eh? No és com abans, eh? Abans,
0: sí.
1: En general, jo crec que... perquè, clar, la clau d'això és fer un bon filtre. Si tu filtres bé, després a dintre estàs tranquil. Ja hi ha molta gent que té l'entrada prohibida. Perquè l'han liat, o són reincidents, o no es poden reconduir. Sempre intentem reconduir. Aquesta és la nostra política, a treballar.
0: Clar, a la mirona. Exacte. Perquè ara mateix... Quin és el principal problema o el problema més freqüent amb el que et trobes a les nits?
1: Bueno, la veritat és que allà estem molt tranquils, eh? Vull dir, és que ara no te podria dir... Pot haver-hi alguna cosa puntual, d'un rifirraf entre clients, vull dir... Sí, algú que se'n va a alguna barra sense pagar, que vol fer el llest... A vegades, pues, bueno, quan són les 4 o 5 del matí, pues, bueno, pues, han begut o han pres alguna cosa i, bueno, confonen i, bueno, a vegades tenim que anar, pues, bueno, dir la pregunta que faig jo, et vols quedar o vols marxar? I, no, em vull quedar, doncs pues, va, segueix les instruccions, no?
0: Vale.
1: A partir d'aquí, vull dir, els explicam una mica i si no, doncs pues, l'invitem a sortir. L'invitem a sortir i diguem, mira, vés a casa, reflexiona i demà ho veuràs d'una altra manera.
0: Clar, de totes maneres, a vegades, parlant, tothom es desinhibeix i també et deuen començar a explicar unes històries que...
1: Sí,
0: què fas amb això?
1: Bueno, els escoltes una mica i després, pues, bueno, pues, intentes, pues, bueno, pues, te toques una mica l'orella, dius, un moment, que me criden. I tampoc el pots tractar malament o ser una mica com antipàtic, no?
0: Clar.
1: Has de jugar una mica.
0: Sí.

0: diuen que la música pot exaltar els ànims o també pot amansir les feres, no? Això tu ho notes, que la sala, per exemple, depèn de quina música hi ha, l'ambient s'encrespa més, o depèn de quina música la gent es relaxa més?
1: Bueno, poder ser, per exemple, agafes una festa, per exemple, de hardcore, o d'algú que així que la gent salta més, o està més... balla d'una altra manera, és... bueno, poder ser, però el bo de la Mirona, per exemple, és que quan fem concerts no es barregen ambients, però el bo és això, que no es barregen ambients, i vull dir, l'ambient és l'ecosistema sostenible, que dic jo, vull dir, entre ells ja s'autoregulen. Yeah. Això és el bo. Yeah. En canvi, si te barreges ambients, és quan hi ha... Després sí, després poden sortir xispes. Clar.

0: De tota manera, suposo que no m'equivoco, de cada 10 problemes, quants són amb dones?
1: No, home, més amb homes.
0: Sí, no?
1: Sí, home. A vegades les dones més barallen entre elles, o passa alguna cosa, però poques vegades.
0: Clar, clar, clar.
1: Vull dir, però, clar, tot fent-ho bé, la feina. Vull dir, i ves que som una sala, vull dir, una sala que, bueno, depenem de les cases de la música, vull dir, no és un garito de costa que és privat, vull
0: clar,
1: dir...
0: Clar. A veure, canvia molt, per això? Tu creus que canvia
1: sí,
0: molt?
1: Jo els porters, quan venen, els hi do un, bueno, uns 10 folis que s'ho llegeixin, i el que no entén la filosofia de la Mirona no pot treballar. Això és el primer.
0: Clar.
1: A veure, tu no has de picar a ningú, però l'acompanyes a fora i ja està, vull dir. I a més, la gent... Vull dir, se senten bastant ofesos de que els atreguis del local. Amb això ja en tenen prou. Vull dir, una targeta vermella a ningú li agrada.
0: Ja.
1: Vull dir...
0: Ja. Tens tota la raó.
1: És com un partit de futbol,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Vull dir, quan un hi ensenya la targeta vermella...
0: Sí. Ja ho ha entès una mica, ja ho ha entès.
1: Vull dir, pot ser el mateix.
0: Sí. Et toca fer de psicòleg a vegades, però un client...
1: Ara, el que treballa més bé és el que treballa sense picar.
0: Clar.
1: Vull dir, és com allà al Marroc, allà a Marrakeix,
0: sí,
1: que hi ha aquells homes que treuen les serps. Vull dir, amb la flauta aquella.
0: Sí.
1: Vull dir, allò té mèrit. Doncs nosaltres el mateix. Jo els dic el mateix als porters. Hem de fer-ho així. T'evites problemes, t'evites una denúncia, tenies el mi tranquil, no hauràs d'anar demà als Mossos a declarar, no hauràs d'anar al jutjat, vull dir... T'aguantes una mica, no facis una lluita d'egos, perquè aquesta feina, sempre dic el mateix, el que s'ho agafa personal no pot treballar d'això. Això és com la màfia. Són només negocis, no, deia? Vull dir, és que és així, vull dir, si t'ho agafes personal no pots treballar d'això.
0: Yeah.
1: Vull dir, ni lluita d'egos, sempre els dic, no fem lluita d'egos, ni desafiar ningú fora, ni de tot això. Vull dir, tu en el teu puesto i has de treballar, pues, amb diplomàcia.

0: siguessis, abans hem dit, hem parlat de hardcore, si haguessis de triar una música per calmar la gent, en tens alguna que dius, ui, calmem els ànims així o...
1: Una festa de Ricky, una festa d'aquestes que fem, em sembla que en fem dos a l'any, de Rise Up.
0: Sí?
1: Vull dir, sí, sí, vull dir, allà és tothom, saps? Vull dir, paz i amor, que dic.
0: Ja. També hi deu haver-hi, però, el típic que intenta fer-se amic vostre, no?
1: Sí, això sempre passa. Passa que, clar, tu no pots donar confiances. Vull dir, tu ja saps a qui has de donar confiances i qui no. M'entens? Vull dir, perquè, clar, tu ara... Ell ve, te sap el nom, i aquell tio un dia té una mala tarda i l'has de treure, ja te sap el nom, te té... Hòstia, a mi em fas això? Hòstia, però si... Com és que em fas això a mi? Vull dir, tu has de marcar una línia. Vull dir, en aquell tio, vale... A mi això jo ho veig. Vull dir, jo decido, la gent no els agafo la matrícula. Vull dir, jo ja sé que la persona que ve de client allà, que és un client 10, que diu, hòstia, no tinc mai cap problema amb aquest noi, el que sigui. I els altres ja els veus. Yeah. Vull dir, estan entre el bien i el mal, que dic jo, no? I dius, bueno, aquest ara molt bé, però un dia te l'aliarà. Vull dir... I clar, tu has de saber ni abraçades, ni donar la mà, ni allò com si fos un col·legueu, no? Perquè després, si l'has de treure, tens un problema. Vull dir...
0: Hòstia, però això és molta psicologia, això és molta experiència,
1: sí,
0: de saber
1: final,
0: veure la gent...
1: Al final, vull dir, fas dos carreres, la de seguretat i porter i psicòleg, vull dir, perquè al final ets mig psicòleg, vull dir, veus a la gent per un tabant, no? Vull
0: dir,
1: és així.
0: Sí. Recordes alguna anècdota, alguna cosa que t'hagi passat en tots els teus anys, tant si és a la Mirona com si és abans a les discoteques?
1: Bueno, sí, estàvem a una discoteca aquí al Setè Art i a mitjanit va marxar la llum. Va marxar la llum i, no sé, entre les dues estres del matinada i van tenir que desallotjar tota la discoteca. Vull dir,
0: claro,
1: la gent no entenia què havia passat.
0: Clar. Vull dir,
1: perquè hi havia uns nanos per allà al polígon, que es veu que estaven remenant i no els deixàvem entrar, tenien 15 o 16 anys, i van anar allà amb un quadre d'automàtics i van fer baixar
0: la llum,
1: els ploms.
0: Clar, evacuar tota una sala...
1: Sí, no estava a tope.
0: De cop i volta...
1: Va ser molt heavy.
0: Ja. Hosti.
1: Bueno, una anècdota molt divertida també. Allà vam tenir un concert de hip-hop, de rap.
0: Sí.
1: I, bueno, això entre ells és un ritual, doncs, bueno, pintar alguna paret o pintar lavabos o pintar això.
0: Sí,
1: bueno,
0: va lligat amb aquesta música i amb aquest moviment cultural.
1: Bueno, i a mig concert em ve un porter i em diu... Hòstia, hem pillat amb un... fent un grafiti allà en els lavabos, a les portes dels lavabos. Dic, hòstia, un moment, encara vinc. Bueno, vaig anar allà, clar, ell va quedar blanc, diuen, hòstia, m'han pillat.
0: Yeah.
1: I, bueno, i li dic al porter, dic, vés allà al quarto de la neteja, agafa dissolvent i un drap i que ho netegi.
0: Yeah.
1: Vale? I, bueno, el tio es va quedar allà i, sí, li van donar el dissolvent i va fregar tot. Va fregar tot el lavabo que havia pintat.
0: Yeah.
1: No? I, clar, inclús jo vaig fer broma amb ell i vaig, hòstia, dic, de grafiteros n'he vist a pintar. Dic, però... de netejar no n'he vist cap. Vull dir, això és inèdit, saps? Inclús hi vam fer un vídeo per recordar-ho.
0: Sí.
1: Això és insòlid.
0: I no va caldre... I no va caldre res més, no?
1: Com exacte, això podia sortir al llibre del Guinness, no?
0: Sí, vull dir, que ets únic.
1: I el tio va quedar molt... Va quedar quadros, el tio.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, aquesta va ser molt divertida, també.
0: I no hi ha tornat, suposo, no?
1: No, jo diria que no.
0: I escolta una cosa, el tema d'armes blanques i drogues, que això una mica a la nit, a molts llocs, hi és, vosaltres això com ho controleu?
1: Bueno, ja se sap, allà on hi ha música i on hi ha festa, doncs, bueno, ja se sap que algú de droga hi ha. Però el que hem de mirar és sobretot vigilar el que ve allà a vendre.
0: Clar,
1: has de tallar això a aquesta arrel. Vull dir, perquè si allà dintre se't fiquen traficants i és un pim-pam, vull dir, això és el que controlem més. Vull dir, hi ha uns quants que els tenim vetats pel tema aquest. Vull dir, és el que hem de vigilar.
0: I si algú entra... Us trobeu que hi hagi gent que a la porta que veieu que porten una navaja o que porten algun tipus d'eina o així?
1: La veritat és que a la porta fem un cribatge, vull dir, mirem bolsos, mirem, catxegem, tenim els vigilants que ho mirem i no ens hem trobat que ningú ens hagi tret cap arma blanca, perquè ho tenim molt controlat, això sí.
0: I em deies, no es pot ni tan sols entrar un gas pebre que porten a vegades les noies per defensar-se en un moment donat, això tampoc es pot entrar a la discoteca, no?
1: Sí, les noies ara és molt habitual en el bolso portar un gas d'aquests pebre, vull dir, no, és que el meu pare em diu que ho porti per autodefensa i tal, i bueno, els agafem i els hi guardem.
0: Els
1: posem una etiqueta, amb una taquilla i després els hi tornem.
0: Quan surten?
1: Vull dir, exacte, però això és molt habitual. Ara les noies això ho porten autodefensa, ho porten en el bolso.
0: Clar,
1: això ho hem de treure, perquè imagina't que en un lavabo ens ho buiden o al mig de la pista, vull dir, ens buiden la sala.
0: Sí. Diuen, a vegades diuen, els porters són clau per fer l'ambient de la sala. Depèn del porter que tens, aconseguiràs un bon ambient o no. Això, hi estàs d'acord?
1: Sí, totalment, totalment. Depèn de la gent que tinguis a la porta, com ho gestionin, pues et pots fer un ambient o et pots fer un altre. Sí. Bueno, en principi allà no, ja t'he dit, no tallem entrar a ningú. Allà l'únic que mirem és això, les camisetes de futbol, Barça, Girona, vull dir, cap camiseta de futbol ni cap selecció ni això, perquè, bueno, pot haver un altre grup a dintre que, hòstia, que hi hagi un pique, no?
0: Yeah.
1: Inclús camisetes d'equips locals, vull dir, que sigui del Salt, del Girona, o del Fornells, o del Bescanó, o el que sigui, vull dir, per què? Perquè es poden trobar dos equips de bàsquet de diferents i pot haver un pique. O hagin tingut el que dic jo, són dos pendents d'un partit, clar, i allà es trobin i, clar, i això sí que ho...
0: El futbol, sembla mentida.
1: El rotllo també de les banderes, les esbàstiques, això. Va. El de més, tu pots venir vestit amb xàndal. Vull dir, necessitem entrar amb xàndal i tot.
0: Yeah.
1: Vull dir, imagina't si som ben parits a la Mirona.

0: més que la Mirona, recordem-ho, és una sala històrica, com deies tu abans.
1: Imagina't, sí, que me dius això de històrics, ha passat amb Bad Bunny.
0: Clar, quan vull encara dir... no era tan conegut.
1: Sí, sí, sí, no? Vull dir, va venir el 2017.
0: Sí. Imagina't. Sí?
1: Vull dir, clar, jo la gent no els dic, hòstia, ha vingut amb Bad Bunny la Mirona, i flipa, diu, què dius? Sí, sí, la Lola Índigo també, que ara també en plen estadi.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí.
1: Dir, ha sigut com una sala trampolí, no?, de molts grups. Vull dir, brutal.
0: Jo estic a bo. Què vas fer tu per fer aquesta feina? Com és que vas acabar fent aquesta feina?
1: Bueno, jo vaig començar a entrenar, que tenia 14-15 anys, fer judo i culturisme, i bueno, i a través d'un company que em va dir, ostres, per què no proves? I vaig provar amb 22-23 anys, vaig provar de treballar d'això, i bueno, doncs pues mira, abans érem quatre que ho fèiem, ningú tenia el team, ni tenia... Bueno, te deien, posa't aquí a la porta i, sí, i fes una mica de goril·la.
0: Clar, clar, clar, clar, era molt diferent, no? Tu diràs,
1: era...
0: Tu havies fet competició de judo?
1: Sí, sí, sí, a nivell de Catalunya i d'Espanya, sí, sí.
0: I t'ha ajudat això després, sí, en aquesta feina,
1: sí,
0: esclar?
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Va, més que tot autocontrol, també, perquè a vegades, pues, bueno, tens algun tio aquí cridant i com que tens autocontrol, dius, bueno, pues, l'aguantes una mica i després quan tingui el baixón, pues entres tu i l'acompanyes i el treus, no? Vull dir... Dius, tu, que aquí amb la música no te sento. Agafes i el treus. I això se'n diu autocontrol.
0: Yeah. Va, acabem. Quan arribes a casa, això que deies, et prepares una infusió, busques una mica de descompressió, quina música et posaries?
1: Quina música em posaria? Pues, bueno,
0: per estar tranquil a casa, tu, quan arribes.
1: Un Eric Clapton, per exemple. Una mica de jazz, una mica de blues. Uh-huh. Però tampoc sol escoltar música, eh?
0: No?
1: No, no, abans d'anar a dormir, no, perquè tinc tota la nit que estàs allà amb el bum-bum.
0: Clar, sí, això t'ho volia preguntar, també. Tota la nit amb el bum-bum, tants anys, et fas revisió de les oïdes?
1: Doncs pues l'estic bé, eh? L'estic, sí? És increïble, sí, sí, sí, sí, sí. Hi ha gent que li molesta més o que es posen taps, però jo ho porto bastant bé, això.
0: Doncs escolta, va, per no fer-nos mal les oïdes i per calmar els esprits, acabem amb música d'Eric Clapton, ja quasi que t'agrada. T'agraeixo molt que ens hagis concedit aquesta entrevista, que ens hagis explicat com és la nit vista, podríem dir, des de la porta d'una sala de concerts i discoteca.
1: A mi també m'ha agradat molt que, bueno, que m'hagi fet aquesta entrevista a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants, que de tant en tant també l'escolto.
0: Vull dir, entre la nit... setmana, sí, algun, sí, dia pots,
1: sí, sí,
0: fer-ho, no?
1: I tant, i tant, sí, l'escolto, no? Molt sovint. Vull dir, i sou molt grans.
0: Doncs moltes gràcies, Toni. Moltes gràcies, que vagi molt bé, i escolta, ja, si vinc a la Mirona, et saludo, però sense passar-me, eh? Tampoc, exacte, sense grans efusivitats.
1: Molt bé. Sí, home, sí, ets benvingut.
0: Gràcies.

0: Doncs una salutació, Antoni de la Mirona, si justament avui està escoltant, espero que sí, perquè sortia la conversa que va mantenir en aquesta història d'Anita Domènech Sobirà. Gràcies per dir-nos que sí a la proposta. Va, que ara passen 3 minuts de 3 quarts d'una de la matinada. Ens truca el 93207474. La Marina, des de Barcelona, bona nit.
1: Bona nit, mira, m'he animat perquè he sentit el tema dels oficis i tot. Bé, m'agrada molt l'entrevista i totes les que feu, i avui també he pres més coses d'avui dia, no?
0: Que sí, sí, sí.
1: Amb el gas de pebre i això. No sé si abans es pot... No sé. Hi havia una altra cosa, no me recordo bé.
0: Doncs no, abans el gas pebre no es portava abans, eh?
1: No, abans no.
0: Exacte. No.
1: Llavors resulta que... Volia preguntar, però ara vull... Sobre els lampistes, que tenim... Quants lampistes tenim? Tenim molts lampistes, estan superocupats.
0: Em parles de tot Catalunya?
1: Sí. O a veure, si algú vol dir algú, per aquí a Catalunya, si...
0: Tu vols saber quants? Sí. Suposo que sí, perquè hi ha el gremi i aleshores d'electricistes i així, sí. Lampistes, a veure quanta gent sí. Són, no? Els que estan...
1: Sí, o sigui, n'hi ha, jo crec que hi ha, sí, que hi ha uns estudis i tal, i a més abans, i ara també, suposo, fan pràctiques amb un que és més veterà, uh-huh. A part de l'estudi, no? Perquè ens ha vingut al poble de la mamada, un de Tarragona, Santa Creu, que és molt bo, però el que passa és que tenen molta feina.
0: Tenen molta feina, sí, sí.
1: I llavors, jo t'hi poso, a veure, tot és important, perquè jo potser et dic això és així, i et sembla que no és important, i quan arribes, potser està més greu.
0: Sí.
1: Normalment venen esport, però jo diria que no claudicar, perquè és com tot, no claudicar, com per exemple, venen moltes persones d'estrangera, vull dir, ara que... Viuen aquí estrangers, molts latinoamericans,
0: Sí.
1: De fora, que tenen un munt d'oficis, uh-huh. Perquè molts que fan activitats també tenen les seves carreres allà.
0: Clar, sí, i aleshores fan
1: igual,
0: aquí.
1: Això és
0: sí.
1: De persona.
0: És igual, exacte.
1: Jo crec que responent és la sanitat. Tenim una sanitat que hi ha metges cirurgians molt bons, perquè és de la vida de la mare 40.000 vegades, i a mi també. Vull dir, en general, vull dir, que passa és que sempre... per alguns falla, però el que jo veig és que ha d'haver sempre comunicació amb tots els oficis. La resposta és, jo diria que comunicació amb tots els gremis igual, comunicació, implicació massa no és bo tampoc, i motivació, no dic faig això perquè vull guanyar. Hi ha carreres que són molt de tu a tu, i el que viu una cosa és el que pot ajudar més a l'altra. Si ho derives a ajudar, el que viu una cosa, amb aquestes carreres pot ajudar l'altre.
0: Sí, està clar.
1: El que ha passat.
0: Doncs a veure si algú ens respon quants electricistes,
1: una cosa,
0: quants lampistes hi ha a Catalunya.
1: A la privada, jo no he anat mai només a la vista, però ara hi estic tot el rato a la pública, perquè el meu metge anava a la privada i a la pública. I m'ha col·locat, me va presentar tots els... Bueno, deia bé d'anar-hi. Però a la pública també m'avisen quan s'anul·la una cosa. També ens avisen.
0: Sí, el que passa que, passa que això era excepcional pel tema de les pluges. Igual sí, vam pensar que, com que ja ho deien els mitjans de comunicació, la gent ja estava advertida.
1: Tant la pública com l'altra.
0: Ja.
1: I a la privada passa igual, que també has d'esperar. O sigui, aquest concepte que tenim que perquè paguem, fem el que volem,
0: no
1: això s'ha acabat,
0: Sí, t'has d'esperar igual. Molt bé, Marina, a veure què ens diuen. Gràcies per trucar.
1: Adéu, bona nit.
0: Altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148, és una pregunta que ens ha deixat l'Àngels des de Lleida.
2: Mira, clar, si haguessis sapigut que hi havia venir aquesta professora, li hagués fet la pregunta ahir, però ara, si me la voldrà respondre en algun moment, què pensa de que els nens o nenes ja comencin a l'institut als 12 anys? Ho trobo molt jove. No sé, què en pensa ella? Si algun moment me pogués contestar, li agrairia molt.
0: Doncs mira, farem una cosa. Àngels, fa referència a la conversa que vam mantenir fa dues nits, no? Ahir no, abans d'ahir, amb la Sònia Martínez Tortajada, que fa 20 anys que és professora d'institut, en aquest cas, té nanos de 12 a 16 anys, i com que farem això, li traslladarem la pregunta, ja que venia de convidada aquí la nit dels ignorants, i a veure què en pensa sobre el fet que ara ja fa temps que els nanos entren a l'institut doncs més jovenets que no pas abans. Nosaltres entràvem, a la meva època entràvem amb 14 i ara hi entren amb 12. I li demanarem, Àngels, i segurament que ens farà un àudio i el passarem aquí a la nit dels ignorants, cap problema. Després, la Mercè ens ha fet un missatge una mica llarg, intento resumir, ens l'ha deixat escrit, és una queixa també. Diu, aprofito el programa de la nit dels ignorants per poder expressar la nostra ràbia i impotència. I se'n va a la nit de Cap d'Any, vull dir que ha passat uns quants mesos. Diu que van pagar 300 euros per persona per un sopar de Cap d'Any i diu que va ser un fiasco, anomena l'Hotel Mas de Torrent, que vam triar aquest emblemàtic hotel de la Costa Brava per celebrar el Cap d'Any amb la parella d'amics atrets per una experiència prèvia positiva uns mesos enrere i les altes expectatives de la puntuació de 5 estrelles. Diu, l'entorn és inigualable, una masia preciosa amb jardins espectaculars i un servei impecable i atent en tot moment que ens van fer sentir benvinguts des del primer instant. Tanmateix, ens diu la Mercè, el sopar va ser un autèntic fiasco que no just justifica de cap manera l'elevat preu de la reserva. Els plats van arribar freds i ressecats, amb sabors pobres i porcions escasses que ens van decebre profundament. Fins i tot l'aigua que ens van servir tenia un fort gust de clor, la qual cosa va agreujar l'experiència. Vam sortir amb una sensació d'engany, especialment dolorosa pel fet d'haver recomanat el lloc als nostres amics, convertint el que havia de ser una celebració inoblidable en una de les pitjors nits de Cap d'Any de les nostres vides. Déu-n'hi-do, Mercè. Lamentem no poder recomanar aquesta experiència especial, malgrat l'encant del lloc, i esperem que en prenguin nota per futures ocasions i recuperin el nivell que un dia, diu, ens va enamorar. En Josep, des de Tordera, diu, per l'oient que demanava on podia veure l'entrega de les medalles d'or de la Generalitat. És veritat, va ser un oient. Diu, posant medalles d'or de la Generalitat 2026, al YouTube sortirà. Qui parla del Ferran Adrià, si això ja ho vam dir, és Antoni Sagarra, un publicista famós, nascut a Barcelona, nascut a Catalunya, que viu a Barcelona, però és d'aquells que prefereix, diu, en Josep parla en castellà. De fet, la Maria, des de Castellvell del Camp, també ens envia el link de YouTube on es pot tornar a veure l'entrega de les medalles d'or. La Rosa també hi afegeix, des de Sant Fruitós de Bages, qui va fer la glossa del Ferran Adrià va ser el publicista Toni Sagarra. Va néixer a Barcelona el 1962, va començar parlant en català i no ho va fer pas malament. Tal com va dir l'altre oient, ell ha dit que no parlava bé el català, que és la part que no he sentit i no puc recuperar, i diu, no crec que sigui cert, diu la Rosa. Crec que és perquè no ha volgut i li han permès. Nascut a Barcelona l'any 62 i de cognom Garriga ha de parlar català per força. I si no, diu la Rosa des de Sant Fruitós, que busquin una altra persona que faci la glossa del senyor Ferran Adrià. Diu, ens carreguem els immigrants que no parlen català i permetem que els barcelonins no ho facin en un dels actes més prestigiosos de la Generalitat. De fet, les coses, ens diu la Rosa, ens van com ens van perquè entre tots ho permetem. Un altre missatge al WhatsApp. El Robert, des de Barcelona, vol fer aquest agraïment.
3: Un cop més estic meravellat de les respostes d'en Joan de l'Espluga Calba. És realment sorprenent els llibres que té i els que recorda. Moltes gràcies, Joan. Aprofito per desitjar-vos una feliç diada. Visca Catalunya lliure.
0: Gràcies, Robert. I encara tenim temps per afegir una resposta que ens ha fet l'Àngels des de Mirasol.
4: Volia contestar una senyora que va trucar ahir, crec que va trucar ahir, Mercè. Bueno, va fer tot un revolutum de barreja de coses, de reivindicació de la llengua, que està molt bé, però barrejat amb la sanitat, amb no vagi al metge. Bueno, si es troba bé, no cal anar-hi. Però a certes edats potser el consell que va donar és imprudent, com... Vull dir, jo trobo que hem de ser molt curosos quan... A veure, suposo que la gent tindrà criteri i veurà qui dona els consells, però crec que les persones que no són professionals diuen determinades coses no és correcte i pot crear en les persones doncs, a vegades confusió. A veure, l'aigua de mar tindrà algunes propietats, sí que va molt bé també per netejar tot el que és, tots aquests rinomers i tot això, per fer neteja de lo que és la part nasal, bueno, és antisèptica, l'aigua amb una mica de sal té un poder antisèptic, bueno, també abans hi havia lo de l'aigua de Carabanya, que ara no sé si la venen, que lo que era un purgant, que era per anar al bany, vull dir que, a veure, però que ja enfermetats greus que no es curen amb aigua de mar. I amb això és el que hem d'anar en compte, no? Que quan són petites coses, doncs els remeis casolans funcionen, evidentment que sí, però pensar que amb això evitarem emmalaltir-nos, doncs, a veure, entre poc i massa.
0: Doncs és molt oportú aquest missatge, aquesta resposta que ha fet l'Àngels des de Mirassol a un altre oient que trucava ahir al programa i que va dir tota aquesta sèrie de coses. Tens tota la raó. Perquè arribem, ens queda un minut, per tant, ara ja no tenim més missatges de WhatsApp, els hem explicat tots, els àudios, els escrits, així que un cop ara vinguin els nostres companys dels serveis informatius i ens posen al corrent de com està l'actualitat, quan tornem, espero les vostres trucades, que avui trobo que esteu més mandrosos de trucar. No sé si és aquesta fresqueta i esteu ben llit i fa banda de treure les mans. I per marcar el número de telèfon és fàcil, és ràpid, 932077474. Jo us continuo esperant les vostres trucades a partir de que acabi el butlletí de la una. Així que penseu què heu de preguntar, penseu què heu de respondre, o de què us heu de queixar, o a qui heu de felicitar, perquè també val felicitar. Aquest programa està bé per queixar-se, però també val felicitar algú altre, per què no? I després, recordeu, no me la puc treure del cap, si voleu una cançó per escoltar la nit de diumenge a dilluns, doncs un missatge de WhatsApp o truqueu a l'Aina i ens ho dieu. Fins aquí una estona, fins ara.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
6: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa durant l'última dècada han augmentat un 160% respecte als anys 90. Ho alerta un estudi de The Lancet Countdown Europe amb participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IES Global. A Europa s'està escalfant més ràpidament que qualsevol altra regió del món. Les ciutats, especialment les del sud, ho tenen cru davant dels efectes del canvi climàtic. Tot plegat afecta clarament les illes de calor de les ciutats, on la temperatura és més alta que la del seu entorn. Segons l'informe, les ciutats del sud no havien sumat mai tants dies en què el centre hi fes un grau i mig més de calor que als afores. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'investigador d'IESA Global, José Chen.
7: Esta diferencia entre la temperatura en la ciudad y el entorno se verificó en casi 20% de las ciudades españolas. Granada fue la que contabilizó más días de isla de calor urbano, superior a 1,5 grados, y esto fue 10 veces más que la media urbana española.
6: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
8: Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals i nega desavinences. El substituirà Ferran López, que ja va substituir-lo durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Interior també incorpora Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos. Serà la primera dona a assumir aquest càrrec.
6: Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs localment intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. L'episodi de pluges que ha obligat a restringir la mobilitat, les classes i l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i a l'Alt Penedès no ha deixat incidències destacables i les autoritats defensen les mesures preventives.
8: El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a assaltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. Són avisos que es van fer el dia abans amb trucades i whatsapps entre càrrecs menors. La Moncloa defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet. El PP parla de mentida d'estat.
6: Més d'un miler de persones reclamen a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí a la comarca abans a mans presumptament d'un grup de menors. Els últims dos joves detinguts estan en llibertat vigilada, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre de menors. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros al seu pressupost.
8: Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran dels ajuts. El nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials ara són 103 i un 66% de la dotació més respecte al període anterior.

0: G6, Slovan Bratislava 1, amb un hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic 1, Nàpols 0, Arsenal 1, Sporting 3, Galatasaray 1 i Stuttgart 3, Viking 1.
1: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant de l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 6:45 i l'Andorra-Barcelona a les 9.
0: A la Champions d'handbol, el Barça ha debutat en victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
1: I a la Vuelta, triomf de Matthew Brennan a la 17a etapa de 185 quilòmetres al Belair. Enric Mas manté el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre Fèlix Gal. Aquest dijous, 18a etapa, una contrarrellotge de 32 quilòmetres per la província de Cádiz.
2: Fins aquí les notícies.
3: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
4: Celebració que farem per commemorar els 20 anys d'Enigmàrius. 5 lletres. Ho farem aquest divendres a les 11 amb Màrio Serra i 4 dels seus més fidels concursants.
3: Aquest divendres, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
5: Atenció, Koeman, tocho, faraguero, pica, Koeman!
6: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres, gol!
2: Sí, 50 anys de futbol en català, des de 1976.
3: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
2: On va començar tot.
3: A Catalunya Ràdio.
2: On tot continua.
3: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
2: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
3: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que Te Jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
2: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
3: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
2: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.

0: Una de la matinada i 8 minuts. Va, que tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Jo crec que avui el que està passant, ara ho entenem, eh? Ara hem fet una mini reunió entre l'Aina, l'Oriol i servidora i hem dit, què passa avui que no truca tanta gent? I hem arribat a la conclusió que esteu dormint amb la fresqueta tapats. Que això fa una il·lusió molt gran, jo ja ho entenc, però home, traieu les manetes de la mini manteta o el mini llençolet per trucar, si no, malament rai. Va, que aquí tenim el 932-07474, és la Remei des de Sant Gervasi a Barcelona. Bona nit.
1: Sí, mira, el meu és, no és que sigui, és una mica, no és complicat, però volia veure si em podíeu informar, perquè s'ha mort el meu marit, i jo ja vaig dir-ho fa temps, i vaig demanar una cançó de Jo t'esperaré.
0: Sí, bueno, la vam posar.
1: I diu que la veu posar i tal. Però és que ara hi ha un problema, perquè el meu marit va deixar dos pisos, un per mi i l'altre l'ha deixat pel meu marit, pel meu fill,
0: sí,
1: perquè el meu fill no treballa, això, i tenia una petita pensió. I ara li han tret la pensió que tenia de 300 euros, que ridícul, que pobre nano, amb 300 euros, mantenir un pis, li has de mantenir jo, i ara li han tret aquests 300 euros perquè diu que ell...

0: I ara ja és, bueno, és milionari, perquè ara ha dat un pis. A on t'haig d'anar a reclamar això? Perquè ell diu que ja ho va preguntar i li van dir que, com que ara ell, ara el seu pare li ha deixat amb ell un pis, però jo sóc usufructuària, o sigui, ell no pot ni cobrar, ni vendre, ni fer res.
1: No, clar.
0: Escolta, el pis és meu. Mm. El dia que jo falti sí que serà per ell,
1: clar.
0: Però mentrestant és meu. I llavors, i ell, pobre nano, no paga res ni res. I llavors diu que li han tret les 300 euros que li donaven de pensió, que diu, mira, em anava bé per pagar la llum i l'aigua, qualsevol cosa, i ara no puc pagar res.
1: Doncs
0: dic, home, hauràs d'anar a reclamar en algun lloc. Hi ha algú que pugui saber a on s'ha d'anar? Perquè dic, jo no tinc ni idea. Abans sé que es anava allà a Pare Claret, que era un puesto clàssic, però ara no ho sé. Si algú que ho sapigués...
1: Doncs vinga, a veure si algú pot ajudar.
0: El fet de tenir-ho per herència... I ja diu que ja li han tret de seguida.
1: Sí, sí.
0: I l'herència no serveix a res, perquè l'herència és més meu que seu.
1: Ja.
0: He de saber on se pot anar a reclamar.
1: Perfecte,
0: si
1: molt bé.
0: Si algú ho pot saber. Ho has entès, no?
1: Sí, ho he entès, Remei.
0: Ja,
1: molt bé, moltes
0: sí?
1: gràcies. A veure si et poden ajudar. Merci, bona nit.
0: A veure, moltes gràcies.
1: Gràcies, bona nit. Eduard, des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Hola, què tal?
2: Bé, anar fent...
1: Molt
2: bueno, l'únic que ja ha recuperat d'abans d'ahir del tema, i ho miraré de dir-ho així, molt escoltament, del tema d'Herbert Foster,
1: sí.
2: Que vaig quedar astorat, no sé si és la paraula correcta, vaig quedar astorat perquè després ho vaig repetir el dia següent.
1: A veure si havia sentit bé, no?
2: Mana?
1: A veure si ho havia sentit bé, va repetir.
2: Sí, no, però a veure, sí, exacte. Hi ha una llista que aconsellaria que el que li interessés ho fes, això es pot recuperar, i dels remeis que van donar, ja que tothom és lliure, ens doneu la llibertat d'expressar-nos i dir el que vulguem. Però vaig pensar, i aleshores perquè hi ha metges, perquè hi ha veterinaris, perquè hi ha farmacèutics, perquè hi ha... Perquè, no, bueno, no, només faltava que truqués un altre o jo mateix i digués, doncs, mira, va molt bé posar-hi mostassa, saps? I, bueno, en fi...
1: Ara he anat a buscar el que van dir, la cendra i la llimona, la sí, col bueno, crua, no? Fregar un ball...
2: Una novena, una... En fi, bueno,
1: sí.
2: Bé, és que poder que... pensem el que direm, que tot és, si no els hi ha anat bé tot això, doncs ja no hi ha ningú per discutir-li, però ja. És que va ser un reguitzell de contestes que jo vaig quedar, bueno...
1: Sí, perquè clar, un oient va preguntar quins remeis casolans hi hauria per curar l'herpes.
2: No, és que no és casolà, l'herpes Foster és... Hi ha dos tipus d'herpes, el simple, que per entendre'ns bé, entre nosaltres es diu... Ha sortit una pansa, que és un
1: sí.
2: petit virus, i normalment aquest no té complicacions, però l'herpes zòster sí, també és víric, i és el mateix virus de la varicel·la. I, és clar, i el problema és que segons el lloc que pot, que es col·loca, que surt, doncs el virus, el lloc del cos, no és el mateix que surti a l'ull, que a l'esquena, que és el més habitual, que els òrgans genitals, vull dir que el dolor i les complicacions són unes i són altres d'altres, no? I es té que tractar amb tractaments mèdics i amb control del dermatòleg, i depèn de la zona on està afectada la persona amb l'herpes zòster, perquè n'hi ha vist molts i a tot arreu, a tots llocs del cos, no?
1: Clar.
2: I la persona la passa molt malament, i un cop curat, entre cometes, doncs queda el que es diu la neuràlgia postherpètica. És a dir, que és un dolor...
1: Que pot durar molt, no?
2: Sí, neurològic, i que postherpètic, i aleshores, bueno, en fi, no és greu aquesta malaltia, ni molt menys, però és molt punyetera,
1: Vull dir, punyetera,
2: en quant a les molèsties que dona. I, esclar, el tractament, quan vaig sentir tots aquests tractaments...
1: Per posar les mans al cap, no?
2: Sí, amb tots els meus respectes per la gent que va trucar i la intenció de que anés bé, però vaig pensar, Eduard, a veure, relaxa't i pensem-ho. I aleshores, jo, esclar, aconsello doncs, anar al metge en seguida, no posar-se res, anar al metge, i però ràpid, i que es miri de frenar, sobretot, a frenar, i les pústules aquelles rodonetes que surten, tal, no tocar-les i tal, i posar-se en mans dels sanitaris, que, que si algú sap una mica de medicina, són les persones que estan al ram de sanitat, no? O jo no discutiré ni diré d'aquí de la ràdio, de comunicació, perquè no en tinc ni idea, no? I ojalà en sapigués molt, no? I tot, l'únic que sap alguna cosa d'arquitectura, alguna cosa, perquè clar, va canviant cada dia tot, no? Doncs és l'arquitecte i etcètera, etcètera.
1: Sí, sí, has d'anar a l'experta.
2: Sí,
1: clar,
2: és la meva opinió. Hi ha excepcions, com la Marta, doncs que és, ja és un punt i a part, i t'ho dic de tot cort, perquè, perquè realment portes el programa que és un relax, amb una educació, amb un sapiguent portar amb el client quan truquem, vull dir que de veritat...
1: Aquest any em costa una mica més, que està tothom una mica enfadat, però vaja.
2: Bé, doncs no tenim que estar enfadats.
1: Sí, la gent troba que està enfadada, molt enfadada.
2: No, doncs no. Tal com està tot, vull dir, és per gaudir cada minut, cada segon.
1: I tant.
2: Perquè la vida, repeteixo, és un miracle estar viu cada segon.
1: Sí, senyor. Ara que li anava a dir, que ja que el tinc aquí, l'altre dia va trucar la Maria Rosa de les Corts i li va fer una pregunta directa, vaig pensar que potser no ho havia escoltat.
2: No.
1: Ah, doncs ens va... Ara l'he anat a buscar mentre estava parlant. Volia saber què fa... És a dir, ens va explicar que el fill d'una amiga seva, que deu ser bipolar, li han receptat, ha anat al metge, li han receptat antidepressius i pastilles de liti.
2: Sí, sí.
1: I que aquest noi es negava a prendre el liti. La Maria Rosa preguntava, el liti què fa en el cervell? Què provoca en el cervell?
2: Sí, doncs mira, el liti és un tractament dels primers que va sortir, és a dir, que parlem d'anys, de molts anys. Inclús jo recordo quan havia acabat quan estava fent l'especialitat de psiquiatria, el liti que es donava era bàsic i se segueix donant. L'analítica, per exemple, és com el sucre. Vull dir, tu prens un antidiabètic i doncs prens un antidepressiu tal, i el liti es havia de fer cada 15 dies, cada mes, que tal, una analítica per veure el nivell de liti en sang. No? Uh-huh. I aleshores no hi havia laboratoris. Només hi havia un al carrer Vilà, que es feien les litèmies.
1: Sí,
2: I llavors, llavors ara sortosament es fa com un anàlisi de sang normal i corrent. I té un efecte no cura el trastorn bipolar, però sí que aminora i frena força, i ben fet, vull dir, s'ha fet bé, molt ben fet, i aminora aquesta sintomatologia, aquests canvis, no?
1: Sí. De pujades i baixades de...
2: Sí, no? Aquestes pujades i baixades, sí. El trastorn bipolar, ara últimament ja es diu trastorn bipolar, però abans era conegut per trastorn maníac depressiu.
1: Sí.
2: És a dir, mania era quan estaves exaltat i depressions importants fins a arribar a depressions majors, no? Uh-huh. I llavors es va passar amb el DSM-3, 4, 5, són els mètodes, un llibre que porta tots els diagnòstics psiquiàtrics, doncs ja es va passar a trastorn bipolar. Uh-huh. Doncs el liti és un, com diríem, és un tractament bàsic, a més d'altres antidepressius i altres medicaments de psiquiatria nous i a més actuals que han sortit. Però el liti no s'ha retirat perquè dona un resultat correcte. Ara, s'ha de prendre la dosis que es dona, es dona a nivell de mèdic i fer-ho com es té que fer, cada dia, sobretot,
1: D'acord. Doncs jo crec que la Maria Rosa li servirà molt aquesta resposta. Així que, com sempre... I si no, ja t'ho donen a trucar.
2: I si la Maria Rosa doncs vol que tal, li doneu el meu telèfon, jo encantat.
1: D'explicar, perfecte.
2: Sí, ho havíem fet quantitat de vegades.
1: Molt bé, molt bé.
2: Vull dir, el meu telèfon al mòbil i trucar-me...
1: Per fer la consulta.
2: Moltes vegades, sí.
1: Perfecte, doctor. Moltes gràcies. moltíssimes gràcies.
2: Professora, doncs encantat, una abraçada per tots.
1: Una abraçada. Adéu, Eduard, bona nit.
2: Adéu-siau, bona nit.
1: En Manel, des de l'ESEPS, a Barcelona, bona nit.
3: Hola, què tal, bona nit. Fa una estona que m'espero.
1: Sí.
3: En primer lloc, volia dir, la senyora de Sarrià, Sant Gervasi, no sé quin districte
1: sí,
3: deia,
1: Sant Gervasi,
3: ha d'anar a fer socials i famílies. I allí ha d'exposar el que li passa i omplirà papers i li diran tot el que ha de fer. Afers socials i famílies que, a la millor, pues, el seu cap li diuen on és. Però és que és un departament d'aquests. D'aquí Gràcia és el carrer... No me'n recordo ara, però no, Providència, un d'aquests.
1: Que ho pregunti, Afers Socials i Famílies,
3: sí,
1: i que sigui així. Molt bé.
3: Per tot, perquè si vols demanar doncs, discapacitat, o si vols demanar dependència, aquestes coses, allí ho apunten tot.
1: Molt bé.
3: Revisen, potser al cap de 3 anys. Bueno, això també s'ha de dir, però
1: ja.
3: Però no s'ha els papers.
1: Molt bé.
3: Parlant d'altre, doctor Duart, perfecte. Jo em vaig de desintoxicar de liti, però desintoxicar, mare de Déu, quan
1: sí,
3: em vull parlar. Ara trucarem d'ell, que jo li passo WhatsApp, no tinc WhatsApp, i jo ja ho sap, i li, bueno, que hi vas i parlat.
1: Ja.
3: Quan, una altra cosa, jo volia allò que diuen, romper una lança
1: sí,
3: a favor d'aquestes persones que han vingut aquí, immigrants, a treballar, que potser d'un altre país, i no parlen català, bueno, es comprèn, perquè, esclar, no penso que a vegades, segons quins càrrecs que agafen la gent als treballs, potser fan una mena de, com de prova o de capacitat de saber el català per desenvolupar, o sigui, el seu lloc de treball, però, esclar, no deu ser una cosa molt regulada, vull dir, no sé, penso,
1: Ja.
3: El que passa, jo tinc un agraïment fabulós al Futbol Club Barcelona. Per què? Gràcies al Franci Lic, que parla per la divisió, que estic personal en anglès.
1: A veure.
3: Escolti.
1: Classes d'anglès, de listening gratuïtes, no?, diguéssim.
3: Oh, i tant.
1: Clar.
3: A very good lessons.
1: A very good lessons.
3: A very nice, o el que sigui. Però aquest bon senyor pues, parla molt bé, i penso que si parlés en esplèfer i xidots, malament rai, però jo només sé dir cartòfan. Cartòfan i xampan, que és com mollejas el xampan.
1: Molt bé, Manel.
3: Jo no, ho he deixat aquí sense ànim de fer... de criticar.
1: No.
3: És un fet una realitat,
1: sí,
3: penso
1: sí,
3: jo,
1: Gràcies, Manel.
3: Aquí terra de Sulgec.
1: Molt bé.
3: Adéu.
1: Que passi bona nit. Adéu-siau.
4: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
1: Ale!

0: va tocar una senyora Laina dient que ella tenia una cadira de rodes nova del seu marit, que feia poc que faltava.
1: Què m'estàs dient?
0: I que me la regalava.
1: De veritat?
0: Sí, però és que no només això, sinó que avui ha vingut el seu fill, me l'ha portat a casa amb dos amics més seus, l'han muntat. Bueno, una cosa, bueno, per mi és com un miracle. En el món que vivim...
1: Ho trobo brutal, o sigui, trobo brutal.
0: Brutal. És el fet de dir, ostres, encara hi ha gent que fa coses així.
1: Que sí, que escolta, no? I que sap ajudar, no?
0: Pues sí. Dame fuerza para
2: celebrar la vida. Com deia la purisma asiàtic oriental, que deia que en un bosc l'arbre que cau és el que fa soroll i el que creix no. Jo crec que tenim molta solidaritat, tenim molta gent bona, el que passa que no fem soroll. Potser seria hora ja de començar a fer una mica de soroll i dir, ei, estem aquí, el món no està tan malament.
3: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Que bonic recordar coses tan boniques com aquestes que ens han passat aquí a la nit dels ignorants. Montserrat, des de Mataró, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, teníeu raó, això que dèieu, que en el llit fresquets hem adormit, doncs almenys jo he sigut una d'aquestes.
1: És com ja ho he pensat.
4: Però després m'he despertat, perquè com que tinc el ràdio a l'orella, amb els auriculars, quan m'he despertat he sentit, bueno, a veure, el tema aquest de l'herpes, jo en vaig passar un ja fa uns anys, i ho vaig passar molt malament. Vaig anar amb metges, per descomptat, metges, i finalment, després de diverses coses, em va anar millorant mica en mica, però molt lentament, i el meu metge em va dir, mira, ara t'ho dic una cosa, diu que jo no és que hi cregui massa, però que hi ha gent que ho diu, prova-ho. Prova-ho de fer acupuntura. Mira, Marta, vaig anar amb un apocontor molt bo, aquí a Mataró.
1: Sí.
4: Inicialment m'hi feia anar 3 vegades a la setmana, vull dir que em va costar també diners, eh? Però, de debò, que vaig anar millorant, però molt. O sigui que sembla que hi ha altres vegades que s'ha parlat també de l'herpes. Jo també he donat aquest consell, perquè, mira, quan arribo a un punt que pensa que jo hi havia moltes vegades que no podia ni dormir al llit, havia de dormir sobre la taula, amb els colzes a sobre la taula, perquè em va sortint aquí tot això de sota el pit i m'anava
1: per la
4: panxa,
1: sí.
4: I esquena, bueno, etcètera, eh? Però de debò que es passa molt malament.
1: Sí.
4: I esclar, i el metge de seguida vaig anar. Bueno, però la qüestió de... Mira, si hi ha alguna persona molt desesperada amb un herpes i vol provar-ho, a mi, em va anar molt bé.
1: I t'ho va dir el metge, eh?
4: I m'ho va dir un metge.
1: Sí.
4: I m'ho va dir el metge. Em va dir, jo ara ja, com que no sé què dir-te, em va dir, diu, i sé que hi ha persones que et diuen que sí, no hi pararàs res a provar-ho. Doncs ho vaig provar.
1: Doncs
4: la veritat que em va anar molt bé. Inicialment, ja dic, eh? Hi anava 2 vegades o 3 per setmana. Després, mica en mica, ho vam anar espaiant, eh? I després vaig estar un temps encara anant-hi una vegada al mes, saps? Per mira, pel que sigui.
1: Sí.
4: La qüestió, que jo haig de dir que bé.
1: Que et va funcionar, eh? Molt bé.
4: Sí, i una altra pregunta, que aquesta és la que volia fer.
1: Digues.
4: Per què creixen tan més les ungles de les mans que les dels peus?
1: Creixen més les de les mans, eh, dius?
4: Però molt, vaja, parlo per mi, però molt més. Però molt més, eh? Aleshores, no, quina explicació té?
1: A veure si hi ha un podòleg allò tal que ens ho pugui explicar.
4: Que ens expliqui.
1: Molt bé. Moltes gràcies, vinga. Montserrat.
4: Apa,
1: vinga, adéu, bona nit.
4: Adéu.
5: Tan cert. Com que tu i jo som altres. Tan cert. Com que no hi ha res més. Espera.
1: Quan era petita, un dia que els meus pares van anar a visitar uns amics, jo em vaig quedar a l'eixida a jugar amb unes tortugues de terra, a mirar-les més que jugar. Vaig decidir que potser necessitaven aigua i vaig anar al lavabo amb la intenció de posar-la en algun got i portar-la a les tortugues. Però vaig posar la balda, no sé per què, i després no en vaig poder sortir. Vaig estar estona cridant i plorant fins que els pares ho van sentir i van venir per intentar rescatar-me, però va ser una mica complicat. Vaig quedar molta estona tancada al lavabo, no sabia obrir la porta i finalment la van haver de foradar per treure'm. Ara us podeu imaginar què hagués passat si en lloc de sortir una mini jo plorosa i espantada hagués sortit una altra personeta diferent i que els meus pares no m'haguessin reconegut, que no entendrien res del que deia, que aquella porta, en lloc de portar només al lavabo, on jo em vaig tancar, hagués portat a un univers paral·lel amb versions diferents de mi. Doncs una situació similar els passa als protagonistes de Desaparellats. L'obra de teatre que triomfa al Teatre Texas de Barcelona s'ha programat per segona vegada, una comèdia fantàstica de Ramon Pardina, dirigida per Roc Esquius, i que protagonitzen Esther López i Ricard Ferrer. Bona nit, benvinguts a tots dos.
6: Bona nit.
1: Sou l'Esther. Molta gent que la vegi dirà sí, em sona de la Calòrica, no? El referent, el Ricard, Pirates Teatre, les Dones Sàvies, moltes coses. En realitat, sou vosaltres els que avui sou aquí o han vingut altres personatges d'un univers paral·lel i jo no ho acabaré de saber ara?
7: Som nosaltres.
6: No ho tinc clar, perquè venim de funció i potser se'ns ha quedat algú a la pell d'un altre univers. T'imagines?
1: Tot és possible. Tot és possible. He posat aquest exemple del que em va passar, que és veritat, que em vaig quedar tancada quan era molt petita, vaig muntar un ciri, perquè la gent entengui que el lavabo en aquest muntatge és important. La porta, potser, no? Més que, perquè, de fet, tot el que hi passa dins, la gent no ho veu. En veu les conseqüències, no? Com ho expliqueu, això? És que no vull fer spoilers, sí, però, del tot, però...
6: Sí, però no passa res. Al final, cada cop que entrem al lavabo, sortim en un món diferent, no? I això pot semblar una cosa molt fantàstica o surrealista, però al final el que planteja el text, no?, és veure com si tu, amb una mateixa carcassa, per dir-ho així, no?, amb el mateix aparador, però de dins ets diferent, com pot afectar a l'altra persona que representa, que et coneix d'una manera, no? I crec que genera unes situacions molt interessants que al final acaben com, no sé com dir, com repercutint en la vida diària de molta gent, perquè al final la situació de sempre ens hem imaginat, no?, la nostra parella, i si hagués sigut així, i si, o fins i tot li diem, no, escolta, en lloc de ser tan malhumorat podria ser més divertit,
1: sí.
6: No? I tu fantasieges una mica amb això de dir...
1: De que serà d'una altra manera.
6: T'imagines que fos d'una altra manera?
1: I no,
6: però allà ho veus i t'hi enfrontes, i clar, viure-ho també t'ajuda, no? Al final, una cosa és el que el cervell imagina i l'altra és el que viu en general amb tot el que ens passa. I amb l'amor crec que més. I crec que és molt guai per l'espectador veure que aquests personatges ho viuen, no? I d'una manera o altra l'espectador s'hi suma i diu, hòstia, si jo fos aquest, potser també em passaria això,
1: potser no? Potser em passaria el mateix, no? Sí. Vull dir que al final... Jo, de fet, els primers minuts, no diré mentida, no ho entenia.
7: Clar,
1: els primers minuts enredeu a l'espectador d'una manera escandalosa.
6: Sí.
1: Això és normal, no?
7: Sí.
1: És
7: una qüestió de plantejar l'inici de l'espectacle i que sigui una cosa estranya, una cosa rara de veure, de dir no estic entenent gairebé res, i de cop van passant els aconteixements, van passant les entrades i sorties del lavabo, i de cop i volta la gent entra, entén el codi i s'ho passa bé i juga. O sigui, si tu et desprens de voler entendre des del minut zero què està passant, fas el viatge i és molt divertit.
1: Clar, a mesura que avança la trama comences a encaixar. Jo no sé si a vosaltres a l'inici de tot, perquè ja dic, aquest muntatge no és d'ara, però s'ha tornat a programar, que està molt bé que passin aquestes coses,
6: sí, perquè sí,
1: tant, en aquest país i en aquests teatres, no?, que les coses que funcionen tornin, sempre quan ho pugueu col·locar a les vostres agendes. Però no sé si us va passar el mateix amb el text, de dir què és això, i després vas col·locant les peces a cada lloc i vas entenent de què va la trama.
6: 100%, i tant que ens va costar. A més, com que no és lineal, hi ha una trampa molt, molt forta en el text, és que comença com amb un... per dir, amb que ja està avançat.
1: Sí.
6: O sigui, no comença linealment, doncs, el plantejament, el nus i el desenllaç, sinó que comença en la trama ja,
1: sí,
6: no?
1: Sí,
6: i després
1: sí.
6: Te't planteja el plantejament i després ja hi ha fins i tot un flashback, no? Vull dir que al final juga molt amb aquests metamons, però sí, és veritat que fa que l'espectador estigui potser més atent que no pas si els expliquessis d'una manera lineal. Al final, la història és una comèdia senzilla a nivell argumental, però sí que té una cosa molt xula d'aquest canvi de món, no? De poder somiar i d'entrenar aquest món de fantasia gràcies a l'estructura.
1: Clar, però a més, això per vosaltres jo crec que és una dificultat perquè sou les mateixes persones, amb el mateix vestuari, amb segons de diferència que entreu i sortiu, i de cop i volta l'espectador ha de veure que és un altre o que ha canviat alguna cosa.
7: Sí.
1: Quina dificultat, com a actors, us planteja, perquè no és allò de dir, al segon acte faig un altre personatge i tinc temps de posar-me en el paper, canviar la posició del cos, fins i tot la veu, la manera
7: el
1: de parlar. No, aquí és ja. Surs per la porta i ets una altra.
7: És doble dificultat. Primer, per trobar els personatges que són els mateixos, però a la vegada no. Perquè amb petits canvis has de fer veure qui és una i qui és l'altra. I després, quan ja tens, has provat i has vist el dial de qui m'estic passant, a qui no, i anem ajustant, després és obri una porta, o sigui, tanca i obri, i has de ser allò en el punt exacte, en el to perfecte, precís. I clar, al principi allò era molt complicat.
6: Els assaigs era complicat, perquè trobar el punt que sigui sutil sense ser estripant, no? Perquè també ho volíem fer des d'un lloc molt naturalista perquè la gent hi pogués entrar d'una manera molt directa. De sobte, veure que, hòstia, ara potser m'estic passant, o ara potser la sensació sempre, si faig menys, ningú se n'enterarà, i no? A vegades clar. Fent menys i trobant el to ideal, i crec que a mesura que hem anat fent les funcions, lo bonic d'això, que, clar, no tens normalment l'oportunitat de fer un mateix personatge sent el mateix però diferent, no? En tot cas, fas diversos personatges. Crec que és molt maco perquè d'una manera, com que tu ja entens el personatge i ja el tens molt clar, ni que sigui entrar i sortir una porta d'una manera natural, el cap i el cos ja se't posa en aquell personatge, i això és algo molt màgic quan ja ho tens, eh? L'inici
7: sí,
6: anàvem una mica a l'inici anàvem una mica bojos.
7: Ara que anava?
1: Anava a dir, us heu equivocat alguna vegada? En assajos,
6: no.
1: Segurament.
6: En assajos, sí. I tant. Home, en assajos, cada dia. A l'inici era com...
7: Això no ho
6: trobarem.
7: Ara, no?
6: Ara qui li toca. Sí. I en funcions, algú... O sigui, hi ha hagut errors petits, però allò...
7: No, allò que entrem
6: fent un altre personatge, mai.
7: No.
6: Mai.
7: No.
6: Mai, perquè també ho vam estructurar molt, de dir això... No,
7: ho teníem
6: això,
7: integrat.
6: Això,
7: sí,
1: clar, perquè si no canvia tot. Si algú surt i de cop i volta fa de l'altre...
7: És una por que no tenia desbloquejada.
6: Demà hi veuràs.
1: No, però clar, teniu recursos vosaltres,
6: sí,
1: a veure.
6: Sí.
1: Alguna cosa em podeu inventar, però clar, seria... Sí. Pot passar, no? Perquè de cop i volta...
6: I tant.
1: Dius,
6: i
1: quantes vegades entreu i sortiu d'aquella porta del lavabo? Ho heu comptat?
6: No les hem comptat, però...
7: Tu més?
6: Sí.
7: Jo... 3, crec.
6: Jo més. Mínim 6, mínim. I també, clar, jo no ho sap l'espectador, però això és molt graciós, explicaré un joc de portes que és com per davant i pel darrere, que al Texas hi ha unes sortides que donen al carrer, i jo surto pel carrer cada dia a la funció corrent 2 cops, sí. I més d'una vegada em trobo gent mirant del rotllo, què fot aquest boig sortint
1: aquest
6: corrents?
1: Ah, sí?
6: Sí,
1: clar,
6: per fer el truc, clar.
7: La gent es pensa que creua com per dins,
6: clar,
7: clar,
6: per dins
7: clar,
6: del teatre,
1: sí,
6: i no
1: has
6: ha,
1: sortir
6: he de sortir al carrer, corro per una banda, i ara que és estiu, rai, però quan ho vam fer l'any passat, que era Nadal, algun dia havia sortit plovent, m'havia trobat bastant de tot.
1: Home,
6: un dia vaig xafar una caca.
1: Ara la calorada.
6: Un dia vaig xafar una caca, Marta. Vaig xafar una caca i vaig entrar i vaig anar repartint la caca per l'escenari.
7: Molt màgic.
6: Això sí que va ser. I jo no me'n vaig ni enterar.
7: Molt increïble.
1: Molt màgic, vols dir que es notava aquella oloreta?
6: Al final dèiem, això que és tot el que és, i és jo que havia xafat una merda. Imagina.
7: I havia per tota l'escenografia.
6: Aquell dia va anar bé, va funcionar bé, perquè vam tenir molta merda, literal.
1: Ara entenc perquè s'ha tornat a programar. Gràcies a la merda que vas
6: trepitjar. Ara cada dia quan mirem que no s'hagi cagat cap gos a l'entrada, perquè si no...
1: No, i que no l'hagi recollit, que aquest és el tema, no? Que algú no va recollir la cagada del gos.
6: Sí.
1: Escolta'm, tots dos teniu una base molt sòlida d'actors, però teniu una base molt sòlida també en muntatges amb humor, no? Perquè tots dos formeu part de companyies que feu de tot, però sobretot també molt d'humor, i aquí la gent també riu molt, en moments concrets sobretot, no? Perquè hi ha uns, sense fer spoilers, alguns girs i algunes frases que tenen a veure amb l'actualitat capgirada, que fan gràcia, però clar, vosaltres no podeu fer trontollar els personatges, no sé si també arran d'això, en algun moment s'ha escapat aquell riure que no toca?
7: No.
6: No, ens hem mantingut molt bé.
1: Taxativa, sí.
7: No, és que jo soc molt pesada amb aquest tema.
1: Sí.
7: no suporto que s'escapi el riure.
1: Perquè he vist
7: com
1: gent tronxant-se,
7: com...
1: Actors tronxant-se en una escena.
7: No ho puc entendre. O sigui, vull dir, a mi no em passa.
6: A mi sí, a mi sí. A mi sí que em passa. En aquesta obra no, perquè clar, com que l'Ester és així, jo m'he adaptat molt bé. És veritat, i sé perquè al final has de connectar amb la persona que estàs davant i fer aquest equilibri, i ens hem entès superbé, ens ho passem teta fent-la. Però jo sí que sóc de... Amb els anys, abans no em passava, i ara se m'escapa el riure.
1: Fàcilment.
6: Molt fàcilment. I és un desastre, perquè hi ha una part molt bona, perquè tu estàs passant bé, no? Però n'hi ha una altra que és fotudíssim. I crec que és una mica culpa de l'època que vaig treballar amb el Joan Pere. Perquè com que em passava cada dia...
7: El mestre.
6: Clar, era el mestre. Llavors, d'una manera natural, al principi, és allò que t'enfades. Ai, Joan, no em facis això.
1: Ell també riu, a vegades,
6: cada dia busca fer-te riure per generar aquella cosa màgica i única del moment, que això només ho pot fer un mestre, i és veritat que potser algú li pot criticar, però a mi em flipa, o sigui, trobo dificilíssim fer-ho. Llavors que al final t'hi acostumes i tu també ho fas i jugues, i llavors un cop obres aquesta porta, ja no hi ha marxa enrere.
1: Ja no hi ha cap univers paral·lel.
6: No hi ha cap univers paral·lel on trobar un altre Joan Pere, no hi ha, ho asseguro ja.
1: El programa demà, llegeixo l'autor, en Ramon Pardina, que diu que va crear el text a partir d'una ruptura de parella, entre altres coses. De fet, es diuen moltes coses que l'espectador reconeix, no?, quan hi comença una crisi de parella, preguntes que es fan... O sigui, hi ha gent que, al marge de riure, es deu trobar com... Sí. Jo aquesta situació, sense anar a un univers paral·lel, l'he viscuda, no?
6: I tant, i tant.
7: Ressona molt, sí, i de fet, ens consta que hi ha hagut ruptures després de veure la funció... És molt
6: real,
7: fort.
6: És molt fort.
7: Després de veure la funció.
1: Després de veure la funció.
7: De dir, sí, em van deixar després de veure la vostra obra. Sortint.
1: Això ha vingut algú i us ho ha dit.
6: Sí, ens ho han confirmat, i tant. I al revés, és molt espectacular veure el final, perquè al final, quan fas una comèdia, sí que tracta molts temes que la gent s'hi ha identificada, però no et pots arribar a imaginar... Clar, com ve la gent al teatre, no? I en aquesta obra, com que parla de l'amor, i tothom més o menys, quan acaba l'obra, és molt graciós. Avui ho deia l'Ester, avui hi ha sentiments, avui hi ha emoció, sí. I és veritat, ho notes en el públic, veus qui la parella que ha vingut, que està a la mar de bé, i es reconforta veient l'obra, i veus que hi ha gent que hi ha plorant al final de l'obra, dius, vale, pobre, no està bé. Mm-hmm. Sí. No està passant un bon moment amb algun d'aquests temes que s'han parlat, no?
1: Clar, igual ha tingut una ruptura de parella, li ha retret unes quantes coses que ha sentit a l'obra.
6: Exacte, o veu una abraçada d'aquella parella i ho va dir, que han aconseguit potser arribar a un acord i ell no, saps? O sigui, i és molt espectacular, perquè veus gent amb cara molt somrient i gent amb una miradeta
1: Ostres,
6: allò lluminosa.
1: Ostres, però que algú hagi plegat una relació arran de... arran o després de... Perquè arran no serà que se n'ha adonat, no? Veient
6: sí,
1: aquella obra que
6: ens van
1: això
6: dir que ja van arribar apurats i, clar, veient l'obra un va dir, doncs, escolta, igual ara que ho veig des de fora, a vegades ens passa, no? Que
7: és,
6: necessites veure des de fora.
7: És superguai, en realitat, perquè per aquella persona potser no era molt guai.
1: No, està clar.
7: Però el teatre està complint la seva missió, la seva funció, no? Vull dir, veure representar
1: parelles també,
6: sí, trenca parelles, no? T'imagines el teatre
1: veure,
6: trenca
1: és que
6: parelles.
1: Segurament després, cadascú per la seva banda...
7: És per millor.
1: És per millor, no?
7: Absolutament.
1: Perquè t'has de quedar amb una persona que li
7: arrossegant.
1: Té... Clar, que tot el dia li estàs fent retrets i que no t'agrada 100%. Com és, no? Que és el que passa moltes vegades en moltes escenes, no?
7: Sí.
1: Que un li retreu a un altre això i això i això, i després aquell personatge en l'altre univers doncs és d'una altra manera. I
7: sí.
1: Tu no pots canviar la teva parella
7: no.
1: Quan vas al lavabo. Això és un altre tema. El tema de lavabos i parella, jo sóc de les que jo ho separaria.
7: Jo, o sigui, també.
1: Això de com que estem junts i que vivim junts i ens estimem molt i tal, lavabo obert, jo faig aquí, ho vaig allà, obro... No, o sigui, jo estic al lavabo, tu no entres.
6: 100%.
7: Absolutament.
1: Això,
6: esteu...
7: Nosaltres estem d'acord. És veritat que en Ramon Pardina, el dramaturg, ell diu que els lavabos és el lloc on passen les coses importants de parella.
1: Sí,
7: en el meu cas,
1: jo no estic d'acord, eh?
7: Un lloc d'intimitat on passen les coses importants. En el meu cas és la cuina.
1: Anava a dir-te, molt bé. Jo també. A la cuina és on es parlen les coses, no?
7: Sí, absolutament. Però jo què sé, hi ha gent per tot. Jo al lavabo...
1: No, és que més, jo no vull ningú al lavabo.
7: No.
1: O sigui, si jo...
6: És un espai d'intimitat, no per molta gent.
1: Ni quan la meva filla era petita, que allò que els nens... Que va... No, t'esperes a fora i no molestis, perquè el lavabo és el teu moment i deixa'm en pau, no? Però nosaltres no veiem les escenes que passen dins del lavabo, això
6: no,
1: també.
6: La gent s'ho ha d'imaginar.
1: Això és... Escolta'm, com feu compatible aquests desaparellats, que, com deies, a veure, l'any passat, amb els vostres projectes respectius, que si la calòrica, que si pirates, que si un altre dia torneu a veure una altra vegada per quants anys consecutius a les dones sàvies...
6: Serà l'11è any consecutiu.
1: Imagina't,
6: que l'has fet.
1: Si no trobes un relleu o un paral·lel...
6: Allí no hi ha
1: portes. Com ho feu compatible?
6: No.
1: Perquè feina, per sort, no us en falta, no?
7: No, la veritat és que ha quadrat com molt bé aquesta segona temporada. Ens van oferir aquest forat i els dos podíem. I nosaltres amb la Calòrica, per exemple, tenim com aquest pacte de parella oberta, de tot el que puguem treballar fora i no sigui com un problema ni per uns ni per altres, ho fem perquè pensem que és positiu per la companyia, és visibilitat i també com a actriu et fa créixer, no? Clar. Viure altres experiències, treballar amb altra gent, tot és positiu. Llavors, si ho podem compaginar, sempre endavant.
1: Havíeu treballat mai junts?
6: Havíem treballat fa molts anys junts, quan jo vaig fer una substitució amb la Calòrica de Bluff a la Sala Beckett antiga.
1: Mare meva.
6: O sigui, que fa anys.
1: Fa molts anys.
6: Molts anys.
7: Sí, ja som aquestes persones.
6: Ja som aquestes persones. Hòstia, això fot mal, perquè t'he pensat, clar, era fa molts anys. O sigui, no sé si era el 2012, 13...
1: Sí, tots tenim un passat, sí. Però esteu aquí, esteu treballant,
6: i
1: jo vinc molt bé. I tant, desaparellats fins al 20 de setembre. Sí. I després ja veurem al Texas, al Teatre de Texas de Barcelona, del Ramon Pardina, dirigida pel Roc Esquius. O sigui que us agraeixo moltíssim, Esther Ricard, que heu vingut avui a la nit dels ignorants, i llarga vida a aquests desaparellats.
6: Llarga vida, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies.
1: Bona nit.

0: D'aquí un minut arribarem a 3:45 de la matinada. Us recordo algunes preguntes que encara no tenen resposta aquí a la nit dels ignorants, perquè aneu pensant durant el cap de setmana llarg, perquè nosaltres no tornarem fins diumenge a la nit. Demà per nosaltres és festa. I si voleu, doncs ens truqueu diumenge a la nit i ens ajudeu. En Josep Lluís, des d'Horta, quin és el grup de música en actiu més longeu? En Sergi, de Sant Sadurní d'Anoia, quants quilos de pólvora s'han tirat aquest estiu a les festes majors de Catalunya? Per què quan dormim somiem? Pregunta l'Aleix d'Esparreguera. L'Anna, des de Sant Vicenç dels Horts. Abans d'arribar a Viella hi ha un llac que es diu Llac de les Granotes. Per quin motiu té aquest nom? És que hi ha granotes? En Joan, des de Vallcarca. Qui regula el temps dels semàfors? I la Quima, des de Vic. Menjar arròs cada dia pot arribar a ser perjudicial per a la salut?
1: Conte per anar a dormir.
0: I avui, doncs, tanquem la setmana dedicada als contes que Antoni Pla de Vall va incloure, el llibre editat per Proa. Aquesta nit passarà la guilla. Avui hem de saber com acaba el conte, que es titula No sé pas què em passa, però abans li hem demanat a l'autor de Taradell que ens expliqui com escriu ell aquests relats.
2: Aquesta nit passarà la guilla és el meu primer llibre de contes, el meu debut en la narrativa curta, després d'haver-me dedicat durant 25 anys a escriure novel·les, cosa que vol dir que he hagut de batallar a favor de la reducció verbal i la concentració de sentit que reclama el gènere del relat. Però també he de dir que, malgrat el canvi de modalitat narrativa, els 12 contes que integren aquest llibre segueixen explorant les situacions i els comportaments humans que jo ja havia tractat a les novel·les, així com també les tensions i les contradiccions i les brutals transformacions econòmiques i socials que, com sabem tots massa bé, ha experimentat el món rural les darreres 4 o 5 dècades, fins al punt d'haver-ne alterat totalment la fesomia. En resum, que he canviat el format, però mantinc l'univers literari. Per altra banda, aquestes històries presenten un element comú que, em sembla, afegeixen un drink nou a la meva trajectòria narrativa. Em refereixo a l'humor o a la sornegueria amb què retrato personatges i situacions. És a dir, el caient tràgic o elegíac tan present a les novel·les ha quedat rebaixat o eliminat completament per la mirada més amable i desenfadada de la pinzellada humorística. I encara m'agradaria afegir que en el pla lingüístic he tantejat, com m'agrada de fer, sempre que puc, la recreació de la llengua viva. Aquesta llengua tan sonora i acolorida que a vegades no cap ni als diccionaris i que avui encara es parla en molts entorns rurals i pobletans del nostre país.
0: Doncs moltes gràcies a l'Antoni Pla de Vall. Ara sí, a veure com acaba la història d'algú que està perdent la seva condició física, que li fallen les cames, que s'ha aprimat molt, que cada dia va pitjor tant físicament com anímicament. A mig relat descobrim que qui parla és algú que miola i que té una excel·lent relació amb la família, que fa 15 anys la va salvar del mig del carrer i la va portar fins a casa, on sempre ha estat un membre més. La veritat és que viure tot aquest temps acollida a casa seva ha estat una benedicció providencial que em va caure del cel. Qualsevol enyora l'espant i el desconcert d'unes hores passades a la intempèrie. No vull ser frívola, i potser quedo ben malament dient-ho, però aquesta família s'ha desviscut tant per mi, vetllant tota hora que no em faltés mai ni el menjar ni el beure, i que no passés fred a l'hivern, que mai no he trobat a faltar la família que va dur-me al món. No tenir-ne cap record ho deu afavorir, entesos, però l'agraïment que sento cap a la gent que m'ha considerat un membre més de la família, com si hi hagués nascut, és un sentiment que no pot recollir cap dels diccionaris que conserven el prestatge de la biblioteca més proper a la taula de l'ordinador i que el fill, que ja estudia una carrera universitària, consulta tant o més que els seus pares. He de dir que, tot i que de dilluns a divendres no para per casa, els caps de setmana, quan torna carregat de llibres i de carpetes, no ha deixat mai d'agafar-me coll i de fer-me manyagaries. El seu llit, però, no m'hi ha volgut més. Ara dormim separats. L'única enganxada forta que, del dia que van agombolar-me fins avui, ens ha distanciat ha estat per culpa del costum d'esmolar-me les ungles. Soc molt porfidiosa, ho reconec, però les ungles sempre m'han crescut una barbaritat. I si no me les arrenava, em feien tanta nosa que caminava llavors que podia molt malament. El cos m'ho ha demanat sempre que me les escurci i totes les coses toves que trobava, des de cortines i sofàs fins a catifes i estores, eren els seus objectius predilectes. Ho necessitava. Vaig rebre de valent unes quantes vegades, abans no vaig perdre el vici d'esmolar-me-les sense dissimular-ne el rastre. El fill no em va posar mai les mans al damunt i el pare, endariat amb la feina, em sembla que feia els ulls grossos. Però la mare em va declarar la guerra molt aviat i no me'n deixava passar ni una, de manera que molts dies em tocava el crostó i aleshores jeia malament amb el magí revolucionat. No parava de pensar que la mestressa de la casa es cansaria de mi i em tornaria al carrer. Hi va haver una vegada que, de l'enrabiada forta que va agafar, va estar-ne, m'hi juraria no sé què, ben a punt. El dia que va descobrir les cortines acabades d'estrenar del menjador, una mica esfilagarçades de la banda de baix, va perdre els nervis i em va clavar una tanda tan forta de mastegots amb la mà oberta que em va deixar ben baldada. En acabat, li va saber greu i va córrer a fer-me moixaines mentre em demanava que no hi tornés. Però a mi em va servir per entendre que havia de vigilar més, de manera que quan realment no me'n podia estar, triava objectius més discrets, com per exemple l'estora d'espart del rebador, on sempre ha costat més veure-hi les enfonsades nervioses de les ungles i els estrips, doncs que fereixen tant els ulls. La vida t'ensenya que si vols sobreviure, toca adaptar-te. No em penedeixo de res i estic contenta que, tot i que a vegades n'he estat temptada, no he arribat, ni jugant ni amb bona voluntat, a clavar mai cap esgarrapada ni traïdoria ni dolorosa d'aquelles que provoquen sagnia als meus acollidors. Estic orgullosa d'haver-me contingut a temps i crec que, descomptat l'hàbit incorregible d'esmolar-me les ungles, els he estat sempre una bona companyia. Em sembla que som un exemple de família ben avinguda. Filant prim, els puc retreure que alguns dels mastegots rebuts han estat desproporcionats i, doncs, injustos, una conseqüència més dels nervis que els he encomanat, que no pas de cap destrossa greu del mobiliari, però, en general, només puc dir-ne coses bones. I aquests dies que arrossego aquest ensupiment mortal i em sento tan decaiguda, justament me'n donen moltes mostres. Es preocupen molt de mi i miren de no deixar-me gaire sola. Tothom se m'acosta i m'amanyaga. Tothom em porta aigua perquè em begui tanta com pugui. Tothom afegeix troncs a la llar de foc i em tapa amb la manteta de quadres de color blau perquè no passi gens de fred. Tothom em xiu-xiueja a cau d'orella o m'observa atentament com respiro. El que ja no em duen mai és cap embosta de pinso de la bossa de coloraines, ni tampoc aquell menjar de llauna tan tou i oliós que té gust de pollastre o de salmó, tant que m'agradava. Saben que ni el tasto, que no em passa cap menja coll avall. I els ho agraeixo perquè m'estalvien fer-los el lleig de mantenir sempre, tot i la seva insistència, la boca tancada. El fill, que sovint encara pensa en veu alta, com em va trobar a la placeta i em fa venir, no puc evitar-ho, com una mena de tristesa, darrerament ha agafat el costum curiós de resseguir-me, seca com estic, les costelles amb un dit. Com si les comptés. Jo no ho he sabut mai quantes en tinc, però ell, com que estudia a la universitat, segurament ens ho diria. L'única cosa que trobo estranya i no puc entendre de cap manera, però que me la guardo i no en dic res a ningú, és per què no m'emboliquen, com abans, amb la mateixa manteta de quadres i no em carreguen el cotxe per dur-me a la clínica de la Mònica. Si ella m'estirés sobre la taula d'acer inoxidable i em fes la visita de sempre, apuntant-me les ninetes dels ulls amb aquella llumeta empipadora i fent-me badar la boca amb força per olorar-me l'alè pudent que faig quan no estic gaire catòlica, em podria receptar, em sembla, la medicina que necessito per curar-me de l'anèmia o de qualsevol altra malaltia, la que sigui, que arrossego. Perquè alguna cosa greu arrossego. Jo n'estic seguríssima. Però no sé què carai pot ser el que em mina per dintre i em deixa tan planxada que només dormo i dormo i dormo. No m'hi duen, no. Ni tan sols no l'anomenen davant meu la Mònica, com si hagués tancat la clínica, cosa que no crec. perquè encara és molt jove i sempre ha tingut més pacients dels que pot atendre. Però també penso que, si no hi anem, si no em mouen de davant del foc que no para de cremar, és perquè creuen que, tot i el meu estat de salut deplorable, puc recuperar-me tota sola a casa, ben arraulida al jazz, sense deixar-me intoxicar el cos per aquests medicaments moderns que tenen uns noms tan impronunciables. Aquesta família és molt sensata. Sempre ha sabut el que calia fer en cada moment i en cada circumstància. I estic segura, doncs, que la decisió actual de quedar-nos ben quiets a casa no ha estat presa tampoc a la babalà. Jo hi confio plenament. Si tothom fos i es comportés com ells, el món aniria molt millor. Aquesta matinada, quan començava a fer-se llustre, he estat testimoni accidental d'una peripècia estrambòtica que m'ha deixat el cap a Can Romia. Un moment que he pogut aguantar una mica obertes les parpelles, el pare, que es deu haver llevat sense dir res ni a la dona ni al fill, se m'ha acostat a poc, en pijama i amb les sabatilles d'estar per casa a retaló, i m'ha pres les mides del cos amb molta cura, sense tocar-me ni un sol pèl. M'ha mesurat els centímetres que faig, tant de llarg com de través, amb una cinta mètrica d'aquelles que es desenrotllen i tornen a enrotllar-se dins d'una capseta de plàstic, i que a mi, quan tenia tota l'agilitat del món i el fill me l'acostava a l'orella i deixava que s'enrotllés de cop, m'havia fet botar ben en l'aire de tant com m'espantava. La veritat, m'ha semblat que era una cosa molt rara, però jo m'he guardat prou de moure'm. M'he quedat tan quieta, molt més del que ja ho estava, que no gosava ni respirar. Encara em faltava veure, però, una escena més estranya i misteriosa. Un parell de minuts després de mesurar-me, he sentit que remenava pel garatge tot nerviós, com si no acabés de trobar la cosa que buscava, i en acabat he vist clarament, per la banda baixa del gran finestral del menjador, com aixecava en l'aire l'aixada i la rebatia unes quantes vegades seguides contra l'herba esclarissada i rostida de fred de la banda del jardí on es desplega, enorme i preciosa, l'hortènsia que la mare rega habitualment. La mateixa hortènsia, val a dir, sota la qual jo mateixa, quan em podia moure el meu aire, i solia fer pipí i caca, i en acabat ho colgava tot remenant la terra amb les potes del davant. A mi sempre m'ha agradat ser neta i polida, i no sofreixo sentir-me bruta, però darrerament, com que estic tan fluixa i no em controlo les necessitats, com si tingués morts tots els nervis i no me n'arribés cap avís a temps, em trobo, em passo pena i vergonya, que em pixo i em cago pel menjador, la cuina o el jazz mateix, en comptes de fer-ho a la caixa de la sorra absorbent, i aleshores, a la mare o al pare, el primer que descobreix el panorama galdós, li toca, comprensiu i decebut alhora, netejar-ho tot amb el cubell de l'aigua i el pal de fregar, una feina poc agraïda, de la qual aquests dies, pels renecs i els remucs que se'ls escapen, ja en comencen a tenir un tip. I he pensat una bona estona en els cops violents que el pare clavava com un boig i en el munt alt de terra i gleves d'herba capilat, molt més alt, mare de Déu Santíssima, que el que jo podia amuntegar quan feia tranquil·lament la meva caca. Tampoc he comprès que, en acabat, es tragués les sabatilles al rebador, pugés descalç l'escala d'anar cap a dalt molt a poc a poc, tot mirant-me de reull, i se n'entornés un altre cop al llit, com si no hagués passat res de tot el que jo havia vist. Em sembla, digueu-me mal pensada, que ha fet tota aquesta comèdia tan estranya d'amagat de la família, com si no volgués que la dona i el fill ho sabessin. Un bon misteri, si més no tan o més gros, mireu què us dic, que aquesta debilitat bestial que no em deixa ni aixecar-me del costat del foc per anar a beure una mica d'aigua sense fotre'm de lloros. No he entès res, i cansada de fer-me preguntes inútils, m'he estimat més tornar a dormir-me, deixar-me atrapar de nou per la teranyina forta i resistent de la son més dolça, cosa que he aconseguit a l'instant de cloure les parpelles, tot pensant que aviat, així que la claror es filtri per les escletxes de la persiana i em torni a ratllar el cos desvalgut, serà un altre dia. I també que em guardaré prou de miolar res a ningú de tot el que he vist, perquè de cap manera no voldria portar el mal viure a aquesta família tan despresa que m'estima incondicionalment. Callaré com una morta. És que em fa tant de pena aquest final. És que... Suposo que ja ho heu vist, que era una gata, no? Claríssim. Però, o sigui, és que et poses en la pell del personatge, et poses en la pell d'aquesta gateta que s'està acabant, no? En definitiva, i trobo que el Pla de Ball ho ha explicat d'una manera tan bonica, en el fons, no? Tan trista, però tan bonica. Em sap greu acabar amb una cosa tan trista avui, però no passa res. Crec que el valor d'aquesta història i la manera com està escrita valia la pena. Res, que arribem a les 2 de la matinada. Això vol dir que tanquem la paradeta nosaltres, que de seguida venen els companys als serveis informatius, i que avui dormirem... Avui dormirem tan bé amb aquesta fresqueta com uns quants dels oients que avui no ens heu trucat perquè heu estat dormint, perquè no m'estranya. Mira, us ho perdono perquè jo crec que hagués fet exactament el mateix. Una miqueta tapadeta i tot, si pot ser. Després de tants dies de suades i suades. Nosaltres tornarem, atenció, diumenge a la nit, perquè per nosaltres demà ja és 11 de setembre, per tant, demà festiu no hi hauria programa. Així que diumenge a la nit, faci fred o faci calor, us vull a tots aquí a partir de les 12, trucant al 93207474. Bona diada i bon cap de setmana. Adéu-siau.
3: Les notícies de les 2.
4: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Després de les pluges intenses d'aquest dimecres, Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta perquè avui dijous encara poden aparèixer ruixats intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. Ahir els aiguats van ser localment forts al Ripollès, al Berguedà i al nord d'Osona, amb 90 litres per metre quadrat, i també va arribar a 50 litres en alguns punts del Baix Llobregat i el Garraf. La previsió havia obligat a restringir la mobilitat, a enviar una alerta als mòbils i a suspendre les classes en 5 comarques, però, tot i els ruixats que hi va haver, bona part de l'aigua va caure sobre el mar, i això va permetre aixecar les mesures abans del previst. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, defensa les restriccions perquè la probabilitat de pluges era elevada.
5: Ha caigut força, però no amb quantitat com podíem esperar. Diu, doncs, ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures, que veiem una necessitat perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa, doncs també podem retirar aquestes mesures.
4: El Meteocat també veu totalment justificada la predicció feta, tot i que admet que sempre hi ha un punt d'incertesa en la previsió meteorològica. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
6: Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals i nega desavinences. El substituirà Ferran López, que ja va substituir Trapero durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Interior també incorpora Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos. Serà la primera dona a assumir aquest càrrec.
4: Més d'un miler de persones reclamen a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí de la comarca a mans presumptament d'un grup de menors. Els últims dos joves detinguts estan en llibertat vigilada, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre de menors. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques.
6: Brussel·les assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que governs com el de la Generalitat limitin la compra especulativa de pisos amb més garanties jurídiques. El Parlament ja tramita una llei per fer-ho possible, tot i que el Consell de Garanties Estatutàries ha alertat que la proposta vulnera el dret a la propietat privada.
4: La cantant Maria del Mar Bonet tornarà al Teatre Olímpia de París per celebrar el 50è aniversari de la seva actuació dins del festival Cançons en Llibertat. La cantautora mallorquina ha reeditat el disc gravat durant aquell cèlebre recital compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler, i l'11 d'octubre tornarà a cantar al Temple de la Cançó Protesta. Un nou tractament millora els principals símptomes de la narcolèpsia, un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia.
6: Dos assajos clínics en fase 3 mostren que la nova teràpia aconsegueix rebaixar molt la somnolència, augmentar la capacitat de mantenir-se despert i reduir en un 89% la cataplexia, aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que es desencadenen per emocions com el riure o la sorpresa i que poden arribar a fer caure la persona a terra. La narcolèpsia afecta entre 20 i 60 persones per cada 100.000 i moltes d'elles experimenten també cataplèxia. Els resultats dels assajos s'han publicat al New England Journal of Medicine i hi ha participat Àlex Iranzo, cap de la unitat del SON del Clínic Barcelona i investigador de l'IDIBAPS. A l'agost, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units va aprovar aquest tractament, que també s'ha autoritzat a la Xina i al Japó.
3: Fins aquí les notícies.
4: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes, molt superiors, s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet 2 gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
6: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG sobre el Bratislava amb 3 gols de Ferran Torres i la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per